0: M'ha agradat molt, estic molt contenta per ja per rematar aquests 30 minuts condensats amunt, sí, que fem abans de començar l'embalat. Molt content amb el Barça, molt content amb Rafinha. Oh, oh. I des d'aquí una cosa.
1: Oh.
0: Julián Álvarez. Ju.
1: Ju. Ju. Lian Álvarez, ju. No?
0: Lian Álvarez.
1: Està bé. Increïble.
0: Anava a dir una barbaritat.
1: No.
0: Tan gran.
1: No.
0: Ara només, no, només a la parròquia de l'embalat posem ja una esperma perquè Rafinha no torni directament de la convocatòria a Ancelotti a l'Institut Koeman.
1: Bueno.
0: Que ja, ja estem patint.
1: Això és un clàssic, eh?
0: És
1: ara venen
0: clàssic.
1: Dues setmanes d'anar patint.
0: De patir, de patir, que no es torni algú de la convocatòria a la Roza sense cames, sí, sí, a l'altre sense melsa, sí, bueno, pues sí, coses així. Sí, sí. Dit això, amigues, avui farem un recorregut per les diferents tipologies de Girl Bands, bandes fetes. Sí, amigues, he dit fetes, és a dir, parides a través d'una discogràfica, sí, un producte prefabricat on no es té en compte mai el talent artístic de les seves components, sinó el producte com a resultat final, però també parlarem de dones amb gran talent que es van conèixer, com la majoria de nosaltres, Xavi, a un bar.
1: A un bar.
0: Efectivament. Escoltarem sonoritats que aquestes alçades del segle XXI ja no existeixen ni tornaran a existir, amigues. Relíquies del segle passat que enllaçarem comparativament gràcies a la nostra escoloneta i pubilla de referència, a Sandra Sotillo, amb les autoritats...
1: T'havien dit mai pubilla?
0: Pubilla.
2: Doncs no, la meva mare va intentar que em presentés durant molts anys com a pubilla, i jo mai he volgut.
1: Però què vols dir que em presentessis? El concurs de pubilles?
2: El concurs de pubilles.
0: Oh, per què no, aquesta negativa?
1: D'Olot?
2: O de Castellfollit de la Roca?
1: De Castellfollit de la Roca. Hosti, m'encantaria això, eh?
0: A partir d'ara, amigues, que m'esteu escoltant...
2: I que no sé si m'haguessin escollit, però jo tampoc m'hi volia presentar.
0: Gent, amigues del consistori de Castellfollit de la Roca que ens esteu escoltant.
1: Home, pubilla
0: d'honor. D'or i diamants per Sandra Sotillo ara mateix.
1: Home.
0: Amigues, hem dit que estarà la Sandra Sotillo amb les sonoritats.
1: Aquell recollit de cabells, eh? Aquella xarxa.
2: Les
1: mitgetes.
0: Aquella xarxa que dius, mare meva, si surt també tota la xitxa per allà.
1: Va, home.
0: Però aquestes són les nostres pubilles. Clar que sí, pubilles de cuixa forta. Con! Endavant. La Sandra Sotillo ens ajudarà amb aquestes sonoritats contemporànies que hi ha el iaio. El iaio està al dia de tot, però no pot estar en tot, amigues? Així tindreu la perspectiva històrica a càrrec d'aquest polla vieja que us parla, però també eines perquè no us doni un ictus quan el jovent de casa us diguen que volen anar a veure una banda de noies coreanes que criden molt, unes noies de Nova York amb els cabells de color, o unes amigues de la carretera de Col Blanc que barregen hip-hop amb música litúrgica de Mesopotàmia, kebabs i pulseretes, amigues.
1: No.
0: Avui ens ho passarem molt bé fent aquest recorregut. Avui farem una missa dedicada íntegrament a totes les germanes que ens han acompanyat musicalment i que, per tant, vitalment a les nostres vides. Afortunadament, i des de fa ja un temps, el paper de la dona en la música comercial ja està en un primer pla, en lo artístic, perquè en els despatxos no ho faran mai mentre quedi un sol penis viu a Miami o a qualsevol punt del món on sigui que estigui en un futur la capital de la indústria discogràfica. Totes les dones de que parlarem avui, i en general totes les dones artistes de qualsevol ram de l'art, tenen sempre quelcom que es fa diferents. A les pròpies dones, però també diferents als ulls del món masculí.
1: Una cosa, el motiu de fer això de les Girls Bands i tot això... És per l'aniversari de les Spice Girls?
0: Per l'aniversari de les Spice Girls.
1: Amiga.
0: Hem aprofitat això, que ara en parlarem, de l'aniversari de les Spice Girls.
1: Ahir va fer 30 anys, eh?
0: 30 anys d'una de les bandes més exitoses de dones, però també un producte prefabricat per la indústria.
1: Totalment.
0: No ens oblidem. És un producte de consum, les Spice Girls, d'acord? Amb música, amb artisticitat. Però anem a començar. Parlem 82, anem cap a Califòrnia. Mira, a finals de 70, quan es forma aquesta banda, que ojo, perquè la gent es creu que aquí només ven discos i fa clics no sé qui, no? Van vendre més de 45 milions de discos i que van publicar discogràfiques tan importants com la Motown. Rhythm and Blues, Soul i aquell puntet que per a mi les posa allà un peu al segle XXI. Mira, aquest jo crec que és el primer intent de fer un pop comercial molt de radiofórmula, però amb una qualitat en l'execució en el producte final molt, molt per sobre de la resta. Amigues, deixem ja les bosses aquí a la meitat de la rotllana, gaudim amb aquest I'm So Excited de les Pointer Sisters.
1: Oh!

0: Vine a la Castanyada del Cabra Roc! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex amb Busta i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figa Flaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! RAC 105 emissora oficial!
1: 205 cavalls i només 4,3 litres?
2: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
3: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
4: Que és el que sempre explico. Comencen a ser dones que fan coristes i algú algun dia li diu: un moment, aquesta senyora que fa aquests coros, que canta millor que els gilipolles que està fent el tema, per què no les posem? I li van començar a fer cançons a les dones i van fer aquestes primeres Girls Bands a l'any 69, encara que aquest tema és del 82.
5: Però es deien Pot Jercises perquè eren germanes.
4: Eren germanes, eren germanes. I també recordem que aquest tema, puja-me-la una miqueta, fa una olor a Malibu amb pinya, no, que tira que... Home, ja t'ho dic jo ara, fa olor a Malibu amb pinya, aquest tema.
5: Passar-se amb el Malibu amb pinya és una de les coses
4: quants
5: més terribles.
4: Quants cops hem agafat tu i jo moltes cavalleres de moltes amigues, rujant allà la pinya
5: al
4: de la
5: front,
4: pizza de Telepizza.
5: Agafant el front.
4: I aquells xupitos de gran pitxer.
5: No.
4: Vaya tajadas, però com una turca, eh? Atenció, amigues, va.
5: Pointer Sisters.
4: Anem ja directament cap a... Ja estem amb una miqueta engorilats. Anem cap a les pistes de baix dels 70 amb aquesta banda formada per Patti LaBelle. D'aquí el nom de la banda, amigues, la Nona Hendrix i la Sara Dash. Excel·lents veus que van contribuir a fer encara més gran el so Filadèlfia. Què era el so Filadèlfia? El so Filadèlfia és una branca de la música disco que es pareix a Filadèlfia, que té molts arreglos orquestrals, no només de corda, sinó també de vents i tal. No és el cas que tenim ara, perquè és una cançó, un pèl, no està tan orquestrada, però elles van contribuir moltíssim a aquest so Filadèlfia. Amigues, hi ha 300.000 versions d'aquest tema, però per mi l'original de l'any 74 del segle passat és i serà insuperable. Escoltem a les LaBelle amb Lady Marmalade.
5: Home...

0: la confusió de gent que de cop descobreix sí. que Lady Marmalade no és la de...
1: Home, que no.
0: De
1: la gent
0: Moulin
1: creu
0: Rouge,
1: que... No, exacte. És que, Blai, explica això. La gent creu que aquesta cançó està feta per aquella pel·lícula.
0: Per Moulin Rouge.
2: Moulin Rouge.
1: Qui surt a la pel·lícula, recorda-ho.
0: Home, Nicole Kidman.
3: La meva
0: pel·li
3: preferida.
0: La veus? Sí o no?
4: I crec que la versió aquella...
0: Pot ser que la cançó, si no surti a la pel·lícula, sinó crèdits i tal, surt a la pel·lícula?
3: Crec que no surt a la pel·lícula, perquè qui la canten són la Pink, la Christina
1: Aguilera... Crec que són els crèdits finals.
0: Pot ser que siguin els crèdits, com dient, bueno, el Moulin Rouge passaven aquestes
3: coses. Jo recordo una actuació, que no sé si devien ser uns MTV Movie Awards o alguna cosa així.
0: Vestides de vermell, exuberant.
3: I anaven vestides de cabaret.
4: I el videoclip el podeu trobar a YouTube.
1: Que va ser espectacular. Per cert, Nicole Kidman, que la vaig veure l'altre dia, i em van tindre que va vindre un notari a casa per assegurar-me que era Nicole Kidman. T'ho juro que no l'havia conegut. Jo havia conegut a Nicole Kidman a alguna pel·lícula que es diu Los Bicivoladores.
0: Home, ui no.
1: Una pel·lícula australiana que surt allà amb una bici de bebè tirant-se per l'illa fantasia d'allà d'Austràlia i tal, unes coses, amb el cabell arrinxat, una senyora estupendíssima i tal, i ara vaig allà i em diu la dona l'altra dia, mira, sale ahí la... I diu, què m'estàs dient? Si és la novia cadàver. Bueno, una altra cosa. Amigues, Lady Marmalade del 74. Amigues, ara anem cap a Califòrnia, que ja sabeu que és un dels punts claus a la història de la música del segle XX, perquè allà el productor Kim Fowley va ajuntar a una sèrie de noies adolescents per ser una de les primeres bandes on el punk rock i les espurnes del que després seria el heavy metal estaven en mans d'adolescents. Amigues, va girar per tot el món, aquestes dones van girar per tot el món demostrant que les dones amb guitarres també eren perilloses al damunt d'un escenari. La Johan J, molt coneguda per tothom, per, us en recordeu d'aquell tema de I love rock and roll, a Hande Karegare, doncs aquesta és la Johan Jett, i la Lita Ford, que després va ser una molt reconeguda,

0: cantant de heavy en solitari. Eren una passada en directe, aquestes dones. Atenció, entre els 16 i els 18 anys de l'any 76.
1: Però, perdona, les munten o es troben elles?
0: Kim Fowley diu... conec a la Johan Jett, però la Johan Jett sola... i darrere amb uns tios empatint una mica. Hòstia, la Lita Ford, que també canta. Mira, aquesta tia toca la bateria. La junta prefabrica aquesta cosa, més que prefabrica és orienta i grava aquestes senyores que ja de per si volien fer això, no? Insisteixo, entre els 16 i els 18 anys varen posar aquests motius de pes sobre la torre per dir: ei, tios, el rock no només és gent que té tita. Amigues, sonen The Runaways amb Cherry Bomb del 76.

0: imagina't els nassos que s'ha de tenir.
1: Home,
0: per als anys 70, tres nenes, perquè són nenes.
1: Són nenes.
0: En molts casos adolescents.
1: Adolescents.
0: Fotre's a fer això en un escenari en què hi ha un tipus de música que estava com, en fi...
1: Sí, sí.
0: Senzillament controlat per homes.
1: No, i controlat per homes i a part...
0: I en uns entorns determinats.
1: I a part, l'estètica... L'estètica i una dona al 76 amb una guitarra penjant del coll a malles, perquè a més eren guapes i es mostraven com a tal, directament eren tractades com a putes. És així i això encara passa ara amb l'urbà, que veiem artistes que ensenyen una galta, van vestides com van vestides i veiem els comentaris de això és una prostituta de carretera. El món no ha canviat tant, amics. No ha canviat tant des del 76 a ara.
0: Continuarem... The Runaways, es deien.
1: The Runaways.
2: Hi ha una pel·lícula, de fet, crec, Blai,
1: sí.
2: Amb la Kristen Stewart.
3: Sí, amb la Kristen Stewart.
2: I la Dakota Fanning.
3: Sí. Explicava la història del grup.
1: Sí.
3: I la Joan Jett era la
1: Correcte.
3: Kristen Stewart.
1: I la Joan Jett. Recomanem veure la pel·lícula, però no portar els hàbits que portaven The Runaways, amigues, perquè es refredaven molt sovint, perquè tenien el sistema immunològic d'aquells de fireta, eh?
0: Ja.
1: Com s'adquireix un sistema immunològic de fireta? Compartint el cacaulat calent pel nas amb d'altres tipus de gent. I això. Amigues, continuem amb el recorregut. Si algun dia li donen aquest Tita Vella que us parla un programa de música per ell sol, que no passarà mai, evidentment, tindré al meu costat sempre dones com la Sandra Sotillo, que ja podem dir ara que és la Marta Cailà de l'embalat.
2: Oh.
1: Solvència, rigor, base de dades, ganes i, amigues, després de les The Runaways, van fer, m'ha fet la Sandra Sotillo aquest passi al peu amb la banda de que parlarem ara. Sandra, presenta'ns a les Haim i per què trobes aquestes analogies de qui són les que sonaran ara?
2: Sí, jo, clar, jo m'he passat la
0: no
2: llista
0: al
2: Mosset.
0: No
2: saps qui són les Haim?
0: No.
2: Segur que n'hi ha una que et sona, són tres germanes de Califòrnia, de Los Angeles. Una segur que et sona perquè va ser la protagonista de Licorice Pizza.
1: Ah, sí.
2: L'Anna de Paul Thomas Anderson.
1: Sí.
2: I ha sortit aquest any de drama, també, amb la Zendaya i el Robert Pattinson, en la seva faceta d'actriu.
1: Sí.
2: Però des de petitíssimes, que toquen juntes, les tres germanes, de fet, havien tingut un grup amb els pares, també,
1: sí.
2: I ara tenen aquest grup que es... Bueno, ara, ja fa uns anys que tenen aquest grup que es diu Haim, que jo vaig descobrir...
0: I està en marxa el grup.
2: Està en marxa el grup. Jo vaig descobrir gràcies a la Taylor Swift, per deixar-me-la
0: mencionar. Ahí està,
1: amiga. Mira, fixa't, deixa'm fer un comentari. Un grup que jo he conegut a través d'una revista especialitzada de crítica de rock and roll que es fa a Barcelona, que es diu Ruta 66, ella l'ha conegut a través de Taylor Swift.
0: Claro.
1: Mirem, i insisteixo, les
0: claro,
1: Haim...
0: T'explica moltes coses, eh?
1: T'explica moltes coses, però Haim han tocat el Primavera...
2: Sí.
1: Són indies. Les Haim estan dins d'un estatus a la indústria que són música underground. Sandra, per què no us presentes el que sonarà ara?
2: Jo no sóc experta en música,
1: sí.
2: Però... jo
1: com que no? Era la Maite Cailà de l'Embera, joder!
0: Oh.
1: Claro que
2: em reforço,
1: sí.
2: Amb el que diuen els experts, Pitchfork va posar aquesta cançó que ara sentirem entre les millors cançons de l'any 2013, que és quan va sortir aquesta cançó, sí. I Rolling Stone l'ha inclòs en les 250 grans cançons del segle XXI, això és The Wire.
1: Per ma mare, que ara està... Tira!

0: Taylor Swift-eja en un palet, aquesta. Però...
1: És la barreja, no?, d'aquest... una mica herència d'aquest rock de, que hereden California, sí, barrejat amb el pop i amb una producció molt més contemporània. I he de dir que són tres germanes que toquen els instruments, elles. Vull dir, aquí és on tenen aquesta unió amb aquestes altres Runaways i amb aquests grups que van presents, que no només canten, sinó que són una banda.
2: Pues sonen molt bé.
3: Abans la Sandra, sobretot Pitchfork, per ma mare i totes les amigues que s'estan escoltant, Pitchfork no és una botiga de vetes i fils que hi ha al carrer.
2: No.
3: És un digital de referència amb el món modern i contemporani, especial de música i especialment de música indie. Això que diem que no és que no surten tot els dies als mitjans, no? Va, continuem. Deixem les Heim, però continuem amb una de les primeres bandes de heavy metal íntegrament de dones. Anem cap al Londres de finals de 70, on va sorgir, Xavi, una etiqueta que es deia New Wave of British Heavy Metal. Perdoneu, avui estic pronunciant, fins i tot pel meu gust, massa bé totes,
2: sí,
3: les coses, eh?
1: Sí, perquè estàs una mica refredant.
3: Sí, em sembla Snoopy, és veritat, tinc la veu aquesta de amiga, no estàs sola, estàs
2: però portes dies,
3: Snoopy.
2: Sí, ja.
3: Per què passa? Perquè, bueno, a casa vivim amb aquest règim
2: de terror.
3: Jo visc amb Pol Pot, ja m'ha assajallat en silicona al balcó i tota la finestra de casa, i bueno, deixem-ho aquí, eh? Amigues, New Wave of British Heavy Metal, un ecosistema de fanzines, revistes, ràdios, jacells i bandes que es van especialitzar en sonoritats heavy metal, i d'aquest entorn van sorgir aquestes tremendíssimes amazones, com dic jo, que petaven molt i molt bé. Juntament amb una banda anomenada Rod Goodness, les Girls School són l'únic exemple de l'època a Gran Bretanya de banda de heavy de dones. És espectacular. Anem cap al 80 amb aquest Race with the Devil de les Girls School.

0: això, eh? Per totes, amiga, heavies.
1: Quina mala llet que tenen, eh?
0: Home.
1: I quins solos, mira els solos de guitarra aquí per aquí.
0: Al 80, veure aquestes senyores a damunt d'un escenari era espectacular. Ara ja no tant, no tant per què, perquè ara ho comentàvem fora de micro. Això ja no existeix. Ah. No existeix. Ara trucarà algú. A Mollerussa hi ha quatre nenes i tal. Porteu-les aquí diumenge vinent.
1: Però si li treus...
0: Porteu-les!
1: Si li treus la manera de cantar, perquè òbviament és el mateix, però el ritme és d'ACDC i tot això...
0: ACDC i aquella barreja. És que els anglesos també es flipen una mica amb les etiquetes. Això ben bé no és heavy metal. Això és punk rock barrejat amb heavy, barrejat amb rock dur, que eren també... Pues aquella època que tampoc les etiquetes de heavy i tal, me'n recordo quan mon pare es va comprar el primer disco de Deep Purple, allò no era heavy. Al cap de 10 anys, allò es va etiquetar com heavy, però allò era rock dur. Amigues, us han agradat les Girls' School?
1: Boníssimes.
0: Doncs pues ara ja anem cap a una altra banda, eh? Perquè mira...
1: Hi ha gent que recomana també altres noms.
0: Sí.
1: A veure, bueno.
0: A veure, cuida, ojo amb el que llegim, amb l'antena i les recomanacions que fan.
1: Estan demanant les greques.
0: Home, ja, clar.
1: Per un cantó, Bangles.
0: Sí, les Bangles.
1: Vixen.
0: Vixen.
1: Home, ah, també moltes.
0: Per cert, recordeu, hem fet una playlist que hem posat aquesta setmana, hem posat 14 temes, 10 del Tita Vella que us parla i l'aportació moderna i contemporània
1: ara.
0: Marta Callada de l'Embalat,
2: Em venen al cap també les Vulpes.
0: Les Vulpes.
1: Sí, senyor, les Vulpes.
0: Però les Vulpes, ja sabeu, la història aquesta que van tocar, van fer en directe Quiero ser tu puta.
1: No, com, zorra, no.
0: Quiero ser tu
2: zorra. Quiero ser una zorra.
0: Quiero ser una zorra. Quiero ser una zorra.
1: Me gusta ser...
0: Me gusta ser una zorra. Me gusta ser una zorra. Correcte, me gusta ser una zorra.
1: No recordo el nom.
0: En directe.
2: No sé si quiero o me gusta.
1: Me gusta ser una zorra.
0: Me gusta ser una zorra. En directe.
1: Va ser un lío... Ara,
0: bueno, va haver-hi allò...
1: Les van recuperar les Vulpes després de que hi hagués la cançó d'Eurovisió.
0: Un dia parlarem d'aquests fets històrics que van passar molts cops a Radio Televisió Espanyola i que jo us recomano que aneu a l'arxiu, allà on tot... No, tot, també estàs tu allà amb l'arxiu de Radio Televisió Espanyola.
1: Amb el nodo,
0: amb la Gemma Nierga,
1: José
0: Corbacho, tots estan allà. Aneu a buscar aquestes actuacions històriques a Radio Televisió Espanyola, com per exemple aquesta de les Vulpes, no? Mira, mig món equivocats perquè pensaven... Jo és que fins... No diré fins ahir, no? Però ja, jo crec que avui s'assabentarà molta gent. Jo pensava que aquestes senyores eren americanes, perquè aquest so...
1: És que sentirem ara.
0: Una, sí, una miqueta californià i tal, i resulta que venien de Londres, tu. Una de les primeres pedres, com Noemí Poll, la primera pedra, amigues, del que després seria el fenomen global de les Space Girls. Podem dir que això és l'antesala, una miqueta, molt diferent, amb el concepte, però poc amb tocs ballables, perfecte per la radiofórmula de l'època. Aquest és un disco excel·lent, que encara avui en dia sona molt bé. Escoltem a les Bananarama amb aquest fantàstic Venus.

0: Ai, you hare, oh, she's got it.
1: Però...
0: Amigues que esteu totes ara amb la bata està per casa fent el sofregit amb els polses cap amunt a la cuina.
1: Que se li està cremant el sofregit,
0: efectivament. És 80 a matar, és del 86, però sona molt, molt bé.
2: I era una versió també del Shocking Blue, que era una banda irlandesa dels anys 70.
0: Molt bé, aquí a l'apunte també de Blai Morell, Servicio de Documentación, amb Marta Cailà, Sandra Sotillo. Amigues, i ara ja entrem en matèria. Què celebrem? Què celebrem?
1: 30. Dies?
0: 30 anys de les Spice Girls, no? Anem cap al món de l'os directament. Ja sabeu que és la primera banda de dones prefabricada, feta per càsting, que ho va petar moltíssim a tot el món i que enllaçarem amb la Sotillo després amb el nou pop coreà de dones que s'està fent ara, no? Però escolteu, no cal que presentem a les Spice Girls, no? Recordem els seus noms, Xavi. Us en recordeu, Sandra, Blai? Us en recordeu?
1: A veure, hi havia dues Mels, no?
0: A veure, sí, la Poix. La
3: Poix
0: és la
1: Victòria.
0: Victòria
1: Adams, en aquell moment.
0: Següent, la Chandalista. La Chandalista.
3: La Mel.
0: La Mel Bill.
1: Mel, sí.
0: La Melsa. L'aquella senyora que semblava jove però tenia pinta de MILF.
3: Estrenia una que és la dona...
1: La Gary Halliwell.
0: La Gary Halliwell, aquesta. Quin comentari, Xavi?
2: I després hi havia la Roseta Innocent, que era l'Emma, no?
0: Sí, l'Emma Innocent, però bueno, és la típica anglesa que ja s'aprèn dues coses i ja no és innocent.
1: I llavors hi havia la Mel B.
0: I la Mel B. Vosaltres de qui éreu? Tu de qui eres?
3: Jo no era de cap. Jo la que he conegut és la Poix, però perquè era la Victoria Beckham. L'he conegut després.
0: Sí, home, tu, Xavi?
4: Hosti, no sé dir-te si...
2: El Ferrus ho té bastant clar, eh?
0: Sí? No, el Ferrus i jo...
2: Era de Gary, eh?
0: Home.
1: De Gary Halliwell.
0: Home, i tant.
2: Sí.
0: I tant.
1: A veure, totes tenien una energia...
0: Totes tenien...
2: Sí. Bueno, no, hi havia una que molta energia no tenia, Xavi.
1: La Emma.
2: No, la Victòria, molta energia no li posava.
1: Ah, no, és veritat. Era com sempre bastant... com mitja enfadada. Sí.
0: Busqueu...
1: Estic aquí com...
0: No estic mentint ara, i si ens està escoltant...
1: Doncs mira, ara et diria Melvi, mira.
0: Ah, Melvi. Jo soc de la Gary, perquè a mi... Bueno, és igual.
1: És igual.
0: Jo, que clar, veies aquella senyora que semblava un pàncer.
1: Prou.
0: Ara meva, ojalà me destroce.
1: Prou.
0: Ah, sí, amigues, és així. Pues, escolta, recordem...
1: Però vam fer un càsting, no, bàsicament?
0: No, va triar perquè tothom tingués
1: el
0: però,
1: seu paper.
0: Però mireu què ben fet, és a dir, volem la pijeta.
1: Sí, volem.
0: La que està, amb tot el respecte, la que està un pèl rellenita. L'altra, que és la típica anglesa, però que és la meva germana que viu a l'habitació amb mi.
1: Sí.
0: La deportista. I això...
1: Era un joc de rol.
3: Que tothom s'hi pogués sentir identificat.
0: Correcte. Ara, tothom es sentia identificat amb aquests rols. La meva reflexió al cap del temps és, amb tots aquests estudis postcolonials, postmodernistes i tot això, no veieu també una certa cosa d'intentar vendre un modus de vida, una cosa que potser a Leeds, a Londres o a Barcelona funcionava, però és que aquestes senyores van anar a tocar a Tailàndia.
1: Sí,
3: bueno, és que el publica, no, Blai? Ho vas dir,
2: al Japó. És el primer lloc on publiquen l'àlbum.
0: Sí.
2: Perquè normalment quan s'editaven els àlbums ho feien sempre als Estats Units o a la Gran Bretanya, i quan arribaven al Japó ja estaven piratejats.
0: Clar.
2: I van dir, el primer lloc on el llançarem és al Japó.
0: Clar.
3: I perquè hi havia una intenció, clarament, de que fos un grup internacional,
0: un grup britànic. És un grup que ha des d'una oficina, ja parlarem, perquè aquests dies estic gaudint molt, ja parlarem la setmana vinent amb Ed Sheeran, eh?
1: Ui. Hombre!
0: Ui, Ed Sheeran, que ja va sortir ahir plorant, eh?
1: Sí.
0: Perquè el fons d'inversió que li porta el negoci, que no diré que es conec, però són senyors que miren casillas d'Excel, eh?
1: Mm-hmm.
0: No miren si eres pelirrojo o coses. I clar, l'hòstia ha sigut tremenda. Amigues, anem al segon disco de les Spice Girls, a l'any 97, ja estem més a prop, eh? I escoltem aquest stop de l'àlbum Spice World del 97.

0: només dir una cosa, vull recordar que les Spice Girls publiquen tres àlbums.
1: Tres àlbums i ja està.
0: Tres, i a fer punyetes. Jo... Fan riques i...
2: I ara s'han retrobat, no?
0: Bueno, han anat retrobant-se en el temps. Sí. Van estar del 90, 96, sí, que no celebrem 30 anys,
3: sí,
0: fins al 2000,
3: sí,
0: i llavors, quan els va faltar una mica de caix, clar, van anar tornant.
4: Sí, però compte que el Spice, el primer àlbum, és l'àlbum més venut de la història... És... Cantat per dones.
3: Sí, sí, sí. No, ojo, i hi ha una altra que és esfereïdora.
0: Cosa que demostra que les coses planificades en laboratori, sí, a vegades...
3: Jo no sé, hi ha quatre o cinc... Algun dia parlarem d'això perquè són dades i no m'agrada molt parlar d'aquesta merda perquè és un nicho de pajilleros del que treballem això. La rendibilitat econòmica d'aquests tres àlbums, avui en dia, el 2026, no s'ha aconseguit.
0: No, clar que no.
3: El que van vendre, el que va costar fer aquests tres discos i el que van vendre gires, i sobretot recordem, aquesta gent de les Girls Bands van, Sandra, també van associades a una cosa que és el merchandising.
0: Uh-huh. Clar.
3: Jo l'altre dia reflexionava amb una amiga, quan vam anar al concert de Rosalía, la conserva una pasta, però quan has de passar pel merchandising, uh-huh, i clar, t'estan demanant la samarreta, la dessuadora i tal, és aquí on t'està el negoci de veritat.
0: Tinc amics. El dubte de si s'ha fet algun documental d'elles opinant sobre si es van sentir utilitzades o no en algun moment, perquè és obvi que era un producte de màrqueting. Home, 100%.
3: Sí.
0: No els hi van dir tu com ets, no, els van dir tu seràs. Seràs això, et convertiràs en això, representaràs això,
3: crec que
0: i
3: la...
0: durant tota la teva carrera seràs això, no?
3: Sí, crec que l'Emma,
4: no sé si encara,
3: la Emma però... va ser l'única que un dia va posar uns peros a segons quines coses i tal, però jo crec que aquesta gent quan signen el primer contracte ja saben el que estan signant, i més...
0: Bueno, molt joves, eh?
3: Sí, sí, és això. Però escolta, Spice Girls, amigues, Sotillo, presenten aquestes pubilles de cuixa forta, coreanes, i quina analogia contemporània trobem amb les Spice Girls. Digues com es pronuncia això per tota la gent gran que ens està escoltant, sí, ara a casa.
2: S'escriu 2-N-E-U,
3: sí,
2: és 21.
3: 21, això.
2: Exacte.
3: M'acabo d'entrar ara, eh?
2: Agafen el 2 i l'1, sí, d'aquest títol, que és el 21,
3: sí,
2: i la N i la E és New Evolution.
3: Perdona que et digui, això ja és una mica aquest tarannà, Xavi, del 6-7, sí, Farmejà, Aura...
4: Oh, que complicat això,
3: coses,
4: eh?
3: Coses, no? Endavant, Sotillo.
2: És 21.
3: Vinga.
2: Això, clar, és que hi ha un moment a la història que les girl bands passen de crear-se, potser, no?, les més famoses a Europa i als, sí, Estats Units... i passen completament a Corea, no? És aquest del K-pop, que ara mateix és un fenomen globalíssim,
3: sí,
2: i un dels primers grups de noies de K-pop que aconsegueixen doncs trencar aquesta barrera de sortir de Corea és, sí, aquest, el 21,
3: sí,
2: que trenquen una mica amb el K-pop. Abans era com molt femení, molt adorable, molt
3: allò que veiem, dolç. Perdona, allò que veiem associat una mica amb el manga, aquelles senyoretes amb la faldilla, sí, plissada, això ho trenquen aquestes,
2: aquestes
3: senyores.
2: Aquestes ho trenquen i molt comencen doncs a fer una barreja més electrònica, més de hip-hop, més de rap, amb una producció més agressiva.
3: Sí, sí.
2: Això és el primer salt del K-pop, són aquestes 21, la cançó del 2011, per tant fa molts anys ja, I'm, sí, the best.
3: Dale! Dale!

0: fixa't lo vells que som, de veritat. No, perquè mentre Sotillo estava ballant, aquí el comentari era: a nosaltres això ens recorda Martes i Trete.
1: A Martes i Trete i al Hatmaster Style.
0: Fíjate.
1: Però clar, al principi de, al principi de la cançó hi ha una senyora que diu...
0: Tu agafes un millant salcedo aquí amb aquesta música. Tan, tan, tan, tan, tan, tan,
2: tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Aquell rap, el rap aquell. Salcedo, és que és sensacional. Mare de Déu.
1: Maricón, tacó.
0: Com es deia? Com es diuen?
3: Són les 21, que són quatre noies, que és un procés com el de les Spice Girls.
1: Correcte.
3: Són quatre noies que fitxa una discogràfica, els hi fan passar un càstig entre moltes, es passen anys i anys entrenant fins que les escullen.
1: Important, producte de laboratori generat i entrenat per ser directament comercial. Estem escoltant l'àlbum, pronuncia tu, perquè a mi m'ha d'anar un mini-ictus.
3: No, el 21 Second Mini-Àlbum.
1: Pues eso, ja l'ho he escuchado, amigues.
0: Va, els penúltims, que tenim...
1: Vinga, tu. I, escolta, abans pensàvem en això de la faldilleta, i hi ha molt, molt depravat, i no ho dic només pel Joan Ferrús, que li agraden aquestes coses del K-pop, per aquest component també que té, el que en parlàvem abans, no? Molt sexualitzat del manga, en alguns aspectes sexualitzadíssims de les seves components, per part del consumidor, ojo, eh? També hi ha certa acció marketingiana i comercial darrere d'això. K-pop femení que fa definitivament el salt al pop global, no? Ara ens parlarà la Sandra d'aquesta aquesta barreja de rap, electrònica i parts molt melòdiques amb una posada en escena que també forma part de la gràcia de tot aquest cotarro. Sotillo, parles d'aquestes pubilles del K-pop, com es diuen aquestes? Les Blackpink.
3: Les Blackpink, aquestes són famosíssimes ara mateix.
1: Sí?
3: Ara sentíem aquest 21 que canten en coreà,
1: sí?
3: Doncs el Blackpink ja és K-pop perquè sigui comercialitzat a tot el món.
0: A la canten en coreà.
3: Barregen, fan una mica de barreja, anglès i coreà, exacte. Aquestes són un del grup, bueno, jo diria que la girl band ara mateix més famosa de tot el món.
1: Aquesta, sí.
3: Rolling Stone, ja sabeu que no hi entenc, per tant, jo cito. Sí, Rolling Stone l'ha inclòs entre les 250 grans cançons del segle XXI, aquesta que escoltarem.
1: Ojo.
3: I marca aquest abans i després, perquè entra per primera vegada una cançó de K-pop d'una banda de noies al Hot 100 del Billboard.
1: Mm. Això és molt important, eh?
3: Exacte. Serien número 1 de Billboard i van ser també les primeres artistes asiàtiques a encapçalar Coachella.
1: Coachella és aquell allò que fan als Estats Units, que tenen la Nora i el Tibidabo i que ho fan un descampau i que hi ha gent pixant i que gana allà moltíssims dies.
3: Aquesta que escoltarem és una de les seves primeres cançons que va fer aquest salt a tot el món, que es diu Dudu Dudu.
1: Som-hi!

0: És així el que ho peta ara mateix el K-pop, vingut des de Corea directament. I això t'explica moltes coses també del, de la indústria musical, no? Com després de dècades de domini anglosaxó, de cop passa cap al món llatí, Amèrica del Sud, i ara ja s'ha mogut directament cap a l'Àsia.
1: I que això, o sigui, això que diem que són noies triades per la discogràfica, però són unes ties que es passen entre 4 i 10 anys, algunes, entrenant. Vull dir que són màquines, atletes de la música i del ball i de l'estètica, també.
2: Imagineu-lo, el que diu la Sotillo és com si agafen aquestes 4 persones i en comptes de fer una operació en triomfa en directe, les tenen 4 anys amb professor de cant, professor de ball, professor d'actuació, etcètera, etcètera. Amics, el capitalisme és un producte com podria ser, no sé, un producte d'un lineal de supermercat, però cultural i d'esbarjo, no? Escolta, hem començat amb les Pointer Sisters, no? Les iaies del 69 i tal, acabem amb aquest tarannà de les Blackpink, però mira, jo vull tancar el paradigma de Girls Band per tots. Jo crec que aquest patró han intentat copiar, però després ja es van donar compte que era irrepetible. Primer, perquè Beyoncé va ser la primera que es va donar compte i va dir, jo aquí no faré, no penso dividir entre tres els guanys que penso generar. I, amics, és increïble, tant en disc com en directe. Irrepetibles, insisteixo. R&B, Rhythm and Blues d'or, un dels millors temes cantats del segle XX. Tanquem l'embalat d'avui dedicat a bandes de dones amb les Destiny Child i el que diem en aquest tema, quan, Xavi, quan m'estiguis empujant ben fort,
0: no.
2: digues el meu nom.
0: No.
2: I tant, amiga, sona Say My Name del...

0: Home, eren molt bones i era l'inici d'un fenomen sí. de la música de l'últim segle.
1: Hi ha molt...
0: dels últims 20 anys, que és Beyoncé. Sí.
1: Recupereu les darreries dels 90. Hi ha molts grups de R&B vocal a Estats Units, les de Destiny's Child, les Tilly C, ja són harmonies vocals. Mireu això. Això és el que ara està fent Beyoncé, sí. però més contemporani. Recordem que aquest disco és del 99 i es diu The Writing on the Walls i teniu a la playlist de l'embalat d'avui.
0: Va, tanquem l'embalat, vinga.
1: Mama!
0: Amb aquest repàs a la història contemporània de la música protagonitzada per dones, amb l'aportació inesperada i sorprenent, sí. impecable de la Sandra Sotillo, com li has anomenat, què li has dit?
1: Marta Calera Sotillo.
0: Amb el centre de dades, amb les novetats, informació en directe, molt de fitness també, molt important.
1: Molt de fitness també, recordem que ha pujat al Machu Picchu, sí. descalça con Carmina Ordóñez i amb una caixa de quintos a cada mà, eh? Cuidao con la Sotillo, eh?
0: Sense perdre l'alè, va pujar dalt del Machu Picchu.
1: I el va sentir un tocador, sí, va dir... Ara pel meu cony baixaré en rodolant.
0: Bueno,
1: i tant, amiga.
0: I també acompanyats de Montsen Nin Clapés, sí, que amiga. Com el Toni és refunfunyador, sí. Va anar deixant recados polítics sí. i sempre ens arrenca igualment un somriure. Bueno. Montsen, l'acompanyarem fins al treball.
1: Gràcies.
0: Avui que ha vingut a sota de la sotana amb la samarreta
1: amb la samarreta de Rafinha, eh? I ja tant, amigues.
0: I diumenge que ve l'esperem al temple dominical, com sempre.
1: Gràcies.
0: Bon diumenge, Montsen.
1: Bon diumenge, amigues. I recordeu Julián Hu, amiga, recolzeu sempre aquelles amigues díscoles que fan música, els vesteixen raro i que no es pentinen. Amigues, totes amb vida en peus, illa, Rafinha Maravilla. Fins diumenge vinent, amigues! Yeah!
0: Una i cinc.
2: Esteu escoltant
3: els millors moments del Via Lliure.
4: Els últims salvatges.

0: Ja ho vaig dir, ja. Jo vull caminar, jo vull parlar com Manuel Delgado. Com estàs,
1: doncs,
0: Darri Salvatge?
1: Encantat d'aquí estar aquí.
0: Bon dia, eh?
1: Amb la canalla.
0: Amb la canalla. Amb la canalla que de seguida sentirem, perquè hem rebut i anem rebent molts missatges de nanos que et fan preguntes, suposo que induïts per als seus familiars més adults. Induïts vull dir que, clar, no tindran un mòbil, aquestes criatures.
1: Crec que és molt delicat, perquè la darrera... O sigui, la setmana passada...
0: Sí.
1: Un xaval em va preguntar...
0: Costa't més el micro, que no se't sent.
1: Per què vivim? I clar, li vaig donar una resposta...
0: La
1: Sofia, exacte, sí. Perquè em perdoni
0: la
1: Sofia.
0: Jo crec que et vas passar amb la Sofia una mica.
1: Perquè li hagués hagut d'explicar lo dels espermatozoides. Que
0: no, era... no. Això no cal. No cal. Jo la resposta de que es compri un gelat de tres gustos i veurà perquè vivim, a mi em va semblar magnífica.
1: Pues això és el que penso. Tanta filosofia. D'on venim? On tenim? Quina xulada pregunta.
0: Quins tres gustos, Delgado, serien els ideals per descobrir el motiu per el qual vivim?
1: Home, per la Sofia no, però...
0: Per tu.
1: Un xupito després de dinar. Oye, i si cal, aquí hi ha frase tan bonica de... Oye, pon-nos aquí otro.
0: És que la vida... Ja invito jo.
1: O sigui, mira, hi ha una pel·lícula de Woody Allen,
0: sí,
1: que el protagonista Woody Allen representa que es troba amb una trobada d'aquestes de rotllo tercera fase.
0: Sí, encuentros en la tercera fase.
1: Sí, sobte es troba...
0: Cada dia parles amb el micro més lluny, Delgado.
1: De sobte, diguem, es perd i es troba un plat iogurant. Hosti, llavors hi ha uns tios que diuen, hola, venim de no sé què, som 20 milions de vegades més intel·ligents. I això és el que diu, ara aprofito i comença a fer-li preguntes d'aquestes. Quin és el sentit de tot? Per què estem aquí? I diu, alto, li he dit que som 20 milions de vegades més intel·ligents que vostès. Com vostè podrà comprendre, no anem a perdre el temps fent-nos preguntes que no tenen resposta. I al final li pregunta sobre com acaba una sèrie televisiva que veien des de l'altre planeta.
0: No, però, escolta, jo el que no vetarem cap pregunta, Manuel, només faltaria. A més, és una pregunta que se l'ha fet la humanitat sempre, una altra cosa és que no tingui resposta.
1: No sé, diguem-ne això.
0: Bueno.
1: No, però no és el tema d'avui, per tant...
0: No, no és el tema d'avui.
1: Curtcircuitar el plan.
0: No, però una cosa, no t'enfadis tampoc, que sempre m'he enfadat, home.
1: Això de que
0: l'home... Sembla que no hagis estat a Tudela aquests dies.
1: De que l'ésser humà sempre s'ha fet... Hosti, quin merder, Tudela, amb el tema de la connexió, és que...
0: No, però Tudela et va anar bé, no? Vas fer xerrada sobre...
1: No, però parlo bàsicament de la meva comunicació amb vosaltres, que va ser...
0: No, va anar molt bé. Escolta, abans que sentim els nens, li he de dir una cosa, i també els oients que ens escolten, que avui, clar, m'he llevat i he vist que el diari El País et feia una entrevista, Delgado. I és perquè acabes de publicar... És avui? És avui que publiques el llibre? Un diumenge? És una cosa estranya,
1: no sé,
0: eh?
1: No.
0: Sí, sí. Avui publica Todas las ciudades están poseídas, un llibre amb Capitán Swing, que és una editorial magnífica, i que parla d'una de les coses que et fascinen més, que són les ciutats, no? I la construcció de les ciutats. De la construcció des de dalt, diguem-ne, no? Des del disseny de l'urbanisme, en contraposició amb com es construeix la ciutat des de sota, d'alguna manera, no? Podríem dir-ho així.
1: Pues mira, justament pensava una cosa que no és que tingui que veure exactament amb el llibre, però sí que m'inspira. Jo he vist que hi ha prop de la Monumental, el Fort Pienc,
0: sí.
1: I jo, quan vam arribar als anys 80, allò era bàsicament la gran part era un descampat, que era el de l'esplanada que havia deixat les vies del tren. O sigui, era un atlètic suburbi ben a prop de la ciutat, i no pots imaginar-te com ha canviat en aquests anys. O sigui, ens han posat allà l'Auditori, el Teatre Nacional, Bofi, Moneo, tal, o sigui, fantàstic. Hi ha un espai públic de qualitat, hi ha zones verdes que abans no hi havien, i hosti, ja me penso que tant de bo que ho haguessin deixat com estava, perquè la qüestió està, mira quina espiga, tio, que hosti, soc un intel·lectual, bum, bum, bum, tant, saps què? Que al final les meves tres filles estan de marxar del barri. Què et sembla? Perquè no poden pagar el lloguer que els demanen per viure en aquesta mena de cosa fantàstica, que és fantàstica, però bàsicament fa que hi hagi gent que sigui expulsada. Doncs, bueno, això, el llibre va d'això.
0: El llibre va sobre... Bueno, primer, és que m'ha interessat aquest apunt, perquè té a veure segurament amb una d'aquestes contradiccions que es donen en el nostre sistema en què vivim, quan vam parlar, per exemple, de la pacificació dels carrers, no? Són carrers preciosos, els carrers pacificats de Barcelona. Clar. Són passejables meravellosament bé. La gent que viu allà, una vida estupenda.
1: Clar.
0: Tens verd, és agradable, els nens juguen sense risc de que passin cotxes, tens comerços, fantàstic. El problema és que el sistema el que fa és que, com que, coi, no és tan maco, pues ara pujarem els preus.
1: Pues obvi, és que aquest és el sentit de l'arma.
0: Ja, però Delgado, és una contradicció extraordinària no voler que el teu barri sigui més bonic, més agradable i més segur per la por a que t'expulsi. És que és una contradicció terrible, aquesta.
1: És una contradicció perquè la cura de l'espai públic depèn bàsicament de l'administració. Però l'administració no controla justament el que hauria de controlar, que és el mercat. I el mercat és el que defineix en darrera instància que és el que val el sòl. Tota operació urbanística, al capdavall, acaba sempre sent una operació immobiliària. Clar, és com si et diuen a casa teva que et fotran les aixetes d'or i tal, és fantàstic, que et farem una reforma fantàstica, però que et multiplicaran per 20 el preu del lloguer que estàs pagant. Dius, ja està, ja m'estava bé. Mm. Jo me'n recordo quan a moguda aquí dels ascensors a la Barceloneta, jo he vist gent manifestant-se en contra del pla dels ascensors en cadira de rodes.
0: Hòstia, que bona aquesta. Gent amb cadira de rodes que no volia els ascensors
1: perquè
0: la por a que no podria seguir vivint allà.
1: La convicció absoluta de que acabaries fora. Reformar és expulsar, tu.
0: Transformar és expulsar.
1: Ara bé, clar que estic a fer, diguem-ne, de reformar i mirar tot el que tu vulguis, fantàstic, però no a costa de portar els veïns, que és el que està passant a tot arreu, no només aquí.
0: Una de les parts de les tesis, diguem-ne, del llibre tenen a veure amb això, la incidència de l'administració en la construcció de les ciutats, bueno, que això ha estat tota la vida, també, no?
1: Pues més hauria de ser.
0: Més hauria de ser.
1: Clama. Perquè l'administració, és a dir, els governs, i el poder que diuen de l'Estat, el que fa justament és dimitir del que seria aquesta obligació que l'emplaça a tenir el cura del que és el benestar públic. Per què? Perquè el poder no el té el poder el té el mercat. Per això, clar, quan hi ha gent que arriba a l'administració, al poder i tal, i diu que farà coses, se n'adona que el capdavall el que pots fer és relativament poc, perquè realment el poder no té el poder. Mm. El poder el tenen els quartos, tu, el poder el té el mercat.
0: Delgado, quan parles de ciutats posseïdes, què et refereixes a posseïdes?
1: A veure, o sigui, hem d'imaginar... Bueno, en primer lloc, el llibre té molt de reconciliació entre dues esferes que he anat conreant i que sempre apareixen com a diferents, com a prova d'una certa versatilitat, que és l'antropologia religiosa i l'antropologia urbana. I el que estic dient és que ara per ara les fonts de legitimitat que permeten fer segons quines coses tenen que recórrer a principis igualment místics, soteriològics, que són al capdavall, encara que no reconeguin com a tal, són religiosos, no sé... Rollo la cultura. O sigui, clar, tu pots lluitar contra el capitalisme. És previsible, inclús, diguem-ne, pot ser comprensible. Però com pots lluitar contra la cultura quan estàs dient que la cultura està servint per aixecar mamotretos com els que tenim al barri de l'Auditori i el Teatre Nacional, que al capdavall són justament una de les causes dels canvis al barri, dels canvis de gentrificació, no? perquè són catedrals. Són catedrals i aleshores, clar, però clar, com pots estar en contra de la cultura? És que clar, no pots estar en contra. Com pots estar en contra de la...
0: Que s'obri un gran teatre, una gran instal·lació museística, això no es pot... gran biblioteca...
1: Si et noten l'urbanisme tàctic, no? O les superilles, en nom, bàsicament, de la lluita contra el canvi climàtic, diuen que estan salvant el
0: planeta...
1: I clar, i veure, com dius tu que en el fons això és el truco de l'almentruco, que tampoc canvia pràcticament res, perquè...
0: Ja, però l'alternativa de Delgado és que no tingui res de tot això.
1: No, l'altre...
0: Clar.
1: No, em preguntes per...
0: No.
1: Estàs prenent per les alternatives?
0: No.
1: T'atreveixes?
0: No, però no m'atreveixo.
1: No, però ja està. Mira, t'ho dic ara mateix. Tu, d'entrada, socialitzar el sol. Què tal? És a dir, ara... Però, benvolguts oients i oientes, no ho rieu, perquè ja sé que és patètic. Però jo crec que... L'alternativa és el socialisme. Hòstia, que fort el que acabo de dir, tia. No, per favor, diguem-ne...
0: Bueno, la gent ja et coneix, Delgado, però també, les idees polítiques.
1: Què passa? Que, o sigui, ja no podem ser d'esquerres? Mm-hmm. O sigui, jo crec, bàsicament, en allò públic. Què passa? Soc un funcionari públic i em sento orgullós. I jo crec, sincerament, en el paper d'allò públic. I crec que el sol hauria de ser públic. Que això no seria una solució fantàstica, ja ho sé. Una cosa és que sempre hi hagin societats que siguin desiguals. Segurament sempre serà. Però una societat que viu únicament, que s'alimenta, que es nodreix de la desigualtat, d'això és el que sí que ens sembla inacceptable.
0: Una cosa, Delgado, però quan jo et preguntava per el terme aquest, i ja has començat a explicar-ho, del tema de posseïdes, amb què portes el teu llibre, hi ha una part interessant que és que, bueno, hi ha aquesta càrrega religiosa. La mirada sobre la ciutat com una cosa... salvatge, dimoníaca, una mica...
1: Ah, és un dimoni, són... Tu has vist Taxi Driver?
0: Al
1: començament, quan el Robert De Niro va amb el cotxe, amb aquella música de Bernard Herrmann, jo és l'infern.
0: Clar.
1: Que hagi vist, per exemple...
0: Fora del seu taxi, no?, a l'entorn, ell és una càpsula enmig de l'infern.
1: Ell diu que cada matí té que deixar el cotxe de semen i de sang, perquè és l'infern. Però que no és una cosa nova, és Babel, Babilònia, Nínive, Sodoma, Gomorra... Les ciutats sempre han sigut concebudes com a espais, diguem-ne, diabòlics i dolents. I, de fet, la funció que té l'arquitecte i l'urbanista i el polític, i, evidentment, l'empresari, és exorcitzar-les, és a dir, expulsar el dimoni de l'urbà, és a dir, de la vida.
0: Bueno,
1: què passa amb la canalla?
0: Ja, ara els truquem. No, de fet, mira, aprofito per dir-te això perquè, clar, és que mirant el llibre ens vam trobar que hi ha un capítol...
1: Ai, ja sabia que ho som...
0: Que es diu Els últims salvatges.
1: Ai,
0: ja i dic, però perdona, llavors el títol de la secció ja la vas triar abans de... perquè ja estava escrit el llibre.
1: No me'n recordava que era un capítol del llibre, ho sento. Ara cal, quedo fatal. Però és veritat, l'argument és aquest, parlant d'aquest del nostre espai. L'últim, no sé si això ja va sortir, l'últim continent a ser colonitzat no
0: sí,
1: va ser... Però ja està, és la infància.
0: És la
1: infància. Els últims salvatges érem els reis del carrer, tu. Ara ve una cosa que sempre queda fatal i sempre hi ha gent que s'enfada molt amb mi, fins que van aparèixer...
0: Sí, sempre t'enfada.
1: Va, així val.
0: Però no, t'anava a dir, Delgado, però és... clar, o sigui, éreu els reis del carrer en un carrer on no hi havia parcs públics, diguem-ne, no? Aquesta idea, parcs públics de nens.
1: Però hi havia descampats.
0: Correcte,
1: i el que vols dir bàsicament és que no hi ha això que ara que són com si fossin corrals, on els nens han de jugar i han de protegits del mundanal ruïdor, evidentment això no és l'exemple. Jo sempre he jugat al carrer i vivia en un lloc que hi havia cotxes, o sigui, tampoc és que fos una mena de paradís natural al mig del camp. Però no, que va, jo justament reclamo una ciutat, la ciutat dels nens, tu. La defensa que faig és bàsicament la defensa d'una ciutat concebuda, pensada, imaginada, dissenyada, bàsicament, no per nens, no, és a dir, no per a nens, sinó per nens, per algú que pensi com si fos una criatura.
0: De fet, parles molt de la colla, també, no?
1: Home, clar.
0: Del concepte de la colla,
1: va.
0: Del grup.
1: Que és el que hi havia abans que, diguem-ne, que es fotessin en això, diguem-ne, dels mans d'unes persones que tenien la despatxatesa d'anomenar-se monitors, que bàsicament tenien com a funció monitoritzar-nos. Però clar, estelaríssim.
0: Però és que,
1: érem lliures.
0: De fet, hi ha una cosa que a mi sempre m'ha cridat l'atenció últimament, Delgado. Ai, que avui ens centrem pocs nens, em sembla, però bueno.
1: No.
0: Sí, ara un parell de preguntes. I que ens enviïn notes de veu i la setmana que ve prometo que en farem més de preguntes. Però hi ha una imatge que potser els oients compartiran que crec que es repeteix en molts pobles i ciutats de Catalunya, que és, no sé, la plaça Major, la plaça de la Vila, etc, que sempre hi ha, o moltes vegades hi ha, un cartell gegant d'una pilota tatxada. I a sota, nens jugant, amb pilota.
1: Això, diguem-ne, passa...
0: Que és una cosa meravellosa.
1: És justament...
0: Perquè, o sigui, l'autoritat està dient nens no jugueu i els nens juguen, no?
1: Ah, clar. No és una paradoxa, és una alegria, de fet. Per mi, aquesta imatge que tots podem reconèixer, a mi em commou, reconec. És la venjança. La venjança d'ells, dels reis salvatges.
0: Va, els últims salvatges. A veure si ens sentim alguns dels missatges que ens han deixat el 606-2564-32. A veure, la primera pregunta ens l'envia... A veure, qui ens l'envia? 606-2564-32, la Bàrbara.
2: Bon dia, professor Delgado. Tinc una pregunta. Per què el meu pare no em deixa fer coses que ell feia de petit?
0: Home! Ai... Per què el meu pare no em deixa fer coses que ell sí que feia de petit? I això els nens ho veuen, eh? Perquè els diuen, no, tu no pots, alt, i llavors se n'assabenten, probablement a través dels avis, que és una figura molt interessant, per cert, que els pares allò ho feien quan eren petits.
1: Pues no sé, igual és que se senten d'una forma o altra molestos i incòmodes amb la seva pròpia infantesa. I potser l'enyoren massa com perquè et pot tenir l'espectacle davant de que els seus fills la recuperen. Però no, està claríssim que cada els pares també som els nostres errors i els nostres fills i filles també els han de tenir. I estàs, però tots aquests errors, molts d'aquests errors seran recordats amb nostàlgia com el seu pare, quan pensen les coses que feia malament i que el seu fill o filla no hauria de fer, que la recorden amb nostàlgia.
0: Què et sembla la figura dels avis?
1: Mal que m'has
0: tota avi. Aquesta història.
1: Home,
0: clar, tu ets avi des de fa temps.
1: Però els avis justament és el contrapoder. Clar, els avis ben sabut és, no? Estan justament per deixar que els seus nens facin el que els doni la gana.
0: Però és bo que existeixi aquesta figura, perquè els pares, es diu aquesta cosa, les pares eduquen, treballen, no sé què, i els avis, bàsicament, deixen que fotin el que vulguin, els nens.
1: Els avis són una institució absolutament fonamental, no en l'ordre familiar, sinó en l'ordre social, perquè, evidentment, aporten saviesa, però especialment aporten tolerància. Igual, perquè ells han jugat al carrer. I, en definitiva, diguem-ne, tenen alguna cosa que explicar que els seus nets no coneixen.
0: Com seran els avis que no han jugat al carrer? De petits.
1: No sé.
0: Imagina't.
1: Igual són com si fossin monitors, no sé, però és...
0: L'obsessió que tens amb els monitors és realment...
1: No cal.
0: És que no vull que ens enviïn aquí.
1: Escolta, no té cap misteri, per favor, que ningú s'enfadi al que estic dient.
0: Sí que s'enfaden, sí,
1: és
0: home.
1: L'educació en el temps lliure, en el lleure, ha servit per alliberar els nens del seu temps lliure. Ja està, mira, què passa? Escolta, si no, els qui creem al carrer la mateixa, perquè és que m'enfada quan una cosa que a mi em sembla bastant òbvia, pugui ser tan inqüestionable. A veure, el problema...
0: Tot i que, Delgado, per contradir-te en aquesta qüestió, entenc la frase, perquè em sembla que és magnífica, si ocupes el temps lliure dels nens per fer educació, educar en el temps de lleure, el que els estàs traient és el temps de lleure. Però, la meva pregunta és, i què passa amb els infants que no tenen aquest temps de lleure o per les condicions socioeconòmiques no el poden gaudir amb una llibertat plena? Pot ser que aquests espais siguin els únics on realment puguin exercir de criatures?
1: Pues qui estava aquí, qui jugava als carrers dels que jo me'n recordo? Jo tenia temps lliure perquè els meus pares treballaven els dos tal i no podien estar per mi, i jo i tota la colla que era la nostra regna. Perquè no podíem estar a casa. Clar, l'aparició de l'educació en el lleure justament va servir per tenir els nens aquarterats quan els pares no podien estar per ells. Uh-huh. Ara, què queda? Doncs mira, els famosos immigrants que no poden permetre segons quin tipus d'activitats per als seus fills i que finalment acaben deixant que juguin al carrer. Ja està.
0: Va, anem amb més preguntes que ens fan alguns oients. Aquest és el Roc, em sembla. Em sembla que ens envia un nen de 5 anys que es diu Roc, aquest missatge al 606 25 64 39.
3: Bon dia, professor. Em Hola. Dic Roc i tinc 5 anys.
0: Ah, mira.
3: Em pregunto, ara que ve la Mercè, per què els humans fem festes i els animals no?
0: Oh! Delgado, quina meravella de pregunta. Sí. Atenció, eh? Ara que ve la Mercè, em pregunto com és que els humans fem festes i els animals no.
1: Però, bueno, en primer lloc, no sabem si els animals fan festes.
0: Exacte.
1: Però, home, és claríssim. Home, perdona.
0: De fet, sí que en fan.
1: Els animals juguen. Mm-hmm. O sigui, a la festa, bàsicament, que deixes un temps de la teva activitat més o menys ordinària, la que sigui, no sé, per un animal, no sé, caçar o buscar aliments, jo què sé, bàsicament per jugar. Deixes una mena de parèntesi en el que únicament t'abandones el que és la pura sociabilitat. No és que els animals tinguin festes, els animals tenen ritus. Doncs el ritual no és una exclusiva de l'ésser humà. Com es diu?
0: Roc.
1: El Roc, escolta'm.
0: Meravellosa pregunta,
1: Roc. Tu no veus que els animals juguen? Sí, juguen, jo què sé, diguem-ne, duen a terme una activitat que aparentment no té cap sentit, que no és productiva. Per què? Perquè són animals sociables.
0: Hosti, que bona aquesta de que jugar és la reivindicació d'una activitat no productiva.
1: Clar.
0: No serveix per res jugar, diguem-ne, no? No produeix res.
1: No serveix per res d'una manera, sí, diguem-ne, pràctica.
0: Exacte, des d'un punt de vista de l'ordre capitalista o de...
1: Però és la base de la sociabilitat. Mm-hmm. Les festes, clar, diguem-ne, seran molt xules, però, home, segons com són una merda, perquè és justament com els rituals són obligatòries.
0: Exactament.
1: Estàs obligat a fer festa. És més, estàs obligat a divertir-te, xaval.
0: És que és molt pitjor. És veritat. Imagina't, això és el que li passa a aquell curtcircuit que li passa a tanta gent el dia del seu aniversari, que a vegades diuen, és que jo no vull celebrar-lo, no? I et pressiona la resta dient, però com no pots celebrar el teu aniversari? Fes el favor de celebrar l'aniversari. Bueno, però no m'obligui a passar-ho bé, sisplau.
1: Però és que això es diu desobediència, diguem-ne, obligatòria. Les persones fan festes perquè, a veure, el que és complicat, Roc, és fer una festa tu sol. Home, clar que pots fer una festa tu sol.
0: Una festa tu sol.
1: Però, home, això, diguem-ne,
0: és boníssima.
1: Aquell personatge, recordo ara... que celebrava festes amb el seu nino. És un projecte d'aquella companyia.
0: El Mr. Bean.
1: Mr. Bean.
0: Sí.
1: Es muntava amb el nino. Clar, sí, però sí, sí. La qüestió està que tu la festa has de celebrar-la amb algú. Inclús quan creus celebrar-la pel teu compte, en el fons sempre celebres amb algú que no hi és. Que és una altra història.
0: Uau.
1: Però...
0: Oh.
1: La festa és justament la prova de que realment necessitem els altres. I creu-me, els animals també necessiten els altres animals si són sociables.
0: M'acabes de desmuntar, Delgado, perquè aquesta frase de fins i tot quan creus que celebres sol, en realitat estàs celebrant amb algú que no hi és.
1: Home.
0: És que té una incidència bestial, perquè clar, m'acabes de fer un gir aquest personatge de Mr. Bean.
1: Clar,
0: amb qui estava celebrant quan semblava que no celebrava
1: no
0: amb
1: sé.
0: Ningú?
1: Això no sabem.
0: Amb,
1: perquè...
0: amb quina persona que ja no és davant seu, amb quina profunda escalforeta de mirar-te la sèrie de nou i dir... Fixa't que està sol, però en realitat el que està és desitjant estar amb algú.
1: No, està amb algú.
0: I està amb algú.
1: Que no hi és.
0: Sí, sí.
1: Ningú està sol. La gent que està amb el carrer amb el mòbil, o que inclús que no va res, que va aparentment amb la seva, està pensant en algú.
0: Mm.
1: És més, quan recorda, sempre fas vida social amb algú que no hi és en aquell moment. Però, a més...
0: Els records tu sol no tenen cap mena de sentit, no? Un record
1: és que no, que... És impossible. Clar. Recordes bàsicament una absència. Mm. No hi ha espais buits, com aquella cançó del Silvio Rodríguez, no? El breve espacio en que no estàs. Doncs passa exactament igual. És més, somies, sempre somies amb algú. Sempre hi ha algú al teu somni. Pot repetir. Algú que pot ser, a vegades, com la Melvida Diarna, a diurne, algú que pot ser invisible, que ningú veu més que tu.
0: Per tant, les festes... importantíssimes.
1: Les festes, i amb una... Tu t'imagines...
0: Però perdona, és que ara se m'ha quedat una cosa molt delgadiana. Els animals, quan fan festes, semblen persones, segons com, i les persones, quan celebren...
1: Home...
0: Semblen una mica animals.
1: Home, això, de part d'una festa en què no puguis fer animalades, no és una festa,
0: clar.
1: Per definició. O sigui, les festes són indispensables perquè totes les societats conegudes, perquè són societats, la gent s'ha d'ajuntar i ha, d'una forma o altra, convertir-se en una sola cosa. Diuen que les festes serveixen per proclamar la nostra identitat. No, escolta'm tu, les festes, això pot ser el començament. I al cap de, diguem-ne, de tres gintònics, jo ja no tinc identitat.
0: Escolta, tancaré perquè és que avui se'ns ha fet una mica més curt perquè volíem preguntar-li al Delgado per la ciutat posseïda. Totes les ciutats són posseïdes, o, bueno, és en castellà, de fet. Capitán Swing, totes les ciutats estan posseïdes, no? És el títol?
1: Per el dimoni de l'urbà.
0: Exacte. Però faré una última nota. Evidentment, la resta la sentirem, 606-25-64-39. Els vostres fills que fan aquelles preguntes que no sabeu com respondre. A tota aquella gent que té nebots que no paren de preguntar coses i penseu, mira, que ho faci el Delgado. Doncs mira, ja tenim aquí la persona ideal per fer-ho. I per cert, deixa'm dir també que una salutació molt especial a la gent atrapada a la ronda ara mateix, perquè ens estan arribant missatges de gent, per exemple, l'Alba Sagarra, que ens està escoltant, que està encantada amb la secció, està atrapada a la ronda, que sàpiga que hi ha un accident i la ronda en sentit Llobregat està completament tallada, la Guàrdia Urbana està fent desviaments per la sortida 7 a Sant Gervasi Bonanova, de moment això provoca ja 2 quilòmetres de cua a la ronda, sent un diumenge a les 11 del matí, té la Marinera amb una ciutat que ara mateix té una cursa, que és la cursa de la Mercè, en marxa. Però bé, l'última pregunta va d'avui és del, diu que és el Jordi de Santa Susana, que té 11 anys i que el seu pare, que es diu Quim, diu que se li va acudir sentint el Basté a les 8 del matí. Diu, vaig pensar que la persona ideal per contestar, si no el nen, si a nosaltres, era el professor Delgado. A veure.
4: Senyor Delgado, la IA dominarà el món?
0: La IA dominarà el món.
1: Escolta'm, a veure, mira, xaval...
0: No, calma.
1: No, escolta'm,
0: té 11 anys, calma, Delgado, no, que et veig jo molt llançat.
1: Jo tinc un net d'11 anys i ja li puc dir.
0: Escolta'm, no, però calma,
1: Calma, no, és que sempre hem d'estar patint, hosti, en sèrio.
0: Sempre hem d'estar?
1: Sempre hem d'estar patint.
0: Patint.
1: O sigui, sempre tenim alguna amenaça que ens assetja i que ens fa tremolar per al futur de la humanitat, hosti. I amb la intel·ligència artificial pues passarà el que sé, però és que sempre tenim que estar d'una forma o altra angoixats per algun tipus d'amenaça imminent que acaba i que està d'una forma o altra a punt d'acabar amb nosaltres. Escolta'm, ara toc... Saps qui, diguem-ne, qui està espantant-nos amb la intel·ligència artificial? els que viuen bàsicament del gran negoci que està sent l'intel·ligència artificial, que volem que parlem d'ella i que estiguem tots preocupats i tal, i que imaginem una pel·lícula de ciència, de ciència
0: ficció.
1: Ficció, en el que hi ha les màquines... Bueno, escolta'm tu, aconseguirà la intel·ligència artificial baixar el preu de l'habitatge? Aconseguirà? Pues com no aconseguirà, que fotin el que els doni la gana, perquè al capdavall el que ens interessa és això. I tot l'altre, bàsicament, és fer-nos estar en tensió i patint, perquè sempre hi ha extraterrestres, com en aquest cas, que estan a punt de menjar-nos.
0: Mira, dos coses sobre el tema de la intel·ligència artificial. La pregunta de... Si, com deia el Roc, la intel·ligència artificial pot jugar, això és una cosa, que seria una demostració humana. I segona, una cosa que em vaig fixar l'altre dia que t'ho volia comentar,

0: Vine a la Castanyada del Cabra Roc! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex amb Busta i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figa Flaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! RAC 105, emissora oficial!
1: S'acaba l'estiu, però les ganes d'estar en forma segueixen més vives que mai. Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness. Posa't a prova. Una vida més activa i saludable és possible. Ara és el moment de començar. T'ho posem fàcil amb les promocions especials de setembre. Consulta promocions a eurofitness.com.
2: Que no torna a passar.
3: La IA ja ho ha fet, això, eh? No sé si a vegades quan busqueu alguna cosa a ChatGPT i tal, que dieu això, no m'acaba de quadrar, el dius, perdona, no, és que no és així. Però no diu, perdona. Sí. Diu, perdona, però ja ho modifico.
4: No parlem de dades. No parlem de dades equivocades, que és el que qualsevol sí. cas... Estem parlant de dades que tinguin que veure amb la relació entre el bé i el mal.
3: Ah,
4: que, diguem-ne, tu podràs ser capaç de fer màquines, podràs fer màquines que s'enamorin, però que s'equivoquin havent-se enamorat de qui no devien, és que no podrà, o sigui, mai una màquina s'enamorarà d'alguna persona que no la correspon. Imagina't, és que seria tremendo.
3: Quina màquina tan perfecta, no? La màquina que s'equivoca a enamorant-se.
4: ¿Por qué m'has dejado? ¿Qué t'he fet? Una màquina que reconegui que sí que ningú mereix que l'estimin.
3: Ai, Delgado, em mataràs. 606-25-64-39, sisplau. Notes de veu dels vostres nens inquiets, aquests darrers salvatges, tinguin l'edat que tinguin, en tinguin 3, en tinguin 11, en tinguin 2, en tinguin... Bueno, quin límit posem d'edat de nens per fer preguntes, Delgado?
4: Home, bàsicament...
3: És que el primer dia hi havia gent de llarga edat, ja d'edat prodecta, dient, jo també em sento un nen, jo vull fer preguntes.
4: Home, jo trobo que el límit, bàsicament, és el deteriorament físic, ja...
3: Quan evident.
4: Ja, no sé, quan ja veus que no pots pensar en claretat, jo crec...
3: Deixes de ser un nen quan ja no penses bé, no?
4: No, sempre ets un nen. El que pot ser és el cadàver d'un nen.
3: Això sí.
4: Però un nen sempre ho ets. Bàsicament és el nen que tens no darrere, sinó sota, el deixes viure i que tant algú et digui amb cara enfadat, però ja tenim una edat, eh? Que és la cosa més bonica que et poden dir.
3: Ja tenim una edat, aquest recordatori. Per cert, un oient que em recorda que el Mr. Bean el que feia era enviar-se les postals de Nadal. Recordes això? Aquesta escena, ell se les penjava, sortia per la porta de casa, obria la porta i deia... Oh, quina alegria! Vale. Bueno, sortia i llavors li arribaven i
4: però,
3: se les trobava.
4: Però feia festes, te n'adones?
3: Clar.
4: Diguem-ne, feia festes.
3: És increïble. Bueno, Delgado, estimat salvatge, últim salvatge, moltes gràcies, eh? 606-25-64-39, notes de veu per la setmana que ve. Preguntes de nens, de les edats que vulgueu sobre qualsevol tema. Adéu-siau, Delgado.
4: Aquí, vinga.
5: Esteu escoltant
6: els millors moments del Via Lliure.

0: les incunables.
1: Lucía Ramis, bon dia.
2: Bon dia.
1: Irene Cordón, bon dia.
2: Bon dia.
1: Les incunables, viatges en el temps per preguntar-nos si el que fem en l'actualitat, el que és notícia, el que és efectivament actualitat, la nostra vida, s'assembla o no a la de que vivien els nostres avantpassats. Ja sabeu que podeu fer peticions de qualsevol qüestió a vialliure@rac1.net. Avui de què parlarem?
2: Mira, aquest dimecres que ve comença la tardor.
1: Sí.
2: És que la tardor encara existeix. Vos en recordeu? Bueno, aquella estació que hi havia després de l'estiu, abans de l'hivern.
1: Dient que era la seva preferida.
2: La meva.
1: Ja està. Veus?
2: Duies la gabardina.
1: Ara.
2: La visquejava, feia una fresqueta així molt agradable, no? Bé, doncs em recordeu d'aquella època.
1: Aquella època, quan passava això.
2: I fins fa poc, a finals d'estiu i a la tardor, es feia la barema. Era temps de coir el rim, d'omplir els cellers i començar a preparar el vi de l'any. Ara, amb el canvi climàtic i tot això, ja no sé si estan així, perquè hi ha zones com el Penedès o alguns cellers de l'Ella que ja varen començar la recollida del raïm a finals de juliol i començament d'agost, no? Però en tot cas, la barema està relacionada amb les festes per celebrar l'arribada de la tardor. Hi ha festes de la barema a l'Ella, a Sitges, al Penedès, a Cubelles, a Francolí, a la Pobla del Duc, al País Valencià, celebren la raïmà, i també hi ha la festa de la filoxera, Sant Sadurní d'Anoia, per commemorar que varen vèncer aquest paràsit tan fotut per les vinyes. Històricament la filoxera

0: fet molt de mal. I per tot això, avui volíem explicar l'origen de la verema.
1: Va, doncs anem amb l'etimologia. Què és la verema? D'on ve la verema?
0: En aquest cas és molt fàcil. La verema és la collita del raïm per la producció del vi i ve del llatí vindèmia, compost de vinum, vi, i demere, que vol dir treure, tallar. Per tant, és això.
1: Tallar el vi.
0: Sí, sí. Treure per poder fer el vi. I fa molts anys que existeix.
1: Tantíssims anys, com que si ara, per exemple, ens féssim la pregunta de com era el vi de l'antiguitat, si anéssim a una vinya grega, per exemple, de fa 2.500 anys, en plena verema, què és el que ens hi trobaríem? Com eren les baremes de l'antiga Grècia, Irene?
2: Doncs jo crec que l'escena que ens podem imaginar probablement ens resulta força familiar, perquè em vull imaginar homes, dones, criatures que estan collint els gotims, cistells plens de raïm i gent que ho va transportant d'un lloc a un altre per prensar-ho. Doncs la barema ho de saber que efectivament se solia, no?, fer a finals d'estiu, però quin estiu? Començaments de la tardor.
1: Ja creus que tenien el mateix debat que nosaltres? Diu, això l'estiu, aquest estiu...
2: Segur que no, però en tot cas, sigui com sigui, era un moment importantíssim del calendari agrícola. O sigui, tant és el moment que hagis de collir aquest raïm, perquè és veritat que també dependrà de la regió i de la maduració d'aquest raïm. Però això què vol dir? És molta feina concentrada en pocs dies, però també un moment de celebració. I en això potser no han canviat tant.
1: T'anava a preguntar sobre això, que clar, recollir el raïm és una cosa que es pot imaginar d'una forma més o menys similar, o aquesta imatge més o menys similar, però la conversió d'aquest raïm en vi potser no és exactament igual, o sí, no sé si trepitjaven el raïm com hem viscut aquí o com s'ha vist aquí, com era aquella verema, com era aquell procés de transformar la vinya en vi?
2: Doncs mira, el raïm es podia trepitjar amb els peus, normalment s'utilitzen cups o unes instal·lacions preparades precisament per recollir aquest mos, però també feien servir premses i així ho feien per poder aprofitar molt millor el raïm. Després, evidentment, ve el tema de la fermentació i el vi s'havia d'amagatzemar amb uns recipients ceràmics.
1: Clar, i l'altra pregunta és si el vi aquell s'assemblava una cosa en el vi de l'actualitat.
2: Mira, aquesta pregunta és que me la fa molta gent, sempre. Jo dic, a veure, jo crec que aquí sí que tindríem probablement alguna sorpresa. Perquè
1: desagradable. Sí, sospito que el vi tan bo no devia ser.
2: És una cosa molt subjectiva, i és una cosa educativa. Clar. Per tant, això ho hem de tenir present. D'entrada us he de dir que hi ha molts tipus i qualitats de vi, que això és important perquè a vegades la gent diu el vi grec, com si fos un únic vi. Mm. I no, o sigui, nosaltres tenim que tenen diverses varietats, tenen blancs, negres, dolços, vins joves, també parlen d'envellits, alguns més aromàtics, i fins i tot tenen uns vins resinosos que són similars a la resina. Ara bé, el gust podia ser força diferent al nostre, perquè d'entrada us he de dir que els grecs acostumaven a beure el vi barrejat amb aigua.
1: Oh!
2: Sacrílec.
0: Oh! Com però, sifon.
1: Bueno, sifon. No. Però escolta...
2: Per tant...
1: Gravíssim.
2: Sí, és bastant greu i per ells no, ara ho veurem, però...
1: Tu anaves a una taverna.
2: Tu vas a una taverna grega, no? De fa 2500.
0: Te posaven dos dits de vi i la resta d'aigua.
2: Probablement la primera reacció seria preguntar-nos què dimonis ens han posat a la copa.
1: Imatge de pel·lícula, escopir-lo... Però això què és?
2: Probablement que hauria passat això, però insisteixo a dir que això és quelcom molt, molt subjectiu i cultural.
1: Sí que hi ha uns personatges que són els fenicis,
2: sí,
1: no?, que són importants en aquesta història, però ens has d'explicar el què, el per què, perquè no són els inventors tampoc del vi.
2: Clar, correcte, és a dir, els fenicis no van inventar el vi, però quan parlem de vi, ràpidament ens ve al cap fenicis. Els pobles grecs i els fenicis.
1: Correcte.
2: Què és el que passa? Que els fenicis tenen aquí un paper importantíssim, perquè ells van ser els grans comerciants i els grans navegants del Mediterrani. El vi ja existia, evidentment, molt abans que els fenicis, però ells ens van ajudar i van contribuir a fer-lo viatjar. I això és una cosa molt bonica. Heu de pensar que quan parlem dels fenicis els hem d'ubicar el que seria l'actual Líban, d'acord? Uh-huh. Ells surten d'aquelles ciutats, les més conegudes, Biblos, Sidó, Tir, agafen els seus vaixells i tenen ja, van crear unes xarxes comercials que eren immenses, que anaven precisament d'aquest Mediterrani, d'aquest Llevant, fins a Occident, passant per Xipre, el nord d'Àfrica, Sicília, Sardenya, fins que arriben a la península Ibèrica. Són uns vaixells que no només transporten les àmfores en vi, sinó que transporten moltes maneres de produir-lo, de consumir-lo, de valorar-lo, i no només de vi, la cultura, que això és importantíssim. Sabem d'entrada que aquest vi el posen en unes àmfores, que molt probablement les teniu vistes, que són aquelles que tenen, van acabades amb una punta.
1: Correcte.
2: Són com molt estretes.
1: Això tecnològicament deu tenir algun sentit.
2: Sempre, no? Clar, són molt pragmàtics també aquests, i sí que sabem que si tenen aquestes àmfores, aquestes gerres de ceràmica, tenen aquesta punta, és perquè es puguin encaixar i també podien estivar bé unes amb les altres.
1: És una qüestió d'ubicació, de pilar, diguem-ne, no?
2: Sí,
1: hem de... Que càpiguen el màxim possible.
2: Sí, i és la millor manera poder transportar tantes quantitats d'àmfores. Heu de saber que, quan parlem d'aquests fenicis, estem parlant ja del segle IX, abans. O sigui, són molts i molts anys. Ells tenen una presència ja important al sud de la península, a Cadis, per exemple, que la van fundar ells, i les seves xarxes comercials doncs arriben a tot el litoral del Mediterrani, també. Circulen, com dèiem, el vi, circulen les àmfores, i progressivament aquest coneixement relacionat amb el conreu de la vinya, de la producció vinícola... Heu de saber que les comunitats locals, és a dir, els pobles que vivien abans que arribin aquests fenicis o aquests grecs o aquests romans, doncs els hi va agradar molt això del vi, i els ho van adoptar i ho van integrar, aquests productes, en les seves pròpies pràctiques, però és que fins i tot la vinya. Clar. Jo diria que avui en dia, no, un paisatge de Catalunya, jo no el sé veure sense una olivera o una vinya, i dius, i això qui ens ho va portar? Doncs això els hi devem als fenicis.
1: És una mica el que dèiem abans, i que tots els amants del vi diuen, no? El vi no hi només, és moltes altres coses, el vi.
2: Correcte. I això també ens ho van ensenyar ells. Ens ho van ensenyar perquè té moltes connotacions, no? I en aquella època, a més, mostrava prestigi social. O sigui, no totes les classes socials tenien accés a això, i per tant és una de les coses més fascinants del comerç antic, que és que quan viatgen els productes, viatgen les idees i viatgen els costums.
3: Clar, estic pensant que la paraula bacanal...
1: És que la gran celebració del vi, diguem-ne, no?
3: Ve de Bacus, del déu romà del vi, de la vegetació i de l'èxtasi, l'equivalent a Dionís grec, que ara en parlarem, i les bacanàries...
1: Que no hi havia festes del Dionís, o que hagin arribat a les nostres...
3: Sí, sí, tant. I llavors les bacanàlia, no?, que eren aquestes festes romanes celebrades en honor d'aquest déu, les coneixem com a bacanals, però el que és graciós és que a Grècia, aquestes reunions que es feien després dels àpats, en què els participants reclinaven per beure vi, conversar...
1: Aquesta imatge que hem tingut tant, reclinats allà...
3: Menjant el raïm.
1: El raïm.
3: Sí, no?, aquesta imatge. Rebien el nom de simpòsium.
1: El què? Les festes? Aquest és el moment aquest de prendre reclinat. Simpòsium.
3: Per tant, un simpòsium.
1: Era un simpòsium.
3: O sigui que, ara, quan pensam en simpòsium, pensam més aviat en aquestes convencions, reunions de professionals, no?, per estudiar
1: bastant,
3: el tema...
1: Bastant més avorrida que quedar amb uns col·legues per fer uns vinets.
3: I de bé d'aquí, o sigui que quan vos convidin a un simpòsium, vos estan convidant a un bacanal, encara que no ho diguin. Però cal tenir en compte...
1: Perdona, llavors, quan tinguis la parella que es dedica a certes professions, si et diu aquest cap de setmana o me n'he d'anar 3 dies perquè vaig a un simposi.
3: Sí, sí, la bacanal.
1: Ja sabem on vas, ja.
2: De totes maneres, quan parlem del món grec, heu de saber que aquests simposis era un espai masculí.
1: Ja.
2: Que avui en dia potser ja estava veient.
3: Nosaltres hi podríem anar.
2: Clar, clar. Llavors era el moment per poder sociabilitzar entre altres ciutadans i sempre, evidentment, d'un determinat nivell social.
3: És com aquestes reunions que fan moltes vegades els homes, no?, després de la feina.
2: Però és que es tracta d'això, de veure junts i compartir una conversa.
3: Per acabar de fer negoci.
2: Sí.
1: Anem a fer una copa, no?
2: Clar, sí, que no és només embriagar-te. Es tractava d'això, i es tracta encara dia avui. I a més, abans us deia que ells barrejaven el vi amb l'aigua, i això ho feia el simpiosiarca.
1: Simpiosiarca.
2: És de simposi, simposiarca. Llavors aquest és el que havia de barrejar en un gran recipient que es deia cràtera, i després es va servint en copes. És aquesta imatge que dèieu, no?
3: Però s'engatava molt o no? O sigui, s'emborratxava molt.
2: Era Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, sempre.
1: Però hi havia algú que venia sense...
3: Tenien ressaca.
2: Què és el que passa? Que no era ben vist. No era gens ben vist. Això és molt important. Veure algú embriagat.
1: Ah,
2: perquè,
1: sí?
2: Clar, perquè és considerant quelcom salvatge. O sigui, els grecs heu de saber que ells, per ells, eren una demostració de civilització. És, pots gaudir del vi, però sempre has de saber dominar-lo abans que el vi et domini a tu.
1: Ah.
2: És una manca de control tremendo.
1: Boníssim.
2: Això és
1: boníssim.
2: Molt bo.
1: I clar, ara que apuntaves també, Llucia, el tema de Bacus, no?, i de Dionís. Al final ha quedat aquesta idea de que és el déu del vi. No hi ha el déu del... Bueno, no, igual ho desconec, el déu del pa, o el déu de circumstància... O sí, bueno, el pa potser el podríem posar al marge, però d'un producte. Per què era tan important com perquè tingués un déu propi, no?
2: Bueno, mira, hi ha un déu del pa, per exemple, sí, el cereal, aquí en podríem parlar també, però Dionís, no?, Dionís és que és molt més que el déu del vi. O sigui, és un déu de l'èxtasi, de la transformació, fins i tot de la festa, i no l'associeu també al teatre. De fet, les primeres festes dionisíques doncs són també, és d'on naixerà aquest teatre nostre. Per tant, Dionís, en certa manera, és un déu d'aquesta frontera, perquè estàvem comentant que si abuses d'aquest vi, tens un, ets un bàrbar, clar, no tens autocontrol. Per tant, és un déu de la verema i la vinya, ara comentàvem fa un moment, no?
1: I en certa manera, la sensació de que les festes no deixen de ser un espai en què, no sé si és així, però s'aboleixen les normes socials establertes habituals. El comportament bàsic de cop queda entre parèntesi, no? I es queda en una zona d'interregne, no?
2: És això. És que és bàsicament això. O sigui, per això nosaltres sabem que la beguda és capaç de transformar doncs, l'estat de consciència i que fins i tot surten veritats amagades. Quantes vegades ho hem dit, no?
3: No, això no hauria d'haver dit.
2: Sí, ho diem.
1: El dia següent.
2: Diuen els borratxos i els nens i els infants sempre diuen veritats.
1: Correcte.
2: No, però ara deies... Per tant, les normes socials aquí es poden suspendre tranquil·lament.
3: Clar,
2: no,
3: però quan deies això perquè és necessari un vida, un déu del vi, cal tenir en compte que des de les primeres civilitzacions el vi és el que ens separa del món animal, o la cuina, no? És a dir, els animals...
1: El que ens fa persones.
3: Els animals no saben fer cuina, no saben cuinar, no saben fer vi, no? I aquesta és la gran diferència, i per tant es considerava que era un regal dels déus haver-nos ensenyat a fer vi.
1: Ah, llavors, o sigui, tenir la...
3: Era la connexió amb el déu,
1: d'acord,
3: no?
1: Els
3: era...
1: coneixements.
3: Exacte.
1: Que et diferencien de la resta.
3: Clar, i de fet, una de les primeres deïtats associades al vi és la semideessa Gestiniana, un personatge de la mitologia sumèria, el seu nom vol dir vinya celestial, i és una de les deïtats més antigues del sud de Mesopotàmia i està vinculada al vi i a la tardor, perquè, clar, estava molt lligada en aquesta festa, no, aquesta celebració que es fa...
1: Tot el món antic, per tant, des dels grecs, els fenicis, els romans, Mesopotàmia, sempre celebraven, no?
3: Sí, per exemple, Siduri és la deessa babilònica de la fermentació, no? A l'epopeia de Gilgamesh, que es va escriure fa 4.550 anys, quan ella, quan Gilgamesh entra al regne del sol cercant la immortalitat, descobreix una vinya màgica, però hi ha una deessa, no?, que la custodia, que és aquesta Siduri, no?
1: No serà tan fàcil, no?
3: Sempre estan com a guardant allò, no? Osiris, no?, un dels déus egipcis més importants, es diu que va ser el primer a tastar el vi i ensenyar als humans com es cultiva, no?
1: I llavors, aquest regal diví que deia.
3: Exacte. Llavors, aquí parlàvem, no?, de Bacus o de Dionís, que surt envoltat de raïms, de sarments, de fulles de vinya, no? Porta un cantaros, que seria una copa profunda de vi, i llavors, ja a l'època, el vi es bevia en copa, no?
2: Que quan venen els grecs ja els fenicis porten vi i que deien que no arriba només el vi, perquè arriba tota aquesta cultura relacionada amb el vi. I arqueològicament tenim les proves, perquè aquestes àmfores, al seu costat apareixen aquestes copes que ara estàs comentant.
1: Ah, clar, les copes particulars de com bevien
2: vi. Les copes, les gerres, altres recipients que estan relacionats doncs, amb la manera mediterrània de servir i de compartir aquesta beguda. I fins i tot aquestes poblacions ibèriques que ara comentàvem fa un moment, quan veuen aquest vi, diuen, a veure, ells com l'ingereixen, què utilitzen? Utilitzen aquestes copes? Doncs vinga, incorporem aquest objecte també a la nostra cultura.
1: No. I sobre el... No m'ha explicat una cosa, que és que tenint en compte que el viatge del vi és tan antic, on podríem considerar que és el primer vi de la història, un dels primers vins de la història?
2: Doncs, almenys arqueològicament parlant, l'evidència més antiga que tenim prové de Geòrgia.
1: Geòrgia.
2: Ens hem d'anar al Caucas, perquè s'han trobat uns recipients d'argila immensos que tenen 8.000 anys.
1: Uau!
2: Jo us he de dir que l'he vist.
1: Ho has vist?
2: Sí, sí, clar, perquè jo he de seguir... Ho he vist. He anat als museus, he anat a veure aquestes gerres meravelloses i sabem, a més, que contenien vi, perquè, evidentment, després de 8.000 anys, l'any 6.000 abans, tot estava apurat.
1: I no n'hi ha.
2: No n'hi ha. El que passa que sí que queden les restes del mos de raïm que ha quedat fermentat. I ho sabem gràcies a un marcador químic que és l'àcid tartàric, que perquè ens entenguem és un compost que es troba de manera sempre natural en quantitats molt altes amb el raïm i en el vi. També es troba amb altres tipus de fruita, però amb el raïm sobretot. Llavors, quan un arqueòleg, l'investigador, troba un vas ceràmic i pot prendre una mostra i troba les restes d'aquest àcid tartàric, pot afirmar sense cap dubte que allà, allò, aquella gerra, contenia el vi.
1: Ah,
2: i això és boníssim, perquè jo dic que és una signatura química. O sigui, no hi ha marge de dubte. No és quelcom interpretatiu, no, però potser no, res. És seguríssim. Jo dic que és una empremta, no?, que travessa mil·lennis i que ens està dient sí, això tenia vi.
1: Mm. Va, i si el vi més antic és de fa uns 8.000 anys, o almenys el més antic que hem localitzat fins ara, l'antiga Geòrgia, o en els regnes de l'antiga Geòrgia, el celler més antic del món, sabem on és?
2: No, correcte, perquè una cosa és trobar restes de vi, l'altra és trobar un celler. Doncs aquí ens anem d'anar fins a Armènia.
1: Armènia, per tant, terra d'inici de vi, segur.
2: Clar, és boníssim, perquè Armènia, com sabeu, està al costat de Geòrgia, llavors Geòrgia presumeix de dir que té la gerra més antiga, però Armènia, sense marge de dubte, té el celler més antic, almenys documentat. Llavors, clar, Geòrgia diu, ja sortirà el celler, probablement, evidentment que ha de sortir, l'ha hagut de fer. En tot cas, si aneu a Armènia, per favor, no deixeu aquesta visita. És una cova...
1: Hi has anat, també?
2: Sí, clar.
1: Mare de Déu, senyor! Sí. Irene, m'ho fes el favor,
2: Aquesta cova...
1: Antetes llargues,
2: No, però és que a més és molt curiós, perquè veus la cova i va molt poca gent, i dic, però sí, és importantíssim, perquè és el primer celler documentat a la història de la humanitat. Llavors, què és? A veure, és una instal·lació vinícola d'uns 6.000 anys d'antiguitat, que no és poc, Per tant, està datat més o menys cap a l'any 4.100 o així abans. És una estructura que veus on haurien trepitjat, on haurien premsat el raïm, però insisteixo a dir que és una cova, és la cova Areni número 1. Trobem també una cubeta, que era per recollir aquest most, trobem recipients per la fermentació, i a més, ja us dic, és que no és només un celler, perquè és com una escena congelada en el temps, perquè alguns d'aquests recipients fins i tot contenien petites restes de resina que s'havien utilitzat, doncs, per evitar la contaminació del vi. Això és una cosa molt, molt moderna, i dius, doncs no ho és tant, perquè ells ja ho feien, ja ho tenien.
1: I els antics per què feien vi? Per què comencen a... Perquè, evidentment, el consum, no? Però...
3: Ja tenia aquesta funció...
2: boníssima, perquè no, o sigui, antic no té només aquesta funció
1: social,
2: recreativa, no, és a dir, els primers moments el vi era sobretot un element ritual, o sigui, ara ho estàvem vinculant fins i tot amb aquest món religiós, amb totes aquestes divinitats que ens estaves comentant, Llucia, i és perquè s'utilitzava sobretot en enterraments, en cerimònies, però és que a més no tothom podia accedir a aquest vi.
1: Però ara, perdona, m'has fet recordar que un moment clau de qualsevol cerimònia religiosa catòlica...
3: Ara en parlarem.
1: És el pa i el vi, no? I efectivament doncs en aquest moment també ho era.
2: És importantíssim.
3: Clar.
2: I en els enterraments tu no deixes aigua, deixes vi. Perquè fins i tot en alguns enterraments antics que fas una ofrena, nosaltres deixem flors, no?, les tombes, doncs es deixaven sempre pa i vi.
1: Què dius ara?
2: També té aquesta connotació tan important, no?
1: A les tombes?
2: Sí, perquè de fet és un aliment transformat. Mm. O sigui, el raïm passa una transformació, passa el vi, i tu què vols? Que el difunt, també un cop mort, es transformi en quelcom més important, no? Més transcendental. És molt
1: bonic. Preciós.
2: És preciós. Llavors, comentàvem una miqueta quin sentit tenia, per una banda, doncs, aquest element ritual que estem veient tan bonic. Jo ara fa un moment que us deia que no tothom pot accedir a aquest vi, per tant, és un producte d'estatus. Només les elites d'algunes comunitats tenien accés a aquest vi. Un altre, el que estàvem dient, simbolitza la vida, però aquesta transició, aquesta comunicació amb aquest món tan espiritual. I fins i tot, en alguns textos, veiem que el vi s'utilitza en medicina. Sí, és una cosa curiosíssima. Sí, perquè té alcohol, i l'actual doncs, actua sempre com un conservant i un antisèptic. Llavors, molts dels remeis herbolaris...
1: A veure, una cosa, aquesta excusa ja l'he sentit abans. No,
2: és això que... Això les àvies ho feien, ara. Sí. Ja ho feien.
1: No, jo és per conservar, per conservar-me millor.
2: Doncs com a símbol cohesió social, també, bàsicament.
1: Que, però és també. Funció remeiera, també.
2: És funció remeiera, i la veritat és que sí, és un antisèptic doncs, que a més en surt, en aquests textos que veiem que... Bueno, doncs que com un recurs medicinal, perquè té aquest alcohol, llavors maceraven el vi amb molts remeis herbolaris per poder elaborar doncs, un medicament que funcionava.
3: Clar, la mitologia catalana és plena de llegendes, de rondalles, de tradicions populars relacionades amb el raïm, la vinya, el vi, sobretot el Penedès, el Priorat, Mallorca o el Rosselló, no? Que és on es fa més vi, no? I moltes parlen de ceps miraculosos, de vins que tenen característiques màgiques, no? A moltes zones rurals catalanes es contaven històries de vinyes que sobrevivien a pedregades o sequeres gràcies, per exemple, a la protecció d'un sant,
1: clar.
3: No? O això, en part, és perquè els monjos que ensenyaven a fer la verema o elaboraven els vins, beneïen les vinyes i, per tant, continua havent-hi una relació entre vi i religió.
1: Ah, per tant, un dels primers grans productors aquí eren, com sempre passa, els monjos, els religiosos. Llavors ja li donaven tota aquesta càrrega simbòlica.
3: Clar, per no parlar de la sang de Crist, no?
1: Clar.
3: Llavors, alguns pobles hi havia la creença que les creus de terme protegien les vinyes dels llamps, de la calamarsa, d'aquestes coses, no? I en les rondalles mallorquines, el vi i les vinyes són espais de temptació, d'abundància...
1: Temptació,
3: temptació,
1: eh?
3: Sí, sí.
1: Eròtico-festiva, vols dir?
3: Una mica. També són símbol d'abundància i d'enginy pagesívol, que això m'agrada molt, no? De fer trampes per aconseguir coses, no? El raïm simbolitza la prosperitat, però també l'astúcia, no? Llavors, hi ha moltes històries en les quals el dimoni ronda per les possessions durant el temps de la verema, i es deia que no era prudent deixar soles les botes durant la fermentació perquè el dimoni s'hi podia ficar de dins, no? I això reflectiria aquesta percepció més sagrada, més ancestral i divina del procés misteriós de la fermentació, no? Que depèn de com ho facis, ho faràs malament i hi haurà el mal allà de dins ficat.
1: Però apuntaves una cosa que a mi també em sembla interessant, és aquest procés de maceració que té el quelcom de màgic i de diví, no?
3: Hi ha un procés
1: que l'ésser humà no pot fer res, ho deixa allà i espera que es faci la màgia que s'ha de fer.
3: Sí,
1: i aquesta màgia ha de tenir quelcom divina i, per tant, per contraposició, pot tenir alguna cosa de malèvola, no? I, per tant,
3: perquè, a més,
1: perillosa.
3: Clar, perquè la cultura catalana, la vinya representa fertilitat, també, no? I
1: hi ha
3: un punt, també, de... Clar, quan, com que estaven treballant homes i dones, i això, quan acabava la festa de la verema, s'ho passava molt bé, no? També vol dir això, abundància, vol dir cicle anual.
1: El dimoni sempre està per tot arreu, eh?
3: Sí, sí. I llavors, ara mateix, totes les festes de la verema mantenen, no?, la continuació de rituals agrícoles antics vinculats al cicle de la terra, per exemple, coronar amb pàmpols o raïm la persona que portava el primer cistell de la collita, que simbolitzava, no?, la prosperitat, o compartir col·lectivament el primer most després d'haver-lo beneït, que s'assembla bastant a la comunió.
1: Totalment.
3: No? Clar. I després hi ha moltes zones viticoles, se conservava la idea que no s'havia de collir el darrer raïm de la vinya i es deixava...
1: Ah, no?
3: No.
1: Es deixa allà?
3: Clar. Perquè serien com un petit sacrifici, allò li pertoca a la terra, o li pertoca a ells, o a la natura, el que tu li vulguis dir, seria un símbol per garantir la fertilitat de la collita de l'any següent. Sí.
2: Que bonic.
1: Això no haurem de parlar en el futur, perquè com que també s'estan col·locant vinyes en llocs poc habituals, veurem si alguns d'aquests espais es transformen també, i podem seguir produint vins, però seran diferents. Doncs en aquest inici, vaja, la verema s'està movent en el temps, en aquest inici de la tardor hem parlat de vi, de verema, d'actual, de les llegendes actuals i de l'antiguitat, amb la Irene Cordón i la Llucia Ramis. Sempre és un gust. Moltíssimes, moltíssimes gràcies.
3: Moltes gràcies. Bonables.
1: Fins la pròxima.
4: Esteu escoltant els millors moments al Via Lliure.
1: Que em fa molta il·lusió xerrar els pròxims minuts amb una persona que em sembla que ara mateix és un dels màxims exponents de la dramatúrgia de casa nostra, catalana, contemporània. Dramaturg amb les seves històries ha aconseguit captivar espectadors, ja no d'aquí, sinó d'arreu del món, perquè us en feu una idea, les seves obres s'han traduït ja una vintena de llengües, s'han realitzat més d'un centenar d'estrenes i lectures dramatitzades a un bon grapat de països, que és una cosa ja no complicadíssima, és que diria gairebé inimaginable que només uns pocs han aconseguit. Estic parlant de Josep Maria Miró, Premi Nacional de Literatura Dramàtica del 2022, primer dramaturg en aconseguir guanyar 3 Premis Born en els 50 anys d'història del Guardó, l'artífex del Principi d'Arquimedes, de Jo Travesti, de tantes altres obres com El cos més bonic que s'haurà trobat mai en aquest lloc, que, per cert, serà notícia en breu, perquè el 7 d'octubre s'estrena en anglès a Nova York, ni més ni menys. Ell, evidentment, ha dut el teatre català molt lluny i avui el volem saludar, no només abans de que la seva obra arribi en anglès als Estats Units, sinó també perquè està a punt d'estrenar una nova obra al TNC. Com està, Josep Maria Miró? Bon dia.
5: Bon dia. Bueno, estic viu.
1: Això és important.
5: Importantíssim.
1: Això és important. Bueno, sobretot amb la feinada que tens, perquè, clar, estrenar el TNC i saber que s'estrena una obra teva a Nova York i moltes altres coses que tens en marxa, no deu ser fàcil de gestionar.
5: Bé, jo ara mateix, per això estic 100% amb l'obra del Teatre Nacional, vull dir que ens falta una setmana i mitja. Estic feliç, t'he de dir que estic relaxat, content, ahir vam fer una passada de tot i vaig sortir content. Vull dir que hem d'ajustar moltes coses, però hi ha un dia que és molt bonic perquè dius, la tenim.
1: Ja està. Sí, eh? Sí, i això ha passat ja?
5: Jo tinc la sensació que la tenim i que ara l'hem de passar, ajustar i respirar, i la veritat és que tinc un equip increïble. Vull dir que només amb el repartiment i l'equip artístic que tinc, també és una pressió molt alta, perquè si algú surt malament sóc jo, perquè són tan bones i tan bons tots que la veritat estic content.
1: L'obra es diu El Cadell.
5: El Cadell.
1: Que si vols després et faig algunes preguntes, que tampoc no vull avançar res. Jo no he vist res, evidentment, del Cadell, perquè esteu fent els assajos i, per tant, no podré entrar en detall. Però sí que m'agradaria parlar amb el Josep Maria d'una cosa que crec que és fonamental, que és que el teu nom no para d'aparèixer des de fa ja un bon grapat d'anys, com una de les persones més referents en el món del teatre a casa nostra. I això és una cosa que t'has anat guanyant a pols fins al punt... Jo no sé quina importància li dones, però vist des de fora que una obra catalana estrenada a Catalunya, pensada en català, autocentrada, per entendre's, no? Acabi a Nova York en anglès, deu ser de les coses més estrambòtiques que poden passar,
5: Per mi és molt il·lusionant, però al mateix temps hi ha una cosa que a vegades l'explico, que és que... Vull dir que tinc una carrera internacional des de fa uns anys, i jo sento que han passat moltes coses que no les he perseguit mai. Uh-huh. I de cop i volta, quan una cosa passa sense que l'hagis perseguit, et fa doblement feliç. Vull dir, el meu objectiu és escriure el teatre que vull. Aquesta és la prioritat. I quan, per exemple, escrivia El cos més bonic, crec que és l'obra més local que he escrit. Vull dir que és una obra que jo dic que faig una geoficció. Vull dir que situo un poble com Prats de Lluçanès, que és el meu poble, i és sobre aquest paisatge que conec i genero una ficció, o sigui, una mentida, no? Una història. Llavors, aquesta obra que té olor de camps d'ordi, de civada, tant de la Catalunya interior, que de cop i volta decideixen estrenar-la a llocs tan diversos, doncs... Per mi és molt, molt sorprenent, perquè no l'escrivia pensant en la possibilitat d'això. Al contrari, pensava, és el més local que he escrit. I, en canvi, això trobes que després hi ha algú... A Grècia, per exemple, va fer 3 temporades i deien... És que sembla un poble de l'interior de Grècia, o deien a Uruguai el mateix, o a Nova York també... És fruit d'una residència, jo vaig anar a Nova York amb una residència que va impulsar l'Institut Ramon Llull, Play Company, que són qui ho han produït, es van enamorar del text i llavors tot ha sigut rodat, però me'n recordo que l'any passat, sobre juliol, vam fer un treball de taula amb la Sharon Feldman, que és la meva traductora. Vull dir que els traductors potser n'hem de parlar, perquè si els autors som representats a fora, hi ha una figura importantíssima que són les persones que ens donen la veu amb l'altra llengua, no? I vam fer una setmana de treball de taula i de cop i volta l'escenògrafa, que és una dona asiàtica, tenia tot controlat el meu poble amb fotografies de Google Maps, no?
1: Sí, o no?
5: Em feia molta gràcia, em deia, m'he estat mirant el teu poble, i de cop i volta això em semblava especialment estrambòtic.
1: Però és divertidíssim pensar que algú des de Nova York, que no té cap coneixement ni de tan sols del que és Catalunya, ja no et diria Prats del Lluçanès,
5: i et dic una cosa,
1: de cop es busca el Google Maps per inspirar-se, no?
5: La May Yan, que és la directora.
1: May Yan Tao, no?
5: Sí, ens vam conèixer l'any passat allà. Ves que, a més, hi ha aquesta cosa molt bonica, que van generar 2 setmanes que jo anés a treballar allà amb la traducció, amb ells. Ara també, quan hi vagi, aniré 15 dies. Vull dir que totes s'ho agafen amb uns temps de vivim-ho, de treballar amb un carinyo, no? I la May Yan, aquest estiu, va venir va fer una d'aquestes coses de ruta per Europa i va venir a Barcelona. Es va estar uns dies a casa i em va dir, vull conèixer la Catalunya interior, i de cop i volta pues estàvem menjant peus de porc, coneixent el Lluçanès, anant cap a... Bueno,
1: li van agradar els peus de porc?
5: Moltíssim. O sigui, jo pensava que hi haurien molts escrúpols amb tot això, i vam menjar peus de porc, cua de bou, no tinc cap problema. Bull de llengua, que a mi m'encanta, o sigui, no hi havia cap problema. Molt integrades en aquest sentit.
1: Quina enveja, realment, suposo, també veure com treballen allà. Amb aquests tempos que apuntaves, no? Que a vegades aquí això...
5: Tenen... No és que els tempos, perquè els tempos són breus, els d'allà també, però hi ha alguna cosa que són molt organitzats. Per exemple, he tingut molta obra corrent a Llatinoamèrica, i allà a vegades els tempos són més precipitats, i és diferent, no? Vull dir que...
1: Té un èxit aquí increïble amb el Pere Arquivé, que fa un paperàs espectacular, no? És un monòleg, vull dir que és... Bueno, monòleg, no és un monòleg. Són diversos personatges, però fa un sol actor, no? Que era el Pere Arquivé, que estava increïble, amb el cos més bonic, no? Allà fora una dona.
5: Allà és una dona...
1: I això no és cap problema, no?
5: No, perquè jo la primera acotació que poso al text és que pot ser un home, una dona, no importa l'edat, pot ser algú no binari, i de fet, quan jo ficava aquesta primera cotació tan oberta, perquè ha de passar per diferents cossos, per tant, la idea de cos coincidint amb realitat, crec que fins i tot amb el Cadell hi ha alguna cosa amb què en les últimes obres, i en parlem si vols, he desnaturalitzat el concepte del cos. Aquí el cos és una convenció. El cos comença amb 17 anys, després hi ha una dona que en té 45, vull dir que va un vell de 73, per tant, un actor que reuneixi totes aquestes és impossible. Total. I per tant, és un actor que va transitant d'un lloc a l'altre, i és curiós perquè totes les propostes mai van a caracteritzar-lo, sinó anar a una cosa molt essencial en què sigui el treball de l'intèrpret que et porta això, no? I a mi em sorprenia una mica que totes les produccions que s'han fet fins ara fossin homes. I, ostres, jo he ficat que pot ser moltes coses, i en el cas de Nova York, cosa que em fa molta il·lusió, és la primera vegada que és una actriu, la Raquel és una actriu, a més, una dona transexual, i per tant hi ha alguna cosa que em sembla fascinant i que m'agradaria més que aquesta diversitat de cossos ho proposa l'obra i per tant que hi sigui.
1: A quants països hi ha estat ja el cos?
5: Pues, primer es va fer a Catalunya, que vam fer també temporada a Madrid, després es va fer a Uruguai, es va fer a Grècia, s'ha fet a Xipre, s'ha fet a Perú, i s'han fet lectures a diversos puestos, i n'hi ha alguna en marxa i no me'n recordo massa.
1: És al·lucinant, eh? Quan passen aquestes coses, no?
5: Sí.
1: Que et vegin, bueno, que et capturin la teva ànima des d'un altre lloc, evidentment, com deies, no?
5: No,
1: des del seu propi
5: realitat. Aquesta cosa que et dic, que a vegades tens la sensació que allò que, fins i tot amb les coses que ens passen, que són molt nostres, i en canvi pots trobar el diàleg amb altres. Jo crec que és el que és molt emocionant de la ficció.
1: Què em deies del cos que has aconseguit fer, o que estàs treballant? La idea de que el cos sigui, com ho has dit, això?
5: Desnaturalitzar-lo,
1: no?
5: No, perquè vaig tenir tota una tanda d'una escriptura molt més realista, però crec que a partir del cos, ja quan li demano a un actor que passi per tots aquests cossos, ja estic dient... Jo sempre he explicat el mateix, que amb el cos és una obra que parla sobre el cos que desitges, el que desitjaries tenir, posseir, el cos agredit, però també parla d'una cosa, que és el cos en un actor. I el cos en un actor no és matèria, és una convenció. Mm-hmm. I per tant, al moment que jo surto dalt d'un escenari i tinc 17 anys, si l'espectador no creu aquesta convenció, estem fallant amb alguna cosa.
1: És una fantasia, no?
5: Exacte. Amb el Cadell, que és l'obra que estic a punt d'estrenar al Teatre Nacional, hi ha alguna cosa en què totes les edats estan desnaturalitzades. Vull dir que els personatges els presenten i diu, el veuràs sempre com l'últim dia de la seva vida, que va ser el dia que es va morir. I per tant això fa que els personatges sempre estiguin amb una foto estàtica d'un moment representatiu de la seva vida. I clar, Alba Pujol és la mare, vull dir que Alba Pujol passa molt poc de la quarantena i és la mare de Rosa Renom, i és l'àvia de Mercè Ànega, i és la mare de Roberto G. Alonso, i de cop i volta...
1: I funciona.
5: És preciós. Vull dir que és una cosa que jo pensava, a veure quina eficàcia... Vull dir que hi ha una... Per exemple, Lourdes Barba és la més gran de tot l'equip i té un moment preciós perquè surt amb els seus cabells blancs, amb els seus 77 anys, i té una escena en què el Marc Tarrida, que en té, no arriba als 30, diu, tinc 40 anys, i ella diu, jo en tinc 17. I per tant hi ha una escena de galanteig, perquè ens entenguem, que... I fins i tot les robes, els vestuaris, que aquí ha fet un treball increïble l'Albert Pasqual, cada un responen a la seva època, però veure un vestuari de principi de segle dialogant amb una dona dels 80, de cop i volta és un diàleg impossible, i per tant hi ha alguna cosa en què hi ha un joc teatral preciós de que el concepte d'espai i temps no existeix com a tal.
1: Clar, tu li estàs exigint als actors d'alguna manera que siguin capaços d'evitar aquests cossos que no tenen, diguem-ne, no? I a l'espectador, no sé si li estàs fent una exigència, però sé que li estàs fent com sempre es fa al teatre, no? Que ara tancarem els llums i vostè creguis el que hi ha a l'escenari.
5: Jo que m'havia dedicat al periodisme, el pacte era amb la veritat i no sempre passava, però el pacte amb el teatre, amb la ficció, és amb la mentida. Mm-hmm. Hi ha algú que paga una entrada.
1: Totalment.
5: Perquè li diguin una mentida.
1: Menteixin.
5: I perquè el menteixin tan bé que vegi veritat allà, s'emocioni. Vull dir, tots sabem que la gent no mor allà al teatre, tots sabem que la gent... Tot allò és una mentida, però la reclamem amb el màxim de veritat possible. I, per tant, aquesta és la primera convenció. Per tant, hi ha unes altres convencions artístiques que tu les instal·les i que busques això que se'n diu joc. Vull dir que jo sempre poso el mateix exemple. Si de cop i volta, en un cas com Superman, algú hagués dit, no, és que aquest senyor no pot portar un traje amb una capa, se li vori un bony a l'esquena, no pot volar... Vostè no pot jugar aquest joc de la ficció.
1: Després del cos va venir la Majordoma, que la vaig veure també amb la Rosa Renom, esplèndida també. Hi ha un altre...
5: De fet, amb la Renom ens vam... va ser la primera vegada que treballàvem junts i me'n recordo que li vaig
1: dir... La Majordoma?
5: Sí.
1: Ah, sí?
5: Ens vam conèixer
1: això
5: ja.
1: Això és del...
5: El 25.
1: Un any, exacte.
5: Sí. I me'n recordo, vaig dir, he començat a escriure una obra pel Teatre Nacional i vull que hi siguis. I m'agrada tant això que... I em va dir, sí, però no facis parlar gaire perquè jo sóc molt, molt bona callada. Vull dir que...
1: I es va quedar sola a l'escenari fent la Majordoma.
5: Mira que allò era... I allà va començar, diguéssim, també amb aquesta obra, amb aquesta cosa que dic de desnaturalitzar les edats, estic treballant amb les actrius i amb els actors que volia treballar. Vull dir que hi ha alguna cosa que... Primer va ser qui tenia ganes de treballar, vull dir que hi ha la Màrcia Cisteró, que és el primer cop a la vida que hi treballo, el Marta Rida, que atenció, Marta Rida, el que ens farà amb aquesta obra ens fa caure de cul a terra i ara, eh? I vull dir que era... Vull treballar amb ells i vaig escriure l'obra en funció també d'aquesta gent amb qui volia treballar.
1: Parlant amb el Josep Maria Miró, que ara mateix passa per ser un dels grans dramaturgs de casa nostra, de caire internacional, com dèiem, no? Perquè les seves obres s'estan representant en països diferents. De fet, d'aquí a uns dies, el 7 d'octubre, aquest El cos més vell, ara no me recordaré la resta, per això que s'ha vist mai en aquest lloc, no?
5: El cos més bonic que s'haurà vist mai en aquest lloc.
1: D'acord.
5: Però tothom diu El cos més bonic.
1: Ja fem punyeta.
5: Sí, sí.
1: En anglès, com es diu?
5: No m'ho facis. M'encallaré. Però també, l'altre dia em deien el del hashtag, i ell ho van deixar com The Nicest Body.
1: Nicest Body.
5: Sí.
1: Val, doncs es farà als Estats Units, a Nova York, a l'Off-Broadway, com dèiem, parlàvem d'ella amb això, i d'aquest alcadell del TNC. Però em parlaves sobretot del Prats de Lluçanès, m'has dit. És important a la teva vida, com per tothom és important al seu poble, però fins al punt aquest de que passi a Prats de Lluçanès l'obra que segurament ara has tingut més èxit. Què té Prats de Lluçanès que expliqui qui és Josep Maria Miró?
5: No, en aquest sentit jo crec que hi ha alguna cosa amb què totes les obres que he escrit tenen a veure amb mi. Hi ha alguna cosa que m'inquieta. M'és impossible no escriure amb alguna cosa que em connecti amb el meu món. Per exemple, el Cadell. Vull dir, quan jo dic Prats de Lluçanès, no posa en cap moment del text és Prats de Lluçanès, però pot reconèixer fins i tot espais... Hi ha alguna cosa de que els espais que habitem en la infància, en l'adolescència, marquen la nostra vida. Vull dir que hi ha aquella frase famosa de que la infància decideix. I per tant hi ha alguna cosa que amb El cos més bonic i també amb El cadell, jo tinc la sensació que són dues obres que les he estat escrivint tota la vida. I una hi ha la geografia del meu poble i El cadell parla sobre el concepte de família pagesa. I per tant són dos elements que et dibuixen, que et defineixen molt al llarg de la vida i que fins i tot fan que tu t'endrecis d'una manera o d'una altra. Jo tinc la sensació que amb El cos més bonic, gràcies a escriure'l, m'he arribat a estimar més el meu poble. Vull dir que totes les diferències, les dificultats, també perquè un poble, el meu poble és molt bonic, però en canvi també una comunitat petita té totes les seves complexitats. I per tant jo crec que és una obra que m'ha ajudat. Jo sempre penso que les obres un està dialogant amb ell mateix.
1: Però és una reconciliació amb Prats de Lluçanès, llavors?
5: No he estat mai enfadat, eh? Vull dir que
1: no, però en tot cas, sempre es pot tenir una relació
5: però
1: difícil.
5: Per exemple, amb el tema del cadell, per mi ha sigut una obra que m'ha ajudat a endreçar o dialogar amb qüestions sobre el concepte de família, no? Vull dir que quan parlo del cadell, jo dic que és una obra sobre la memòria de les pedres. I de cop i volta parla d'aquesta cosa que ens passa a tots, de que en algunes cases, les dels nostres avis, besavis, pares, allò és casa nostra. Mm. I per tant és molt dolorós a vegades quan a casa ja no l'habiten i de cop i volta dius ja no puc anar a aquest lloc. Hi ha alguna cosa que té a veure amb la memòria dels espais geogràfics que hem habitat. I el cadell parla d'això, és una masia i de tots aquests... És una obra de fantasmes. Vull dir que l'altre dia amb algú li vaig dir que era una obra de fantasmes i em va dir, i tu creus en els fantasmes? I vaig dir, també hem de definir què són un fantasma. Jo hi crec, en els fantasmes. Però si entrem al fantasma com una ferida en la memòria. Per mi un fantasma és una ferida en la memòria i, per tant, hi ha alguna cosa de les relacions... És una obra que parla també molt de les dones. És una família preocupada pel cadell, que és la seva forma d'anomenar l'hereu, però, en canvi, les que capitanegen, són les grans protagonistes d'aquesta casa, són les dones. I també parla d'una cosa que són les tietes. Vull dir que parla d'aquesta figura, que a vegades l'hem menys tinguda, i de cop i volta, per mi, algunes tietes àvies han sigut molt referencials, perquè han sigut dones que, d'alguna forma difícil, han capitanejat la seva vida. De cop i volta són les primeres dissidències amb les que vaig tenir contacte. Hi ha un moment que un personatge diu una cosa que jo la comparteixo. Els personatges diuen coses que comparteixo o que estic a les antípodes. I n'hi ha un que diu, quan mor una tieta, es mor una part de la infància. I, per tant, jo se'm va morir recentment una tieta i també s'havia mort algun tiet abans. I vaig tenir una sensació de que hi havia alguna cosa que s'acabava per sempre, que tenia a veure amb els estius, amb els meus cosins, amb la meva tieta, que era una dona guapíssima, que es vestia molt bé, que de cop i volta era una dona com molt empoderada, amb una cosa molt divertida, molt simpàtica, i per tant hi ha alguna cosa que el cadell parla d'aquest tipus de coses, de les dones que habiten les cases, de la memòria de les cases i sobretot dels fantasmes que endrecem o a vegades tenim desendreçats.
1: Ganes immenses d'anar a veure el cadell al TNC, que s'estrena d'aquí a res, d'aquí a... Quin dia és?
6: El dia 30.
1: El dia 30.
6: Sí, dia 30, vaja, és que fem una prèvia ja el 28 o 29, i jo sóc com la Mercè Aràniga, que l'estrena és el primer dia que hi ha públic.
1: Està bé. És així. El dia 30, però en tot cas amb aquesta referència que feia el Josep Maria Miró. L'anirem a veure. No podrem anar a veure el cos de Nice's Body.
6: Pot tot.
1: Sí, clar, però has de pagar un bitllet, és una cosa més complicada, però ens moriríem de ganes de fer-ho. Josep Maria Miró, ha estat un gust, de veritat. Moltíssimes, moltíssimes gràcies i molta sort. No la necessites, però sort.
5: Moltes gràcies i sobretot això que et deia abans, per fer un periodisme com aquest. Gràcies.
1: Gràcies a tu. 1:35, de seguida tornem. Va.
7: Esteu escoltant
8: els millors moments del Via Lliure.
9: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
10: A la ville de Barcelona.
11: Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí.
12: The plane has crashed into one of the towers.
13: Something else just hit.
14: Oh my God, another plane has just hit.
15: President, posi les urnes.
16: En Roma? En Roma, boy!
17: We will make America great again.
1: Tornem amb la Sotillo. Hola, Sotillo, bon dia.
2: Hola,
1: de nou.
2: Bon dia.
1: Engeguem la màquina del temps i ens portes avui fins on?
2: Doncs reculem bastant 100 anys.
1: 100 anys, per tant, fins al 1926. A on?
2: Doncs som a Milà, a Itàlia, perquè aquesta mateixa setmana de fa exactament 100 anys s'inaugura el que s'ha convertit en un dels grans temples del futbol europeu.

0: L'Estàdia San Siro.
1: L'Estàdia San Siro, en aquell moment encara no cantaven aquest Serà perquè t'hi amo, encara no hi era la cançó. És aquest estadi que avui comparteixen el Milan i l'Inter, però que en aquell moment només era casa del Milan, era l'estadi del Milan. L'Inter s'instal·laria després de la Segona Guerra Mundial i el primer partit que s'hi juga, però, és precisament un derbi.
0: El primer de la història.
1: El primer de la història de San Siro. Un Inter-Milan, aquesta mateixa
0: setmana. O
1: Milan-Inter. Milan-Inter, exacte. Que el Milan s'estrena perdent. 3-6 contra l'Inter. Aquell primer San Siro, que tenia poc a veure amb el que coneixem avui, era només 35.000 localitats i 4 graderies que eren rectes, no tenien res a veure amb les que són avui. I un detall molt curiós, que és que es construeix aquest estadi al costat de l'hipòdrom de Milà, i per tant, a sota les graderies, mentre la gent veia el futbol, tenies els estables dels cavalls.
0: Oh, que bo, això.
1: Per tant, futbol i cavalls.
0: Va, anem amb el segon salt temporal. Aquesta setmana fa 100 anys de l'estrena de San Siro i aquesta setmana fa 75 anys, per tant, anem a l'any 51,
1: exacte,
0: de què?
1: Exacte, de l'estrena d'un gran clàssic del cinema.
2: Estela!
0: Oh! Oh!
2: Estela!
0: I vinga, crida Estela.
1: Exacte, això és Streetcar Named Desire, un tramvia anomenat Desig, d'Elia Kazan, amb Vivien Leigh i aquest Marlon Brando, que només tenia 27 anys, jo el feia més gran, 27 anyets. Ella, la Vivien, acabarà guanyant l'Oscar per aquesta peli, i el Marlon Brando també estava nominat, no el va guanyar, però és el paper que el converteix definitivament en una gran estrella de Hollywood.
0: Una gran setmana també per la història del cinema, 75 anys de l'estrena d'un tramvia anomenat Desig. Va, quin altre any?
1: Doncs ara anem al 66, perquè fa 60 anys aquesta setmana que neix una saga que avui associem sobretot al cinema, però que va començar a la televisió.

0: La gent té el cap Tom Cruise ara mateix.
1: Exacte,
0: perquè la sintonia ja era aquesta, no?
1: La sintonia ja era aquesta a la televisió. Però molt abans de Tom Cruise, aquesta mateixa setmana de fa 60 anys, Missió Impossible s'emetia com una sèrie, el primer capítol, el pilot de Missió Impossible a la cadena CBS. I aquesta sintonia, que ja s'estrenava aquell dia, i que jo he descobert una curiositat que no en tenia ni idea, que és que està escrit amb un compàs de 5x4.
0: Mm-hmm.
1: La majoria de sintonies, la majoria de cançons, estan amb un ritme de 4x4. Llavors aquesta és de 5x4 i això fa que sembli que estàs corregent, que no arribes.
0: Ah, les tres aquest
1: aquesta tensió
0: Missió Impossible.
1: De perseguir algú de Missió Impossible, doncs és el que això que fa aquest compàs de 5x4.
0: Una setmana prolífica, 60 anys també de l'estrena de Missió Impossible, la sèrie a la CBS. Va, ara hem de saltar fins a on?
1: Doncs anem al 1981, fa 45 anys, perquè feia en aquell moment 11 anys que un dels duets més famosos de la música s'havia separat i aquesta mateixa setmana, doncs d'aquests fa 45 anys, es retroben aquest duet davant de mig milió de persones a Nova York. Hello.

0: softly.
1: Simon & Garfunkel, tornant després de, dius, una dècada, 11
2: sí,
1: anys...
2: Sí, més d'una dècada que s'havien separat i retornen amb aquest famós, ja s'ha convertit, concert a Central Park, que era un concert gratuït, que es feia perquè el Central Park estava en mal estat i volien recollir diners. Mm. I reuneix 500.000 persones i s'acaba convertint en un doble disc, en un especial de televisió que emet HBO, per tant, un concert que passa per la història i que passa avui fa 45 anys.
1: Vaja, alguna cosa més que passava a casa nostra, no sé, fa què, 40 anys, per exemple.
2: Doncs mira, ens anem al 1986, que es posa, Xavi, la primera pedra del que serà el futur Palau Sant Jordi.
1: Uau!
2: A Montjuïc. Encara en aquell moment faltaven encara uns dies perquè el COI hagués de decidir on eren els Jocs del 92, però ja es posava aquesta primera pedra del Palau Sant Jordi. I em quedo al Sant Jordi, faig un salt de temps però no de lloc, perquè el 17 i 18 de setembre del 1996, en aquell Sant Jordi, una de les grans estrelles de la música mundial hi fa els seus dos únics concerts a Espanya.

0: dia hagués anat a aquell concert, 1996, fa una... aquesta mateixa setmana de 1996, per tant, fa 30 anys, no? 30, 40, ara no sé.
1: 30.
0: 30, 30, 30.
1: La Tina Turner... perquè jo vaig néixer el 96, d'acord. No hagués fet la calculadora tan ràpid.
0: Tina Turner.
1: Tina Turner, actua al Palau Sant Jordi en els seus dos únics concerts a Espanya d'aquella gira Wildest Dreams. La Vanguardia, després de la primera nit, parla d'un retorn triomfal de Tina Turner. Va fer aquest concert totalment exhaurit davant de 15.000 persones i un detall, Xavi, ara que deies que hagués anat a aquell concert.
0: Sí. Què?
1: Les entrades.
0: Què?
1: Costaven 4.000 pessetes.
0: 4.000 pessetes, que això... Clar, quina vergonya. Per veure Tina Turner.
1: Per veure Tina Turner. Això, al canvi d'avui, sense comptar inflacions i altres coses, serien 24 euros.
0: Imagina't. I sense cues digitals, eh?
1: Exacte. Sí. I un detall. Resulta que aquest concert, en aquell moment, evidentment no ho sabíem, però és l'última vegada que Tina Turner va actuar a Barcelona.
0: No fotis. Hosti, va, fem un últim salt. La setmana passada parlàvem de... Evidentment, tothom va parlar de l'11 de setembre. Per tant, de l'11 de setembre dels atemptats de les Torres Bessones. Tornem a aquell 2001,
1: exacte,
0: uns dies després dels atemptats.
1: Exacte, han passat 9 dies de l'11S i avui, fa 25 anys, George Bush compareix davant del Congrés en el que s'ha convertit en un dels discursos més recordats de la seva presidència.
2: Our war on terror begins with Al-Qaeda, but it does not end there. It will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped, and defeated.
1: La nostra guerra contra el terror comença amb Al-Qaeda, però no s'acaba aquí. No s'acabarà fins que tots els grups terroristes d'abast global hagin estat localitzats, aturats i derrotats. El famós War on Terror, no, de Bush, que van seguir, Xavi, als Estats Units, 82 milions de persones per la televisió.
0: I perdoni que 25 anys després encara continua.
1: Exacte.
0: O sigui que és així. Sandra Sotillo, gràcies pel viatge.
1: Fins ara.
3: Fins aquí
1: els millors moments del Via Lliure.

0: Espirals, amb Aleix Pariser.
1: Les 11 i 3 minuts de la nit, continua la ràdio esportiva aquí a RAC1 en aquest diumenge 20 de setembre del 2026. El dia en què el Madrid ha perdut el derbi contra l'Atlético i hem tingut la primera gran plorera de Mourinho.
2: Picarà Àlex Grimaldo, l'ex del Barça i del Leverkusen. Camp esquerra, l'Atlético de Madrid que es pot posar 1-0 amb un futbolista més. L'oportunitat és extraordinària. Pica Grimaldo! Gol! L'ha picat força bé a la dreta de Courtois, que gairebé la treu. Gol de Grimaldo.
3: Ahí va Grimaldo. Gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, del Atlético de Madrid. El primer
2: que l'Atlètic de Madrid. Pilota per un bon Kanginli, eh? Sí. Bons detalls. Sí. Kanginli en profunditat. Cap a Simeone, Jonathan David, gol, gol, gol, gol!
3: Gol!
2: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. I això és un autèntic deliri col·lectiu. Oh. Com li ha posat Kanginli a Simeone, MVP Simeone i Jonathan David, gol. I Diego Simeone, que va fer pinya amb tot l'equip per celebrar el 2-0 i per celebrar que ara mateix el Madrid de Mourinho està cau, que el Madrid de Mourinho està grogui i que el Madrid de Mourinho està absolutament mort al Metropolitano. Gol de Jonathan David. El Madrid té un senyor problema. El Madrid ara mateix, com deia Mourinho, no es pot comparar, i tant que no. El Madrid no s'ha de comparar perquè juga un altre esport, perquè juga a un altre...
4: Kanginli, abrió Juliano, centro Juliano, Jonathan David. Gol del Atlético de Madrid. Gol, gol, gol, gol, gol.
5: De
4: Jonathan David. Jugada de Juliano. Kanginli para Juliano. Juliano pone un gol de la muerte y Jonathan David empuja en área pequeña. Pedro, mira a ver si hay fuera de juego. Marca Jonathan David, marca el Atlético, Atlético de Madrid 2, marcó el canadiense, marcó Jonathan David, Real Madrid 0.
2: Sigue la pelota el norteamericano, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó el derbi. Lo gana otra vez el Atlético de Madrid, que se marchará a la fecha FIFA por delante del Real Madrid. Ganó el Atlético.
6: Podíamos ahorrar la conferencia estampa porque la historia del partido está aquí. Son dos tarjetas rojas claras.
7: Lo que sí te entiendo, que del lugar, de los lugares que tenemos, creo que el respeto para los árbitros, más allá que hoy haya sido favorecido, creo que lo tenemos que sostener, porque si no, vale todo. Y el vale todo no va por más que te llame Mourinho.
1: Ha trigat. Semblava que amb els anys la fera s'havia calmat, s'havia entendrit, que li faltava energia per aquelles grans polèmiques que generava sempre a la sala de premsa per desviar l'atenció, però a la primera gran derrota ha emergit el Mourinho de sempre, amb les excuses arbitrals de sempre, de tota la vida, i amb una llista de greuges dictades des de Madrid Televisió i fins i tot amb un paper, com ara sentíem, que ell ha tret a la sala de premsa, amb dues imatges, les accions de Kanginli i les del Cuti Romero, que podrien haver estat o groga o vermelles, segons alguns analistes. Ara en parlarem. Com havíem trobat a faltar aquests moments un punt còmics i de vergonyeta aliena de Mourinho quan perd? Però ja el tenim aquí. Ha tornat el veritable Mourinho. I avui sí, hem tornat a gaudir The Special One. The Special One en excuses arbitrals. Per mi, li ha faltat només això.
8: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Obrebo? ¿Por qué Buzaca? ¿Por qué De Blecker? ¿Por qué Stark? ¿Por qué?
1: ¿Por qué Ortiz Arias avui? ¿Por qué Trujillo Suárez al bar avui? És evident que tenia la lliçó ben apresa, que li havien passat bé la informació de les faltes i de les possibles targetes des de Real Madrid Televisión, tot i que allà han estat bastant més contundents. Això només és un extracte del que ha passat a Madrid Televisión durant el postpartit.
5: Falta que permita, haya una circular que permita que los jugadores de rivales del Real Madrid puedan salir con revólver al campo y utilizarlo. Estoy pendiente de que lo hagan, porque claro, no sé qué narices hace falta.

0: Vine a la Castanyada del Cabra Roc! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex amb Busta i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figa Flaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! RAC 105 emissora oficial!
1: Aquest any amb Rosa dels Vents, viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
2: Tomás Roncero feia aquesta anàlisi a la cadena SER.
3: Tiene que meter el bisturí Mourinho, para eso ha venido, o para eso creíamos que iba a venir. Tiene que ser titular de Omandé. Vinicius tiene que probar medicina de banquillo. A Mbappé hay que decirle que se comporte como una estrella en el campo. Eso significa que tire del carro en las buenas y en las malas, no que desconecte cuando ve que el partido se pone de puntas. Bernardo Silva debe jugar en el centro del campo. Me da igual, habla de Chomería del Valverde, que decía Mourinho, para eso está. Y Spi tiene que jugar. Yo quiero gente ya con hambre, que se deje de gaitas y dejemos de vivir de egos y de nombres. Así de claro. Y que el líder se llame Jude Bellingham. Y a partir de ahí se reconstruiría otro equipo. Porque con la estructura actual volvemos a acabar como la llevamos ahora.
2: El ventilador s'ha activat, a repartir merda per tothom. Mourinho fins i tot està discutit ja després de 8 partits en alguns sectors del madridisme. Santiago Cañizares, comentarista de la COPE, afegia això, el que deia Roncero.
4: Todos estos males vienen de muy largo y que este verano se han vuelto a cometer errores gravísimos. Gravísimos.
3: Santi, no los han querido
4: la renovación
3: cambiar.
4: De Vinicius, pagar 140 millones por Diomandé, que viene por la renovación de Vinicius, porque es el mismo representante, es como un canon que hay que pagar para que renueve Vinicius. Y el, por supuesto, el no fichaje de Rodri. Es que se han hecho errores muy graves en la confección de la plantilla. Muy graves.
2: Doncs això. Ara parlarem de les accions polèmiques, de la part futbolística també del derbi, però per mi hi ha una cosa molt clara. Fa setmanes que ho estem repetint. El Madrid de Mourinho 2.0, el Madrid de la segona etapa de Mourinho, no ha jugat a res en les 7 primeres jornades de Lliga, ni tampoc en l'estrena a la Champions contra l'Inter de Milà. I es veia a venir. Es veia a venir de fa setmanes que passaria una cosa com aquesta quan arribés un partit contra un rival important, amb certa qualitat, que li posés les coses difícils. Vull recordar que aquest Madrid ha jugat 4 partits fora de casa en aquesta Lliga. Ha perdut el camp del Betis i ha perdut avui el Metropolitano. Va patir fins a l'afegit a l'RCD Stadium contra l'Espanyol en la primera jornada amb Carlos Espí salvant els mobles a l'afegit. El Martínez Valero fa 4 dies va passar el mateix, empatant a l'afegit i Carlos Espí els hi salva els mobles amb una victòria. I a casa, sí, han golejat a la Reial Societat, al Màlaga i al Rayo, però han estat més golejades per pegada que no pas per futbol. Amb la Reial Societat van patir moltíssim amb el 2-1 al marcador. El Màlaga és un equip recent ascendit que encara no ha guanyat i és veritat que li passa per sobre. I amb el Rayo l'altre dia també li va plantar cara al Rayo Vallecano. Per mi és una tendència, el que hem vist fins ara, i insisteixo, es veia a venir. I la roda de premsa posterior de Mourinho, amb la imatge de les accions polèmiques, la llista de greuges als àrbitres d'avui, centrant-ho tot en la paranoia arbitral en la que viu el Madrid des de fa temps, doncs és una magnífica notícia pel Barça, que continua la seva meravellant amb el seu futbol i guanyant partits. De fet, jo diria que avui ha estat més divertida la roda de premsa de Mourinho que no pas el partit que ha fet el seu equip. Ens espera una gran nit de ràdio avui fins a la 1 de la matinada amb l'Àngel Pich Alonso, que ja el tenim per aquí. Hola, Pichi, què tal? Bona nit.
5: Bona nit.
2: Benvingut i ben tornat a l'estudi, eh?
5: Moltes gràcies.
2: Un plaer veure't, que estàs igual de jove i de guapo, eh?
5: Del poble
2: i de saludable. Hola, Dani Solsona.
6: Hola,
2: bona nit. Ben trobat, també. Hola, Jordi Roura, què tal? Bona nit. A veure, funciona bé el micròfon del Roura? Sí, eh? O no? No, a veure, o no fa?
7: Bona nit.
2: No, no és aquest, eh? No,
6: vols un altre micro?
2: Canviem-li el micròfon, vinga, aviam si funciona millor aquest. Ara fem un canvi aquí en directe i tu queda't aquest, Dani, perfecte. Veus que bé, solucionat, ja està.
6: Aviam, ara anem bé, ara.
2: Ara sí, home, sí. Ara sí, Roura?
6: Sí?
2: Ara sí, com un tro. Bé, què? No, jo he volgut començar una mica amb el resum del que s'ha viscut a les ràdios espanyoles, perquè és molt interessant veure com ho viuen i el que es diu, no?
5: De fet, dius que això és bo pel Barça. Jo no crec que sigui bo pel Barça. Tenim el record del que va passar a l'època Mourinho-Guardiola, i l'índex de violència que hi havia amb tot ho feia molt desagradable. Per tant, jo entenc que aquest no és el camí que ha de seguir el Madrid. Crec que la gent que pensava que Mourinho era diferent, que tot aquest carisma que no, és que ha vingut totalment canviat.

0: aviat, molt tranquil, no sé què dic. Espera la primera dolenta i la resposta. Ja l'has tingut. La primera que canvies teu, la resposta. Aleshores, dir que l'àrbitre és el culpable, que el comitè tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, el que fa és amagar l'altre, amagar el futbol. Aleshores, que es preocupe de traure rendiment a un futbolista que costa 140 milions, que Cucurella és el millor lateral d'Europa amb la selecció espanyola i aquí és un lateral vulgar, i si comences a enumerar, a veure, l'alineació que fa avui, saps l'alineació que ha fet avui? Mm. El mateix centre del camp i el mateix atac que li va fer 5-2 a l'Atlètic de Madrid la passada temporada. Jo d'entrada ja... A l'ordre, que Valverde i Tchouaméni no són un centre del camp de primer nivell.
1: Bueno, que es van pagar a final de la temporada passada.
0: Però dic que s'ha de preocupar més de totes aquestes coses que no d'apuntar un paperet el d'això i dir allò i dir allò, perquè l'únic que està intentant és amagar el mal joc de l'equip.
1: És que li hem vist? És una continuació de com va acabar la temporada. Sí, sí, és una continuació de Xavi Alonso, d'Arbeloa, no?
0: Tu què li has vist? Fins ara no ha demostrat, res a l'equip. A més, és que sempre canvia a Guller, que és el millor. Normalment és el millor. Mm. Sempre canviant a Guller. I no li està traient rendiment als futbolistes que han fitxat.
1: A mi m'ha sorprès que avui assenyalés Vinícius, que és que realment estava fent un partit...
0: Vinícius ja fa dies que està en un nivell bastant baix.
1: Sí, sí. Dani, Jordi, què? Déu-n'hi-do el derbi madrileny. Jo m'esperava que el Madrid punxés, però no de la manera com s'ha produït, amb aquesta imatge. És que el Madrid no ha fet res.
0: Un partit normal com anava era de 0-0, eh?
2: No. És que el Madrid ja és de l'inici de temporada. La mala planificació fa que l'equip estigui totalment descompensat, que la idea de futbol no la tenen, sembla que cadascú va una mica a la seva, no hi ha ordre ni concert, i és veritat, si comencem a dir les coses... Per exemple, el Pitxo ho estava dient i jo és el que estava pensant ja aquesta tarda. Cucurella, escolta, jo quan veig un lateral que s'obre perquè li donin la pilota i després quan mira i que ve una a 10 metres la torna a tirar enrere, com fa Dumfries i això, escolta, no serveix de res. Després al mig del camp és el que és i Vinícius no està bé... El Mbappé per allà sol com d'allò, i l'únic que té una mica de criteri i sentit és Arda Güler, però que jo no veig el Madrid que pugui millorar tant com per competir al nivell. Una altra cosa és que anirà millorant i guanyarà partits, això ho sabem, perquè 80% o 90% de tits els guanyarà jugant malament, perquè aquell farà un gol, l'altre també, o el que sigui. Però per competir, jo no veig ara mateix que el Madrid pugui canviar. No el veig. I a més veig que l'entrenador, i amb tots els respectes a la gent gran, perquè jo també ho soc...
1: No, ets expert. Bueno, i madur.
2: És que jo veig a l'entrenador que se senta allà i està com si estigués al cinema aviam què passa i va mirant a una banda i a l'altra
1: i es queixa, l'únic que fa és queixar-se
2: sense donar cap, no sé, sí, de quan en quan s'aixeca i tal, però jo no veig que el Madrid pugui millorar. I després podem allargar-nos una mica més, el Diomandé, veurem el rendiment que pot donar, el xaval té 19 anys i tal, jo crec que li va millor jugar a l'esquerra. Llavors, tens a l'esquerra, tens Vinícius. És que ara és, podem parlar i dius, hòstia, ja ha passat temps i això. Escolta, Xavi Alonso va començar amb Vinícius, que el anava apartant. Clar, tothom anava a favor de Vinícius.
1: Bueno, i Vinícius va guanyar el pols i van fer fora Xavi Alonso.
2: Sí, però és que aquest Madrid, Vinícius l'haurien d'haver traspassat. Buscar un delanter centro, buscar un migcampista... A Rodri fer tot el que sigui i un atacant delanter i Mbappé posar-lo una mica més a l'esquerra com jugava allà. Vull dir, han de canviar coses, si no el Madrid guanyarà partits, però per competir al nivell, tu al principi fa dos o tres diumenges vas dir com veus el Barça? I vaig dir, ui, li traurà...
1: Sobrat, vas dir.
2: Li vaig dir, sobrat, si no passa res, el problema és qui pot quedar segon. No primer. Qui pot quedar segon?
1: Bueno, de moment va l'Atlético segon, a 5 punts del Barça, i el Madrid tercer a 6 punts. Que és que el Barça li ha tret 6 punts, rouran 7 jornades, eh?
2: I el doble de gols,
3: no,
2: quasi.
3: Està clar que la tendència, tu veus un equip i un altre, però tornant una mica això que dèiem al Madrid, no? Després hem analitzat tot ja per no ser repetitius, no? Però jo crec que aquí estem tots d'acord que hi han hagut errors, han tornat a confeccionar una plantilla que no hi ha per on agafar-ho. S'han gastat aquests 120 o 140 milions per aquest noi, que no sé si és bon o encara no, ja ho veurem, però igual se'ls tenen que haver gastat amb gent al mig del camp, que és la gran carència que tenen. Al final no aporten el Rodri, no fan... tornen a pecar del mateix. Al final tenen gent a dalt que es trepitgen, que solapen, que no tenen... Torna a ser un caos, crec jo, la plantilla. I el que diu el Dani, guanyaran partits, clar, guanyaran partits perquè són molt bons, tenen jugadors de nivell, però futbolísticament no jugaran bé, o els costarà jugar bé, perquè no... Crec que no tenen equilibrat, no? I després veus la Barcelona i tornem a lo mateix, saben perfectament el que juguen. Després, tampoc és normal que mantingui tot l'any, i suposo que tindran també, però saben el que juguen, tenen claríssim, han fitxat bé, ho tenen bastant compensat tot. És una altra història, és absolutament diferent, no? I ja per acabar, doncs, una mica el tema del Mourinho, que deia l'Àngel, no? Dic, home...
1: Però tu el vas viure, no?
3: Sí, home, i escolta, que no conec molt, home, i no, al final no, això que aquesta sensació que donava al principi...
1: Ja no enganya ningú.
3: No, home, però no perquè tothom és com és. Ara, i també estic d'acord amb l'Àngel, si tornem a aquella tendència interior, diguem, de l'etapa passada, hòstia, això serà...
1: Ja, però...
3: Serà dur i no serà agradable.
1: Però, perdoneu, en aquella tendència que dèieu, li competia, amb Cristiano i amb aquell equip molt més equilibrat.
3: Sí, home, sí.
1: Jo crec que ara no li podrà competir.
2: De tota manera, serà
1: desagradable, serà desagradable. Sí, ja t'entenc.
2: Sí, desagradable. Jo, de tota manera, estic convençut que el Madrid, amb aquest equip que té, guanyarà el 90% dels partits.
3: Sí, això sí.
2: I acabarà segon a la Lliga Espanyola i arribarà lluny a Europa. Estic convençut. Una altra cosa que vegis ara el Barça i vegis ara el Madrid i diguis, home, és que no hi ha color. Veus jugar al Barça i veus un cert moment.
3: Europa ja veurem, Europa, eh? Jo també crec que guanyarà. Sense jugar bé.
2: No, que guanyar, sí.
3: Sense allò, digue...
1: Mira, amb l'Inter, per exemple.
3: Però guanyaran.
2: Ara, també s'ha de dir les coses. Escolta, avui Mourinho pot queixar-se perquè hi han dues accions... que són molt clares. Si això ens hagués passat als de l'Espanyol, hagués passat al Barça, estaríem ara trencant els micros.
1: Mira, és que aquí vaig. No, avui
0: es pot queixar, però creus que es pot queixar de la manera que s'ha queixat, dient que això ja se sap que ve, que de tota la vida han perjudicat
2: el Madrid.
1: Farem un resum amb el
0: Madrid. Dani, els dos equips més beneficiats de la Lliga Espanyola són Real Madrid i Futbol Club Barcelona.
2: Però que també es queixava el Xavi i el Flick va dir alguna vegada, també va insinuar algunes cosetes.
1: Tots es queixen.
2: Però avui és que són molt clares.
1: Mira, a la primera jornada hi ha una acció de... Ara no em sortirà el nom del futbolista. Bé,
2: de quin equip?
1: Un del Madrid contra Dolan. Alexander Arnold se li escapa la pilota, va per la pilota i sense voler amb la cama li fot una trepitjada igual que la del Cuti Romero. No, igual.
2: Trepitjada és una cosa i una patada al genoll és una altra, eh?
1: No, l'acció és igual que la del Cuti Romero i allà no va passar res i el Madrid no es va queixar, no? Que no li van expulsar el seu jugador perquè haurien d'haver expulsat el seu jugador.
2: Estaria a queixar Manolo.
1: Perquè tens dret a queixar-te. Però t'ho dic per la comparació. Vull dir, avui Mourinho es queixa i en canvi a la primera jornada el va beneficiar aquesta mateixa acció. Jo la de Kang In Lee per mi és vermella. No hi ha color. No,
2: és que canvia
1: i
2: molt.
1: I la de Baena al principi del partit és groga, també. Ja va condicionar.
2: No, però la groga, mira... Però ja vas condicionar. Passen durant el partit, hi ha accions que a vegades per mi són grogues, però una expulsió et canvia tot, eh?
1: Sí, sí.
2: Ja ho hem vist, el Madrid amb 10, si s'hagués quedat a l'Atlético amb 10, no sé què hagués passat, eh?
1: Sí. També,
2: no sé,
1: també.
2: Ara que juguen fatal, això ja ho sabem.
1: Sí, sí,
0: és que ha de mirar més cap a dintre.
2: Sí.
0: Parlar cap a fora és intentar tenir contents els forofos. És dir, amago que l'equip no juga res i el forofo se ho creu que, home, tot és contra nosaltres i tal, i ja està, és això. I el que ha de preocupar-se és de millorar els futbolistes que té ahir.
2: Bueno, escolta, si fem d'allò, anem ràpid. Dumfries, si li donen la pilota perquè ell faci jugada, res, zero.
0: En aquell moment, si va... Dumfries està per baix per mi d'Arnold. Fixa't, i Arnold no defensava ningú.
2: No, però Dumfries,
0: i en canvi el van fitxar, si sent un bon futbolista.
2: Si li tira pilota llarga, va.
0: Però això t'estic dient, que no li està traient rendiment als futbolistes que han fitxat.
1: A cap.
0: És que ni a Cucurella.
2: Jo el conec pel cabell.
0: Escolta,
2: perquè per jugant
0: escolta,
2: és...
0: ha arribat a dir que per mi és mentider que el penalti no l'he vist, però si a la banqueta teniu la tablet que veieu totes les jugades repetides, el penal no l'ha vist. Però me han dicho que ha empezado fuera.
1: Ja, però és que no saps la norma.
0: No,
1: així que ho ha dit
2: respecte. Ja, fora i ha acabat dir.
0: Ja, però això mateix, és contestar i dir sí, ha empezado fuera, un metro fuera, pero ha seguido dentro y por lo tanto sigue siendo penalti.
3: No, però el que passa és que el problema...
1: I vermella.
3: Jo crec que el gran problema és... Tornem al que et deia abans. I té raó l'Àngel, eh? El que té que fer és millorar els jugadors. Ara bé, ho té difícil per la plantilla que té, perquè al final dius... I avui s'ha atrevit i ha tret el Vinícius, no? Però, clar, té el que té. Té Vinícius en paper i aquest noi...
1: El Guller.
3: No,
1: el Diomandé.
3: El Diomandé aquest... Hosti, que són calcats, al final li falta i sempre treu el Guller, que és el millor.
2: Perquè no canvia el Bellingham, més... perquè no canvia l'altre.
1: I no s'atreveix amb Bernardo, que li donaria toc al mig del camp.
3: Aquí, no, exactament, però, per tant, els té que millorar, però no ho té fàcil.
0: Individualment, Bellingham és molt bon futbolista, Bernardo és molt bon futbolista, Guller és molt bon futbolista, però igual no poden jugar els tres. Igual no poden jugar els tres junts. O... has d'orquestar l'equip d'una altra manera per tenir estabilitat i equilibri.
2: No, si vols o pretens intentar jugar a futbol des del mig del camp, jo imagino aquests jugadors mateixos ara estiguessin al Barça, doncs segurament jugaria Valverde, Bernardo Silva i Arda Güler.
0: Sí, però que és una altra manera de jugar,
2: però això tens que treballar-ho, tens que fer-ho i deixar algú a la banqueta. Bellingham no el deixarà, el pot posar a la dreta. Ara, si juga a Diomandé, llavors sobra gent. Però és el de sempre.
3: És el de cada any al Madrid.
2: I Vinícius no està bé.
3: No estan equilibrats, no, és difícil.
2: L'havien d'haver traspassat.
1: Ara seguim parlant de tot això i ara connectem amb el Damià López, que acaba d'aterrar de Madrid i el tenim aquí a Barcelona, el talismà que ha començat molt bé la temporada. Fem una pausa i continuem de seguida aquí al Tu Diràs. El que jo vull és cantar-te fins que arribi. De Catarres, abans de continuar amb la tertúlia, perquè us vull recordar que torna la Mercè, aquesta setmana entrant és la Mercè, les festes de Barcelona, i torna la Mercè de RAC 105, també, un clàssic per aquests finals de setembre. Ja sabeu que divendres 25 de setembre teniu una cita amb la música en directe a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona, una nit inoblidable amb les actuacions dels Catarres, que estem sentint, Marcos, els Amics de les Arts, Maria Jaume i Teràpia de Xoc. Divendres 25, a partir de 8:45 del vespre, no us perdeu la Mercè de RAC 105, amb el suport de AMB Bus Metropolità, Clubs Eurofitness, Galetes Birba, Santander S Music i Veolia. I lluito fins l'últim assalt amb les apostes en contra per tu. És un gran fan dels Catarres, el Damià López. Hola, Damià, què tal? Bona nit.
4: Hola, Aleix, bona nit.
1: Ben tornat. Ja ets per casa, no? Ja ets aquí a Catalunya.
4: Sí, som ara aquí a l'aeroport, hem aterrat ara aquí fa uns minuts i som a l'aeroport, ja aquí a Barcelona.
1: Molt bé.
4: Tot en ordre, tot fantàstic.
1: Escolta, els dos últims anys anar al Metropolitano en el derbi és sinònim de victòria de l'Atlético, eh? L'any passat va ser el 5-2, no? I aquest any el 2-1.
4: Sí, a més d'aquestes alçades de l'any, va ser un 5-2, com dius, també un dia a la mateixa hora, un diumenge per la tarda, 27 de setembre, també era aquestes alçades de temporada, ja havia passat la primera aturada per selecció, no estàvem a les portes de la segona. Són dues victòries consecutives. El Madrid no hi guanya des de 2022, ja queden molt lluny aquells temps en què pel Madrid era un passeig jugar contra l'Atlètic de Madrid, que era molt lluny des de l'arribada de Simeone. L'Atlètic sempre li competeix molt bé al Madrid, i el cert és que des del canvi d'estadi, any 2015-2016, que l'Atlètic de Madrid es va traslladar al Metropolitano, doncs pel Madrid és gairebé una visita al dentista, perquè tot i que, per exemple, s'hi ha classificat en eliminatòries de Champions, aquella famosa tanda de penals, guanyar guanyar-hi és gairebé impossible. Ja et dic, des de 2022 en un 1-2 que no hi va guanyar, i el partit d'avui doncs era més partit de 0-0, certament, fins al descans, que no ha passat pràcticament res, no hi ha hagut aproximacions, no hi ha hagut intervenció de porter, un partit molt, molt de contenció, que la sensació és que es decidiria per qualsevol detall, més enllà de tot el que ha passat a nivell arbitral que l'analitzàveu. Doncs bé, hi ha hagut un desplaçament al llarg de Hanco, un control orientat de Simeone, que per mi ha estat l'EMA per al partit, per tot, per la lluita, per les recuperacions, però també aquest control orientat fantàstic que ha provocat l'expulsió de Hausen, i s'ha decidit per aquí, com es podia haver decidit per un detall de Mbappé, no? I bé, doncs per aquí s'ha decidit, després lògicament l'expulsió ha deixat el Madrid amb 10, però realment la setmana fantàstica, no? L'Atleti de Madrid, un equip plenament recuperat, que amb el Madrid amb 10 doncs ha sabut aprofitar el moment amb l'empenta, el 2-0 de Jonathan David, i ho dèiem a la transmissió, si no és capaç de fer el 3-0 acabarà patint, efectivament, Rüdiger ha fet el 2-1, però el Madrid ja s'havia buidat amb 10 i ja no tenia energia ni forces, i al final doncs el 2-1 que ha provocat doncs lògicament l'alegria entre tots els atlètics al final.
1: Sí, amb algun xiulet encara per Julián, ara en parlarem, però en general ha estat una festa. Anem a acabar de sentir, a moda de resum, també, què més han dit Mourinho, Simeone i els protagonistes després del partit.
4: T'he de dir que es veia venir que Mourinho faria una actuació més o menys, aviam, potser no tant, però hi havia força expectació per com se les gastaria avui Mourinho, perquè realment hi ha hagut una espècie com d'amnistia, no? Mourinyista, com de treva aquest primer mes, però es deia venir que al final havia d'explotar per algun costat Mourinho, que no, estem d'acord que no era real aquesta versió, que era una versió estranya de Mourinho.
1: Sí, edulcorada, de moment, sí, era.
4: Sí, perquè han passat anys, tothom lògicament es fa gran, no? I el pas dels anys potser et fa perdre, no sé si l'energia o et fa veure les coses amb més ponderació, i potser on fa anys doncs potser perdies el control en algun moment, doncs ara et prens les coses amb més filosofia, però Mourinho és Mourinho. Mourinho sempre és Mourinho, i on Mourinho veia fantasmes, ara continua veient fantasmes. I bé, doncs avui Mourinho gairebé que ha tirat ja totes les cartes possibles, no? Perquè jornada 7 i s'ha convertit en un portaveu de Real Madrid Televisió totalment, i vaja, havent perdut dos partits en tres setmanes sense Lliga, la pregunta ara és, el pròxim dia que perdi, què li quedarà, no? Seguir tirant o ensenyant fotocòpies de jugades, anomenant llistes d'àrbitres. El problema és que avui els que érem a la sala de premsa, ara ells t'he de dir que Mourinho ja no te'l creies tant quan el veies, ja no veies aquell Mourinho amb tanta energia, amb tanta determinació com quan fa uns anys. Era com, què està passant aquí, no? Bé, realment era una fotografia una miqueta dantesca la que hem vist avui de José Mourinho a la sala de premsa del Metropolitano, que ha començat repartint contra Ortiz Arias, l'ha qualificat fins i tot de pobre home, de pobre àrbitre, Trujillo Suárez, el to de menysteniment, de menyspreu en què parlava d'ells, i també del comitè tècnic d'àrbitres.
5: Quien tiene que estar muy feliz es el comité que de designación arbitral, que ha sido todo muy extraño. La primera cosa es que una semana antes del partido ya se sabe quién es el árbitro. Cuando, según me dicen, es 24 horas antes, una semana antes ya se sabía quién era el árbitro. Después se mete un árbitro que 41 años no tiene internacionalización, pues no será porque es un grande árbitro. Después el pobre ha venido aquí y no ha podido con la presión. Es una presión, aquí llamo la presión de los años 80, que ya se ve muy poco en los días de hoy. Y después el señor Trujillo, que ha sido el VAR, y lo ha llamado a la primera roja, y pienso que no le ha llamado a la segunda, que es todavía más grande que la primera. Este señor Trujillo tiene una historia muy completa como VAR en los partidos del Real Madrid, y sin ir más lejos, la temporada pasada, la Real Sociedad en la Copa, Osasuna, Girona...
1: Es increíble, porque ha traído la lista. La del Girona es... una amb Mbappé en l'1-1 del Girona al Bernabéu, em deia abans l'agut, sí, que després el CTA en tiempo de revisión va dir que podria haver estat penal, però no el xiulen, que li fan una falta a Mbappé, que acaba amb una mica de sang, diria Mbappé, i li donen un cop a la cara i al peu, no?
0: Saps quan es perd la credibilitat?
1: Sí.
0: Quan només parles dels perjudicis que has tingut tu. Si al mateix temps parlares de les vegades que t'han ajudat, aleshores diries, home, coherent, ho diu també quan ha sortit beneficiat, ho diu, i ara ho diu coherent. Però si només ho diu quan li perjudiquen, què passa, que no el beneficien mai?
1: I tant, que beneficien. Bueno, si no parla amb la majoria d'equips de la Lliga, com deia abans el Dani. Començant, insisteixo, per aquesta acció de la jornada 1, Alexander-Arnold trepitjant el turmell de Dolan en una acció molt semblant a la del Cuti Romero, que van els dos a la lluita per la pilota i no saps on posar la cama i pam, acabes trepitjant el rival. En aquella ocasió no es va sancionar en vermella i en aquesta tampoc s'ha sancionat en vermella. Bé,
4: i aquestes accions que parla i recorda Mourinho d'Ortiz Arias el dia del Barça Atlètic Club de Bilbao, en què doncs, va tenir algunes converses, diu, simpàtiques, diu Mourinho, amb Rafinha, amb Lamine Yamal, és l'argument que ha donat Real Madrid Televisión aquesta setmana per despotricar d'Ortiz Arias. Clar, el que resulta bastant trist és que Mourinho es converteixi ara mateix en una extensió de Real Madrid Televisión, no? Que s'hagi convertit en això. No? Que en lloc de fer una mínima autocrítica del joc del Madrid, una mínima autocrítica, no? Que tenint una plantilla amb uns salaris, una plantilla milionària com la que té el Madrid, que almenys intenti apropar-se al joc del Barça, ostres, que almenys intenti apropar, doncs no, que en lloc d'això es dediqui a ser una extensió de Real Madrid Televisió, perquè bàsicament l'Eix el que ha fet és fer servir el mateix argument. Sí. És que realment és realment increïble que Mourinho es rebaixi això, no?
1: Bé, que no en tenen més d'arguments, vull dir, és això. Què més? Perdona, sí, anaves a dir.
4: Sí. Què més de Mourinho? Doncs sí, s'ha tret el paper, aquesta és la foto també, no? O sigui, traient-se el paper d'algú que avui doncs, anava amb una impressora allà literalment al Metropolitano, s'ha tret el paper amb la fotografia imprimida de les dues accions de la discòrdia, l'entrada de Kang In Lee sobre Valverde i l'entrada sobre Bellingham del Cuti Romero, i se l'ha tret Mourinho i l'ha mostrat allà davant de la sorpresa de tothom.
5: Ya he entrado demasiado, ya no quería entrar más, pero cosas que se han visto, cosas que se han visto en las últimas semanas aquí en este estadio, el gol anulado al Osasuna es para reír, el penalti en San Sebastián es para reír, el penalti del Barcelona es para reír, la no expulsión contra el Atlético de Bilbao con este señor que ha sido muy simpático con un chico que por acaso es un gran jugador. Son todas cosas acumuladas y yo pensaba que encontraba una liga diferente de la liga que yo he dejado. Me han dicho que no y me han explicado por qué no era diferente de la liga que yo he dejado aquí años atrás, pero ahí vamos.
1: Quin personatge. I de Mourinho es queda alguna cosa més? Si no, aviam que li ha respost Simeone, també, que és interessant, a mi.
4: No, que dic que davant de totes aquestes declaracions en què, per exemple, ell diu jo pensava que havia marxat i que em trobaria una lliga diferent, però veig que no, clar, li han hagut de preguntar. Han estat 4 o 5 minuts d'intervenció bastant demolidora de Mourinho, que jo crec que es recordarà, a no ser que vagi pujant al nivell i que això d'avui hagi estat només una mostra i que vagin creixent del tot de Mourinho al llarg de la temporada. Però, clar, quan li han pogut preguntar, bàsicament les preguntes han anat enfocades en el sentit de si ell creia que tot això era premeditació, no? que si eren errors premeditats. I aquí, fent servir una fina ironia, ha dit no, crec que premeditació no és, crec que s'han equivocat, però que les errades són molt greus. Escoltem.
5: No quiero ir lejos y decir que eso estaba preparado. No quiero pensar en eso. Quiero pensar que sean simplemente equivocados. Equivocaron. Como un entrenador se equivoca, como un jugador se equivoca, quiero pensar que el comité arbitral se ha equivocado. Pobre gente, se han equivocado y han metido uno de 41 años que nunca ha estado en una situación como esta y otro que tiene un historial muy rico en contra del Real Madrid. Se han equivocado, solo esto.
1: Menys tan en altres.
4: Estava molt obsessionat Mourinho amb la idea de, dels 41 anys sortit Àries. A mi m'ha sobtat quan hi ha àrbitres de 33 anys que xiulen finals de Champions, no? Estava com realment molt capficat en aquesta idea, en aquesta idea Mourinho. Finalment li han preguntat per Negreira, eh? Ha tornat a sortir el concepte Negreira.
5: Manchado por el caso Negreira. Negreira ya no está, ¿no? O todavía está. No está, ¿no? Si no está, no está manchado por Negreira.
1: Bé, jo crec que aquí també hi ha, jo crec que aquí també hi ha una qüestió legal de dir, no fem servir segons quines paraules per si això va a judici, que no ens pugui jugar en contra, perquè el Madrid evidentment continua pensant que això, que Negreira, o sigui, que el Barça comprava partits i àrbitres a través de Negreira, cosa que s'acabarà demostrant que no, tot i que el que va fer el Barça és molt estrany i algun dia algú ens haurà d'explicar per què aquesta quantitat de diners al fill i al que va ser segon del comitè tècnic d'àrbitres. Però bé, això ja és una altra qüestió que en un judici s'haurà d'aclarir. Però jo crec que el fet que Mourinho sigui tou amb Negreira, entenc sí, que ja sí, pot ser una qüestió legal, no? Que ordres de dalt del Madrid o dels advocats, no? Tinc que anar per aquí.
4: Segurament. Jo, per acabar amb el tema Mourinho, abans d'escoltar Simeone, Aleix, simplement, i parlar amb gent del Madrid i tal, que hi ha molta gent que segueix encara Mourinho, però també pensa que hi ha gent que era petita, que era jove, o que era preadolescent en la primera època de Mourinho, i que ara quan ha tornat a la Mourinho al Madrid no eren massa conscients, els han hagut d'explicar el que era Mourinho, no? Jo crec que Mourinho s'està convertint en una decepció per molta gent, que esperava molt de Mourinho, i jo crec que en la primera època de Mourinho tothom el seguia, tothom era molt de Mourinho, tothom tenia fe, i ara Mourinho ja no el segueix tothom al Madrid. Jo crec que ara Mourinho ja és dels forofos.
1: Està discutit.
4: Sí, absolut. Bueno, més que discutit, jo crec que és com una decepció, que la gent s'esperava molt, la gent s'esperava que canviés el futbol i no ha canviat res, i jo crec que ja no esperen que canviï. Jo crec que ara ja estan veient el que és pels forofos, que és per Real Madrid Televisión, que ja ha tirat una carta grossa ara, a la jornada 7, abans de la primera aturada per seleccions, i ja què esperen? Ja no esperen res. Jo crec que ja és una decepció. Mm. I clar, aquí el problema és que com o ho arregla això Mourinho, o ho arregla Mourinho, i si no ho arregla després ja Mourinho és Florentino, Florentino és Mourinho. Recordem la roda de premsa del mes de maig, l'any passat tenia un entrenador, no se'l va creure Florentino, Florentino va fer saltar Xabi Alonso, va venir Arbeloa, que ja sabíem que el que era Arbeloa, va arribar Mourinho per salvar tota aquesta història, en teoria per revolucionar el futbol, però sobretot la gent més jove, que no sabia, però la gent jove també ha vist que Mourinho no et canvia el futbol. Mourinho no va ser una extensió de Real Madrid Televisió. Clar, és que tot això pinta a una bomba de rellotgeria, l'eix, que fa 2 anys que no guanyen res i Mourinho no et ve a salvar res.
1: Ja. I avui
4: també gairebé diria empitjorar-t'ho.
1: Avui llegia que li ha sabut molt greu a Florentino Pérez que Enrique Riquelme, que va ser el seu rival a les eleccions, fos a la llotja del Metropolitano. Hauria estar convidat pels seus negocis i per les empreses aquestes que té, que deuen col·laborar amb l'Atlético també. I li ha sabut molt de greu això, que el seu rival fos allà. Bé, un detall més que quan les coses no van bé, no van bé. Què volies dir, Àngel? Volies dir alguna cosa?
6: Jo volia comentar que a mi m'agradaria que el comitè de competició li...
1: O sigui, si el castigués.
6: No castigar, que simplement que li faci veure que si segueix amb aquesta línia el sancionaran. Sí. Em semblaria molt coherent.
1: Em sembla lògic.
6: Abans de que se dispare tot i després quan ja s'ha disparat tot ja no hi ha manera de parar-lo.
1: Sí, sí.
6: I tenim l'experiència del que va passar fa uns anys.
1: I és veritat que aquest any, per algunes declaracions fora del lloc, no? La temporada passada recordo que també havien sancionat o havien entrat d'ofici o havien tocat el crostó alguns entrenadors o alguns jugadors. Vull dir que has d'anar amb compte amb el que dius també a la premsa.
2: En qualsevol cas, sobre tot el discurs aquest i treure el paper i dir tot el que ha dit, però comentar les dues jugades les pot comentar tranquil·lament, eh?
1: Sí, sí. Però un cop fa autocrítica...
2: Després fer tota la... parlar d'aquest, de l'altre, del bar, als 41 anys, no sé què, no sé quant...
0: No puedo dir un árbitro que no puede ser muy bueno cuando tiene 41 años y no sea internacional.
2: No, que
1: no tens a veure.
2: Que et dic que tot el respecte a l'àrbitre. Tot això sobra. Però
0: no
2: comentar les dues jugades, sí.
0: Sí, clar. Que no està que l'hi pot comentar.
1: Per què no?
0: Igual té raó. Clar que ho pot comentar.
3: Que també, però dic, ja no està en el que diu, que tampoc. És una mica...
0: Com ho diu?
3: Com ho diu i tot el que pots intuir que vol dir. I això fa mal. I a la llarga, ja et dic, si continua... I això dependrà... Això només dependrà dels resultats que faci el Madrid, eh? Això és així.
1: Perquè,
3: si el Madrid comença a no anar massa bé, això anirà increixent.
1: Si anem a les jugades, el penal és clar i vermella, estem d'acord?
3: Sí, per mi sí.
1: Hau s'equivoca, Matusé...
2: S'agafa.
6: Ja no és la primera vegada que s'equivoca Hau.
1: Clar, clar,
6: jo el tenia molt ben considerat i
3: m'està costant, eh? Havia començat bastant
6: bé. Havia començat molt millor que l'any passat.
2: Però errades en tenen.
1: No llegeix
2: bé. Aquest any està bé.
6: És una errada molt greu aquesta, Dani. Molt greu.
1: Sí, perquè a més l'agafa...
6: Molt greu, abans deixa-li que faci un contra un amb el porter.
3: Jo et diré més, crec que ell és plenament conscient. Ell no fa ni mu, eh?
1: No, perquè ho sap.
3: Ell és plenament conscient.
2: Això és el que pensem sempre quan estem a fora i estem a dalt. Aquesta jugada, escolta, deixa el que remati, perquè si fas penal i t'expulsen 80 minuts sense jugant amb 10. Deixa'l.
1: No, però
2: quan estàs allà al camp...
1: Molesta'l una mica, però no l'agafis del braç com l'agafes, que és molt evident. No sé, a mi em sembla un error molt greu.
2: Tenia tot l'avantatge a Simeone.
1: Bueno, el control que havia fet era una mica...
2: No, la pilota tenia l'avantatge, tenia pilota davant.
1: Bueno. L'altra, la de Kang In-li, estem d'acord? Mira, l'esteu veient aquí a la tele. És que li pot rebentar el terme.
2: Les dues són...
1: Mira, Kang In-li, és que li pot fer...
6: És vermella
1: claríssima. Jo no entenc com el VAR no ha entrat aquí. Això sí que tenien raó. I l'altra, jo és que estic amb que...
2: Hòstia, és que és...
1: Aquesta és terrorífica, aquesta li pot fer molt mal. I l'altra és... Van els dos, arriben molt justos i... Hòstia, és que a Koundé, a Montilivi, no li van xiular una cosa semblant, a Echeverri. A Alexander Arnold...
2: Va trepitjar. A Koundé el va trepitjar.
1: Sí.
2: A Montilivi.
1: Sí, i a Alexander Arnold...
2: No l'ha trepitjat. Aquí li han donat una patada al genoll.
1: No. Trepitja el genoll.
6: Però no és una patada.
1: Trepitja el genoll.
2: Home, els tacs.
1: Quan Cut Romero va recolzar el peu, trepitja.
6: I toca pilota, eh?
1: Sí.
6: I toca pilota, Dani.
1: Sí,
6: toca
1: sí.
6: Pilota.
1: És que són molt semblants, totes les accions.
6: Retirar el peu quan toques la pilota és francament difícil, eh?
2: Jo veig aquesta jugada el Cuti Romero, i trec les samarretes d'un i trec les samarretes d'un altre, i no sé qui són, i jo et diria, això és expulsió.
6: Jo crec que en vermella, en groga és suficient.
1: Jo crec que com a mínim han estat coherents, perquè Alexander Arnold amb Dolan va fer el mateix i no li van treure la vermella.
3: Aquesta del Valverde em sorprèn lo ràpid que s'aixeca, eh?
6: I em sembla molt bé el fet que després hagi canviat la targeta. Quan ha vist l'acció, canvia la targeta.
2: És que la targeta per tu no és per... La tíbia, el peroné...
3: Però després lo ràpid que s'aixeca, dic, hòstia, li podia fer molt de mal.
1: Ha acabat tocant, no, Dami? He vist en un comunicat, Valverde, diria.
2: Home, sí. Sí, sí, té lesió important.
1: Sí, no?
2: El turmell i visió.
1: Sí. Dami, no estàs per aquí? Fem perdó del Dami.
4: Soc aquí, Aleix.
1: Ha acabat lesionat Valverde, no? Que no va amb la selecció de l'Uruguai, a veure què acaba passant amb el futbolista.
4: Sí, ha acabat lesionat Valverde, ha fet un comunicat mèdic al Madrid i bé, doncs, producte d'aquesta entrada, que també ha provocat la indignació en alguns foros madridistes, doncs Valverde no acudirà a la trucada. Diego Forlán, el nou seleccionador...
1: Hòstia, que bona. Que bona.
4: Uruguaià.
1: Que bona. Anem a Santi Simeone, i et deixo ja marxar cap a casa des de l'aeroport, Dami, que hem de fer una pausa més, també.
7: Lo que sí te entiendo, que del lugar, de los lugares que tenemos, creo que el respeto para los árbitros, más allá que hoy haya sido favorecido, creo que lo tenemos que sostener, porque si no, vale todo. Y el vale todo no va por más que te llame Mourinho.
1: Doncs això.
4: Clar, Simeone, que més és admirador de Mourinho. I ha pogut de dir això, sempre... És bastant moderat, i ponderat, Simeone, quan parla de Mourinho, però clar, avui realment és que també Mourinho ha fet al·lusió a algunes jugades que tenen a veure amb l'Atleti de Madrid Osasuna l'altre dia, etcètera, no? Ha entrat on no li tocava a Mourinho, i Simeone doncs, ha defensat la seva parcel·la, ha defensat el seu, i doncs ha vingut a dir Mourinho que un por qué no te calles de manual, també, no?
1: Sí. Molt bé, Talismà. Escolta, felicitats per la feina feta a la Cartuja i al Metropolitano. A descansar ara, bé, a descansar no, ara et centres amb la Nations, ja.
4: No, ara descansar alguns. Quan hi ha seleccions saps que jo no descanso.
1: Però
4: aquestes aturades ens agraden. Sí, tenim, home, ara tenim una... Bueno, ja tindrem temps de parlar-ne aquests dies, suposo.
1: Sí, tant.
4: Tenim 4 partits consecutius per totes les seleccions. Nations League, però bueno, ja aquests dies ja comentarem tot plegat. Sí.
1: Molt bé, també una abraçada. Gràcies, bon viatge fins a casa.
4: Gràcies, bona nit.
1: Adéu, vagi bé, bona nit. Ara seguim parlant de tot això i començarem a girar-ho ja cap al Barça i cap a Rafinha. Quin futbolista. El vam entrevistar divendres aquí al Tu Diràs i dissabte va fer un altre partidàs amb un hat-trick perfecte. Un gol amb l'esquerra, un amb la dreta i un amb el cap. Només per acabar de tancar el capítol del derbi madrileny, ara ve l'aturada de 20 dies i després el Madrid té Villarreal i Sevilla al Bernabéu consecutius, dues jornades seguides a casa, Villarreal i Sevilla al Bernabéu, i després Camp Nou. i el Barça té Barça-Getafe al Camp Nou, Betis-Barça a la Cartuja i després el Clàssic al Camp Nou. Per tant, partits complicats pel Madrid, però a casa, i pel sí. Barça també, semicomplicats.
6: Em sembla que el Clàssic tens el Champions,
1: sí. El PSG, sí. Sí. No? I pel mig d'això, pel mig de Getafe-Betis i llavors el Madrid, i pel mig de Villarreal-Sevilla i el Barça, el Barça té visites a Galatasaray i a París. O sigui, el Barça té dues jornades seguides de la Champions fora de casa, primer a Istanbul i després a París contra el PSG, i el Madrid, en canvi, va al camp de la Roma i rep el Leipzig. Abans del Clàssic, al Camp Nou, el Madrid jugarà al Bernabéu contra el Leipzig. Així està el calendari d'aquí a 20 dies, eh? Ja us ho recordarem. 9 i la mitjanit, fem una pausa i continua la tertúlia aquí a Tu Diràs.
8: RAC 1. RAC 1. A RAC 1 sabem com t'agrada començar els caps de setmana.
9: El líder, en realitat, i ho vam parlar aquí una vegada, és aquell que pren decisions en la incertesa, en l'ambigüitat, sense saber res.
10: Sabem que l'elecció dels materials és un punt que ens pot fer un canvi amb el benestar. Tenim cases com que acullen, com que abriguen, com que ens fan sentir bé.
11: Va començar a pintar piscines al 64 i les piscines també explicaven una mica els seus amors i els seus desamors. I l'obra es titula Portrait of an Artist, Full with Two Figures, i es va fer el 1972.
12: El cap de setmana no canviarem el món, però el mirarem des d'un altre angle.
8: Els dissabtes i els diumenges de 6 a 7 del matí, La Primera Pedra, amb Noemí Polls.
12: Perquè en som molts, amb moltes ganes de dir bon dia.
8: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
13: Vaya un estiu, que estava jo allà al càmping de Torre en Barra amb la nena, amb sí. La nevera, que d'allò, de cop es fot a ploure, sí. No vam rebre cap missatge d'alerta, cap alerta, de cop es fot a ploure, sí. Se'm va endur la nevera de Port Espan, el cotxe ple d'aigua, i no em van enviar cap missatge, és a l'Oest.
14: Fixa't.
13: Mira, calla.
14: Què?
13: Ara n'he rebut un.
14: Què diu?
13: O sigui, és alert. Versió RAC 1, torna nova temporada amb Toni Clapés. Ah, per això sí que els envien, no? Per això sí, i molt important, no. Fins luego.
8: Versió RAC 1. De dilluns a divendres de 3 a 8 amb Toni Clapés.
14: Però aquesta alerta no és notícia. El que s'hauria de fer és enviar una alerta quan s'acabi del tot el versió. Això sí que seria notícia.
13: Ja seria hora.
14: I bona.
13: Walkers.
8: RAC 1. Tots som 1. Descobreix RAC1.cat, el portal de RAC1.
15: Escolta, navega, descarrega, informa't.
8: Una finestra a l'univers RAC1 i RAC més 1. RAC1.
16: Mira que monos. Estan a punt de fer la migdiada.
17: Home, és que clar, amb el dinar que s'han fotut. Però voleu dir que cal fer la migdiada ara, aquesta hora?
16: És que jo penso que està molt sobrevalorada.
17: Vas a parar. I a més sempre et lleves com amb una mica de mal humor, no?
16: I aquella babeta fastigosa que et cau al sofà. Que asco, tio.
17: A la nit no podreu dormir, que no tindreu son.
18: No creieu que és millor aprofitar aquesta hora per fer alguna cosa més de profit?
16: Va, cuca, podríeu posar la ràdio, que fan un programa que es veu que està molt bé.
17: Sí, fan uns nanos joves que són graciosíssims i molt sexis.
18: Sí, però això la ràdio, clar, tampoc es veu.
19: Bueno, escolta, què?
16: Escolta, mos aixequem o què?
19: Va, posa la ràdio!
16: Vinga, va, espavila!
8: De dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda, Els Taloners, amb Marc Bala, Guillem Espadella i Alba Segarra.
20: Per cert, nois, us he dit una cosa?
21: Sí, que és pare!
20: No, que jo també faig la migdiada a vegades, eh?
16: Però què dius? Si és l'hora del programa, nen.
20: Sí, durant el programa.
19: Així surt el programa.
16: Oh, mare que el va parir.
8: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
22: Telèfon d'Aludits, bon dia. Amb qui parlo?
23: Amb mi.
22: Ens pot dir el seu nom, sisplau?
23: Bueno, a mi m'agradaria restar en l'anonimat. Sí. Soc un professor.
22: Li sembla bé que li digui Miquel?
23: Bueno, és que em dic Miquel, eh?
22: Ah, hòstia. Martí.
23: Digui.
22: Què?
23: És que em dic Miquel Martí.
22: Ah, hòstia. Quina casualitat.
23: Si vol, li dic el DNI i el resultat de l'analítica que em vaig fer la setmana passada.
22: No cal.
23: Abans, a tercer d'ESO, ja els ensenyàvem trigonometria.
22: I ara?
23: El primer dia expliquem que el quadrat té quatre costats iguals.
22: I el segon dia?
23: El segon dia ho repetim.
22: I els seus alumnes de 15 anys com van en competències com, per exemple, comprensió lectora?
23: Ui, comprensió lectora, molt bé, ja anem per la D.
8: De dilluns a divendres, de 12 a 1, La Competència, amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC 1. Tots som un milió.

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser. Volia ser pintor,
1: volia vendre l'or. Pràcticament la mitjanit, aquí seguim en directe al Tu diràs de RAC1 per tancar aquest diumenge, que és l'últim de Lliga Primera Divisió fins d'aquí a 3 setmanes. Compartint taula amb l'Àngel Pichalonso, el Jordi Roura i el Dani Solsona, el nostre trident de luxe els diumenges. I mira, us recordo que tornen els dies del Drac a Omoda Jaeco M Automoció. De l'11 al 26 de setembre, és a dir, que queden pocs dies, 6 concretament, podeu descobrir tota la gamma Omoda Jaeco amb fins a 15.950 euros d'estalvi. I no comences a pagar fins l'any 2027. Sí, sí, fins a 15.950 euros d'estalvi podeu aconseguir en els dies del Drac d'Omoda i Jaeco a M Automoció. Disseny exclusiu, tecnologia d'última generació i prestacions pensades per gaudir de cada trajecte perquè trobis el cotxe que millor s'adapta a tu. Ves a descobrir ja aquests dies del Drac a Omoda Jaeco M Automoció a Barcelona, Mataró i Girona. Vinga. Hola, Saperes, què tal?
2: Què tal? Bona nit, Parisien.
1: Bona nit, bona nit. Seguim. Parlem del Barça ja una miqueta?
2: Sí, home.
1: Ah, no, espera, que ens queda l'àudio del bar.
2: Doncs esperem.
1: Sí. Aguanta un moment, que entra el Miquel Agut. Hola, Agut.
3: Bona nit.
1: Bona nit. És que acaba de sortir el que s'han dit Trujillo, Suárez i Ortiz Arias en l'acció de Cuti Romero.
3: Que en, les dues. Ah, perquè, clar, hi ha intervenció del bar en la jugada en què Romero veu la groga i després, quan ell inicialment treu la groga a Huijsen i després, per indicació del bar, penal i vermella. Començo per la primera, per seguir l'ordre cronològic. La primera part...
1: Aquesta és la que genera més debat sobre si és vermella o no la del Cuti Romero.
3: Sí, però ja ho avanço, hi ha un matís important en aquest tall de veu, que és que l'àrbitre de VAR, Trujillo Suárez, des del principi li diu a l'àrbitre de camp que l'avisa per una confusió d'identitat, no per joc brusc greu, sinó per confusió d'identitat. És a dir, que la targeta havia de ser per Romero i no per Bellingham, perquè qui fa la falta és l'argentí i qui la rep és l'anglès. Recordo que al camp l'àrbitre havia tret groga a Bellingham en aquesta jugada.
1: Perquè Bellingham escombra el Cuti Romero i el Cuti Romero li trepitja el genoll.
3: Això és el que aprecia l'àrbitre al camp. Per tant, ho podem sentir, el que li diu Trujillo Suárez és confusió d'identitat. No que revisi una potencial vermella, sinó que intercanviï la targeta.
4: Miguel, te recomiendo una revisión para que valores un potencial error de una confusión de identidad.
5: Vale.
4: Observo que el jugador del Atlético de Madrid es el que pisa al jugador del Madrid.
5: Vale.
4: Y el jugador del Madrid es el que toca balón.
5: Ok. Vale, voy a cansar a María para el jugador del Real Madrid, voy a sacar a María para el jugador del Atlético de Madrid, ¿vale?
4: Recibido.
1: Y no valoran res més d'aquesta acció.
3: No, en cap cas estan mirant si és vermella o no. Ells descarten que sigui vermella tant l'àrbitre de VAR, confusió d'identitat, com el de camp, perquè en cap moment sentim que digui espera, aviam aquesta trepitjada. No, és veritat, qui fa la falta és el jugador que va de vermell i blanc i qui la rep és el que va de blanc. Per tant, això és tot el que revisen en aquesta jugada. O sigui que ells ja descartaven la vermella des del primer moment. I l'altre àudio és el de la jugada que acaba amb el penal de l'1-0, la cursa entre Huijsen i Juliano. Va per terra l'argentí, l'ha agafat el jugador malagueny del Madrid, l'àrbitre al camp li treu groga i l'àrbitre de VAR l'avisa perquè creu que ha de ser vermella.
4: Miguel, te recomiendo una revisión para que valores una potencial tarjeta roja por doxo por sujetar al adversario, sin disputa.
5: ¿Puedes sentar? Estoy delante de la pantalla ya.
4: Vale, yo observo que el jugador del Real Madrid sujeta al jugador sin opción de disputar el balón en una ocasión manifiesta de gol.
5: Vale, ¿me puedes dar una amplia, por favor, que quiero ver dónde está el portero? Vale, yo había interpretado que podía llegar el portero, controla. Vale, el portero no está a distancia de llegar, efectivamente no disputa el balón. Voy a cambiar la amarilla por la roja y mantengo el penalti, gracias.
1: Clar. Com a mínim entens, i per mi era molt clar la vermella, però entens perquè l'ha tret groga, perquè ella ha interpretat que Courtois podria haver arribat i que per tant no era manifesta de gol l'acció, no? Crec que va per aquí la cosa.
3: Sí, ell entén, primer, que la falta de Huijsen no hi ha disputa, sinó que el que vol fer és falta, és l'últim home. Si hagués pogut arribar al porter o una altra defensa que hagués estat a prop, per exemple, ho podria haver atenuat i deixar-ho amb targeta groga, però com que és l'últim i el porter no hi pot arribar i, a més, no vol jugar la pilota, sinó que el que vol és fer-lo caure, per tot això acaba expulsant-lo. Aquest és el resum d'aquest àudio. Sentia, per cert, algun àrbitre retirat en mitjans de comunicació opinant actualment, que deia que des del seu punt de vista el comitè tècnic d'àrbitres hauria de denunciar Mourinho per les declaracions postpartit, però resulta que de moment no hi ha notícies sobre això, no sé si n'hi haurà durant la setmana, però vaja, a mi també em fa l'efecte que, com que Mourinho apunta tan clarament i diu el que diu, que el comitè tècnic d'àrbitres potser a vegades han tingut la pell més fina, potser podria fer algun pas com a estament, perquè el que ha dit Mourinho avui és gruixut.
1: Ho deia en el Pichi, no? Sí. En aquesta línia, a veure si el sanciona d'alguna manera i el frena, perquè és que si no això pot ser una constant. Voleu afegir alguna cosa més del derbi madrileny?
2: No, la del Kang Lee no la tenim.
3: No, perquè com que no hi ha hagut revisió de VAR, això només ho tens en el cas que l'àrbitre de camp vagi a la pantalla. Com que no hi ha anat aquestes dues vegades, en les altres dues no sabem què ha passat.
1: Molt bé, gràcies, Agut, eh?
3: A disposar.
1: Vinga, fins ara, eh? D'aquí una estona tornes i parlem un moment també de la bona jornada que hi ha hagut a segona divisió, amb victòries avui al migdia del Sabadell contra l'Oviedo i ahir del Girona al camp del Cádiz. Estan a la zona alta, eh? Els dos equips catalans de segona divisió. Del Barça. Va, anem a les alegries. Era impensable, no?, començar així la temporada, crec jo, i sobretot amb Rafinha. No és una cosa... No sé, tu has estat davanter, tu també... Jo l'altre dia divendres li preguntàvem... Has jugat mai de nou? No he jugat mai de nou. Ara sentirem un resum de l'entrevista. És increïble com s'ha transformat.
2: Bona vista en Hansi Flick, perquè igual s'hagués pogut apostar, dir, pues mira, igual poso a Gordon, que ha jugat algunes vegades de nou, igual poso... No, Rafinha.
6: Però tampoc ho tenia molt clar amb les declaracions que va fer, que va ser Flick, bueno, posa't aquí, si no funciona... No, mister, ja em quedo, si no funciona poses a Gordon i tal, però tampoc, ho tenia clar del tot.
7: Havia posat algun partit a la pretemporada i no va acabar de... Ara ho tenia clar.
8: Aquest partit és el que recordarem, allò que és el que va citar ell, el tu diràs, de dir, el partit del Basilea...
1: Em posa mitja part de nou.
8: Així com recordem el de Messi com a... El del Bernabéu, recordarem a la pretemporada el primer de Rafinha contra el Basilea, mica?
1: Sí.
8: Com a històric, de dir, el primer...
1: Allà va ser, sí.
2: Jo recordo que vaig comentar que crec que no li fa falta un nou al Barça.
1: Sí.
2: Crec que ho vaig comentar en el seu dia.
1: O és top o no.
2: O és un nou d'aquests que marca diferències o no.
8: Com perquè... remena bona info, el Pichi.
7: El què?
8: Remenes bona informació, dic Pichi.
2: No.
1: Intuïció, també.
2: Bona informació, no, és intuïció. Veus, fitxen a Gordon, fitxen a Deiemi, Lamin... dius, bueno... Igual ja...
8: Sí.
6: Quin problema si hagués arribat,
1: Ara mateix potser sí.
2: No necessita el Barça fer 120 gols per guanyar la Lliga.
6: No, però els farà.
2: Però vull dir, però igual amb 85 queda campió de Lliga. I aleshores jo em poso jo sempre he fet un anàlisi molt senzill, que és el potencial golejador en funció de l'objectiu de l'equip. Si l'equip vol la salvació, quants gols més o menys... necessite 40, i sumo els que potencialment poden fer cada futbolista. Un diràs que en fa 10 i te'n fa 5, però l'altre te'n fa 7 i has dit que ne fa 3, i més o menys te surt un número de gols i dius, home, pues tenim potencial pa aconseguir l'objectiu, no? Pues jo veia a l'equip del Barça amb un objectiu més que suficient, no fa falta fer 125, igual ne fa 100 o igual ne fa 90, i obtens els mateixos resultats, en aquest sentit.
6: Però la idea...
2: Espera. Però clar, el que em diuen, no, però hi ha partits en aquests que es tanquen, que no sé què, i necessita un nou diari i tal, igual.
8: Aquest era jo, Pichi, jo pensava...
2: Dic, ens necessitarà... Si tens un tronco allí o no tens un tronco, perquè hi ha partits que pel que sigui no estàs acertat per crear les ocasions o per finalitzar-les. Però potencialment l'equip tenia bé aquests arguments més que suficients. T'has trobat a un Rafinha que està a un nivell estratosfèric, una cosa que dius, bueno, és que tot el que fa ho fa bé.
1: Sí, només un
2: però,
1: xut fa
2: no pals. Però ja no és que te fa gols. És que és el que més corre, és el que més pressiona, és el que arrossega els altres, vull dir que en aquests moments és el millor jugador del món. No tinc cap mena de dubtes. A mi, el millor jugador del món en aquests moments, Rafinha.
1: Jo li feia la broma que li donin ja la pilota d'or de l'any que ve, a l'entrevista.
2: Bueno, doncs no estan tots 30 millors,
1: No, dic, bueno, presenta't a la gala d'incògnit i que et donin ja la pilota d'or de l'any que ve, perquè si segueixes així no hi haurà discussió.
2: També és cert que el Sevilla ha estat el primer equip qui li ha competit. La primera part li va competir, de fet va crear més ocasions al Sevilla que no passa el Barça la primera part, eh?
1: Això és veritat, també s'ha de dir. Dani, Jordi, què us va semblar el Barça i què us està semblant aquest inici de temporada i Rafinha, sobretot com a nom propi?
6: La primera part el Barça va tenir sèries dificultats, ells tenen el Sevilla amb una pressió molt alta i a més amb un marcatge, diguéssim, pràcticament individuals al mig del camp, amb dos o tres jugadors al Sevilla, molt forts, molt potents, com era Fofana i Agumé i després a Chocorosvili aquell, vull dir que els hi va dificultar molt perquè pràcticament no vam veure a Rodri, pràcticament no vam veure...
8: Estaven tan marcats, Dani, que hi ha un moment a la segona part que Christensen avança, sí, avança, sí. No, aquests els tenim marcats i el central deixem sortir, va arribar pràcticament a l'àrea. Perquè Rodri i Pedri estaven absolutament marcadíssims perquè no pugessin la pilota.
2: I la veritat...
1: El va sorprendre, Dani, que jugués Livakovic? A tots.
6: Em va sorprendre.
1: Després del que va dir Flick, a tots.
2: Jo també, quan el que havia dit, ui, a temblar.
6: Bueno.
1: És estrany. Va dir que era el seu segon porter tec i de cop i volta canvia de cop i volta.
6: Però... Bueno. A vegades prens decisió.
8: És el segon, no? Però està més en forma el tercer, potser. Sí.
1: Clar, home, i tant, això ho veia tothom. Sens dubte.
6: No, però,
8: és la manera de justificar-ho.
6: És veritat que el Sevilla competeix bé, ha fet García Plaza doncs, amb aquests jugadors que té, que tampoc és que tingui grans coses, però no. Està fent un treball molt bo i al mig del camp de fans és un mig de camp molt potent. Molt potent, molt físic. Quan la tenen, no ho fan gens malament. A mi Agumé és un jugador, i no ara aquest partit, ja fa molts partits que estic dient Agumé aquest, 24 anys, escolta, té un perfil de jugador potent per marxar a Anglaterra o a algun altre lloc. Però bé, li van complicar i el Barça no va estar capaç de fer de trenar jugades perquè la pilota no passava ni per Rodri ni per Pedri, llavors Fermín treballant però que no arribava tampoc d'agafar pilotes i clar, si aquests no tenen les pilotes els de dalt estan orfes, no els hi arriben en bones condicions, a part de que l'Amin pugui fer dos o tres jugades i això. Gordon no va estar bé i a la segona part ja va anar variant una miqueta, ja Rodri ja va tenir ja més possessió, ja va començar a dominar, ja va començar a manar i la veritat és que si el Barça comença a manar, escolta, sense estar bé la primera part, la segona te'n fot tres. I ja Rafinha, evidentment, que tot el que toca és, ara és toca pilota gol, de faldes marc gol, te la pica per dalt, te la fot per baix, te la tira, és de tots els colors. Vull dir, ara mateix, sí, escolta, sí. És el millor delanter centro del món.
8: Que no sé si em va fer
6: el millor delanter centro.
8: Però jo deia el millor que dels 28 xuts que duia, 14 han acabat en gol.
1: Cada dos xuts,
8: cada
1: un gol.
8: Cada dos xuts, un gol. És que això és increïble.
1: Es pot explicar o no?
8: 50% d'efectivitat.
1: Nosaltres heu estat futbolistes, bueno, i entrenadors. Es pot explicar o no?
7: Mira, al final...
1: O és sort o què?
7: Ara estem parlant... Imagina't com està el Barça, eh? Estem parlant que el Barça va al camp del Sevilla, que històricament és un camp sempre molt competitiu. El Sevilla ha aconseguit complicar-li, competir-li una mica la primera part. I ja ho estem plantejant com si fos... Hòstia, el camp del Sevilla, Àngel, Dani, a patir sempre, perquè, hòstia, perquè sempre...
6: És en fort,
7: I a la primera part li va competir una mica per això, perquè són molt físics. L'any passat, quan ens van guanyar, ja van fer una mica el mateix. Molt individuals, molt físics, molt forts. Aquí, a la segona part, quan se'ls va acabar una mica més la benzina, el Barça ha començat a jugar, no? Però està en aquest nivell, el Barça, que és terrible, no? I estem parlant d'un equip, per primera vegada a la jornada 7, un equip et competeix una mica, no? I tot es deu en gran part a tot, eh? Però esclar, jo a l'Àngel, és veritat, l'Àngel va ser el primer que va dir no, escolta, jo és que amb un nou jo pensava que necessitaven un nou. Ho pensava perquè dic, hòstia, se te'n va aquest, se te'n va
6: però altre. No del perfil de Julián.
7: No, però és que dius, esclar, és que allò del Rafinha crec que ha batut aquest rècord que tenia el Leo a les jornades inicials, no sé què.
1: Sí, ha fet més gols que les 7 primeres.
7: Tot el que toco fot a dintre, però és el que deia... És que no és que més que foti gols. Hòstia, noi, és que pressiona. És que no em fa lluna. És que, esclar, i després l'equip en general està bé, no? Però el Barcelona està en un estat de forma en aquests moments... Després aquests
8: top,
7: foten
8: més
7: aigua que el vi. I... Bueno, doncs ja veurem si ho entrem. No ho sé si ho entrem o no, però de moment... Estan espectaculars.
2: Hi ha un aspecte que encara que siguin els davanters, ajuda molt a la línia defensiva. que Gordon pressione com pressione, que és està, recordem l'any passat tenia Lewandowski i Rashford pressionant com jo, més o menys els dos, no?
6: Una mica més.
2: Entra, no,
9: entra poc i gens, sí, entra poc i gens.
2: I ara tens aquests que pressionen. I Rafinha posa la marxa i tots van a pressionar
9: i a Lamine
2: el... recuperen molt, molts balons en pila, moltes pilotes
9: no, no,
2: en
9: camp i Lamine el pica al públic Lamine i Lamine diu doncs ara correré ara,
3: no, no,
9: ara
3: les... i quan va fer canvis té 50 opcions, eh?
9: Clar,
3: i a més
9: entra
3: surten
9: Olmo,
3: amb gana tots
9: entra
3: amb...
9: Diemi
3: Olmo va estar espectacular, surt el... la Diemi va estar bé, vull dir, té un equip. És una mica el contrari, després no sé què passarà al futbol, però és una mica el revés que comentava abans, no? El Barça crec que està bastant equilibrat, no?
9: Clar.
3: En aquest sentit. Cosa que no té el Madrid.
9: Insisteixo, Lamine va fallar, el van xiular, es va picar, va fer un gest al públic, el que vulgueu. Però es va tirar l'equip a les espatlles...

0: mai si és l'ou o la gallina, no ho sabrem mai. Bé, curiosa la història, que a Basilea, és veritat que a la pretemporada el fa jugar una estona de nou, allò que vas fent proves, però que és en un entrenament abans de l'Elx-Barça que prova Lamine a la dreta, Gordon a l'esquerra i Rafinha al mig. I al mig entrenament li diu, escolta'm, estàs còmode o foto a Gordon de nou i tu jugues a l'esquerra com sempre? Diu, no, no, estic còmode, provem. I clar, a ells crec que va fotre dos gols, no ja? Va fotre un doplet a ells? Sí, perquè fan dos gols ell i dos Fermín. Sí, sí, sí. I des d'aquell dia s'ha disparat.
1: I sí que estava còmode.
0: Sí que estava còmode, sí, sí. He reconeixit que tenia dubtes, que no s'ho esperava, que no havia jugat mai de nou. És que clar, és normal, vull dir, ell està igual de sorprès, entenc, que l'afició i que nosaltres. I que vosaltres, que sou professionals, perquè una conversió tan ràpida jo no l'havia vist en la vida d'un jugador que pogués...
1: I que no toqui la foto que té el vestidor, eh?
0: Ah, sí, amb Lewandowski, no?
1: Que no toqui, que li va donar una fotografia, una Polaroid, que es va fer una instantània d'aquestes, va decidir penjar-la i diu, ara no la tocaré, no sigui que es trengui aquesta ratxa.
2: Jo torno a repetir que amb el plantejament del PSG han canviat coses. Juguen amb tres extrems.
0: De guanyar dues Champions sense nou.
2: Juguen amb tres extrems i ho ha guanyat tot. El món del futbol, totes les modes es copien. Totes. Si poses un psicòleg i va bé l'equip, tots volen psicòlegs. I preparador físic no en tenia ningú abans. Preparador físic. Ara els infantils tenen preparador físic. Vull dir que es mou molt per modes. I veritablement, a mi són coses dels entrenadors que les valoro molt. Aquesta, el Pep, d'inventar-se l'apertura del darrere, el lateral que és lateral en defensa, quan defensa i és interior quan ataca, totes aquestes coses. Pues el fet aquest de que Luis Enrique hagi apostat per tres extrems com a davanters i li hagi sortit tan bé, perquè ha sortit tan bé, ho ha guanyat tot. Però ara és una manera que els altres entrenadors miren i diguin, home, pues igual mira, jo tinc aquest i igual podria...
3: Ara en Ferran Torres és una mica diferent, eh? Avui no anaven bé les coses, l'ha tret i la primera centrada l'ha rematat.
2: Sí, però no, no trau que algun partit juguen amb nou i tant.
0: Gonzalo Ramos tenien, per exemple. Sí. No, però més enllà de la moda, hòstia, que apostis per Rafinha i et surti també... És inexplicable, no?
3: Tu poses a Rafinha amb el Real Madrid i ni la toca. No.
0: Segurament, sí.
3: No la toca, és un parlant, no la toca. La tocaria, però no faria el que està fent. Perquè té, al costat, té jugadors estratosfèrics tots que juguen d'una manera... brutal al Barça i ell aprofita, que és veritat que fa la seva tasca, eh? Perquè fot uns desmars de ruptura espectaculars i pressiona i això, però aquests desmars després té el jugador que li filtra la pilota. Sí, li filtra, perquè Tchouaméni no te la filtra, eh?
1: Això hi va haver una època...
0: No, però jo tinc una pregunta, perdona, Jordi, és que tu has vist molts jugadors. A mi m'al·lucina que hagi interioritzat també els moviments que fa un nou en les desmarcades, en el gol de cap d'ahir, no? Ataca la pilota com Haaland, com un davanter top.
4: D'entrada hi ha una cosa molt bona, que estarem d'acord, que és que li va molt bé al Barça, que ell generalment, ja quan juguen d'extrem, igual, eh? O sigui, busca la profunditat constantment. I això ja et dona... En ell, ara, personalment, li està donant un rèdit en gols, però per l'equip, quan tens un jugador que et busca constantment la profunditat, és...
2: En l'època de Risto Stoikov.
4: Fantàstic.
2: Que tots volen la pilota al peu al Barça, majoritàriament la gent vol la pilota al peu, però quan tens algú que trenca Pedro,
4: mira,
2: Pedrito no, també, sí, que trencava aquestes diagonals cap a dintre...
4: Nosaltres, a aquella època, nosaltres fiquem el
0: Libre.
4: A Libre. Hòstia, d'antes entra... perquè nosaltres la idea inicial és que ens donés profunditat. Hòstia,
0: I la volia al peu,
2: contrari,
0: no?
2: Tot el contrari.
0: I la volia al peu.
4: Tot el contrari. Hòstia, i el peu... No, escolta, noi, que el peu ja tenim el Leo, l'André, la profunditat.
0: I et va dir que no,
4: eh? I clar, tens... el que vull dir-te és que
0: el
4: màgic aquesta fotem molts gols, lo del Rafinha, que et dongui constantment profunditat. A vegades tu veus el Barça... i veus qui té la pilota i és al·lucinant, veus tres o quatre desmarcades en profunditat de diferents jugadors. Això és difícil, i això evidentment l'entrenador té molta culpa
0: i no caure en fora de joc, perdona, té molt mèrit no caure en fora de joc com Mbappé.
3: I la confiança que tenen aquests jugadors que fan aquests desmars de ruptura cada partit, dos, tres, l'altre següent partit, dos, tres, és perquè saben d'aquestes dos, tres o quatre desmarcades alguna pilota li arribarà en condicions.

0: perquè té elements per poder-ho fer.
1: És que ahir va ser fins i tot Christensen, el que fa l'assistència al primer gol.
2: Que és boníssim.
1: Boníssim, és molt bona assistència.
3: Llàstima que el nano avui comunicat que té una lesió muscular al recte anterior del quàdriceps esquerre. S'ho fa sol, no, caient?
4: Sí.
3: Jo tinc la sensació amb el cop.
4: No li toquen aquella cuixa.
3: Recolzant.
4: La cuixa lesionada no...
2: Una pena, eh? No, crec que a bon nivell, eh?
3: Diuen que...
1: Havia jugat 7 des 8 partits.
2: Molt bon nivell.
3: Diuen que serà baixa durant les properes setmanes, diu el comunicat.
0: No, no, les properes setmanes no. Si té una lesió prou...
3: És la de xutar,
0: gran,
3: que dius tu?
1: Depèn del grau.
3: És la de xutar i la de
0: xutar. Depèn del grau, igual es tira 3 mesos, depèn del grau. Mm. Ojalà sigui poc.
4: Ahir estava absolutament...
0: Enfonsat
4: a la banqueta, destrossat.
0: Ara que estava jugant, es jugava i participava.
3: 4 i 2 quarts d'una. Ara tornem, de seguida, aquí el tu diràs.
5: RAC 1 RAC 1. Sabies que cada dia prens unes 30.000 decisions?
6: Si ets dels que t'agrada que et recomanin viatges, cultura, gastronomia, salut o educació, t'esperem tots els dissabtes a la tarda a RAC1.
7: Si vols tenir uns dies de tranquil·litat a les platges atlàntiques, que són molt diferents del Mediterrani, la illa de Noirmoutier està a la costa atlàntica.
8: Es va començar l'any abans un arquitecte que no era Gaudí. El va començar Francesc de Paula del Villar.
9: No l'acabarà. Però és que, a més, la Sagrada Família és la seva tomba.
10: Quan fas uns pèsols ofegats amb una mica de pernil, o sols, o cansalada, l'altre dia els vam fer amb sobrassada, i era una cosa demencial.
5: Els dissabtes de 3 a 4, Recomanat, amb Esther Muñoz.
6: Al Recomanat tindrem propostes de tot mena per fer-vos la vida més fàcil i més feliç.
5: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
11: Presidente, le agradezco que nos haya atendido hoy aquí en el Palacio de la Moncloa.
12: Un placer y muchas gracias por el esfuerzo de venir aquí a Madrid.
11: Gracias.
13: Hola, Pep Guardiola, bon dia.
14: Bon dia. Jo no rebutjo el Barça. El Barça sempre ets on vaig començar.
13: President Illa, bon dia i moltes gràcies.
15: Què tal? Molt bon dia, un plaer.
16: És l'Alba Farelo, tothom la coneix com la Batguiel.
17: Bon dia, què tal?
16: I Pedro Almodóvar, bon dia, buenos días.
18: Buenos días.
16: ¿Cómo estás?
18: Muy bien, encantado de estar aquí.
16: Laura Pausini, un plaer, novament.
19: Gràcies, Jordi, te adoro y moltes ganes de estar contigo.
16: Joan Laporta, bon dia.
9: Hola, bon dia.
16: A quina hora va arribar a l'Ute?
9: Vaig arribar a les 3.
16: Leire Díaz, ¿por qué hoy?
2: Pues porque pretendían callarme.
16: Iñaki Urdangarín, bon dia.
4: Bon dia.
16: Et sents més feliç ara?
4: Sí, estic molt feliç.
16: Alexia Putellas, bon dia.
8: Hola, bon dia.
16: Com estàs, Alexia? Moltes felicitats.
8: Moltes gràcies, molt bé, molt contenta.
16: William Dafoe, gràcies.
9: Thank you.
5: El món a RAC1, on passen les coses. De dilluns a divendres, de 6 del matí a 12 del migdia, amb Jordi Basté. RAC1, tots som un milió.
3: RAC1. Esther, Joel, estigueu atents, per favor, per una vegada. M'he comprat un àtic a Madrid. Hi havia una senyora que em vaig trobar que se l'estava traient de sobre a molt bon preu perquè es veu que la tia pues, bueno, té trifulques. Dic, pues ja te lo compro jo. I he decidit que farem el programa des de Madrid. No fent les maletes. Vinga, vaig a comunicar-ho a la direcció.
6: Ui, no.
3: Des de Madrid, i a més a més el farem en castellà i punt.
6: Perdona?
3: S'ha acabat en català i tantes tonteries, ja. Usted primera, ¿cómo? En RAC 1.
6: A mi se me va a hacer muy extraño, hablar en castellano.
5: Yo hablo fatal en l'espanyol. De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, Vostè primer, amb Marc Giró.
3: Ja ho he decidit, ho farem en castellà i xau, pescau.
5: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Els vespres a RAC 1 són per informar-se.
12: Carlos Mazón surt escridassat del funeral d'estat per la Dana.
5: Per analitzar l'actualitat.
18: Ara... Era clar que no era una qüestió de solidaritat.
16: No, hi havia... Quan Trump i altruisme han estat paraules que puguin...
18: Sí, és difícil de fotre-les amb una mateixa frase.
5: I també per aprendre i passar una bona estona.
13: Fa anys vaig conèixer una noia. Tot anava bé. Fins que un dia vaig anar a casa seva, vaig posar la tele i vaig veure que el 3 no hi tenia TV3.
18: No hi tenia TV3.
13: I tenia Antena 3.
5: Els vespres a RAC 1 tenen un nom. Anna Ballonesta.
12: El 9C. Us expliquem amb calma i a la nostra manera el més important del dia, l'última hora de les notícies, i també aprofundim en el com i el per què.
5: De dilluns a divendres, a les 8, 9C, amb Anna Ballonesta. RAC 1. Tots som 1. Diràs, amb Aleix Pariser.
3: Vinga, dos quarts d'hora de la matinada. Ja sabeu que si no heu nedat mai entre dofins, si no heu dormit mai en un iglú, si no heu volat mai a la Delta, hi ha sensacions que són difícils d'explicar. Eh? Si no ho heu fet mai, de veritat, proveu, perquè són sensacions que després són difícils d'explicar. Com la de conduir el nou Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet, eficient

0: i versàtil. Ara, Honda HR-V Full Hybrid per només 29.460 euros, amb finançament a través d'Honda Bank, vàlid aquest mes de setembre. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i, si no, a Honda.es. Una mica discoteca, el tu diràs avui, per tancar el programa. Però el que farem ara és activar la base de dades, perquè crec que val la pena, després del que vam viure ahir i d'aquest inici històric del Barça i de Rafinha. Dada Jové. Anem amb la Dada Jové? Podem tirar la sintonia de la Dada Jové? La tenim per aquí? Ara la busquem, si no. Hola, Jové.
1: Hola, bona nit.
0: Què tal? Bona nit.
1: Bé.
0: Estem vivint alguna cosa històrica, no? Amb Rafinha, amb el Barça...
1: Sí, sí, fa setmanes i la pregunta és, ostres, fins quan durarà? Fins quan seguirà marcant Rafinha i fins quan haurem de dir en els primers 7 partits és el que més gols ha fet, en els primers 8 partits el que més gols ha fet? Doncs aquí estem. Aquí seguim a cada partit del Barça ampliant sobretot les estadístiques individuals de gols de Rafinha, que evidentment doncs són històriques les que estem vivint en aquest inici de temporada.
0: De la base de dades que has trobat que puguis destacar que valgui la pena de tot això.
1: Mira, de Rafinha, que després del hat-trick d'ahir és el màxim golejador de la història del Barça en els 7 primers partits d'una lliga. I iguala amb els 12 que ha fet el brasiler, els 12 que va fer Mariano Martín la temporada 43-44, però és la xifra més alta. És a dir, no hi ha ningú que hagi fet més gols que Rafinha en els primers 7 partits d'una lliga amb la samarreta del Barça.
0: En 8 partits, això, buscarem la dada?
1: Buscarem la dada, sí, sí.
0: És interessant saber si Mariano Martín va fer un hat-trick en
1: l'any. Ja et dic, Mariano... és que Rafinha està sent el que més n'ha fet amb 6 partits, ara amb 7, cada setmana està mantenint la continuïtat i la regularitat golejadora, per ocupar sempre la màxima posició a mesura que van avançant els partits.
2: Mario Martín, que el fill tenia la tenda d'esports a la plaça Universitat. Sí. I les pilotes que jugàvem en aquella època a l'Espanyol era Nitram, que era al revés de Martín. Martín, Nitram. Perquè les compraven allà.
0: I només les venia ell.
2: Sí. Aquestes, però que eren d'ell, les compraven allà, aquella època. La tenda d'esports de plaça Universitat.
1: Hem hagut d'esperar 83 anys a veure un golejador tan prolífic com Mariano Martín en l'inici d'una lliga.
0: Això, dos hat-tricks consecutius porta Rafinha. Això, clar, ja ho han fet molt pocs jugadors, això, a la història. Messi, Suárez... Clar, els grans noms, és que estem parlant d'un davanter que fa coses com dos hat-tricks consecutius.
1: De fet, ha fet 6 gols en una setmana. Això també, l'últim que ho va fer va ser Luis Suárez fa 10 anys, justament, el 2016. Mm.
0: I el hat-trick perfecte, que això és molt difícil de fer. Un amb la cama esquerra, un amb la cama dreta i un amb el cap. Això no ho va fer Messi.
2: Això és molt
0: difícil.
2: No ho
0: va fer Messi, això.
2: No ho va fer ni Pichi.
3: A mi, tots els
2: hat-tricks... Ah, no, sí, Pichi va fer un d'en sempre. A Göteborg, no van fer 3.
3: És una xorrada, el hat-trick perfecte.
0: Tres gols i dona igual.
3: Tots els hat-tricks són...
0: Tots amb l'esquerra, tots amb la dreta, tots amb el cap. Clar, és veritat. Si el fas amb el cul no compta, o què? No, també és perfecte,
1: hi ha més part del cos, l'espatlla, el pit... No?
0: Clar. Què més, Oriol, perdona?
1: Mira, també Rafinha és el màxim golejador de la història del Barça en els primers 8 partits oficials, agafant totes les competicions oficials, d'una mateixa temporada, des de la Guerra Civil. 14 gols en total en totes les competicions. Rafinha és la xifra més alta des dels 20 que va marcar Josep Escolà la temporada 35-36. Però, insisteixo, hem de tornar endarrerir 90 anys per veure un inici tan golejador d'un jugador amb la samarreta del Barça. A més, és el jugador amb més partits marcant 2 gols o més en els primers 8 partits de la temporada. En 5 dels 8 partits oficials Rafinha ha fet 2 gols o més, com a mínim un doblet, i això no passava des de la temporada 35-36 també amb Josep Escolà. Per tant, hem de tornar una altra vegada als temps previs a la Guerra Civil. I a més, ahir Rafinha va entrar al top 30 de màxims golejadors de la història del Barça. Top 30. Va superar Xavi, que era el... Però clar, amb molts més partits, Xavi Hernández, que ocupava la posició 30. Ara és Rafinha el...
0: Quants gols porta? Total, Rafinha?
1: Crec que està en prop dels 90. Ara no tinc la xifra exacta davant.
0: Val. Però no ha arribat als 100 gols, això segur.
1: No.
4: I perquè tinguem més valor encara... que aixequi el braç del d'aquí, qui fa 2 anys no l'hagués traspassat.
0: Tots, segurament.
4: No sé.
0: De fet, mira, t'explicaré una interioritat. Abans d'arrencar l'entrevista aquest divendres a la Ciutat Esportiva, allò típic que arriba el jugador amb la gent de premsa del club, el saludes, què tal, Rafinha, un plaer tornar-te a veure, fa dos anys et vam entrevistar, sí, recuerdo l'entrevista, RAC1, sí, recuerdo. I li dic, mira, no te voy a engañar, esa entrevista, todos pensábamos que no seguirías, que ese verano... se t'ho hubiera vendido. I em va dir, sí, ja lo sé, jo estava discutido en aquell verano. Vull dir que fins i tot ell era conscient que aquell estiu en què arriba Flick, ell està discutidíssim perquè amb Xavi no li sortien les coses. I llavors
5: explica,
0: reconeix que Flick li canvia la vida.
5: I explica l'entrevista que té una oferta, vaja, que pot...
0: Manejant, correcte.
5: Que diu, podria solucionar la vida dels meus fills, dels meus nets, dels meus sogres, i m'ho vaig plantejar seriosament i estava fora fins que vaig parlar amb
0: Flick.
5: Amb Hansi Flick.
0: Sí, diu que li ha canviat la vida i que li va dir, queda't aquí, que tinc plans per tu, que la cosa anirà bé. I sí, aquella primera temporada, de fet, és la que ell creu que hauria d'haver quedat més amunt a la pilota d'or, perquè fa...
5: Temporadot.
0: Fa 30 no sé quants gols.
5: 34, si no.
0: I 20 no sé quantes assistències, oi que sí? Aquella temporada.
6: Espectacular.
0: Va estar millor que la Mina aquella temporada. Fins i tot que va competir amb Lewandowski, també, en quant a gols i assistències. Vull dir que va fer un any brutal i al final no va quedar massa bé la pilota d'or. Bé, Jové, res més?
1: Mira, a nivell global, evidentment aquestes xifres de Rafinha es traslladen en el conjunt de l'equip, i això fa que el Barça sigui el que ha marcat més gols, l'actual Barça, en els primers 8 partits, també des dels anys 30. El Barça porta ara mateix 36 gols en 8 partits. Això el situa en la xifra més alta des de la temporada 35-36. També és el Barça més golejador de la història en els 7 primers partits d'una Lliga. En aquest cas, ocupa la primera posició del rànquing. 31 gols en els primers 7 partits d'una Lliga no s'havia vist mai de la vida. Can Barça. I més enllà dels gols, doncs és la primera vegada que el Barça guanya els primers 8 partits oficials d'una temporada des d'aquella temporada 35-36.
0: Avui fèiem la projecció amb el Jové, abans a la redacció. Si el Barça segueix aquest ritme, se'n pot anar als 160 gols. A la Lliga, només.
2: Imagina't,
0: de la Champions,
2: imagina't els punts.
0: Imagina't els punts, sí. Molt bé, gràcies, Oriol.
1: 89 gols, Rafinha.
0: 89 em porta? Sí.
4: Que farà 5 gols cada partit.
0: No, ja ho sé que no, que baixarà, però deixa'm gaudir.
2: No, però 3.
0: Sí. Deixa'm gaudir de moment.
5: Però 3. 3 potser sí.
0: Jo em tiro a la piscina. Crec que arribarà als 100 gols, Rafinha, amb la samarreta del Barça, aquesta temporada.
1: Home.
4: Sí, home.
0: Em porta 89, em porta 89.
1: Ha de fer menys del que ha fet ja.
0: N'ha de fer 11 més, només.
1: Ha de fer menys del que ja ha fet.
5: Sí, senyor. A veure si algú...
1: El repte és aconseguir-los abans de Nadal.
0: Sí, 11 gols abans de Nadal, sí, home, sí, aquest ritme i tant.
5: I a veure a final de temporada si mostra aquest paper on et va explicar que t'he apuntat els gols, que no els volia dir, però que ell té una xifra apuntada i que és un repte personal.
0: Va dir, si arribo te l'ensenyo. Dic, home, no. I arribes o no, ensenya'ns la xifra que t'has apuntat.
2: Aquí l'únic que té paper apuntat és Mourinho.
5: Sí.
0: Ben lligat.
5: No, tot t'he apuntat.
0: Gràcies, Jové, gràcies, Sant Peres.
5: Que vagi bé, bona nit.
0: Vinga, adéu-siau. De l'Espanyol vol fer alguns comentaris?
2: No.
0: No,
2: Hòstia, ha passat el temps ràpid.
0: Ja està, per això dic que hem d'anar plegant. Vols fer algun comentari o no?
2: Que ha jugat, ha estat molt malament. L'altre dia va estar horrorosa.
0: Mira, la millor notícia és que ara hi ha 20 dies per intentar ordenar-ho.
2: No sé si és bo.
4: Manolo ha dit que és el pitjor partit des que està entrenant a l'Espanyol.
2: Sí, no, però és que ja portem al camp del Rayo la primera part. Partits bons, l'Espanyol va jugar primer contra el Llevant, contra el Madrid, el segon, el Madrid va estar bé, i després al camp d'Osasuna.
4: És més factible, Dani, que et passi fora de casa, no? Estàs fora i tal, però a casa.
0: I amb el rival en 10.
4: Contra 10 i tal.
2: A l'Elx, futbolísticament jugar té un concepte molt bo, futbolístic. Una altra cosa és que arrisquin molt, però en el moment que, perquè quan juguen en quatre se la volen passar per allà i fan unes errades com l'expulsió i això, però quan va canviar a defensa de 5, nosaltres a la transmissió jo vam dir que ara potser es complicarà això, perquè ara estaran aquí i ara no la juguen, ara no la volen, ara no faran errades, com tu no encertis estàs fotut.
0: Màlaga-Espanyol és el pròxim partit. Després,
2: i Atlético-Madrid.
0: I després l'Espanyol-Atlético de Madrid al RCD Stadium. Però tornant de l'aturada, Màlaga-Espanyol en divendres. De fet, és el primer partit que hi haurà després d'aquesta aturada de 20 dies, serà un Màlaga-Espanyol. L'Espanyol, que tot i això és 15è, amb 2 punts de marge sobre el descens. Ara mateix, 2 punts de marge. Bé. I a segona. Hola, Pau Bonastre. Què tal? Bona nit.
6: Hola, Aleix, què tal? Bona nit.
0: Aquest migdia el Sabadell ha guanyat l'Oviedo, eh? Migdia històric a la Nova Creu Alta. Quanta gent hi havia avui a l'estadi?
6: Més de 9.000 persones, 9.070 i escaig, aproximadament.
0: Una festa, no?, amb aquest 3-1 contra l'Oviedo ha estat, això.
6: Sí, sí, sí, perquè més és veritat que l'hora no acompanyava, però al marge d'això hi havia molta gent, molt bon ambient, i l'equip realment s'ha refet d'aquella derrota de la setmana passada a Mallorca i avui ha guanyat 3-1 contra un Oviedo que acabava de baixar també de primera divisió, com el Mallorca, amb un gran partit del Sabadell, dominant en molts moments. S'ha posat per davant mitjançant Gastón Valles i Òscar Sanz a la primera part. Ha retallat distàncies l'Oviedo a la segona, però malgrat aquesta baixada, podríem dir, momentània, l'equip arlequinat ha reaccionat i ha fet el 3-1 finalment mitjançant Ángel Baena. Per tant, realment les coses a casa com a mínim estan anant molt bé. A fora també l'equip competeix, però a nivell de resultats, 3 partits a casa, 3 victòries fins ara.
0: Sí, sí, 11 punts, 6è classificat el Sabadell, ara mateix en places de play-off d'ascens a primera. Què ha dit Ferran Costa?
6: Doncs que estava realment satisfet amb el partit de l'equip, se'l veia content, en donava mostres amb com ha competit el seu equip des de la col·lectivitat, ha dit, després de, recordem, perdre la setmana passada a Mallorca i també en els diferents moments del partit, tal com ha anat produint-se, també quan l'Oviedo ha ratllat distàncies, però immediatament l'equip ha reaccionat, com diem, Ferran Costa, content amb la trajectòria del seu equip després de 6 jornades.
7: Llavors, el que més valoro no és el partit en si, és la línia i la regularitat que està tenint l'equip en ser fiels a nosaltres mateixos, en què penso que estem sent molt competitius, que estem sent inconformistes en el dia a dia, i el més important és que jugadors que potser molta gent no donava un duro per ells a la categoria, doncs s'estan demostrant a si mateixos que tenen molt futbol, que tenen capacitat i seguim creixent junts.
6: Deia Ferran Costa que el més important és ser estables i ser-ho també quan les coses no vagin del tot bé, que ara és tot molt maco, però cal ser persistents i estables també en els dies en què les coses no acabin de rutllar.
7: Arribarà el fred, arribarà la pluja, arribaran les tardes més difícils i no perdre un partit. O sigui, és una competició molt, molt, molt dura i el que hem de fer quan arribi el fred és recordar-ho, això. O sigui, si estem units, fent les coses a la nostra manera, sent treballadors, callats, intentant donar tots el millor de nosaltres, les coses acaben sortint.
0: A segona no s'atura per els compromisos de les seleccions, per tant, la setmana que ve torna a jugar el Sabadell. Pau.
6: Sí, dissabte a la tarda Balaïdos contra el Celta Fortuna, el filial del Celta, dissabte a dos quarts de set.
0: Perfecte. Molt bé, gràcies, Bonastre.
6: Per cert, Aleix, sí. Un apunt molt ràpid, hem de destacar la mala notícia de la lesió de Nico Gioacchini, un futbolista al davanter que estava sent titular fins a aquestes jornades. Té una lesió al genoll, públicament no han volgut dir-ne res fins que demà les proves acabin de confirmar-ho del tot. És veritat que no acaba de fer gaire bona pinta. Com a mínim avui ha entrat Gastón Valles en el lloc de Gioacchini i ha marcat, però a l'espera de proves demà per saber l'abast exacte de la lesió de Gioacchini.
0: Esperem que no sigui res greu. Ho expliquem demà. Gràcies, Bonastre.
6: Bona nit.
0: Adéu, bona nit. I el Girona també ha guanyat en aquesta jornada. A Cádiz, contra el Cádiz d'Albert Celades. Va guanyar el Girona. Fa mala pinta aquest Cádiz, eh? De la zona baixa en zona de descens.
8: No ha guanyat cap partit?
0: No. I fa bona pinta aquest Girona.
8: Bé, el Girona fa...
0: 8è, ara mateix amb 10 punts.
8: Fa prou bona pinta, se li ha escapat alguns punts, però ha guanyat en camps difícils com el de l'Sporting i el del Cádiz, o sigui que això, des d'un punt de vista numèric i per començar a tenir confiança, va molt bé, tot i que, ho deia aquí que Álvarez ahir, millor les primeres parts que les segones, perquè les segones ell troba a faltar control i és una cosa que es repeteix en diversos partits. Dit això, ara són dues jornades enmig de l'aturada internacional i el Girona tindrà baixes importants. En són sis, no totes tenen el mateix pes, però seran Krapitsov, Pichur i Benat amb Ucraïna, Júnior amb l'Espanyola sub-19, Las amb Guinea i Esprilla amb Colòmbia. D'aquí hi ha Júnior, que és el central, que està enlluernant tothom i que ja va marcar contra el Castelló, i a més hi ha Benat, que hi va fer el primer gol i que ha de ser el davanter que guia en atac al Girona aquesta temporada, i Asprilla, que no va tenir el partit més lluit a Cádiz, però que està començant bé la temporada i que per segona divisió és un jugador que té un talent superior a la mitjana. Per tant, són absències importants per jugar contra l'Albacete divendres a Montilivi, divendres a les 9 de la nit, i després l'altre diumenge a casa contra el Mallorca, que és un partit que la temporada passada i les anteriors era de primera, i són baixes sensibles. Ho he mirat, el Mallorca tindrà la de Valien, que també és una baixa molt important perquè és un central titular i a primera també ho era, però en tot cas no són tantes baixes com tindrà el Girona les que tindrà el Mallorca. I per cert, amb aquestes baixes, sumant que Justin i Brian Hill estan lesionats i ja veurem quan tornen, a nivell de jugadors de banda i d'atac, el Girona quedarà minvat de cara als dos següents partits en els quals haurà de recórrer primer a Porto, que va entrar a la convocatòria al camp del Cádiz després de 10 mesos de baixa, i segon, el planter per poder tenir algun recanvi en el cas que calgui sacsejar el partit.
0: Els dos a casa, dius?
8: Correcte.
0: A veure si Montilivi es fa un fortí i aconsegueix sumar el Girona, tot i aquestes absències internacionals. És estrany, això, que l'any ho diem.
2: Això també podrien arreglar-ho, mirar-ho, no? Clar. Aquest equip que té dos internacionals, tres internacionals, que són titulars, escolta... Tu, que no juguin.
8: No, però és que el que s'hauria...
0: O que li ajornin, o que no, no juguin, o
8: que
0: ho facin
8: en tot
0: diferent.
8: Cas, el que no s'hauria de jugar és la Lliga de Segona Divisió en jornades internacionals, perquè hi ha molts clubs que tenen internacionals, i no només els que baixen de primera, perquè encara que siguin de seleccions menors, hi ha clubs més petits que també tenen internacionals que per ells són molt importants i els perden. A la segona anglesa, amb més equips que a la segona espanyola, s'atura la competició quan hi ha partits de seleccions, clar, per això mateix, i després recuperen les jornades entre setmana.
0: L'Almeria en un play-off es va quedar sense Luis Suárez, per exemple.
8: I el Girona sense Joel Bárcenas, i va estar a punt de quedar-se sense Estuani.
2: Hi ha 22 aquí, són 42 partits que han de jugar. Imagina't entre setmanes els partits que haurien de jugar.
0: Però no hi ha...
8: A Terra n'hi ha 24, o sigui, són 46 partits, i quan hi ha seleccions no juguen. No hi ha... Entre setmana ho recuperes.
0: No hi ha jornades, no hi ha jornades entre setmana segona aquest any. Vull dir que em podríem posar alguna, perquè no hi ha cap jornada entre setmana. I a primera divisió hi ha dues jornades entre setmana i una ja s'ha jugat, que va ser aquest dimecres, l'altre és a l'abril. No n'hi ha més d'entre setmana.
8: O sigui, que tens bons jugadors i et penalitza, tens un nano com Júnior que està fent una temporada brutal amb 18 anys i tampoc no et va bé perquè se te l'emporten les seleccions inferiors. En fi, endavant.
0: Bé, estic escoltant que heu guanyat, home,
8: sí,
0: al camp del Cádiz. Gràcies, Roura, Solsona i Pitxo.
9: Gràcies,
0: deixo marxar,
9: bona nit.
0: Adéu, gaudiu d'aquesta setmana sense futbol. Una abraçada. Fem una pausa i de seguida parlem de la Supercopa CB. Avui la penya ha guanyat un títol 18 anys després, superant el Barça.
10: Tu diràs, amb Aleix Pariser.
0: 9 i la 1 de la matinada, el nou Jeep Compass ja és aquí, perquè alguns ho semblen, però d'altres ho són. Disponible en versions plug-in Hybrid i 100% elèctric. El nou Jeep Compass combina tecnologia, eficiència i l'autèntic esperit Jeep. Descobreix aquesta i moltes més ofertes a Jeep Pones, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.

0: Nicolás Laprovítola, això és el que cridaven avui a l'Olímpic de Badalona, l'home que ha liderat el Joventut per trencar una ratxa de 18 anys sense guanyar un títol. La penya ha aixecat la Supercopa CB contra el Barça en aquest derbi de fil. Que hem estat vivint a RAC1 amb el Dani Aguilar, l'Albert Pedrol i tota la colla del Superesports. Hola, Aguilar.
1: Hola, Aleix.
0: Ben tornat de l'Olímpic de Badalona.
1: Moltes gràcies.
0: On hi havia, què, 12.000 persones entregades a la penya.
1: Més de 12.000 persones. Ha estat una tarda absolutament màgica a l'Olímpic per recordar ja aquest 20 de setembre del 2026, com dius, feia 18 anys que no aixecava el Joventut un títol, tota una vida, i a més la penya ho ha fet superant l'etern rival, un Barça que ha estat realment pitjor que ahir, més desencertat, molt més imprecís en defensa, 101-87 ha guanyat la penya, però, insistim, el gran protagonista del cap de setmana és Nicolás Laprovítola, ara de fet el podrà saludar. 31 punts, 7 assistències, 9 triples, rècord de triples, d'anotació a la Supercopa, abans però un entrenador, un català, un badaloní, un home de la penya de tota la vida que ha tornat al seu club a fer guanyar un títol.
2: Crec que són aquestes històries tan maques de la penya, no? Que algú que porta... Jo em porto 19 anys aquí al club, aquest és el meu 19 any, començant a entrenar en equips de l'escola de bàsquet amb molta il·lusió d'ajudar, no? I d'aprendre el que és la penya. I poder acabar sent l'entrenador d'aquest equip és una història que passa molts pocs clubs d'Europa.
1: Dani Miret, entrenador del Joventut, que ja té un títol a la butxaca, també, evidentment, deixen destacar la màgia de Ricky Rubio, el fill pròdig que ha tornat per aixecar títols. Ho ha fet, 10 punts i 8 assistències, insisteixo per sobretot aquest Laprovítola, supermotivat i superlatiu.
0: Dijous fèiem la prèvia amb Nicolás Laprovítola en una edició especial de l'última possessió, aquí al Tu Diràs, i avui ha estat l'home d'aquesta Supercopa, declarat MVP i el gran artífex d'aquesta victòria de la penya contra el Barça per trencar una sequera de 18 anys. El tenim en línia, al Tu Diràs. Hola, Nico, què tal? Bona nit.
3: Bona nit.
0: Felicitats, MVP. Vaya Supercopa, eh? T'has cascat?
3: Bueno, demasiado. La verdad que impensado. Pero bueno, se dio todo redondo. Creo que el Olympic estaba fascinante. Todo el mundo estaba con una vibra espectacular y creo que además de mí personalmente, creo que todo el equipo y todo el Olympic creía en que podíamos llevarnos este título.
0: Us esperàveu aquest rendiment, aquestes alçades de temporada, tant ahir a les semis com avui a la final?
3: Bueno, jugar un torneo todos los equipos de Euroliga y nosotros solos, a priori uno piensa que no podíamos, ¿no? Que no teníamos chances, pero creo que supimos aprovechar la oportunidad, supimos saber cómo jugar, ¿no? Y bueno, la experiencia que tenemos se notó, me parece. Los demás equipos todos están como rearmándose, un poco les falta rodaje, pero bueno, nosotros también, ¿no? Y nos falta un jugador muy importante como antes, así que creo que todavía podemos ser mejores.
0: La verdad es que estabas, ho has dit, no?, en algunes entrevistes, estabas molt, bueno, ens ho vas dir l'altre dia també a l'entrevista que feia a RAC1, que estabas molt motivat, no?, per jugar contra el Barça també en aquesta final.
3: Sí, ¿se notó?
0: Un poco, sí. ¿Qué tenías? ¿Tenías unas ganas especiales, digamos así, no?
3: Bueno, tenía ganas de levantar un título, tenía ganas de ganar. Y intento transmitir eso a toda la gente que nos rodea, al Olympic, transmitir ambición. Estuve 3 años sin ganar un título y no es fácil, ¿eh?
0: T'entraven totes avui, no? Tirabas des d'on tiressis, t'entrava tot avui.
3: Sí, bueno. Increíble, no sé cómo pasó, de verdad, Alex. Difícil de explicar. Bueno, sí. Y me sentía que era una amenaza constante todo el tiempo. Entonces, más allá de sentir el flow o de sentir que la bola va a caer o va a entrar, sentía que había mucha tensión, ¿no? Mucha tensión ya desde el principio y bueno, ya en la segunda parte es cuando uno intenta ya soltar un poco, que el juego vaya por otro lado para bueno, después cuando el balón vuelve o cuando están desatentos, volver a estar. Si no, no se puede. Los 40 minutos tirando, no, eso no es básquet.
0: Et faig les tres últimes molt ràpides. És una nit somiada per tu? Noche soñada per a ti, Lapro?
3: No, ni soñada, imposible. Es mucho más de lo que yo pensaba que podía imaginarme o que podía pasar. La verdad que no tengo mucha explicación. Lo que sí te puedo decir es que sonreímos con Ricky todo el fin de semana y nos los pasamos bien.
0: I a això anava. L'abraçada amb Ricky al final és brutal, és una de les imatges de la Supercopa, i després la celebració amb l'afició, que heu pujat allà al mig de la grada, no?
3: Sí, bueno, muchos años, ¿no? Y creo que la gente se copó, la gente se sumó a la fiesta, ¿no? Y en todo momento queríamos meter al Olímpica en la cancha, que peleen también con nosotros y que sientan lo que nos pasaba dentro de la cancha, ¿no? Y nada, jugaron un papel fundamental todo el fin de semana.
0: I la última, com has vist el Barça? El teu ex-equip, què t'ha semblat aquest Barça tan nou amb tants jugadors nous?
3: No te voy a decir cómo los veo, te voy a decir que les deseo lo mejor. Son un equipo en Euroliga que ojalá puedan dar sorpresas, pero bueno, no te puedo dar más opiniones.
0: Bueno, a veure si pots dormir avui, si no demà un cafè, dels teus, i ja està.
3: Y para llevar a mi hija al cole lo voy a necesitar.
0: Claro, porque te va a costar dormir esta noche,
3: ¿eh? seguro.
0: Bueno, celébralo, disfrútalo, te lo mereces. Un abrazo grande.
3: Muchas gracias, nos vemos.
0: Nicola Provítola, tu diràs. Aguilar, del Barça, de l'equip perdedor, alguna cosa?
1: Molt ràpidament, un document de Joel Parra demanant temps, però reconeixent que el fet que l'equip estigui tendre han fluït.
4: Crec que hem pagat la novetat. Molts jugadors joves, molts jugadors nous, molts jugadors que encara s'estan adaptant, no, a lo que és la competició europea, a lo que és la CB. Crec que hem trigat a entendre que és un derbi, que és una final i més un derbi aquí a Badalona, i ja et dic, crec que hem deixat el joventut jugar molt còmode, i allà doncs ells tenen el talent, tenen el joc per destrossar-te.
1: No hi ha temps per més. El Barça, que ha guanyat la Lliga Catalana i ha perdut a la final el segon títol, la Supercopa, dijous arrenca el tercer, l'Eurolliga, a casa contra l'Efes, el partit del centenari del club.
0: Barça-Efes, dijous?
1: Sí, senyor.
0: Perfecte. Molt bé, Aguilar, gràcies.
1: Bona nit.
0: Adéu. Una última pausa i tanquem de seguida el Tu diràs.
5: GT RAC 1.
0: Sintonia de motociclisme per parlar del Gran Premi d'Àustria que hem viscut avui, amb la primera victòria MotoGP de Pedro Acosta, del murcià. Jorge Martín ha estat segon, consolida el lideratge al Mundial, i Marc Márquez no ha tingut un bon dia. Hola, Quim Salvador, bona nit.
6: Hola, Aleix, bona nit.
0: Escolta, això va canviant cada setmana, eh?
6: Sí. Tot just fa una setmana explicàvem que Marc Márquez es posava líder després de fer doblet al Gran Premi de San Marino a Misano. Les coses no li han anat tan bé a Àustria. Ahir, segon a l'esprint, darrere Jorge Martín, que es tornava a posar líder perquè estaven empatats a punts abans i Martín ja li treia 3 punts a l'esprint d'ahir. I avui Marc Márquez tot just ha pogut acabar cinquè. Ha explicat a DAZN que és que ha tingut problemes amb els frens.
7: Estar analizando el por qué, lo que está claro que al final mi sensación era que de una frenada a la otra, de una vuelta a la otra, cambiaba completamente el recorrido de la leva, y por ejemplo lo que me ha pasado en la curva 1, que he ido a frenar y no había freno, me ha venido la leva hasta el puño, hasta los dedos, más que el puño, y por eso me he ido tan largo, pero bueno, lo más importante es que hemos salvado el domingo con un quinto. Sin el problema del freno hubiera cambiado un poquito, hubiéramos peleado para intentar entrar en el podio, pero no para más.
6: Marc Márquez queda ara a 12 punts de Jorge Martín a la classificació del Mundial i ho entoma amb força serenitat.
7: Bueno, hace 3 carreras estaba más, entonces es un circuito más, llegaremos a Motegi, quizá la película cambiará, entonces quedan 7 carreras. Evidentemente no tienes que entrar al juego de que ahora aparece uno, ahora la otro, sino que es intentar surfear la ola por la mitad y manteniendo el nivel.
6: I tampoc sembla donar massa importància aquesta diferència de 12 punts al líder, Jorge Martín, també a DAZN.
7: La verdad que no esperaba este fin de ganar a las Ducati porque siempre han sido aquí claros favoritos. El liderato al final va y viene. Esto es algo que he aprendido durante los años y igual que hablamos hace unos meses. Es algo que ahora mismo no le doy mucha importancia, pero está claro que siempre es importante puntuar, sacar lo máximo de los fines de semana. Otro fin con muchos puntos, similar a bueno, igual que en Silverstone. Y es un poco el objetivo, ¿no? Ir sumando y el día que ojalá tengamos la oportunidad de pelearlo, pues ahí habrá que sacar un poquito más los dientes.
6: Segurament el que dona més valor, Martín, i mira que ha fet molt bons resultats, segon avui i ahir guanyador de l'esprint, és que no ha tornat a tenir problemes de síndrome compartimental al braç dret, que sí que el van afectar a Misano fa una setmana. De moment, el madrileny d'Aprilia té decidit no passar pel quiròfan.
0: Hem de sentir també, sens dubte, hem començat per la situació a la general del Mundial, però hem de sentir el flamant guanyador d'avui a Àustria, Pedro Acosta.
6: Sí, que estrena el seu palmarès a MotoGP, tercera temporada ja del Tauró de Mazarrón a la categoria reina, després d'haver impressionat a Moto2 i Moto3. És veritat que no ha tingut la moto més competitiva i avui una mica dia rodó perquè ha aconseguit la primera victòria precisament a Àustria, a la casa de KTM. Ell tenia el millor ritme, però també molta pressió afegida, perquè a part de ser, com deia, a casa de KTM i que encara buscava el primer triomf, és que sobre ahir l'esprint va caure anant primer destacat. Ha pogut amb tot i ha guanyat la cursa.
7: Sí, por fin, aún me acordaba de la de Indonesia de Motodol. No, no sé, ha pasado mucho tiempo. Es verdad que tampoco ha habido muchísimas oportunidades, pero la de ayer dolió bastante, sobre todo porque era una realidad que estaba hecha, ¿no? Entonces, hoy me he caído en el warm-up por ir nervioso, casi, porque digo, no la puedo liar otra vez, que si la lío. Bueno, súper contento porque KTM se lo merecía, están haciendo todo lo que pueden, incluso sabiendo que nuestros caminos se separan, entonces es lo que hablemos hoy, es como cerrar el círculo.
6: Els camins se separen perquè Pedro Acosta se'n va a Ducati a compartir box amb Marc Márquez la temporada vinent. Feia 4 anys que KTM no guanyava un gran premi de MotoGP, va ser Miguel Oliveira a Tailàndia el 2022 l'anterior.
0: L'enhorabona, doncs, per Pedro Acosta, que avui s'ha estrenat a MotoGP. Què més hem de destacar d'aquest gran premi d'Àustria?
6: Que Marco Bezzecchi ha quedat tercer i també és tercer a la general a 42 punts de Martín. Caio Gura, que tornava de lesió, ha brillat amb una quarta posició. Àlex Márquez malauradament ha caigut i Àlex Rins ha acabat 19è. M'he deixat Pol Espargaró, que ha estat 16è també fora dels punts. A Moto3, victòria de Máximo Quiles, 9 victòries ja del murcià, que pot sentenciar el títol mundial d'aquí 15 dies al Japó. A Motegi, Brian Uriarte segon i Álvaro Carpe tercer en completat el podi, i a Moto2 ha guanyat Izan Guevara, que s'acosta a 35 punts i mig del liderat de Manu González, avui quart. El podi l'han completat Philippe Salah segon i David Alonso tercer.
0: Per tant, d'aquí a 15 dies, Motegi.
6: Sí senyor, gran premi Japó, del Japó.
0: Pròxim gran premi. I avui també, per completar la informació del motor, celebrem 5 nous títols mundials del motociclista català.
6: Sí, que no venen de l'asfalt, venen de la terra. Berta Ballant ha sentenciat el seu segon mundial femení de trial. Arnau Ferrer i Abril Montserrat també s'han proclamat campions del món júnior, en aquest cas categoria trial 2. I de matinada, Guillem Ferrés en categoria MX2 i Daniela Guillén han aconseguit els seus primers títols mundials de motocross. Per tant, ha estat un diumenge magnífic.
0: Felicitats, doncs, a tots aquests pilots catalans. Gràcies, Quim.
6: Bona nit.
0: Adéu, bona nit, Quim. I mira, ja que hi som, Berta Bellán ha passat avui pels superesports de RAC1. Ha dit això, la bicampiona, ja, mundial de trial.
8: Sí, la veritat que crec que m'ha costat més repetir-lo que aconseguir-lo, perquè aquest any tenia rivals molt fortes i ha costat. La veritat que ahir sí que la primera volta jo vaig anar molt bé i ella no gaire, però avui la primera volta ella ha anat una mica millor que jo. Jo ho he pogut recuperar la segona, i per sort he guanyat els dos dies i ho hem acabat bé.
0: Felicitats a la Berta Bellani, com dèiem ara amb el Quim, a la resta de pilots catalans que avui han triomfat en el món del motor. Ens queda l'últim minut amb el Xavi Sabater, l'estudiant en pràctiques que tenim al cap de setmana aquí al Tu Diràs. Hola, Xavi.
9: Molt bona nit, Aleix.
0: Què tal? Bona nit. Comencem repassant les Golden Cat d'hoquei patins.
9: Sí, perquè hi ha hagut més victòries catalanes, tant la selecció masculina com la femenina han guanyat les seves respectives finals. La masculina s'ha imposat per 2-1 a Portugal en un partit molt ajustat que s'ha decidit a les acaballes, mentre que en el partit femení la selecció catalana ha remuntat i ha acabat guanyant 2-3 en l'últim minut, també contra els lusitans.
0: En tennis hem tingut Copa Davis i l'equip espanyol s'ha classificat per la final a 8, que es farà el novembre.
9: Ho ha fet després que Jaume Munar i Pedro Martínez hagin guanyat per 2-16-0 els dobles contra els xilens Tomás Barrios i Alejandro Tavilo. Dissabte van fer la feina en els partits individuals Jodar i Mérida, i aquest diumenge han acabat de rematar el pas a Bolonya, com dèiem, que jugarà la final a 8 de la Copa Davis entre el 24 i 29 de novembre.
0: I acabem amb el Mundial de Ciclisme, que ha començat passat avui?
9: Amb la contrarrellotge Montreal de 39,2 quilòmetres, on la victòria en categoria femenina se l'endú la suïssa Marlene Rosser. Pel que fa a la catalana Paula Blasi, ha estat 17a, mentre que Mireia Benito ha estat 19a. En categoria masculina, Remco Evenepoel no ha fallat els pronòstics i ha guanyat la contrarrellotge el belga, que ja comença el camí cap al que seria el seu quart títol en aquesta competició.
0: Molt bé, alguna cosa més, Xavi?
9: Bé, un últim apunt, que per qui encara no tingui son, ara tot just comença el partit de l'Inter de Miami contra el San Diego a la MLS els primers minuts. Juga Messi, Luis Suárez, De Paul, per tant, qui vulgui veure l'argentí i companyia, ja sap.
0: Són dels últims partits ja de la Lliga regular, perquè ara el mes d'octubre, novembre, arrenquen els play-offs pel títol. Per tant, qui no tingui son, com dius, Inter Miami, San Diego. Gràcies.
9: Que vagi molt bé.
0: Adéu, Xavi, vagi bé. Amb això marxem. Gràcies al Dani Manzanera, que avui l'hem tingut a la part tècnica del programa, i a la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb més ràdio esportiva. Descanseu, bona nit.
10: Tu diràs.
11: Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és dilluns. Per fi és dilluns, 21 de setembre del 2026. La notícia aquesta hora és que ha tornat Dani Simón de vacances. Aquesta és la notícia. Li donem la tornada, la benvinguda. Tot arriba i tot torna. Avui tornarà a ser un dia de sol i de calor. De fet, les temperatures pujaran més que no pas ahir. Ara, a primera hora, amb algun núvol baix i algunes boires que es desfaran a mesura que avanci el dia, la setmana pinta bastant tranquil·la. L'extrema dreta torna a guanyar unes eleccions regionals a Alemanya, mentre el partit del canceller Friedrich Merz s'endú una nova patacada, aquesta vegada Alternativa per Alemanya. S'ha imposat a l'estat federal de Mecklenburg-Pomerània Occidental, al nord-oest del país, però els resultats deixen un titular històric. Per primer cop, la CDU, els conservadors, el partit de Friedrich Merz, queda fora d'un parlament. Mentrestant, a Berlín, victòria inèdita de l'esquerra de Die Linke. A Rússia, el partit de Vladimir Putin revalida sense sorpreses la majoria absoluta. Rússia Unida, que és el partit de Putin, arrasa en unes eleccions marcades per les irregularitats, l'evident falta de transparència i el control total del Kremlin. I els esports. Bueno, el Real Madrid cau al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid per 2-1. El tècnic blanc, José Mourinho, que pot tenir raó i que la té amb el tema de les expulsions, no ha paït bé la derrota i ha estripat d'una manera decimonònica contra els àrbitres. El Barça és líder amb 6 punts de marge sobre els blancs i segon és l'Atlètic de Madrid a 5 punts dels blaugrana. A segon, el Sabadell va guanyar 3-1 l'Oviedo i a 6 amb 11 punts. I en bàsquet, la penya torna a celebrar un títol 18 anys després. Els verdinegres es van imposar al Barça per 101-87 a la final de la Supercopa ACB. La Provítola, amb 31 punts i 8 triples, va ser l'MVP del partit. A partir de les 11 tocades, Miguel Rico, Rico Rico, Joan Jopallàs i Santi Segurola a la tertúlia del món a RAC1. Més enllà dels esports, el govern català investiga dues morts en només 2 dies a la presó de Quatre Camins. L'última va ser ahir, quan un intern es va suïcidar a la seva cel·la. L'altra va morir assassinada per un company. Segons dades de la Conselleria de Justícia recopilades per RAC1, enguany hi ha hagut 1.400 agressions entre interns, el doble que fa una dècada. On també hi ha molt mala marosa a Ceuta, on els veïns han rebut de manera hostil els membres d'una ONG que hi han anat per comprovar si s'estan respectant els drets dels migrants. A tot això, els Mossos investiguen el segrest d'un home per part de 5 homes vestits de policies. Va passar ahir a la P7, a plena llum del dia, entre Montornès i Vilanova del Vallès. La víctima va ser alliberada, sana i estàlvia, poques hores després. La policia sospita que es tracta d'una revenja entre bandes. En parlarem a la tertúlia. Terribas, Carol, Josep Martí, Quim Forn, Cunillera, Tian Riba, trepitjant l'ull de poll. La Mònica, a partir de les 10 tocades, també es presentarà avui el Buen Espíritu, Detrás de la Puerta de l'Opus Dei, una sèrie documental d'HBO que recull el testimoni, en aquest cas, de 14 homes dins l'organització de l'Opus Dei. Si el Minut Heroico parlava de les dones, el Buen Espíritu parla dels homes. S'hi afegiran a la conversa 2 d'aquests testimonis. I quins testimonis? L'Antonio Figueres i el Juan Hernández. Avui, que és el Dia Internacional contra l'Alzheimer, hem sabut que aquesta malaltia comença a fer molt bé el cervell 20 anys abans que apareguin els primers símptomes. En parlarem. I si sou fans dels videojocs, cap a 11:45 parlem del nou FIFA, que surt aquesta setmana, i de les novetats que venen amb el periodista Albert García. I amb el Joan Ferrer, el diàleg, com sempre, al migdia. Són les 6:03. Benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Com pilla la matinada. Cullell, bon dia.
2: Bon dia.
0: Mònica Usar, bon dia.
3: Bon dia.
0: Albert Pedrol, bon dia.
2: Bon dia.
0: Aquesta nit o matinada, Víctor?
2: Sí, que els alemanys continuen apostant per l'extrema dreta. Alternativa per Alemanya s'ha imposat al Land de Mecklenburg-Pomerània Occidental, però tindran difícil governar pel cordó sanitari de la resta de partits. A Berlín també han gairebé duplicat els seus vots, però la victòria ha estat per l'esquerra Die Linke, que ha guanyat amb la promesa de baixar el preu dels lloguers a la capital. Els resultats, però, deixen un titular històric. La CDU, el partit que ara mateix governa Alemanya, ha quedat fora d'un parlament per primer cop a la seva història. No entren a Mecklenburg. El canceller Friedrich Merz ha admès que el panorama és desolador, però que de moment no dimitirà.
3: Wir lieben einen Staat.
4: El president d'Alemanya s'ha tornat massa complicat. L'economia, la situació social no estan bé i els partits radicals de dreta i esquerra minen la confiança en les institucions. Hem d'entomar els reptes i garantir el futur dels nostres joves. I això implica reformes que no seran fàcils. Caldrà decisió, constància i paciència. Però assumeixo aquesta responsabilitat com a president de la CDU i sobretot com a canceller del nostre país.
3: Unseres Landes.
2: Això quan les enquestes continuen pronosticant una patacada de la CDU a tota Alemanya en detriment de l'AFD, els ultres, que es disparen.
0: Déu-n'hi-do la castanyada de Friedrich Merz, que té ara ja una crisi interna dins de la pròpia CDU d'altíssim nivell, de tant nivell fins i tot que es parlava de que estaven empentant perquè pogués plegar. Però de moment continua. Resultats definitius a Alemanya i pràcticament definitius a Rússia, on Vladimir Putin ha tornat a guanyar unes eleccions, eleccions entre moltes cometes.
2: Sí, per sorpresa de ningú, Vladimir Putin ha revalidat el control del Parlament en unes eleccions que han estat de tot menys transparents. Ha guanyat Rússia Unida, que és el partit del Kremlin, en aquesta democràcia controlada que hi ha al país, que vol dir que el govern decideix qui pot presentar-se. Sense anar més lluny, la justícia russa va vetar de les llistes el partit Yabloko, l'únic que ha criticat la guerra. Aquestes han estat les primeres eleccions parlamentàries des que va esclatar el conflicte a Ucraïna i és per això que per primera vegada hi han participat les quatre regions que Rússia es van accionar d'Ucraïna: Donetsk, Lugansk, Kherson i Zaporíjia.
0: I a tot això, a l'Orient Mitjà, tot apunta que l'exèrcit nord-americà s'està preparant per un atac a gran escala contra l'Iran.
2: Sí, si fem una ullada al radar, s'aprecia clarament com les tropes s'estan posicionant per començar una ofensiva que tot indica que s'estendria a tot el país, però que tindria com a objectiu principal al sud de l'Iran, a la vora de l'estret d'Hormuz. L'exèrcit està desplaçant l'artilleria pesant a la vora del Golf Pèrsic i els mitjans iranians han informat que han vist tota mena de caces no identificats sobrevolant diverses ciutats, uns moviments que arriben després que Donald Trump hagi amenaçat per enèsima vegada d'esborrar el país del mapa.
0: I si avui doneu un cop d'ull als diaris, veureu que hi ha una notícia que agafa molt de protagonisme, que és la derrota 2-1 del Real Madrid al camp de l'Atlètic de Madrid i sobretot l'estripada de Mourinho a la sala de premsa contra els àrbitres.
5: Sí, el portuguès va deixar com un trabrut la feina de l'àrbitre de camp César Sotogrado i de l'àrbitre de VAR Trujillo Suárez. Mourinho els acusa de no expulsar dos jugadors de l'Atlètic de Madrid.
0: No era Sotogrado, em sembla?
5: Digues?
0: Que no era Sotogrado, em sembla, eh?
5: El del terreny de joc, no? Sobre la gespa, no?
0: No, t'ho canviaré.
5: Ara ho mirarem. En tot cas, van rebre els àrbitres. Mourinho els acusa de no expulsar dos jugadors de l'Atlètic de Madrid en vermella directa. En canvi, sí que van fer fora Hausen a més de mitja hora pel final per fer caure Juliano Simeone dins de l'àrea. Mourinho va sortir a la sala de premsa amb un foli que va ensenyar a tots els periodistes i apareixien dues fotografies de les dues accions polèmiques. Una trepitjada del Cuti Romero Bellingham, que va acabar amb groga pel central argentí, i una trepitjada de Kang Ginli a Fede Valverde, que ni tan sols va ser groga. Després de les 8...
0: Ortiz Arias,
5: exactament. Sí. Després de les 8 ho escoltarem sencer, però aquest és un tastet de l'estripada de Mourinho contra Ortiz Arias i Trujillo Suárez.
6: Un árbitro que 41 años no tiene internacionalización, pues no será porque es un grande árbitro. Después el pobre ha venido aquí y no ha podido con la presión. Y después el señor Trujillo, este señor Trujillo tiene una historia muy completa como VAR en los partidos del Real Madrid.
5: L'emprenyada de Mourinho va sorprendre fins i tot el Cholo Simeone, que va avisar el seu homòleg al Real Madrid que no tot s'hi val i que s'ha d'anar molt en compte, en parlava de Zon.
7: Lo que sí te entiendo que del lugar de los lugares que tenemos, creo que el respeto para los árbitros, más allá que hoy haya sido favorecido, creo que lo tenemos que sostener, porque si no, vale todo. Y el vale todo no va por más que te llame Mourinho.
5: La derrota del Madrid al Metropolitano encara té dos fils més per estirar. El primer és el que va passar a la llotja de l'estadi. Segons la COPE, Florentino Pérez va amenaçar de marxar quan va assabentar-se que el seu rival a les eleccions, Enrique Riquelme, hi estava convidat. Finalment va quedar-se fins al final. I la segona derivada del partit d'ahir la trobem a la graderia, en un dels gols. Ahir no va haver-hi samarretes de suport de Ceuta, però sí una pancarta que va desplegar l'afició de l'Atlètic de Madrid per criticar l'actitud de Vinícius, Mbappé i Konaté al camp de l'Elx. I posava "Ceuta és Espanya, ni s'arruga ni es tapa". El missatge, evidentment, feia referència al gest que van fer els tres futbolistes del Real Madrid d'arromangar-se la samarreta que l'Elx i el Madrid es van posar per donar ànims als habitants de la ciutat.
0: Jo crec que el Madrid és víctima de la roda de premsa de Florentino. O sigui, el club està fet a imatge i semblança d'aquella roda de premsa. O sigui, en aquests moments, és a dir, que els àrbitres ahir van beneficiar l'Atlètic de Madrid, sí. Val, perfecte. Sí, sí, d'acord. La roda de premsa és intolerable. perquè és d'allò de Florentino, de la roda de premsa, que va fer fa uns mesos, autocrítica zero. La culpa és dels altres. Va sortir amb aquells dos folis, que allò és ridícul. És ridícul. Que ha agafat una impressora, ha fet allò, i ho ha tret allà. O sigui, que és molt ridícul. Fa molta vergonya aliena, que és el pitjor estat de l'ésser humà. O sigui, és pitjor. És vergonya aliena el que vam veure ahir, quan jo em vaig passar molta vergonya. Però què fa? Però què fa? El problema és que has de justificar unes derrotes al·lucinants. Per què aquest equip amb Mbappé, amb Vinícius, amb Diomandé, amb Valverde, perquè aquest equip, en Courtois, que és el, si no és el millor, és el segon, per mi és el millor portador del món, aquest equip està jugant com juga i fa dos anys que no guanya res. Això t'has de...

0: Dalí Boulevard Cibernètic ja ha obert les seves portes. El passeig immersiu surrealista s'ha instal·lat al cor de Barcelona amb un recorregut de 1.200 metres quadrats amb peces úniques de col·lecció, realitat virtual en format metavers, una espectacular sala immersiva i sales interactives. Dalí Boulevard Cibernètic al Passeig de Gràcia. Venda d'entrades a daliboulevard.com.
1: Aquest any amb Rosa dels Vents viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
2: Última dècada.
3: I a tot això... mentrestant, els Mossos investiguen el segrest d'un home per part de 5 persones que s'han fet passar per policia.
2: Sí, va passar a la P7, a plena llum del dia, entre Montornès i Vilanova del Vallès. Dos cotxes van aturar un tercer. En van sortir 5 homes vestits amb armilles de policia i amb la cara tapada. Van treure aquest home a la força, se'l van endur. Un home que, per cert, en un vídeo que ha corregut per les xarxes, es veu com té la cara ensangonada. L'home que va gravar-ho tot va trucar al 112 i els Mossos han explicat que el segrestat ha aparegut sa i estalvi lluny d'on se'l van endur. Ara els investigadors busquen els 5 assaltants i sospiten que es tracta d'una revenja entre bandes criminals.
3: I a Barcelona un home ha quedat ferit per arma blanca en una baralla multitudinària.
2: Sí, va passar ahir a la sortida d'una discoteca del barri de Sant Andreu. La víctima té 40 anys i la van traslladar a l'hospital. La policia investiga els motius de l'agressió i treballa per identificar l'agressor o els agressors que van fugir després de l'apunyalament.
3: I encara a Barcelona els Mossos han detingut dos lladres multireincidents que acumulaven entre els dos gairebé 110 antecedents penals.
2: Sí, en aquesta última ocasió havien robat en 4 locals del barri del Poble Nou, forçaven els accessos amb una palanca i s'emportaven diners en efectiu, caixes enregistradores o objectes de valor. Tots dos ja han passat a mans del jutge.
3: I en només dos dies perquè comença la tardor, hem sabut que aquest estiu ha estat el que ha tingut més banderes grogues a les platges des que hi ha registre.
2: Sí, són dades del govern a les quals ha tingut accés RAC1. En només 5 anys els socorristes han duplicat el nombre de banderes grogues a les platges, la gran majoria per mala mar, tal com ha explicat a RAC1 el subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello.
4: Cada cop tenim episodis en els quals doncs, hi ha fortes tempestes o forts nuclis de precipitació amb tempesta elèctrica, moviments de l'aigua que no són perceptibles i tal, que poden provocar un ofegament i després dificultar el rescat. Per tant, doncs, són mereixedors de bandera groga.
2: L'augment de banderes grogues explica en part les 27 persones ofegades d'aquest estiu, 7 més que l'any passat, però Protecció Civil recorda que també hi ha ofegaments amb bandera verda, senzillament perquè és quan hi ha més gent a l'aigua.
3: I aquí som. Aquesta setmana pinta...
5: Tranquil·la. Sí, a més amb temperatures una mica per sobre del que tocaria aquesta època de l'any. Avui serà el dia de moment amb més calor d'aquesta setmana. Les temperatures pujaran més que ahir, entre els 30 i els 35 graus a bona part de les comarques interiors, fins i tot arriben als 36 en punts de les Terres de l'Ebre, per tant calor al centre del dia i amb sol. Sí que és veritat que comencem la jornada amb alguns núvols a les comarques de Girona, Barcelona, també algunes boires en punts de la Catalunya central, però tot plegat es desfarà. Demà baixa una mica la temperatura, dimecres baixa un pèl més, sobretot a les comarques del sud i després comarques de Girona, i dijous, divendres es manté sense massa canvis, però un parell o tres de graus per sobre del que seria habitual. I dimecres comença oficialment la tardor i ho farà amb aquest temps tranquil i de moment sense pluges.
3: O sigui que el que seria Santa Tecla, la Mercè i la Misericòrdia, tranquils,
5: de moment tranquils, sí.
3: I el cap de setmana també pinta tranquil.
5: També, esperem-nos, perquè hi podria haver algun canvi, però no, de moment sense molta importància, no.
3: I, escolta, normalment jo sempre he pensat, però crec que es nota, que es pot comprovar, que quan arriba a les festes aquestes és quan ja el crec. O sigui, quan comença la tardor és quan ja el crec, que dius, ja està.
5: Sí, depèn de l'any, perquè aquests últims anys que l'octubre està sent molt suau, depèn molt, però és veritat que aquest octubre, per exemple, amb els mapes mensuals, pinta molt plujós.
3: És que comença a ploure. Sí. Normalment quan estem aquestes dates que començaria a ploure.
5: Sí, això seria com més la normalitat. Sí, de moment no, aquesta setmana no.
3: Aquesta setmana no plou. Val. I la calor és
5: es manté alta. Sí.
3: Val. Parlem de cinema perquè els Javis han guanyat el premi del públic del Festival de Toronto, que és un bon indicador que la pel·lícula La Bona Alegre arribarà als Oscars.
2: Sí, el premi del públic és el reconeixement més important del certamen, és un termòmetre gairebé infal·lible de cara als Oscars, perquè des del 2008, només dues de les produccions que se l'han endut han quedat fora de la nominació a millor pel·lícula. Fins i tot moltes d'elles han acabat guanyant l'estatueta, com Slumdog Millionaire, Nomadland o Green Book. En declaracions a RAC1, des del Festival de Sant Sebastià, Javier Ambrosi i Javier Calvo diuen que encara no volen fer volar coloms perquè... però que és inevitable pensar en Hollywood.
6: Ojalá todo vaya bien y ojalá podamos representar a España bien.

0: la peli tenga un hueco y ojalá todo.
1: Ojalá. La película es una película que habla de nuestra historia, que sí. habla de nuestra cultura y que habla de, del poeta más grande de España, que es Federico García Lorca. I eso para mí es un orgullo que llegue tan lejos.
2: El premi confirma que La Bola Negra no només té molts números d'acabar nominada millor pel·lícula internacional, sinó que també aspira a entrar en la cursa pel Premi Gros dels Oscars.
3: Molt bé. I a Ceuta els veïns han rebut de manera hostil els membres d'una ONG que han anat a la ciutat a comprovar si s'estan respectant els drets dels migrants.
2: Sí, això ha provocat nous enfrontaments entre els veïns i la policia i al vespre els agents van dispersar un grup de manifestants que van intentar agredir alguns membres d'aquesta ONG procedent de Pamplona. Entre els grups de WhatsApp dels ceutins va córrer la brama que es tractava d'un grup de proetarres i desenes de persones es van concentrar al port. Primer els van rebre crits, però després alguns veïns van començar a llançar-los pedres i ous. La policia va retenir una persona i va aconseguir dispersar la resta a cops de porra i amb trets dissuasoris. Qui arriba avui a Ceuta és Alberto Núñez Feijóo, és el quart cop que hi va des que va esclatar la crisi.
3: I avui és, que és el Dia Internacional contra l'Alzheimer, hem sabut que aquesta malaltia comença a fer malbé el cervell fins a 20 anys abans que apareguin els primers símptomes.
2: Sí, ho apunta un estudi que s'ha publicat a la revista The Lancet. L'informe descriu l'Alzheimer com una malaltia més desconeguda i més complexa del que es creia fins ara. Conclou que el més important és detectar-la amb ventilació i, per tot plegat, la Fundació Pasqual Maragall ha tornat a exigir a les administracions que es posin les piles per conscienciar la societat sobre quins són els principals factors de risc.
3: I pel que fa a la resta dels esports, festa grossa a Badalona, després de la victòria històrica de la penya a la final de la Supercopa ACB.
4: Sí, feia 18 anys que el Joventut no guanyava un títol estatal, però aquesta sequera va acabar ahir després de la victòria de 14 punts contra el Barça a l'Olímpic de Badalona, que a més estava ple a vessar. Nicola Provitola va firmar una exhibició memorable el dia que jugava contra el seu exequip, el Barça. Va anotar 31 punts i va trencar el rècord de triples anotats en una final amb 9 llançaments. Després del Tu diràs de RAC1, l'argentí confessava que havia jugat extra motivat perquè, precisament, el rival era el Barça.
5: Sí, ¿se notó?
6: Un poco, sí.
5: Tenía ganas de levantar un título, tenía ganas de ganar y intento transmitir eso a toda la gente que nos rodea, al Olympic.
4: En futbol, ahir a segona, per cert que la competició no s'atura, segona, a diferència de primera, que ara ve aturada per seleccions, el Sabadell va guanyar 3-1 l'Oviedo i és setè a la sisè a la classificació amb 11 punts, un menys té el Girona, que dissabte va guanyar 1-2 al camp del Cádiz. I en motor, Marc Márquez ha cedit el lideratge de MotoGP al Gran Premi d'Àustria, en què Pedro Acosta va aconseguir la primera victòria a la categoria reina. El nou líder del Mundial és Jorge Martín, amb 8 punts de marge sobre Márquez.
7: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
3: I a les 6:19, el diàling. Hola, Joan Ferrer, què tal? Bon dia.
8: Bon dia, molt bé.
3: Fas millor cara gairebé que el Dani Simón.
8: Sí, no costa gaire.
3: Ha tornat de vacances i escolta'm.
8: Bon dia, Dani. Ja ben tornat.
3: Aquí, tu, ja el tenim aquí, ja està. Ja
8: és
3: està.
8: El meu públic, el Dani.
3: El públic sí. És així, el públic agradecido.
8: Aquesta barreja d'humor entre...
3: Sí, humor britànic com el teu.
8: Bueno, irreverent i cunyat.
3: Sí, exacte, també.
8: Bueno, què, com ha anat per Tarragona?
3: Bé, molt bé, eh?
8: Bé?
3: Molt bé.
8: Ja vaig veure allí unes carns i unes coses...
3: Sí, unes carns estupendes, tu, un restaurant magnífic a Mestre Argentí. Sí, i després que hem estat també a la balconada veient els castells i tot plegat. I feia un dia... Radiant.
8: Molt bé.
3: Molt maco, molt bé. Ara que ve també la Misericòrdia, també per vosaltres.
8: Sí, també pots venir a Reus aquesta setmana.
3: Sí, no, i tinc... Ja no descartes res, ja. Jo ja... Dissabte a Girona, diumenge a Tarragona... Bueno, què?
8: Doncs mira, comencem recordant el millor tall de la setmana passada, que és la Mar Puga, que li treu ferro al fet d'equivocar-se.
3: Vols fer un discurs de guanyadora, de campiona, uns agraïments a l'audiència?
9: No, molt agraïda de que... No, que equivocar-se és de savis.
10: No, rectificar.
3: Equivocar-se, no.
11: És de tontos, equivocar-se.
9: Equivocar-se és de savis.
12: Per això és una mica especial.
8: Aquí no rectifiquem mai. Aquí defensem l'error fins que es converteix en diàling. Com tu et vas equivocant a Tarragona. I no a Reus. Però bueno, però encara hi ets a temps,
3: ha,
8: divendres.
3: Tan piqué hi ha o no?
8: Eh?
3: Tan
8: piqué hi ha? No, si ja saps que jo hi he viscut a Tarragona, m'encanta Tarragona.
3: ¿Cómo no puedo querer a Catalunya si mujeres catalanes allà a Montserrat?
8: El barri marítim de Reus.
3: Ah, ja deia jo. Ja està. Vaig anar de casament, divendres. Sí, a més, la Mònica va clavar la previsió.
9: Ai, que bé.
3: Sí. Va clavar la previsió, tot va passar molt bé. Es va casar la meva cosina, la Carla, amb el Ricardo, i escolta, va passar la mar de bé. I passa una cosa, escolta, em sap molt greu, eh? Em sap molt greu, però si vols una bona festa de ballaruca, de casament, tot va cap als 80s i als 90s. Tot, eh? O sigui, tu em poses segons quines cançons i és un llenapistes de la gent de 60, 70, 50, 40, 30 i 20. És així. I els nuvis van entrar amb una cançó que em va agradar molt, que no me recordava, i feia 6 anys que no la posava. Bueno, 5 anys i pico. Saps per què? Perquè la vam posar el dia que es va morir. I quan van entrar vaig dir, hòstia, l'hem de recuperar, i dic, mira, la recuperaré dilluns. Tira. Em sona aquesta cançó? De Franco Battiato?
4: Sí, em sona. Sí.
3: El Centro de Gravitat Permanente? Doncs això, que és molt maca. I és surrealista total, però està molt bé. 6:22, vinga, va.

0: RAC1.
1: Per protegir la teva llar, cada segon compta.
2: Per això, amb Verisure, responem en menys de 20 segons per oferir-te una protecció millor davant les ocupacions.
1: La nostra alarma és capaç de detectar qualsevol intent d'intrusió a casa teva i d'enviar a la policia les proves necessàries perquè intervingui de seguida i així evitar-hi una ocupació.
2: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
3: Verisure. Quan dones importància al menjar que t'endús a casa, busques. Quan busques, vens al Corte Inglés. I quan vens, trobes fruita i verdura de temporada. Peix i marisc de llotges seleccionades, carn amb denominacions d'origen, formatges nacionals o internacionals i els ibèrics que més t'agraden. Hipercor, Supercor i Supermercat al Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
4: A Bigmat, la botiga del professional de la reforma i construcció, estem oberts des de les 7 del matí.
5: Bigmat, preus especials setembre. Esmoladora Milwaukee, 52 euros. 115 mil·límetres, 800 watts, més regal de 10 discos. Tot per només 52 euros.
4: Bigmat, la plataforma. Més per tu.
6: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
7: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
8: Valeria Castro arriba a una nova edició del Què fem en persona. Una trobada en directe exclusiva per a subscriptors de La Vanguardia el 7 d'octubre a Casa Cupra Raval. Entra al web del Club Vanguardia i participa en el sorteig per aconseguir dues invitacions.
9: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
10: Bon dia. En el sorteig del sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
11: 83.473, 83473, de la sèrie 48048.
10: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
12: RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
13: Tot allò que t'agrada,
12: molt més fàcil de trobar.
14: El que encara no has escoltat
15: i segur que t'agradarà.
16: Un nou aparador d'àudios i podcast.
17: Endreçats i a un sol clic.
18: Per triar i remenar.
19: Amb tot el contingut dels programes.
20: I també els podcasts originals de RAC1.
21: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
22: I som tots.
23: Més fàcil.
24: Més directe.
25: Més intuïtiu.
26: Més RAC1. Tots som un milió.
27: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Anem un any?
28: Rebobina el moment.
27: Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora.
28: Més immediat que mai.
27: Només cal actualitzar l'aplicació per Android i

0: Pol Prats, Albert Pedrol, bon dia.
1: Bon dia.
0: Sapigueu que a Alemanya l'extrema dreta continua guanyant terreny després d'un altre diumenge d'eleccions en dos estats.
2: Alternativa per Alemanya ha guanyat a Mecklenburg, Pomerània Occidental, i la CDU desapareix d'aquest Parlament. Els ultres també pugen força a Berlín, on ha guanyat Die Linke, que és d'esquerres.
0: També hi ha hagut eleccions a Rússia, on Vladimir Putin ha revalidat el control del Parlament.
2: Ha guanyat Rússia Unida amb més del 57% dels vots. Són les primeres eleccions des de la guerra d'Ucraïna i han estat marcades pel control del Kremlin i també per la poca transparència.
0: Els esports, el Real Madrid torna a perdre un derbi contra l'Atlètic de Madrid i ja és a 6 punts del Barça.
3: L'equip de Mourinho va jugar amb un home menys durant mitja hora llarga i això no va agradar gens a l'entrenador portuguès, que va carregar durament contra els àrbitres perquè creu que haurien d'haver expulsat dos jugadors de l'Atlètic. A segona, el Sabadell va guanyar 3-1 l'Oviedo i a 6è 11 punts, un més que el Girona.
0: El Departament de Justícia investiga dues morts en dos dies a la presó de Quatre Camins.
2: L'última, un intern que s'ha suïcidat, i també n'han detingut un altre pres acusat de matar-ne un altre. Segons dades recopilades per RAC1, la violència a les presons s'ha duplicat en una dècada.
0: I els Mossos d'Esquadra busquen 5 homes per segrestar-ne un altre fent-se passar per policies.
2: Ha passat a la B7 a l'altura del Vallès a plena llum del dia. La víctima ha aparegut sana i estàlvia i els Mossos sospiten que és una revenja entre bandes criminals.
0: I la bola negra dels Javis ha guanyat el premi del públic del Festival de Toronto i agafa embranzida cap als Oscars.
2: Ara té molts números d'acabar nominada a millor pel·lícula internacional o fins i tot a millor pel·lícula. Aquesta nit s'ha projectat per primer cop a l'estat a Sant Sebastià.
0: A la resta dels esports, el Joventut de Badalona guanya el seu primer títol estatal en 18 anys.
3: L'equip de Dani Miret va guanyar de 14 punts al Barça a la final de la Supercopa ACB. El partit va jugar-se en un Olímpic de Badalona ple a vessar, on la Provítola va anotar 31 punts.
0: Mònica Usart, bon dia. Avui tornarà a ser un dia de sol i calor, amb temperatures més altes que ahir.
4: Sí, les temperatures encara s'enfilaran més, màximes d'entre 30 i 35 graus, en alguns casos fins i tot a les Terres de l'Ebre podrien arribar als 36 graus, i de moment comencem la jornada amb alguns núvols i algunes boires en punts de les comarques de Girona, comarques de Barcelona i Catalunya Central. Tot i això, amb el pas de les hores, s'imposarà el sol a tot arreu. I aquesta setmana, en principi, es manté la calma, tot i que entre demà i dimecres baixen una mica aquests termòmetres.
0: I temperatures a aquesta hora?
4: Entre 21 i 23 graus a la ciutat de Barcelona, 19 a Tarragona, 15 graus a Lleida, 13 a Girona, 17 a Banyoles, 14 a Tremp i 22 a Badalona.
0: Pel que fa al trànsit, a aquesta hora hi ha un carril tallat a l'AP7, al seu pas per l'Ampolla, en sentit nord, en sentit Barcelona. Passen gairebé 3 minuts de 6:45 del matí. Fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui, dilluns 21 de setembre del 2026.
5: RAC 1. Salomon estrena casa al cor de Barcelona.
6: Descobreix la nova Salomon Store al carrer dels Arcs 10, a tocar del Portal de l'Àngel. Un espai premium on trobaràs tota la col·lecció de running per trail, gravel i asfalt, i també dissenys d'esport style que marquen tendència a la ciutat.
5: Nova Salomon Store Barcelona, carrer dels Arcs número 10.
7: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
5: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
7: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
8: Vine a Sant Boi, vine a conèixer les ofertes de la Setmana de la Mercè, models nous i d'ocasió. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Vine per la Mercè.
9: Mamma Mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
10: El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
8: Tornen els dies del drac. És el moment d'estrenar cotxe amb fins a 15.950.

0: autovivo.es.
1: Torna la final catalana de Lliga del Porc i la Forquilla.
2: Gaudeix de l'esmorzar popular el diumenge 27 de setembre a Lleida fent la teva reserva a lligadelaforquilla.com.
1: Una iniciativa del grup de sanejament porcí Lleida i Como Pomona, amb el patrocini de Bonària, Carbiresa, Gust de Lleida i el suport de la Generalitat de Catalunya.
3: Entrena, desconnecta, supera't, divertit.

0: de Barcelona y San Cugat.
1: Energía, fuerza, vitalidad, lo puedes llamar de muchas maneras. Yo lo llamo Revital. Revital con ginseng mantiene tu energía durante todo el día. Revital, de Pharma OTC.
2: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
3: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
2: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
3: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
4: Vine a Sant Boi, vine a conèixer les ofertes de la Setmana de la Mercè, models nous i d'ocasió. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Vine per la Mercè.
5: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per tres dies, sí.
6: Si tu tampoc vols perdre't la Setmana del Llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
7: La Setmana del Llibre en català, del 18 al 27 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
8: Mamma Mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a Mamma Mia, el musical.es i uneix-te a la festa de l'any.
9: Descobreix Alemany, una mel per a cada moment a Gourmet La Vanguardia. Una selecció gastronòmica amb mel crua i quatre varietats mel luxe. Safrà, bitxut, tematge i tòfona. Acompanyades de formatges, pans premium i una ampolla de culet aniversari Brut Natur. Tot per només 59 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
10: Passi el que passi, ho tens a un clic amb
11: RAC1.cat.
10: El portal de RAC1.
11: Escolta i descobreix.
10: Tot l'univers RAC1 i RAC més 1 amb detall.
12: El món a RAC1.
13: Són 7:15. Alemanya continua virant cap a l'extrema dreta després d'un altre diumenge d'eleccions en dos estats.

0: Tot just ara fa dues setmanes, Alemanya es llevava commocionada per la primera victòria de la ultradreta des que va caure el nazisme. Avui, perdoneu, el canvi de paradigma polític continua amb una nova victòria d'Alternativa per Alemanya al Land de Mecklenburg-Pomerània Occidental. L'AfD ha aconseguit imposar el seu discurs obertament racista, xenòfob i prorrus en aquest estat ubicat al nord-est del país, un estat que, després de la Segona Guerra Mundial, va passar a formar part de l'Alemanya ocupada pels soviètics i que més tard s'integraria a la República Democràtica Alemanya. Ara bé, la victòria és tan minsa que difícilment podran governar. Si es manté el cordó sanitari cap als ultres i si no són capaços de formar cap coalició de govern, doncs es tornaran a quedar a les portes del poder. Però l'extrema dreta també s'ha disparat en l'altre land, on ahir va haver-hi eleccions, a Berlín. Fins ara tenien el 9% dels vots, però avui, a falta de tenir aquest recompte de vots definitiu, que estem tot just al 95,95%, ja acumulen el 16% dels suports de l'estat on hi ha la capital del país. Per tant, és de pensar, hem de creure que no es mourà aquest 16%. Ara bé, a Berlín hi ha guanyat l'esquerra, de fet una de les més desacomplexades d'Europa, Die Linke, que és el partit que en el seu dia es va solidaritzar amb els presos polítics catalans, arribant-se a reunir amb alguns d'ells en diverses ocasions. Die Linke s'ha imposat en aquest land per primer cop amb la promesa de rebaixar el preu dels lloguers a la capital i ara podrien governar si aconsegueixen arribar a un acord amb els socialdemòcrates i amb els verds. L'augment de l'ultradreta i la victòria de l'esquerra deixen de retruc un altre titular, que és que la CDU, el partit que ara mateix governa a Alemanya, ha desaparegut per primera vegada d'un parlament. La Unió Cristianodemòcrata d'Alemanya, la formació del canceller Friedrich Merz, s'ha endut una patacada descomunal a l'estat de Mecklenburg-Pomerània Occidental, on ha guanyat l'extrema dreta, recordem-ho, i tot i que el panorama és desolador pels conservadors, i tot i que Merz ha admès que els resultats són un desastre, el canceller alemany es nega a plegar i manté les reformes que vol tirar endavant.
1: El president d'Alemanya s'ha tornat massa complicat. L'economia, la situació social no estan bé i els partits radicals de dreta i esquerra minen la confiança en les institucions. Hem d'entomar els reptes i garantir el futur dels nostres joves. I això implica reformes que no seran fàcils. Caldrà decisió, constància i paciència. Però assumeixo aquesta responsabilitat com a president de la CDU i sobretot com a canceller del nostre país.
2: Unseres Landes.
0: Ha seguit aquestes eleccions la corresponsal de RAC1 a Alemanya des de Berlín, Laura Ruiz Trullols. Bon dia.
3: Bon dia, un altre mapa tenyit de blau AfD. En aquest land del nord-est del país, l'extrema dreta no podrà governar perquè la resta de partits es neguen a col·laborar-hi. Possiblement la presidenta continuarà sent una de les dones fortes del Partit Socialdemòcrata, que ha mantingut els mateixos vots que fa 5 anys. Però l'AfD s'ha convertit en la primera força i confirma la tendència que, com més va, més votants atreu arreu del país. També a Berlín, on ha doblat els resultats dels últims comicis. A la capital, però, la notícia és una altra. El triomf, per primera vegada, del partit d'esquerres Die Linke, amb una campanya centrada en posar fre als preus del lloguer. La candidata Elif Eralp, filla d'immigrants turcs, intentarà convertir-se en alcaldessa i fer fora els conservadors. En ambdues eleccions, el gran perdedor és el partit del canceller Merz. De moment no proposa cap canvi per frenar la davallada, que les enquestes també li auguren a nivell federal. L'extrema dreta fa mesos que les encapçala.
0: Més enllà d'Alemanya, Rússia també han estat d'eleccions, entre moltes cometes, en aquest cas parlamentàries. Evidentment, per sorpresa de ningú, Vladimir Putin ha revalidat el seu control del Parlament en unes votacions que han estat del tot, de tot, menys transparents. Ha guanyat Rússia Unida, que és el partit del Kremlin, en aquesta democràcia controlada que hi ha al país, que vol dir que el govern rus decideix qui pot presentar-se a les eleccions. Sense anar més lluny, la justícia russa va vetar de les llistes al partit Yabloko, que és l'únic que ha criticat la guerra. I encara en crònica internacional, a l'Orient Mitjà tot apunta que l'exèrcit dels Estats Units s'està preparant per un atac a gran escala contra l'Iran. Si fem una ullada al radar, s'aprecia clarament com les tropes s'estan posicionant per començar una ofensiva que tot indica que s'estendria a tot el país, però que tindria com a objectiu principal el sud de l'Iran, a la vora de l'estret d'Hormuz. L'exèrcit està desplaçant l'artilleria pesant a la vora del Golf Pèrsic i els mitjans iranians han informat que han vist tota mena de caces no identificats sobrevolant diverses ciutats, uns moviments que arriben després que Donald Trump hagi amenaçat per enèsima vegada d'esborrar el país del mapa. 2:20 i arribarem a 6:45 del matí. El Real Madrid torna a ensopegar amb la mateixa pedra i perd el camp de l'Atlètic de Madrid per segona temporada consecutiva. Ara bé, més enllà del resultat, 2-1, el derbi madrileny d'ahir serà recordat per la roda de premsa de José Mourinho. L'entrenador portuguès va carregar durament contra els àrbitres, Pedrol, i va recordar el Mourinho de fa 13 anys.
2: Sí, el tècnic va deixar com un drap brut la feina de l'àrbitre de Camp Ortiz Arias i de l'àrbitre de VAR, Trujillo Suárez. Concretament els acusa de no expulsar dos jugadors de l'Atlètic de Madrid en vermella directa. En canvi, sí que van fer fora Hausen a més de mitja hora pel final per fer caure Juliano Simeone a dins de l'àrea. Mourinho va sortir a la sala de premsa amb un foli que va ensenyar als periodistes i apareixien dues fotografies de les dues accions polèmiques. Una trepitjada del Cuti Romero a Bellingham, que va acabar amb groga pel central argentí, i una trepitjada de Kang In Lee a Fede Valverde, que ni tan sols va ser groga. Després de les 8 ho escoltarem sencer, perquè val molt la pena, però aquest és un tastet de l'estripada de Mourinho ahir contra els àrbitres.
4: Un àrbitro que 41 anys no tiene internacionalització, pues no será porque es un grande árbitro. Después el pobre ha venido aquí y no ha podido con la presión. Y después el señor Trujillo, ese señor Trujillo tiene una historia muy completa como VAR en los partidos del Real Madrid.
2: L'assenyalament públic de José Mourinho va sorprendre fins i tot el Cholo Simeone, que va avisar el seu homòleg, el Real Madrid, que no tot s'hi val i que s'ha d'anar molt en compte. En parlava Simeone a DAZN.
5: Lo que sí te entiendo, que del lugar de los lugares que tenemos, creo que el respeto para los árbitros, más allá que hoy haya sido favorecido, creo que lo tenemos que sostener, porque si no, vale todo. Y el vale todo no va por más que te llame Mourinho.
2: La derrota del Real Madrid relega l'equip de Mourinho fins a la quarta posició de primera, amb 6 punts menys que el Barça. Segon i tercer són l'Atlètic de Madrid i el Betis, amb 5 punts menys que els blaugranes.
0: La derrota del Real Madrid al Metropolitano encara té dos fils més per estirar. El primer és el que va passar a la llotja de l'estadi.
2: Sí, segons la COPE, Florentino Pérez va amenaçar de marxar quan va assabentar-se que el seu rival a les eleccions, Enrique Riquelme, hi estava convidat. Finalment, va quedar-se fins al final, però des de Madrid parlant d'una enrabiada pel record. I a la segona derivada del partit d'ahir la trobem a la graderia en un dels gols. Ahir no va haver-hi samarretes en suport de Ceuta, però sí una pancarta que va desplegar l'afició de l'Atlètic de Madrid per criticar l'actitud de Vinícius, Mbappé i Konaté al camp de l'Elx. I posava a la pancarta: Ceuta és Espanya, ni s'arruga ni es tapa. El missatge feia referència al gest que van fer els tres futbolistes del Real Madrid d'arromangar-se la samarreta que l'Elx i el conjunt blanc es van posar per donar ànims als habitants de la ciutat.
0: Ara la Lliga s'atura durant 3 setmanes per partits de seleccions, alguns d'amistosos i d'altres de la Lliga de les Nacions. El proper cap de setmana de competició serà el 10 i l'11 d'octubre.
2: En canvi, on no s'atura la Lliga és la segona divisió. Ahir el Sabadell va guanyar 3-1 l'Oviedo i és 6è a la classificació amb 11 punts. Un punt menys té el Girona, que dissabte va guanyar 1-2 al camp del Cádiz.
0: Ara són 3:15 del matí. El Departament de Justícia investiga dues morts en només 2 dies a la presó de Quatre Camins. L'última va ser ahir, quan un intern es va suïcidar a la seva cel·la, i l'altra víctima mortal és un reclús que va morir assassinat pel seu company de cel·la.
6: Pel que fa al suïcidi, els treballadors se'n van adonar ahir al matí mentre feien el recompte de presos. Va passar tan sols 2 dies després, com dèiem, de la mort d'un altre intern, que en aquest cas s'investiga com a homicidi. Són dos casos diferents i, per tant, s'analitzaran per separat, però el sindicat de presons avisa que han passat en un moment en què el sistema penitenciari català està al límit.
0: Una mostra d'aquesta situació és que els episodis violents a les presons s'han duplicat en l'última dècada. Segons les dades del mateix Departament de Justícia recopilades per RAC1, aquest any ja s'han registrat gairebé 1.400 agressions entre interns. És la xifra més alta des que hi ha registres a aquestes alçades de l'any. I ja que hi som, els Mossos d'Esquadra investiguen el segrest d'un home per part de 5 persones que es feien passar per policia. Es va passar dissabte, al vell mig de la P7, a plena llum del dia, entre Montornès i Vilanova del Vallès.
6: Dos cotxes van aturar-ne un tercer i en van sortir 5 homes vestits amb armilles de policia i també amb la cara tapada. Van treure l'home a la força i se'l van endur. Un home que, per cert, en un vídeo que corre per les xarxes es veu com té la cara ensangonada. L'home, que va gravar-ho tot plegat, va trucar al 112 i als Mossos explicant que el segrestat... va trucar al 112 i va avisar els Mossos, i la policia ha explicat que aquest segrestat ha aparegut sa i estalvi lluny d'on se'l van endur. Ara els investigadors ja busquen els 5 assaltants i sospiten que es tracta d'una revenja entre grups criminals.
0: Hi ha només 2 dies perquè comenci la tardor. Hem sabut que aquest estiu ha estat el que ha tingut més banderes grogues a les platges des que hi ha registres. Són dades del govern que ha recopilat RAC1.
6: Protecció Civil avisa que el mar és cada cop més imprevisible. En els últims últims 5 anys, per exemple, s'ha duplicat el nombre de cops que els socorristes han de posar la bandera groga, la majoria per mala mar. N'ha parlat a RAC1 el subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello.
7: Cada cop tenim episodis en els quals doncs, hi ha fortes tempestes o forts nuclis de precipitació amb tempesta elèctrica, moviments de l'aigua que no són perceptibles i tal, que poden provocar un ofegament i després dificultar el rescat. Per tant, no en som mereixedors de bandera groga.
6: L'augment de banderes grogues explica, en part, les 27 persones ofegades aquest estiu a les platges. Són 7 més que l'any passat.
0: Ara passen 3 minuts de 3 quarts de 7 del matí. El fenomen de la bola negra ha fet un altre pas de gegant en la cursa cap als Oscars.
8: T'has presentat el socio en el casino i t'han echado la negra.
0: Els Javis han guanyat el Premi del Públic al Festival de Toronto, que és el reconeixement més important del certamen. Feia 15 anys que no se l'enduia una pel·lícula de parla no anglesa i aquest guardó és un termòmetre gairebé infal·lible de cara als Oscars. Des del 2008, només dues de les produccions que se l'han endut han quedat fora de la nominació millor pel·lícula i fins i tot moltes d'elles han acabat guanyant l'estatueta. Per exemple, Slumdog Millionaire, Nomadland o Green Book. Per tant, això confirma el que fa setmanes que pronostiquen els experts en la matèria, que la bola negra no només té molts números d'acabar nominada millor pel·lícula internacional, sinó que també aspira a entrar en la cursa pel Premi Gros dels Oscars. A RAC1, els Javis, Javier Ambrosi i Javier Calvo, els directors, diuen que encara estan païnt tot el que els està passant, però admeten que no poden evitar mirar de reull cap a Hollywood.
9: Ojalá todo vaya bien y ojalá podamos representar España bien y la peli tenga un hueco y ojalá todo.
10: Ojalá. La película es una película que habla de nuestra historia, que sí. Habla de nuestra cultura y que habla del poeta más grande de España, que es Federico García Lorca. Y eso para mí es un orgullo que llegue tan lejos.
0: Els Javis ho deien precisament des d'un altre festival de cinema, des de Sant Sebastià, on aquesta nit han rebut una última gran ovació abans de l'estrena oficial de la pel·lícula, que és aquest proper divendres. Enviat especial de RAC1 d'Onosti, Adrià García.
11: Canes va ser el primer avís. La bola negra arribava gairebé sense fer soroll i en va sortir convertida en una de les grans sensacions del festival. Des d'aleshores, els elogis no han parat d'acumular-se i ara, a les portes de l'estrena a les sales, els Javis intenten refredar una mica l'eufòria. Admeten que tota l'expectació que s'ha creat els provoca fins i tot una mica de vertigen.
9: Estrene ya, porque la gente va a ir al cine diciendo, pero la gente ya va a ir pensando que va a haber ya no sé qué. A la vez es guay que coja tanta dimensión, porque eso quiere decir que interesa y claro, es que es tanto hype y tanta cosa que,
10: claro.
9: que espectadores que vayáis a ver la bola negra, tranquilidad.
10: Olvidaos de todo y dejaos llevar.
11: Parla d'Oscars encara els fa ser respecte, també a l'equip de la pel·lícula. Els seus tres protagonistes, Guitarrica de la Fuente, Milo Quifes i Carlos González, prefereixen ser prudents.
12: Si no pasa, luego ¿qué hacemos?
13: Es nada, ¿no? Es que me quiero ilusionar, porque yo me conozco con las ilusiones y yo voy para abajo.
12: Bueno, pero es mejor proyectar que sí, por la puerta grande.
11: A Sant Sebastià, la bola negra no competeix per la Concha d'Or, però aspira al premi del públic Ciutat de Sant Sebastià.
0: Hi ha 10 minuts per les 7, encara un últim apunt abans dels esports. Avui, que és el Dia Internacional contra l'Alzheimer, hem sabut que aquesta malaltia comença a danyar el cervell fins a 20 anys abans que apareguin els primers símptomes. Ho apunta un estudi que s'ha publicat a la revista The Lancet.
6: L'informe descriu l'Alzheimer com una malaltia més desconeguda i més complexa del que es creia fins ara i conclou que el més important és detectar-la el més aviat possible. Per tot plegat, la Fundació Pasqual Maragall ha tornat a demanar a les administracions que es posin les piles per conscienciar la societat sobre quins són els principals factors de risc d'aquesta malaltia.
0: Nou minuts i les 7.
14: EMA Automoción, concessionària Moda i Jaeco a Barcelona, Mataró i Girona us ofereixen aquest espai.
0: A la resta dels esports hi ha vida més enllà de la polèmica derrota del Real Madrid al camp de l'Atlètic de Madrid. A Badalona, per exemple, estan d'enhorabona després del primer títol estatal de la penya en 18 anys.
2: L'equip de Dani Miret va guanyar de 14 punts al Barça a l'Olímpic de Badalona, que a més estava ple a vessar. Nicola Provítola va firmar una exhibició memorable el dia que jugava contra el seu exequip. Va anotar 31 punts i en acabava a reconèixer a RAC1 que estava extra motivat.
15: Sí, ¿se notó?
16: Un poco, sí.
15: Tenía ganas de levantar un título, tenía ganas de ganar y intento transmitir eso a toda la gente que nos rodea, al Olympic.
2: I en motor, dèiem, Marc Márquez ha cedit el lideratge de MotoGP al Gran Premi d'Àustria, en què Pedro Acosta va aconseguir la primera victòria de la categoria reina. El nou líder del Mundial és Jorge Martín, amb 8 punts de marge sobre Marc Márquez.
17: Tornen els dies del Drac a Omoda Jaeco M Automoción. De l'11 al 26 de setembre descobreix tota la gamma Omoda i Jaeco amb fins a 15.950 euros d'estalvi i no comencis a pagar fins al 2027. Disseny exclusiu, tecnologia d'última generació i prestacions pensades per a gaudir de cada trajecte. Vine a descobrir els dies del Drac. Omoda Jaeco M Automoción, Barcelona, Mataró i Girona.
0: 7 minuts i les 7.
18: RAC 1.
19: Si faig que els meus diners treballin per mi, em demanaran vacances quan arribi l'estiu? Quan comencen els dubtes, aquí hi ha Mapfre. Amb els seus fons d'inversió, inverteix de manera senzilla i personalitzada, amb la tranquil·litat de saber que els teus diners treballen a favor teu. Anem on vas. Mapfre, el teu referent en planificació financera.
20: Comença la temporada 26-27 de l'Auditori de Girona.
21: T'hi esperen Amaro Freitas i Momi Maiga, Mar Pujol, Quartet Casal, Salvador Sobral,
20: Ludovic Desier, Els Pets, Niña Pastori, la Ludwig Band, El Pot Petit,
21: Gerai Cortés, Sondra Rabbanowski, Café Quijano, Cecil McLaurin i molts més.
20: Consulta tota la programació a auditori.girona.cat. La música viu a l'Auditori de Girona.
22: Per protegir la teva llar, cada segon compta.
23: Per això, amb Verisure, responem en menys de 20 segons per oferir-te una protecció millor davant les ocupacions.
22: La nostra alarma és capaç de detectar qualsevol intent d'intrusió a casa teva i d'enviar a la policia les proves necessàries perquè intervingui de seguida i així evitar-hi una ocupació.
23: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
24: Verisure. Que bé que et va el finançament 100% del Corte Inglés.
25: Finança les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos en electrònica, electrodomèstics, esports, joieria, llar i molt més.
24: Finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
25: Fins al 4 d'octubre per clients amb targeta al Corte Inglés per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
24: Consulten les condicions i exclusions al corteinglés.es.
26: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
27: Vine a la castanyada del Cabró Rock! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex amb Busto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figaflaues, els Catars, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! Drac 105, emissora oficial!
28: A fora els dies s'escurcen i a Montse Interiors comença la tardor al llit, el nostre refugi preferit. Fins al 12 d'octubre a Montse Interiors un 20% de descompte addicional en llençols, fundes nòrdiques, farcits i vànoves. Estrena roba de llit amb fins a un 60% d'estalvi. El teu llit ben calentó. Vine a la teva botiga Montse Interiors i visita montseinteriors.com.
29: Jerseis alineats al mil·límetre. I serrei perfecte. Tot a punt, Maria?
30: Llavis vermells de diumenge i botiga impecable. Llestos per obrir?
31: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Comerciada, la festa del comerç local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país. Música, espectacles, festa i molts vals regal. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
32: Un de cada tres infants a casa...
18: El món a RAC 1.
0: 4 minuts i les 7. A aquesta hora, el que em té fart, amb el Lu Martín.
33: El que em té fart és aixecar-me del llit que cada dia em facin mal trossos nous del cos que no sabia ni que existien.
0: I escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest dilluns.
34: Si et ve de gust començar la setmana en una pel·lícula, una comèdia romàntica que només dura una hora i mitja, divertida, tendra, absurda i en una mica de mala llet, no ho dubtis. Pizza Movies és l'opció ideal. La història d'una parella en crisi existencial i econòmica, ella crítica de cinema, que decideix arriscar-se muntant una pizzeria molt boja cinèfila, t'atrapa des del minut 1 i no et deixa anar. Tota la culpa la té la parella protagonista, Berto Romero i la gran Judit Martín, que desborden química i bondat per lluitar contra la precarietat i el cinisme. Pizza Movies és una comèdia rodona on tot funciona, que t'alegrarà el dilluns i la pots trobar a Movistar Plus.
0: Hi ha 3 minuts per les 7. I a més recollim històries sorprenents i extraordinàries amb el Marc Artigau. Avui, les roses de la Josefina.
1: Mentre Napoleó intentava conquerir Europa, Josefina, la seva dona, va intentar portar el món sencer al seu jardí. A Malmaison, prop de París, va reunir plantes que arribaven de llocs tan llunyans i exòtics com Àsia, Amèrica o Austràlia. Va fer construir hivernacles i va convertir la finca en un autèntic centre de botànica. Si la gran passió de Napoleó eren les campanyes bèl·liques, la passió de Josefina eren les roses. En va arribar a reunir més de 250 varietats. Va contractar un gran il·lustrador perquè dibuixés les plantes amb una precisió extraordinària i fins i tot en va publicar un llibre, anomenat Les Roses. Josefina va morir el 1814 i el seu enorme jardí es va anar perdent, però els dibuixos van sobreviure. Avui alguns es conserven en museus com el Louvre. L'horror de la guerra i la bellesa a molts pocs metres de distància.
0: I el diàleg...
3: Roma Kuruma, concessionari oficial Mazda i Suzuki a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi, patrocina aquest espai.
0: Joan Ferrer, bon dia.
4: Bon dia, Víctor Cullell. Vigila amb la fruita, que és molt bona, però segons el Sergi Embudio també pot ser perillosa.
5: Es van endur un ensurt dels grossos, grossos. Aquesta fruita va produir una explosió de gas.
6: Nectarines, préssecs, albercocs...
5: que al seu torn va provocar aquesta gran, bestial i impactant flamarada. S'estan treballant per intentar arreglar com més aviat millor la fruita.
7: Otra vez, otra vez.
5: La fruita. Tot i que la fruita...
8: Lo voy a repetir otra tercera vez.
5: La fruita va quedar resolta al migdia.
9: Aquest setembre vine a Roma Kuruma Mazda i endut el teu Mazda sense esperes. Arribar i moldre. Tenim moltes unitats disponibles per entrega immediata perquè puguis estrenar Mazda al moment. Recorda, trobaràs la teva concessió Roma Kuruma a Sabadell i Mataró. Aquest setembre només a Roma Kuruma.
10: Notícies, contingut exclusiu.
11: Podcast, RAC més 1.
10: Tot RAC 1 és a RAC1.cat.
11: RAC1.cat.
12: 205 cavalls i només 4,3 litres?
13: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
14: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
15: Són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va peu a terra, que és dilluns. Dilluns 21 de setembre del 2026. Aquesta setmana s'espera un temps tranquil i en temperatures per sobre del que tocaria. Avui la comencem amb alguns núvols i boires que s'aniran desfent. Les temperatures augmentaran més que ahir, que amb entre 30 i 36 graus a l'interior. A Alemanya, l'extrema dreta continua acumulant victòries. 15 dies després que resés el Land de Saxònia-Anhalt, ahir es feien dues eleccions regionals decisives més a un altre estat de l'est del país i a la capital, a Berlín. El recompte confirma l'ascens ultra. Alternativa per Alemanya ha guanyat a Mecklenburg en Pomerània Occidental i ha humiliat els conservadors de la CDU, el partit del canceller Friedrich Merz, que queda fora del Parlament regional. A Berlín també hi creix, però les eleccions les ha guanyat els postcomunistes de Die Linke, que rebasen l'alcaldia a la CDU. Tot i que està cada cop més assenyalat, Friedrich Merz es nega a dimitir. Aquest cap de setmana també hi havia eleccions legislatives a Rússia, allà no hi havia marge per cap sorpresa. Les tupinades i els vetos als partits opositors garantien una victòria plàcida al partit Rússia Unida, que és el de Vladimir Putin. Finalment ha aconseguit revalidar una supermajoria a la Duma, que és el Parlament rus. Els esports avui estan ben pendents de Madrid perquè ja hi peten seques. A la derrota del Real Madrid al Metropolitano 2-1 obert la capsa dels trons. José Mourinho no ha paït bé la derrota, torna fa 10 anys i deixa el seu equip tercer a 6 punts del Barça i a un per sota de l'Atlètic de Madrid i ha carregat amb duresa contra els àrbitres. Ara el sentirem. En bàsquet, 18 anys després, la penya torna a celebrar un títol. Ahir va derrotar el Barça 101-87 a la final de la Supercopa CB amb pes per un La Provítola esplèndid que va fer 31 punts amb 8 triples. De tot plegat en parlarem a partir de les 11 a la tertúlia esportiva amb Miguel Rico, Santi Segurola i Joan Jupallàs. A Catalunya, el govern català investiga dues morts a la presó de Quatre Camins. Un pres va morir assassinat divendres i l'altre es va suïcidar ahir. Les dades de la Conselleria de Justícia recopilades per RAC1 documenten 1.400 agressions entre interns només aquest 2026, el doble que ara fa 10 anys. De l'AP7 ens n'arriben unes imatges de pel·lícula. 5 homes vestits de policia van segrestar ahir un home a plena llum del dia al vell mig de l'autopista entre Montornès i Vilanova del Vallès. La víctima va ser alliberada sana i estalvia poc temps després i ara els Mossos sospiten que es tracta d'una revenja entre bandes. En parlarem a la tertúlia dels dilluns. Mònica Terribas, Màrius Carol, Josep Martí, Quim Forn i Teresa Cunillera amb el Tian Riba trepitjant l'ull de poll. Avui la Mònica Terribas també ens presentarà El buen espíritu, detrás de la puerta de l'Opus Dei, una sèrie documental d'HBO que recull el testimoni de 14 homes dins l'organització. Aquest matí ens acompanyaran dos d'ells, l'Antonio Figueres i el Juan Hernández, que tenen una vida dins de l'Opus duríssima. En cinema, La bola negra dels Javis fa via cap als Oscars i s'emporta el premi del públic del Festival de Toronto. I, per cert, atenció si sou fans dels videojocs, perquè a partir de 11:45 parlarem del nou FIFA i de totes les novetats que arribaran molt aviat amb el nou GTA, i de tot en parlarem amb el periodista Albert García. I amb el Joan Ferrer i el Dialin, com sempre, al migdia. Són les 7:03, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Com tu ja la matinada. Mònica Hernández, Albert Pedrol, Mònica Usar, bon dia.
2: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit de matinada, Hernández?
3: Sí, que l'extrema dreta torna a guanyar unes eleccions regionals a Alemanya. Aquest cop, Alternativa per Alemanya s'ha imposat al Land de Mecklenburg-Pomerània Occidental amb al voltant del 37% dels vots. És la segona victòria de la formació en només dues setmanes i l'ultradreta en un estat alemany es torna a imposar, tot i que ho tindrà molt difícil per governar pel cordó sanitari que faran la resta de partits. Però la seva victòria porta aparellada, a més, una altra notícia, el catastròfic resultat de la CDU, el partit que governa el país, i el qüestionament del canceller democristià Friedrich Merz. El seu partit només ha aconseguit el 4,9% dels vots i per primera vegada no tindrà representació en una cambra legislativa d'un land alemany. Tot i aquesta patacada, el canceller Merz, de moment, diu que no plega.
4: El president d'Alemanya s'ha tornat massa complicat. L'economia, la situació social no estan bé i els partits radicals de dreta i esquerra minen la confiança en les institucions. Hem d'entomar els reptes i garantir el futur dels nostres joves. I això implica reformes que no seran fàcils. Caldrà decisió, constància i paciència. Però assumeixo aquesta responsabilitat com a president de la CDU i sobretot com a canceller del nostre país.
5: Unseres Landes.
3: A Berlín, en canvi, a les eleccions regionals, el partit d'esquerres Die Linke ha obtingut el 25,7% dels vots, 13 punts i mig més que el 2023.
0: Això a Alemanya, mentre a Rússia el partit de Putin revalida sense sorpreses la majoria al Parlament.
3: De fet, Rússia Unida ha arrasat en unes eleccions marcades per les irregularitats, la falta de transparència i també el control del Kremlin.
0: I encara de la crònica internacional, a l'Orient Mitjà, l'Iran i els Estats Units apugen el to i la Casa Blanca amenaça amb un atac a gran escala.
3: Sí, les tropes nord-americanes s'estan distribuint sobre el terreny per començar una ofensiva que tot indica que tindria com a objectiu principal el sud de l'Iran, molt a prop de l'estret d'Hormuz. L'exèrcit està desplaçant l'artilleria pesant a la vora del Golf Pèrsic i els mitjans iranians han informat que han vist tota mena de caces no identificats sobrevolant diverses ciutats. Uns moviments que arriben després que Donald Trump hagi amenaçat per enèsima vegada d'esborrar el país del mapa.
0: Mentrestant, a Madrid, el protagonisme és per la derrota del Real Madrid 2-1 al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid. Ara bé, més enllà del resultat, el derbi serà recordat per la roda de premsa de José Mourinho, en què va carregar a tort i a dret contra l'arbitratge. Va recordar el Mourinho d'ara fa més d'una dècada.
2: El portuguès va deixar com un drap brut la feina de l'àrbitre de camp, Miguel Ángel Ortiz Arias, i de l'àrbitre de VAR, Trujillo Suárez. Mourinho els acusa de no expulsar dos jugadors de l'Atlètic de Madrid en vermella directa. En canvi, sí que van fer fora Hausen a més de mitja hora pel final per fer caure Juliano Simeone a dins de l'àrea. El tècnic portuguès va sortir a la sala de premsa amb un foli que va ensenyar els periodistes i apareixien dues fotografies de les dues accions polèmiques. Una trepitjada del Cuti Romero a Bellingham, que va acabar amb groga pel central argentí, i una trepitjada de Kang In Lee a Fede Valverde, que ni tan sols va ser groga. Després, a les 8 ho ampliarem, però aquest és un tastet de l'estripada de Mourinho contra els àrbitres del partit.
5: Un àrbitro que 41 anys no tiene internacionalització, pues no será porque es un grande árbitro. Después el pobre ha venido aquí y no ha podido con la presión. Y después el señor Trujillo, este señor Trujillo tiene una historia muy completa como VAR en los partidos del Real Madrid.
2: La destrossa que va fer Mourinho dels àrbitres va sorprendre fins i tot el Cholo Simeone, que va avisar al seu homòleg al Real Madrid que no tot s'hi val i que s'ha d'anar molt en compte. En parlava de Zon.
6: Lo que sí te entiendo que del lugar de los lugares que tenemos, creo que el respeto para los árbitros, más allá que hoy haya sido favorecido, creo que lo tenemos que sostener, porque si no, vale todo. Y el vale todo no va por más que te llame Mourinho.
2: La derrota del Real Madrid, en tot cas, relega l'equip de Mourinho fins a la quarta posició de la Lliga, amb 6 punts menys que el Barça. Segon i tercer són l'Atlètic de Madrid i el Betis, amb 5 punts menys que l'equip de Hansi Flick.
0: És que més enllà de l'arbitratge, que jo crec que efectivament perjudica el Real Madrid amb algunes decisions, efectivament, el Madrid pot camuflar el que vulgui amb l'arbitratge, que, repeteixo, en part té raó, però no pot amagar la realitat, que és que el joc de Mourinho no ha millorat el de Xavi Alonso, per posar un exemple. Un. I el joc de Mourinho, si tu el compares amb el de Real Madrid, jo agafaré la roda de premsa de l'entrenador del Sevilla després del partit de l'altre dia, va dir, escolta, nosaltres ho hem intentat, però és que ara en aquests moments aquest equip és imparable. És que no hi ha comparació possible. És que no hi ha comparació possible. Al marge que, hosti, és això de tornar a Mourinho, no sé si és perquè és dilluns ja són, això em fa molta mandra, és que és molt mandrós tornar-ho a sentir. És a dir, amb aquesta imatge de que ara passo de tot ja i tot, aquesta imatge com de, que em rellisca tot, sortir allà amb un paper. No sé on vaig llegir, que algú em deia, la cara a Barcelona, em va dir una cosa que em va encantar, que diu, van preparar millor la roda de premsa que el partit. I jo tinc la sensació de que van agafar una trucada telefònica i que van estar parlant amb Florentino. Jo crec que aquest equip és víctima, de debò, eh? Aquest club en aquests moments és víctima de la roda de premsa que va fer Mourinho en el seu dia, aquella roda de premsa kafkiana i delirant. Jo crec que el club... De Florentino. Jo crec que el club està sent sotmès per aquella roda de premsa. I escolta'm, i ahir recordem que es va... Em sembla que m'ho vas explicar ara. Sí. Li va fer un atac de banyes a Florentino perquè va veure que a la seva llotja, hi havia sentat Enrique Riquelme, el seu principal opositor al club.
2: Sí, fins al punt que Florentino va amenaçar de marxar quan va assabentar-se que Riquelme estava convidat en aquella llotja. És una informació de la COPE. Finalment va quedar-se fins al final, però des de la COPE explicaven que l'emprenyada de Florentino va ser de les que fan època. La segona derivada del partit d'ahir la trobem a la graderia, en un dels gols, i és que ahir no va haver-hi samarretes en suport a Ceuta, però sí una pancarta que va desplegar l'afició de l'Atlètic de Madrid per criticar l'actitud de Vinícius Mbappé i Konaté al camp de l'Elx. I posava Ceuta és Espanya, ni s'arruga ni es tapa. El missatge, evidentment, feia referència al gest que van fer els tres futbolistes del Real Madrid de Roman Garça, aquella samarreta que tots dos equips duien al camp de l'Elx. Més enllà del Real Madrid i de l'Atlètic de Madrid, ahir també es van jugar més partits de primera. València 2, Real Societat 3, Villarreal 3, Llevant 1, Deportivo de la Coruña 1, Betis 1 i Getafe 1, Màlaga 0.
0: Ara la Lliga s'atura 3 setmanes. No me'n sé venir. Jo crec que a part d'aquest dilluns així, que la Lliga s'atura 3 setmanes, perquè hi ha partits amistosos i després hi ha aquesta, el torneo de la galleta, que és la Lliga de les Nacions. No s'atura la Lliga segona, on ahir el Sabadell va guanyar 3-1 l'Oviedo i a 6è amb 11 punts. Un punt menys del Girona, que dissabte, recordem, va guanyar 1-2 a la Tacita de Plata, al camp del Cádiz. I més coses. El govern català investiga 2 morts en només 2 dies a la presó de Quatre Camins.
3: L'última va ser ahir, quan un pres es va suïcidar a la seva cel·la. L'altra víctima és un intern que va morir assassinat per un company. Tot i que es tracta de 2 episodis diferents i les circumstàncies s'han d'investigar individualment,

0: 205 cavalls i només 4,3 litres?
1: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
4: Treballa per identificar els agressors que van fugir després de l'apunyalament.
5: I mira, a Barcelona, els Mossos han detingut dos lladres multireincidents que acumulaven els dos gairebé 110 antecedents penals.
4: En aquesta última ocasió havien robat en quatre locals del barri del Poblenou, forçaven els accessos amb una palanca i s'emportaven diners en efectiu, caixes enregistradores o objectes de valor. Tots dos ja han passat a mans del jutge.
5: Per cert que el Port de Barcelona blindarà els accessos per saber qui mou la droga.
4: En concret es faran controls biomètrics als treballadors i una intel·ligència artificial vigilant els contenidors. Tot plegat després que la Fiscalia assenyali que el 2025 el port era un dels punts d'entrada de la cocaïna a Europa. El focus el posen a l'Estiba, la zona on es descarreguen els contenidors i on hi ha més impunitat. Llegim al diari Ara que en aquesta zona hi ha errors en el control informàtic de les terminals i fins i tot es perden de vista alguns contenidors. I és en aquest punt on els treballadors intercanvien targetes d'accés i contrasenyes, facilitant així l'entrada al port de persones que no hi tenen res a veure.
5: És molt bona aquesta informació que fa el Sesme i Déu a l'Ara, perquè explica allò que molts sospitem, no? Que és una entrada de droga pel port. Uh-huh. Ha d'haver-hi molta entrada, hi ha molts contenidors que són impossibles de poder revisar, perquè n'hi ha molts, però llavors com ho fas perquè no sigui aquesta l'entrada principal? Com ho fas per intentar evitar? Està molt bé. I ja només dos dies perquè comenci la tardor, hem sabut que aquest estiu ha estat el que ha tingut més banderes grogues a les platges catalanes des que tenim registres.
4: Són dades del govern a les quals ha tingut accés RAC1. En només 5 anys, els socorristes han duplicat el nombre de banderes grogues a les platges, la gran majoria per mala mar, tal com ha explicat a RAC1 el subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello.
6: Cada cop tenim episodis en els quals doncs, hi ha fortes tempestes o forts nuclis de precipitació amb tempesta elèctrica, moviments de l'aigua que no són perceptibles i tal, que poden provocar un ofegament i després dificultar el rescat. Per tant, doncs, són mereixedors de bandera groga.
4: L'augment de banderes grogues explica en part les 27 persones ofegades d'aquest estiu, 7 més que l'any passat. Però Protecció Civil recorda que també hi ha ofegaments amb bandera verda, senzillament, perquè és quan hi ha més gent a l'aigua.
5: Aquí som.
7: Veolia, líder en transformació ecològica, t'ofereix el temps.
5: Ai, foti calor, eh?
8: Sí, i avui en farà més, eh?
5: Sí.
8: Sí, pugen més les temperatures, avui en molts casos entre els 30 i els 35 graus, o fins i tot arribant als 36 en punts interiors de les Terres de l'Ebre. Matí de sol, tarda també que es mantindrà el cel serè, i ara, de bon matí, algun núvol baix, alguna boira cap a les comarques de Girona, Barcelona i també punts de la Catalunya central. I en general serà una setmana tranquil·la. Demà baixa una mica la temperatura, baixa una miqueta més dimecres, sobretot a les comarques del sud i comarques de Girona, i després es manté sense canvis a finals de setmana. En qualsevol cas, per sobre del que seria habitual aquesta època de l'any. Ara, a principis de setmana, uns 5 graus per sobre i a finals de setmana 2-3 graus per sobre d'aquesta temperatura mitjana. I dimecres comença oficialment la tardor i ho farà amb aquest temps més aviat tranquil. I ara mateix tenim temperatures de 21 a 24 graus a Barcelona, 18 a Tarragona, 15 a Lleida, 13 a Girona i també a Solsona i 15 a Viladrau.
9: A Veolia avancem per construir un futur més sostenible.
10: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
9: Veolia, líder mundial en transformació ecològica.
5: A Ceuta, la tensió continua en augment amb nous enfrontaments entre els veïns i la policia.
4: Sí, ahir al vespre la policia va disparar trets a l'aire per dispersar un grup de manifestants que va intentar agredir l'advocat Rafael Borrego. És un activista pels drets humans que havia arribat a la ciutat autònoma en vaixell juntament amb altres membres d'una ONG de Pamplona i han anat per comprovar si es respecten els drets dels migrants. Entre els grups de WhatsApp dels veïns va córrer la brama que es tractava d'un grup de proetarres i desenes de persones es van concentrar al port. Primer, els van rebre crits fins que els atacs van anar a més i alguns veïns van llançar pedres i ous. La policia, com dèiem, va retenir una persona i va dispersar la resta. Qui arriba, per cert, avui a Ceuta és Alberto Núñez Feijóo. És el quart cop que hi va des que va esclatar la crisi humanitària.
5: I de tornada a casa nostra, 8

0: Mesos després de l'accident de tren de Gelida, que va deixar un maquinista mort, ho recordareu, encara tenim 144 limitacions de velocitat a les línies de Rodalies i de Regionals. Poques setmanes més tard de l'accident, el govern espanyol va anunciar que la circulació tornaria a la normalitat abans de l'estiu, però 21 de setembre no hi ha hagut gaire millora, segons dades recopilades per RAC1. Ara hi ha 80 limitacions menys que en el pic de la crisi que va esclatar el gener, però la xifra és pràcticament calcada a la de fa un any. I avui, que efectivament és el Dia Internacional contra l'Alzheimer, hem sabut que aquesta malaltia comença a fer malbé el cervell fins a 20 anys abans que apareguin els primers símptomes.
1: Ho apunta un estudi que s'ha publicat a la revista The Lancet. L'informe descriu l'Alzheimer com una malaltia més desconeguda i més complexa del que es creia fins ara, i conclou que el més important és detectar-la amb antelació. Per tot plegat, la Fundació Pasqual Maragall ha tornat a exigir a les administracions que es posin les piles per conscienciar la societat sobre quins són els principals factors de risc.
0: I pel que fa a la resta dels esports, festa grossa a Badalona després de la victòria històrica de la penya a la final de la Supercopa ACB.
2: Sí, ara feia 18 anys que la penya no guanyava un títol estatal, i ahir ho va fer, a més, contra el Barça de 14 punts a la final de la Supercopa ACB i a l'Olímpic de Badalona, que a més estava ple a vessar. La Provítola va firmar una exhibició memorable el dia que jugava contra el seu ex-equip. Va notar 31 punts i després el tu diràs de RAC1 va confessar que havia jugat extra motivat precisament per això, perquè el rival era el Barça.
3: Sí, ¿se notó?
4: Un poco, sí.
3: Tenía ganas de levantar un título, tenía ganas de ganar y intento transmitir eso a toda la gente que nos rodea, al Olympic.
2: Ara, fora del bàsquet, dèiem, en motor, Marc Márquez ha cedit el lideratge de MotoGP al Gran Premi d'Àustria, en què Pedro Acosta va aconseguir la primera victòria a la categoria reina. El nou líder del Mundial ara és Jorge Martín, amb 8 punts de marge sobre Marc Márquez.
5: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: 7 i 19.
6: La xarxa de concessionaris Kia de Barcelona t'ofereix el trànsit.
0: A comptar cotxes des del RAC, com cada matí, ens espera el Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
7: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dilluns amb dos accidents actius a la AP7. El primer ha estat aquesta matinada i que encara a hores d'ara talla un carril a l'altura de l'Ampolla en sentit nord. El segon accident ha estat tot just fa una estona, a primera hora del matí, ha estat a l'altura del Papiol en direcció Tarragona, on hi ha només un carril de circulació obert i que tot plegat provoca fins a 8 quilòmetres d'aturades fins a Cerdanyola. Més enllà d'aquesta incidència a hores d'ara també tenim retencions habituals cap a Barcelona, al vessant Besòs, amb cues en tot el nus de la Trinitat, que de retruc, doncs també afecta a les dues rondes. També encara al vessant Vallès tenim cues a la C58 des de Terrassa, en direcció a Barcelona, i també a la C17 i C59 en sentit sud, des de Parets del Vallès i Caldes de Montbui. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
8: Vols saber com serà la mobilitat en el futur? Millor encara, condueix-la. Gamma Kia 100% elèctrica. 7 models elèctrics amb la tecnologia i l'autonomia que estaves esperant. Gamma Kia 100% elèctrica. El futur de la mobilitat elèctrica és ara. Vine a descobrir-la a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia. Movement that inspires.
0: I el diàling. Hola, com estàs, Joan? Bon dia.
9: Hola, bon dia. Com que amb la derrota d'ahir hem recuperat la versió més pujadeta de Mourinho a les sales de premsa,
0: sí,
9: potser algú li hauria de baixar els fumets. Jo tinc la persona indicada, Jaume Creixell.
10: Però tienes una foto con Robson y no conmigo? ¿Por qué tienes una foto con Robson y no tienes una foto conmigo?
11: Estén muy atentos, por favor, yo creo que merece la pena.
12: Porque tú eres el entrenador más cobarde que hay en el mundo.
10: A mí
12: me pones el dedo en el ojo, te pego una patada en los huevos y te pongo, mira. Tenías cojones de hacer lo que le hiciste.
10: Te pongo el dedo en el ojo.
12: Tú te pones a mí
10: y según,
12: estás corriendo
10: según
12: una
10: qué
12: hora,
10: ojo.
12: Estás haciendo carrera continua aún y hace ya 10 años. A callar tú, hombre.
10: Y la verbo que te casca un cobre.
12: Hombre, me pones en el ojo y le digo, me cago en los muertos, le saco un estanco del aquí. Le saco un estanco.
9: Li duren ni dos assalts, que es vagi controlant, eh?
0: Vull parlar del Mourinho, eh?
9: Sí.
0: Em temo que no sé si aguantarà fins a dalt, però almenys fins a dalt tindrem...
9: Vaig escoltar en directe ahir.
0: A la roda de premsa.
9: Estava escoltant la COPE, sí.
0: Ah, no, estava escoltant RAC1.
9: Sí, però jo faig diàling, home. Jo vaig a buscar els errors dels altres.
0: Jo en tinc algun d'aquí. Ara te'l passaré.
9: Vinga.
0: 21.
5: RAC 1.
13: Tinc unes ganes boges d'anar-me'n a Segaró, però entre les obres a Can Barça i el sou del Hansi no en tinc ni per llogar una furgoneta per portar els mobles.
14: Si amb el Correntacar tens els millors preus a Barcelona, lloga una furgo des de 39 euros i gaudeix de la teva mudança. I deixa el Hansi va, que ja en té prou amb aprendre's l'himne del Barça.
15: Som la gent blaugrana.
13: Això és una realitat.
14: Malconitza't al nostre web amb el codi Malcobarna.
16: Com et quedes si et diem que el pot de cigrons que obriràs per dinar és en realitat una ampolla de colònia? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Recorda, el vidre va al contenidor verd. Buida bé el recipient i treu-ne la tapa o el tap abans de llançar-lo. I tingues en compte que la ceràmica, els miralls i els objectes de cristall van al punt verd o la deixalleria. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
17: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecovidrio.
18: T'imagines un any sencer sense pagar hipoteca? Zurich Assegurances ho fa possible. Contracta una assegurança de la llar, de cotxe o de vida amb Zurich i entra en el sorteig de 12.000 euros per viure amb tranquil·litat. Perquè a Zurich ens importes tu. Contracta l'assegurança i consulta en les condicions a Zurich.es.
19: Dissabte 26 de setembre, Fira de la Trumfa a Molló.
20: Venda de l'autèntica patata de la Vall de Camprodon i d'altres productes artesanals.
19: Degusta un mil fulls de patata amb carn de perol o unes trumfes amb bolets.
20: Participa al campionat local de pelar trumfes i d'altres activitats tot el dia.
19: Tota la informació a molló.cat.
21: Un grup d'amics gaudint de les platges netes. El Roger tornant de la feina amb bici pel carril bici. Aigua que surt de l'aixeta. Autobusos i metros que van i venen. Habitatges públics construint-se. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
22: Ets empresari i necessites liquiditat? Tens una nau industrial? Coneixes el leaseback? A Masacs Naus Industrials t'ho expliquem clar i ràpid. Vens la teva nau, continues utilitzant-la i la pots recuperar en el futur. Truca'ns al 93 788 42 84. Masacs, especialistes en naus industrials.
23: El Liceu inaugura temporada Envaïda de Verdi. Una monumental producció de Shirin Neshat i les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Betschauer. Del 23 de setembre al 15 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
24: Celebra la Mercè com mai al Mirador Torreglòries. Puja i viu la Festa Major de Barcelona amb les millors vistes 360 de la ciutat. Totes les entrades a meitat de preu i els nens de 0 a 12 anys tenen l'entrada general gratuïta. Descobreix un espai extraordinari i mira Barcelona com mai. Tota la informació a miradortorreglòries.com. Mirador Torreglòries, membre de la World Federation of Grey Towers.
25: 205 cavalls i només 4,3 litres?
26: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
27: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
28: Busques un vehicle híbrid?
27: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
28: Més eficient, és menys consum.
27: Més potent és més cavalls.
28: Tot a Romauto.
27: Barcelona.
28: Molins de Rei.
27: Mataró.
28: Blanes.
27: I Santa Coloma de Farners.
28: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
27: RomautoNissan.com.
28: Romauto.
29: Després d'uns dies fora, és hora de tornar a omplir casa teva de vida i de noves plantes.
30: Aquest setembre, torna al verd amb Fronda i gaudeix d'un 15% de descompte en totes les plantes per compres superiors a 50 euros.
29: Només fins l'1 d'octubre. Vine a Fronda, Cabrera de Mar i deixa't inspirar.
30: Torna al verd amb Fronda Centres de Jardineria.
29: Troba'ns a la Nacional 2, entre Quadis i Viena.
31: Passi el que passi, ho tens a un clic amb
32: RAC1.cat,
31: el portal de RAC1.
32: Escolta i descobreix
31: tot l'univers RAC1 i RAC+1 amb detall.
5: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
0: 7:26.
5: Cada dia una idea.
0: La del Xavi Puig.
9: Organitzar el primer congrés de terapeutes de Catalunya sense titulació a Montserrat.
0: I la proposta d'avui dilluns, del Pep Prieto.
1: Aquests dies els intèrprets i traductors han estat al focus informatiu. La millor pel·lícula que s'ha fet mai sobre el seu sector és l'arribada. Tot comença quan unes naus especials apareixen en diferents punts del planeta, però ningú té clares les seves intencions. Una lingüista és contractada per interpretar el llenguatge dels visitants i s'adona que la seva feina és clau per evitar un conflicte. Denis Villeneuve dona tota una lliçó de com fer una història de ciència-ficció reflexiva i emocionant, retrat d'un món en perill per la seva tendència al prejudici i la incomunicació. També és una colpidora mirada a la pèrdua i la necessitat d'aprofitar el temps. Trobareu l'arribada a Netflix.
0: I a 2 minuts i mig per clavar 2:15 del matí, com sempre a aquesta hora, saludem el Santi Balmes, el líder de Love of Lesbian i col·laborador del món a RAC1. Bon dia, Santi.
2: Molt bon dia, Catalunya. Avui us vull compartir una frase de l'escriptor Albert Camus que diu: adonar-nos que la vida és absurda no és el final, sinó el començament. El Santify d'avui és Compta amb mi, la xavaca.

0: Són 8:15 del matí. Bon dia, Catalunya, i benvinguts al món. Pels que us acabeu de llevar, sapigueu que... Què hem de saber? Núria Travessa, Víctor Cullell, Albert Pedrol... Bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia, que l'extrema dreta continua guanyant terreny a Alemanya després que Alternativa per Alemanya s'hagi imposat a Mecklenburg-Pomerània Occidental. La CDU ha desaparegut del Parlament per primer cop a la història i a Berlín ha guanyat l'esquerra de Die Linke.
3: També hi ha hagut eleccions a Rússia. Vladimir Putin ha revalidat el control del Parlament en unes votacions marcades pel control del Kremlin i la poca transparència.
4: El Real Madrid torna a perdre un derbi 2-1 contra l'Atlètic de Madrid i ja és a 6 punts del Barça. L'equip de Mourinho va jugar amb un home menys durant mitja hora llarga i en acabar el partit l'entrenador portuguès va acusar els àrbitres de no estar a l'altura del partit. A segon, el Sabadell va guanyar 3-1 l'Oviedo i és 6è amb 11 punts, un més que el Girona.
2: El Departament de Justícia investiga dues morts en dos dies a la presó de Quatre Camins. Segons dades recopilades per RAC1, la violència a les presons s'ha duplicat en una dècada.
3: I la pel·lícula de la Bola Negra dels Javis ha guanyat el premi del públic del Festival de Toronto i agafa embranzida cap als Oscars. Ara té molts números d'acabar nominada a millor pel·lícula internacional o fins i tot a millor pel·lícula.
4: I a la resta dels esports, el Joventut de Badalona guanya el seu primer títol estatal en 18 anys després de guanyar a Dakar 14 al Barça a la final de la Supercopa. El partit va jugar-se a l'Olímpic de Badalona i la Provitola va anotar 31 punts.
0: I el temps?
5: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Mònica Usar, bon dia.
6: Bon dia. Aquesta setmana vindrà marcada per unes temperatures altes. De fet, avui pujaran més que ahir, amb màximes que es mouran entre els 30 i els 35 graus. Per tant, migdia de calor i dominat pel sol. Tot i això, ara mateix hi ha alguns núvols baixos i algunes boires entre les comarques de Girona, Barcelona i també la Catalunya central. Demà baixa una mica la temperatura. Dimecres ho farà una mica més, sobretot al sud i comarques de Girona, però tot i això es mantindrà per sobre del que seria habitual aquesta època de l'any i de moment aquesta setmana de pluja se'n veu poca. I ara mateix entre 21 i 24 graus a Barcelona, 18 a Tarragona, 15 a Lleida, 13 a Girona, 17 a Cunit i 13 a Vic.
7: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
8: Perfecte, aquí el tens.
7: Ja?
8: Ja.
7: Sí?
8: És així?
7: De debò?
8: I tant, de debò.
9: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
0: I en Naturgy, com cada matí, sapiguem la qualitat de l'aire, Mònica?
6: Doncs avui la qualitat és bona a gran part del país. Només tenim un semàfor groc a l'Observatori Fabra de Barcelona per concentració d'ozó.
10: 11:20, seu central de l'equip estalvi de Naturgy.
11: Senyora Caldera, vostè ha de passar una revisió per funcionar com cal.
12: Si decideix no fer-ho, qualsevol grau que perdi podrà ser usat en contra seva.
11: I si vostè no té cap tècnic, tranquil·la, n'hi assignarem un dels millors.
10: Un altre cas resol per l'equip estalvi.
13: Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgy.
0: El trànsit.
14: Cupra us ofereix aquest espai.
0: A comptar cotxes des del RAC, com cada matí. Ferran Aràndiga, bon dia.
15: Bon dia, doncs. Continuem la jornada d'avui dilluns, destacant dos accidents actius a la AP7. El primer ha estat aquesta matinada i que encara a hores d'ara talla un carril a l'altura de l'Ampolla, en sentit nord. I el segon accident ha estat tot just fa una estona, a primera hora del matí, a l'altura del Papiol, que en direcció Tarragona, doncs, deixa només un carril de circulació obert i a hores d'ara, doncs, deixa força col·lapse arreu de la AP7. Hi ha cues durant més de 10 quilòmetres des del Papiol, com deia, fins passat Cerdanyola del Vallès. Més enllà d'aquests dos accidents, també tenim un vehicle variat a la Ronda de Dadal, que en sentit sud talla un carril de circulació i provoca més de 9,5 km d'aturades. Per altra banda, doncs, també tenim retencions habituals al vessant Besòs i també al vessant Llobregat, que tot plegat dificulta encara més la circulació a les rondes de Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
16: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries un interior espaiós per viatjar amb tot el confort, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
17: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
0: Com a 7:34 minuts, a aquesta hora, com sempre, obrim el diari del món a RAC1. sempre amb la lectura de la premsa en diagonal. Albert Pedrol, bon dia.
4: Bon dia.
0: Marc Segués, bon dia.
1: Bon dia.
0: Marina Arbós, bon dia.
18: Bon dia.
0: Sergi Embudia, bon dia.
4: Bon dia.
0: L'esclat monumental de José Mourinho contra els àrbitres després del derbi contra l'Atlètic de Madrid d'ahir és el gran tema d'aquest dilluns als diaris. Els mitjans s'ho campà amb el retorn de la versió més autèntica i irada de l'entrenador blanc i molts critiquen que vulgui tapar el seu mal joc amb aquesta polèmica.
5: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
4: El diari Marca titula Mourinho explota i posa a parir els àrbitres. Juan Ignacio García Ochoa és clar, diu, l'arbitratge no hauria de servir com a coartada. El Madrid, sense ambició ni futbol, va estar tan malament com els col·legiats. I Alfredo Relaño critica que Mourinho es parapetés en l'arbitratge colant-se en un refugi que s'alinia amb la doctrina de la televisió del club.
1: Santi Nolla escriu a Mundo Deportivo que el relat del Real Madrid que ahir va adoptar Mourinho està portant el club a la ruïna perquè en lloc de entomar el debat real sobre el joc es queda en la queixa permanent amb l'objectiu de seguir ocultant els forats evidents de l'equip. I afegeix, és clar que el Real Madrid tenia el relat preparat perquè no tenen futbol per oferir.
18: Al diari Esport, Joan Vails exclama Mourinho torna per fer pena sense futbol ni autocrítica. I conclou ha tornat l'entrenador impotent de l'època Guardiola, una altra imatge lamentable del Madrid de Florentino.
19: A El País, Lorenzo Calonge afirma que el vuitè dia va tornar el Mourinho dels vells temps i va explotar contra els àrbitres. Diu, després de tres mesos fent de Bambi a la roda de premsa, ahir va entrar a matar. I Manuel Javois tanca files amb Mourinho i també admet un arbitratge nefast, però li toca el crustó per mentir, dient que l'equip havia jugat bé quan va ser un colador.
4: A La Vanguardia, Juan Bautista Martínez assegura que ahir van veure el Mourinho de sempre i un Madrid de pena. Creu que l'entrenador blanc viu ancorat en el passat i que es comporta com si no hagués marxat mai. Això sí, creu que tot plegat és una bona notícia pels blaugranes, pel Barça. Escriu, mentre continuïn amb aquesta línia de sumiqueig, bo per al Barça, mentre no analitzin les seves mancances, bo per al campió.
1: El periòdico Fermín de la Calle escriu que ahir Mourinho va tornar al Real Madrid 15 anys enrere. Diu que no ha canviat res des que va marxar i que el club continua entregat a uns jugadors aburgesats amb la complicitat del president. Per tot plegat, acaba lamentant que l'entrenador busqués la coartada arbitral mentre l'equip navega a la deriva.
18: En canvi, el diari AS, Tomás Roncero, tanca files amb la denúncia de l'entrenador portuguès. Escriu, el derbi se l'han carregat un arbitratge infame, propi i patètic. Ortiz Arias va ser un covard. Jo quasi hauria preferit un àrbitre català. Denuncia que una vegada més que els hereus de Negreira s'han carregat la Lliga. Tot i això, també admet que el Madrid va fer un futbol pobre.
19: I en aquesta línia, el Mundo titula Ara sí, Mourinho ha tornat. Miguel Riaño admet que el trobava a faltar i sosté que la seva estripada, tot veritats, va ser un pessic al cor, una forma d'assenyalar el camí com ha fet tantes vegades. Però sí que conclou que el més dolorós d'ahir va ser veure un equip agònic i el portuguès, l'únic ressuscitador possible, també.
20: Nedar entre dofins, dormir en un iglú, volar anar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endú-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
0: José Mourinho a banda, avui l'altre gran tema a la premsa és la victòria de l'extrema dreta a un altre dels lands d'Alemanya, el de Mecklenburg-Pomerània Occidental. I l'abisme al que s'enfronta la CDU.
21: Carburants BP t'ofereix la notícia que fa la volta al món.
1: A Alemanya, el Der Spiegel parla d'una derrota històrica per la CDU. El partit del canceller Friedrich Merz i adverteix que ara ningú pot garantir el seu futur.
18: Al Süddeutsche Zeitung llegim que la CDU ja només és un ombra del que havia estat. Afegeix que la negativa dimitir del canceller Merz demostra la gravetat de la situació per ell i també pel seu partit. I el diari es pregunta quanta paciència continuarà tenir la CDU amb el canceller.
19: El Frankfurter Allgemeine diu que rarament dues eleccions estatals han amenaçat de tenir un impacte tan immediat en l'estabilitat d'un govern federal i el diari destaca també que la gent difícilment podria estar més insatisfeta.
1: De fet, el Bild creu que la insatisfacció massiva amb el govern federal ha escombrat la CDU.
18: I al Divert llegim que hi ha una notícia pitjor que el nou augment de l'extrema dreta a Alemanya i és el triomf del partit d'esquerra a Berlín i que evidencia que la classe mitjana està morta.
19: A casa nostra, a La Vanguardia, llegim la CDU s'ha convertit en un partit perdedor, mentre que l'ultradreta de l'AFD ratifica el seu imparable ascens, asseguren en què el tauler polític del país ha quedat sacsejat i el diari parla d'un terratrèmol electoral.
1: A El Periódico diuen que les urnes han tornat a estar implacables amb la CDU i que Merz es troba a la corda fluixa. I en aquesta línia, el diari Ara li posen un semàfor verd al canceller actual. Un semàfor vermell, volem dir, al canceller actual. Asseguren que s'ha estimbat i que els resultats han estat desastrosos.
18: A Madrid, a la portada del País, llegim: l'ascens ultraposa contra les cordes a Merz, i parlen d'una crisi que és cada vegada més greu. I en Pàgines d'Opinió, Timothy Garton creu que no s'ha de prohibir l'AFD ni tampoc donar-li suport, i que el que cal per aconseguir mantenir la democràcia és posar-li límits legals i combatre-la políticament.
19: I a l'ABC, Guy Sorman creu que es qualifica massa la valenta d'extrema dreta a l'AFD i que, demonitzant aquests partits, s'impedeix una anàlisi seriosa del fenomen. Pensa que aquesta formació no busca el retorn del nazisme i del feixisme, i que no parar d'assenyalar-los així només fa que reforçar-los.
2: A què li passa? Doncs que té l'app Mi BP.
3: Amb l'app Mi BP, el Mi et surt sol. Els meus avantatges, els meus regals, els meus descomptes, com els que aconsegueixes cada cop complis el dipòsit a BP. Aquest cap de setmana estalvia 10 cèntims per litre amb tots els carburants i 15 cèntims amb BP Ultimate. Consulta condicions a mibp.es.
0: 20 minuts i les 8.
22: Un de cada 3 infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
23: La llei d'habitatge diu que quan acabi el teu contracte de lloguer, el següent no te'l poden apujar. I que si a la teva zona falten pisos, s'ha de construir més habitatge públic i protegit. Això i molt més diu la llei d'habitatge. Aplicar-la depèn de la teva comunitat autònoma. Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
24: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
25: Presenta't a les oposicions de la Seguretat Social, perquè cuidant de tots, hi guanyem tots. Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Govern d'Espanya.
26: Torna a la rutina amb la tranquil·litat i la seguretat de comptar amb un cuidador contractat legalment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
27: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A CrystalBox reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, CrystalBox.
28: La vida d'una pime és un viatge. Si en tens o en gestiones una, sabràs de què parlem. I si l'hem de fer junts, no seria una bona idea assegurar-nos que estem fets l'un per l'altre? Descobreix a bankinterempreses.com fins on podem arribar junts ajudant-te a impulsar la teva pime. Perquè si estem fets per a tu, tens un banc 100% per a tu. Banc Inter, banca d'empreses.
29: Per protegir la teva llar, cada segon compta.
30: Per això, amb Verisure, responem en menys de 20 segons per oferir-te una protecció millor davant les ocupacions.
29: La nostra alarma és capaç de detectar qualsevol intent d'intrusió a casa teva i d'enviar a la policia les proves necessàries perquè intervingui de seguida i així evitar-hi una ocupació.
30: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
31: Verisure.
32: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número 1 en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
33: Ara amb Lidl Plus, tria 200 grams de pernil cuit extra 1 amb 55 i estalvia't un 20%. I burger meat de porca 2 amb 19 i estalvia't un 15%. I recorda't que aquesta setmana amb Lidl Plus pots guanyar una casa. Lidl, val la pena.
34: Comprant a Aldi, menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
35: Que l'any serien... 1, 2, 3...
34: Més de 2.400 euros.
35: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana la banana, 0,99 al quilo.
34: I el llom de porc extra tendre, 3,79 al pack. Més info a Aldi.es. Aldi.
35: Que poc que costa comprar bé.
36: La llibertat t'està trucant. Elegeix lliurement entre un Jeep Avenger 100% elèctric, híbrid o de benzina. I gaudeix del SUV compacte més urbà de tots amb unes condicions immillorables. Corre a Sarauto, el teu concessionari Jeep a Sant Fruitós del Bages. Més informació a sarauto.com.
17: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Pràcticament 3 quarts de 8. Última amb la lectura de la premsa en diagonal aquí al món a RAC1. A qui se li entrevistarà aquest matí el Xuxu?
1: Aquest matí els booktokers, els usuaris que recomanen llibres a TikTok. Si llegeixen la carta al director del País que signe l'Anna Cifuentes. Celebre que promoguin la lectura, però lamenti que acostumin a buscar una viralitat en l'algoritme que garanteixi ingressos editorials, prioritzant incloure clitxers forçats abans que apostar per l'originalitat o la profunditat.
0: Martí Esteban, bon dia.
4: Bon dia.
0: Quina notícia falsa hem trobat avui dilluns?
4: Que un sautí ha mort per culpa d'una trampa que havia posat un grup de migrants. Les xarxes socials s'han omplert de missatges que denuncien que va caure en un parany i que per això va morir. Però no hi ha cap prova que aquesta sigui la causa de la mort. I la policia espanyola investiga la hipòtesi del suïcidi. Ho explica Verifica RTV.
0: Mònica Usar, bon dia.
5: Bon dia.
0: Els objectes que orbiten la Terra s'han triplicat els últims 10 anys.
5: Sí, això posa en risc el trànsit espacial. La saturació de satèl·lits i deixalles fa que sigui més fàcil la col·lisió en cadena i això podria provocar danys incalculables. L'any passat el nombre d'objectes va arribar als 45.000, només 15.000 dels quals són satèl·lits operatius. Ho hem llegit a l'ABC.
0: Marc Margarit, bon dia.
6: Bon dia.
0: Una dona perd una demanda per ser massa baixeta.
6: Va ensopegar amb una catifa davant d'un bar a Itàlia i va caure de lloros. Va denunciar l'establiment argumentant que havia xocat contra la porta del bar, però ha perdut perquè amb 1,58 metres d'alçada la dona no és prou alta per arribar a topar amb la porta. Ho llegim al Corriere de la Sera.
0: Què ens preguntem avui?
7: Per què els excrements d'alguns animals es mantenen intactes durant tant temps? Ho resol El Periódico i explica que les caques de vaques, ovelles i cavalls queden com mumificades durant uns mesos. La raó és un producte que s'utilitza per protegir aquests animals dels paràsits i que mata els insectes que s'encarreguen de descompondre els excrements. Això fa que no es reciclin de manera natural i amenaça la biodiversitat.
0: Ai... Martí, quin titular ens ha cridat avui l'atenció?
4: El de Fernando Trueba en una entrevista al Mundo, on diu: els últims anys del franquisme van ser un maleït descontrol. Estàvem tot el dia borratxos, prenent drogues i muntant saraus. El director de cinema parla de la llibertat que vivien els darrers anys de la dictadura i de com de bé s'ho passava amb amics com Antonio Resines o Carlos Boyero.
0: Quin és l'ocell de l'any?
19: El pit-roig negre, que en el seu moment va ser l'ocell més estrany del món fins que un projecte de conservació de Nova Zelanda el va salvar de l'extinció. És força petit i només es troba a les illes Chatham, a 800 quilòmetres de la Nova Zelanda continental. El seu plomatge és negre, com els ulls, i un petit bec que té. Més de 100.000 persones el van votar en el concurs del millor ocell del món, ho explica The Guardian.
0: Cada cop anem més al supermercat, però comprem menys.
30: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
6: Sí, cada vegada anem a més supermercats diferents. Més que res perquè anem a la recerca de les millors ofertes. Amb l'augment de preus, el consumidor omple menys el cistell en cada visita a l'establiment, però la freqüència d'aquestes visites ha augmentat notablement. Amb això, les cadenes de supermercats que estan guanyant més quota de mercat són les que aposten per les promocions. Ho llegim al Periódico.
8: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar a la plaça del Cap.
30: Espera, espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou. Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
0: Les xarxes.
30: Xocolata Geelong patrocina aquesta secció.
0: Guillem Terrés, bon dia.
9: Bon dia. En general, el millor apartat de les xarxes socials acostuma a ser el de comentaris. He arribat a la conclusió que és així per dos motius. Primer de tot, per inesperat. Mai t'esperes que hi trobaràs i sempre hi ha gent disposada a sorprendre't. I segon, perquè tothom hi pot participar. És l'espai on la gent pot treure tota la seva creativitat sense necessitat d'exposar-se massa, ni tan sols de tenir un perfil públic. I per bo i per dolent, això fa que surti gent molt creativa. Un exemple d'això que us dic l'he trobat en el vídeo viralíssim on los hermanos Caño canten tots junts la cançó de Dama i el Vagabundo al pati de casa seva. En el vídeo es veu simplement una família de pijos al porxo d'una casa cantant amb guitarres tots junts una cançó. I la màgia passa als comentaris. El primer diu: qualsevol demana un carregador d'Android. El segon: tenen més propietats que l'aloe vera. I el tercer: a aquesta casa no hi ha una bossa amb bosses. I pots anar baixant que no s'acaben. Jarabe de pàdel, Red Hot Chili Peperos i un llarg etcètera. La secció de comentaris sempre serà un lloc de creativitat i d'humor i és justament per això que ens agrada.
30: A Xocolata Geelong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Geelong, la xocolata, xocolata.
0: La notícia freak.
10: Rodi Motor Services, motor de confiança
2: patrocina aquest espai.
0: Jordi Xaumell, bon dia.
3: Bon dia. Els tarotistes xinesos tenen un futur negre. Els joves del país estan apostant més per la intel·ligència artificial. El motiu que els models d'IA són més econòmics, més ràpids i, pel que diuen, igual d'eficaços que els endevins tradicionals. Fins al punt que una plataforma social xinesa molt popular, l'etiqueta DeepSeek Xuanming, endevinació del futur amb DeepSeek, acumula milions de comentaris i visualitzacions.
0: On hi ha salmó aquest matí?
3: A TMZ, on llegim que ha mort el fill gran de la model Cindy Crawford. Oh. Paisley Gerber era model, tenia 27 anys i estava ingressat en un centre de rehabilitació de Los Angeles. Feia anys que lluitava contra les addiccions i els problemes de salut mental.
0: Ai, pobre. I avui que Sant Mateu és l'aniversari de...
3: El cantant d'Oasis, Liam Gallagher. Mm. Stand by me, nobody knows the way it's gonna be, que fa 54 anys. L'actor Bill Murray, Lost in Translation, atrapat en el temps, 76 anys. I l'escriptor Stephen King, Ed Curry, fa 79 anys.
10: Així és com sonen les famílies i els infants amb la tornada de les classes.
11: Llibertat!
10: I així és com sona el teu cotxe amb la tornada a l'escola. Perquè aquesta setmana, a Rodi Motor Services, amb els teus pneumàtics Michelin, tens fins a 80 euros en carburant. Més informació a rodi.es. Rodi Motor Services, motor de confiança.
0: I amb quina contraportada tanquem el repàs dels diaris del món a recull d'avui dilluns, Marc?
6: La de La Vanguardia, que entrevista la primera organitzadora de divorcis de l'Estat, Helena Martín. Aquesta valenciana diu que ella es diferencia de la resta d'advocats de família perquè ajuda les parelles a planificar la vida després. Parlant dels divorcis, Martín lamenta que la decisió normalment arriba tard, també diu que són les dones qui la prenen abans i que just ara és l'època en què té més feina. Apunta, les vacances trenquen matrimonis.
12: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
13: Manu, contracteu tots la llum. A FactorEnergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
14: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
0: 9 i les 8.
15: Ja saps que a Renfe pots viatjar amb el teu gos de fins a 40 quilos en pràcticament tots els trens i en totes les estacions del recorregut. Cada tren de Renfe té reservades dues places específiques per ells amb seient propi al costat de la finestreta. És un viatge que ja han fet, només en aquests dos mesos, 2.600 gossos. I esperem que ho continuïn fent molts més. Comprar el bitllet ara és més fàcil. I en l'AVE, ABLO, Euromed, Intercity i Avant, el teu gos viatja amb kit inclòs. Tota la informació a la web i l'app de Renfe.
16: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en lloc de tenir el tema dels ocupes, tens això. Consulta condicions. Movistar ProSegur Alarmes.
18: Portar una vida al món, començar de zero, afrontar una jubilació. La vida és plena de moments en què necessitem suport. Per això, si tens la sensibilitat de veure el que ens uneix, presenta't a les oposicions de la Seguretat Social i converteix cuidar dels altres en la teva professió. Perquè cuidant de tots, hi guanyem tots. Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Govern d'Espanya.
20: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
21: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
22: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia.
21: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
23: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
24: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
25: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
26: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
37: Renault.
38: Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech, elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
39: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
1: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
2: I si no cal que esperem a divendres per dinar en aquell restaurant que tenim tantes ganes d'anar-hi? I si de les escapades de cap de setmana en comencem a dir escapades de dilluns o de dimecres? Per què no hem d'anar al teatre el dimarts o el dijous? Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Compartir. Descobrir. Viatjar. Riure. 130 milions.
7: Amics.
5: Llocs.
7: Moments. Somnis.
5: 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
8: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: Mamma Mia, el musical, arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
17: La llibertat t'està trucant. Elegeix lliurement entre un Jeep Avenger 100% elèctric, híbrid o de benzina. I gaudeix del SUV compacte més urbà de tots amb unes condicions immillorables. Corre a Sarauto, el teu concessionari Jeep a Sant Fruitós del Bages. Més informació a sarauto.com.
19: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: 4 i les 8.
27: Sant Boi Motor, ciutat de la mobilitat sostenible, us ofereix aquest espai.
0: Amb l'Abel Espinosa, quin nou terme podem dir avui en català, Abel?
28: Collar en comptes d'apretar. Un dels grans mites que corren és que el català no té tants recursos expressius com el castellà. Doncs calceu-vos perquè avui us caurà la bena dels ulls. A la nostra llengua, el verb apretar no existeix. En català no apretem algú perquè ens digui la veritat, sinó que el collem. O no apretem entre els braços una persona, sinó que l'estrenyem. I no apretem una tecla, sinó que l'apremem. I no apretem el pas per arribar abans, sinó que ens apressem o ens acuitem. I no apretem els llavis, sinó que els serrem. Per tant, acaba amb les falses creences, que sempre hi ha una primera vegada per canviar apretar per collar, estrenyar, prema, apressar-se o serrar, entre d'altres.
0: Tens més de 40 marques de cotxes i motos a 10 minuts de Barcelona per comprar-te un model nou d'ocasió. Vine a Sant Boi. Vine a conèixer les ofertes de la Setmana de la Mercè amb models nous i d'ocasió a... T'esperem per la Setmana de la Mercè. Vine! Isabel Vinaixa.
29: A Matlleu Origen tenim una manera de fer que ens dona productes únics, tan únics com la cançó d'avui del món.
0: Doncs endavant.
30: No podem començar la setmana de la millor manera que felicitant Tom Waits pels 50 anys del disc Small Change, una barreja de jazz de club nocturn, de blues urbà i d'humor negre amb una interpretació que sembla sorgir d'un bar a punt de tancar. La veu aspra i els personatges del disc plens d'històries com la perla Tom Trovers Blues, amb picadeta d'ull a la tradicional Waltzing Matilda. Oh.

0: Avui parlem amb en Jordi Ametller, CEO d'Agràries de Ametller Origen, sobre un d'aquells sabors que esperem tot l'any.
1: Les figues. Nosaltres les collim a primera hora perquè la calor no les faci malbé. I una a una. Són tan bones com delicades. I del camp, directe a la botiga.
2: Ametller Origen. El gust és nostre.
3: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries un interior espaiós per viatjar amb tot el confort, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
4: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: seguida parlem del show Mourinho, de la victòria de l'esquerra a Berlín i d'Alternativa per a Alemanya a un land alemany, del bon temps que ens espera aquesta setmana on comença ja la tardor i de la victòria de la penya a la final de la Supercopa CB. Però abans, la Mònica Terribas ho ha tornat a fer. Després del minut heroico, ara ens arriba el bon espíritu. Si aquella primera sèrie documental d'HBO Max posava el focus en les dones de l'Opus Dei, aquest cop la denúncia ens arriba a través dels homes. Homes que van entrar a l'obra quan eren joves, alguns gairebé criatures, i que ara expliquen què hi van viure, què hi van perdre i què van descobrir quan finalment van decidir sortir-ne. Entre tots els testimonis acumulen més de 230 anys dins les institucions de l'Opus. No parlem, per tant, de persones que hi van passar una temporada i després se'n van desenganyar. La majoria hi van dedicar prop de 20 anys. Avui en parlarem amb dos dels seus protagonistes, el científic Antonio Figueras i l'economista Juan Hernández. Figueras va ser captat quan era menor, era orfe de mare. Quan va morir son germà, ell era als Estats Units i l'obra no li va permetre tornar a Galícia per assistir a l'enterrament. En son pare, també científic, va acabar compartint feina, laboratori i país, però pràcticament no van compartir ni un cafè. Aquesta distància és una de les ferides que més li costa d'explicar, però que avui explicarà aquí al Món a RAC1. En la docusèrie es veuen documents que demostrarien que constava com a propietari d'accions de societats que ni tan sols sabia que existien. Tenia patrimoni sobre el paper, però no en tenia cap coneixement. Una vida administrada des de fora, fins i tot en allò que aparentment era seu. La història de Juan Hernández també sembla escrita abans que ell nasqués. Era el petit de 5 germans. Les seves 4 germanes eren numeràries auxiliars i van anar a Roma a resar perquè la mare tingués un fill que arribés a ser sacerdot, un nen. I va néixer ell, predestinat per la família i per l'obra abans de poder decidir res. La família, molt humil, va fer mans i mànigues perquè estudiés econòmiques a la Universitat de Navarra. Allà, vivint en un centre de l'Opus, Juan va descobrir la seva homosexualitat i també va descobrir com volien que se sentís. Ese monstruo que llevo dentro. Com si estimar fos una deformitat, una culpa o una malaltia que calia vigilar, confessar i corregir. El bon espíritu denuncia els diners, les societats, l'obediència, l'ús del secret de confessió, la captació de menors, les vocacions que presumptament són lliures però escrites per endavant i la dificultat de recuperar una vida pròpia després d'haver-la posat durant dècades en mans dels altres. La Mònica Terribas ho ha tornat a fer, obrir una porta que molts preferien mantenir tancada. Aquest matí al Món a RAC1 hi entrarem amb Antonio Figueras i Juan Hernández. No per parlar de l'Opus des de fora, sinó per escoltar dos homes que ho expliquen en aquest documental d'HBO Max que el van conèixer des de molt endins i que ara, finalment, en poden sortir i sortosament explicant-ho amb la seva pròpia veu. Són les 8 i 3 minuts, benvinguts al món.
1: El Món a RAC1 amb Jordi Basté.
0: Acabat de la terra aquest dilluns, 21 de setembre del 2026.
2: I aquesta setmana comença amb un temps tranquil. Avui s'espera un dia de sol i de calor i amb temperatures més altes que ahir. Gran part d'aquesta setmana es mantindrà la calma.
3: I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, destaquem dos accidents actius a la AP7. El primer ha estat durant aquesta matinada i que encara a hores d'ara talla un carril en sentit nord, a l'altura de l'Ampolla. El segon accident es deixa dos carrils oberts a Sant Cugat del Vallès en sentit sud i provoca retencions de més de 10 quilòmetres en unes cues que ja passen Cerdanyola. Però és que també tenim un vehicle avariat que a hores d'ara s'ubica al voral de la AP7 a l'altura de la Roca del Vallès i que també suma 4 quilòmetres de cues en sentit sud. Per últim, també destaquem un vehicle avariat a la Ronda de Dalt, doncs que també talla un carril en sentit sud en direcció Llobregat i provoca més de 11 quilòmetres de cues des de Pedralbes.
0: Déu-n'hi-do. De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. De seguida anem cap a Alemanya perquè els ultras de l'AFD continuen guanyant terreny de manera imparable en les dues eleccions regionals decisives que se celebraven ahir a un land de l'est del país i de la capital Berlín. L'extrema dreta hi ha tornat a créixer com mai i ha humiliat la CDU, els conservadors del canceller Friedrich Merz, que està cada vegada més acorralat. Ara detallem l'última hora del recompte, que s'ha tancat de matinada, però abans hem de passar per Madrid, a la capital d'Espanya. Avui a Mar de Fons, el gran protagonista es diu José Mourinho, que ahir, després de 7 jornades de Lliga, va tornar a ser el d'abans. La derrota del Real Madrid contra l'Atlètic de Madrid 2-1 ha desfermat l'ira de l'entrenador portuguès, que va perpetrar una roda de premsa explosiva i delirant per justificar com bonament podia la punxada al Metropolitano. És la segona desfeta de l'equip blanc aquesta temporada a la Lliga, després de la patacada al camp del Betis, i el Barça n'és el principal beneficiat. L'equip de Hansi Flick va com un tro i es mira des del sofà la davallada del Real Madrid, que marxarà a l'aturada de seleccions, quart a la classificació, amb 6 punts menys que el Barça. Un per davant i té els seus dos botxins, l'Atlètic de Madrid i el Betis. Passen els entrenadors i Florentino Pérez continua fitxant futbolistes a cop de talonari, però el Real Madrid continua arrossegant uns problemes futbolístics evidents. El partit d'ahir al camp de l'Atlètic de Madrid va ser extremadament fluix, malgrat jugar amb Mbappé, Vinícius, Bellingham, Courtois, Güler, Valverde i companyia. Ara bé, des del Club Blanc hi insisteixen que tots els mals tenen un nom, l'arbitratge. Un té la sensació que tot va començar, aquesta nova temporada va començar amb aquella catastròfica roda de premsa de Florentino Pérez. Ja ho sentíem l'any passat als reportatges del Real Madrid Televisió, però ara els Escarafall els interpreta des de la sala de premsa el mateix Mourinho. Ahir el portuguès va oferir una roda de premsa d'època per deixar com un drap brut la feina arbitral que xiulava en el Metropolitano, Ortiz Arias a la gespa i Trujillo Suárez al bar. El Mourinho el va treure de polleguera que el Real Madrid jugués més de mitja hora amb un home menys per l'expulsió en vermella directa de Hausen. El central va fer caure Giuliano Simeone dins de l'àrea i Grimaldo va marcar l'1-0 de penal. 5 minuts després, Jonathan David va fer el segon de l'Atleti de Madrid i amb el gol de Rüdiger, el 89, no n'hi va haver prou perquè els blancs apel·lessin a l'èpica. La caixa dels trons es va obrir tot just després del xiulet final. Mourinho va sortir a la sala de premsa amb un foli amb dues fotos. Eren el retrat de les dues accions que el tècnic considera que haurien d'haver estat vermella directa. Una trepitjada del Cuti Romero a Bellingham, que va acabar en groga pel central argentí, i una trepitjada de Kang Inglia a Fede Valverde, que l'àrbitre només va sancionar en falta quan era expulsió. El Real Madrid assegura que Valverde té un traumatisme molt seriós al turmell esquerre per aquella acció concreta, però la realitat és que el migcentre uruguaià va poder acabar el partit amb normalitat. Amb aquestes dues fotos impreses en un foli d'in A4, va començar 4 minuts d'empipada històrica de José Mourinho. Ho posem sencer perquè és d'aquelles estripades que recordarem per la història. Degusteu-la amb calma.
4: Podemos ahorrar la conferencia estampa porque la historia del partido está aquí. Son dos tarjetas rojas claras. Las dificultades que hemos tenido después, 11 contra 10, pues podemos imaginar lo que sería 50 minutos, 11 contra 9. Y por lo tanto me tengo que limitar a abrazar mis jugadores que han dado todo, que han hecho un primer tiempo de grande clase, de grande personalidad, y el partido ayer para así poder perfectamente ganar en segundo tiempo. Y después, ¿quién tiene que estar feliz? Obviamente al de la gente del Atlético, porque llevan los puntos. Quien tiene que estar muy feliz es el comité que de designación arbitral, que ha sido todo muy extraño. La primera cosa es que una semana antes del partido ya se sabe quién es el árbitro, cuando, según me dicen, es 24 horas antes, una semana antes ya se sabía quién era el árbitro. Después se mete un árbitro que 41 años no tiene internacionalización, pues no será porque es un grande árbitro. Después el pobre ha venido aquí y no ha podido con la presión, que es una presión, aquí oímos la presión de los años 80, que ya se ve muy poco en los días de hoy. Y después el señor Trujillo, que ha sido el VAR, que lo ha llamado a la primera roja y pienso que no le ha llamado a la segunda, que es todavía más grande que la primera. Este señor Trujillo tiene una historia muy completa como VAR en los partidos del Real Madrid, y sin ir más lejos, la temporada pasada, Real Sociedad en la Copa, Osasuna, Girona, es un VAR que tiene mucha historia. Y si al pobre árbitro, pues si puede decir, sin experiencia, sin dimensión para venir a un derbi. A este señor no hay presión, porque ahí en Las Rosas no hay presión. O hay presión y nosotros no sabemos. Pero me gustaría mucho salir de aquí hoy, obviamente con la victoria, pero a perder me gustaría mucho salir de aquí sin tener que hablar. Ya estoy aquí hace 3 meses y pienso que vosotros ya habéis entendido que no estoy mucho en esta dirección, pero 2 rojas contra el Elche, ¿eh? Pero después ganamos. 2 rojas hoy ya un poco más difícil, y esta combinación, un árbitro, pobre árbitro, que solo ha hecho partidos pequeñitos, y el señor VAR, que tiene una gran historia, pues enhorabuena al comité de designación arbitral.
0: Això de, hem parlat poc dels partidos pequeñitos. En una superioritat moral, dedica qualsevol altre partit que no sigui un que jugui al Real Madrid o al Barça o al Madrid, són partidos pequeñitos. De fet, les crítiques de Mourinho als àrbitres no suposen cap novetat, més aviat al contrari. Ara, després d'escoltar el bo i millor de la roda de premsa d'ahir, agafen força unes declaracions que va fer fa molt pocs mesos, la temporada passada, quan Mourinho era entrenador al Benfica i va jugar contra el Real Madrid a la Champions League. En aquell moment, Mourinho, estem parlant de fa uns mesos, la temporada passada, Benfica-Real

0: 205 cavalls i només 4,3 litres?
1: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Ventiles casa teva, però no fa l'olor que t'agradaria? El problema no és només l'aire. Sofàs, catifes i altres superfícies van acumulant bacteris que generen mala olor. Amb l'aerosol per a la llar i teixits de Sanitol, elimina l'origen de la mala olor per a que tot faci olor de net, de veritat. Aerosol elimina olors de Sanitol.
4: Us o siguin diaris generalistes, els mitjans suquen pa amb el retorn de la versió més autèntica de l'entrenador de Portugal, però molts també critiquen que vulgui tapar el pèssim joc del Real Madrid a base de polèmiques arbitrals. N'informa Albert Pedrol.
5: El Marca titula Mourinho explota i posa a parir els àrbitres. Juan Ignacio García Ochoa és clar, diu l'arbitratge no hauria de servir com a coartada. El Madrid, sense ambició ni futbol, va estar tan malament com els col·legiats i Alfredo Relaño critica que Mourinho es parapetés en l'arbitratge colant-se en un refugi que s'alinea amb la doctrina de la televisió del club. Santi Noll escriu a Mundo Deportivo que el relat del Real Madrid, que hi va dubtar Mourinho, està portant el club a la ruïna perquè en lloc d'entomar el debat real sobre el joc es queda en la queixa permanent amb l'objectiu de continuar ocultant els forats evidents de l'equip. I el diari Esport Joan Bails exclama Mourinho torna a fer pena sense futbol ni autocrítica i conclou ha tornat l'entrenador impotent de l'època Guardiola, una altra imatge lamentable pel Madrid de Florentino. Al País, Manuel Javois tanca files amb Mourinho i també admet un arbitratge nefast però li toca el crustó per mentir dient que l'equip havia jugat bé quan va ser un colador. A La Vanguardia, Juan Bautista Martínez assegura que hi van veure el Mourinho de sempre i un Madrid de pena. I en canvi a l'As, Tomás Roncero tanca files amb la denúncia de l'entrenador portuguès. Escriu, el derbi se l'ha carregat un arbitratge infame, impropi i patètic. Ortiz Arias va ser un covard. Jo quasi hauria preferit un àrbitre català, diu Roncero. Denuncia que una vegada més els hereus de Negreira s'han carregat la Lliga. Tot i això també admet que el Madrid va fer un futbol pobre.
4: Abans ho dèiem, José Mourinho s'ha convertit oficialment en l'extensió del Real Madrid Televisió en el terreny de joc. El discurs i el to és exactament el mateix ahir a la tele del club. Tothom afegia llenya al foc. Els tertulians parlaven de revòlvers, d'abandonar la Lliga i de competició corrupta. En van tenir per tothom.
6: Falta que permita haya una circular que permita que los jugadores de rivales del Real Madrid puedan salir con revólver al campo y utilizarlo. Estoy pendiente de que lo hagan, porque claro, no sé qué narices hace falta para expulsar a un rival del Real Madrid.
7: Estoy convencidísimo que muchos de los madridistas que nos están viendo tienen ganas de levantarse y marcharse de esta competición, pero convencidísimo, y por lo que puedes observar el termómetro de las redes sociales, que muchas veces dice, bueno, siempre la gente critica, no. Daros una vuelta por las redes sociales o hablar con el que tengáis en casa al lado, dan ganas de levantarse y marcharse, Jesús, sí, de esta competición.
8: El primero, el presidente de la competición, es uno de los que ha decidido que el Real Madrid no puede competir esta liga y que si intenta competirla, pues se va a encontrar con esto. Después está el presidente de la federación. Por supuesto, el teledirigido presidente del comité técnico de árbitros. O todos estos han decidido que el Real Madrid no puede competir. No puede competir en una liga que es evidente que está corrupta.
4: En canvi, les ràdios no creuen que el principal problema del Real Madrid sigui l'arbitratge. En lloc d'això, carreguen contra José Mourinho i asseguren que l'entrenador no ha sabut corregir la crisi futbolística que l'equip arrossega els darrers anys. Això en deien a la COPE Paco González i Manolo Lama.
9: Bueno, el Real Madrid necesita un entrenador y ha traído a un guionista de Real Madrid Televisión. Necesita un entrenador moderno y ha traído al entrenador de hace 15 años. Yo es como lo veo. Aunque hubiera expulsado a Canguilí. Quiero decir, que yo hubiera sacado roja a Canguilí. La del Cuti, que ya sé que mucha gente lo ve como roja, yo es que creo que después de dar el balón, el pie tiene que ir a algún lado y bueno, pienso que no ha sido aposta, que no era para la roja. En fin, día de fútbol se va a hablar poco. Mourinho no ha venido aquí para hablar de fútbol ni para hacer jugar al fútbol. Es otra historia. Pero bueno, los mouristas pues seguirán contentos con él y le darán toda la razón.
10: Lo que sí queda claro es que el Madrid perdió frente al Betis y Mourinho rajó de los árbitros. El Madrid pierde frente al Atleti y Mourinho raja de los árbitros. Cada vez que pierde, raja de los árbitros. Que nos vendisteis que era un nuevo Mourinho. Es el de toda la vida. Y yo te lo digo, cuando gana, va todo muy bien. Cuando pierde, se acuerda de los árbitros.
4: Tres quarts del mateix, a la SER, Manu Carreño i Álvaro Benito admetien que potser l'arbitratge d'ahir va perjudicar el Real Madrid, però els dos coincidien que el principal problema de l'equip de Mourinho és futbolístic.
11: Reconociendo que hoy el árbitro se ha cargado el partido, que hay que reconocerlo, son dos rojas clarísimas, pero yo creo que al Madrid no le... O sea, yo,

0: creo que hoy ha sido uno de los peores partidos del Real Madrid que yo recuerdo en mucho tiempo. La actitud, el juego, la propuesta futbolística, el hambre, la mentalidad, la concentración. He visto tantas carencias en cada uno de esos apartados de juego del Real Madrid que sinceramente no daba crédito.
1: Si llevas 2 años y pico prácticamente viendo lo mismo sobre el terreno de juego, los mismos problemas se reproducen exactamente, la naturaleza de los problemas es exactamente la misma, no se atisba ningún cambio con ninguno de los entrenadores, siendo de diferente índole todos y cada uno. Entonces el problema es mucho más profundo, ¿no? Digo yo.
2: Finalment, Josep Pedrerol, el Chiringuito, feia la mateixa lectura. Creu que l'arbitratge d'ahir no va ser l'òptim, ni molt menys, però aconsella al Madrid que no es faci trampes al solitari perquè té molt a millorar.
3: L'àrbitro bien no ha estado. Ni el del campo, ni el del VAR. Pero seguramente lo correcto habría sido analizar el partido con el Atleti jugando con 9. Que el Madrid con 10 ha jugado mal, es cierto, tiene que jugar mucho mejor. El Madrid, efectivamente, tiene que jugar mejor. Y tienen que implicarse más, me llama la atención, pero creo que con faltas. Faltas, el Madrid ha hecho como 6 faltas y el Atleti 18. Al Madrid le falta colmillo. El que tiene el Atleti. Y el Atleti en eso es mejor. Y en fútbol, aquel que gana merece ganar.
2: Aquest matí, Federico Jiménez Los Santos, a Ràdio, també reparteix a tor i a dret, treu foc pels queixals amb José Mourinho i els seus jugadors, però també veu mans negres en l'arbitratge.
4: Con un ex-entrenador, unas ex-estrellas y hacer el canelo. Y luego una colección de ladrones que parecen las cloacas del PSOE, que son los arbitruchos. Nos va a costar, pero más vale honra sin barcos o sin Vinicius que Vinicius sin honra. Quien dice Vinicius dice Mbappé y por supuesto Konaté hizo ayer otro partido y tal. Pero no, es que los árbitros son corruptos. Lo que más mejor va de la corrupción arbitral es que nos impide hablar de la estupidez del Madrid. O sea, que no nos dejan hablar de fútbol.
2: De la derrota del Real Madrid al Metropolitano i del comportament de José Mourinho a la sala de premsa, escoltem el comentari que signa el subdirector de l'AS i col·laborador del Món a RAC1, Santi Jiménez.
5: Era qüestió de temps. La fanfàrria i la trompeteria habitual tapaven les carències d'un Madrid que no jugava a res, tot i que guanyava partits. Mourinho anava traient la puteta, però poc. Era qüestió de temps. A la que va arribar la primera derrapada forta, que el deixa a 6 punts del Barça en 7 jornades, en les que han marcat 13 gols més que els blancs, Mourinho va començar el seu espectacle. Era qüestió de temps. Va comparèixer a la sala de premsa amb 2 fotografies de les faltes als seus jugadors i va desplegar tot el mostrari habitual. Errades anteriors del CTA, les designacions, el VAR... I a l'última pregunta de la seva roda de premsa, d'un periodista d'Hockey Diario per més senyes, van preguntar-li per Negreira. A l'estudi de RAC1, Xavi Puig va cantar «Ha salido el gordo». Era qüestió de temps. Però el millor de tot és que Mou va dir que li havia agradat com juga el seu equip. Mentre segueixi buscant les excuses patètiques que tots en sabem, no aixecarà cap. I Mourinho tornarà a fracassar. És qüestió de temps.
2: La derrota del Real Madrid al Metropolitano encara té 2 fils més per estirar. El primer és el que va passar a la llotja de l'estadi. Segons la COPE, Florentino Pérez va amenaçar de marxar quan va assabentar-se que el seu rival a les eleccions, Enrique Riquelme, hi estava convidat. Finalment va quedar-se fins al final del partit, però des de Madrid asseguren que l'emprenyada del dirigent, del president, va ser de les gruixudes. L'altra derivada d'aquest partit la trobem a la graderia en un dels gols. Ahir no va haver-hi samarretes en suport de Ceuta, però sí una pancarta que va desplegar l'afició de l'Atlètic de Madrid per criticar l'actitud de Vinicius, Mbappé i Konaté, i posava Ceuta és Espanya, ni s'arruga ni es tapa. Evidentment, el missatge feia referència al gest dels 3 futbolistes del Real Madrid de romangar-se la samarreta que l'Elx i el Madrid havien acordat lluir per donar ànims als habitants de la ciutat. Ara, després d'aquest sorollam, la Lliga s'atura durant 3 setmanes per partits de seleccions. 3 setmanes. El Barça no torna a jugar, per entendre'ns, fins al dissabte i l'Espanyol diumenge. Alguns dels amistosos i altres de la Lliga de les Nacions. El torneig de la Galleta. El pròxim cap de setmana de competició serà el 10 i 11 d'octubre. El Barça marxa aquestes 3 setmanes com a líder en solitari després de guanyar 1-3 dissabte al camp del Sevilla. En canvi, l'Espanyol és 15è amb 7 punts després de perdre 1-3 divendres contra l'Elx a Cornellà al Prat. Ahir també es van jugar València 2, Real Societat 3, Villarreal 3, Llevant 1 i Deport 1, Betis 1, Getafe 1, Màlaga 0. En canvi, on no s'atura la Lliga és a segona. Ahir el Sabadell va guanyar 3-1 l'Oviedo. I atenció, per 6è a la General, amb 11 punts, un punt més que el Girona, que dissabte va guanyar a la Tacita de Plata, al camp del Cádiz, per 1-2. Ho apuntàvem al començament, les eleccions originals regionals a Alemanya continuen consolidant l'ascens dels ultres de l'AFD. Segur que recordareu que tot just fa 15 dies us explicaven que el país es llevava commocionat pel triomf incontestable d'Alternativa per Alemanya al Land de Saxònia-Anhalt. La victòria va ser tan àmplia que l'extrema dreta podrà esquivar el cordó sanitari i conquerirà un govern regional per primera vegada des de la caiguda del nazisme. Doncs bé, ara 15 dies després els ultres avancen a dues regions més. Ahir es feien eleccions a un altre land de l'est del país, Mecklenburg-Pomerània Occidental, i a la capital, Berlín, i el recompte d'aquesta matinada ha confirmat el que ja pronosticaven les enquestes. Alternativa per Alemanya ha guanyat a Mecklenburg-Pomerània Occidental i ha doblat els resultats a Berlín. Ara bé, a diferència de Saxònia-Anhalt, aquest cop els ultres no tenen cap possibilitat d'arribar al poder. La victòria a Mecklenburg-Pomerània Occidental ha estat pels pèls. La FD hi ha aconseguit el 38% dels vots, només 3 punts per sobre dels socialdemòcrates de l'SPD, que podran conservar el govern regional gràcies al suport dels postcomunistes de Die Linke i dels Verds. En canvi, els conservadors de la CDU, el partit del canceller alemany Friedrich Merz, s'han ensorrat, i atenció, perquè han quedat fora del Parlament regional per primer cop a la història democràtica d'Alemanya. És una humiliació terrible, un cop duríssim per la supervivència política de Merz, que penja d'un fil. La CDU també s'ha fotut una bona patacada a Berlín. Els conservadors van aconseguir arrabassar la capital a l'esquerra el 2023, però hi van veure com Die Linke els derrotava per golejada. Els postcomunistes governaran la ciutat per primer cop a la història, després d'aconseguir un de cada 4 vots, el 25%, 6 punts més que la CDU, que ha caigut 10 punts de sobte. Bona part dels seus votants els arreplega Alternativa per Alemanya, que escala fins al tercer lloc, després de multiplicar per 2 els resultats de les últimes eleccions. Amb aquest panorama, el reguitzell d'eleccions regionals s'ha convertit en un suplici per Friedrich Merz. Va arribar a la Cancelleria Alemanya fa poc més d'un any, però ja sembla tocat de mort. Amb només un 14% d'aprovació entre la ciutadania, les humiliacions de la CDU a les urnes disparen la inquietud dels que, dins del seu propi partit, creuen que Friedrich Merz s'hauria d'apartar abans que sigui massa tard. A les últimes setmanes han crescut les veus dissidents que defensen l'anomenada via Keir Starmer, el primer ministre britànic que va deixar pas a un company seu molt més popular, Andy Burnham, després que el seu partit perdés bous i esquelles a les eleccions municipals d'abans de l'estiu. Però Merz no en vol ni sentir parlar, el canceller alemany admet que els resultats del seu partit són un desastre, però es nega a plegar i continua entossudit a tirar endavant les reformes estructurals que tant emprenyen els alemanys.
6: El president d'Alemanya s'ha tornat massa complicat. L'economia, la situació social no estan bé i els partits radicals de dreta i esquerra minen la confiança en les institucions. Hem d'entomar els reptes i garantir el futur dels nostres joves. I això implica reformes que no seran fàcils. Caldrà decisió, constància i paciència. Però assumeixo aquesta responsabilitat com a president de la CDU i sobretot com a canceller del nostre país.
7: Unseres Landes.
2: Merz constata l'evidència. Els partits hegemònics a Alemanya els últims 70 anys, els conservadors de la CDU i els socialdemòcrates de la SPD, reculen a tot arreu i deixen pas als ultres de l'AFD o als postcomunistes de Die Linke, que fa uns anys eren partits residuals. A Mecklenburg-Pomerània Occidental, Alternativa per Alemanya hi ha guanyat amb un discurs obertament xenòfob i racista. En canvi, a Berlín, Die Linke s'ha imposat després de prometre que rebaixarà el preu dels lloguers. Anem cap a Berlín amb la corresponsal de RAC1 Alemanya, Laura Ruiz Trullols.
8: Un altre mapa tenyit de blau, AFD. En aquest land del nord-est del país, l'extrema dreta no podrà governar perquè la resta de partits es neguen a col·laborar-hi. Possiblement la presidenta continuarà sent una de les dones fortes del Partit Socialdemòcrata, que ha mantingut els mateixos vots que fa 5 anys. Però l'AFD s'ha convertit en la primera força i es confirma la tendència que com més va, més votants arreu del país hi confien. També a Berlín, on ha doblat els resultats dels últims comicis. A la capital, però, la notícia és una altra, el triomf per primera vegada del partit d'esquerres Die Linke, amb una campanya centrada en posar fre als preus del lloguer. La candidata Elif Erlp, filla d'emigrants turcs, intentarà convertir-se en alcaldessa i fer fora els conservadors. En ambdues eleccions, el gran perdedor és el partit del canceller Merz, que de moment no proposa cap canvi per frenar la davallada que les enquestes també li auguren a nivell federal. L'extrema dreta fa mesos que les encapçala.
2: Aquest matí la premsa també va plena d'articles d'aquesta nova victòria de l'extrema dreta a Alemanya i moltes veus avisen Friedrich Merz que s'està abocant a l'abisme, Marina Arbós.
7: A Alemanya, el Der Spiegel parla d'una derrota històrica per la CDU i adverteix que ara ningú pot garantir el futur de Friedrich Merz. Als Deutsche Zeitung llegim que la CDU ja només és un ombra del que havia estat. Afegeix que la negativa a dimitir del canceller demostra la gravetat de la situació per ell i també pel seu partit. I el diari es pregunta quanta paciència tindrà la CDU precisament amb el canceller Merz. El Frankfurter Allgemeine diu que rarament dues eleccions estatals han amenaçat de tenir un impacte tan immediat en l'estabilitat d'un govern federal. I el diari destaca que la gent difícilment podria estar més insatisfeta. De fet, el Bild creu que justament la insatisfacció massiva amb el govern federal és el que ha escombrat la CDU. I al Die Welt llegim que hi ha una notícia pitjor que el nou augment de l'extrema dreta a Alemanya, i és el triomf del partit d'esquerra a Berlín, que diu evidencia que la classe mitjana està morta. A casa nostra, a La Vanguardia, llegim la CDU s'ha convertit en un partit perdedor, mentre que l'ultradreta de l'AFD ratifica el seu imparable ascens. Asseguren que el tauler polític del país ha quedat sacsejat i parlen d'un terratrèmol electoral. I a Madrid, a la portada del País, llegim l'ascens ultra posa contra les cordes a Merz i parlen d'una crisi que cada vegada és més greu. I en pàgines d'opinió, Timothy Garton creu que per aconseguir mantenir la democràcia cal posar límits legals a l'AFD i combatre-la políticament.
2: D'aquest ascens de l'extrema dreta i el fracàs de Friedrich Merz, escoltem el comentari que signa el periodista i col·laborador del Món a RAC1, Joan Julibert.
9: Les eleccions regionals i locals a Alemanya estan servint de termòmetre per saber quin és l'estat d'ànim entre la ciutadania europea. Fa unes setmanes ja vam veure els resultats a Saxònia-Anhalt, amb una victòria inapel·lable de l'extrema dreta. I aquest diumenge hem tornat a veure un nou episodi als comicis de Mecklenburg-Pomerània. Són resultats prou eloqüents de la insatisfacció d'una ciutadania que veu com cada dia el seu món és un lloc més incert, amb el desballestament de l'estat del benestar, una globalització depredadora i amb l'amenaça constant per una cursa bèl·lica sense aturador. Els votants alemanys estan emetent senyals preocupants de queixa i estaria bé que els partits democràtics prenguessin nota i comencessin a posar remei. Avui, la majoria d'europeus tenim la impressió que cada dia som més pobres, vivim en entorns més insegurs i que haver contribuït a la societat no serveix per res. És evident que això no arreglarà l'ultradreta, però almenys permet desfogar-se. Estem en mans del vot de la ira. Per sort, a Berlín, els ciutadans han optat per l'esperança, però molt em temo que aquesta serà l'excepció que confirmarà la norma.
2: Clavem 8:45 del matí. Més enllà d'Alemanya, que cap de setmana també hi havia eleccions a Rússia. Allà no hi havia marge per les sorpreses, les tupinades i els vetos dels partits opositors garantien una victòria plàcida al partit Rússia Unida, que és el de Vladimir Putin. Finalment, tot i que els resultats definitius no els faran públic fins a finals de setmana, el primer recompte apunta que Rússia Unida hauria aconseguit gairebé el 58% dels vots i, per tant, mantindria la majoria absoluta a la Duma, al Parlament rus. Els partits opositors consentits, tot just mitja dotzena, han quedat anys llum, amb entre el 13 i el 5% dels vots. En realitat, els únics que haurien pogut fer ombra a Putin, els pacifistes de Yabloko, van quedar fora de la cursa electoral perquè el Kremlin els va vetar. La resta d'opositors són a l'exili, a la presó o han mort en circumstàncies inexplicables com Alexei Navalny. L'única dada que calia tenir en compte era la participació, com acostuma a passar en règims totalitaris que intenta legitimar-se. Amb eleccions fraudulentes, el percentatge de votants que s'acosten a les urnes és un termòmetre d'acceptació social. El Kremlin n'és conscient i per intentar que la participació pugés se'n van pescar unes quantes. Per exemple, va allargar la jornada electoral 3 dies, des de divendres fins ahir, va regalar una jornada de festa als funcionaris que anessin a votar i va repartir vals de 500 euros per gastar en supermercats, cafeteries i transport públic a la resta d'electors. Però fins i tot amb aquests incentius, la participació en prou feines va arribar al 56%. Per intentar torpedinar el teatret electoral de Putin, ahir Ucraïna va llançar un dels atacs més devastadors de la guerra contra Moscou amb més de 200 drons. Les defenses antiaèries en van interceptar la majoria, però alguns van fer blanc i van provocar incendis en refineries, magatzems de comerç electrònic o dipòsits de combustible. Els atacs també van deixar 3 morts i desenes de ferits. I a l'Orient Mitjà, la invasió russa d'Ucraïna ha quedat en un segon pla per la guerra de l'Iran. 7 mesos després que Donald Trump ordenés escapar al règim dels ayatolars, el conflicte continua totalment enquistat. L'Iran manté l'estret d'Hormuz tancat a pany i forrellat i els seus aliats al Iemen, els Houthis, i ara també han bloquejat Bab el-Mandab, l'estret que comunica l'oceà Índic amb el Mediterrani a través del Mar Roig. El resultat és demolidor per l'economia mundial. Els països de l'Orient Mitjà ho tenen cada vegada més difícil per exportar petroli i gas i, per tant, els preus de l'energia es continuen enfilant arreu del món. 8:32 minuts i d'aquí uns moments parlem de la investigació de 2 morts en només 2 dies a la presó de 4 Camins. Després parlem de més successos, parlem de la bola negra, que aquesta setmana arribarà a les pantalles, i entre altres coses, evidentment, aquí al món a RAC1.
10: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
11: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Mm-hmm. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
12: I des de 16.400 euros.
11: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
13: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
14: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
15: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
16: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
17: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
18: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia. Ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A CrystalBox reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, CrystalBox.
19: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
20: Doncs jo només sento la carretera.
19: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. PDP recomanat a Península i Balears finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
21: La vida d'una pime és un viatge. Si en tens o en gestiones una, sabràs de què parlem. I si l'hem de fer junts, no seria una bona idea assegurar-nos que estem fets l'un per l'altre? Descobreix a bankinterempreses.com fins on podem arribar junts ajudant-te a impulsar la teva pime. Perquè si estem fets per a tu, tens un banc 100% per a tu. Banc Inter, banca d'empreses.
22: Compartir. Descobrir. Viatjar. Riure. 130 milions.
23: Amics.
22: Llocs.
23: Moments.
22: Somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
24: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
25: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
26: I sopem a les millors taules del món.
27: En aquesta terra protegim i acollim.
28: Fem barri i fem pinya.
29: I fem. I deixem de fer.
30: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
31: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
32: Generalitat de Catalunya.
33: El govern de tothom.
34: Un amic. Doncs un amic és simplement això. Algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
35: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
36: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
37: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
36: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
38: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a Opel.es.
39: Consell d'estalvi nivell expert. Ara amb Endesa, passa't a Orange i estrena un Samsung Galaxy S26 amb un descompte addicional a la factura de la llum. Informa't sobre totes les combinacions i les bases legals al 800-700-700, a endesa.com o al punt Endesa que tinguis més a prop. No ho deixis escapar. Només fins al 4 d'octubre.
2: I 36 minuts, continuem els apunts aquí al món a RAC1. A Catalunya, la Conselleria de Justícia investiga dues morts en només dos dies a la presó de Quatre Camins. L'última va ser ahir, quan un intern es va suïcidar a la seva cel·la. Els treballadors se'n van adonar al matí, durant el recompte de presos, el mort havia entrat a la presó a l'abril i dormia al mòdul d'ingressos. El cas es va descobrir ahir Tot just 24 hores després que un intern de quatre camins matés el seu company de cel·la. Són dos casos diferents i s'investigaran per separat, però el sindicat de presons considera que les dues morts demostren que el sistema penitenciari català està al límit i reclama més recursos. Els funcionaris estan al límit perquè conviuen cada vegada amb un entorn més violent. Segons les dades del Departament de Justícia recopilades per RAC1, en aquests primers 9 mesos del 2026 ja s'han registrat gairebé 1.400 agressions entre interns. La xifra més alta des que hi ha registres. No en va, els episodis violents s'han duplicat els últims 10 anys. Té més detalls en Josep Moragas.
0: Sí, les dades mostren una situació cada cop més complicada a les presons. Hi ha hagut un 60% més d'agressions entre interns respecte a fa 5 anys, i encara és més preocupant l'augment de les autolesions greus, és a dir, de la violència autoinfligida que es fan als mateixos presos. En 5 anys aquests casos s'han triplicat i aquest 2026 ja s'han registrat 57 casos. Amb tot, és cert que des del 2021 la població penitenciària ha augmentat un 20%, però la violència ha crescut per sobre. Des del Departament de Justícia reconeixen que la situació és complicada i recorden que el 2024 es va aprovar la incorporació de 400 nous funcionaris entre personal d'interior, vigilància i comandaments penitenciaris. El problema, però, és que aquest reforç només ha permès absorbir 2/3 de l'augment total de presos que hi ha hagut des del 2022.
2: El cap de setmana també es deixa una escena de pel·lícula a l'AP7. 5 homes disfressats de policies en van segrestar un altre al vell mig de l'autopista, al tram que hi ha entre Montornès i Vilanova del Vallès. Els vídeos enregistrats per altres conductors es veu com dos cotxes n'aturen un tercer i obliguen la resta a aturar-se. Quan han aconseguit bloquejar el trànsit, 5 homes vestits amb armilles de policia baixen dels vehicles amb la cara tapada i treuen a la força el conductor del cotxe que havien obligat a parar. A les imatges es veu com la víctima, que té la cara ensangonada, es resisteix abans que se l'enduguin de sobte en menys d'un minut. Segons els Mossos d'Esquadra, va aparèixer sana i estàlvia poques hores després en un altre punt del país, sense especificar el lloc. Ara els investigadors busquen els assaltants, que sospiten que formarien part d'una banda criminal que passava comptes amb una altra. Els Mossos estan inquiets per la proliferació de bandes criminals i també per la presència creixent d'armes blanques als carrers. Ahir van tenir un altre exemple a Barcelona. Un home de 40 anys ha acabat ingressat a l'hospital després que l'apunyalessin en una batussa a la sortida d'una discoteca del barri de Sant Andreu. La policia investiga què va desencadenar la baralla i treballa per identificar l'agressor. També a Barcelona i els Mossos van detenir dos lladres multireincidents amb gairebé 110 antecedents per 4 robatoris en locals del barri del Poblenou. Tots dos actuaven de manera coordinada i s'emportaven diners en efectiu, caixes enregistradores o objectes de molt valor. Un altre dels maldecaps de la policia és l'entrada de droga pel port de Barcelona. Avui llegim al diari Ara que a partir d'aquest setembre, per saber qui hi ha al darrere d'aquest mercat il·legal, el port blindarà els accessos amb controls biomètrics als treballadors i un model d'intel·ligència artificial que vigilarà els contenidors. Els agents posen el focus a l'estiba, la zona de descàrrega, perquè els errors en el control informàtic de les terminals provoquen que es perdi la pista a alguns d'aquests contenidors. I a les portes de la tardor, que comença d'aquí dos dies, el temps. Hem sabut que l'estiu que deixem enrere ha estat el que ha concentrat més banderes grogues a les platges des que hi ha registres. Les dades del govern, que ha recopilat també RAC1, expliquen que, en part, l'estiu negre a les costes del país amb 27 persones ofegades són 7 més que l'any passat. Els experts i Protecció Civil alerten que el mar cada vegada és més imprevisible, encara que faci bon dia i aparentment no estigui remogut. Josep Moragas.
0: Sí, Protecció Civil alerta que cada cop hi ha més episodis de temps violents i això fa que el mar sigui més perillós. No ho volen vincular directament amb el canvi climàtic, però reconeixen que cada cop l'aigua és més imprevisible. N'ha parlat a RAC1 el subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Juan Ramon Cabello.
1: Cada cop tenim episodis més, com per exemple el que hem tingut aquesta setmana, o alguns episodis fins i tot que poden començar fins i tot a principis d'agost, en els quals doncs, hi ha fortes tempestes o forts nuclis de precipitació amb tempesta elèctrica, corrents, moviments de l'aigua que no són perceptibles i tal, que poden provocar un ofegament i després dificultar el rescat. Per tant, no en són mereixedors de bandera groga.
0: Per zones del Maresme és la comarca on més banderes grogues s'han hissat, amb més de 100 cops per platja de mitjana. Ara bé, Protecció Civil avisa que això no vol dir necessàriament que sigui una zona, una costa més perillosa. Les diferències també poden tenir a veure amb el tipus de platja o amb els criteris de cada servei de socorrisme.
2: I a 48 hores per la tardor...
3: Ibudol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
2: Mònica Usar, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Comencem amb temperatures altes, eh?
3: Sí, avui pugen més que el cap de setmana, per tant serà un dia de calor, amb temperatures màximes que es mouran entre els 30 i els 35 graus a bona part del país, i dia de sol, només ara de bon matí, amb algunes boires i alguns núvols baixos, sobretot a les comarques de Girona, Barcelona i també Catalunya Central, però en general dia marcat pel sol, i aquest sol es mantindrà bona part d'aquesta setmana. Sí que demà hi haurà alguns núvols prims, dijous també cel enterbolit, i dimecres, que és el dia en què comença la tardor, tindrem un dia de sol i de temperatures altes. És veritat que entre demà i dimecres baixen una mica aquests termòmetres, però tot i això, durant tota la setmana es mantenen un parell de graus per sobre del que seria habitual a aquesta època de l'any. I ara mateix tenim 23 graus a Barcelona, 19 a Tarragona, 13 a Lleida, 12 a Girona, 13 a Artés i 19 a Roses.
4: Mal de cap, dolor muscular, amb Ibudol, càpsules toves amb ibuprofen, acomiada't del dolor ràpidament.
5: Ibudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys.
4: També en format bebible Stick Pack. Ibudol, el dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
5: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
2: 2 minuts i arribarem a 9:15 del matí. De la crònica cultural, La Bola Negra ha fet un altre pas de gegant en la carrera cap als Oscars. A les últimes hores, la pel·lícula dels Javis ha rebut un nou reconeixement internacional, Premi del Públic al Festival de Cinema de Toronto, una de les cites imprescindibles de la cinematografia mundial.
6: T'has presentado socio en el casino y te han echado Bola Negra. ¿Y eso por qué?
7: Bola Negra.
8: Bola Negra.
9: Bola Negra.
10: ¿Por qué te han echado la bola negra?
2: Feia 15 anys que aquest premi no se l'enduia una pel·lícula de parla no anglesa, i aquest guardó és un termòmetre gairebé infal·lible de cara als Oscars. Des del 2008, només dues de les produccions que l'han aconseguit han quedat fora de la nominació millor pel·lícula, i fins i tot moltes d'elles han acabat guanyant les tatuetes, el cas de Slumdog Millionaire, de Nomadland o de Green Book. Per tant, això confirma el que fa setmanes que pronostiquen els experts en la matèria, que La Bola Negra no només té molts números d'acabar nominada millor pel·lícula internacional, sinó que també pot aspirar a entrar en la cursa pel premi gros dels Oscars. A RAC1, Javier Ambrós i Javier Calvo, els directors, diuen que encara estan païnt tot el que els passa, però admeten que no poden evitar mirar de reull cap a Hollywood.
11: Ojalá todo vaya bien y ojalá podamos representar a España bien y la peli tenga un hueco y ojalá todo.
12: Ojalá. La película es una película que habla de nuestra historia, que sí. Habla de nuestra cultura y que habla del poeta más grande de España, que es Federico García Lorca, y eso para mí es un orgullo que llegue tan lejos.
2: Els Javis ho deien des d'un altre festival de cinema, des de Sant Sebastià, on aquesta nit han rebut una última gran ovació abans de l'estrena oficial de la pel·lícula, que és aquest pròxim divendres. Ambient especial de RAC1, Sant Sebastià, Adrià García.
13: Canes va ser el primer avís. La Bola Negra arribava gairebé sense fer soroll i en va sortir convertida en una de les grans sensacions del festival. Des d'aleshores, els elogis no han parat d'acumular-se i ara, a les portes de l'estrena a les sales, els Javis intenten refredar una mica l'eufòria. Admeten que tota l'expectació que s'ha creat els provoca fins i tot una mica de vertigen.
11: Que se estrene ya, porque la gente va a ir al cine diciendo, pero la gente ya va a ir pensando que va a ver, ya no sé qué. A la vez es guay que coja tanta dimensión, porque eso quiere decir que interesa y claro, es que es tanto hype y tanta cosa que...
12: Claro.
11: Que espectadores, que vayáis a ver La Bola Negra, tranquilidad.
12: Olvidaos de todo y dejaos llevar.
13: Parla d'Oscars encara els fa ser respecte, també a l'equip de la pel·lícula. Els seus tres protagonistes, Guitarrica de la Fuente, Milo Quifes i Carlos González, prefereixen ser prudents.
14: Si no pasa, luego qué hacemos.
15: Es nada, que me quiero ilusionar, porque yo me conozco con las ilusiones y yo voy para abajo.
14: Bueno, pero es mejor proyectar que sí.
12: Sí,
14: por la puerta grande.
13: A Sant Sebastià, La Bola Negra no competeix per la Concha d'Or, però aspira al Premi del Públic Ciutat de Sant Sebastià.
2: Penélope Cruz és l'altra protagonista de La Bola Negra. Aquest any l'actriu madrilenya fa dobleta a Sant Sebastià i presenta també D'Invite d'Olivia Wilde. Als micròfons de RAC1, Penélope Cruz ha reconegut que, malgrat que encadena un rodatge rere l'altre, encara té una bona llista de somnis pendents. Un d'ells acaba dirigint la seva pròpia pel·lícula de ficció, Adrià.
13: Penélope Cruz viu un moment d'allò més dolç. Està immersa en la promoció de 3 pel·lícules, en comença a produir una altra i dirigeix un documental. Però ara, entre cella i cella, hi té un altre repte. Seguir els passos d'un dels cineastes que més ha marcat la seva carrera, Pedro Almodóvar.
16: Lo de dirigir está en mis planes desde que era una niña. Y él me decía... Pero no esperes, pero hazlo ya. ¿Por qué no? Yo siempre he necesitado su bendición, ¿no? Con estas cosas.
13: I si algú coneix bé el camí fins als Oscars, és ella, creu que La Bola Negra té ingredients per arribar-hi lluny.
2: De tot plegat, escoltem el comentari que hi posa el cofundador i director de Filmin i col·laborador del món a RAC1, Jaume Ripoll.
17: Què tenen en comú Hamlet, La La Land o El discurs del rei? Que totes elles van guanyar el mateix premi que ahir se'n van portar a La Bola Negra. El Premi al Públic del Festival de Toronto, el premi més important que s'entrega a festivals de Nord-Amèrica, el premi que va guanyar Pedro Almodóvar l'any 88, amb Mujeres, Álvaro de un ataque de nervios, i un premi que ara, el 2026, gairebé garanteix la presència de la pel·lícula dels Javis a la propera cerimònia dels Oscars. I no només a millor pel·lícula internacional, jo diria, us diria que té un 99% de possibilitats d'estar nominada a millor pel·lícula i una opció important de guanyar l'Oscar a la millor pel·lícula. I no només en aquesta categoria, també de sumar nominacions dels actors i els departaments tècnics, entre ells els catalans. La Bola Negra és i serà un fenomen, un de merescut, doncs la pel·lícula és un triomf, un exercici visual d'un preciosisme amb pocs precedents en el nostre cinema, una obra ambiciosa que està predestinada a fer història. Els actors, els diàlegs, les imatges, la música. La Bola Negra funciona a molts nivells i probablement el proper divendres, quan arribi als nostres cinemes, es convertirà en el drama més taquiller a la història del cinema espanyol. I sí, el hype aquí està totalment merescut. Hem de somiar i sense somnis no s'hagués fet mai una pel·lícula de l'ambició històrica de la Bola Negra.
2: A Ceuta, gairebé dos mesos després de l'assalt migratori, la crisi sembla lluny de resoldre's i la paciència del veïnat comença a arribar al límit. Ahir al vespre, els antiavialons de la policia van haver de disparar trets a l'aire per dispersar un grup de ceutins que intentava agredir l'advocat Rafael Borrego, que és un activista pels drets humans que havia arribat a Ceuta amb vaixell al costat d'altres membres d'una ONG per comprovar si respectaven els drets dels migrants. Entre els grups de WhatsApp dels veïns va córrer la brama que es tractava d'un grup de proetarres i desenes de persones es van concentrar al port per obligar-los a girar cua a cops de roc. Els aldarulls van ser el colofó d'una nova manifestació veïnal a la platja del Tarajal. Milers de persones es van concentrar per demanar l'expulsió dels 2.000 migrants que encara malviuen al carrer. Enviat especial de RAC1 a Ceuta, informa Adrià de les Heres.
7: Els ceutins reclamen solucions urgents i a les mobilitzacions que fan cada vegada es respira més tensió. Ahir a prop del port, els manifestants van aixafar els vidres del cotxe d'un activista que havia arribat a Ceuta per comprovar la situació dels migrants. Els veïns parlen d'inseguretat, negocis tancats i assenyalen el govern espanyol.
8: Los sacan de una calle, los ponen en otro, sacan 1.000 de una playa y se instalan 2.000. Ese caos, esa falta de orden, esa falta de organización denota la falta de eficacia de este gobierno.
9: Que no nos tomen el pelo y que si se hubiera querido, esto se hubiera atajado desde el primer momento.
18: Que no es solo que hayan entrado y que estén por la barriada como otras veces, ¿no? Sino que está todo el comercio cerrado, que no podemos.
7: Això va ser a la tarda. Al matí els veïns es van manifestar a la porta de la frontera en un acte que també era un homenatge a la Legió Espanyola. Mentrestant, els migrants que han pogut entrar al campament del port de Ceuta donen les gràcies perquè la seva situació ha canviat de la nit al dia.
0: La situació del campament és bona. Vam arribar a les tendes fa dos dies i ens donen de tot. Menjar, roba, mantes, dutxes, pel que fa a la gent que segueix a la platja, ho estan passant molt malament. Aquí tenim una vida correcta. Ara, gràcies a Déu, ja no penso en tornar al Marroc, ni res de tot això.
7: Contrasta amb allò que es viu al campament improvisat de la platja del Trampolín i continuen malvivint com a mínim 2.000 persones i lluny d'anar a la baixa cada dia s'hi instal·len més tendes.
2: Aquest escenari de tensió que explicava l'Adrià, Alberto Núñez Feijóo torna avui a Ceuta per quart cop que hi va des de que va esclatar la crisi. Aquesta vegada hi va acompanyat d'una delegació del Partit Popular Europeu amb el president Manfred Weber al capdavant. La crisi a Ceuta també continua alimentant la batussa entre Pedro Sánchez i Núñez Feijóo. Ahir se les van tenir a Catalunya, on un i altre van aterrar a Sánchez a la Festa de la Rosa del PSC, a Gavà, i Feijóo al seu feu de Badalona. El president espanyol retreu el líder del PP que faci el joc a Vox i demana als votants que el castiguin a les urnes. Des de la Pineda de Gavà va seguir l'acte Cesc Giró.
19: Les eleccions municipals i espanyoles a l'horitzó van marcar una festa de la rosa del PSC que va passar de puntetes per qüestions com el finançament o l'aplicació de l'amnistia i que va centrar tots els esforços en posar el PP contra les cordes, equiparant-lo, deia Pedro Sánchez, amb Vox.
20: Van en el mismo coche, comparten la misma ruta y los mismos prejuicios. Las privatizaciones, la confrontación y también la falta de respeto o la falta de educación.
19: Salvador Illa s'hi afegia retraient-li el paper a Ceuta.
21: Muy de darte golpes en el pecho, pero de ayudar bien poco, cuando hay que ser leales para acoger menores en el conjunto de España, o vas a seguir siendo patriota de cara fuera y de cara dentro, vas a seguir siendo desleal tú. I Abascal, los dos juntos, en matrimonio, en pareja, siempre juntos.
19: Tots dos demanen a Feijóo que reconegui l'èxit de l'aposta per pacificar Catalunya després del 2017 i confien que els socialistes arribaran forts a les eleccions de l'any que ve, que tenen marge per frenar l'auge reaccionari que indiquen les enquestes.
2: 8 mesos després de l'accident de tren de Gelida que va provocar la mort d'un maquinista i que va paralitzar la xarxa de Rodalies, la promesa d'eliminar tots els problemes a la infraestructura continua molt lluny. Encara ara es mantenen 144 limitacions de velocitat a les línies de Rodalies i de Regionals. Segons les dades recuperades per RAC1, són una vuitantena de restriccions menys en el pic de la crisi, però gairebé les mateixes que patíem ara fa un any. Nil Sant Martí.
1: En mig any l'estat de la xarxa ha millorat arran de les actuacions d'emergència, però la llista de restriccions encara és molt llarga, sobretot pels punts crítics que concentren mitja dotzena de corredors ferroviaris del país. El que manté més limitacions és el de la R15, la línia de Reus cap a l'Aragó via Móra la Nova. Manté 22 limitacions temporals de velocitat vigents per vies, túnels o trinxeres en mal estat, sobretot. També n'hi ha un bon tou a l'R3, només de la Garriga fins a la Cerdanya, 21. Darrere hi ha el corredor fins a Portbou, el de l'R2 Nord i l'R11, amb 17 punts en velocitat limitada i 16 més a la línia de Lleida a Manresa. Cal reconèixer la feina que hi ha fet, eliminant o reduint el tram d'afectació en una vintena de casos, però la llista encara és llarga. També ho és el corredor del Penedès, amb 15 limitacions, sobretot per obres, o el Garraf, amb 8 més. On la situació és més bona és l'R4 de Barcelona a Manresa, només hi ha 2 punts amb reducció de velocitat, i la Raúl al Maresme, que en té mitja dotzena més, però amb velocitats relativament altes. Ara bé, 8 mesos després encara queden molts deures, i com a mostra que la puntualitat l'últim mes a Rodalies ha estat només del 45%, i això tenint en compte que s'ha augmentat el temps oficial de viatge a diverses línies des de l'esclat de la crisi el gener passat.
2: D'aquest escàndol escoltem el comentari que signa la periodista El Diario i col·laboradora del Món RAC1, Sandra Vicente.
3: Rodalies no funciona, i no ho dic jo, ho diuen les dades. Ja fa 8 mesos de l'accident de Gelida i des de llavors els retrasos i les restriccions de velocitat encara no s'han resolt. S'han tornat, de fet, part d'una normalitat que ve a substituir l'anterior estat dels trens, que no és que fos l'ideal, precisament. Fa anys que tenim àrees infraconnectades, un servei precari i imprevisible que dificulta el dia a dia de milers i milers de catalans que a diari s'encomanen a un servei que simplement no funciona. Rodalies ens ha educat en l'estoïcisme, però no és de rebut aquesta situació. Ens queixem del centralisme espanyol, però a casa nostra tot passa per Barcelona, almenys el que passa i quan hi passa. Tenim una crisi de l'habitatge que obliga la gent a fugir de les grans ciutats, però sense una xarxa de trens que sostingui aquest èxode. Per no parlar d'una crisi climàtica que apreta i amenaça, mentre que els nostres serveis públics, els catalans i els espanyols, siguem justos, ens empenyen a agafar el cotxe o l'avió. La crisi és complexa i greu, i segurament una de les més importants que té el govern entre mans. Però sembla que ara per ara ningú no està disposat a posar-hi remei, i mentrestant la ciutadania segueix patint.
2: Parlant de mobilitat, 5.000 persones van protestar ahir al centre de Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport. La manifestació, convocada per l'entitat Zeroport, comptava amb el suport de més de 250 entitats d'un centenar d'acadèmics. Va seguir-ho en Joan Capel.
22: La manifestació, que va començar a Passeig de Gràcia i va acabar a la plaça Sant Jaume, va omplir els carrers de tota mena de persones. Joves, famílies, persones grans, tots units sota el lema "No a l'ampliació de l'aeroport". El moment més àlgid va ser quan la columna principal es va unir a Gran Via amb la columna de ciclistes i tractors que havia sortit de plaça Espanya. Els convocants van repetir lemes en contra del PSC i Jaume Collboni.
23: Jaume!
22: A la protesta també hi va participar el vicepresident del Parlament Europeu, Nicolae Stefanuta, i va recordar que l'ampliació de l'aeroport només agreujaria la crisi climàtica i de l'habitatge.
24: After the most horrible summer in the history of Europe.
25: Després de l'estiu més terrible de la història d'Europa i de la devastació que el canvi climàtic ha provocat arreu del continent, amb més de 30.000 morts, no podem perjudicar la natura. L'ampliació de l'aeroport va en contra de tots els objectius de la Unió Europea en matèria de protecció climàtica.
24: Often to climate change protection.
22: Tot plegat va acabar amb la lectura del manifest, on es va recordar la urgència d'actuar davant l'emergència climàtica.
2: Una altra problemàtica que no hi ha manera d'arreglar és el retrocés del català. Ara hem sabut que el Departament de Salut només va obrir 3 expedients per casos de vulneració dels drets lingüístics dels catalanoparlants, malgrat que havia rebut 360 queixes i denúncies. Ho admet la mateixa consellera de Salut, Olga Pané, en una resposta parlamentària a Junts per Catalunya, Laia Colomer.
26: Sí, segons la resposta parlamentària de la consellera de Salut, l'any passat la Subdirecció General d'Avaluació i Inspecció Sanitàries i Farmacèutiques va obrir 8 investigacions per possibles vulneracions lingüístiques del català. 3 es van arxivar, 2 s'estan estudiant i només 3 van acabar amb un expedient sancionador. Això, tot i que en una resposta parlamentària anterior, del maig passat, el conseller de Política Lingüística hi detallava que el Departament de Salut havia rebut el 2025 467 queixes en matèria de llengües, 360 amb el català com a llengua afectada. passada. Per tant, 3 expedients sancionadors en les 360 queixes i denúncies per vulneracions dels drets lingüístics de catalanoparlants. Segons explica la consellera Pané, només s'acaben investigant els casos en què presumptament hi ha hagut una irregularitat en l'assistència sanitària. Les sancions, segons detalla Pané, s'adrecen al titular del centre, no directament a la persona, i són administratives.
2: Encara en salut, avui Dia Internacional contra l'Alzheimer, un estudi que publica la revista The Lancet alerta que la malaltia comença a danyar el cervell 20 anys abans que apareguin els primers símptomes. La Fundació Pasqual Maragall ho ha aprofitat per tornar a exigir a les administracions que es posin les piles, Víctor Massip.
4: Actuar a temps és vital, perquè quan apareixen els símptomes, lo dany és irreversible. A sobre, los fàrmacs nous per alentir-ne l'avenç només estan a la sanitat privada i costen 30.000 euros l'any. La presidenta de la Fundació, Cristina Maragall, reclama que la sanitat pública assumeixi aquests tractaments i exigeix al govern que informi molt més sobre la prevenció.
5: Aquests fàrmacs només s'haurien de poder donar des del sistema públic. I creiem des de la Fundació que l'administració podria encara informar molt més i ajudar a conscienciar la societat perquè realment aquests factors de risc que són modificables els puguin evitar.
4: La Fundació alerta del perill de l'estigma de creure que l'Alzheimer és una conseqüència normal de fer-se gran. Per això reclamen campanyes per ensenyar a protegir el cervell des de joves i formar els metges d'atenció primària per fer diagnòstics precoços, aprofitant que ara la tecnologia ho permet fer sense proves invasives.
2: Encara en salut, tota la psicosi que envolta la intel·ligència artificial també té grans beneficis en la salut. Per exemple, ajuda a guanyar molt temps i avançar en la descoberta de nous tractaments per a l'Alzheimer. Bàrbara Padilla.
6: La IA creua desenes de dades que poden servir, per exemple, per saber com evolucionarà un pacient amb Alzheimer. Ho explica a RAC1 Agnès Pérez Millán, professora d'informàtica, multimèdia i telecomunicació de la UOC i investigadora del grup AWOL de la universitat.
10: Veure quines dades, com que tenim tantes, la IA ens pot ajudar a identificar. Doncs la combinació d'aquest factor i aquest factor fa que aquest pacient que es desvia sobre el que tu esperaries i on es podrem dir, vale, doncs a partir de les persones que tinguin certs factors alterats seran de progressió ràpida.
6: El director de la Fundació Pasqual Maragall, Arcadi Navarro, també destaca a RAC1 els avantatges de la IA a l'Alzheimer.
11: L'ús de la intel·ligència artificial han creat un efecte explosiu en el camp i comença a haver algoritmes que permeten ajudar el descobriment de fàrmacs, el diagnòstic per la imatge, predir l'edat fisiològica del cervell. Tenim uns resultats que fa 4 o 5 anys eren només un somni.
6: Es calcula que a Espanya hi ha més de 900.000 persones amb Alzheimer, 140.000 a Catalunya. El 45% dels casos, però, segons Navarro, es podrien haver evitat menjant bé, fent esport i reforçant les relacions socials, entre d'altres aspectes.
2: Si esteu buscant gimnàs a Barcelona, això us interessa. Segons ha pogut saber RAC1, Barcelona en Comú proposarà a l'Ajuntament que tots els gimnasos municipals costin 40 euros al mes. Ara el preu varia molt segons el centre, però de mitjana un adult paga 56 euros. Els comuns calculen que caldria una aportació municipal d'entre 10 i 12 milions d'euros. I a punt d'arribar a les 9, avui el contenidor del món a RAC1 regala bones notícies. Recordeu el cas que vam destapar la setmana passada, el d'una petita companyia de teatre que estava a punt de perdre-ho tot per culpa de Google? La plataforma els havia cancel·lat els comptes perquè considerava que la Marina, la directora, era un robot i la companyia no tenia accés als guions ni a les partitures a poques setmanes de l'estrena de l'obra El tio que odiava els musicals al Teatre Gaudí de Barcelona. La Marina va denunciar aquí al món a RAC1 l'absurditat de barallar-se amb un robot per intentar fer-li veure que ell era una persona humana. Mentre ho exposava per antena, una persona es va posar en contacte amb el programa per ajudar-la i ho vam resoldre. En té tots els detalls el Sergi Ambudió.
15: La Marina estava explicant que si la situació no es resolia aviat, ho tindrien molt complicat per estrenar i estava lamentant que és impossible parlar amb Google. Que ella només volia trobar una persona humana a qui demostrar-li que ella també és humana.
23: Aquest senyor robot de Google, perquè evidentment estem parlant, el que dèieu de marque aquí el 3, és el que estem fent ara mateix, ens retorna dient, l'apel·lació ens la retorna dient, no, sou un robot. I és molt absurd, perquè un robot m'està dient a mi que jo sóc un robot. I no hi ha manera de parlar amb un humà, perquè és que ho hem intentat de demanar, de, sisplau, senyor Google, deixi'ns parlar amb un humà. I jo em presento a les oficines de Google i envio el meu DNI, el que vulgui. Però no hi ha manera.
15: I mentre això passava, vam rebre un missatge d'un oient que treballa al sector de les telecomunicacions de les Nacions Unides. Es va oferir a fer d'intermediari amb Google perquè tenia un contacte en l'empresa. Era dijous cap a les 10 del matí. Doncs l'endemà al vespre, 36 hores després només, la Marina ens va comunicar que ja havien recuperat els comptes de Google i que avui podrien reprendre per fi els assajos amb total normalitat.
2: Aquest és el primer cas resolt del contenidor d'aquesta temporada del món a RAC1, però esperem que no sigui l'últim. Potser també teniu present el d'en Marcos, que va denunciar que la companyia d'assegurances es negava a cobrir-li els desperfectes d'una inundació perquè a 20 quilòmetres de casa seva, on hi ha l'únic pluviòmetre que tenen en compte, no havia plogut. Doncs ara, per fi, la segadora comença a fer marxa enrere i ja ha enviat a casa d'en Marcos el pèrit que ha de fer una primera valoració. Esperem que acabi bé. En plana musical, atenció a aquest nom que ara reapareixerà a les vides de molta gent. Amanda Lear. Aquella actriu, model, cantant i pintora francesa que es va convertir en una icona artística a finals dels 70 i 80. Ha reaparegut ara per denunciar un plagi. Amanda Lear, que ara té 87 anys, afirma que Miley Cyrus li ha copiat una cançó. Un plagi. L'estrella nord-americana va estrenar divendres el seu nou disc que conté aquesta cançó que es titula Red Lights.

I Amanda Lear diu que aquesta cançó és calcada a la que ella va publicar fa gairebé 50 anys i que es titula Dies Fènix. I wish I could be like the king who said to his people, my friend. A l'arrencada de les dues cançons la semblança és molt evident. Comprovem com són les tornades. Comencem per la de Miley.

0: Mandalera ha dit que se sent molt afalagada que Miley Cyrus li hagi copiat la cançó i de moment es desconeix si en vendrà accions legals. Per cert, que Quimi Portet ha posat punt final al mercat de música viva de Vic. Amb la tradicional concert de Cluenda que va comptar amb la col·laboració sorpresa de Manolo García. Aquest era el moment en què el membre de l'Último de la Fila va irrompre l'escenari.
1: La bèstia parda del Poble Nou, Manolo García.
0: Ovacions a Vic, un concert que va viure en directe el corresponsal de RAC1 Osona, Eudald Puig.
2: Quimi Portet tenia la responsabilitat de tancar l'edició del Mercat de Música Viva d'aquest any. Una responsabilitat fàcil d'assumir per un artista més que veterà al mercat. Centenes de persones, sobretot un públic adult, van reunir-se ahir al vespre a la plaça per escoltar les cançons de l'osonenc. Un públic que no s'esperava l'aparició a mig concert, de fet, de Manolo García a l'escenari per interpretar cançons com Em trenques el cor i Massa, una sintonia entre tots dos més que evident. El biguetà, de fet, se'l va veure còmode, content i juganer a dalt de l'escenari, un escenari, el de la plaça Major, que coneix de sobres. Una reunió d'intel·lectuals la d'ahir al vespre a la plaça, tal com assegurava el mateix Quimi a l'escenari, que va servir per tancar l'última jornada del mercat. Un mercat que, de fet, ha tancat edició amb prop de 170.000 assistents al llarg d'aquests 5 dies, una de les xifres més altes de les últimes edicions.
0: 9 i 4 minuts a Tarragona es lliuren amb la ressaca de la Diada Castellera de Santa Tecla, del primer diumenge de les festes. Ha estat una jornada de llums i ombres que deixa els castellers de Vilafranca com a grans favorits per guanyar el concurs d'aquí a 15 dies. Els Verds van ser l'única colla a descarregar el Castell de 10 i van sortir de plaça amb millors sensacions que la Jove de Tarragona o la Vella de Valls. Joel Penya.
3: Les llums del primer diumenge de festes van ser els Xiquets de Tarragona, que van recuperar la tripleta màgica després de 2 anys i posant-hi moltíssima èpica, i els castellers de Vilafranca, que van ser els únics que van poder fer 4 castells de gamma extra. El 3 de 9 amb l'Agulla, el 3 de 10, el 5 de 9 i el Pilar de 8. Al cap de colla, Àngel Grau ja obria la porta a RAC1 a dur el de 9 a la Tarraco Arena d'aquí a 2 diumenges.
4: Sí, jo crec que aquest any el tornarem a fer, no sé si al concurs o a Tots Sants, però crec que hem d'aprofitar que tenim aquest pilar com el tenim per tornar-lo a veure, perquè al final potser l'any que ve no podem fer ni el de 8, perquè la canalla ens ha crescut, vull dir que hi ha molts canvis.
3: I les ombres van ser la Colla Vella, que malgrat descarregar un colors com el 4 de 9 net, van deixar encarregats el 4 de 10 i el Pilar de 8. Una gran actuació que no va ser la que van voler. I la Jove de Tarragona, que va conformar-se amb el 5 de 9, els 2 castells bàsics de 9 i el Pilar de 7 després de fer llenya al 3 de 10. Tot plegat amb el concurs a tocar i les colles amb 2 setmanes de local i assaig per redreçar o mantenir sensacions.
0: I si sou amants dels videojocs i del futbol, aquesta és una gran setmana per vosaltres. Aquest divendres arriba l'EA Sports, és a dir, la nova versió del FIFA de tota la vida del 2027. El rei dels videojocs futbolístics torna amb la gran novetat de The Grounds, un nou mode de joc que permetrà crear el nostre jugador per fer-lo evolucionar a través de partits tradicionals, però també amb tota mena de minijocs. Els portals especialitzats ja fa setmanes que van plens de ressenyes molt positives sobre la nova versió del FIFA. Tots aplaudeixen aquests petits canvis que s'han introduït. En Martí Esteban ha llegit les crítiques.
5: 3D Juegos diu que és el joc de sempre, però alhora un radicalment diferent. I afegeix que encara que ens costi acceptar-ho, EA Sports ha entès que el futbol ja no és només una cosa, però també es pregunta si els desenvolupadors estan intentant abastar massa àrees. Vandal parla d'un futbol més autèntic, satisfactori i impredictible, amb petites però grans millores, i celebra que han escoltat a la comunitat de jugadors per integrar un munt de petites novetats que ofereixen una experiència de joc més autèntica. I Hobby Consola es titula una plantilla similar amb petits retocs, i destaca algunes de les novetats, com la millora de les desmarcades dels futbolistes controlats per la consola, que faran moviments més originals i evitaran caure'n fora de joc.
0: En parlem a partir de 11:45 amb l'Albert García, el nostre expert en videojocs, que també ens parlarà de les altres novetats com el GTA, que s'han d'estrenar abans que acabi aquest 2026. I a la resta dels esports, Badalona està de festa i d'enhorabona. La ciutat s'ha llevat amb una sensació que no tenia des de fa 18 anys. La penya ha tornat a guanyar un títol estatal, la Supercopa ACB.
6: Els catalans parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara parlem dels esports.
0: L'Olímpic de Badalona estava a rebentar més de 12.000 persones per veure com la penya guanyava el seu primer títol des de l'any 2008, primer títol estatal. L'equip que entrena Dani Miret va fer un partidàs contra el Barça i va guanyar de 14 punts, 101 a 87. El gran protagonista va ser Nicola Laprovittola, que va fer una exhibició memorable en 31 punts i 9 triples contra el seu exequip, el Barça, que no recordem, no el va voler renovar aquest estiu passat. Era l'Olímpic de Badalona, el Dani Aguilar.
7: Sí, un Laprovittola de rècord tant de punts, 58 entre tots els partits, com de triples. 14 contra el seu exequip. Exhibició amb una motivació extra per jugar contra el Barça. La provítola el tu diràs.
8: Sí, se notó.
9: Un poco, sí.
8: Tenía ganas de levantar un título. Tenía ganas de ganar. Y intento transmitir eso a toda la gente que nos rodea, a l'Olímpic.
7: Un triomf per trencar més una ratxa històrica. Mai l'anfitrió havia guanyat la Supercopa. Els jugadors es van fondre amb l'afició entregant el trofeu a la graderia. Entre ells, el fill pròdig que a la seva segona temporada de retorn ja ha aixecat un títol, Ricky Rubio.
10: És algo per recordar. És difícil, però s'ha de mantenir, s'ha de construir, s'ha de continuar fent les coses bé. I crec que la il·lusió i una ciutat com Badalona es mereix això, no?
7: Tot plegat liderat per un entrenador de la casa com Dani Miret, victòria del Joventut, derrota d'un Barça encara verd, malgrat ser la primera ensopegada de Sekulić com a blaugrana. Dijous, debut a l'Eurolliga.
0: Efectivament. I amb motor Marc Márquez ha cedit el lideratge de MotoGP al Gran Premi d'Àustria, que es va emportar Pedro Acosta, ara el nou líder del Mundial és Jorge Martín. En canvi, Berta Bellana ha revalidat el títol de campiona del món de trial. La pilot catalana va sentenciar la corona a Castella i Lleó en l'última prova de la temporada i, finalment, en ciclisme, Remco Evenepoel és el campió del món de contrarrellotge per quart cop consecutiu. El mèrit és bestial perquè Evenepoel només té 26 anys.
11: Hola, sóc Marc Casado. Sé que encara sóc molt jove, però ja he après que la vida tot pot canviar en un minut. Avui toca marxar, però hi ha coses que no són negociables. Vagi on vagi, sempre portaré amb mi la meva terra. És com sóc. Som terra, som orgull, som així. Parlem, perquè ets els nostres.
12: Parlem. Truca al 1713 o entra a parlem.com.
0: I anem al trànsit.
13: La xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya t'ofereix aquest espai.
0: El Ferran Aràndiga a les 8 del matí ens explicava que hi havia molts problemes, entre altres llocs a la ciutat de Barcelona, amb 11 quilòmetres de cua a la Ronda de Dalt. Anem al RAC novament a comptar cotxes. Ferran, com van les coses? Bon dia.
14: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dilluns. A hores d'ara pendents d'un accident de primera hora del matí a la AB7 a l'altura de Sant Cugat del Vallès i que a hores d'ara deixa els vehicles al voral, però atenció, continua provocant retencions intermitents durant 19 quilòmetres, unes cues que arriben fins passat Montornès del Vallès, unes cues que podríem dir que arriben fins i tot a la Roca del Vallès. On també tenim fortes retencions, com deies, és a la Ronda de Dalt, on hi ha un vehicle variat que a hores d'ara continua provocant 11 quilòmetres de cues. No ha baixat aquesta intensitat, podem dir que hi ha cues en tota la Ronda de Dalt, des del Nus de la Trinitat fins ben arribat al vessant Llobregat, fins a la Diagonal, on també hi ha retencions des de la Ronda Litoral. En aquest cas, no és per cap incidència, sinó per retencions habituals. Tenim fins a 11 quilòmetres de retencions també des de Santa Coloma de Gramenet fins la Barceloneta. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
15: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del Drac a Omoda Jaeco, de l'11 al 26 de setembre. Estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
16: Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
0: I acabem aquests apunts aquí al món RQ parlant de vidents, perquè almenys a la Xina els tarotistes tenen un futur molt magre per culpa de la intel·ligència artificial. L'IA està canviant les coses de manera ràpida i està posant molts professionals contra les cordes. I sí, els vidents no se n'escapen. A la Xina, on això de consultar el futur a vidents és tot una tradició, estan veient que els joves cada cop acudeixen més a la IA que els vidents. Quins són els motius? Doncs que els models d'intel·ligència artificial són més econòmics, més ràpids i, pel que diuen, igual d'eficaços que els endevins tradicionals.
17: Hoy riguin, mañana lloran.
0: Sí, molta conya amb Carlos Jesús, però s'està demostrant que realment estava predint el futur quan deia això.
17: En el nombre de Yahvé.
0: En el nombre de Yahvé. Horrible.
17: Bendito sectolo.
0: En el nombre de Yahvé. És horrorós. Horrible. Indignant.
18: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
19: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això,

0: aquest any amb Rosa dels Vents, viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
1: Hi ha casos fàcils i després hi ha els que necessiten alguna cosa més.
2: A Clínica Pia Esteller fa 40 anys que resolen els que semblaven impossibles. Implantologia complexa amb tecnologia avançada, saber fer i un tracte exquisit. Perquè quan tot es complica, es nota qui en sap de veritat. Clínica Pia Esteller, experts a retornar-te el somriure. Més info a clínicapiaesteller.com.
3: Bon dia.
4: Bon dia.
3: Què tal, Màrius?
4: Bé.
3: Bé.
4: Amb el meu to veuràs que hi ha un punt de queixa. Perquè vam arribar un minut tard la setmana passada i vam ser denunciats a l'audiència, que després han fet bé de linxar-nos a les xarxes. Avui els he aixecat a tots, perquè estaven aquí prenent-se un cafè aquí baix, i entrem 14 minuts més tard. Clar, hem tingut temps fins i tot de treure'm unes taques que tinc pintors a casa.
3: Això és culpa del Mourinho.
4: Això és culpa del Mourinho.
5: Hi ha una escena en col·laboració de diverses persones, totes dones, per cert, netejant l'americana del Màrius, que s'ha tacat de pintura.
4: Semblava una escena del
5: Minuto Heroico, perquè tant la Teresa com jo, com altres companyes de la ràdio, s'han dedicat a netejar. I consti que el Josep i el Quim no s'han ofert, per descomptat, el Tian tampoc, a ajudar el Màrius.
4: Com has vist, tornarem a rebre.
6: La culpa és dels homes. La culpa és dels homes.
5: Sempre, en general.
6: Homes que escolteu la ràdio, sapigueu que la culpa és vostra.
3: No, us explicaré una, que és que un dia va venir la Irene Rigau, consellera d'Ensenyament aquí al Bona Recuina, vestida blanca com una llapitera. I de cop i volta pren el cafè i bum, se li cau a sobre.
7: Uau.
3: I llavors què es fa? Que va ser un dels grans descobriments de la història de la humanitat. I és que de seguida va dir: busqueu-me una aigua amb gas. I una aigua amb gas, i tothom buscant, vam baixar baix, a portar un bici, i de cop i volta, tu, va desaparèixer la taca del cafè, però
5: de temps
3: l'aigua,
5: t'ho
3: dic, sí. L'aigua amb gas, sí, va molt bé.
5: Però ha de ser aigua de bici o qualsevol aigua amb gas?
3: Sempre millor que bici, sempre. Escolta, bueno, va, que és un
7: xerri. Ara seria un anunci perquè l'aigua... Si fa mal l'esmorzar, perquè l'hem pres molt ràpid i molt d'això, és per una bona causa.
3: Segur que no. Què, vas sentir Mourinho ahir o què, Josep?
6: Quina gran jornada, eh? El vaig sentir, vaig veure el partit.
4: Veig que em pica molt el ventall. Hauria d'explicar que és una gran jornada.
6: Vaig veure el partit.
4: A la galleda,
6: perquè... I no és veritat que hi hagués dos targetes vermelles, perquè hi ha almenys una, no ho és, ja està ben pitat, és una groga, però la roda de premsa de Mourinho em va semblar com un actor que va tindre dos dècades en detrás un moment de màxima presència al cine i
3: Roberto
6: a la televisió.
4: No, jo crec que és un actor de l'època del Black and
6: White. I que de cop reapareix una mica com si posessis... com si ara volguessis gravar una pel·lícula d'Antonio Zores, no? Escolti, als anys finals dels 70, com als anys dels 80, això feia gràcia i ara et semblaria ridícul, de nou, no? Pues Mourinho ahir va ser això, va ser intentar treure passejar el mateix personatge, però en un home que les faccions ja s'han fet d'home gran, el cos ja el té caigut d'home gran, i que, per tant, no resulta creïble ni a l'hora de ser un fill de puta, saps?
3: Sí.
6: No té la credibilitat...
5: Però jo he vist gent gran amb molta capacitat.
4: Per exemple, jo.
5: Vull dir, no és un tema de l'edat, eh?
6: Ahir, i penso que la resposta és... La resposta és... per exemple, m'imagino a Hansi Flick no entrant. És a dir, quan li preguntin, s'hauria de posar a riure com un boig. I els jugadors del Barça haurien de riure. I hauríem de riure tots, perquè això ajudaria a assenyalar el que va ser la roda de premsa d'ahir, que és un enterramorts que ja no, el que diu ja no té cap sentit, no té cap credibilitat, saps? És a dir, dir ahir que els àrbits estan afavorint al Barça, és que si ets un madrileño fetent, que cada dissabte o cada diumenge vas al Bernabéu, esperar anar-lo a buscar i agafar-lo pel pit, saps? Perquè no

0: No resulta creïble ni per als, ni per als seus.
1: Ara et diré, Josep, una frase que va escriure la Carme Barceló i que, és que em sembla fantàstica, que és: Mourinho es va preparar millor la roda de premsa que el partit.
0: Sí.
1: I és una frase és magnífica. I la segona és que el club en aquests moments està a imatge i semblança al Madrid de la roda de premsa de Florentino Pérez aquell dia que vam dir què li ha passat a aquest home.
2: És dir, el club perquè tot era antic, delirant. Fins i tot allò de treure fotocòpies, que ja no sé on devien fer aquella fotocòpia, no?
3: Sí. Però més val no distreure'ls, jo crec que està passant el que... Sí, perquè jo crec que ens va perfecte que continuïn així. Era previsible que el Mourinho ens donaria grans dies d'alegria i ho està complint, i per tant, més val que no, que segueixin.
4: Josep té raó.
1: No sé si arribarà a Nadal, deixa'm que t'ho digui.
4: Sí, perquè no... O sigui, ahir no era ni... No tinc ni t'indignaves.
5: Semblava un meritori.
4: No, dic, clar, quan tu tens un Barça guanyant 5-0, 7-0, 7-1, vull dir, allò que... Aquest discurs del Mourinho ni t'indignava.
0: Estem a la jornada 7. S'ha vist el que s'ha vist. El Madrid va començar mig-mig, semblava que podia enganyar els seus... He dit, escolti, quatre entrenadors amb molt poc temps, els problemes estructurals segueixen sent els mateixos, que és que al mig del camp no tens manera d'engranar la defensa amb la davantera, i per tant, en el futbol modern això et condemna a perdre partits, sobretot els partits rellevants quan jugues amb equips de veritat. Mm. Això no ha canviat, és el mateix que tenien i és el que tenen. Això ho veu tothom que li agrada el futbol, no cal tindre el títol d'entrenador, hasta un mindundi com jo ho sé veure. Llavors, les declaracions d'ahir, dius, en sèrio, paio? En sèrio estàs dient això? Però si no, és impossible que et creguin ni els teus. I la resposta, lluny de l'època de la gran lluita entre ell i Guardiola i el camp, entre Messi i Ronaldo, esta vegada crec que riure. O sigui, quan li posin el micro a Hansi Flick... Pues com si li haguessin explicat un xiste d'Eugenio, saps? Posar-te a riure, perquè és un acudit.
1: Tens raó, que això ara m'hi he fet per a pensar, que quan veus allò, dius, ens han venut la idea d'un altre Mourinho, però no. Però és que hi ha una cosa, perdona, és que les coses, la història tenen... La història és la que és, i la maroteca, la fonoteca és el que és. Fa pocs mesos, pocs vol dir mig any, quan Mourinho era entrenador del Benfica, va jugar un partit de Champions Benfica-Real Madrid. Uh-huh. Què va passar a la sala de premsa després? Escolteu.
6: Mourinho... Expulsen, porque yo he dicho una cosa que es muy obvia. Y el árbitro tenía un papel que decía Tchouameni, Carreras y Aysen no pueden ver el amarillo. Y no ha querido dar a Carreras, no ha querido dar a Tchouameni. Yo solo he dicho esto al árbitro. 1.400 partidos con el culito allí en banquillo, y él sabía perfectamente a quién podía dar y a quién no podía dar.
1: Què dius, tia?
5: Que cruel que és la història.
7: Bueno, culito allí en banquillo.
1: Breu.
7: Però sí. És que també ha passat una cosa, que és que hem fet tantes imitacions de Mourinho que...
4: Allò, quan el sents l'original,
5: ja... És com un imitador.
7: És que fa riure. Sí. O sigui, no fa...
4: És
7: que
4: per això, Mourinho, no t'indigna.
7: A l'època del Pep, és veritat que el Mourinho fotia dels nervis a tothom.
4: Sí.
7: Començant pel Pep. Però és que ara no. O sigui, ara... És una paròdia d'ell mateix.
1: És la millor... Ja no oblidem una cosa.
7: És el que fa passar, com deia el Quim.
1: És la millor promoció del Cracòvia que torna a TV3. És el Cracòvia, això.
4: No, els del Cracòvia, els guionistes del Cracòvia, aquest cap de setmana s'han forrat.
7: Però, a part una altra cosa, o sigui, algú es creia la versió zen de Mourinho? No. Sí, algú es creia allò que va venir ara, aquí, que semblava Déu nostre senyor, i que cada dia fos teixí abans i després de l'entrenament.
2: Jo crec que ara s'autointerpreta, és a dir, no es creu el que diu. Jo crec que en el passat s'ho creia.
7: Sí, ara,
2: ara no s'ho creu. Sí. Ara fa comèdia. És a dir, perquè el personatge el veus fart, cansat, saps allò? Que quan et venen els nets a casa, que tens ganes de que al final se'n vagin.
4: No, Màrius, vagis aquest, per aquí.
2: Aquest moment...
1: Però mentrestant vas fent moneries.
2: Vas fent el mono i...
5: Però, jo ho bastant patètic, la veritat.
2: Però digue'm una cosa, jo crec que la gran tragèdia del Florentino i del Mourinho no és si els hi piquen penals o no si piquen penals, si treuen targetes vermelles o grogues o no en treuen cap. El problema, mira, hi ha un d'aquests streamers que ahir vaig veure a Esport 3, que és extraordinari, un d'aquests que va vestit del Madrid i que fa aquesta mena de retransmissions i que es tira per terra i tal, i deia una cosa que és la realitat del problema. Pues que además, estos del Barça se divierten y el público también. Que no veis que se divierten ellos. I això és una tragèdia. I aquest és el gran tema. O sigui, el Barça és divertit. El Madrid és tràgic. És tràgic en tot.
5: El problema del Madrid no és el Mourinho. El problema del Madrid és dels que ho dirigeixen.
4: No, però no descarteu.
2: El plural deu ser majestàtic.
8: No. Sí, exacte.
0: Ell ahir, de tota manera, comença a fer una cosa que probablement sí que se'n sortirà, perquè encara que des d'aquí jo prescrigui Riemont i passem-ho bé i quan ens preguntin sobre ell fem-nos un fart de riure, ell ahir comença a calentar el derbi, el partit contra el Barça, que encara falta, però queden tres, i són tres partits i després ja és amb el Barça. I crec que comença a calentar això perquè, com que tonto no és, perquè aquest home
8: no és
0: llest, jo crec que ja veu a l'avançada que una manera de salvar els mobles. La Champions és de banda, perquè és un altre tipus de competició i al Madrid no li cal ni ser el millor per a guanyar-la, a vegades, o la majoria de vegades. Però la Lliga, que sí que la guanya el millor sempre, la manera de salvar la temporada és els derbis. I ahir crec que comença a calentar el futur.
2: Però hi ha una cosa contra
0: el Barça perquè es converteixi en un ball de bastons.
2: Hi ha pràcticament 3 setmanes que no hi ha futbol. Sí, no pots aguantar 3 setmanes amb el plor del Mourinho.
5: Normal és que entressis fent-ho progressivament.
2: Sí, perquè ara necessitaries una segona roda de premsa del Florentino. I aquesta segona roda de premsa del Florentino, vaja, jo, en fi, no tinc cap relació amb ell, però no li aconsellaria.
0: Però tu tens...
2: Perquè al final... Ells tenen
0: una cosa que a l'hora de segmentar els públics és important, perquè no tots ens alimentem informativament pels mateixos canals. Ells tenen un subproducte que es diu la tele del Madrid, que allà és com si estiguen en guerra amb el món, Negreira, el Barça compra els partits, estan amb esta cantarella des de fa 2 anys, i per tant tenen un espai mediàtic, no? A Catalunya sempre s'ha teoritzat sobre l'espai de comunicació català, però és que el que sí segur que hi ha és un espai de comunicació madrileny. I allà sí que, en aquest submón, 3 setmanes aguantant la pilota, en el terreny del robatori, del Negreira, de la gran conspiració mundial per fer el Madrid robar-li tots els partits, sí que ho pots aguantar. I el que ve per davant, sobretot com a manera de sobremotivar els seus jugadors, que no estan molt motivats, i que el partit contra el Barça es converteixi en un ball de bastons, que és l'única manera on un equip més petit pot aconseguir alguna cosa, que és el que fa l'Atlético de Madrid de Simeone.
8: És veritat que en un partit pot passar qualsevol cosa, i més en un Barça-Madrid, però mal m'estal dir-ho amb una xicarra copes com jo i ho reconec, que és que soc dels que quan al Madrid li marquen el minut 5 dic massa aviat i que veu que aquest començament de temporada és tan fascinant que dius ai, ai, ai, que penses que poden guanyar-ho fotent merders i tal, però futbolísticament...
0: No, enviant a Rafinha a l'hospital al minut 10.
8: Va, hòstia. No, vamos, esperem que no.
0: Bueno, si sobrecalentes un partit i tens la intenció de fer-ho, i la té, doncs és a l'escenari on t'aniràs.
3: El Barça-Madrid per ells pot ser la salvació, o intentaran jugar-s'ho tot. Això té tota la lògica, també ho faríem nosaltres i ho hem fet nosaltres.
0: Nosaltres també ho
3: fem. Però estic d'acord amb el que diu el Jordi. Jo crec que avui per avui la diferència de joc és abismal. Ahir, d'acord que tenien un jugador menys, però és que no corrien, no es movien. Un partit, quan ja l'estàs perdent, t'has d'arriscar, i aquesta mentalitat no la tenen.
0: Sí,
3: no la tenen ara i no la tenien la temporada passada.
0: Semblava en l'Espanyol divendres.
3: Sí. Doncs llavors dius, tenen un problema més profund.
7: Bueno. I després no sé si té els soldats ara, Mourinho, que tenia a la seva primera època, perquè facin el que manava fer.
8: Arda Güler cada partit, quan és el millor jugador que té el Vinícius en aquests moments. El Vinícius el va canviar aquest, però continua en paper, que no defensa ni va enrere. I llavors tot plegat és...
4: Però hi ha un càlcul, jo estic convençuda que hi ha un càlcul econòmic per part de Florentino, del que representa tenir un home com Mourinho, que et genera polèmiques, que et genera venda de diaris, que et genera... que s'escalfi l'ambient en cas que els resultats no funcionin. És a dir, no, jo no crec que el fitxés estrictament per motius esportius.
0: Focalitza tota l'atenció.
1: Correcte.
4: No? És a dir, en unes competicions on el Barça té clarament un equip sòlid, com deia ara en Josep, que s'ho passen bé, etcètera, etcètera.
2: Sí, però quan...
4: L'ecosistema econòmic del Real Madrid ha de pivotar també sobre ser el centre de gravetat a nivell mediàtic.
2: Mònica,
4: i amb un tio que fa això...
2: En dos anys has tingut quatre entrenadors i t'has gastat, bueno, una fortuna. T'has gastat centenars i centenars de milions. Tenen un delanter centre, que ahir el van treure, però que està sempre a la banqueta, que els ha costat, amb els bonus, 145 milions d'euros. Un senyor que fa dos anys jugava al Getafe. Diguem-ho també, vull dir que, no sé, si estàs a Madrid, deus tenir allò, un descouting d'aquests que deu viatjar amb autobús fins a Getafe. No cal agafar un avió.
5: Però és tota una cosa, si és centre d'atenció negatiu, vosaltres sabeu més que jo d'això, si és centre d'atenció negatiu, per molt que venguis samarretes, que venguis merchandising, etc, jo crec que a l'hora dels resultats la teva afició també ho ha de tenir en compte, de dir, escolta, sí, m'excito molt, cada diumenge vibro tota la setmana esperant la vibració, però al final què en trec?
0: Però
5: no puc veure que continuïn guanyant,
0: La teoria del robatori és molt llaminera, sí, però per l'aficionat al futbol.
5: Sí, però quan dura això?
4: La víscera pot ser permanent.
5: Aquestes tres setmanes de parón, què fas? Alimentes durant les tres setmanes...
4: Però, Teresa, ho estem vivint en política, que com sempre hem dit, i això el Jordi n'ha parlat moltes vegades des d'aquest micròfon, com... un cert periodisme del món de l'esport, de l'emoció, de l'estómac, no? S'ha traspassat a la política. Hi ha gent que està tot el dia parlant en negatiu del seu adversari polític, incapaç de construir, incapaç de cooperar, incapaç d'empatitzar amb ningú, i articulen tot el seu discurs polític a base d'emmerdar i emmerdar i emmerdar, i els hi surten els vots i omplen les urnes i omplen els sondejos.
0: Està per veure quant...
4: I avui estem parlant d'això,
5: però el resultat al final
4: quin és? I avui estem parlant d'això a Alemanya.
8: Teresa, ara t'explicaré una cosa. Exacte, ara t'explicaré una cosa. I sempre m'agrada explicar-ho, que és quan vaig descobrir la futbolització de la política. Fa uns anys, tu anaves als partits de futbol, jo com vaig... em va tocar fer uns quants, i anaves amb un inalàmbric. I estaves al camp, i qualsevol xitxarelo de premsa d'aquí o d'allà o de més enllà, de Madrid d'on sigui, agafava el micròfon i entrava dins de la gespa, agafava l'entrenador, agafava el jugador i li feia una entrevista que... Bueno, això de cop i volta, amb la professionalització del futbol, s'ha acabat. Tu no tens accés als jugadors, els jugadors tenen accés només a unes entrevistes que fan després del partit a les televisions que paguen, i les ràdios estem darrere esperant que passin per davant i que s'aturin els futbolistes. Si es volen aturar bé, si no... també. Ara, un dia recordo que vaig anar al Congrés. El dia de la moció de censura a Mariano Rajoy. Quan va acabar, surt Pedro Sánchez. Vaig agafar Pedro Sánchez com si fos Hugo Sánchez de les èpoques que jugava amb el Real Madrid. Vaig agafar Pedro Sánchez així, davant de 20 periodistes i amb fotografies, i li vam posar el micròfon. Cosa que ara això en el futbol és impossible. Pel carrer veus periodistes, entre cometes, que persegueixen els polítics, els polítics, Gabriel Rufián, Irene Montero, tot el sector d'esquerres...
5: Bueno, els hi dius periodistes a gent que tinguin...
8: D'acord. Però això passa a la política ara. Això està passant, cosa que al futbol no passa. Llavors, aquí tenim un problema. Aquí tenim un problema, perquè això o es para o es professionalitza la política d'una manera que diguis, no, és que en lloc de la llibertat d'expressió, ningú discuteix la llibertat d'expressió del futbol. Tu, hi ha rodes de premsa, hi ha entrevistes als futbolistes, les demanes, no les demanes. Però això de saltar, això d'anar després de les rodes de premsa allà al Congrés, anar allà als passadissos... Això...
3: Però hi ha molts que deixen de saltar,
4: Exacte. El Quim està entrant en una qüestió clau.
3: El polític moltes vegades el necessita.
4: Ara.
5: Jo l'ecosistema aquest que dius dels passadissos del Congrés, me'l conec una mica, i t'he de dir, sempre ha existit. Jo recordo, a l'època de... Parlo del govern de Felipe González, hi havia un grup de periodistes, una d'elles, per exemple, que em recorda ara, la Cernuda, gent de molta entitat, que sí que hi havia corrillos, hi havia pues, te paraves, separaves...
1: No, perdona, perquè hi havia pocs mitjans, que és el que passava amb el futbol de l'època. Hi havia quatre emissores de ràdio, cinc diaris...
5: Però jo l'última vegada que vaig estar al Congrés, que vaig anar, de visitant el pati, es diu el pati, que és entre els dos edificis, el pati, és que costava passar-lo, perquè hi havia un munt de periodistes i de no periodistes, però bueno, un munt de gent allí que efectivament, home, és molt difícil tenir aquesta relació que en aquell moment
4: però,
5: hi havia.
4: A veure, el Quim ha dit una cosa que és molt interessant. A l'època a la que tu et refereixes, Teresa, el govern i l'oposició triaven en quins mitjans confiaven i els hi passaven informació, els hi filtraven el que els interessava, és a dir, ara hi havia també, una connexió bastant fluida entre el partit de govern i els mitjans que consideraven que eren afins, etc. Ara estem vivint una època on els partits els hi ha interessat tenir bona relació amb determinats influencers, amb determinades mitjans digitals, etc. Perquè per la mateixa raó que es feia abans, però per, diguéssim, amb circumstàncies diferents, però han agafat una relació que s'ha convertit en una dependència econòmica i tòxica molt difícil. Per què? Perquè hi ha una crisi mediàtica, econòmica, brutal, que abans no hi era, i que fa que aquests digitals depenguin realment de que aquell polític li passi una informació per publicar una exclusiva.
5: Mira,
4: que l'època de la que parla el Jordi no és aquesta, i l'època de la que parles tu no és aquesta.
5: Fixa't, el que t'anava a dir és que hi ha una relació periodisme-polític, no? L'altre dia vaig sentir una gran, es creu ella, una gran conductora de programa molt important, amb una cadena molt important i tal, que deia, molt enfadada, és que els periodistes estem aquí per controlar els polítics. Vull dir, no, jo vaig pensar, no, un periodista està per informar, està per contrastar, en tot cas, i el que sigui. Però quan hem
4: traslladat... Ella refereix oportunament, no sé qui és, però a la vigilància del poder executiu. I té raó.
5: Però una cosa és que tu estiguis alerta a la situació, que facis una comprovació, etc. Però la teva funció no és controlar. Controlar la té l'oposició.
4: No.
5: La missió de controlar. El periodista té informar.
4: No, el periodista té l'obligació de vetllar, perquè aquesta és la seva funció de servei, no només, sinó per vetllar que aquelles coses que són disfuncionals a dins d'una organització pública o privada siguin aflorades per corregir-les. Aquesta és la nostra obligació.
5: Sí.
4: I per tant, en aquest sentit, aquesta periodista, que no vull imaginar qui era, perquè no voldria compartir amb ella també aquest criteri, si és la que m'imagino, però és això. Nosaltres tenim aquesta feina, i aquesta feina no agrada mai quan van mal dades.
5: No, però t'hi diré una cosa
4: agrada
5: més.
4: Agrada molt quan t'afavoreix, però no agrada gens quan van mal dades.
5: Però el problema que tens tu raó, que això jo crec que neix de quan hi ha una crisi econòmica en els mitjans tradicionals, és a dir, tu ara fixa't per lo que s'informa la gent, sobretot en franges d'edat diferents, no? Sobre què s'informen i tal i qual, llavors ja, això m'ho han explicat gent, jo no sóc una, en fi, no sóc una especialista en periodisme, de com, és a dir, l'avantatge de que et facin clic a la notícia. Per tant, tu vas a buscar un titular en el que sigui lo suficientment impactant com perquè la gent hi entrem, no? Llavors això genera una situació, entre cometes, molt perversa, perquè condueix, estem vivint aquests dies amb un senyor que ha denunciat, un advocat que ha denunciat el tema de l'àtic de l'Ayuso, que li estan fent una campanya, tinc que ocupa, no sé què, que el pobre home no es pot defensar a través d'un mitjà de comunicació digital.
8: Aviam, dir, Quim Forn i Josep Martí, acabem. Vinga, va, Quim.
3: No, dic, a més, afegit a una altra cosa, que és la política espectacle. Si el polític necessita i se retroalimenta d'aquests influents. Per què? Perquè avui la reflexió no és necessària. El que és important és la gracieta de torn, i si durant el dia en pots dir 3 o 4 té un impacte, és igual, encara que sigui d'una hora, de dues hores, i després ja en vindrà una altra. Llavors, l'influencer es retroalimenta d'això, el polític ja li va bé, llavors aquesta capacitat de relació entre periodista i polític bàsicament es basa en això, en la necessitat mútua de l'un i de l'altre.
5: Però Quim, tu saps igual que jo que generalitzar sempre és dolent.
3: No, sí, no,
5: és
3: no.
5: Dir, hi haurà...
3: però la política espectacle d'avui en dia no l'havia, jo no l'havia vist mai.
2: Escolta, la von der Leyen acaba de donar una entrevista amb una influencer perquè li va semblar, cosa que no fa des de fa bastant de temps amb els mitjans de, de qualitat.
4: És increïble.
2: Perquè li va semblar, perquè li va semblar que el que toca ara és això. I és perquè increïble. Arriba més gent i, bueno, no ho sé.
5: Bueno, a la millor no tant com es pensa, però bueno.
4: Sigui una senyora que ha sigut incapaç, amb la crisi reputacional que té la Unió Europea i les seves institucions, de donar una roda de premsa en què tots els periodistes que hi entenen de la Unió Europea puguin preguntar obertament. O sigui, i ara doni una... És una cosa, és que, de debò, eh? És no saber a on està la teva posició. A mi és de les coses recents que m'ha semblat més increïble.
8: Aviam, Josep Martí.
0: En la línia del que apuntava el Quim, la proporció de culpabilitat, no sé com s'ha de repartir, perquè dius, el clickbait, bueno, pues és una de les malalties del nostre temps, però...
2: A la baixa, però, en el moment en què però, Google va canviar l'algoritme.
0: Els premis de millor orador del Congrés ara es guanyen quan davant de l'Atril saps fer un espectacle.
4: Saps fer un tuit.
0: De 15 segons. No per a fer un discurs de 20 planes ben armat des del punt de vista del pensament il·lustrat, amb matisos, crític, apuntant solucions, apuntant els problemes, però sense entrar en demagògia. Ara puges allà dalt amb una planxa, en un fax, o amb una frase feta teua o d'algun dels teus assessors, fas la pixaradeta, com els gossos a les faroles...
2: Marques territori.
4: Ara havies anat estàs a punt d'entrar en balena.
2: Vol dir que marca territori.
0: Per assegurar-te que després pues, a les xarxes tindràs. Per tant, si el periodisme és culpable, si la política és culpable, crec que el signe dels temps, i no és la primera vegada que passa en la història, és dir, escolti, jo he decidit que la gent agafada a l'engròs és un ramat, que per tant no tinc cap vergonya en acceptar aquesta realitat, són un ramat, i per tant punxant el lloc que he de punxar, que és el de la pulsió emocional per a provocar una resposta purament emocional, me'n sortiré. Això no és la primera vegada que passa a la història. Si tu agafes els actes del Congreso amb portes de la Guerra Civil, doncs te trobaràs exemples d'això que estem dient, encara més gruixuts.
2: Hi havia moments emocionants. Per exemple, va haver-hi una vegada que dos diputats van decidir doncs, fer un duelo, no? O sigui,
5: es diu en català.
2: Van anar amb la pistola i es van fotre
0: els trets.
2: Un va quedar ferit, l'altre va quedar perplex.
0: Crec que el problema d'avui dia és que hi ha molta gent que accepta, sense cap tipus de prevenció ni cap complexe, sense sentir-se culpables, de que... la gent se mereix això, que per tant treballes això, perquè dona resultats, i alteres la proporció d'ingredients que sempre he tingut al discurs públic, que sempre s'adreça masses, però hi havia un punt d'equilibri. Aquest equilibri s'ha perdut, i si tu estàs disposat a tractar la gent com a xusma, tens uns beneficis a canvi de convertir la teva societat en un fangar. I això es pot fer des del periodisme i des de la política, sí. I s'està fent des dels dos llocs.
5: Però quan continuarà, demano la paraula. Quan continuarà.
8: Falten... Vale, gràcies. 20 minuts per les 10, deixeu anar la publicitat. I de seguida parlarem... Jo sé que aquest no estava previst parlar, però ho sento. El divendres, en aquest programa, vam intentar parlar per navalar bé. I quan vas amb el TGV, passa aquelles coses que està allà cada dos minuts, que és la presidenta del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya, respecte al cas d'Isaac Andic. Val. Avui hi ha un psiquiatre que em vol parlar d'això. No pot parlar del cas en concret per secret professional, però que es va apartar de l'assumpte, que es diu Antoni Bulbena. D'aquí uns moments al Món RAC1. Un segon, sisplau, però abans... Hola, què tal, Noemi? Bon dia.
9: Hola, com esteu? Bon dia.
8: Fatal, potser.
9: Quan vols comprar bé i t'importa l'alimentació dels teus, ho busques al Corte Inglés.
8: Sí.
9: I quan hi busques, hi trobes fruites i verdures fresques de temporada. De productors locals i amb denominacions d'origen. Peixos i mariscs, amb varietat i qualitat. De llotges d'origen o de pesca sostenible. Carns amb els talls que t'agraden i una acurada selecció de procedència i denominacions d'origen. Quan busques al supermercat del Corte Inglés, també hi trobes ibèrics, embotits i formatges. Únics i els de sempre. I quan vulguis, els nostres plats preparats. Receptes casolanes i saludables, apetitoses i saboroses, elaborades cada dia a les nostres cuines per tu. I tot sempre amb el servei atent, professional i especialitzat del Corte Inglés. A més, pots comprar des de l'app o a elcorteinglés.es. Supercor, hipercor i supermercat El Corte Inglés. Quan compres bé, fa de més bon gust. I recorda que t'esperem al nou Club del Gourmet El Corte Inglés Diagonal, a la 5a planta. Vine a descobrir una nova proposta gastronòmica en un espai renovat que et sorprendrà. Ara, a la 5a planta, gaudeix del nou Club del Gourmet de la Diagonal. Res més, que acabeu de passar molt bon dia. Adeu, adeu.
10: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en lloc de tenir el tema dels robatoris, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes.
11: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries un interior espaiós per viatjar amb tot el confort, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
12: Arriben els Opel Days. Corre a buscar el teu nou Opel Combo amb preus irresistibles i una gran versatilitat per a la teva família. Informa't al teu concessionari Opel. Més a opel.es.
13: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
14: Doncs jo només sento la carretera.
13: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. BVP recomanat a Península i Balears, finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
15: Yo no renuncio a nada. Ahora solo en Opticalia, 2x1 en gafas progresivas, monofocales o de sol. Solo en Opticalia y Opticalia.com.
16: Visió personalitzada, tecnologia real. Acotet, les teves ulleres progressives creades amb intel·ligència artificial, adaptades al teu dia a dia, adaptades a tu. Acotet, una nova manera de sentir.
17: Escolta, com és que ja no em mires com abans? O sigui, em mires, però hi ha alguna cosa que ens separa.
18: Podria ser pel cupó del sorteig 11 de l'11 de l'11 que faig servir per tapar-me la cara perquè no em reconeguen si em toca el premi d'11 milions d'euros o un dels 11 premis d'un milió. No ho sé.
17: Deu ser això, sí.
19: Si no vols que et reconeguin perquè t'has fet milionari, vés en compte que arriba un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. Sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona. Ja a la venda.
17: Et trobo a faltar.
20: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
21: La vida d'una pime és un viatge. Si en tens o en gestiones una, sabràs de què parlem. I si l'hem de fer junts, no seria una bona idea assegurar-nos que estem fets l'un per l'altre? Descobreix a bankinterempreses.com fins on podem arribar junts ajudant-te a impulsar la teva pime. Perquè si estem fets per a tu, tens un banc 100% per a tu. Banc Inter, banca d'empreses.
22: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
23: Amb Renault Capture Ecogé, el GLP de Renault, els motius per comprar un cotxe han canviat. Fins a un 50% de descompte en combustible, fins a 1.300 quilòmetres d'autonomia. També disponible amb motorització full hybrid i tech i gasolina. Fabricat aquí, en cicles urbans amb el dipòsit ple segons WLTP. Més informació a Renault.es.
24: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
25: Comprant a Aldi menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
26: Que l'any serien 1, 2, 3...
25: Més de 2.400 euros.
26: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana la banana, 0,99 al quilo.
25: I el llom de porc extra tendre a 3,79 al pack. Més info a Aldi.es. Aldi.
26: Que poc que costa comprar bé.
27: 932 40 38... Et saps de memòria el fix on truques un cop cada 5 anys. Però saps també que en determinades situacions econòmiques o familiars pots beneficiar-te del bo social que ofereix un descompte en la factura de la llum? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com el primer telèfon que et vas aprendre. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
28: El per què de tot plegat.
29: Tres quarts tocats de 10 del matí. Aquest cap de setmana ha tornat a estar marcat pel cas de la mort d'Isaac Andic, tot arran de les exclusives que la Maica Navarro i el Toni Muñoz han publicat a La Vanguardia Segur que recordeu, per exemple, el titular Jonathan Antic es va interessar per una teràpia de xoc que havia creat la seva particular terapeuta i que consistia a simular que llançava un familiar pel precipici. Un té la sensació que aquesta terapeuta és molt particular, mai millor dit, és molt particular i podria ser dels clics de Fomòbil. Divendres, de la Maica Navarro va venir a explicar-nos tots els detalls i durant la conversa es va posar sobre el radar un perfil molt interessant. Escolteu.
0: La terapeuta es veu desbordada i et crida amb un psiquiatre, que aquest sí que és catedràtic, un dels psiquiatres més importants d'aquest país, que és Antoni Bulbena, i li diu: senyor Bulbena, tinc un dos pacients que m'agradaria que vostè em fes un cop de mà. I Bulbena un dissabte allibera la seva agenda i rep a pare i fill durant tot un dissabte sencer i li diu: escolti, senyor Isaac Andic, no li doni els 40 milions. I aquí hi ha un missatge de veu molt llarg d'Isaac Andic, que és tristíssim, et posa la pell de gallina, on li explica: miri, senyor Bolona, li agraeixo molt, m'hagués encantat continuar amb vostè, perquè sabia que aniríem molt bé, però miri, al final el Jonathan vol anar amb la Maria Júlia, donaré els diners i vinga, ja està.
29: Doncs dit i fet, Antoni Bulbena, catedràtic emèrit de psiquiatria de la Universitat de la UAP. Clar. Doctor, bon dia, moltes gràcies.
1: Bon dia, estimats. I encantats d'estar amb vosaltres. I, en fi, no és que vulgui parlar, com has dit, és que jo m'agrada col·laborar amb RAC1 també.
29: Evidentment, el seu testimoni és molt interessant, però evidentment entenc que ha de respectar el secret professional i sobre el que va passar aquell dissabte no pot explicar res, evidentment.
1: No, efectivament, nosaltres tenim primer un codi personal, hi ha després el codi deontològic i després el codi legal, que a vegades et diu que no pots parlar i a vegades diu que si no parles també ho fas malament. O sigui que has d'aprendre aquests circuits i efectivament aquest és un cas típic que has de conjugar bé les tres coses. Molt. El personal, el deontològic i el legal.
29: No sé si creu que vostè que haurà d'anar a declarar davant dels Mossos.
1: Pues clar, sí, de fet ja això ja ho vaig fer i abans de ser convocat al jutjat ja els Mossos ja van parlar i ara jo crec que sembla que tot plegat ara dependrà del judici que hi haurà doncs a Barcelona.
29: Ja. Es pot acollir el secret professional?
1: Sí, no, això és interessant. Com vaig declarar, que això és un tema que he explicat a classe durant molts anys, la confidencialitat, perquè tots ens costa callar. O sigui, callar és un exercici molt difícil. Per exemple, hi ha estudis en els ascensors dels hospitals, que és un lloc una mica inquiet, de lo que els metges i infermeres parlem davant dels pacients. O sigui que el silenci és complicat i, per tant, hem d'aprendre a callar. I és un tema que no és fàcil a vegades. Llavors, això vol dir que davant del jutge, quan va a la convocatòria, doncs, primer ha d'haver-hi que el fiscal digui que s'aixeca el secret professional formalment, el jutge ho ha d'acceptar i és el que ha de dictaminar. I només si el jutge en aquell moment t'aixeca el secret professional, pots parlar, que això justament és el que va passar amb aquest tipus de judici. O sigui, només el jutge et pot aixecar el secret professional, uh-huh, en aquell moment. Uh-huh.
29: Des de divendres, quan la Maica va destapar l'interès de Jonathan en dir que en aquest tractament extrem per assimilar que llancés un familiar per un precipici, home, tothom es pregunta si té cap sentit psiquiàtric una teràpia de xoc així.
1: Doncs, en fi, és més, això ho fan més els psicòlegs des del punt de vista d'aplicació, però és molt conegut. És a dir, la catarsis es fa des de la Grècia antiga. És a dir, moments d'una gran exposició amb un estímul, amb la intenció de que hi hagi un canvi. El que passa que això s'ha d'utilitzar molt a poc, amb molt poques vegades i amb gent molt experta, perquè estàs provocant una situació. Home, un cas molt famós, el recordareu tots, és el d'aquella, la pel·lícula Naranja Mecànica, que a l'Àlex Delarge li fan tot un tipus de tractament de xoc, però clar, en aquest cas, per cert, no era voluntari, això li feien, i això èticament era una mica raro, però vull dir que era un exemple d'un tractament que tracta de reduir l'agressivitat d'aquell noi de la Naranja Mecànica, de l'Àlex Delarge. O sigui que això s'ha utilitzat sempre, però clar, s'ha utilitzat molt poques vegades i sempre molt acompanyat, un objectiu molt clar i molt acceptat. I això, vaja, no sé si aquest era el cas, però no, si no es fa així, evidentment pot ser perillós.
29: Bueno, aquí, clar, el principal problema que tenim en tot això és que ella no està col·legiada, amb la qual cosa el primer problema ja el tenim aquí.
1: Sí, en això explicava que jo els explicava al jutge, al judici, i dic, vostè i jo som funcionaris. La funció nostra no és obeir les normes, sinó que com a membre d'una institució tens la responsabilitat i d'alguna manera la il·lusió de fer que la cosa vagi millor. Els que estem col·legiats, hem fet carrera acadèmica, hem fet això, esclar, no només complim unes normes, sinó que estem il·lusionats amb que la cosa vagi millor. Clar, un que no ho està, no és d'aquesta cultura. I clar, això és diferent.
29: Clar. Clar. La terapeuta... Vostè, clar, evidentment, aquesta senyora no n'havia sentit a parlar mai, com l'altre dia la presidenta del col·legi també ens va dir que no sabia mai havia parlat d'ella, que o sigui, vostè tampoc la coneixia, interpreto, eh?
1: No, és, ella justament és la que em va derivar el cas, em va dir, millor aquest senyor té aquestes condicions i com que no els accepten, vostè doncs faci càrrec del cas. I això és el que va passar, o sigui que va ser ella que em va venir a buscar i, de fet, en algun cas que hem compartit, va ser molt correcte, em va venir, em va explicar i vam estar una bona estona parlant del cas, doncs aquella va ser la que es va posar en contacte amb mi.
29: Vostè no la coneixia i... res?
1: No, de fet no tenia coneixement. O sigui que no és, ella va venir, jo també intueixo que esclar, el cas era complicat i la dona doncs, el volia deixar estar. Però bueno, doncs vinga, doncs si el deixen estar ja em faig càrrec jo.
29: Avui ens hauríem de preguntar, perquè no és l'únic que coneixem d'aquests cercles, diguem-ho, de persones de l'elit barcelonina. Ens hauríem de preguntar per què triomfava trans en aquests cercles, aquesta dona.
1: Aquesta és una pregunta. Abans ho parlava amb el Jordi. Això és interessant, perquè, esclar, què vol dir el luxe? La paraula luxe vol dir exclusivitat, vol dir només jo, vol dir elit. I, esclar, en aquests casos... el que ven, el que es contagia, és la pertinença en un grup, no tant els resultats. Nosaltres tots mirem el resultat, no. En aquest cas, si jo soc d'aquesta família i aquesta família és l'amiga o la casa real està doncs, també triant aquest, i la família tal també, aquesta mena de belonging és molt més útil en aquests casos. Per què? Perquè mantenen l'exclusivitat. I això a vegades va en detriment de la valoració dels resultats. I això passa. Aquest dia tractàvem una persona d'una altra societat, d'un altre país, i es fa allà, clar, nosaltres ens casàvem amb la gent del nostre grup, clar, després se separen i clar, no ens contàvem que ens havíem d'estimar. Era el fonamental que érem d'aquest grup. Ja sabeu, els casaments d'aquest tipus han sigut sempre. Per tant, luxe vol dir exclusiu i, per tant, pot ser una trampa, efectivament.
29: Clar, la terapeuta va parlar d'aquest tractament amb Jonathan Dick, tot i que, com dèiem, era per un altre pacient. Clar, aquí hi ha una història que és com pot ser que la psicòloga comenti teràpies d'altres pacients. Això no és habitual, al contrari.
1: Sí, de fet, és també un tema de confidencialitat, que és molt delicat, però en aquest cas, per exemple, el món de les toxicomanies, és habitual que els pacients a vegades facin també d'acompanyants terapèutics, evidentment sempre tutelats per un guió tècnic i per una supervisió, però que el pacient també es converteixi en un tractament per altres o en un acompanyament. I això en el món de les drogadiccions es fa, és unes teràpies de grup. Ara, en aquest cas... jo no ho veig clar, perquè clar, és un cas, en el cas del Jonathan en dic, és un cas que no sé si era per fer aquest tipus de coses.
2: Què vol dir? Què vol dir, doctor?
1: Bueno, que vol dir que per fer una teràpia en la qual o bé rebis la companyia d'altres pacients o que tu facis d'acompanyant per tractar altres pacients, has d'estar en un nivell de milloria i en un nivell de funcionament col·lectiu i de grup que sigui concordant amb el tractament. I a mi em sembla que pel que es va sabent, perquè naturalment d'aquestes coses jo no ni vaig participar ni ho coneixia, però vull dir que clar, és la indicació de que un pacient ajudi amb un altre doncs s'ha de fer molt a mida. Que en un cas com aquest no crec que la indicació fos tan clara. No ho sembla.
2: S'explica bé, doctor, sí, s'explica bé.
29: Clar, aquí...
1: No, i té un compte que no ho vull parlar, eh?
2: No, no, no, no, per això, per això.
1: Té molt mèrit el que fa, eh?
2: Té molt mèrit,
29: ho fa molt bé,
2: efectivament.
29: Ho fa amb raó, evidentment, amb raó. Clar, aquí el dubte... Clar, tot això, el que... Quan tu parles d'intrusisme i de mala praxis, penses precisament de que poden enganyar a gent que, home, perquè està desesperada. Clar, tu penses que a l'elit, una persona com aquesta, no li preguntis si té títol, si... Clar, és que em sembla... Ostres, has d'estar molt desesperat o que t'hagi de convençut algú molt ben convençut perquè tu connectis amb una persona que no té ni el títol.
1: Ja, però si dius, mira, aquest pacient, mira com està i està molt bé, i més aquest terapeuta tracta el Jordi Basté. Anda, tracta el Jordi Basté. Ostres, bueno, això vol dir que està... O sigui, que això immediatament et genera i, bueno, si ho ha fet bé o no, mira, bé, però clar, aquest punt a l'hora de manifestar confiances és molt... I a vegades no és tant el gran desespero, però només la incertesa, que és un element bàsic del ser humà, que clar, el problema és que la incertesa ens en donem compte. Els animals no se'n donen compte, la incertesa tant. Però només la incertesa ja ens fa que ens mogui a buscar doncs, algun element de confiança que ens orienti. I ara precisament és un període de la... Bueno, inclús que vostès ho parlen molt bé, per cert, que ara tot són maximalismes i és... vaja, que ho tinc tot clar i els immigrants fora i, o sigui, que tot és... coses de blanc i negre. Vol dir que en aquest moment estem molt més apurats perquè anem més a comprar aquesta loteria del blanc i negre. Uh-huh. I això, aquesta, la cultura, en aquest moment, això és una cosa que vostè es tracta molt bé i per això m'agrada escoltar-los.
29: Gràcies. Aquest relat que ara comentava, doctor, clar, aquesta dona... aquesta dona anava amb una professora d'anglès, intèrpret, que treballava. És habitual que els psicòlegs comptin amb l'ajuda d'un intèrpret?
1: No, jo tracto molta gent amb anglès perquè vaig viure a Anglaterra uns anys i si és un tema que és relativament breu i tècnic, això pot ser útil, però clar, les converses requereixen una mica més de fluïdesa. Per què? Perquè el mateix mètode requereix molta confiança. Si ho has de fer amb un traductor, això per preguntar algunes coses i coses relativament objectives és més fàcil, però per la subjectivitat, home, no és habitual. Jo quan tinc pacients d'aquests ja sé quins terapeutes parlen anglès o alemany, o el cas que faci, no? O sigui que això sí que sabem fer-ho, sí.
29: Per acabar, el més problema, a part, si hi ha una persona que en aquest moment està escoltant i que busca ajuda psicològica o psiquiàtrica, què ha de fer una persona per saber si qui té al davant està realment qualificat?
1: És que és una pregunta interessant aquesta, però primer, jo crec que s'ha de saber, avui dia les xarxes estan molt il·lustrades de què fa cadascun. I a part de que sempre es fa una derivació, per què anar a la pública, per anar a l'especialista, primer passes pel capçalera? Perquè n'hi ha un que, sobre el tema que tens, et fa un filtre i t'envia en aquell que ja el sistema ha proposat. O sigui que és bo que hi hagi un interlocutor tècnic amb això. I després que et posis en llocs que tenen una certa fiabilitat. És a dir, que no només que siguis de l'elit o d'alguna cosa, sinó que també hi hagi algun aval o tècnic o professional. I tot i amb això, molt d'avals, a vegades la gent no s'entén, però clar, almenys que tinguis aquests avals, que són, bàsicament, o sigui, el sistema nostre està bastant protegit amb això. Hi ha molta gent que et pot informar. Sempre tria un interlocutor que valgui. I això en tenim.
29: Consulteu les xarxes socials ara per saber exactament... si es poden treure més conclusions?
1: Voleu dir la IA?
29: Sí, o les xarxes, o X, o Instagram, o...
1: Bueno, jo personalment no tinc Instagram, això només em faltaria això. Si tingués Instagram i això ja hauria de fer... Bueno, podria venir a les 5 del matí amb vosaltres directament. Ja. O sigui que... Però no, però jo encara la informació... Home, avui dia és habitual que hi hagi la informació molt sistemàtica. Jo l'utilitzo molt perquè jo sóc acadèmic i llavors cada dia estudio coses i miro d'estar al dia amb la ciència i ara estic publicant uns articles. Vull dir que estic molt aprofitant en aquestes xarxes per publicar, per intercanviar opinions, per donar... En definitiva, per què? Per aprendre. El que hem de fer tots és aprendre. I això és el que s'utilitza per això, bàsicament.
29: Mm-hmm. Li vull fer una última pregunta, i aquesta me la pot contestar o no me la pot contestar, perquè entenc que no sé si entra o no el secret professional, que és, quan el van venir a veure, com els va veure vostè?
1: Com va venir a veure qui?
29: El pare i el fill.
1: Ah, bueno, la veritat és que això jo li comentava al jutge, també dic, miri, venir aquí amb vostès, que van amb una bata negra i pregunten coses difícils, és molt complicat, però venir al psiquiatre també ho és molt difícil. Ah. Per tant, si van venir, home, Déu-n'hi-do, vol dir que tenien alguna intenció de venir i està bé. O sigui que els vaig veure molt ben disposats, els dos, en diferents estats, però dic que no, home, jo ja procuro que sigui agradable venir del psiquiatre. Però, vaja, no és fàcil, efectivament. O sigui que això és el que hi ha. O sigui que van venir disposats.
3: Marius. Jo, de totes maneres, ho he anat seguint i tal, tot el cas aquest, entre altres coses perquè, en fi, coneixia sobretot Isaac Andic i perquè no m'acabo d'explicar el que va passar, no? Tothom intenta primer fer una primera introspecció de dir en quin moment es trobaven, ells, tal, bueno, l'empresa, el que sigui. Però hi ha un personatge que és el de la traductora. Primer, perquè es necessita una traductora? No acabo d'entendre, perquè tots parlaven castellà. I segona cosa, una traductora, tu la fas traduir, no l'envies a descobrir camins a la muntanya i a fer, no? O sigui, trobo que... I és ella, aquesta dona, que suposo que va entendre que feia coses que no li tocaven, la que un dia es presenta a la comissaria i per por que aquí hi hagi alguna cosa que no sigui estrictament legal, doncs canvia una mica el relat dels fets, no? Jo no ho trobo estrany, o sigui, la figura d'una traductora que va descobrir rutes per la muntanya en un lloc on hi ha precipicis, és una mica estrany, no?
1: Sí, de fet, ja sabem allò de traductora i traditora, però és que no feia falta, en definitiva, el valor que suposo que se li atorgava en aquest cas era de fer d'acompanyant terapèutic, però és que un traductor no té necessàriament les coneixements i les habilitats necessàries per fer una teràpia d'aquestes d'exposició. Si una teràpia d'exposició té els seus riscos. És una mica fantasia, està una cosa que arreglar-ho ràpid. Bueno, però si ho fas, ho has de fer amb un objectiu bastant definit i molt clar i amb compte, es fa molt amb els desenamoraments. Vull dir que és una teràpia que has de ser molt format i un traductor, com molt bé digueu, Màrius, no, el seu currículum no incorpora el manejar una situació d'alta tensió emocional d'aquest tipus. I a més, la traducció crec que suposo que era una com si toqués el violí, perquè suposo que el que era que ajudava a acompanyar aquests pacients, suposo. No tractarem per la traducció.
2: Doctor?
29: Ara és que ha de plegar, eh?
2: Val.
29: Que ja queda així, sí. Només...
1: Perdona, que parlo molt, disculpa.
29: No, hi ha de plegar, que ens ha dit a les 10 i són les 10 i 5. Només una última cosa. El pròxim dia parlarem del tema... M'agradaria parlar un dia amb vostè també del tema psiquiàtric i en fi, per què estem en aquest... Hem arribat a aquest punt...
3: Perquè ens fan falta més que mai els psiquiatres.
29: No, i després també de per què la societat ens agrada tant buscar responsables. Abans fins i tot que hi hagin els judicis. És a dir, que això és una cosa que, per molt que els indicis puguin semblar el que semblen, potser després a les pel·lícules acostuma a haver-hi girs argumentals que et poden arribar a sorprendre.
2: O no?
3: Home, de fet, és obligatori el gir argumental. Sí.
1: Doncs jo com vulgueu, perquè sé que us escolto molt i aprenc molt i amb els d'avui en particular, però aquí el Jorge Wagensberg deia una cosa que jo la vaig utilitzar en un capítol del llibre, que deia a més como menos por qué. Clar, el por qué és un Mourinho. Quan em perd, por qué, por qué. Buscar el per què és el que ens ve primer a tots. Però és que la clau és, si tens 10 coms, el per què no cal. Però va, ja no esperes. Ja vas a buscar el per què de tot plegat, que sembla que és el títol d'un programa. O sigui que, en definitiva, el per què ens fascina. I és el que ja està, ja ho tenim clar. Fem com el deia el Jorge Wagner. Amb 10 coms sabrem millor entendre la situació i el per què quedarà més clar. Perquè en salut mental, estimats, no hi ha mai una causa. Sempre hi ha moltes. I la nostra habilitat és com els articules, totes elles, en aquella persona i aquella circumstància.
2: Quina gran frase.
4: Això vol dir que la tertúlia del Basté s'hauria de dir el com de tot plegat.
2: Bueno, que els coms...
1: Els coms, clar, els coms.
2: Els coms. No, mira, després parlarem no, no, dels coms. Si
1: escapa, els coms.
2: Després parlarem no, dels coms en un altre àmbit.
1: Exactament.
29: Del magnífic llibre del Quim Monzó.
2: Fantàstic.
29: Al seu dia.
1: Exactament, exactament.
29: Doctor, un plaer, com sempre. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a tots, estimats. Bon dia.
2: Una abraçada.
29: El doctor Antoni Bulbena, que és catedràtic amèric de psiquiatria de la UAP, que ens ha acompanyat i que ens ha il·lustrat avui aquí al Món a RAC1. Ara ens il·lustrarem d'una altra cosa. La Mònica de Terribas, dèiem, a les 8 ho ha tornat a fer. Un segon docu-sèrie de 3 capítols, jo els he vist. I he de dir que el mateix impacte que va tenir amb gent de la redacció que la va veure per fer el guió, que no ens farà falta fer el guió perquè el guió es va sol veient la sèrie. Tu penses, home, ara què farà la Mònica? Doncs ara ha agafat, en lloc de les dones, ha agafat els homes. I si el de les dones era dur, aquest és duríssim. Perquè les dones, pel desgraciat fet de ser dones, ja era un reportatge en si. Però és que aquests són els homes, que teòricament haurien de ser menys vulnerables. Doncs ho són tant o més que les dones. Perquè hi ha una manipulació psicològica molt evident. Molt evident i molt preocupant. D'aquí uns moments, la Mònica Terribas, però sobretot també en dos testimonis que surten en aquesta docusèrie que s'estrena a HBO Max...
2: Aquest divendres.
29: Un segon.
4: RAC 1.
5: Casa Batlló Contemporary presenta la seva nova exposició Gaudí, Miró, Gomis, Deconstructed.
6: Descobreix com tres grans creadors catalans cobren vida en una experiència que posa en diàleg obres originals i instal·lacions digitals inèdites.
5: Entrades a casabatlló.cat. Promoció 2x1 per a residents.
7: Pel dormitori o pel saló, per la taula o per la cuina, és la roba de llar de la Mallorquina. Llençols, coixins, mantes, cobrellits, tovalloles, barnussos, estovalles... Tota la roba de la teva llar és a la Mallorquina. I ara amb ofertes especials cada setmana. La Mallorquina. Visita'ns a la nostra central de Plaça Universitat o a la botiga de Diagonal 506 entre Balmes i Tosset.
8: Ja n'has tingut prou de les aplicacions per trobar parella? A Samsara Matchmaking t'oferim un servei personalitzat amb més de 30 anys d'experiència i més de 7.000 parelles formades. Tindràs cites reals amb persones compatibles. No esperis més. 93 362 23 29. Samsara.es.
9: A Centres de Dia Cuideo volem que vegis per tu mateix perquè som diferents. Espais amplis i amb molta llum natural. Activitats que estimulen cos i ment. Transport porta a porta. I un ambient pensat perquè cada persona se senti activa i acompanyada. Centres de Dia de màxima qualitat. Vine a provar-ho sense compromís. Centres de Dia. Cuideo.
10: Estic venent casa meva i no me'n surto.
11: Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta, properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvien comissions i regala't il·lusions.
12: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
14: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
12: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
30: Tens una nau industrial. Saps realment el valor que té? Penses en llogar-la o vendre-la? A Masachs te la valorem i t'assessorem en tot el procés. Masachs Naus Industrials és una empresa amb més de 50 anys de trajectòria. Truca'ns al 93 788 42 84 o visita la nostra web masachs.com.
31: I ara anem amb l'actualitat. Nous aranzels posen en alerta les mesures reguladores que prepara Estats Units. Possibles canvis als tipus d'interès.
32: No sabem què canviarà demà, però a ESADE sí que sabem com preparar-te per liderar-ho. Amb els programes executius d'ESADE et preparem per prendre decisions més enllà del soroll global i impulsar resultats en entorns incerts. Informa-te'n a ESADE.edu i lidera el que vindrà.
33: Necessito unes quantes coses per a casa i no sé on anar.
34: Doncs vés a Mr. D.
33: Mr. D?
34: Sí, Mr. D. Al Centre Comercial Diagonal Mar a partir del 23 de setembre. Tenen de tot per a la llar, decoració, regals, papereria, bricolatge, bellesa i moltes coses més a preus increïbles. Mr. D arriba al Centre Comercial Diagonal Mar a partir del 23 de setembre amb tot el que busques al millor preu.
35: Si vols començar el dia ben informat sobre el sector públic, entra a cibo.diva.cat.
4: El CIDO és el cercador en línia que plega totes les ofertes de feina del sector públic de Catalunya perquè les puguis consultar fàcilment en un sol lloc. Però hi trobaràs molt més: subvencions, normatives, contractes públics i convenis col·lectius. A més, pots crear el teu perfil personalitzat i configurar alertes per rebre directament els anuncis que més t'interessen. I tot de manera totalment gratuïta. Recorda-ho, fido.diva.cat. FIDO, un servei de la Diputació de Barcelona.
13: Únic s'escriu amb H o sense H?
15: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
16: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
17: Mamma mia! Mamma Mia, el musical, arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
28: El perquè de tot plegat.
29: Dos minuts i un quart d'onze. Això és el bon espíritu.

0: d'un documental que s'estrenava, que no sabíem què anàvem a veure, que es deia El Minuto Heroico, Yo Dejé l'Opus Dei, Jo també Dejé l'Opus Dei. Era una docusèrie d'HBO Max que va dirigir la Mònica Terribas i Sala i que va guanyar el Premi Ondas 2025. Se retratava la vida de diverses dones que havien estat a l'Opus en un relat colpidor i que deixava al descobert el maltracte i l'aïllament que pateixen les víctimes d'aquest l'Opus. Doncs bé, després d'aquella primera part, que va tenir moltíssim èxit, aquest divendres, que bé, arriba a la plataforma una segona part, que és El Buen Espíritu, detrás de la puerta de l'Opus Dei. En aquest cas s'explica com es viu a l'interior d'aquesta institució sent home. Tot i que hi ha elements comuns en tots dos, com ara l'abús laboral, espiritual i psicològic de l'Opus, també s'hi destapen algunes diferències en el cas dels homes. Vinga, Mònica.
1: Bon dia.
0: Tu decideixes... Com i quan decideixes que hi va haver una segona part?
1: Doncs mira, tal dia com avui, aquest que descrivies, que vam venir aquí...
0: Sí.
1: Quan la Marina Pereda, que m'ha ajudat també, és una de les protagonistes de Minuto Heroico i també ha estat assessorant el guió i ajudant en aquesta segona part, vam baixar a baix, vam baixar després de l'entrevista, ens vam trobar un exnumerari de l'Opus Dei que ens venia a veure, és a dir, que havia escoltat l'entrevista i que ens venia a veure i pràcticament ens va seduir per fer un cafè, no? I ens va explicar la seva història, no? I a partir d'aquí, a partir d'aquest testimoni que no surt en el Minuto Heroico, com no surten els altres 60 amb qui he parlat i que he entrevistat, a part dels 14 que són els protagonistes, vaig començar a rebre comunicacions espontànies, algunes, evidentment, per via tal, oye, que quiero hablar contigo tal, o no que sigui, de gent d'arreu del món, perquè vaig parlar amb gent al Canadà, als Estats Units, a Polònia, que surten, Bruno Devos és un dels protagonistes, l'Estefan a França, etc. I me'n vaig adonar que la vida dels homes tenia unes característiques a dins de l'Opus Dei que tenen a veure amb l'organització, amb la direcció, amb el govern de l'Opus Dei, perquè són ells els que realment, com diu el Federico Johansen en aquest tall que hem sentit, nosotros llevamos el Opus Dei en las espaldas. Aquesta sensació de ser ells els que governen, no? I, per exemple, quan vaig parlar amb el Juan per primera vegada, me'n recordaré tota la vida, ell portava el pes escrit a la cara des de petit... predestinat per ser, no? Predestinat per ocupar una posició. I aquest pes, en alguns casos, doncs, arrossega fins al cap de molt de temps, no?
0: L'Opus ha tornat a rebutjar, com sí. Va passar amb el Minuto Heroico, ser el documental, no?
1: Sí. Hem procedit exactament igual, amb la mateixa exquisidesa que ho vam fer a la primera. És a dir, tant nosaltres com ells. És a dir, jo he escrit cartes al Papa Lleó XIV, al Dicasteri del Clero, també a la prelatura de l'Opus Dei, tant a l'Església Catòlica, explicant-los el projecte, dient, escolta, tal com vam fer amb el Minuto Heroico, estem fent això amb els homes, que a més en el vostre cas, dient-li al Papa, t'afecta especialment perquè són sacerdots, perquè hi ha sacerdots de la prelatura i sacerdots que ja no ho són, i en el cas, naturalment, de la prelatura de l'Opus Dei, del prelat Ocariz, el moderador de l'Opus Dei, demanant que ens rebés a Roma i que permetés, escoltant el testimoni d'aquests 14 homes de diferents edats, de diferents països del món, que respongués. I han declinat amb la mateixa educació i el tracte és exquisit i tot meravellós, però no han volgut.
0: Pots explicar, en síntesi, qui són aquestes 14 persones? Perquè jo em vaig sentir fascinat per la majoria. Però t'he de dir que hi ha alguns casos que em semblen... Per exemple, el mossèn... Hi ha un mossèn gran...
1: Sí, Father Blat i Ramon Rosal.
0: Sí.
1: Són els dos sacerdots de la prelatura. Ramon Rosal té 96 anys, viu aquí a Catalunya, és nascut aquí, però ha passat una gran part de la seva vida a Granada, va ser el fundador de l'Institut Eric Fromm, va conèixer Escrivà de Balaguer en persona. Sí. Father Blat Felsman és prelat d'honor de l'Església Catòlica, ell és lundinenc, diguéssim, de vida, però no de naixement, perquè el seu pare, i això farà que la gent entengui quan vegi el Buen Espíritu, és un fugitiu dels nazis, el pare. I fugen a Londres a viure. Father Blat al cap de... entra a l'Opus Dei sent un jovenet, del qual Escrivà de Balaguer queda absolutament fascinat. I és una de les persones que més coneix Escrivà en els primers anys. Ells dos participen juntament de gent que va conèixer Escrivà de Balaguer, que era un dels meus objectius, que em parlés gent que l'havia conegut, Carlos Olivares de Guatemala, un numerari que no va ser sacerdot però que el va conèixer personalment. Ells tres van viure a Villatevere, van viure a Roma.

0: Són una família que es diu família Caño. Arran de la bogeria de xarxes s'ha sabut que estan vinculats a l'Opus, com a mínim un d'ells és professor d'una escola. A tu et preocupa que es viralitzin fet que combrega amb aquestes idees?
1: A mi, personalment?
0: Sí.
1: Nada, porque yo creo en la libertad. Entonces, si eso les va bien, yo creería todavía más en su libertad si vieran la serie, esta y la anterior. Porque si están tan seguros de sus creencias, esto no les tendría que afectar lo más mínimo, ¿no? Entonces creo que, bueno, pues habiendo un resurgir, o aparentemente, o a lo mejor es que tienen acceso a medios de comunicación, o lo que sea, que me parece bien. O sea, yo creo en la libertad de todos. Eso significa que tienes que ser tolerante, tanto en una dirección como en otra. Ya está. O sea, ¿qué quiere hacer eso? Yo no lo recomiendo. Pero bueno, si alguien... O sea, yo he dirigido 26 tesis doctorales. Esto, cuando una relación de doctorando y advisor, como se dice en inglés, asesor, pues es una relación muy personal. Entonces, hablas de todo, no solamente hablas de ciencia, ¿no? Cuando me piden mi opinión, yo doy mi opinión, pero digo, pero esto no es vinculante, ¿eh? Porque la vida la vives tú. Entonces tú tienes que decidir qué es lo que quieres hacer con tu vida. Yo estoy aquí para lo que quieras, ¿vale? Pero yo no voy a tomar decisiones por ti. Las decisiones las tomas tú, cosa que en mi caso no fue. Porque por mí tomaron decisiones hasta que después de 10 años, diciendo, me quiero ir, porque yo empecé desde Estados Unidos, me quiero ir. Y no tenía relaciones con chicas, no tenía nada. O sea, era simplemente un convencimiento de que si después de tanto tiempo, estando allí, haciendo las normas, pegándome con las disciplinas, poniéndome el cilicio,
0: ¿Tú vas por el cilicio también,
1: Claro, claro. Pero lo que te quería decir es que yo conseguí que...
0: Perdona, és que el Juan, que és més jove...
2: Sí,
0: jo
2: tots.
0: Penso, el silici, jo l'última vegada que he vist un silici, diguem-ho, va ser en una pel·lícula.
2: Yeah.
0: Va ser a la pel·lícula del Tom Hanks sobre...
2: Però tots els membres numeraris...
0: Com es deia, aquella, el Código da Vinci, sí. que vas amb el silici.
2: No, tots els numeraris, els que ho són, numeraris, numeràries, tots els membres cèlibes, més els sacerdots de l'Opus Dei... en les plans de vida, en les normes, hi ha no només les disciplines, que ho hem explicat millor al Buen Espíritu...
1: Oías en les disciplines, en el cuarto de baño, y veías la sangre después,
2: Com els silicis dos hores al dia.
3: I el silicio, o sea, a mí me lo dieron incluso antes de pitar, como tenía esta predestinación, ¿no? como el primer capítulo, predestinados, me dieron esta licencia especial para poder empezar a usarlo antes, sí, sí. 2 horas al día, menos los festivos.
0: ¿Com 2 horas al día?
3: 2 horas al día, claro.
0: ¿Te ponías el silicio 2 horas al día?
3: Sí, sí, claro. Sí.
0: ¿Y apretant?
3: Bueno, claro. Según tu devoción y según, ¿no?, las indicaciones, a lo mejor que vos...
2: Pero eso, Jordi...
1: Sentándote sobre esa pierna.
2: Pero Jordi, jo he de dir que després de parlar amb una setantena d'exmembres homes, en aquest cas també de l'Opus Dei, el silici i les disciplines, les mortificacions físiques, no és la seqüela més important. Això no els afecta.
0: És el tema psicològic de
2: les coses. O sigui, d'això és del que s'obliden més ràpid.
3: Sí.
0: És l'autoestima.
3: Lo dejas ahí en el cajón el dia que te vas.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: En fi.
2: I una coseta.
1: No passa
2: coseta,
1: nada, de verdad.
0: Coseta. No, clar que no passa. Home, no passa nada per ti, però home, pels que hem vist la sèrie...
1: Hombre, yo creo que hay que estar... Perdón un segundo. Yo creo que hay que estar muy vigilantes sobre los niños. No es de recibo que los dejemos en manos de gente que además es que no tiene formación para temas de estos religiosos, porque no. Y además porque es que a esa edad la cabeza, el cerebro, está muy blandito. Sí. Entonces no puedes ponerlo en riesgo.
2: I pels qui diuen que això ja no passa, i que això fa molts anys que no passa, i que no passa, i que ha canviat, i que no passa, jo aquest cap de setmana, només aquest cap de setmana, he rebut 3 mails que acrediten que gent molt jove està rebent pressió per formar part, per convertir-se en membres de l'obra. Aleshores, si us plau, que i per això jo tenia tant d'interès en parlar amb la prelatura, perquè potser la prelatura es pensa que no passa. I això és el que em preocuparia, saps? Perquè està passant. Està passant.
0: En fi, són les 11:04. Juan, felicitats. Moltes gràcies per ser aquí.
1: Gràcies.
0: Igualment, Antonio. Antonio, una abraçada molt forta i moltes gràcies.
2: Una abraçada, igualment, Antonio.
0: Ara de seguida es diu El Bon Espíritu. S'estrena aquest divendres, els 3 capítols, o sigui,
2: tota
0: fan una cosa ben fet, tota l'hora, si no és allò d'una setmana i tal, no, tota l'hora, tota l'hora, i d'aquí, i repeteixo, això serà aquest pròxim divendres. Un segon, sisplau, que anem recollint.
4: RAC 1.
5: Un de cada 3 infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa.
6: A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
7: Professionals de la construcció i la reforma, sabem que sou perfeccionistes i no deixeu res a l'atzar. I per poder continuar fent els projectes amb la màxima qualitat, teniu al vostre costat Obramat, amb tot el que necessites per als teus projectes de reforma en un sol lloc, els millors preus del sector i amb estoc sempre disponible. 20 anys construint junts. Obramat.
8: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
9: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
8: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
10: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A CrystalBox reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, CrystalBox.
11: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
12: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
13: Yo no renuncio a nada. Ahora solo en Opticalia, 2x1 en gafas progresivas, monofocales o de sol. Solo en Opticalia y Opticalia.com.
14: El compte enrere ha començat. Últims dies sense IVA a Conforama. Tot sense IVA en sofàs, matalassos i mobles. Aprofita-ho abans que s'acabi. Només fins al 22 de setembre. Conforama.
15: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bon Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bon Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bon Hill, el valor real. A les seves mans.
16: Compartir. Descobrir. Viatjar. Riure. 130 milions.
17: Amics.
16: Llocs.
17: Moments.
16: Somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
18: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
19: Coneixes Open Room de Repsol? És on trobo les respostes a tots els temes relacionats amb l'energia de la mà d'experts.
20: Més de 50.000 persones comparteixen coneixement a Open Room, una comunitat oberta a tothom que ofereix cursos, esdeveniments i informació des de diferents àmbits. Descobreix-ne més a fundacioRepsol.com. Fundació Repsol, l'energia de compartir.
21: Històries de rentar la roba amb Detersolin.
22: Maria, ja sé com podem estalviar aigua a casa.
23: Ah, sí? Com?
22: Rentant la roba amb Detersolin Mixto, que permet omplir la rentadora amb roba blanca i de color sense problemes.
23: Caram, Marcel, sí que en saps de neteja.
21: Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
24: El perquè de tot plegat.
0: Efectivament, en la vida ens coneixem tots. A Riero Somos. 11 Riero i 9 minuts, no em facis parlar perquè...
25: No.
0: No em facis parlar perquè tremolarà los cimientos. Som les 11 i 9. Pa'lante, tia Riero.
25: Vinga, pa'lante. Una cosa, tens el Rico i el Pallàs aquí fora, que ja no sé de què parlaran, perquè ja ho hem analitzat tot a les 9. No, en aquesta tertúlia, el perquè de tot plegat o els coms de tot plegat, tenim una gent molt important que escriu al Papa. O sigui, un luxe només a l'abast de la gent que entén aquest luxe. Ja no, està.
0: Papa, fins aquí escriure, el comentari. Papa, tu tothom hi pot escriure.
25: El problema és que si sí, contesta o no contesta. Que fa les home. Coses bé, que en fi, és una metàfora que crec que s'ha
0: fet. Està el Papa que se ponga, però ja està, no?
25: Mira, ja que parla el Màrius parlava d'un duel entre diputats. Ho he buscat. Ara la IA t'ho troba tot.
0: Jo vaig escriure una columna, fins i tot. No me'n recordava dels noms, però...
25: Bueno, no, igual no és aquest que es busca tu. He trobat un parell de coses interessants. Una no va passar directament al Congrés dels Diputats.
0: No, bueno, però allà es van retar.
25: Moment. Sí va passar al Congrés dels Diputats, però no va ser un duel. Estaven discutint sobre Catalunya i un diputat de la CEDA, Jaume Oriol, li va fotre una hòstia a Javier Tirado del PSOE. I Indalecio Prieto va treure la pistola i va apuntar directament a la bancada de la dreta. Això va passar l'any 34. I després Vicent Blasco Ibáñez es veu que era molt aficionat als duels i va retar a un duel a un tal tinent Alestuey, que era el representant del govern. Van fer 25 passes. Blasco Ibáñez va disparar, va fallar, i el tinent en qüestió el va tocar, però va anar a la civella del cinturó. I amb alguna cosa no el va matar. Però així anava la política.
0: I després perdeu la fe. Després perdeu la fe, no?
25: Bé, a part d'això...
0: A la Cibella,
25: A la Cibella. A la Cibella, que també devia ser una bala...
0: Sí, de riure.
25: Bueno, i a partir d'aquí, a part de tot això, Josep Martí, avui he fet 56 anys, ens ha portat uns croissants.
1: Felicitats,
25: Josep Martí.
0: Molts anys, està estupendo.
25: I he de dir que està en forma...
0: Els croissants també.
25: I he de dir que està en forma perquè ha comparat Mourinho amb Ozores.
0: Sí.
25: Que crec que és una comparació que jo aquest matí no m'esperava, i una mica amb la línia de dir l'humor que abans feia gràcia, ara no fa gràcia, no. Mourinho abans feia gràcia, ara no fa gràcia. I acaba amb una frase del propi Josep Martí, que és: Mourinho no resulta creïble ni a l'hora de ser un fill de puta.
0: Iopus. Hola, què tal, Pons?
2: Hola, molt bé.
0: Bon dia, què tal?
2: Doncs mira, que aquest setembre no us heu de perdre Dalí Boulevard Cibernètic, la nova experiència immersiva que s'ha instal·lat a la Casa Ametller del Passeig de Gràcia. Un recorregut de 1.200 metres quadrats per descobrir el Dalí més visionari a través del seu pensament futurista, amb peces úniques de col·lecció, realitat virtual en format metavers, sales interactives i una espectacular sala immersiva, així que ja podeu visitar el Passeig Immersiu Surrealista de la temporada i comprar les vostres entrades a la pàgina web oficial daliboulevard.com.
0: Són pràcticament un quart de 12, ho deixem aquí, d'aquí uns moments Rico, Santi Segurola i Joan Jopallàs per parlar de futbol.
25: Tres setmanes sense futbol, eh?
1: Tres setmanes?
25: Bueno, sense futbol.
0: No me'n parli, sense lliga, que passa futbol.
1: Ah.
0: I recordeu...
1: Tres setmanes?
0: Mono, jo tindré mono. Demà passat uns dos... Recordeu que aquesta hora, demà passat, dos dels protagonistes, sens dubte, d'aquesta setmana i dels que venen, s'hauran en aquest estudi. Estem molt agraïts que vinguin aquí els protagonistes. Dimecres, cap a les 11 del matí, esperem els Javis, aquí al RQ, per parlar de la bola negra. Apa, aneu en nom de Déu, i mai millor.
1: Gràcies, Jordi.
21: Activia t'ha ofert el perquè de tot plegat. Cuida la teva salut digestiva cada dia amb Activia. Notaràs la diferència.

0: RAC 1.
1: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en lloc de tenir el rum-rum de si entraran a casa teva, tens això. Consulta condicions. Movistar ProSegur Alarmes.
2: Un amic? Doncs un amic és simplement això. Algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
3: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb...

0: Pas podem tot?
1: Sí, que puc, sí, sí que puc.
2: La gent gran ho té tot per viure. I per celebrar-ho amb el cupó diari del Dia Internacional de la Gent Gran de l'ONCE, pots guanyar 500.000 euros. I fins a l'1 d'octubre, si entres a cuponespecial.es, aconseguir centenars de targetes regal amb moda, esport i viatges. ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: Quan dones importància al menjar que t'endús a casa, busques. Quan busques, vens al Corte Inglés. I quan vens, trobes fruita i verdura de temporada. Peix i marisc de llotges seleccionades, carn amb denominacions d'origen, formatges nacionals o internacionals i els ibèrics que més t'agraden. Hipercor, Supercor i Supermercat al Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
4: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al CAP, en lloc de tenir el tema dels robatoris, tens això. Consulta condicions. Movistar ProSegur Alarmes.
5: RAC 1. Esther, Joel, estigueu atents, per favor, per una vegada. M'he comprat un àtic a Madrid. Hi havia una senyora que em vaig trobar que se l'estava traient de sobre a molt bon preu perquè es veu que la tia pues, bueno, té trifulques. Dic, pues ja te lo compro jo. I he decidit que farem el programa des de Madrid. No fent les maletes. Vinga, vaig a
6: Madrid?
5: Comunicar-ho a la direcció.
7: Ui, no.
5: Des de Madrid i a més a més el farem en castellà i punt.
6: Perdona?
5: S'ha quedat en català i tantes tonteries, ja. Usted primera, ¿cómo? En RAC 1.
6: A mi se me va a hacer muy extraño, hablar en castellano.
8: Yo hablo fatal en l'espanyol.
9: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, Vostè primer, amb Marc Giró.
5: Ja ho he decidit, ho farem en castellà i xau pescau.
9: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. A RAC 1 t'informem cada dia. Des de la credibilitat i la proximitat, les notícies que més t'interessen des d'allà on passen. Les veus que has d'escoltar, la informació que has de saber. A RAC 1, 14:15. Cada dia, de 2 a 3, una hora per saber què està passant. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora al capdavant de les redaccions d'informatius i esports de RAC 1. A les 2, totes les notícies al 14:15. RAC 1. Tots som un milió. L'aplicació de RAC 1 ara actualitzada.
10: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
9: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada
10: a Android Auto
9: i a Apple CarPlay.
10: Tots els podcasts de RAC 1.
9: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
10: Noves funcionalitats premium.
9: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
10: Fàcil, intuïtiva i renovada.
9: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació. El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
11: 11:17.
12: Cellers Maset t'ofereix la tertúlia esportiva.
13: Hola, Joan Tupallàs, què tal? Bon dia.
14: Hola, bon dia.
13: Bon dia tingui. Què tal, Miguel Rico?
15: Bon dia, Jove.
13: Doncs Santi Segurola, bon dia.
16: Bon dia.
13: Buah. Buah. Mare meva. Va, quines tres setmanes ens esperen? Quines tres setmanes ens esperen? Perquè, a més, jo crec que Mourinho ahir fa una cosa que al Segurola no l'enganyaràs. Al Joanjo no l'enganyaràs. Al Rico tampoc l'enganyaràs. Però molta gent, a posar el debat dels arbitratges i Barça i Negreira i tal, no sé quantos, això durant tres setmanes vas molt bé. I això taparà una evidència. I és que, com deia, crec que era el Josep Martí, diu, és que pensaven que Mourinho venia per canviar-ho i veure ara Mourinho a la sala de premsa era com veure una pel·lícula d'Antonio Zores dels anys 80, que queda antic. Però ell posa un tema ahir damunt de la taula i el comunicat del Madrid és per això, és per tapar que el Madrid no està bé. No està bé, o no, Joan Jou?
14: No, jo crec que això que va fer ahir el Mourinho té el seu públic, però és un públic molt concret, molt radicalitzat, i que diguem, compra i promou el propi club des de la presidència, perquè Florentino Pérez ja sabem
13: Joanjo, tot comença
14: de quin peu calça
13: el
14: des de
13: nou que... Madrid comença el dia de la roda de premsa de Florentino.
14: És que ara
13: allà comença tot.
14: Florentino Pérez ha perdut també aquella mística que tenia, si és que la tenia, que segurament la tenia per molta gent, que era que no apareixia. Però com ja ha aparegut i ja l'has vist com és, i de quin peu calça també, aquesta aliança que forma ara amb Mourinho és una aliança, doncs jo diria que fa olor a naftalina i que és molt... Està molt la compareixença i de Mourinho és molt una caricatura del qui va ser. I llavors, jo crec que té públic, però no té jo crec que el

0: Madridisme, no tot el madridisme compra aquest discurs antiarbitral, etcètera, etcètera, que jo et diré que l'expulsió per mi la jugada de Cangli a Valverde és vermella, eh? O sigui, això es pot dir i no passa res. El problema és basar-ho tot en una expulsió quan la teva crisi no es justifica per les decisions arbitrals, sinó per el teu futbol, que és molt pobre des de fa dues temporades i mitja, i Mourinho no l'està arreglant ni sembla que la vagi a arreglar. Mourinho, aquest estiu, no fitxa a cap migcampista. O sigui, jo crec que aquí està la crisi del Madrid i l'explicació. Que és Rodri. Ahir, quan expulsen a Hausen, que per exemple, que per cert és un central que està llunyíssim de qualsevol altre central que hagi, bueno, format part de la llegenda del Madrid o d'una mínima justificació de ser titular, em sembla un central molt fluix. Quan expulsen aquest jugador, el primer que fa Mourinho és substituir a Guler, que és l'únic jugador que exerceix de pont entre la defensa i els davanters. Què li passa al Madrid? Al Madrid li passa el de sempre, que és que no pressiona, no fa un futbol, que és el que es porta ara, de pressió, perquè els seus jugadors de davant passen olímpicament de defensar. O sigui, és que és tal qual, i Mourinho no ha arreglat aquest problema. Llavors, hi ha molts madridistes que no compren això, tu veus comentaristes no contaminats pel discurs de Mourinho i veuen aquest problema de futbol i el van i en van parlant cada dia més. I et diria més, en el Bernabéu també hi ha xiulets aquesta temporada, en partits que han guanyat, com contra l'Inter. És a dir, sí, fan molt de soroll, és un públic adreçat als programes nocturns de televisió, etcètera, etcètera, però hi ha un esperit contestatari que va creixent, i sobretot et diria que és pel contrast amb el Barça. El Barça juga tan bé, està jugant d'una manera tan extraordinària, aplicant totes les pautes del futbol modern, que el contrast és molt dolorós, com perquè els madridistes normals, entre cometes, no vegin que els estan prenent el pèl. Dit això, el Madrid, si no hagués marcat a l'últim minut contra l'Elx, estaria a 8 punts del Barça. Si no hagués marcat a l'últim minut contra l'Espanyol, estaria a... Bueno, és a dir, no es pot justificar el que li està passant al Madrid, perquè és ridícul, a una actuació arbitral que els hagi perjudicat. O sigui, és molt cutre.
1: Miguel Rico.
2: Jo crec que les coses, en general, també les del futbol, no es poden entendre sense el seu context. Uh-huh. I el context és que ara venen 3 setmanes de futbol, sense futbol, que el que no li interessa al Madrid és que li facin una radiografia de com ha estat l'evolució des de que han fitxat a Mourinho, perquè probablement veuríem que l'equip està igual o pitjor que estava a Narbeloa, o igual o pitjor que estava amb Xavi Alonso. Els problemes futbolístics continuen sent els mateixos, i el problema d'actitud personals dels jugadors també. Recordo ahir minuts de la segona part amb els que l'Atlètic del Madrid tenia la pilota al seu camp i se l'anaven passant, i no havia ni un paio del Madrid que anés a pressionar a l'Atlético. Estaven aturats al camp. I aquest context de quedar-te amb un jugador menys també el van veure divendres a Cornellà. Resulta que a l'Elx li van expulsar un jugador als 5 minuts, i aquest equip, que es va quedar amb un futbolista menys, va tenir la capacitat de creure amb les seues possibilitats i buscar el millor resultat possible en 10 jugadors. I va guanyar 1-3 a l'Espanyol. Això el Madrid no ho va fer. El Madrid, jugant amb tot el que tu vulguis, ha de ser capaç de xutar més de 3 vegades a porteria al camp de l'Atlético de Madrid. No ho va fer. I tot aquest sideral que tenim ara mateix és justament per això, perquè el debat de la millora de l'equip no existeix, el debat sobre l'adequada elecció de Mourinho no existeix, i el que torna a haver, fomentat ahir a la roda de premsa per Mourinho, és la intenció de generar el convenciment de que hi ha un complot per ajudar a esfonsar el Madrid i ajudar el Barça, cosa que sabem de fa anys que és mentida.
1: Aquí s'hi afegeix una cosa, recomano molt, que deies que l'equip no pressiona i tal, recomano molt el començament de la segona part del partit de Sevilla al Barça, a pocs minuts, hi ha un sprint per tapar defensa i porter de Rafinha, però un sprint des del mig del camp que vaig pensar... Oh,
2: 50 metres d'esprint, sí.
1: Te recordes o no? Hosti, em vaig pensar, dic, mora meva, com estem? Segurola.
3: Bueno, hay que empezar por el partido y por dónde se sitúa el partido en lo que yo diría en la involución del Real Madrid. El partido fue un desastre del Madrid. Evidentemente, tiene derecho a quejarse por la... Por la expulsión, creo que ni tan siquiera pitó falta el árbitro en la jugada de Canguilí. Ahora bien, dicho esto, yo creo que hay que circunscribir este partido y lo que sucedió en algo más que un contexto. Es en el discurso del Real Madrid, que no es nuevo ni de este año, ni de 3 años atrás, ni de 10 años atrás. Yo creo que Florentino ha profundizado desde hace años en un discurso muy fácil de digerir por la hinchada, por el equipo y por los corifeos mediáticos, pero es muy debilitante, le viene muy mal al Madrid. Creo que la relación del Madrid con la derrota es muy, muy peligrosa para el club, porque el equipo nunca se siente responsable de las derrotas, simplemente no las acepta, el club tampoco, parte del periodismo tampoco. La hinchada cada vez menos acepta ese discurso. De hecho, todo eso se planteó en las elecciones. Un candidato desconocido aparece y consigue un 35% de los votos porque no creen ya en ese discurso. Y creo que es un discurso que tiene que ver, además, con una sucesión de acontecimientos en el Real Madrid, como los del año pasado, muy desgraciados por parte de la plantilla, desgraciados yo también por parte del club que toleró lo intolerable y que le llevó a un segundo año sin un título, sin ningún título, ni el más pequeño. Entonces, los jugadores se sienten exonerados de culpa porque siempre hay un factor externo que les impide ganar, que es el árbitro o una conspiración o lo que sea. No hay la menor crítica para la autocrítica y es una mecánica muy perversa. Pero, sin embargo, creo que no cambia. Y creo que lo que estamos viendo en el Bernabéu, partido tras partido, incluso aquellos que ganan, es de gente descontenta. En este sentido, y dadas las circunstancias actuales, no es que Mourinho que esté subiendo la marea para Mourinho, está subiendo para el presidente. Y esto es lo que me parece francamente grave, apenas 3 meses después de unas elecciones que ganó, con aparente facilidad, pero por debajo, con un nivel de rechazo bastante alto. En cuanto al partido, ¿qué quieres que te diga? El Madrid no hizo nada por ganarlo, nada. Es un equipo que no evoluciona, está peor que el año pasado y bastante peor que hace 2 años. Fue muy pasivo, muy blando, quitar la pelota ya no figura en sus planes, no veo, lo ha dicho, creo que ha sido Miguel, que es que no había manera de que ver a un jugador del Madrid intentando quitar la pelota a uno del Atlético de Madrid. Las estrellas prometen, pero no hacen. Mbappé y Vinicius prometen que van a correr y que se van a sacrificar, pero no lo hacen en absoluto. Bellingham suele terminar muy desquiciado los partidos, ayer especialmente. Confundió el partido con una extensión del Inglaterra-Argentina. Se peleó con todos los argentinos, cosa que los argentinos aprovecharon perfectamente. Y en general, el paisaje después de todo esto es ver a un entrenador imaginando lo que habría sido un partido del Madrid contra 9. Es decir, no con la realidad en la mano. Y este es el problema del Real Madrid. No acepta la realidad y se debilita cada vez más.
1: Sí. Mira, ara et diré una cosa que avui m'ha enviat la Gemma Herrero, que em sembla molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt... És clar que jo n'hi vaig caure. diu, Mourinho va sortir 10 minuts després que s'acabés el partit ja amb les fotografies a la sala de premsa. Porten una impressora en color als partits? Com van ser les jugades a la primera part, les van portar des del Bernabéu amb missatger, des del Metropolitano? Diu, és que és tot plegat surrealista. I és veritat, és a dir, com treus aquestes fotografies amb color...
0: El tema és que i tu inverteixes...
2: documentar la teva excusa.
0: Clar, i inverteixes, que jo crec que és el més greu, més temps en inventar o en reforçar la teva teoria del complot que en arreglar el partit.
1: Però perquè... diu, perdona, com deia la Carme Barceló, i que m'agrada molt la frase, diu... Mourinho es va preparar millor la roda de premsa que el partit.
0: Sí, sí, és el que anava...
1: És una frase així, és
0: que... Sí, però és que, clar, quan veus la poca evolució del Madrid, els pocs canvis en el seu futbol, la poca incidència del Mourinho, la mà de Mourinho en el que veus, perquè no veus cap evolució respecte a la temporada passada, sinó quasi et diria una involució, i veus com li agrada aparèixer allà pensant-se que... perquè hi ha un punt naïf de que ell es pensa que el món es para quan allà està a la roda de premsa. Això passava abans, en els seus millors moments, però ara ja s'ha convertit en una caricatura i sortir amb aquell paper el ridiculitza en certa part, no? Segurament hi ha mourinyistes que diran, però pels que ho mireu una mica des de lluny, ens sembla esperpèntic, no? Com decadent d'un tio que no... que, en fi, que no ha sabut evolucionar, modernitzar-se, i que apareix allà amb unes fotocòpies i per no donar cap explicació futbolística, perquè com que per la seva manera d'entendre el futbol, el partit es va acabar en el moment que no es posen a ningú de l'Atlético, com si el futbol tu decidissis quan acaba i quan comença, i no poguessis fer res, com deia ara el Miguel, bueno, tu a tu t'expulsen un jugador i has de reaccionar com a entrenador i has de fer veure al teu equip que ets el Madrid i que la samarreta del Madrid, perquè la història ho diu, et permet empatar, reaccionar davant situacions, bueno, obstacles que et posa el partit. Aquesta baixada de braços, no, trec la fotocòpia i explico que el Madrid s'acaba aquí, a la primera part. Llavors t'està dient que ell pràcticament no li ha interessat el partit a partir d'aleshores. Per què? Perquè s'ha encarregat de que li portin les fotocòpies, de que... O sigui, no, que tu ets entrenador del Madrid. Les fotocòpies les trauràs la setmana que ve, si vols. Però ara centra't en el partit, sí, que és pel que et paguen. Jo crec que el personatge ja fa temps que l'ha devorat, però ara... estem en una fase de decadència, d'un tio que va ser molt important en el món del futbol, que li han fet un documental i encara, no?, estrenat per Netflix, explica la seva història, que si no sé què, ell encara es creu important en el món del futbol quan ha deixat de ser-ho, perquè el seu historial va de baixada des de fa ja molts anys, i el Madrid no serà el seu... No. Bueno, serà el cant del cisne, perquè realment jo el veig
1: jo crec que no
0: pitjor que mai, perquè no aporta solucions futbolístiques, que és pel que teòricament el van portar, i l'únic que fa és alimentar aquesta teoria del complot i de la conspiració contra el Madrid, que suposo que calmarà el president Florentino Pérez, però jo crec que la resta de madridistes no convençuts, doncs els neguitejarà bastant.
2: En raons objectives, el problema del Barça no és el col·lector arbitrat, el problema del Madrid és el Barça, i el problema de Mourinho no és el col·lector arbitrat, sinó que és Flick. Que aquí l'equip funciona com un rellotge, els jugadors estan implicats amb el joc i el compromís amb l'escut, i el futbol del Barça és admirat i elogiat particularment a Madrid. Per tant, mentre no solventi això, i això no es pot solventar si no tens una plantilla equilibrada, a més de figures extraordinàries i un entrenador que aporti idees noves, ho té magre.
1: Per cert, que ell llegia l'article del Segurola a La Vanguardia, que parlava del partidàs del Barça-Sevilla i del partidàs d'un jugador que ara més... Veus, tu mires lo de la pilota d'or i dius, escolta'm, que guanyi qui vulgui. Se'n refó, perquè no té cap credibilitat. Rafinha no està entre els 30 millors. O sigui, sembla tan ridícul, que és espantós tot plegat, eh?
0: Jo et diria que el cas de Rafinha, que jo recordi, és el cas de transformació d'una opinió generalitzada respecte a un jugador...
1: Volia vendre,
0: més,
1: eh?
0: Bueno, i que, aviam, jo, com qualsevol especialista que parli ja... no el veiem com un jugador com el que està acabant sent. O sigui, jo el veia un extrem que sempre el que destacava per sobretot era que no renunciava mai a atacar, a demanar la pilota, li anés com li anés. És a dir, era un tio molt criticat, però futbolísticament transmetia poca cosa perquè el veies limitat per ser titular al Barça, i és així, o sigui, no... Com ha revertit això i com ha acabat sent el que està sent ara, que ara mateix ja és per mi el jugador que juga a grans lligues europees, el que està en millor de forma, amb diferència, i em sembla que se l'ha d'aplaudir pel que està donant. Ara parlàveu de l'esprint, etcètera, etcètera. És que això sempre ho ha tingut. Per mi la gran sorpresa és el nivell futbolístic.
2: Golejador.
0: Bueno, és que com a nou està fent una exhibició de moviments. La pressió és fonamental, perquè al final, si tens un nou que pressiona com aquest sombat, que està sonat, o sigui, fa coses que, en fi... Però és que, a part, té energies per fer tots els moviments de manual del nou a la perfecció. Com defineix, en els tres gols del Sevilla, és un espectacle de cap, picant-la, etcètera, etcètera. Però és que ajuda a rebre... per oxigenar els migcampistes, obre passadissos, fa 10-15 desmarcades per partit, que sap que no rebrà la pilota, però que sap que això genera moviments, desorienta els centrals, etcètera, etcètera. Per mi és un jugador, en fi, absolutament... O sigui, la seva història, en la seva carrera, per mi és un descobriment.
1: Va, a veure què diu el Segurola.
3: Para, en términos objetivos, ahora mismo es el mejor jugador del mundo. O sea, ¿cuánto en el mes y medio que llevamos de temporada? Sin embargo, no está en la lista de designados como aspirantes al Balón de Oro. Estas son las incongruencias del fútbol. Estamos todavía en septiembre, faltan todavía 3 meses para terminar el año, se está eligiendo al jugador del año y no figura un jugador que ahora mismo parecería absolutamente marciano, que no estuviera en esa lista y casi que no figurará que entre los 4 o 5 aspirantes. Eso es lo primero. Además, con respecto a Rafinha, hay que decir que no jugó los 2 últimos meses de la temporada. Y que en ese aspecto yo creo que él salió mal parado porque llegó mal al Mundial e incluso se lesionó el primer partido, fue muy perjudicado, y el que lo pagó fue el Barça. Es decir, aquellas eliminatorias contra el Atlético de Madrid en la Copa de Europa y en la Copa sin Rafinha fueron muy duras para el Barça. Se notó que era un jugador más que sustancial. Yo creo que en cuanto a Rafinha, evidentemente sus progresos son enormes, su compromiso es enorme, es un capitán en el campo, en el sentido que da ejemplo, pero también hay que decir que es el típico jugador que llega con mala prensa y tiene que luchar contra la opinión general, la que genera la prensa. Mientras que hay otros jugadores que llegan con muy buena prensa y se pueden tirar años esperando a que se cambie o que se genere una opinión cuando menos dudosa. Y, por ejemplo, Gordon. De Gordon se están hablando maravillas sin que haya hecho ninguna maravilla todavía. Hay que decirlo así. Entonces, creo que... Pero como es inglés... Y hace las cosas correctas, nada especial que yo haya visto, pero se ha definido, incluso lees en la prensa inglesa unos adjetivos espectaculares con un jugador que tiene que ser mucho mejor de lo que es ahora para ser esencial en el Barça. Entonces Rafinha nunca tuvo esta mirada, y ha sido, el mérito de él es extraordinario, primero por lo que ha hecho y segundo por lo que ha tenido que hacer en circunstancias muy difíciles para él. Que no figure entre los 30 nominados, habiendo hecho una excelente campaña hasta su lesión, me parece una cosa absolutamente demencial.
1: Sí, sí, totalment, totalment.
2: Miguel... Bueno, que no hemos... d'acord en tot, però que el Barça no solament és Rafinha.
1: No, no, home,
2: està amb un nivell extraordinari. Hi ha una cosa que no he dit, potser l'única... que a mi és el que em produeix encara més admiració, que és amb aquest esforç físic extraordinari que fa cada minut del partit que juga, és la frialtat que té, que és capaç de tenir quan està dins de l'àrea per tenir el cap fred i prendre la decisió correcta sobre com ha de rematar la jugada. Però, en general, a més de Rafinha, la resposta col·lectiva de l'equip és insuperable amb aquesta idea que jo aplaudeixo i dono el suport que calgui, de mirar de tenir un equip amb 16 o 17 titulars, que els futbolistes de la primera plantilla del Barça entenguin que tal com està muntat aquest tinglado del futbol avui, poden jugar 16 futbolistes cada partit, són tan importants qui comença el partit com qui l'acabi. De fet, els que surten, com voldria destacar en aquest sentit amb Adeyemi, cada vegada que li donen la pilota passen coses, no totes acaben bé, però passen coses, i tots els jugadors que surten de la banqueta no empitjoren l'equip, al contrari, pot ser que fins i tot el millorin. Per tant, mentre el Barça tingui aquesta capacitat d'ambició incontenible i de mantenir el nivell de qualitat futbolística, no cal patir, que els altres facin el que vulguin.
0: I una...
3: Solo me gustaría añadir una pequeña cosa. Este partido se jugó 19 horas antes del Real Madrid y la gente lo vio.
2: Sí, sí.
3: Y vio lo que vio, y vio un partido complicadísimo para el Barça en el primer tiempo, con el Sevilla haciendo exactamente las cosas que al Barça le molestan, y con el Sevilla por delante en el marcador. Y daba para pensar que era un partido muy complejo, muy complicado, difícil de ganar, dificilísimo. Hay que recordar que el año pasado un Sevilla en crisis le metió 4 al Barça en Sevilla, y sin embargo el Barça salió ayer de ese atolladero, primero esforzándose como bestias, hay que decirlo así, segundo jugando magníficamente y con una segunda parte redonda. Y yo creo que dando un ejemplo de lo que es un equipo convencido, comprometido y con apetito, que también eso hay que recordarlo, porque viene de 2 años de triunfos consecutivos en la Liga, 2 años de éxito, viene con mucha gente del Mundial consagrada, y en ese aspecto yo creo que Flick está haciendo un trabajo magnífico por muchas cosas, pero también por eso, por conseguir que jugadores consagrados, y a veces consagrados muy jóvenes, mantengan todavía tengan más hambre de títulos.
0: Deixa'm dir que dissabte, Anglaterra-Espanya, a 3:15 del vespre...
2: Amb Flick a la grada.
0: Amb Flick a la grada, mira que bé. I que hem d'aguantar el torneo de la galleta durant 3 setmanes fins a arribar a que tornin la Lliga.
2: Sí, ojo, però 3 setmanes que els jugadors del Barça...
0: Calla, calla.
2: ...jugaran 4 partits.
0: Calla, calla. Bueno, i els del Madrid?
2: Bueno, i els del Madrid, però sí, sí. Bueno, com ara estem calla, amb aquest nostre àmbit, vull dir que la UEFA i la FIFA munyirà els jugadors fins a l'últim moment de la seva existència.
0: Molt bé. Són pràcticament...
4: No, és que abans no he dit una cosa.
0: Molt breu, sisplau.
4: És superbreu. El Barça va encertar en la finestra d'estiu molts fitxatges, però crec que la importància d'haver fitxat a un segon porter, que és l'Ivakovic,
0: quasi a darrera hora i d'una manera així com mig no diré clandestina, però en fi que no
2: tapadillo.
0: No som conscients de la importància d'aquest fitxatge, perquè si a Joan Garcia té problemes i haver de jugar amb Chesney, crec que era espatllar l'obra d'art que sembla que s'està construint per culpa d'una negligència que no s'ha produït, perquè era, per mi, una negligència no fitxar un segon porter aquest estiu. Per tant, debut tranquil a Sevilla, bueno, tranquil, jugar a Sevilla i sortir ben parat em sembla bé, va transmetre tranquil·litat, té 31 anys, és porter internacional de Croàcia, ha jugat 4 mundials, vull dir, crec que és un bon segon porter per anar pel món si et passa alguna cosa.
1: Dit queda. Escolteu-me una cosa, doncs no en parlarem, si no us veuré fins d'aquí 3 setmanes, no, us veurem abans, perquè passaran coses, ja t'ho dic ara. Miguel Rico, gràcies.
2: Passo bé.
1: Santi Segurola, a passar-ho bé, que vagi bé. Gràcies, Joan Topallàs.
0: A vostè.
1: Tres quarts de 12. D'aquí uns moments parlem de futbol, però d'una altra manera. Perquè aquesta setmana arriba el FIFA 2027.
2: Oh.
1: Sí, noi.
0: Això que jugo amb tu i jo sempre, Miguel.
1: Sí. Amb algunes novetats... Bueno, jo és que, escolta'm, jo estic amb els cromos ara.
0: Ja m'ho has dit.
1: Estic amb els cromos penyol, sí, jo.
2: Quan deixes el tabac, s'ha de tenir un altre vici.
1: Sí, escolta'm, vaig enganxant cromos, tu, escolta'm, em fa deixar el mòbil, tu, vaig enganxant cromos i, mira, i m'ho vaig passant la mar de bé. I ara un dia d'aquests aniré al Mercat de Sant Antoni a Barcelona. D'aquí uns moments, Albert García, periodista expert en videojocs, em parlarà aquí al món a RAC1. Gràcies, amics, fins ara, que vagi bé. Tres quarts.
5: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler a casa teva.
6: RAC 1.
7: Com et quedes si et diem que les cartes que fas servir per jugar a la botifarra són, en realitat, un diari antic? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc, el vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau, i l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
8: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecoembes.
9: Pensant en rehabilitar el vostre edifici?
10: A Revés 95, recuperem la bellesa i la seguretat del vostre edifici amb les solucions tècniques més innovadores del sector.
9: Més de 25 anys d'experiència en rehabilitacions integrals d'edificis, recuperació i conservació de façanes.
10: Revés 95, professionalitat i compromís en cada projecte.
9: Informació a revés95.com.
11: Barna Crèdit, el teu aliat financer per impulsar el creixement del teu negoci. T'oferim crèdits i préstecs hipotecaris amb garanties immobiliàries. Amb una gestió àgil i clara, solucions adaptades a cada empresa i acompanyament proper. Barna Crèdit, la teva banca alternativa al centre de Barcelona. Demana informació al 93 487 1324 o entra a barnacredit.com.
12: Vine a Sant Boi, vine a conèixer les ofertes de la Setmana de la Mercè, models nous i d'ocasió. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Vine per la Mercè.
13: Sabem que només necessites un bolígraf i un paper per donar forma a les teves idees. I després? Cafè, taules, cadires, llums, impressores, més cafè, tinta, papers, carpetes. Mundo Office, més de 30.000 productes de material d'oficina, mobiliari i solucions per al teu espai de treball, en estoc i amb entrega ràpida. Troba'ls a mundooffice.es.
14: Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros. Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
15: Un dia descobreixes que tens humitats. En sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
16: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
15: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
16: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
17: Energía, fuerza, vitalidad, lo puedes llamar de muchas maneras. Yo lo llamo Revital. Revital con ginseng mantiene tu energía durante todo el día. Revital, de Pharma OTC.
18: Vine a Sant Boi.
19: Vine a
12: Sant Boi. Vine a conèixer les ofertes de la Setmana de la Mercè amb models nous i d'ocasió. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Vine per la Mercè.
6: Un lingot d'or. Or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
18: Es pot ser amic d'una exparella? Què queda quan s'acaba l'amor? No et perdis Després de nosaltres, un nou musical en català ple d'humor, llum i tendresa. Del 22 de setembre al 15 de novembre, al Teatre Texas. Després de nosaltres. Entrades a espaitexas.cat.
19: Mamma Mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'ABBA. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamialmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
20: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
1: Com sempre anem tard, 10 i les 12. Aviam, si us agrada els videojocs i el futbol, arriba el FIFA. Aquesta setmana, plena de novetats interessants que ens explicarà l'Albert Garcia, que el fill de Déu el tenim a Tòquio, a aquesta hora del matí, que són la tarda allà. Hola, què tal, Albert? Bon dia.
21: Bon dia, Jordi. Bon dia.
1: Què fos a Tòquio?
21: Doncs estic cobrint una fira de videojocs, que és la més important del Japó, que és el Tokyo Game Show, i que fa 30 anys.
1: Oh. Bueno, escolta'm.
21: I provant els videojocs que sortiran l'any vinent.
1: Ah, mira. Bueno, aviam, el FIFA surt oficialment aquest divendres. Qui surt a la portada aquest any?
21: Doncs surt l'Mbappé i en Bellingham, del Madrid.
1: No oblidem que surten aquests perquè hi ha altres que no tenen contracte amb FIFA.
21: Ah, amigo, sí, clar. El Barça segueix vinculat, com sabeu tots, a Konami, amb l'eSports, amb l'altre joc, a l'eFootball, perdó, i segueix vinculat amb el joc aquest de Konami. Justament Konami, l'empresa aquesta japonesa, té molta presència aquí al Japó.
1: Val, però perquè ens entenguem, Albert, el gran joc és el FIFA, continua sent el FIFA de tota la vida, que surt oficialment el divendres, però si tens l'Ultimate es pot jugar ja des de divendres. Tu has jugat, què et sembla?
21: Doncs diverses coses per comentar, la veritat. Com bé dius, Jordi, Electronic Arts segueix diferenciant els usuaris aquests d'aquesta forma entre usuaris de primera i de segona. Si pagues més diners pots jugar al FIFA ja, però si t'esperes una mica, si vols pagar la versió normal, que també és molt cara, t'has d'esperar doncs, fins divendres. Abans de res, Jordi, et volia comentar dues coses que són rellevants abans d'entrar a parlar de les novetats d'aquest FIFA. Són dues dades que jo penso que tothom hauria de conèixer. La primera d'elles és que aquest és el primer eSports FC, la primera edició del FIFA, si agafem el nom antic, que ha sortit a la venda després de que el fons d'inversions públiques d'Aràbia Saudí, que darrere hi ha el príncep Mohammed bin Salman, que ja el coneixem amb aquest personatge, doncs comprés Electronic Arts per 55.000 milions de dòlars.
1: I això pot afectar
21: això? Això com a tal, en principi no, perquè la nova edició del FIFA fa molt temps que està en desenvolupament i la compra aquesta es va efectuar a l'agost. Però jo penso que en el futur pot afectar perquè, evidentment, des d'aquest fons d'Aràbia Saudí voldran recuperar la inversió i jo penso que voldran exprimir els usuaris. I atenció, el segon comentari que us volia fer, perquè això no s'està comentant gaire i per mi és ultra rellevant. Aquest és el primer FIFA, el primer eSports FC, que surt a la venda amb una recomanació d'edat de més 16 anys.
1: Oh, clar. Els sobres.
21: Efectivament. Els sobres amb jugadors de futbol, que és la mecànica amb la qual Electronic Arts guanya molts diners, no deixen de ser una mena de sistema de recompenses aleatori que pot recordar a les màquines escurabutxaques.
1: Clar.
21: Llavors, la Unió Europea s'està posant molt les piles amb això, alguns països estan fent moviments per prohibir-les, aquestes mecàniques aleatòries, i llavors aquesta edició del FIFA per mi és molt, molt significatiu perquè les anteriors, si agafàveu la capsa del videojoc, posava un -3 a la cantonada i ara posa un -16, cosa que trobo correcta perquè així doncs els pares, sobretot, poden saber que aquest joc té algunes mecàniques que cal vigilar de molt a prop.
1: La principal novetat no és de jugabilitat, no?
21: No, la principal novetat té a veure amb el que passa fora del terreny de joc. Bàsicament, Electronic Arts vol que els jugadors estiguin més temps dintre del videojoc, perquè això dona més possibilitats que acabin passant per caixa. I la principal novetat d'aquesta nova edició del FIFA és un mode que es diu The Grounds, i que és un escenari de món obert que està inspirat en Anglaterra, França i Argentina, i els jugadors poden moure's per aquest escenari. És com una mena de petit gran escenari món obert, a partir del qual pots accedir a diferents partits amb altres jugadors, per jugar partits ràpids. És una cosa que ja va implementar el joc de la NBA fa uns anys, i ara també doncs ho ha implementat el FIFA.
1: Les crítiques, què tal?
21: De moment es parla més d'una evolució, més que no pas d'una revolució, però si entrem a la pàgina aquesta de Metacritic, que és una pàgina web que recopila totes les puntuacions de tots els mitjans de videojocs del món, a veure, la puntuació ara mateix del nou eSports FC 27 està per sota de les anteriors, de les que van tenir les anteriors entregues. Té un 75 sobre 100. Oh. Els mitjans que l'han pogut jugar destaquen que hi ha, a l'hora de jugar és com tens més control del jugador, que les passades i el control dels xuts depèn més del que tu fas amb el comandament. Es parla també de que la defensa és més exigent i d'altres millores. I també es comenta que el mercat de fitxatges també és una mica més profund. Però això, com sempre, cal esperar una mica, perquè cal que els jugadors el provin bé, el videojoc, i llavors és quan començaran les crítiques i Electronic Arts potser haurà de fer ajustaments.
1: Val, tot i que en breu parlarem ja dels que han de venir encara, deixa'm parlar de dos que són els grans videojocs que són els més esperats de l'any. Un és el Grand Theft Auto 6, que surt el 18 i 9 de novembre, i això serà la monopolització total, no?
21: Oh, i tant, oh, i tant, això obrirà, jo penso, les portades dels diaris fins i tot, i també dels programes de ràdio i de televisió, dels informatius, arreu. Perquè us fa una idea, hi ha empreses que estan durant dies de festa, els treballadors i les treballadores, perquè puguin jugar al videojoc, perquè hi ha molta gent que l'està esperant moltíssim, el nou Grand Theft Auto. És un títol que ha condicionat el calendari de totes les empreses de videojocs. Ningú vol sortir al costat del GTA 6, i un motiu de tanta espera és que porta 13 anys en desenvolupament. Han passat 13 anys des que va sortir el primer videojoc, vull dir, l'última entrega, vull dir, el GTA 5, i tothom vol jugar, perquè sembla que està ambientat, bueno, sembla no, està ambientat a Miami, i té una pinta gràficament espectacular, espectacular.
1: I l'altre és aquest. Long ago, there was a man... En parlarem d'aquestes dues estrenes, que l'altra, aquesta segona, és The Legend of Zelda Ocarina of Time. Què tal això? Surt el 5 de novembre per Nintendo Switch, no?
21: Sí, aquest és l'únic joc que s'ha atrevit a plantar cara al GTA. És l'únic que s'ha atrevit a sortir al novembre, perquè, com us deia, el GTA ha fet que tothom anés cap a fora per sortir de l'impacte del GTA. Per mi serà una mica un duelo de titanes, perquè el GTA és molt esperat, però clar, el Zelda Ocarina of Time està considerat com el millor videojoc de la història. I això serà un remake. Serà un remake, serà una posada al dia d'aquest videojoc, i per tant, per mi serà un duel entre dos videojocs super esperats, i aquest sí, com deies Jordi, sortirà per la Nintendo, així que com que són per consoles diferents, tampoc es barallaran gaire.
1: Una abraçada, Albert, que vagi bé per Tòquio.
21: Moltes gràcies, Jordi.
1: Bé, fins ara. 3 minuts i les 12. Hola, bon hombre.
3: Hola, bon dia. Joan
1: Ferrer, bon dia.
3: Bé, molt bé. A veure, aquest matí m'has dit que el Barça juga a RAC1 de dissabte. Es va produir una mena de rap del Pou, que no el va buscar, que es va produir per error. El sentireu original i després l'he muntat amb música.
4: La pelota a la banda esquerra de la defensa dels de Luis García. Luis García. Intentant una jugada amb Iure. Els de Luis García. Luis García.
1: Molt bé!
3: Que no té cap gràcia, però com que manes tu i l'has demanat, doncs ja te'l trec.
1: Sí que té gràcia.
3: No, sí que té gràcia, perquè mira, parlant de música, el Martí Esteban ens explicava l'altre dia una notícia falsa sobre l'Ed Sheeran.
1: Sí.
3: I els seus músics, que es diuen la banda es diu Beoga.
1: Beoga.
3: Escolteu.
22: Que Ed Sheeran ha actuat sol després que el seu grup l'abandonés en la gira pels Estats Units per no donar suport a Palestina. Però el vídeo que s'ha fet viral a les xarxes socials en realitat és del 2022 i era habitual que el cantant britànic actués sol. La banda Bodega, la banda Beoga, només l'acompanyava en algunes cançons. La banda Bodega...
23: Viva el vino!
0: Davant de bodega.
2: Viva el vino.
3: Davant de bodega m'agrada més.
0: Davant de bodega.
3: A Rússia hi ha hagut eleccions i ha tornat a guanyar el partit de Putin, que potser no és el més demòcrata, però sí el més lubricat.
1: Tot i que els resultats definitius no els faran públic fins a finals de setmana, el primer recompte apunta que Rússia Unida...
5: Sí!
1: Que Rússia Unida... Unida...
23: Sexe sense vots.
1: Hauria aconseguit gairebé el 58% dels vots.
3: Unida, sempre Unida. I Unida, si es pot, també.
1: Bueno, demà Joel Joan. L'esperem aquí al Món a RAC1 a partir de les 11. Gràcies per la vostra companyia i per la vostra confiança. I demà a les 6 en punt del matí, si Déu vol, us esperem. Bon dia i bona hora.
24: RAC1. Notícies. Xavi Pardo.
25: Bon dia, són les 12. Carlos Mazón al·ludeix qualsevol responsabilitat en la gestió de la Dana, que fa pràcticament 2 anys. L'expresident de la Generalitat Valenciana compareix al Congrés dels Diputats des de fa una hora i presumeix de la falta de responsabilitats perquè el Tribunal Superior de Justícia ha decidit que no se l'ha d'imputar. Mazón, això sí, no vol entregar els missatges de WhatsApp de tota la crisi i al·ludeix la majoria de respostes. És la segona vegada que compareix a la Comissió d'Investigació des de Madrid. Jordi Armentera.
26: Sí, se l'ha tornat a citar per les contradiccions en la seva primera declaració. La picabaralla és la mateixa, tots els portaveus li exigeixen responsabilitats i ells s'escuden el fet que el TSJ no l'ha imputat, l'exemple aquest cara a cara amb la diputada de Compromís, Águeda Micó.
27: L'autor del Tribunal Superior de Justícia en el que se descarta por completo mi responsabilidad.
28: Yo le he preguntat i vostè m'ha de contestar a les meves preguntes.
27: Esta es mi respuesta. Una decisión tomada por unanimidad entre 5 jueces... de diferentes posicionamientos ideológicos.
28: Si vulguen depurar responsabilidades políticas.
27: Como ahora
28: porque estoy... Porque usted dice que es inevitable.
27: Y como ahora estoy personado en el procedimiento, estimo que lo procedente es no hacer ninguna declaración pública hasta que termine la instrucción.
28: Sabe que, es que, claro, es que vostè no té vergonya ni la coneix.
26: El Tribunal Suprem l'investiga per fals testimoni precisament per les declaracions que va fer Mazón el novembre passat a la mateixa comissió d'investigació. Al Congrés també hi ha en aquests moments representants de les víctimes de la Dana denunciant que el PP el protegeix i que no té cap sentit que Mazón sigui ara un diputat ras amb els privilegis d'expresident.
25: Mentrestant, Alberto Núñez Feijóo ja és a Ceuta, és la quarta visita que fa a la ciutat autònoma, en aquest cas acompanyat del líder del PP europeu, Manfred Weber. Emet especial de RAC1 a Ceuta, Adrià de les Heres.
29: La visita del cap de l'oposició coincideix amb una nova alerta de possible entrada massiva. Corren vídeos a xarxes que animen a creuar la frontera dimecres, just el dia de les eleccions al Marroc. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, treu ferro a l'avís. N'ha parlat a Televisió Espanyola.
30: De manera periódica hay avisos, alertas que nos trasladan, por ejemplo, que hay una convocatoria en redes sociales y luego no se materializa esa llegada masiva de miles y miles de personas, ¿no? Bueno, el gobierno de España ha recibido en los días previos y también en los próximos posibles alertas y lo que se hace es actuar al respecto.
29: Avui a la tarda visita la ciutat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, farà un seguiment del procés d'afiliació dels menors que avança lentament.
25: I el govern espanyol es reunirà el mes que ve amb patronal i sindicats per impulsar una regulació que limiti l'ús de la intel·ligència artificial. Pedro Sánchez ha fet una crida a evitar que aquesta tecnologia sigui cada vegada més opaca i respongui només als interessos dels tecnoligarques.
31: Tenemos que impulsar entre todos un nuevo contrato social para la inteligencia artificial. En definitiva, un gran acuerdo de país entre empresarios, trabajadores, por tanto sindicatos, patronal, partidos políticos, poderes públicos, para ofrecer seguridad a las personas ante los cambios en el trabajo, en la vida que esta tecnología va a suponer.
25: I ha subratllat que una IA sense control humà no és intel·ligència, sinó estupidesa. I ara els esports amb l'Albert Pedrol.
32: Comença l'èxode de futbolistes internacionals amb les seves seleccions. El Barça, per exemple, té 17 jugadors que marxaran aquestes 3 setmanes sense futbol de primera. N'haurien estat 18 si no fos perquè Christensen va lesionar-se contra el Sevilla i es baixa amb la selecció de Dinamarca. En aquesta aturada es juguen partits a la Lliga de les Nacions, però també d'amistosos. L'exemple més cridaner és el de Rafinha, que se n'anirà a Austràlia i a l'Índia, malgrat que el Brasil no té res en joc. L'Espanyol té 2 internacionals, Roberto Fernández amb la selecció espanyola i Vanya Derkusic, que se n'anirà amb Eslovènia. I a segona, la competició no s'atura, però tot i així el Girona, per exemple, perdrà 6 jugadors. Benat, Pixur, Krapitsov, Laskuruma, Asprilla i júnior. I en bàsquet, a Badalona continua la celebració per la Supercopa que el Joventut va guanyar ahir contra el Barça a l'Olímpic de Badalona. La festa continuarà avui a la plaça de la Vila. A les 7 de la tarda hi haurà una recepció institucional a l'Ajuntament i després els campions sortiran al balcó per celebrar el títol amb l'afició.
2: Vine a la castanyada del Cabra Rock! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex-embuster i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! Rec 105, emissora oficial!
25: I el temps aquesta setmana s'espera un temps tranquil amb sol, algunes bandes de núvols i ambient càlid. De moment, el dia amb temperatures més altes sembla que serà avui, amb màximes que es mouran entre els 30 i els 35 graus a gran part de Catalunya i que poden arribar als 36 a l'Ebre. És tot, ens actualitzem de quina hora al punt de la una i també al portal de notícies rac1.cat.
5: Minut a minut de RAC1.
7: Més fàcil.
5: Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio.
7: Actualitzada.
5: Tot allò que t'expliquem a RAC1.
7: Renovada.
5: RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1.
7: Escolta.
8: Ciutadans de Catalunya.
5: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Oscars. Aquí comença la competència.
9: Gràcies, moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
10: Sitges!
11: Sí!
10: Sarrià!
11: Sí!
10: L'Eixample!
11: Sí!
10: Sant Feliu de Pallerols!
11: Sí!
10: Tornabous!
11: Sí!
10: Vilanova-la-Geltrú!
11: Sí!
10: Terrassa!
11: Sí!
10: Sant Cugat!
11: Sí!
10: Guinardó!
11: Sí!
10: I Sant Quirze!
9: Sí! Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals. Són les 12 i 6 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
12: Bon dia, Òscar Dalmau.
9: Avui amb Bru Esteve, Noelia Caranets i Oriol de Balanzó.
12: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
9: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
12: Heu de saber que el Barça és líder destacat de la Lliga Espanyola després de la derrota del Real Madrid d'ahir.
9: Sí, però no cal dir-ho gaire alt.
12: O perquè no podem dir gaire alt.
9: Perquè s'enfadaran a Madrid, eh?
12: Ola, amiga, prou feina tenen a Madrid amb lo de Ceuta, amb lo de Sánchez, amb el Marroc, amb l'àtic de la presidenta de Madrid.
9: No,
12: ja s'ho faran, escolti.
9: Ja sabeu com va acabar la cosa l'última vegada que vau fer enfadar la gent de Madrid, eh?
12: Què vol dir, com va acabar la cosa?
9: Doncs amb gent a la presó, eh?
12: Home, sí, però això no era perquè la gent de Madrid...
9: El pitjor encara, eh? Hi va gent que va haver d'anar a viure a Bèlgica, eh?
12: Bueno, sí, sí, és un drama.
9: Això sí que és un drama.
12: Bueno, en fi, explicarem el que ha passat i el que ha passat aquest cap de setmana.
9: Sort que el molt honorable runner Salvador Illa ha hagut d'arribar ell per arreglar-ho.
12: Sí, ja ho ha arreglat tot, eh? Ja...
9: Ha anat casa per casa dels catalans preguntant si estan bé. Han passat per casa vostra, Salvador Illa, sí, oi?
12: Sí. Hi ha una senyora aquí al seu costat que segur que sí, perquè fa molt bona cara.
9: Sí, sí, sí. Ha instal·lat l'aire condicionat. Salvador Illa, doncs, arriba a casa teva i t'arregla el típic vàter que perd aigua.
12: Sí.
9: Ha hagut d'anar fins i tot a Extremadura a explicar que ser català no és tan perillós.
12: No, si són bones persones.
9: Si són bones persones,
12: sí, sí,
9: no?
12: Sí, sí, sí, sí.
9: Explicar que les cançons d'estop estan molt bé.
12: Però, a veure, una cosa, què té a veure? Estàvem parlant del Madrid i del desastre que representa aquest Madrid a sis... Res,
9: escolta,
12: portem cinc partits o sis...
9: Escolta'm,
12: i ja
9: una cosa, que... seguim l'exemple de Carles Puigdemont. L'heu sentit? Què ha dit últimament?
12: Sincerament,
9: sí, aquest cap de setmana...
12: Ha fet un parell d'altres entrevistes davant la perspectiva de que pugui tornar si finalment doncs, li apliquen la llei aquesta d'amnistia. Sí.
9: Ah, pensava que anaves a dir l'eutanàsia.
12: No.
9: Que li apliquin l'auto...
13: No. La llei aquesta, gràcies a la qual hi ha 150.000 policies espanyols que no rebran el càstig que es mereixen. Aquesta és la llei de pacificació. A cagar la via.
12: Però és veritat que Carles Puigdemont, com deia Miquel Cirici... Ha
13: gràcies,
12: fet...
13: senyora. Ara no sé si estava aplaudint o estava matant un mosquit.
12: Les dues coses a la vegada.
13: Sí?
12: Què deies? Perdona. No, això que el Puigdemont doncs, ha fet entrevistes a diversos mitjans, entre ells a TV3.
9: Sí, i explica què ha dit.
12: Doncs ha dit que quan torni, gràcies a...
9: Què farà? Què farà quan torni?
12: Doncs recorrerà tot el territori català per tocar, olorar, sentir i estar entre la seva gent.
9: Molt bé. Escolta, hi ha coses molt boniques a Catalunya per anar a visitar.
12: Sí, sí, home, sí.
9: Puigdemont pot anar a visitar el Museu del Pessebre de Montblanc.
12: No, home, ja, però crec que no es referia
9: pot això. Pot anar a l'Escala.
0: a visitar el Museu de l'Anxova i de la Sal. Però, hi heu estat?
12: Però després d'anys...
0: Home, però què és això?
12: Sí, però...
0: Però que no hi heu estat mai al Museu de l'Anxova i de la Sal?
12: No.
0: Sí. Allà sí, eh?
4: Que sí, allà hi ha gent que
0: sí. Home, estic temptat de fer-li arribar un micròfon inalàmbric
12: perquè ens expliqui
0: la seva experiència al Museu de l'Anxova i de la Sal.
12: Que té tot el sentit que estigui a l'Escala i no pas a Lleida.
0: És que jo no hi he estat. No hi he estat, però me n'han parlat molt.
4: Al costat d'un quibuc, ja, sortint d'una rotonda i arribes al Museu de l'Anxova.
0: Que bé.
4: És preciós.
12: Un quibuc, quibuc mobles. Ah, em pensava que era com... És que aquí no és un quibuts. O sigui, són dues coses diferents que en principi no tenen res a veure. Dic, mira, ja han arribat aquí al quibuts.
4: Hi ha un bon preu a prop, em sembla que hi ha un bon preu.
0: Bon preu també, és veritat. Sí, doncs escolta, Puigdemont també podria visitar el Lidl. Puigdemont podria visitar també l'edifici més maco, il·lustre i emblemàtic de la Roca del Vallès.
12: Quin és?
0: La casa on va néixer Salvador Illa.
12: Sí, aviam, sí.
0: Jo trobo que hi falta una placa, encara no l'hi han posat, però...
12: No, esperi que falti.
0: Tot i que si jo fos Puigdemont i passés per la Roca, també aniria a visitar l'outlet de Camper. L'heu vist? L'outlet de Camper està molt bé.
12: Sí, sí.
6: Una cosa, perdoneu, una cosa. Bon dia a tothom.
0: Bon dia, Mohamed,
6: bon dia. A Catalunya.
0: Bon dia.
6: No ho he esmorzat? Què passa aquí, eh? Així no farem la independència. Amb gent que no esmorza no es fa la independència.
0: Esmorzar de forquilla, eh? Un esmorzar fort.
6: El que sigui, a les 6 del matí, després de tornes del tros...
0: Sí, sí, que et lleves d'hora.
6: Home, és que si ens llevem ben d'hora, sí, tindrem més possibilitats de fer l'autodeterminació, eh?
12: Sí, molt bé.
6: Es pot saber què passa amb els líders del procés? Puigdemont diu que recorrerà el territori quan pugui tornar.
0: Sí.
6: Jordi Turull, el primer que va fer quan li van donar l'indult, va ser anunciar que creuaria Catalunya caminant. Sí, volíem uns líders polítics que ens portessin cap a la llibertat i al final tenim una unió excursionista, m'entens? No és això, companys, no és això. Bueno, per pujar al turó d'Iloma ja ho podem fer amb la repressió espanyola.
0: Bueno, escolta'm una cosa, ara que parleu del Barça, 6 punts al Madrid.
12: Sí, sí, encara no hem esmentat el Barça.
0: Ah, no? Tu l'acabes d'esmentar?
12: Ah, bueno, ja, sí.
0: Acabes de dir Barça.
12: Perquè vostè ho ha dit primer.
0: No, ho has dit tu.
12: Bueno, sí, és
0: ara, ara que l'esmentes, el Barça,
12: sí,
0: només vull destacar com a culer empenedit que sóc.
12: Empedreït, serà, bueno, empenedit.
0: El que sigui. Però...
12: Sí,
0: jo vull donar la meva opinió, però donant dades.
12: Bueno, mira, opinió amb dades, sí, molt bé.
0: Perquè les dades són objectives, perquè jo ara podria donar aquí la meva opinió i la gent se'n podria tirar sobre. És que el vostè ha pres part, la seva opinió és biaixada, perquè no... És no fa... és opinió.
12: Però és el que fa cada
0: dia. No, és informació.
12: No, clar.
0: És informació. Avui no vull opinar. Avui no vull donar dades.
12: Molt bé. Endavant.
0: No les donaré jo. Les donarà el nostre company d'esports de RAC1, l'Oriol Jové. És l'home dada de RAC1. Ja sabeu que després de la jornada de Lliga, ell mira els números i te fa un anàlisi...
12: Té un Excel.
0: ...de les dades...
12: Sí.
0: Més boniques, que es fan i es desfan.
6: És l'Excel de Harry Potter.
0: Pues sentim l'Oriol Jové repassant les dades d'aquesta arrencada espectacular de temporada del Barça.
14: Després de la victòria de dissabte a Sevilla, aquest Barça és el primer que guanya els 8 primers partits de la temporada des de la Guerra Civil, des de la temporada 1935-1936. A més, és el Barça que més gols ha marcat en els 8 primers partits també des de la Guerra Civil, i en particular Rafinha és el futbolista que més gols ha marcat amb la samarreta del Barça en els 8 primers partits d'una temporada des de la Guerra Civil, des de la temporada també 1935-1936, quan Josep Escolan havia marcat 26 més que els que porta ara Rafinha.
0: Bueno, pues
14: així
0: ja
14: doncs,
0: sabeu.
14: Estem parlant d'un Barça de rècord
6: abans de la Guerra Civil.
0: Sí, sí. Pues ja sabeu, quan el Barça fa una molt bona temporada d'arrencada, què és el que ve a continuació?
12: No.
0: Ja sabeu què va passar l'última vegada que el Barça va batre tots aquests rècords, no?
12: Sí, què va passar?
0: Que Franco va guanyar les eleccions.
12: Home, Franco no va guanyar les eleccions, va fer un cop d'estat en virtut del qual vam anar...
0: Tu hi vivies en aquella època?
12: No,
0: però... A tu t'han intoxicat.
12: Ni tan sols ho he estudiat, això, ni a l'institut ni al col·legi, i precisament perquè van guanyar.
0: Jo t'explicaré.
12: I no és que guanyessin, és que no van perdre, encara no han perdut.
0: Jo he llegit molts llibres d'història.
12: Vostè que collons ha de llegir? Si vostè odia llegir.
0: Bueno, és igual, però miro documentals que fan allà.
15: Ha vist un reel.
0: Hi ha un programa de documentals de la realitat.
12: De la realitat. Docu-realitat.
0: Que es diu Horizonte.
12: No, un moment.
0: Que presenta aquell dels ovnis.
12: Un programa de realitat presentat per aquell dels ovnis, hi ha alguna cosa que aquí no quadra.
0: Què passa?
12: Home,
0: els ovnis existeixen, una altra cosa que us ho ocultin.
1: Sabeu,
0: és el que faltava, professor de debò, bon dia.
12: Home, és que vostè també podria fer un informatiu perquè mateix...
1: No en teniu ni idea. Sabeu que Iker Jiménez va ser becari meu?
12: És veritat. Ja ho he explicat alguna vegada i ens n'havíem oblidat.
1: Clar que és veritat, quan he mentit jo.
0: No.
12: Ara no tinc les dades.
0: De la cadena SER, això, quan vostè feia programa a la SER.
1: Bueno, no es deia SER, es deia ERA. De tant... Fa tant de temps...
0: Era en pretèrit, ja no era ni l'infinitiu, eh?
1: Efectivament.
12: La cadena fue.
1: La cadena fue. No pregunteu què va passar a la cadena SER en aquesta època de la Guerra Civil. Sí, com sigui, el que no m'agrada com a representant i president del...
0: De què?

0: M'agrada dir que, com a portaveu també d'aquesta associació, sí, aquest moviment que ha fet aquesta persona, de qui no recordo el nom,
1: Iker Jiménez,
0: exacte, ja el recordo,
1: sí,
0: aquest moviment que ha fet del misteri cap a la realitat...
1: De parlar d'ovnis a passar a parlar de política?
0: No, això no ens agrada. No, no ens agrada, perquè ens sentim traïts.
1: Això no parla com a portaveu de l'associació...
0: APM, associació de professionals,
1: sí, dels misteris.
0: Dels misteris, val, gràcies.
2: Abans era del misteri, però és com la CUPS.
0: És que no? Hi ha més un misteri, per tant, són misteris.
1: Val, perfecte.
0: Per tant, el que recomanem és que no seguiu aquest senyor i, en tot cas, que aprofiteu per recordar-li pel carrer, per agafar-lo una mica pel la samarreta, sí, i ens has traït. Què passa amb Roswell? Què passa amb les dones d'aigua? Què passa amb Nazca? Què passa? Què passa amb el Raval?
1: Vostè porta molts anys responent a aquesta pregunta. Què passa?
0: Exacte, o què ha passat? Doncs ha passat? Moltes gràcies.
1: Gràcies. No, vostè, eh?
2: Sí. A veure, estava intentant rebatre el Jep.
1: Vostè està dient jo
2: que l'última vegada que el Barça havia fet tots aquests rècords, sí, que ha guanyat, sí, 8 dels, sí, 8 primers partits, sí, de la temporada, sí, no sé què, era després... Sí. Just abans de la Guerra Civil.
1: No. Abans que Franco guanyés les eleccions.
2: Però que Franco no va guanyar les eleccions.
1: El que passa és que en aquella època es votava amb alçada.
2: No.
0: Ells ho recorden, eh? Hi ha tota gent...
1: Ho recorden, també van votar, no?
2: Sí,
1: són d'aquests,
2: sí,
1: votants amb alçada i la cara al sol, no?
2: Sí, home, sí.
1: Cara al sol.
2: Però.
1: Sisplau, canteu amb mi, home.
2: No.
1: Cara al sol, ara parlarem... Com la camisa
2: para, que no és buena.
1: Si tu compraste mango ayer... Estava de oferta.
2: Sisplau.
0: Però no banalitzem.
2: No banalitzem que qualsevol dia...
1: No estic banalitzant, ho dic, jo ho canto en sèrio.
2: No.
1: Jo canto molt en sèrio.
0: Ara parlarem, si ho banalitzem no passa res, però en tot cas... Siguem-ne conscients. Ara parlarem abastament de la victòria
1: de
0: la victòria del Barça.
2: Sí, vostè surt, Angelines, que ens ha dit, sí, que volia parlar sobre...
3: Ah, sí?
2: Sobre...
3: Parlaré de l'antic?
2: No, del Mourinho. Perquè ja ho veurà més endavant.
0: Bueno, parlarem abastament més endavant. Parlarem d'aquesta derrota al Madrid, del madridisme fràgil de Mourinho i del millor fitxatge que ha fet Florentino enguany, la impressora de color. Quedeu-vos amb aquest concepte.
2: I Mourinho.
0: Quedeu-vos amb aquest concepte, l'impressora de color.
1: A la competència també parlarem de l'ONU, perquè aquest organisme ha fet càlculs per saber quan arribarà la igualtat de gènere entre homes i dones.
0: Ah, sí? Quan arriba això? La setmana que ve?
1: No, haurà d'esperar una miqueta més, Avi, sí.
0: 15 dies, 2 setmanes?
1: No.
0: Per la castanyada hi haurà igualtat entre homes i dones?
1: No.
0: D'aquí 2 anys, 3, 4...
1: Força més.
0: 5.
2: No. Segons l'Observatori de les Dones de l'Organització de les Nacions Unides, al ritme actual, les dones no tindran els mateixos drets, poder i capacitat econòmica que els homes fins l'any 2197.
1: Bueno, pues ja... Pues
4: ens
1: ja
4: veiem aleshores.
3: Pues ja ens podem esperar sentades, nenes, perquè, escolta'm, és que des de luego...
0: Bueno, han dit el 2197, sí, arribarà la igualtat de gènere.
2: Sí.
0: Han dit l'hora i el dia que ha d'arribar això? És que el 2197, jo tinc força plena en l'agenda.
1: El 2197, hòstia, sí que pensa viure.
0: Sí, bueno, tinc partida de petanca, Calafell, em penso que era bonit, ara no me'n recordo. Quins collons que tenen aquesta gent. Mira, així també dono jo previsions, faig previsions.
2: Com ara?
0: Els trens de Rodalies arribaran al 100% de la puntualitat,
1: sí,
0: el 2298.
1: Qui tingui collons...
0: Coincidint amb el trasllat de tota la humanitat, les quatre persones que quedin a Alfa Centauri. Vull dir que, aleshores, bueno, no hi haurà ningú per saber si arriben.
1: Ja
0: s'haurà robat tot el coure i això...
1: No, avi, desperti.
0: Vols veure una cosa que arriba puntual?
1: Va, avi, va.
0: Però, mentrestant, a Igualada, un grup de veïns ha recollit més de 400 signatures perquè volen treure...
3: El Museu de la Pell d'Igualada, també. És un altre museu que existeix i que podria visitar Carles Puigdemont quan torni. Que diu que vol recórrer Catalunya, llocs interessants, Museu de la Pell d'Igualada.
0: Una pregunta...
3: De la pell d'animal, no humana.
5: Ah, perquè si no... Sabeu si tenen una habitació dedicada a la fimosi, per exemple?
0: No. Bueno, a veure, un moment. No, l'hora és molt d'hora per dir tantes bajanades.
3: Sí,
0: oi, Noelia?
3: Jo aquesta imatge me la vull treure del cap. No podrem. Estem traumats ara ja de per vida. Aquesta gent està plorant.
2: No, està plorant.
3: Hi ha un home, justament, que està fent el cim així, amb les mans, fa com que plora.
4: Perquè s'han recordat en aquell moment.
3: És un operat de fimosi.
0: Bueno, sí.
3: Ho veu?
0: Però és un senyor que deu ser... No és de la meva edat.

0: Jo? Ets una mica més jove, però abans ho feien...
1: Pues escolta'm, nenes, jo no ho sé vosaltres, però jo...
0: Amb el ganivet del fuet.
1: Un d'allòs, un pitu parat de fimosi...
0: A veure, no. Prou.
2: Estem entrant en uns temes...
1: Dic no.
0: Sí, i per culpa vostra. Bueno, mentrestant anem a Igualada.
2: Tornem a Igualada, sisplau.
0: Un grup de veïns, dèiem, ha recollit més de 400 signatures perquè volen treure una estructura enorme que aguanta garlandes i llums. Ara ho expliquem.
3: Ara. Realment hi era hora que en aquest programa us centréssiu en els problemes importants de la gent, no?
0: No.
2: Ara l'explico, home.
3: Quants diaris ho publiquen, això?
2: Això surt al 3Cat Info.
3: Hombre, 3Cat Info, el que antes era el...
4: No
3: sé
4: quan.
0: El Nodo. Et molt enrere, eh?
3: Ja, home, sí.
2: El tema és que aquesta estructura, que està a la plaça de l'Ajuntament d'Igualada, i és de juny a setembre, i els llums molesten molt els veïns al vespre i consideren que aquesta estructura, que jo he fet un càlcul així, té uns 15 metres d'alçada, és desproporcionada i que ocupa un espai que no hauria d'ocupar.
3: Però escolta'm, que amb lo maco que és la plaça d'allà d'on?
2: D'Igualada.
0: Home, si que és bonica la plaça de l'Ajuntament d'Igualada.
1: Però que no toquin res, ara si tenen allà els llums que ho aguantin fins Nadal?
2: No.
1: Res ens agrada més a la gent que uns llums al Nadal.
0: Sí, a la gent li agrada molt, però...
1: Surs a passejar? De dir, però on anem?
0: Sí.
1: Aquesta pregunta no es fa? On anem? On hem d'anar? A veure els llums?
2: Sí, ja,
1: però és que no necessites cap altra excusa per moure't.
0: Però que són persones o arnes? Vull dir, està
1: molt bé. Som una mica arnes.
0: Som una mica arnes, però sí que és veritat que els llums de Nadal fan il·lusió en la mesura que s'acosta al Nadal quan la cosa ja hi ha aquesta mena de distorsió.
1: No, res, jo ara ja teníem amb les amigues la ruta feta de dir, escolta, passarem per Badalona a veure l'arbre gegant aquell més alt de Catalunya de Nadal, que és una estructura, amb llums, i després anirem a Igualada a veure aquesta estructura també, que no la treguin, per favor.
2: Només una cosa, és molt d'hora per tornar a treure el tema cada any d'aquest arbre.
5: També era molt d'hora per parlar de fimosi i aquesta...
2: Del calendari i d'horari.
3: Aquesta gent ja és adulta, però esteu parada.
2: No, ho dic perquè l'Òscar Andreu cada any té la discussió amb l'Angelines sobre que aquesta estructura que hi ha a Badalona plena de llums no és un arbre de Nadal, sinó que és...
0: És una estructura, tu ho has dit.
2: És una estructura,
0: és un con. Hem de saber que hi ha una diferència entre una estructura creada per l'home i un arbre, perquè si no ens perdrem, perquè si no ja no sabrem què és un arbre i què és una estructura. Vull dir, què és el de debò i què és la realitat de fet, i que és allò que no és exactament la realitat, sinó una creació.
1: Acabeu de sentir el Grinch. Una persona que ve al Nadal i ja veu allò... Ja ha d'estar desacreditant un arbre de Nadal.
0: No.
1: És l'arbre de Nadal de l'Àlex García Albiol.
5: És la torre de telecomunicacions.
2: Àlex García Albiol. És una barreja entre Àlex Arbiol, que és el nostre tècnic, i Xavier García Albiol, que és un altre tipus de tècnic.
1: Aquell senyor que és més alt que l'arbre.
4: Sí, no, clar, és una estructura.
2: Bueno, perquè ell posa el llum de dalt de tot.
3: Veus?
0: Efectivament. No sabeu? És que aquesta estructura, com diu la nostra amiga Noelia, ja pots tossir.
5: Gràcies.
0: Tossir. Senyora, també, què ha passat? Totes les senyores tossen, ara.
2: Ui, no, que hi ha una passa ara de cosa de tos i això, eh?
0: Sí? D'això. Heu de saber que aquesta estructura és una estructura de comunicacions que...
3: Una torre de comunicacions.
0: Una torre de comunicacions d'aliens. O sigui, els aliens s'estan comunicant amb Badalona. I Badalona s'està comunicant amb els aliens. La imatge que té...
2: I per això voten extrema dreta?
0: I a l'Arbiol. L'Arbiol és l'alcalde del món. O sigui, els aliens, ara mateix, pensen que el rei del planeta Terra...
2: És Xavier García Albiol.
0: Àlex García Albiol.
4: Presumptament.
2: Tornem a Igualada. El tema d'Igualada és que sí que tenen llums de Nadal, i també, precisament, a la plaça de l'Ajuntament, però també tenen aquesta espècie d'embalat durant tot l'estiu, i clar, els veïns tenen tot l'any llums allà, a sequíssim, i no poden dormir. Que si és que és bonic, segurament és preciós, i a mi m'és igual.
0: Però tenen persianes, no?
1: Exacte, estem parlant de gent que, escolta, que es pot posar ulleres de sol a les 3 de la matinada per anar per casa. Escolta, és que ens enlluern, escolta'm, sisplau, la gent d'Igualada, que viviu a prop d'aquesta estructura, per favor, aguanteu.
0: A mi em costa veure, oi? Això ho he de mirar jo ara, perquè no m'imagino com ha de ser aquesta estructura i perquè hagin aplegat aquestes 400 signatures per dir, escolteu, fora.
1: Amb lo macos que són els llums. Jo vaig comprar uns llums per posar al balcó de casa. Els vaig comprar a la botiga alemana aquesta, a l'Heroi Berlín.
0: Merlín.
1: Que són uns llums que es carreguen amb el sol.
0: L'energia solar.
1: Sí. I escolta'm, una meravella. No calen ni piles. Es carrega durant el dia i després a la nit tens llum.
0: Discoteca.
1: Durant... 4 minuts.
0: Sí, bueno,
1: 4 minuts.
0: Fins que te'n vas a dormir.
1: Sí, no arriba al 5, perquè ho he cronometrat.
0: Veig una certa desconfiança. Sí, sí, a l'energia solar. Bueno, no té res a veure de tota manera, això que està passant a Igualada, si ens això ho explicava...
2: No, crec que no van amb l'energia solar, aquestes llums, a més, però bueno, cap problema.
0: Doncs parlarem del Barça, parlarem amb l'Angelines i parlarem de moltes coses més, perquè avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
1: Tot seguit les repassem.
6: No cal moure el terracú per escoltar La Competència.
0: I de futbol, normativament futbol. La Competència, hem de parlar de futbol perquè els equips catalans...
7: Efectivament, sí senyor. Avui és un gran cap de setmana per l'esport català.
0: Conrad, Consam.
7: Parlareu, Consam, Consam.
0: Consim, Consam.
7: Escolta'm, parlareu del Barça avui, no?
0: Sí.
7: Quin killer, Aquest Rafinha, jo crec que farà carrera.
0: Sí, però... Home, ja déu-n'hi-do.
7: Rafael Rafinha, que bueno és.
0: Sí, però vostè no és de l'Espanyol, que el veig...
7: Oh, i la penya! Sí. La penya i final de la Supercopa, no sé què, quina manera de jugar bàsquet a Badalona.
0: Sí,
7: Noelia Canarenci, la nostra paradolonita.
5: Sí, fem millor el bàsquet que els arbres,
0: clar. Sí, el Joventut va guanyar la Supercopa contra el Barça.
7: El Joventut divino tesoro.
0: Sí, precisament...
7: Us agrada aquest eslògan? No el feu, no el canteu allà, Noelia?
5: No,
7: l'Olímpic.
5: Bastant pitjors.
7: Vaja.
0: Precisament, amb un partidàs del base exculer La Provítola.
7: Sí, senyor, quin geni La Provítola. L'Apro, que en diem els experts en bàsquetbol.
0: O Nico.
7: Aquest nom sí que m'omple la boca. Un argentí, La Provítola, que per més inris deixa bigoti de hipster.
0: Bueno, escolti...
7: Qui juga? La penya!
0: Sí.
7: Qui guanya?
8: La penya.
7: Bueno.
0: Avui tota la gent de la penya ha sortit i no han pogut arribar a la ràdio a cridar la penya.
7: Visca la penya, corre la penya, quan juga la penya.
0: Quan juga, aviat. Una cosa, vostè no dirà res de l'Espanyol, que va perdre?
7: I quin partidàs de la Solim Mataró contra l'Astralpul Sabadell a la final de la Copa Catalunya de Waterpolo.
0: Ah, sí, home, justament ho estàvem comentant.
7: Sabíeu que nedar és l'esport més complet?
0: Bueno, a veure, una cosa, sí.
7: Treball de tot el cos, eh? Sí. Va molt bé per l'esquena.
0: Però si és waterpolo, eh?
7: Tinc una mica d'asiàtica.
0: Sí, enhorabona.
7: No hauran mai
0: el partidàs, el Mataró, el Sabadell...
2: Ah, però crec que Mataró endavant, eh?
0: Sí, però crec que hem de parlar de la derrota de l'Espanyol contra l'El.
7: I ahir, que es va disputar la 82a edició de la travessia a l'Estany de Banyoles.
0: Ah, sí?
7: No diríeu mai qui va guanyar.
0: No. La vida.
7: La categoria femenina va guanyar Carlota del Río.
0: Ah?
7: Fins aquí cognom per ser nedadora.
0: Sí.
7: I en categoria masculina, un altre riu. Nil.
0: Ah, es diu Nil.
7: Nil Ibáñez.
0: Nil Ibáñez, ara.
7: Nil. Fixa't quines curiositats. És que no cal parlar de l'espanyol, perquè hi ha tanta actualitat esportiva per tocar.
0: Escolti...
7: És espectacular.
0: Venir a distreure.
7: No,
0: ja he entès que no vol parlar de l'espanyol, que va quedar...
7: No ho diguis. Els partits de l'espanyol em passa com quan em faig analítiques.
0: Com?
7: No en tinc cap ganes. Em marejo.
0: Sí.
7: I prefereixo no veure el resultat.
0: No em digui
7: resultat.
0: Sí, doncs si no em vol parlar vostè...
7: No em digui resultat.
0: Miri, farem una cosa. No en parlarem ni vostè ni en parlaré jo. Sentirem el comentari del nostre company d'esports, l'Edu de Batlle.
7: Home, l'Edu de Batlle, que bueno és. Sí. L'únic periquito d'aquí, de RAC1.
0: Sí.
7: Segur que serà molt optimista amb la... Bueno, amb el resultat, que encara no l'hem dit.
0: Que
7: va fer l'Espanyol.
0: No ho sabem, ara ens ho dirà ell.
7: Però ho diu ell.
0: Ja fa dos partits.
7: Perquè jo no penso dir.
0: Ho vam explicar aquí, que
2: l'Espanyol va perdre a casa l'Elx 1-3.
0: Però no aquest partit, que ha sigut l'últim.
7: Crec que anava guanyant.
4: No, però va jugar durant més d'una part sencera amb un jugador més, perquè van expulsar un jugador.
2: És a dir, tenia avantatge per poder guanyar el partit, però va acabar perdent contra el QE de primera, que era l'Elx, o és l'Elx, vaja.
7: Pot ser que el primer gol del partit el fes el de l'Espanyol, aquest 1.
0: No.
7: I després hi remuntéssim.
0: No, pot ser.
7: En els meus somnis ja era desastre total.
2: L'Espanyol anava perdent 0-2, Víctor va marcar... L'1-2, però l'alegria sobre una possible remuntada va durar exactament 6 minuts. Sí. Perquè ja es va acabar amb l'1-2.
0: Deixa'm explicar això, el partit passat, no?, que ja ha sigut un desastre, ja fa dos partits, l'Edu de Batlle ja va començar a enviar senyals de que la cosa anava molt per dragar. Jo no l'havia sentit mai així. Ell va dir, a més, en aquest partit ens està tocant el sol de cara tota l'estona, la cosa només podria empitjorar, perquè és la pitjor primera part que jo li recordo. l'Espanyol de Manolo...
7: Doncs espera la segona.
0: Sí, diu, només podrien pitjorar si em fiquessin escuradents sota les ungles i li calessin foc.
7: Més o menys ve a dir això, l'Edu de Batlle.
9: Sí, ja va ser una nit tètrica per l'Espanyol. Un daltabaix inexplicable que tanca una setmana horribilis dels blanquiblaus, amb dues derrotes i molt males sensacions. L'equip marxa a l'aturada de la Lliga amb molts dubtes, evident preocupació i la figura de l'entrenador tocada. L'Elx va ser clarament superior jugant tot el partit amb 10 i Manolo González admet el desastre sense embuts.
0: En fi.
7: En 20 segons
0: sí.
7: Ha dit nit tètrica, daltabaix, setmana horribilis, preocupació, tocats, males sensacions, desastres sense embuts. No saps si parla del partit de l'Espanyol o d'un huracà que ha arrasat un país sencer.
0: Tota una civilització. Vols sentir què va dir l'entrenador de l'Espanyol, Manolo González, després de la derrota?
7: Jo no ho vull sentir. No? Sou els culers que els agrada forgar la ferida.
0: No, és una cosa que al final...
7: Sí, és informació.
0: Informació objectiva. Són dades. A la gent li interessa. L'entrenador de l'Espanyol, Manolo González, després de la derrota.
10: No puc dir res. Hem fet un partit espantós. Pues tot el que podíem fer malament, que és defensar les contres, precipitar-nos en atac, i tot el que podíem fer, pues hem fet un partit... Pues jo crec que el pitjor des de castigar l'Espanyol. I he de canviar el xip jo el primer.
7: Fixa't. Si vam jugar malament, que fins i tot el Manolo, que malo és, va admetre que va ser el seu pitjor partit. Mira que n'hem fet de dolents.
4: I el gol de l'Espanyol va ser en pròpia de l'Elx. Imagina't.
2: L'Elx va marcar 4 gols, un d'ells a favor de l'Espanyol.
7: No aplaudiu, això! Hòstia, teniu aquí la colerada. L'única esperança que ens queda als pericos és que l'entrenador posi en marxa el seu mètode infal·lible per espavilar els jugadors. El que va fer públic l'any passat Manolo González, després de quedar eliminats de la Copa del Rei.
10: El primero que tiene que meterle el dedo en el culo a los jugadores soy yo.
7: Compte!
11: Perdona?
7: Compte amb aquest mètode, eh?
11: Manolo González va molt fora als entrenaments, no? Sabeu si abans de ficar-los el dit al cul hi ha una mica de preliminar?
0: Segur.
11: Hi ha escalfament.
3: És una manera de parlar. O sigui, a veure, ficar el dit al cul entenc que és una expressió que en realitat vol dir espavilar o fer que algú s'espavili.
11: No, si espavila segur.
3: No, ja.
11: Vull dir que jo això ho he vist en un vídeo de YouTube d'un mico que ell mateix se fica el dit al cul, se l'ensuma i la sorpresa és tan brutal que cau d'esquena.
3: Bueno, la sorpresa o la pudor que li deu fer el dit.
11: Bueno, però és que no s'espera... Home, tu has d'esperar que...
3: Sí.
11: I el mico no s'ho espera i cau... Així és com l'home homo habilis, erectus...
3: Homo, deixa'm un homo a seques.
11: Com ens vam posar dues grapes als homes? Vam caure del ensumant-nos al cul, vam caure de l'arbre...
3: I de cop i volta ja...
11: Ens vam posar rectes com si ens haguessin fotut un habanero pel cul i vam dir, bueno, doncs... Mira, quin canvi de perspectiva. I això va fer possible que nosaltres veiéssim que se'ns acostaven els nostres enemics i a partir d'aquí ningú va voler tornar a les quatre grapes, si no és per amor.
2: I d'aquí, en gol en pròpia porta de l'Elx, hi ha un tram.
7: Per favor, que a mi m'agradaria que us hi fixéssiu en com continua la tàctica de Manolo González, com continua la frase, perquè aquest senyor va fins al final.
10: El primero que tiene que meterle el dedo en el culo a los jugadores soy yo, y esto hay que analizarlo, repito, con calma, sin volverte loco, porque tampoco hay que volverse loco ahora. Es que esto es una cagada gorda. Yo no le puedo vender a la gente lo que no es.
7: Tienen que meterle el culo a los jugadores.
0: El dedo, no el culo.
7: Perdón.
0: El culo en el dedo. ¿No?
7: El primero que tiene que meterle el dedo en el culo a los jugadores soy yo. Esto hay que analizarlo. Sí. Es una análisis de femta, que això es fa.
0: No.
7: Vas amb un putet que el compres a la farmàcia i diu ell, repito, con calma, sin volverte loco, porque esto es una cagada gorda.
0: Ja.
7: Cagada gorda, si els hi poses el dit al culo als jugadors, és possible que relaxin els finters i es deixin anar. Però el González haurà de fer la feina bruta.
0: Mai millor dir. Recordem que aquest any, de tota manera, és de la temporada passada.
2: És de la temporada passada i ell ja diu analitzar-lo. Vull dir que en el fons ja...
1: Bé, atenció, deixeu de parlar de l'Espanyol i parleu del que realment importa, perquè els culers estem contents!
0: Sarri Querol, eufòric per aquest 1-3 del Barça-Sevilla.
1: Què dius? No estic eufòric per la victòria del Barça, estic eufòric per la derrota del Real Madrid!
0: Bueno, Charlie.
1: Ho hauria de dir José Llourinho.
0: Un moment,
2: és una dinó, eh?
1: Mourinho ploraner.
0: Sí, un moment. És veritat que el Madrid va palmar, va perdre...
1: Som Charlie Querol, i això és passió pel futbol. Passió pel futbol. Perdona, company.
2: No. Quan dius company és que no te'n recordes d'una persona que has tingut al costat les últimes 10 temporades.
1: Perdona.
0: Sí, què vols?
1: No, res. No,
0: estava intentant donar una mica de context per si hi ha gent que...
1: El context és el que és. El Barça ha guanyat.
0: Sí.
1: Ja no és notícia.
0: El Madrid perd al camp de l'Atlètic de Madrid.
1: L'Espanyol fa el ridícul.
0: Sí.
1: El Madrid fa el ridícul i el Barça ja és líder, a 6 punts del Real Madrid.
0: Sí?
1: Com RAC1, som imbatibles, som els millors, juguem i guanyem els partits amb la xorra fora.
0: Home, no, tampoc.
1: I contra el Sevilla tots som 1, tots som 2 i tots som 3.
0: Sí.
1: Hat-trick de Rafinha.
0: Sí?
1: I Mourinho fent el ridícul contra l'Atlético de Madrid i fent fotocòpies en lloc d'entrenar-los.
0: Exacte, això que expliquem, donem una mica de context també perquè no, que no estigui al dia la cosa. Mourinho va sortir, Déu-n'hi-ho, va sortir a la roda de premsa amb un paper on havien imprès les imatges dels jugadors de l'Atlètic de Madrid que hauria d'haver expulsat l'àrbitre.
1: Doncs si el Madrid continua jugant així, Mourinho gastarà tants diners en tinta que els 120 milions per Diomandé semblaran quincalla.
11: Jo crec que això de les fotocòpies a color pues, no acaba funcionant.
1: No?
11: No, si vols activar els jugadors, li recomano que els hi fiqui el dit al cul.
1: No. Bueno, escolta, perdoneu una cosa. Ja sabeu que jo, quan parleu del futbol, sí, jo a mi això me'n desentenc perquè jo no m'hi vull ficar. Però aquí està claríssim el que li passa al Mourinho aquest, no ho veieu? Nenes?
0: Angelines.
1: Està claríssim?
0: No sabia que li interessava tant el futbol, però bueno...
1: Bueno, és que és molt evident el que està passant aquí. El Mourinho aquest té un problema molt greu amb el Hansi Flick.
0: Hansi Flick.
1: Saps el que necessita el Mourinho per superar aquesta ràbia que té contra el Barça del Hansi Flick?
0: No.
1: T'ho diré en dues paraules. Teràpia de... confrontació.
0: Això serien tres, però bueno, teràpia de confrontació.
1: Una teràpia de confrontació, nenes, no, això sempre... Això, bueno,
0: què és una teràpia de confrontació?
1: Ara, home, no, per favor, no s'ha de ser terapeuta per saber-ho. És molt fàcil.
0: No.
1: Tu ets el Mourinho.
0: No. Sí.
1: Tu, Mourinho, t'has d'enfrontar a la persona que odies.
0: Jo m'he d'enfrontar a la persona que odies.
1: O sigui, que el Mourinho ha de trucar al Hansi Flick i dir-li, escolta, quedem per anar a fer una excursió.
0: A on?
1: No ho sé, per exemple... Collbató.
0: No, home, no. A veure, hòstia.
1: Amb lo maco que és Montserrat, eh? Sí, però clar, des de Collbató no es veu. No veus la muntanya de Montserrat, clar. Estàs a la muntanya, no? És de tontos.
11: Exacte, és com els peixos. Saben els peixos que són a l'aigua? Perquè, clar, o sigui, quan estàs dins de la moguda...
1: No sé si era comparable, però...
11: Que sí, no? Els peixos, com han de saber el que és l'aigua, si és l'aigua? O sigui, han viscut sempre dins l'aigua i no saben el que és, no és, és, és fora l'aigua. Sí,
1: aquest nen li està donant un ictus.
11: Un peix. Bueno, sí, els que saben què és viure fora de l'aigua, els peixos,
1: sí.
11: Perquè estan morts.
1: Ja està, ja.
11: En canvi, tu com a peix, un peix li diu a l'altre, tu, l'aigua està calent... No ho saben.
1: No
11: saben. L'aigua és l'aire per ells.
1: Clar. L'aigua és l'aire per ells. I l'aire?
11: L'aire és...
1: És l'aigua.
11: És mort. Si t'entra aire, te pots... És com si te fiquessin el dit pel cul sense preguntar.
1: Escolta, per favor, que estic fent teràpia.
0: Sí, a veure.
1: Home, per favor, eh?
0: Recapitulem, sisplau.
1: No estic col·legiada, però...
0: De confrontació.
1: Com si ho estigués.
0: Li matisa...
1: Teràpia de confrontació.
0: Sí.
1: Això és Mourinho.
0: Sí.
1: Ha de trucar al seu rival, el qui odia, que és el Hansi Flick, i dir-li, anem a Collbató, que hi ha uns camins molt bonics.
0: Va.
1: I un cop ets allà, dalt de la muntanya, li dius al Hansi Flick, Flick, guapo, mira quines vistes.
0: Sí. No es veu Montserrat? No.
1: No, però mira quines vistes, mira.
11: Bueno, però com els peixos que no veuen l'aigua, no? Sí, ja
1: vine,
11: està,
1: vine,
11: ja
1: ho vine, vine, que et faré una foto amb tot aquest paisatge de fons. Apropa't al precipici un momentet, Hansi. Sí? Apropa-t'hi una mica més. Sí? Oh. Espera, que no entres bé al plano de la càmera de foto.
0: Una que hi ha una càmera de
1: foto. Sí, perquè el Hansi Flick li està fent una foto al soci Llaurinho aquest.
0: Sí.
1: El Mourinho.
0: Sí. Mourinho.
1: Li diu, posa't aquí al precipici que et faré una foto.
0: El caire del precipici.
1: Bueno.
0: O sigui, el arran...
1: Però mirant a càmera.
0: Sí.
1: La qual cosa, Hansi Flick es va apropant al precipici d'esquenes.
0: Home, sí.
1: Hansi Flick no sap mai quan s'acabarà el terra.
0: Home. És una teràpia.
1: I quan començarà el precipici.
0: Una mica més lluny.
1: És una teràpia de confrontació. Sí, llavors tu li vas dient, espera, una miqueta més lluny, que és que estàs massa prop i es veu borrós.
0: No fa focus.
1: No fa focus al d'allòs. Una miqueta més al terra. Una miqueta més. Una miqueta més.
0: Sí.
1: Una miqueta més. Saps què et vull dir?
0: Sí.
1: I un cop tens el Hansi Flick mirant cap a la càmera, a puntet de caure, tu, José Mourinho, has de simular que l'empenys pel precipici.
0: Sí, però que has d'anar com un toro.
1: Atenció, Mourinho!
0: I has de braonar.
1: He dit simular.
0: Ja, sí.
1: No dissimular, després d'empènyer-lo. Sí, no, saps què vull dir?
0: Sí.
1: Una cosa és simular, l'altra és dissimular, eh? Ojo, sí, aquí, eh? Són dos lletres, eh?
0: Sí.
1: No sé si veieu...
0: De fet, són tres, eh? Sí. Però...
1: No sé si veieu que és la mateixa teràpia del...
2: Sí, no, no, no. Sí, s'entén.
0: Aquesta és la seva...
1: Estic fent una metàfora, eh?
0: Sí, no, no. Bueno, sí, aquesta és la seva teràpia perquè Mourinho superi el complex d'inferioritat davant el Barça de Flick. És això?
1: Sí, és una confrontació de Hansi Flick amb el Terra.
0: Sí, sí, molt bé, doncs ja ho trobarem. Farem una cosa, Angelines, que és anar a publicitat i ara quan tornem acabarem de parlar de tot plegat.
1: Home, sí, efectivament, perquè m'estic avorrint més que mirant un partit de futbol americà per la tele, que fan més anuncis que la competència de RAC1.
0: Bueno, escolta,
1: hem de continuar parlant del Barça, de la victòria del Barça, de la derrota humiliant del Real Madrid.
0: Sí.
1: Tot això i molt més. Després de res de... Quants anuncis?
0: Quants anuncis? Ara no sabrem, ho haurem de... Però escolta...
1: Tots som el Barça! Nosaltres som el Barça!

0: RAC1.
1: Omple el dipòsit a Repsol i fes que la tornada et costi menys. Cada dia fins al 30 de setembre, estalvia't el doble quan posis benzina pagant amb Wilet. Perquè si tens la llum, el gas i altres energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims al litre. A més, si quan poses benzina pagues amb la targeta Wilet, sumes 5 cèntims més al litre de saldo addicional en carburant. Un estalvi total de fins a 45 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es.
2: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a Opel.es.
3: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
4: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
5: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
6: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
7: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
8: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco, de l'11 al 26 de setembre. Estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
9: Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
10: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
11: Del 5 al 9 d'octubre, no t'ho pensis més i fes el pas. Arriba la Fira Virtual de Màsters, Postgraus i Doctorats de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tria una formació en projecció internacional, pràctiques en empreses i modalitats flexibles. Connecta't, informa't bé i mou fitxa. Inscriu-t'hi a uab.cat.
12: A fora els dies s'escurcen i a Montse Interiors comença la tardor al llit, el nostre refugi preferit. Fins al 12 d'octubre a Montse Interiors un 20% de descompte addicional en llençols, fundes nòrdiques, farcits i vànoves. Estrena roba de llit amb fins a un 60% d'estalvi. El teu llit ben calentó. Vine a la teva botiga Montse Interiors i visita montseinteriors.com.
13: Quan dones importància al menjar que t'endús a casa, busques. Quan busques, vens al Corte Inglés. I quan vens, trobes fruita i verdura de temporada. Peix i marisc de llotges seleccionades, carn amb denominacions d'origen, formatges nacionals o internacionals i els ibèrics que més t'agraden. Hipercor, Supercor i supermercat al Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
14: Comprant alt, dimenges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
15: Que l'any serien... 1, 2, 3...
14: Més de 2.400 euros.
15: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana la banana, 0,99 al quilo.
14: I el llom de porc extra tendre, 3,79 al pack. Més info a Aldi Punès. Aldi.
15: Que poc que costa comprar bé.
16: La llibertat t'està trucant. Elegeix lliurement entre un Jeep Avenger 100% elèctric, híbrid o de benzina. I gaudeix del SUV compacte més urbà de tots amb unes condicions immillorables. Corre a Sarauto, el teu concessionari Jeep a Sant Fruitós del Bages. Més informació a sarauto.com.
17: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en lloc de tenir el rum-rum de si entraran a casa teva, tens això. Consulta condicions. Movistar ProSegur Alarmes.
18: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
19: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
18: En tinc una de millor. Que et toqui un sorteig.
20: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a Opel.es.
21: Ja tornem a ser aquí a la competència. 3:15 del migdia. Estàvem parlant d'aquest partit del Madrid contra l'Atlético de Madrid.
22: Efectivament, la derrota. Sí. Remataremaquest repàs al partit ridícul i suporífer del Real Madrid d'en Mourinho, sentint l'anàlisi que en va fer el porter de l'Atlètic. Jan Oblak. Sentim Jan Oblak parlant claríssim sobre la derrota del Madrid. Atenció, sisplau.
23: Importante, importante ganar. Un partido bastante completo. La verdad que no sé, porque y si al mejor contra Villarreal no expulsan a nuestro, nada serio. Algunas opiniones distintas de cada equipo, pero bastante bien. Nos han faltado jugadores, pero lo hemos hecho bastante bien. Está claro que Julián ha entrado, ha dado su máximo y al final... estoy feliz. Seguro que va a ir mejorando.
0: A veure, un moment.
22: Fins aquí.
0: Perdona, es nota molt que va carregant la barra, no?, de fins al 100% i és un problema de buffer.
1: I llavors dispara, no? Carrega i pam!
0: Clar, perquè parla bé l'espanyol, però necessita carregar tot el
22: és
0: sop.
22: Buffering, eh?
0: És buffering. S'està fent el buffering.
22: Tota l'estona, sí. Bé, aquest Oblak, ja heu vist que quan fa declaracions no acaba d'arrencar, eh? Ja ho has vist, Jean-Paul.
0: Jo crec que per espavilar el porter l'Atlètic, doncs hauria de seguir el mètode de Manolo González, no?
22: Sí, sí.
0: Dit al cul i a jugar, que sent el porter i anant amb guants és una mica més difícil, eh?
22: Sí, tu defenses dit al cul i a jugar, eh?
0: Al cap i a la fi faria exactament el mateix soroll, no? No?
23: Bastante bien.
0: Sí.
22: Mira'l.
1: Sí.
22: Aquí li acaben de ficar el dit al cul,
1: sí,
22: eh?
1: Bueno, fins aquí l'anàlisi futbolística. Canviem de tema perquè hem de parlar de nous supermercats a Barcelona.
2: Ara. Perquè la ciutat tindrà una xarxa de supermercats assequibles a partir de l'any que ve.
22: La ciutat de Barcelona, eh?
1: Això mirem-ho.
22: I gràcies aquí. Sí. No ho voleu dir, eh?
1: Sí.
22: Crideu tots amb mi. Gràcies a l'alcalde socialista Jaume Collbó.
1: Ho expliquem. De tota manera, el que fem sovint és explicar totes aquestes idees que té la gent. Després, d'aquí un any, jo crec que hauríem de mirar si això s'ha fet, si no s'ha fet, si funciona o no funciona. En tot cas, de moment...
22: Segur que es farà.
1: Sí. Això és una còpia del que ha fet l'alcalde de Nova York. També,
2: sí,
1: que ha fet
2: més o menys. Serà una prova pilot que vol imitar els supermercats públics de Nova York per garantir aliments assequibles i de qualitat per a la gent amb menys recursos.
22: Ostres, és que...
1: Sí.
22: Que li és passa. Que no puc parlar.
1: Sí.
22: Cada cop em costa més diferenciar entre Jaume Collboni i Jesús de Natzaret.
1: Sí, home. Hòstia, però com
22: que pot ser? Són iguals.
1: Sí, home, igualets.
22: Sí, és tan generós, l'alcalde. Jo diria que Jesús va copiar-li a Collboni el miracle de multiplicar els pans i els peixos.
1: Ara
22: multiplicarà supermercats.
1: Una cosa, sí, això aneu molt ràpid, però a veure si ho entenc. En comptes de pujar salaris o de baixar el cost de la vida, en regalen pedaços com aquests. O sigui, tu t'imagines que tens goteres a casa i en lloc d'arreglar el forat del sostre et diuen... T'ajudarem a comprar-te unes quantes galledes que plourà tota la puta vida a casa i estaràs sentint tota l'estona, però bueno, no sortiran de la galleda. És que és això, són trossos, són pedaços. Doncs això són els supermercats barats, i això sona igual. Heu vist l'Estavet?
22: Quin Estavet?
1: Estavet.
22: No, avi, no comencis.
1: Estavet, on ets?
22: No, el teatret ara no, sisplau.
1: Sí?
22: No.
1: El teatret l'estan fent ells. Ens van robant. I ens anem fent vells.
22: Avi.
1: Pugen els preus! Sous congelats, com la menestra del supermercat. I els meus pebrots, ben inflats, com la inflació dels preus, però amb pebrots.
22: Avi, prou teatre.
1: Cau el taló!
22: Ara.
1: Fosa negra. L'Estrevet aprofita la foscor absoluta per entrar en un súper. Agafa un pot d'espècies i se'l fica dins la màniga del jersei. El de seguretat el veuen, el detenen i se l'emporten a la presó.
22: Avi.
1: I l'Estrevet somriu. Un llit, un sostre, hi ha pets gratuïts. Això és la presó. Viure a la presó li surt més a compte que viure en llibertat.
22: Va, moltes gràcies. Avi, ja està. S'entès. Descansi una mica.
1: Sí. Gràcies.
22: Bueno, el que faltava, Nani Fornells, bon dia.
1: Sí, segur que és un bon dia per a vosaltres, bueno, això de bon dia.
22: Per l'educació, bon dia.
1: Ja, perquè tu dius bon dia, jo us veig tan malament que us han de posar uns supermercats més barats del que ja és un supermercat. O sigui, obriran ONGs a Barcelona perquè pugueu menjar, i ho esteu celebrant, no? La vostra vida és el gran recapte.
22: Bueno,
1: no?
22: Nani, escolta, què vols?
1: Segur que molts de vosaltres us esteu fent la pregunta...
22: Quina?
1: Com puc saber si sóc pobre, no?
22: Però què dius?
1: Si us feu aquesta pregunta...
22: Sí?
1: És que sou pobres. Fins aquí la secció, no?
22: Sí.
1: De tota manera, juguem. Ànimus iocandi.
22: Ànimus iocandi? De què?
1: Benvinguts al concurs on qui guanya sempre som els rics.
22: Però quin concurs?
1: Benvinguts al concurs on sabràs si és pobre. Benvinguts a El Gran Pringat.
3: Som-hi!
22: Home... Això em sona aquesta sintonia, del Gran Dictat.
1: No és el Gran Dictat, no. És el Gran Pringa.
22: Ja, ja.
1: Aquí el pot no és de diners. Aquí el pot és de cigrons. Mira aquestes cares, és cara de llegum.
22: Cara de llegum.
1: Va molt bé que tenen molta proteïna i molta vitamina i fan molt de gasos. Jo llenço una pregunta al públic i la responeu tots en veu alta.
22: Molt bé.
1: Ja veuràs. Primera pregunta del gran pringat. Si guardeu les paelles una sobre l'altra a casa posant-hi un paper de cuina entre paella i paella, què sou? Comença per la lletra P. De pobre. Què sou?
22: No, home, però no diguis ja la lletra P de pobre.
1: Se m'escapa.
22: Home, s'ha d'escapar.
1: Què sou? Hi ha hagut divisió d'opinions entre pringats,
22: és que
1: entre
22: si
1: pringats i pobres.
22: Gran pringat.
1: Bueno,
22: això ho hauríem de treballar, eh?
1: Sí. Pobres i pringats.
3: Pobres, correcte, i pringats.
1: Un aplaudiment per vosaltres.
3: Vinga, després de la publicitat.
22: Ara no tornem.
3: Vinga, va. Continuem un altre dia amb pobres i pringats. No,
1: tornem de seguida.
4: RAC 1.
5: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat. Barcelona canta quan arriba la Mercè. Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
6: Vine a la 18a Fira Modernista de Canet de Mar, que aquest any està dedicada a la gastronomia.
24: Prepara't amb tota la família per tornar a gaudir d'un cap de setmana ple d'activitats.
6: Mercat d'artesanies, espectacles, visites guiades, exposicions, tastos gastronòmics i tot en un entorn modernista.
24: T'esperem els dies 25, 26 i 27 de setembre.
6: Més informació i reserves a firamodernistacanetdemar.cat.
25: Dissabte 26 de setembre, Fira de la Trunfa a Molló.
24: Venda de l'autèntica patata de la Vall de Camprodon i d'altres productes artesanals.
25: Degusta un mil fulls de patata amb carn de perol o unes trunfes amb bolets.
24: Participa al campionat local de pelar trunfes i d'altres activitats tot el dia.
25: Tota la informació a molló.cat.
26: Tens més de 40 marques de cotxes i motos a 10 minuts de Barcelona per comprar-te un model nou d'ocasió. Vine a Sant Boi. Vine a conèixer les ofertes de la Setmana de la Mercè amb models nous i d'ocasió a...
27: Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible.
26: T'esperem per la Setmana de la Mercè. Vine.
28: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
29: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
30: Escupi.
29: Avui en fem servir moltes més.
30: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
29: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
31: Net, vaig tenir una cita increïble.
32: Però no deies...
31: Deia sí, però vaig anar a la Clínica Masculina Europea i m'han tornat la vida. Estic en plena forma.
32: Clínica Masculina Europea, especialitzats en disfuncions sexuals masculines. 93-219-3060. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
33: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
34: Tens una pime o ets autònom? A Help Empresa t'ajudem a millorar la gestió i impulsar el creixement del teu negoci. Analitzem la situació de la teva empresa, fem un diagnòstic, detectem punts de millora i t'oferim assessorament expert. Tot sense cap cost per a tu. Entra a helpempresa.com. Servei ofert per la SECOT amb la col·laboració del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.
35: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per tres dies, sí.
36: Si tu tampoc vols perdre't la Setmana del Llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
37: La Setmana del Llibre en català, del 18 al 27 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
26: Vine a Sant Boi, vine a conèixer les ofertes de la Setmana de la Mercè amb models nous i d'ocasió. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Vine per la Mercè.
0: Celebra la Mercè com mai al Mirador Torre Glòries. Puja i viu la Festa Major de Barcelona amb les millors vistes 360 de la ciutat. Totes les entrades a meitat de preu i els nens de 0 a 12 anys tenen l'entrada general gratuïta. Descobreix un espai extraordinari i mira Barcelona com mai. Tota la informació a miradortorreglòries.com. Mirador Torre Glòries, membre de la World Federation of Grey Towers.
4: Notícies, entrevistes, temes virals, podcast.
7: Tot ho trobaràs a RAC1.cat.
4: El portal de RAC1.
8: Arriben els Opel Days. Corre a buscar el teu nou Opel Astra amb preus irresistibles i tota la tecnologia alemanya. Informa't al teu concessionari Opel. Més a opel.es.
9: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Mm-hmm. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
10: I des de 16.400 euros.
9: Què?
11: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
12: Citroën.
11: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
13: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
14: I supem a les millors taules del món.
15: En aquesta terra protegim i acollim.
16: Fem barri i fem pinya.
17: I fem. I no deixem de ser.
18: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
19: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
20: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
21: Em passes les ulleres de prop amb aquesta pantalla tan petita, no hi veig de cap ull.
23: Si et traguessis el cupó de l'11 de l'11 de l'11 dels ulls.
21: No, que si em toca el premi d'11 milions d'euros o un dels 11 premis d'un milió, no vull que em reconeguin.
23: Nena, però si a casa només hi som tu i jo.
21: Però hi ha finestres.
38: Si no vols que et reconeguin perquè t'has fet milionari, vés en compte, que arriba un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. Sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona. Ja a la venda.
39: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
40: Per protegir la teva llar, cada segon compta.
41: Per això, amb Verisure, responem en menys de 20 segons per oferir-te una protecció millor davant les ocupacions.
40: La nostra alarma és capaç de detectar qualsevol intent d'intrusió a casa teva i d'enviar a la policia les proves necessàries perquè intervingui de seguida i així evitar-hi una ocupació.
41: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
40: Verisure.
42: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
43: Dalí Boulevard Cibernètic ja ha obert les seves portes. El passeig immersiu surrealista s'ha instal·lat al cor de Barcelona amb un recorregut de 1.200 metres quadrats amb peces úniques de col·lecció. Realitat virtual en format metavers, una espectacular sala immersiva i sales interactives. Dalí Boulevard Cibernètic al Passeig de Gràcia. Venda d'entrades a daliboulevard.com.
44: Compartir. Descobrir. Viatjar. Riure. 130 milions. Amics, llocs, moments, somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
45: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
46: Que bé que et va el finançament 100% del Corte Inglés.
47: Finança les compres fins en 12 mesos, TAE 0% sense interessos en electrònica, electrodomèstics, esports, joieria, llar i molt més.
48: Finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
47: Fins al 4 d'octubre per clients amb targeta al Corte Inglés per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
48: Consulten les condicions i exclusions al corteinglés.es.
49: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
50: Ara amb Lidl Plus, tria 200 grams de pernil cuit extra 1 amb 55 i estalvia't un 20%. I burger meat de porca 2 amb 19 i estalvia't un 15%. I recorda't que aquesta setmana amb Lidl Plus pots guanyar una casa. Lidl, val la pena.
51: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
52: Perfecte, aquí el tens.
51: Ja?
52: Ja.
51: Sí?
52: És així.
51: De debò?
52: I tant, de debò.
53: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
22: Doncs fins aquí la competència. ara donem pas als nostres companys dels serveis informatius. Núria Travessa, bon dia.
0: Hola, bon dia.
22: Xavi Rocamora, els esports, bon dia.
1: Bon dia.
22: Després en Marc Giró i el vostè primer, eh?
0: El jutge Juan Carlos Peinado envia judici Begoña Gómez per tràfic d'influències i malversació. També seurà al banc dels acusats l'assessora de Gómez, Cristina Álvarez, en aquest cas per malversació només. El judici, recordem, es farà amb jurat popular. Peinado fa el pas després de 2 anys i mig d'investigació, acabat d'aterrar de les vacances i a les portes de la jubilació. També coincidint amb el viatge que comença avui Pedro Sánchez a Nova York i amb la compareixença de Carlos Mazón al Congrés, a la Comissió d'Investigació de la Dana. Només començar, Mazón ja ha dit que no pensava declarar fins que acabi la instrucció judicial d'aquest cas. Tot i això, se les ha tingut de valent amb portaveus com la de Compromís, Àgueda Micó o el republicà Gabriel Rufián. Estem seguint aquesta sessió amb en Jordi Armenteres i en recollirem el més destacat el 14-15. També tornem a ser a Ceuta. Avui hi tornarà Alberto Núñez Feijóo, acompanyat aquesta vegada del líder dels populars europeus Manfred Weber. Serà hores després de l'atac contra el cotxe d'una diputada de Ceuta, a qui un grup de manifestants va confondre amb uns activistes navarresos que havien anunciat que portaven ajuda pels migrants. També us explicarem que les esglésies evangèliques ja suposen més del 12% dels centres de culte que hi ha a Catalunya. En els últims 5 anys se n'han obert més d'un centenar. Hi ha ciutats, és el cas, per exemple, de Girona o Badalona, en què hi ha més esglésies evangèliques que catòliques. I més dades. L'any passat el Departament de Salut només va obrir 3 expedients sancionadors per casos de vulneració dels drets lingüístics dels catalanoparlants. Això tot i les 360 queixes i denúncies que havien rebut. Ho reconeix la consellera de Salut, Olga Panent, una resposta parlamentària a Junts per Catalunya. I parlarem també de l'Alzheimer. Avui que se'n celebra el Dia Mundial, la revista The Lancet publica un estudi que diu que gairebé la meitat dels casos es podrien evitar amb hàbits més saludables. I també tenim una notícia d'última hora, altre cop relacionada amb l'àmbit judicial, perquè el jutge ha citat com a investigades les filles de José Luis Rodríguez Zapatero, l'expresident espanyol, totes dues. Hauran de declarar el 30 de novembre.
2: No sé, Unidor, escolta'm, ara els esports.
1: Sí, ho acabem de saber, la Federació Espanyola de Futbol ha renovat, o ha aprovat la renovació de Luis de la Fuente com a seleccionador de l'absoluta fins al 2032. Avui que comença precisament l'aturada de seleccions, el Barça hi aporta 17 jugadors, l'Espanyol de la seva banda té 2 internacionals, Roberto Fernández amb la selecció espanyola i Vanja Derkusic amb Eslovènia, mentre que el Girona cedeix 6 jugadors, amb l'agravant que la segona divisió no s'atura i, per tant, Quique Álvarez afrontarà els partits contra l'Albacete i el Mallorca amb aquestes 6 baixes. Tornant al Barça, els blaugrana afronten l'aturada com a líders destacats a la Lliga amb 5 punts d'avantatge respecte a l'Atlètic de Madrid i el Betis, tot plegat després de la victòria de l'Atlético en el derbi que relega el Madrid a la 4ª posició. Més enllà del resultat, però, el que portarà cua són les declaracions postpartit de José Mourinho, que va carregar contra l'àrbitre, contra el VAR i contra el comitè tècnic d'àrbitres. I en bàsquet, el Joventut celebra avui la Supercopa ACB, que va guanyar ahir contra el Barça, primer títol dels verd i negres després de 18 anys. L'Ajuntament de Badalona rebrà l'equip aquesta tarda a les 7.
2: I doncs m'he quedat estomacat. Perquè t'ho juro que ho he intentat, escoltar-te atentament. I crec, i estic ara mateix com si m'haguessin donat una pallissa.
1: Doncs és interès. Has de posar més interès, Marc.
2: No, he posat tot el meu interès, no, tota la meva atenció. No. Jo tinc dèficit d'atenció, de petit, però l'he posat tota i ara no em queda res. Però jo crec que em recuperi este dijous. Descomptar-te. Bueno, el temps, per favor, no? Que no podré venir. No sé,
0: és més lleuger el temps. Oh. S'espera una tarda de sol a tot el país, Déu. Només amb algunes bandes de núvols prims i temperatures que pujaran més que ahir, entre els 30 i els 35 graus de màxima altra vegada. Els propers dies recula una mica.
2: Altre cop calor, ha dit?
0: Altre cop calor, Marc. Fins entre 30 i 35 graus de màxima. Els propers dies torna a recular una mica, això sí, amb sol.
2: No, escolta, Núria Travessa, moltíssima... Tu sí que ets un sol. Núria Travessa, moltíssima gràcia, gràcies, Xavi Rocamora, de veritat,
1: ens han
2: estomacats, però bueno, que important a l'esport, no? Ara anem a començar vostè primer, una setmana que serà gloriosa.

0: Vostè primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
1: Home, i amb el Joel Fortuny, l'Ernest Ferrer, la realització, Esther Romagosa, bon què dia. Tal estàs?
2: Molt
1: què tal
2: bé.
1: Va estar la festa d'aniversari, la que no em convida mai el Joel Fortuny? Què tal va estar?
2: Va estar molt bé. Per què no et convida?
1: Perquè
2: el va
1: no
2: convidar, el que
1: perquè
2: passa
1: no
2: que ell hi ha vegades que entren, saps, en bucle. Fa una afirmació i la manté.
1: Em va convidar perquè el vaig obligar que ho convidés, perquè ell, una vegada no
2: sempre
1: hi vaig
2: convida,
1: anar...
2: Sempre convida, però no hi va mai el Marc.
1: I llavors diu, com que no vens mai, però si no vaig anar-hi una vegada. Però vull dir, què més dona que jo hi vaig? Tu em convides i ja va decidir jo el que faig.
3: Però és la pregunta és, hi hauries anat?
2: No.
1: No, la veritat és que no, perquè a més a més era una festa d'aniversari amb...
2: A Vilafranca,
1: amb, de dia... de piscina, que t'havies de banyar paella, o sigui, trobo una complicació total.
2: No, el casament va estar molt bé, eh?
1: Gent jove, sí, no?
2: Va estar la merda bé.
1: Sí, sí, no, no, o sigui, no ho dubto, sí, molt bé. Què li vas regalar?
2: Vam conèixer molta gent. Home, li vam fer un superregal, no sé si ho podem dir, li vam fer un superregal.
1: El rellotge va portar tots, sí. Ah, jo no he portat, veus, clar. És que m'hagués pogut dir, jo hauria portat fins i tot, hauria pogut no venir a portar.
2: Això és veritat, això ha sigut error meu, Joel.
1: És que és així.
2: Això és veritat.
1: És que és increïble, és increïble. És increïble. Bueno, miri, repassada esportiva amb tots vostès, Mireia Giró. Quasi, quasi. Bueno, perdona, però si vols... Perdona, Ernest, perdona. Tenim a la Franja de Noa també amb nosaltres.
4: Bon
1: que tal
4: dia.
1: Estàs? La Cira Benoza, que tal estàs? Filla meva, que t'has pagat un estiu, que és increïble, no? I a l'hora que tu regis de vacances,
4: sí.
1: Estàs allà, valla barra.
4: Sí, 3 mesos aquest
1: tres
4: any.
1: 3 mesos de vacances. Les filòsofes, clar, com que han de pensar, doncs pues mira,
4: clar, clar.
1: Estàs sota la parra, no? Estàs sota la parra.
4: Exacte.
1: I filosofant. Bueno, amb tots vostès, ara sí, Mireia Giró. I la repassada esportiva.
3: Bravo.
1: Joder.
3: Bravo, bravo,
1: sí,
3: bravo.
1: Escolten, què passa? Tenim públic.
3: M'ho faig jo mateixa.
1: El públic està cada cop pitjor. Jo no sé si la gent ve drogada.
2: És dilluns, Marc.
1: A veure, bueno, és dilluns, noia, però...
3: I a més, jo estic molt trista, o sigui que no m'ha ajudat aquesta rebuda, perquè comença la parada de seleccions.
1: Ai, Déu meu, què?
3: Des d'ara fins al 6 d'octubre no hi haurà partits de Lliga Masculina, perquè jugaran la Lliga de les Nacions a Europa.
1: Què?
3: I és la... És el que acaba d'explicar...
1: És que clar, ho hem de saltar.
3: El company Esports. I és la primera vegada que la parada és tan llarga, gairebé 3 setmanes, perquè han eliminat la que es feia de forma independent a l'octubre. Total, que acaba de començar tot, la lliga tot, i ja paren 3 setmanes. Llavors, a més ara, ho entens o no? Sí.
1: Bueno, no sé.
3: Han de parar.
1: Han de parar?
3: De sobte, han de parar.
1: Llavors que tenim tot de tios en calçotets, diguéssim, sense pilota, desperdigat, o sigui, fora dels camps.
4: No, juguen al seu país.
3: A les seleccions, jugaran a les seleccions.
1: Però
3: que
1: no
3: venien
1: convocats. De guanyar el Mundial.
3: Sí, però ara és la Lliga de les Nacions.
2: Clar, això no para.
1: Trobo que poc cobren el jugador de futbol.
2: Sí, home.
1: Perquè estan tot el dia... Jo trobo que hi ha una explotació del jugador de futbol.
2: Sí, sobretot
1: sincerament.
2: Això.
3: Clar, però els hi dura poc, no? Perquè els 30 i pico ja està.
1: Ah, mira, doncs, això també he vist així.
3: No, i a més ara em fa ràbia que parin, perquè ara el Mourinho, que s'havia ja... ha tornat a fer les rodes de premsa insolents que feia abans, dient parides i portant fins i tot...
1: Por qué?
3: Exacte, quan deia por qué i teatro del bueno i tot això... Doncs ara que el tio ja estava començant una altra vegada
1: i posant
3: papers impresos amb fotografies a la roda de premsa,
1: però
3: doncs va, i ho paren tot.
1: Quina
3: no
1: barra.
3: Estic d'acord. I a més, a veure com tornen els jugadors, perquè suposo que tots lesionats.
1: Tots lesionats.
3: Amb el virus FIFA i tot això. I jo no sé, voldria parlar amb qui organitza aquest tema, perquè és que a més jo sóc del signe de Verge,
1: ja.
3: No puc suportar aquesta parada aquí al mig.
1: Mare de Déu,
3: em posa molt nerviosa, això.
1: I tant.
3: És com un desordre, saps?
1: Sí, no veia tant.
3: I a més ara jo de què parlaré, no? De la Lliga de les Nacions, que me la porta fluixa?
1: Clar,
3: de futbol femení?
1: Mare de Déu.
3: És que per aquí sí que no hi passo.
1: Ni parlar-ne, ni parlar-ne.
3: Sí, que això que m'ho solucionin, sisplau.
1: Molt bé. Ah, escolta, Ferran Torres...
3: Sí.
1: Sí?
3: Sí, sí. Fa uns dies... Fa uns dies va deixar escrita una història a Instagram amb un missatge misteriós que deia així. Fa temps que ho penso i vull que sapigueu que la setmana... Perdó, que la setmana que ve no em veureu la cara.
1: Ah, no?
4: Se va suïcidant.
1: Ui. Clar, que és la nota de suïcidi.
3: Vaig pensar, però clar.
1: Se va suïcidar.
3: Llavors, què farà Ferran Torres aquesta setmana, perquè és aquesta? Avui no ha dit res. No sabem què passa, per què no li veurem la
1: això
3: cara.
1: Això ho va fer la setmana passada.
3: Sí. Llavors, aquesta ja és quan ja no li veurem la cara.
1: Ferran Torres és el del gol?
3: Sí. És el del gol del Mundial, molt bé. I alguns diuen...
1: No, però n'hi havia un, no? Aquest de Fernando Torres, també, de l'Atlètic de Madrid, fa molts anys. Sí. Aquí a Ferran Torres no em van apareixent, que semblen clons de la Guerra de la Galàxia. Perdona, llavors, Clàudia, vés, ens
3: entenem. Tots igual. Vale. Llavors, clar, alguns
1: Ferran
3: diuen que
1: desapareix
3: això,
1: aquesta setmana.
3: Alguna gent diu, a mi no m'importa que desaparegui.
1: Jo
3: altres diuen
1: això,
3: que és una campanya publicitària. Altres diuen que s'ha tornat, des que va fer el gol, està insuportable. Jo tinc diverses hipòtesis.
1: Perdona un moment, perdona un moment. Sí. A quin equip juga ara Ferran Torres? Ho sap tothom, no, això?
3: Abans del Barça, ara el PSG.
1: Val.
3: I a més està molt crescudet.
1: A més, eh?
3: Sí.
1: Val. A veure, hipòtesis...
3: Hipòtesis de per què no li veurem la cara. S'ha deixat barba tipus Òscar Dalmau.
1: Ja.
3: Jugarà amb la samarreta de Todos Somos Caballas a la cara. Però més mitja, potser, traient l'ull. En comptes de jugar a la Lliga de les Nacions, doncs ha decidit agafar-se un any sabàtic per escriure un llibre sobre el gol que va marcar el Mundial i fer una sèrie d'Amazon sobre aquell dia, que constaria d'una entrevista de 45 minuts i fotos i vídeos a càmera lenta des de tots els angles possibles.
1: El gol, clar.
3: Això durant una hora i pico. També podria ser que se'n vagi amb Marcos Llorente a fer un tractament contra el melanoma que van pillar aquest estiu, perquè efectivament exposar-se al sol sense protecció produeix càncer. I a sobre no es van allitar. Saps això, aquesta cosa que va passar? Cosa que ens hauria encantat.
1: Ens hauria encantat, però ens hauria encantat allitar-nos nosaltres amb ells.
3: Doncs mira, jo també...
1: O sigui, a mi que s'allitin entre ells, és una mica igual. Però jo ho trio aquests dos...
3: És que estaven bé les fotos. Bueno, no sé.
1: I no es van allitar? Per què no es van allitar?
3: Diuen que no, clar.
1: Es van dir
3: jo
1: que
3: espero
1: no.
3: Que sí, la veritat. Perquè si només van agafar càncer...
1: Només van agafar melanoma? Vaya rotllo.
3: Clar.
1: Clar. Malaguanyat, malaguanyat.
3: Malaguanyat.
1: No, estaven bons, eh? Sí, sí, realment. Mira que a mi depilats no m'agraden, però... Era increïble.
3: Era increïble, home, s'ha de dir.
1: S'ha de dir.
3: Una bellesa clàssica.
1: I tant.
3: Que a més abans no eren tan...
1: Canònica.
3: No eren tan guapos abans.
1: No, no, però s'han afinat moltíssim.
3: S'han afinat.
1: Clar.
3: O l'altra hipòtesi.
1: Sí.
3: Ja sabeu que cosificar no podem cosificar.
1: No,
3: perquè...
1: no podem cosificar, però...
3: Perquè després no tenim el poder per fer-ho, però... Podem cosificar una mica. I l'última hipòtesi és que s'ha volgut marcar un punt perquè ell té l'autoestima molt baixa i volia que tothom es preocupés per ell i li preguntés... Per què has escrit aquesta merda i per què no et pone l'aca? Saps la típica que fa la gent? De...
1: Bueno, això els encanta la gent, dir que ja ho deixen, que deixo el programa, deixo de fer concerts, deixo de tal, ho fan perquè vagis i diguis, però com, home, però
3: torna,
1: ara,
3: torna.
1: No podem viure sense tu i tal, tal. És molt de mascle, això, també.
3: Però, clar, no li ha acabat de funcionar perquè la majoria de gent, doncs, s'ha riut d'ell i la majoria de gent no li importa un raba el que faci.
1: I llavors, però sabrem quan tornarà o no?
3: Bueno, és que ja, de moment no ha dit res, no ha passat res.
1: Però
3: ara... I li estem veient la cara, perquè li veurem la cara. Ha estat convocat.
4: Però a lo millor ja no està entre nosotros.
1: És que a la millor s'ha mort.
4: Bueno, si va desaparecer, ja desapareció.
1: Clar, però a la millor no cal ni suïcidar-se.
2: Igual
1: si no
2: deixa les xarxes socials, bàsicament.
3: Ah, també van dir que era podia ser això.
1: Ah,
3: que ens és igual.
1: Però a la millor s'ha fet cartujano, monjo cartujano, i està fent ceràmica. Això no sé com dir-te, o està resant, jo què sé.
2: No crec, eh?
1: No ho sé.
3: També ja dic que jo no li veia la cara normalment. Tampoc la vida no canvia.
1: Bueno, escolta, el tema de Sidney Sweeney... Sidney Sweeney,
3: que té un nom... És que té un nom de merda, que està bé. Sidney Sweeney.
1: Sidney Sweeney.
3: Perquè jo sempre dic Sweeney Sidney.
1: Home, és que clar, és impossible. Sidney
3: Sweeney. Jo no volia parlar d'ella.
1: No.
3: Però m'ha dit que no n'heu parlat, i llavors...
1: No.
3: No. Ell és el que vol, que parlem d'ella.
1: Ah, doncs mira.
3: Llavors no hauríem de parlar-ne,
1: ja
3: però ho faré igualment.
1: Molt bé. Sidney Sweeney, qui és aquesta senyora? És aquesta actriu?
3: És aquesta actriu que ha estat, si ja ho sabeu, no? Suposo, molt criticada
1: ella
3: per aparèixer...
1: Ella es va fer famosa, perdona, Sidney Sweeney, es va fer famosa perquè havia estat a l'Eufòria.
3: Eufòria, no el concurs de
1: Cannes. No, sinó l'Eufòria d'ara, de l'autèntica,
3: la
1: diguéssim,
3: marrana,
1: no?
3: Sí.
1: Doncs ara... La sèrie marrana. Jo no he vist cap capítol de sèrie marrana, fixa't tu.
3: Ah, jo tampoc. Perquè és molt de joves, això.
1: Ja, i nosaltres ens hem fet grans, ja. I ja no som marranes.
3: Home,
1: ens hem fet grans,
3: això no. I això ho continuo sent, però...
1: Ah, jo també, és veritat. No sé quina família, mare de Déu. Tu.
3: Ens ho posarem.
1: Els nostres pares realment han hagut d'aguantar carros i carretes, perquè vaya dos guarres estem fetes. Tu i la nostra germana i tota la nostra família i les nostres cosines també són unes guarres. És que són una generació... Bueno, escolta una cosa, perdona. Xunyi.
3: Sí, doncs ha estat criticada per aparèixer a la campanya d'una aplicació d'apostes esportives, que és Novik, en les quals ella hi té accions, que això deu ser la part que ella considera que és feminista.
1: Allò de facturar, no?
3: Les mujeres facturen i tot això.
1: Factura vendiendo armas a Israel, va posar la cara a coses d'apostes...
3: Apostes...
1: Sí, venga, venga.
3: Llavors allí apareix pràcticament despullada, tapant-se amb elements esportius com unes pilotetes, una raqueteta, una pilota no sé què...
4: Vaja,
3: fanoni. I a més dient la paraula esports, tota l'estona.
1: Ja t'entenc.
3: Llavors, moltes dones esportistes, a mi, mira, en principi, com que no va dedicat a mi, tampoc, no sé, jo ja passo, però moltes dones esportistes doncs, estan enfadades encara per com la campanya col·loca la dona com a objecte sexual en el món de l'esport, menys tenint tota la feina que han estat fent les atletes per ser tingudes en compte com esportistes, fer-se un lloc i no ser sexualitzades

0: I a més que, clar, també és el context, no? Perquè si tu et despulles ets de femen, doncs...
1: O ets
0: Madonna, sí que estàs empoderada, però en aquest cas no, no? I llavors, clar, participar en un anunci on t'objectifica, doncs no és empoderador en aquest cas perquè perpetua un imaginari que apuntala la violència i la discriminació a les dones.
2: Totalment.
0: I a més, aquesta indústria de les apostes, a part que té un gran índex de problemes de salut mental, amb molts joves que s'hi enganxen,
3: no es pot apostar.
0: A part, està provat que la violència domèstica puja en un 10% quan un equip perd, i si en aquella casa ja es fan apostes, l'home que maltracta fa apostes, doncs encara es dobla la violència.
3: Per tant, llavors, clar, perquè ha perdut, perquè és una enganyifa total.
0: Clar, llavors potser ja no li passa res i seguirà sent milionària i podrà decidir fer anuncis o no, però el que suposa per a altres dones el que fa, doncs té conseqüències terribles. Perquè encara se'ns viola i se'ns mata a gran escala. Llavors és que s'ha de tenir consciència d'això.
3: Avui hi ha una enquesta, ja... no?, que l'equiparació de drets entre homes i dones s'assolirà, segons no sé, ara no sé, la ONU o la UNESCO o un d'aquests, el 2139.
0: Home!
3: Que jo trobo una pèssima notícia pel que suposa, però perquè a més relaxa els empresaris, perquè jo crec que hi ha molt empresari que diu ara, i molta institució que diu, ah, bueno, si ho diu la ONU que fa el 2139, pues ja en parlarem a partir del 2139. Clar. És que aquestes notícies són una merda total, no?
0: No, clar, això hauríem d'haver dit d'aquí 2 anys, i així la gent s'espavilaria.
3: Clar.
0: Llavors jo voto per no parlar més d'aquesta palla cada cop que fa una campanya.
3: Sempre no sabem dir el nom, no sabem llegir el nom, vinga, fora.
0: L'anterior jugava, l'anterior campanya que va ser polèmica, jugava a ser supremacista blanca.
3: Bueno, jugava no, era supremacista blanca
0: una
3: racista total.
0: I aquí, pues, sex symbol dels anys 80, que és que això ja havien passat.
3: Papajilleros, també et diré, perquè dir-te...
0: Clar, és una Pic Miguel.
3: Una Pic Miguel.
0: I a més es deu pensar que tenim enveja, perquè molts homes d'aquests diuen, és que li tenim enveja, però és que... Que no, sí, Swinty, no tenim enveja de res.
3: No.
0: Perquè excitar uns matapalles que fan apostes esportives és la cosa més fàcil que hi ha al món.
3: Exactament.
0: I és que no cal ser actriu de Hollywood ni fer tantes fotos.
3: Exacte. Escolta, molt ràpidament, per favor.
0: Sí.
3: L'esportista australiana... Com has dit això? Com has dit,
0: no ho sé, Joanna Wojcicki. No,
3: Joanna Wojcicki. Es va cagar a sobre... a la competició Hirox a Pequín. Aquí hi ha moltes capes. Joana Uida és australiana, sí. Es va cagar a sobre a la competició...
0: Sisplau, Ernest.
3: Hirox, què és? Hirox és una ciutat de Pequín o...?
0: No, Hirox, no sé com es diu. És una competició de fitness en pista coberta. D'aquest fitness, d'aquest molt dur que...
3: No sé quina setmana venen aquí els Art de Bilbao, Art de Bogotà. Una vegada estava jo parlant amb ells a una cosa del diario.es.
0: Sí.
3: I estava parlant jo, a l'Art de Bogotà, que són molt simpàtics.
0: Sí.
3: De Múrcia, tal, i estava explicant jo el meu rotllo sobre Múrcia, perquè jo m'encanta Múrcia, perquè tot el de Múrcia m'encanta. És una cosa que és increïble, però és així, ja l'hi explico algun dia. I vaig haver de parar la conversa perquè li vaig dir a aquell noi, perdona, me tengo que ir porque me estoy cagando, perquè m'estava a punt de cagar a sobre.
0: Doncs
3: la típica
0: fet.
3: Cosa que prens un teu o algo i i estàs neguitosa. I dic, m'estic a punt de cagar la cara d'aquest senyor. O sigui, és increïble. Doncs, com la Joanna Wojcicki.
0: Clar, però la diferència és que tu vas dir, m'estic cagant, me'n vaig.
3: Home,
0: I ella va dir, m'estic cagant, em quedo. Perquè vull acabar la competició.
3: Però la Hirox què és? Una cosa?
0: La competició de fitness.
3: Hirox.
0: I la Joanna Wojcicki és l'atleta aquesta.
3: Però Hirox, al fitness ara li diem Hirox.
0: No, el nom de la competició.
3: Ah, val.
0: Que no sé, no em facis dir què és, perquè no, ni idea. No m'atrapis aquí perquè no sé d'on ve.
3: És un rotllo crossfit, em diuen el
0: Joel. Crossfit, sí, molt dur. Que és, com
3: és molt dur i has de fer molt d'esforç.
0: Llavors, es va de tant esforç,
3: es va cagar. Típic.
0: Però en lloc d'anar-se'n, va continuar.
3: Com?
0: Llavors, la tia, doncs, va a demanar disculpes.
3: A veure un moment, a veure un moment.
0: Per no haver parat i s'ha retirat de la competició de forma retroactiva.
3: Què?
0: Perquè després s'ha pensat i ha dit, home, potser sí que me n'hauria d'haver anat a rentar-me.
3: Però va guanyar, no?
0: Va guanyar.
3: Tot i està cagada.
0: Clar, per això no va parar, suposo. Clar, sap molt de greu que t'estiguis cagant just en el moment
3: que estàs guanyant,
0: Però, clar, a més, Hirox tornarà els diners als competidors afectats per la diarrea.
3: Però perquè, si clar, ella. Ah, bueno, esclar.
0: Perquè, clar, va haver-hi el problema que molta gent es va queixar d'escolta, que està fent uns burpees a la nostra cara, cagada.
3: Uns burpees, que és això, que pugen i baixen, amb tota la caca.
0: O que estem agafant material... de pesos i tal, peses molt grans, i que estan cagades, val? I fa pudor.
2: Quin fàstic, Mireia.
0: I que a més potser va quedar primera perquè, clar, la segona van enrere, saps? O sigui...
3: Clar, va guanyar, clarament demà, és
0: perquè
3: una forma de dopatge.
0: Això és dopatge.
3: Xiflis.

0: I clar, perquè els altres estaven... O sigui... Esmorta, hi havia gent estabornida.
1: Jo només et dic que una vegada anant amb una barca de turistes a Cabrera, que era una barca d'aquestes que vas d'un en fila, que vas com en cavallet.
0: Com vas amb la canoa, com amb canoa, en canonada.
1: No, com una barca que en lloc d'anar assegut normal, no sé per què anàvem com amb les aixarrancats, en fila.
0: La parcareta,
1: llavors no? Llavors un senyor es va cagar
0: què?
1: Davant de la meva amiga la Garcia, val? Però ens va arribar... O sigui, s'estava movent molt estrany i tal, i es va cagar. En lloc de tirar-se al mar!
0: Ah, clar!
1: O fer alguna cosa.
0: Va aguantar allà.
1: Era un alemany. Sí. Val? Llavors el tio es va cagar, llavors jo una mica... Em van venir unes arcades perquè el vent bufava cap aquí.
0: Per favor! El vent bufava
1: cap aquí. I la Garcia em diu... Giró, que s'ha cagat, que s'ha cagat.
0: Home, com si no ho haguessis notat.
1: No, clar, però no entenia, que la poder aquella no sabia on venia.
0: Perquè una mica més pensava que eren els iots, no? El jeque que tirava la merda, això que fan els iots aquests, que tenim fàstic.
1: Però una pudor, perquè a més jo la caca, home, no sé, tampoc tinc tanta... Bueno, és igual, però...
0: No, la caca fa molta peste.
1: No, jo què sé, que el meu fill l'he vist de tots colors.
0: Bueno, però és el teu fill.
2: Però no té res a veure.
1: Això era abans, això era abans.
0: La caca amb fills i gossos és diferent.
1: És diferent. No, i a més era abans, que jo què sé. I a més va esquitxar una mica.
2: Prou.
1: Va esquitxar el braç d'un francès que tenia jo davant. I no se'n va donar. I li vaig haver de dir... Excusez-moi, vous avez de petit caca.
3: Que tipo, un petit cac al braç.
1: I tothom va veure que no passava res. I jo estava allà amarcada.
0: Llavors, no. Aquesta senyora es va cagar, va guanyar, i ara, clar,
1: i ara s'ha demanat perdó.
0: Home, t'ho diràs.
1: I una cosa que també volia dir, de prou de portar el cos al límit, no és bo resistir fins a cagar-se.
0: Home, sí, cagar-se, no, clar, i si et cagues, et cagues.
1: I a més, això, bueno, doncs, podem tenir portar el cos al límit per tenir pensament crític, per
0: també,
1: exemple.
0: Exactament.
1: Que això també fa mal, i a vegades penso molt i em fa mal al cap.
0: Sí, escolta una cosa, això. Et vaig dir una cosa, i després també, què t'anava a dir jo? Després, com vas tu? Per cagar-te. O sigui, els esportistes no haurien de tenir controlat això de...
1: No, perquè es veu que pot passar.
2: Home, si tenia diarrea, tenia diarrea, entén-me.
0: Mare de Déu.
1: No, però es passa a corredors, es veu, això. Si és que jo estic a favor que et caguis a sobre, vull dir, això passa.
2: És veritat.
0: I cagar-se amb tot, de vegades també va molt bé.
2: Deixeu-m'ho aquí.
1: Però vés-te a netejar.
0: Però vés-te a netejar i no t'ho mengi. També aquests que van amb bicicletes pixant a sobre. Això ho trobo hasta sexy, diguéssim.
1: Ai, no!
0: Una bona malla, xupa, i després està que es desmalla. Senyors i senyors, per redreçar tot això amb tots vostès, Sira Benoja. A veure, Sira, tu has tingut alguna vegada... Bueno, tu ets tan finera.
2: Home, no li faràs aquesta pregunta.
0: Bueno, però tots hem tingut... Cosa, tu abraça.
4: Escolta, canviem de tema.
0: Jo m'he cagat a sobre de bandes d'Operación Colombia. Ai, no, com és?
1: Arde Bogotá.
0: Arde Bogotá, li vaig dir aquell noi...
2: Com es nota que són germans, per favor, aquí.
0: Bueno, i... A banda d'un pet que em vaig tirar davant d'aquella vegada.
2: Això ho sabem, sí.
0: Mare de Déu, és que nosaltres...
1: És
0: que això passa.
1: Passa, home, no passa res.
0: A veure, clar, ella no s'ha cagat mai perquè controla amb la ment, com que és filòsofa, controla amb la ment tot el seu cos. A veure, una cosa, és presocràtica.
4: Exacte, i com que ara jo estic amb el tema de la mentida, si em preguntes et diré una mentida.
0: Clar, perquè estem ara, perquè la mentida és el del tema del Festival Clàssic. Home,
4: que ja
0: estan, sí. Bravo, que està en marxa. Això quan s'inaugura ja? Ja estan a la venda les entrades del Festival Clàssic.
4: Exacte, s'inaugura el 8 d'octubre, però ja està tot a la venda. Hi ha uns planassos, com sempre, espectacles meravellosos, conferències, una mica de tot. Ja en parlarem amb calma. Però les entrades ja estan a la venda.
0: Perfecte.
4: I el meu llibre estarà d'aquí 3 setmanes
0: per
4: a les llibreries.
0: Per favor, doncs, home, si has vingut amb... Mare de Déu, i tant, és que no tens temps ni de cagar. Clar, clar, és increïble.
1: Tu diràs, barra estreta.
0: Bueno, barra estreta amb tanta feina. No, bueno, avui vols parlar... d'una cosa que jo et vaig preguntar...
4: Bueno, tu vols parlar d'això.
0: Jo vull parlar d'això. La meva pregunta és... es pot ser nacionalista i d'esquerres?
4: Molt bé.
0: I tu em vas dir, mare de Déu, vaya follón.
4: Sí.
0: Vaig dir, home, doncs no és filòsofa. Sí, clar, si no t'enfollones tu, qui és el fill d'ara?
4: Exacte.
0: Es pot ser nacionalista i d'esquerres?
4: Molt bé, ja ho entomem. Doncs, primera resposta. Hem de dir que això, que s'ha repetit molt darrerament, especialment per part de ciutadans i polítics de dretes i anti-independentistes, per mi és una falsa dicotomia.
0: Molt
4: és
0: bé,
4: a dir, no és veritat que una cosa i l'altra siguin incompatibles, val? Aquesta crítica que es fa actualment a Espanya i que des del meu punt de vista és falsària està feta per desacreditar i per frenar una part del moviment independentista, val? I últimament l'utilitza molt la dreta, però en origen l'esquerra jacobina també l'utilitzava.
0: L'esquerra jacobina, perdona, quina és?
4: La jacobina és l'esquerra que és més centralista, unitària, centralista, estatalista, centralista, val?
0: El PSOE, vaja.
4: Sí,
1: comuns.
4: No tot el PSOE, però bona part del PSOE. De fet, Alfonso Guerra va estar criticant tot sovint el nacionalisme i utilitzava aquest argument, però també Fernando Savater o Félix Ovejero, que va escriure el llibre aquest, La deriva reaccionària de la izquierda. Val?
0: Per tant, perquè ells fan com que no són nacionalistes, que això és una cosa molt bonica.
4: És que això és el que fa gràcia, que aquesta
0: perquè
4: esquerra...
0: Alfonso Guerra,
4: sí, exacte,
0: no sé com dir-te. No és nacionalista, que baje Dios y lo vea, però bueno, vaja.
4: Exacte, aquest és el tema, no?
0: Llavors,
4: per què és una falsa dicotomia? És a dir, per què no és veritat que una cosa i l'altra siguin compatibles? Doncs perquè nacionalisme i esquerra no són categories oposades, val? Nacionalisme té a veure a quina és la comunitat política que definim com a nostra, uh-huh, val? I esquerra és com ens posicionem respecte a com repartim el poder i la riquesa.
0: Perquè, perdona, també volia dir que de la mateixa manera que l'ultradreta s'ha apropiat de la paraula o del concepte de la reflexió sobre la llibertat, també s'ha apropiat sobre el concepte, el que transpua, com es digui, la paraula nacionalisme, diguéssim. Saps? Sembla, dona la sensació... Bueno, perdona, endavant.
4: Sí, perquè és que de nacionalismes n'hi ha de moltes menes, sí. Però jo el que argumentaré ara és que tots som nacionalistes.
0: Molt bé.
4: Val? Perquè hem d'anar a definir què és ser nacionalista, no? I ser nacionalista al capdavall vol dir simplement sostenir que una nació constitueix un nosaltres políticament rellevant i que, per tant, ha de governar-se d'alguna manera. Val? Llavors, tota política, qualsevol política, parteix d'un nosaltres, sí? D'una definició de qui som nosaltres. Clar. I a qui hem d'organitzar i sobre qui governem, no? Llavors, la qüestió no és si existeix aquest nosaltres, sinó com el definim. És a dir...
0: Aquest és el quid de la qüestió. Qui
4: clar,
0: som?
4: Qui deixem a dins i qui posem a fora, no? Mm. I si aquest nosaltres som els que vivim en un estat que està definit legalment, o si bé el nosaltres som els que vivim en un determinat territori geogràfic, o fórmules més terrorífiques, no? Com si el nosaltres són els d'una determinada religió. No? Israel té una mica a veure amb això. Uh-huh. O, en el futur, que decidíssim que els nosaltres som els humans i els robots.
0: Clar.
4: O els humans i els animals de companyia. No? Uh-huh. O sigui, la pregunta és qui som els nosaltres.
0: Molts
4: no?
0: Israel i també molts cristians. Eh?
4: Sí, també. Llavors, la cosa és que la política, a dia d'avui, bueno, fins a dia d'avui, i jo crec que en tot cas tardarà moltíssim en canviar, la política està articulada a nivell d'estat-nació. Val? I llavors, per això som tots nacionalistes. Perquè, forçosament, la manera en què discutim sobre política sempre va vinculat a un estat-nació. O sigui, a Espanya hi ha nacionalistes espanyols, nacionalistes bascos, gallecs i catalans, però tots els ciutadans són nacionalistes d'alguna manera, perquè tots tenen una noció sobre la nació, sí? I sobre el límit geogràfic.
0: Ara a Andalusia, per exemple, a les últimes eleccions hi ha partits a Adelante Andalucía que té una base ideològica molt nacionalista, o sigui que reivindiquen com a Andalusia, quasi bé com a país, diguéssim, el discurs és profundament nacionalista i Isabel Díaz Ayuso també és nacionalista però quan parla de Madrid, per
4: exacte, exacte, perquè diguéssim, es preocupen d'un nosaltres determinat, com fem tots, al capdavall.
0: És a dir,
4: o sigui, quan parlem de democràcia, de redistribució, de solidaritat, tots el que fem és definir quin nosaltres pagarà impostos per i entre qui compartirem drets i obligacions, uh-huh, no? Què farem amb aquests impostos i a qui ajudarem amb aquests impostos, no? Llavors, podríem dir que qui està content amb les fronteres actuals de l'estat espanyol també és nacionalista, no? Però amb una concepció diferent del que pot tenir un determinat nacionalista basc o bé, qualsevol altre nacionalista espanyol, no? Llavors, la idea és que pretendre separar estat de nació no funciona. O sigui, si l'estat ha de ser només una qüestió que ens vincula a nivell legal, és un vincle massa feble. O sigui, el Brexit té a veure amb això. És que si no hi ha un vincle emocional amb els altres, sí, més enllà de la burocràcia, és molt feble per mantenir-ho, no? Llavors, per què dic que som tots...
0: És a dir, que la llei no és suficient.
4: La llei no és suficient.
0: Per conviure.
4: No, hi ha d'haver un efecte al darrere. Els humans no som purament racionals. Tenim efectes, ens movem per efectes i per idees, no?
0: Clar.
4: I, per tant, que sigui només la llei no funciona. Per això tothom al capdavall té una idea emocional de nació d'alguna mena, no? Llavors, dic que som nacionalistes perquè quan votem estem exercint el dret a decidir com volem ser governats, no? I quines són les nostres polítiques d'educació, de salut, d'habitatge... I això a nivell, en gran mesura, diguéssim, només ho podem fer a nivell d'estat-nació. És en aquestes votacions. Clar que votem una alcaldia, no?, a nivell local o a nivell autonòmic, però qui té més competències, o sigui, el vot que és més rellevant pel que fa a les nostres vides, és quan votem qui ens governarà el nostre estat-nació, perquè és allà on hi ha el major poder de decisió, no? L'altra cosa és com ubiquem cadascú la seva nació. Llavors, hi ha algunes esquerres que situen la nació a un espai polític diferent del de l'Estat. Sí? Però totes l'ubiquen. O sigui, és el que dèiem, l'esquerra espanyola també és nacionalista, perquè l'esquerra espanyola, en tant que vella per l'Estat espanyol, doncs situa el nosaltres en la frontera geogràfica de l'Estat i aplica polítiques en les que posa pel davant interessos de l'Estat espanyol, per davant de França, per parlar d'un país proper, però per davant de la Xina o per davant del Marroc. Ara ho estem veient, no? El que passa és que els nacionalistes sobre els quals s'aplica aquesta crítica, sí, que són normalment doncs, els catalans, els bascos o els gallecs, tenen una idea de geografia diferent, no? I situarien el nosaltres en un espai diferent. Llavors, la pregunta és aquesta, és quin és el territori en el que voldríem tenir poder de decidir com vivim i que no decideixin els altres per nosaltres. I aquest territori podria ser més gran o més petit del que és. És a dir, jo podria tenir una visió imperialista i dir, en realitat, a mi el que m'agradaria és que la meva nació anés, suposem que anem a la llei, no? Un espanyol que digués, bueno, jo voldria que Espanya tingués el poder de decidir sobre el que passa al Marroc, per exemple.
0: I a Portugal, per exemple.
4: I a Portugal, per exemple.
0: Donald Trump, per exemple, té una visió nacionalista expansionista.
4: Imperialista, exacte. Sí. O l'altre és dir, la meva visió nacional és més petita que el que estableix ara mateix la llei. És a dir, jo vull poder decidir només pel que fa doncs aquí, al territori català, i no vull que qui està fora del territori català decideixi sobre com visc jo o les meves polítiques d'habitatge, però jo tampoc vull decidir sobre les seves. Val? Aquí és on es juga la tipologia de nacionalisme.
0: Aquí també es podria dir els que voldrien que Catalunya fos Catalunya independent o els que parlen de països catalans, també.
4: També, exacte. Exactament, és una visió més expansiva. Exacte. Llavors, dins d'aquest nosaltres, que tots tenim, i per tant tots som nacionalistes, la pregunta és com volem decidir viure junts? És a dir, si som més d'esquerres o de dretes dins del nacionalisme que tots compartim. És a dir...
0: O sigui, tu vens a dir que de nacionalista això no se'n salva ningú.
4: No se'n salva ningú.
0: Perquè tothom pertany a algun territori o a algun lloc, diguéssim. Clar. I per tant, això d'alguna manera t'atravessa.
4: Exacte, però perquè la política actual s'articula així, a nivell d'estat-nació.
0: Tinc una pregunta respecte això de l'articulació de la política actual, perquè s'ha apuntat una cosa abans que m'ha interessat. Però, llavors, nosaltres, com que som nacionalistes de saque, s'ha de decidir aquest nosaltres que ocupem aquest espai, que en direm nació, com s'organitza, no? I qui som, com som i qui volem ser.
4: Exacte. I si som més d'esquerres o som més de dretes. És a dir, si per nosaltres el més rellevant a l'hora de definir les nostres polítiques és la redistribució de la riquesa, l'estat del benestar, la igualtat d'oportunitats, l'erradicació de la pobresa, i per tant voldrem que les persones que delimiten el nosaltres tinguin accés gratuït a l'educació, a la salut, a l'habitatge, tot això voldrà dir que jo sóc d'esquerres.
0: També l'esquerra, amb l'esquerra en línies generals, tendeix a expandir-se, diguéssim. És a dir, que aquest nosaltres sempre es vol anar expandint, no?
4: Ara aniré aquí.
0: Val.
4: Aniré aquí. Sí, no me n'he oblidat d'aquesta part. Però, diguéssim, en termes generals és un nosaltres i llavors jo dic, per mi és més important que redistribueixi la riquesa o bé per mi el que és més important és la propietat privada, la llibertat econòmica, la responsabilitat individual. Tot això faria que jo fos liberal, no? O si, en canvi, per mi el més important fos la tradició, l'autoritat, l'ordre, la continuïtat institucional. Llavors sóc d'una dreta més conservadora. Val? Però tot això és compatible, és a dir, es pot ser nacionalista de dretes i nacionalista d'esquerres, val? Perquè ho som tots. Ara, aquest és justament un dels problemes del segle XXI, que és que tots som nacionalistes perquè la política s'articula a nivell d'estat i nació, i en canvi l'economia està globalitzada. Clar, aquest és el problema. O sigui, que estan operant a dos velocitats i a dos nivells diferents. Mentre que la política opera a nivell d'estat-nació, l'economia està globalitzada. De tal manera que l'economia sovint fa el que vol perquè no hi ha cap govern global en un sentit fort, no? Llavors, per això, abans de que tanquem el tema, vaig al que estaves apuntant ara. I és que no ens podem oblidar que una part de l'esquerra ha defensat l'internacionalisme com a horitzó, sí, al llarg dels darrers segles. O sigui, per exemple, el moviment obrer internacionalista trencava la lògica de l'Estat i posava el nosaltres entre les persones treballadores de tot el món, sí? I estarem d'acord que, especialment en aquest present, al segle XXI, que l'economia està globalitzada i les multinacionals s'aprofiten de les diferències legals entre estats per pagar menys impostos i per saltar-se determinades lleis, en aquest context, clar, l'internacionalisme polític seria molt útil per tots, no? Perquè ens podria blindar respecte de determinats abusos econòmics. Clar, és cert, però, que la governança global també presenta molts reptes i dificultats, sí? O sigui, si tenir Trump governant només als Estats Units ja és terrible, imagina't un Trump que governés tot el món.
0: Clar, Darbarder.
4: Exacte. I, a més, hem de dir que la dimensió local també és molt important, no?, que sigui governada. Però bé, clar, més enllà dels reptes que implicaria una governança global més forta, jo crec que estarem d'acord que seria meravellós reforçar la governança global per frenar l'economia que va per lliure, no? Com ho veus?
0: Jo veig impecable.
4: Estàs d'acord, no?
0: Impecable.
4: Llavors, fins
0: al
4: dia d'avui, sí, doncs, que fins i tot l'esquerra internacionalista ha hagut de fer política dins d'institucions estatals, com per exemple l'estat del benestar, és una de les grans conquestes de l'esquerra, però s'ha construït principalment dins de l'estat-nació.
0: Ja.
4: Sí? Perquè, ens agradi o no, avui som nacionalistes i, per tant, podem ser nacionalistes i d'esquerres, per descomptat, no? I la crítica que fa un nacionalista espanyol a un nacionalista català quan li diu és que ets insolidari amb Andalusia, doncs tu li pots contestar que l'espanyol és insolidari amb Botswana o amb el Marroc,
0: ja,
4: no? Perquè sempre hi ha uns exclosos respecte dels nosaltres. I jo em pregunto si un dia arribem a l'internacionalisme global, si llavors la pregunta serà si només hem d'arribar als humans, o hem d'anar més enllà dels humans, no?, dins de l'internacionalisme. No sé, jo aquest cap de setmana, que vaig fer la festa d'aniversari de la meva filla de 8 anys, hi havia un nen molt, diguéssim, molt gros, amb un xassis molt gros que no controlava, vale?
0: Sí.
4: I mirant-lo pensava, una mica som com tots nosaltres de dia d'avui, és a dir, tenim un xassis molt gros per la tecnologia, pel poder econòmic, etc, però en canvi tenim un cervell que no té una capacitat de govern que estigui al nivell de la potència que tenim a nivell econòmic i a nivell tecnològic.
0: Mare,
4: no?
0: Déu-n'hi-do, eh? Jo només dues coses. Això, l'internacionalisme, que sempre... tu parles de l'internacionalisme relacionat a la qüestió obrera, però també és veritat que l'esquerra, a través d'aquesta... inspirada en aquest internacionalisme, ara és internacionalista en qüestions LGTBIQ+, en qüestions de feminisme, en qüestions d'antiracisme, és a dir, que quan ets antiracista a casa teva, ho vols, diguéssim, de forma... expansiva, no? I després hi ha la qüestió de la justícia universal, és a dir, que tot això també seria ser d'esquerra. I després queda pendent, perquè tu dius que la política està articulada amb aquesta figura que diem Estat-Nació, i has apuntat que això farà falta temps perquè canviï. De moment aquesta és l'opció que tenim i s'articula així. I la meva pregunta pel proper dia o per quan tu vulguis és quines altres opcions hi hauria d'organitzar-se políticament que no fossin a través de l'Estat-Nació. Pom, pom, pom, pom!
4: Val. No sé si ho diré el mes que ve per l'aire de la mentida.
0: La mentida i el teu llibre. Ara tenim moltíssimes... Bueno, escolta'm, Sira Benoza, doncs, moltíssimes gràcies i visca Catalunya Lliure.
5: Vostè primer, amb Marc Giró.
6: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A CrystalBox reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, CrystalBox.
7: Nedar entre dofins, dormir en un iglú, volar anar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endú-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
8: Podem estar d'acord en moltes coses o en cap, però en una estarem sempre d'acord. Si és bo, ha de ser realment bo. Embotits i carns de raça rústica, Ral d'Avinyó. Realment, menjar bé comença amb Ral d'Avinyó.
9: Atención a este temazo de Línia Directa. Directo al número 1. Valorado. Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
10: El éxito está asegurado.
9: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
11: Club de Vins de la Vanguardia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes.

0: del Futbol Club Barcelona, tenim aquí una persona migranta, ja con los papeles, no? O sea, exacte. Que ja no, o sea, no portarà problemes.
1: Me portaré bien.
0: Que se portará bien, que es negro, pero
1: es
0: bueno,
1: negro.
0: No pasa nada.
1: Cumplo la cuota, esto siempre está bien.
0: La cuota. Está un tris d'assimilar-se, joder.
1: Exacte.
0: Que diu bon dia, estàs con el català,
1: sí,
0: no? A la
1: bé.
0: Seva filla. Es fot dels seus pares perquè parlen cubano. O sigui, la seva filla practica la xenofòbia a la seva pròpia pare. O sigui, és un model d'èxit. No volíeu els catalans. Persones com aquesta, joder, que parli català, que la filla sigui xenòfoba amb els seus propis pares, perquè aquest l'altre en patineta, això és una puta de miracle.
1: Exactament.
2: Miracle, val.
3: Doncs que el convidin.
1: Sí, val. Exacte. Hòstia. Entonces, después de unas semanas... que jo haga ese experimento, ja. Valoraré val. Si finalmente hago el tránsito a Barcelona.
0: Perquè, mira, una pregunta. Tu trobes a fer el tràmit a Barcelona, exacte.
1: Sí.
0: Perquè podria ser que, clar, durant les circumstàncies sociopolítiques de Cuba, només t'haguessis agafat a un clau ardiente, que és el Madrid, diguéssim, no? Perquè,
1: sí,
0: saps?
1: Sí, sí.
0: La teva transsexualitat futbolera, doncs, bueno, vas agafar-te allà perquè és el que hi havia. Però...
3: que sortia per la tele.
0: Tu, al fons, l'arrel de tot això és que tu creus que el Barça és un club menys fatxa que el Real Madrid. Podria ser...
1: Des de fora, no ho sé.
0: Val.
1: No ho sé. I vull experimentar-lo.
0: I vol experimentar-hi.
1: Parlarem
0: amb el Barça.
3: Perfecte.
0: Els enviem una persona que és del Real Madrid que vol fer-se del Barça. A veure què passa, perquè això sí que ho trobo fort. Bueno, ara genial. Moltíssimes gràcies. Mare de Déu, mira, això de nosaltres, els nous catalans, és que ens troben llàgrimes.
4: RAC 1. Em vull fer uns bons progressius.
5: Doncs passa per Senabre. Tenen els millors productes amb les millors promos. Tenen fins i tot servei urgent 24 hores, les millors marques, el segon parell gratis i servei 24 hores.
4: I on són?
5: A prop de Plaça Catalunya i et donen una hora de pàrquing gratuïta. I una adaptació de lentilles progressiva Johnson & Johnson gratis. OpticaSenabre.com. 80 anys cuidant la teva vista.
6: Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
7: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per 3 dies, sí.
8: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
9: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
10: Vine a Sant Boi, vine a conèixer les ofertes de la Setmana de la Mercè amb models nous i d'ocasió. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Vine per la Mercè.
11: Tornen els dies del Drac a Omoda Jaeco M Automoción. De l'11 al 26 de setembre descobreix tota la gamma Omoda i Jaeco amb fins a 15.950 euros d'estalvi i no comencis a pagar fins al 2027. Disseny exclusiu, tecnologia d'última generació i prestacions pensades per a gaudir de cada trajecte. Vine a descobrir els dies del Drac. Omoda Jaeco M Automoción, Barcelona, Mataró i Girona.
12: Únic, s'escriu amb H o sense H?
13: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
14: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
15: Aquest setembre vine a Roma Grum a Magda i endú't el teu Magda sense esperes. Arribar i moldre.

0: Tàrtaro. Aquest setembre només a Roma Kuruma.
1: Únic s'escriu amb H o sense H?
2: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
3: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
4: Terrassa torna a vibrar amb el TNT. Aquest any, el TNT surt al carrer per convertir places i barris en escenaris oberts a tothom.
5: Nous formats escènics, estrenes i espectacles gratuïts i per tots els públics.
4: Vine a jugar, ballar, respirar i deixar-te sorprendre.
5: Descobreix tota la programació a tnt.cat.
6: Vine a Sant Boi, vine a conèixer les ofertes de la Setmana de la Mercè, models nous i d'ocasió. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Vine per la Mercè.
7: Mamma Mia, el musical, arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
8: Després d'uns dies fora, és hora de tornar a omplir casa teva de vida i de noves plantes.
9: Aquest setembre, torna al verd amb Fronda i gaudeix d'un 15% de descompte en totes les plantes per compres superiors a 50 euros.
8: Només fins l'1 d'octubre. Vine a Fronda, Cabrera de Mar i deixa't inspirar.
9: Torna al verd amb Fronda Centres de Jardineria.
8: Troba'ns a la Nacional 2, entre Quadis i Viena.
10: Fàcil, intuïtiva i renovada.
11: Descarrega l'aplicació de RAC1 i gaudeix de tots els continguts de RAC1 i RAC+1.
10: Escolta, navega, descarrega, informa't.
11: I escolta el que vols, quan ho vols.
10: Tot a l'aplicació.
12: I per acabar, escolta'm, jo us vull recordar, recordar que ja teniu a la venda les entrades del Festival Clàssic, que comença el 8 d'octubre i que aquest any va... Som filòsofs, som llestos, no? Va dedicat a la mentida. Concerts, obres de teatre, conferències, debats, col·loquis... I a més, tot per 4 xavos, o sigui que és increïble. Això la gent que és a casadelsclàssics.com o jo no sé, alguna cosa...
13: Festivalclàssics.cat i allà trobaran tot el programa i les entrades.
12: Fantàstic. I a més, Primum Vivere, Vivere amb Vato, no? Primum Vivere,
14: Vato, perquè, exacte, la llet que ens ha fet grans, perquè sabeu què significa fer-se grans? Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia, assumir responsabilitats, és buscar nous reptes, ser més lliure, ser més tu i és evolucionar com Vato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans.
12: Fantàstic. Moltíssimes gràcies. Fins demà. Demà hi tornem a posar.
14: La llet, Ato, què passa, Joel?
12: Què passa? Escolta, Joel, no em diràs
14: ara
12: que no
14: havíem quadrat,
12: que hem fet curt de meva mare. Entra, Joel, i acomiada't,
14: guapa. Fins a quina hora anés?
12: No, ja m'ho ha dit, és que m'ho ha dit a mi. Fins a 40, mare de Déu.
14: Com a 40 segons?
12: Hem de fer una secció en 40 segons.
14: Ah, 40 segons.
12: A veure, Joel, digues alguna cosa. Dona gràcies als que van venir a la teva festa, els regals. Dona...
15: Passarem, Marc.
12: Què?
15: Que ara ens passarem.
14: No, pues, queden 20 segons. Venga.
15: No, moltes gràcies a tothom que va venir.
12: A tothom, clar, i els que no van venir.
14: Que no
12: venir, que es
15: fotin. Que van venir.
12: Bueno, escolta, que vagi molt bé, demà sí que ens hi tornem a posar.
14: No, encara no.
12: Mare de Déu, senyor, va estar fent llarguíssim aquest programa avui, per favor.
16: Hola, això t'interessa.
17: Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagues un 40% menys. Garantit. I amb les mateixes cobertures.
18: I allò del sorteig?
17: És veritat. Només per calcular el preu de l'assegurança entraràs al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a liniadirecta.com.
19: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure, és ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. A tu, la llet que ens ha fet grans.
20: Club de vins de La Vanguardia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes.
21: Podem estar d'acord en moltes coses o en cap, però en una estarem sempre d'acord. Si és bo, ha de ser realment bo. Embotits i carns de raça rústica, Ral d'Avinyó. Realment, menjar bé comença amb Ral d'Avinyó.
22: RAC 1.
23: Bon dia, són les dues.
0: Així va judicial contra el PSOE el mateix dia que Carlos Mazón compareix al Congrés parladant. El jutge Juan Carlos Peinado ha enviat a judici Begoña Gómez per tràfic d'influències i malversació. Poc després, José Luis Calama ha imputat les filles de José Luis Rodríguez Zapatero al cas Plus Ultra. L'expresident espanyol té ara 3 dies per presentar la documentació que té sobre les joies que li van trobar.
1: Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
0: Peinado i Calama han anunciat les seves decisions en menys d'una hora de diferència, coincidint, com dèiem, amb la compareixença d'Amazon, però també amb el viatge que Pedro Sánchez comença avui a Nova York. En el cas de Peinado, no és la primera ni la segona vegada que hi ha aquesta coincidència. La Moncloa, evidentment, no creu que sigui cap casualitat i aquesta vegada directament condemna la decisió judicial en un comunicat dur que també explicarem amb en Jordi Armenteres, que ha estat pendent a més de la compareixença d'Amazon. D'entrada, l'expresident valencià ja ha avisat que no pensava declarar fins que acabés la instrucció judicial del cas. Ha hagut d'escoltar així, això sí, dos retrets de la gran majoria dels grups. I tot plegat agafa el líder del PP a Ceuta, Alberto Núñez Feijóo, i ha anat aquesta vegada acompanyat del líder dels populars europeus, Manfred Weber, hores després de l'atac contra el cotxe d'una diputada de Ceuta, qui un grup de manifestants va confondre amb activistes que duien ajuda als migrants. I Brussel·les obre la porta a intervenir per reduir l'impacte de l'augment del preu del petroli a la factura energètica, ho ha dit el comissari europeu de transport justament avui. Hem sabut que l'encariment de carburants i electricitat està passant factura als treballadors autònoms. L'associació SATAC, Autònoms a Catalunya, assegura que les despeses els han pujat 148 euros més al dia. Pel que fa als esports, Xavi Rocamora, bon dia.
18: Bon dia, Núria.
0: El Barça afronta l'aturada com a líder destacat a la Lliga i amb 17 jugadors que marxaran amb les seves seleccions ara.
18: Hi haurien estat 18 si Christensen no s'hagués lesionat al camp del Sevilla. Els blaugrana encara en aquesta aturada després d'un dels millors inicis de la seva història, en ple de victòries que li han permès obrir forat a la Lliga. Ara l'equip de Flick té 5 punts de marge respecte l'Atlètic de Madrid i el Betis gràcies a la victòria matalassera en el derbi madrileny, partit marcat per la polèmica arbitral i les queixes de Mourinho, que va carregar contra l'àrbitre, contra el VAR i contra el CTA en la roda de premsa postpartit. El sentirem. I en bàsquet, la penya celebra avui el seu primer títol després de 18 anys. Després de guanyar la Supercopa ACB contra el Barça, avui l'Ajuntament de Badalona rebrà els campions. Serà a les 7 de la tarda.
0: El que fa el temps aquesta setmana s'espera tranquil·litat. Mònica Osar, bon dia.
23: Bon dia, sí, serà una setmana estable pel que fa al temps i predominarà el sol a bona part de Catalunya, només amb algunes bandes de núvols prims, però de moment de pluja no se n'espera. Les temperatures avui especialment altes, avui s'enfilen més que ahir, amb moltes màximes que es mouran entre els 30 i els 35 graus o fins i tot una mica per sobre en punts interiors de les Terres de l'Ebre. Demà baixa una mica la temperatura i dimecres baixa a les comarques del sud i comarques de Girona i en canvi a la resta es manté sense canvis. I dimecres precisament comença oficial la tardor i ho farà amb un temps tranquil.
0: Doncs ens hi posem, passant 3 minuts de les dues.
1: 14:15.
0: I el govern espanyol, ara ho dèiem, condemna directament l'últim moviment del jutge Juan Carlos Peinado, que les portes de la jubilació envia Begoña Gómez a judici per tràfic d'influències i malversació. L'acusa de tancar una instrucció judicial arbitrària i injusta. És un comunicat molt dur, tot un salt qualitatiu en l'enfrontament del govern espanyol amb una part de la judicatura. Madrid, Jordi Armenteres, bon dia.
24: Sí, bon dia. Peinado tanca aquesta instrucció atribuint aquests dos delictes a Begoña Gómez: malversació de fons públics, tràfic d'influències i l'acusa d'utilitzar la posició de parella de Pedro Sánchez per beneficis personals. La seva assessora, Cristina Álvarez, també haurà de respondre només per malversació. Peinado els demana 13 i 6 anys de presó respectivament. Fonts de Moncloa diuen que condemnen aquesta decisió, és aquesta expressió que ja hem repetit des de les dues, que tota la instrucció, diuen a Moncloa, ha deixat clar que no hi ha cap delicte i que confien plenament en la decisió del jurat popular perquè serà equànim i impartirà justícia definitivament després de tot el calvari. A més, Moncloa diu que és intolerable la intenció política de la causa i adverteixen que la decisió de Peinado s'ha sabut amb Pedro Sánchez de viatge. Aquesta hora està volant cap als Estats Units, cap a Nova York, per participar a l'Assemblea Anual de l'ONU. Les grans decisions del jutge Peinado han coincidit sovint amb altres viatges que ha fet el president espanyol, exemples el G20 de l'Índia o viatges oficials a la Xina o al Brasil. El PSOE encara va una mica més enllà, acusa Peinado de ser còmplice de l'ultradreta amb una instrucció desproporcionada per sotmetre Begoña Gómez a l'escarni públic.
0: Però aquesta, a més, no és l'única decisió judicial contra el PSOE que hem sabut avui. Un altre jutge, el que investiga el cas Plus Ultra, estrenya el cercle sobre José Luis Rodríguez Zapatero, també del cercle més estret de Pedro Sánchez. Avui ha donat 3 dies a l'expresident espanyol per justificar l'origen de les polèmiques joies que li van trobar i, a més, ha citat les seves filles a declarar com a imputades d'aquí a 2 mesos.
24: Sí, la cita concretament el 30 de novembre. El jutge que investiga el cas és José Luis Calama, de l'Audiència Nacional, i ara exigeix a l'expresident espanyol que presenti tota la documentació que té sobre les joies que li van trobar al despatx per determinar-ne l'origen. El termini són 3 dies, només 3 dies, per tant, fins dijous. A més, el jutge també ha encarregat un altre informe pericial sobre aquestes joies que haurà de fer un grup de gemòlegs i taxadors d'una joieria en col·laboració amb tècnics de l'Institut Gemològic Espanyol.
0: I aquesta ofensiva judicial contra l'entorn de Sánchez ha eclipsat la declaració de Carlos Mazón fins fa uns minuts a la comissió d'investigació de la DAN al Congrés. L'expresident valencià hi ha hagut de tornar un cop va quedar demostrat que va mentir en la seva primera compareixença el novembre de l'any passat. Mazón ha eludit qualsevol responsabilitat amb l'argument que el Tribunal Superior de Justícia no l'ha imputat per cap delicte. Per això s'ha negat a respondre pràcticament cap pregunta. Des de bon començament, de fet, ha avisat que faria mutxir a la gàbia mentre se les tenia amb la diputada de Compromís, Àgueda Micó.
2: El auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad.
3: Yo le he preguntado y usted me ha de contestar a las mismas preguntas.
2: Esta es mi respuesta. Una decisión tomada por unanimidad entre 5 jueces de diferentes posicionamientos ideológicos.
3: Si vulguem depurar responsabilidades políticas.
2: Como ahora estoy...
3: Porque usted dice que es inevitable.
2: Como ahora estoy personado en el procedimiento, estimo que lo procedente es no hacer ninguna declaración pública hasta que termine la instrucción.
3: Sabe el que... Es que, claro, es que usted no te vergonya ni la coneix.
0: I aquesta dinàmica s'ha anat repetint, Jordi, durant tota la compareixença. Hem perdut, sembla, aquesta connexió amb Madrid, amb en Jordi Armenteres, que ens havia de recollir el més destacat d'aquesta compareixença de Carlos Mazón. Tornem-ho a provar, Jordi.
24: Sí, són 2 hores i mitja on ell ha anat presumint, dèiem, de ser un innocent, de no tenir responsabilitats, perquè el TSJ no l'ha imputat i nega que hagués mentit mai. Cara a cara, per exemple, amb el diputat de Sumar també, Nahuel González.
4: ¿Usted corrobora lo que dijo aquí la última vez que vino?
5: Sí.
4: ¿Mantiene?
5: Sí.
4: ¿Entonces usted, con todo el respeto del mundo, usted tiene un problema de psicopatía? ¿Usted está ajeno a la realidad completamente?
6: Silencio, por favor.
24: I Rufián, a més, ha repetit els qualificatius d'ara fa mesos, encarant-se al PP que li demanava moderació.
25: Me parece que es usted un negligente, un inútil, un homicida imprudente, un psicópata...
6: Señorías, contención. Señor Sánchez no tiene la palabra ahora. Señor Rufián.
25: Moderé el lenguaje los de Pedro Sánchez, hijo de puta, ¿eh? Moderé el lenguaje.
24: De fet, aquesta compareixença no ha servit absolutament per res, per aclarir res de nou de tot el que va passar en la Dana. Una representació de les víctimes eren a la porta del Congrés reclamant que s'aparti Mazón de qualsevol responsabilitat política. Actualment, Carlos Mazón és diputat ras amb sou d'expresident de la Generalitat Valenciana.
0: Gràcies, Jordi. Mentrestant, avui Alberto Núñez Feijo ha tornat a Ceuta. És la quarta visita que fa la ciutat autònoma des de l'inici de la crisi migratòria, però aquesta vegada hi ha desembarcat acompanyat del president del PP europeu, Manfred Weber. Feijo ha aprofitat aquesta visita per assenyalar que Pedro Sánchez està sol a la Unió Europea. Enviat especial de RAC1 a Ceuta, Adrià de las Heras, bon dia.
26: Bon dia. Amb aquesta visita de Manfred Weber, Feijó desplega l'estratègia per europeïtzar la crisi. Agraeix la rebuda que ha tingut aquesta entrada massiva al partit, però cap de l'oposició ha admès que ha estat difícil aconseguir que Brussel·les miri a Ceuta i lluiti per una solució. Però d'aquesta situació, Feijó ha responsabilitzat Pedro Sánchez.
27: ¿Com pedirle a Europa que mire para Ceuta si el gobierno de España mira para otro lado? ¿Cómo lograr que Europa reconozca la gravedad de lo ocurrido si el gobierno que tiene la obligación de defender esta ciudad se empeña en restarle importancia?
26: El cap de l'oposició ha posat deures a la Unió Europea, ha demanat un desplegament constant de Frontex i ha activat tots els canals diplomàtics de Brussel·les per defensar la sobirania espanyola de Ceuta. Per cert que Feijó i Vives han condemnat l'agressió que un grup de veïns de Ceuta va fer ahir contra un activista i una diputada de l'Assemblea de la Ciutat Autònoma.
0: El govern espanyol continua intentant contenir la crisi, però ni tan sols és capaç de comptar quantes persones queden al carrer. El ministre Ángel Víctor Torres confia que ho podran fer aviat.
5: ¿Cuántos pueden quedar? Por las comidas que damos y también el trabajo, ya hemos ubicado por parte del gobierno de España 6.000 en recursos del gobierno de España. La ciudad de Ceuta tiene también ubicados en sus centros unos 15, 16, otros 2.000 que son menores. Y por las comidas calculamos que pueden quedar entre mayores y menores algo más de 3.000. ¿Cuántos son menores? Podemos hablar de unos centenares, no lo sabemos.
0: I la situació a Ceuta continua sent tensa. El campament del port ha tret moltes persones del carrer, però encara n'hi ha milers, Adrià, que malviuen a les platges.
26: Sí, ha estat la tercera nit amb el campament del port en funcionament, que dona llit a 1.700 persones. Alguns dels migrants que van aconseguir entrar després d'una matinada de corredisses i càrregues policials han explicat a RAC1 que els ha canviat la situació de la nit al dia.
7: La situació del campament és bona. Vam arribar a les tendes fa dos dies i ens donen de tot. Menjar, roba, mantes, dutxes, pel que fa a la gent que segueix a la platja. Ho estan passant molt malament. Aquí tenim una vida correcta. Ara, gràcies a Déu, ja no penso en tornar al Marroc, ni res de tot això.
26: Però mentre aquests migrants agraeixen aquesta nova situació a les platges i continuen dormint milers de persones. De fet, continuen instal·lant noves tendes a la platja del Trampolín. Són persones que fins ara havien dormit a cases de coneguts o a la muntanya. I ara que han vist que si baixen a la platja tenen més números de ser els propers a tenir un sostre i un llit, han decidit tornar al Trampolín.
0: Gràcies, Adrià. 3 minuts i repassem més notícies.
8: Sí, és elèctrica, sostenible i fàcil de fer servir, però no et volem vendre la moto, perquè ara la pots compartir.
9: Mou-te amb les motos elèctriques compartides de l'AMB, amb Cultra, Acciona i Yego, per 8 municipis de l'àrea metropolitana. Descobreix la moto compartida a l'aplicació AMB Mobilitat. AMB, àrea metropolitana de Barcelona. Miris on miris, hi som.
10: Sabem que només necessites un bolígraf i un paper per donar forma a les teves idees. I després? Cafè, taules, cadires, llums, impressores, més cafè, tinta, papers, carpetes. Mundoffice, més de 30.000 productes de material d'oficina, mobiliari i solucions per al teu espai de treball, en estoc i amb entrega ràpida. Troba'ls a mundoffice.es.
11: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Lin Motor ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Lin Motor, la nova Hyundai de Barcelona.
13: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Ejaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodaejaeco.es.
15: Xarxa de concessionaris Omoda Ejaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
28: Vine a Sant Boi, vine a conèixer les ofertes de la Setmana de la Mercè, models nous i d'ocasió. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Vine per la Mercè.
29: I ara anem amb l'actualitat. Nous aranzels posen en alerta les mesures reguladores que prepara Estats Units i els canvis als tipus d'interès.
30: No sabem què canviarà demà, però a ESADE sí que sabem com preparar-te per liderar-ho. Amb els programes executius d'ESADE et preparem per prendre decisions més enllà del soroll global i impulsar resultats en entorns incerts. Informa-te'n a ESADE.edu i lidera el que vindrà.
31: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per 3 dies, sí.
32: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
33: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
34: Es pot ser amic d'una exparella? Què queda quan s'acaba l'amor? No et perdis Després de nosaltres, un nou musical en català ple d'humor, llum i tendresa. Del 22 de setembre al 15 de novembre, al Teatre Texas. Després de nosaltres. Entrades a espaitexas.cat.
1: RAC 1. Tots som 1.
0: Brussel·les obre la porta a intervenir per reduir l'impacte de l'augment del preu del petroli a la factura energètica. Ho ha dit el comissari europeu de transports Apostolos Tsitsikostas a l'entrada de la reunió dels responsables de transports de la Unió Europea a Dublín, sense donar més detalls de la proposta, això sí.
2: Estem avaluant la situació, seguim de prop els esdeveniments i, és clar, intervindrem sempre que calgui. No es tracta d'una xifra concreta sobre els preus del petroli, sinó més aviat d'un conjunt de circumstàncies que podrien conduir-nos a una reunió ministerial extraordinària en un futur proper.
0: El comissari grec no descarta convocar els ministres de transports de la Unió en cas que la situació empitjori, assegura que és una crisi energètica sense precedents i amb una gran volatilitat. L'encariment del preu dels carburants i l'electricitat està passant factura als treballadors autònoms. Per exemple, l'associació SETAC Autònoms de Catalunya assegura que les despeses els han pujat a uns 148 euros més cada dia. Montse Martí.
3: L'associació fa el càlcul que si el carburant s'encareix de l'euro i mig a l'euro amb 95 al litre, omplir el dipòsit els costarà 27 euros més, i l'electricitat també pressiona sobretot els petits negocis, amb un rebut de la llum

0: queviures, peixateries, carnisseries i fleques.
1: Un altre escenari ben diferent és el de les empreses de l'IBEX 35. La retribució mitjana dels membres dels consells d'administració va créixer un 12% l'últim any, fins als 477.000 euros l'any de mitjana. I el dels alts directius de les empreses de l'IBEX va pujar encara més, un 26%, fins als 2,4 milions d'euros anuals. Ho ha fet públic la Comissió Espanyola del Mercat de Valors. A més, l'últim any s'ha eixamplat la diferència entre el que cobren els directius d'aquestes empreses de l'IBEX i els seus treballadors. Els consellers executius cobren 67 vegades més que els seus empleats. Entitats pel dret a l'habitatge denuncien que els desnonaments passen molta factura a la salut mental de milers de persones de classes populars que, en canvi, no reben l'ajuda ni el tractament que necessiten. Han alçat la veu després d'un cas tràgic. Una dona de 54 anys, l'Olga, mare de dues filles, que es va suïcidar fa dues setmanes després que la fessin fora de casa a l'Hospitalet de Llobregat Benet Iñigo.
2: Després de separar-se i tenir problemes per pagar la hipoteca, el pis de l'Olga va acabar en mans d'un fons d'inversió que li va voler retirar el lloguer social que tenia, i quan fa pocs mesos van caure les mesures antidesnonament que havia aprovat el govern espanyol, el jutjat va ordenar-ne l'expulsió. Fins fa dues setmanes vivia a casa una amiga amb una de les filles menors d'edat. En Pau Segura, del Sindicat Socialista de l'Habitatge, i en Cristian Jiménez, de l'Associació de Veïns de Santa Eulàlia, subratllen que hi ha molts casos com el seu.
3: Hi ha por, no tens cap tipus d'alternativa i això genera una ansietat que jo crec que no hem tingut cap cas al sindicat que no hagi passat mínim una nit a urgències.
4: No s'està atenent suficientment la salut mental, la situació de vulnerabilitat en relació a la salut mental en la qual s'està abocant a milers de persones.
2: De fet, la nit abans que la desnonessin, l'Olga va haver d'anar a urgències psiquiàtriques, però tot i això es va mantenir el desnonament. Les entitats denuncien que els serveis socials només li van oferir dos dies en una pensió.
1: Gairebé la meitat dels casos d'Alzheimer es podrien evitar amb hàbits més saludables. És la conclusió de la revista científica de Lancet, que avisa que la malaltia comença a afectar el cervell 20 anys abans dels primers símptomes. Víctor Massip.
5: A Catalunya hi ha unes 150.000 persones amb Alzheimer. Segons els experts, un 45% d'aquests casos se podrien evitar cuidant el son, fent esport o deixant el tabac, entre altres aspectes. La presidenta de la Fundació Pasqual Maragall, Cristina Maragall, demana campanyes per conscienciar sobre els factors de risc i reclama que la sanitat pública cobreixi els nous tractaments que ara costen 30.000 euros l'any a la privada.
6: Aquests fàrmacs només s'haurien de poder donar des del sistema públic. Creiem des de la Fundació que l'administració podria encara informar molt més.
5: A més, la Fundació alerta que 9 de cada 10 famílies s'han de fer càrrec dels costos i l'atenció del pacient. Per guanyar-li temps a la malaltia, la intel·ligència artificial és una esperança. Ho explica Agnès Pérez Millán, professora i investigadora de la UOC.
7: Avui en dia tenim moltíssimes dades, tenim moltíssimes proves, i al final els ulls humans hi ha coses que no veuen o patrons que no veuen, no? I en aquí la IA sí que pot ajudar-nos, doncs, a una mica una medicina més potser personalitzada.
5: Segons els investigadors, aquesta tecnologia és útil per avançar molt més ràpid en lo descobriment de tractaments nous.
1: L'any passat el Departament de Salut només va obrir 3 expedients sancionadors per casos de vulneració dels drets lingüístics dels catalanoparlants. Això tot i les 360 queixes i denúncies que havien rebut. Ho reconeix la consellera de Salut, Olga Pané, en una resposta parlamentària a Junts per Catalunya. Ona Pardo.
8: Segons explica la consellera Pané en aquesta resposta parlamentària, l'any passat la Subdirecció General d'Avaluació i Inspecció Sanitària es va obrir 8 investigacions per possibles vulneracions lingüístiques del català. Només 3 van acabar amb l'obertura d'un expedient sancionador. Són les que hi pot haver hagut, segons la consellera, una irregularitat en l'assistència sanitària dels pacients. 3 més es van arxivar i 2 s'estan estudiant. Això, tot i que fa uns mesos, al maig, el conseller de Política Lingüística va detallar també en una resposta parlamentària que el 2025 el Departament de Salut va rebre 467 queixes en matèria de llengües, 360 amb el català com a llengua afectada. Per tant, 3 expedients sancionadors en les 360 queixes i denúncies rebudes.
9: 14-15.
1: La polèmica terapeuta que tractava la relació entre Jonathan i Isaac Andic s'hauria plantejat deixar el cas davant les dificultats que implicava. Això és el que sospita com a mínim un psiquiatre que va atendre pare i fill en una única sessió a petició justament de Maria Júlia. El catedràtic emèrit de la Universitat Autònoma, Antoni Bulbena, n'ha parlat al Món-RQ.
10: Intueixo que, clar, que era complicat i la dona, doncs, el volia deixar estar. Però, bueno, pues, vinga, pues, si el deixes estar, ja em faig càrrec jo.
1: Finalment, però, els Endic van seguir amb la terapeuta, no titulada, recordem, i que apostava per un abordatge, Benet, que el psiquiatre no ho veu clar.
2: Doncs no, per exemple, sobre la suposada teràpia que consisteix a portar els pacients a una situació límit, com ara un punt exposat a una caiguda mortal, és un tipus d'acció controvertida. És el que hauria proposat la terapeuta dels Endic, que va demanar a una amiga que li ensenyés a Jonathan el camí de Montserrat i li indiqués els punts més

0: perillosos. Antoni Bulbena no ho veu clar.
1: Això ho fan més els psicòlegs des del punt de vista d'aplicació, però és molt conegut. És a dir, la catarsis es fa des de la Grècia antiga. És a dir, moments d'una gran exposició amb un estímul, amb la intenció que hi hagi un canvi. El que passa que això s'ha d'utilitzar molt a poc, amb molt poques vegades i amb gent molt experta.
0: De fet, Jonathan Andic va interessar-se per aquest abordatge perquè la terapeuta li va explicar que ho volia fer amb un altre client amb esquizofrènia. Jonathan va demanar-li veure-ho, però finalment en aquell cas no ho van arribar a fer.
2: Augmenten les agressions entre interns a les presons catalanes. Segons les dades del Departament de Justícia, els primers 9 mesos del 26 s'han registrat prop de 1.400 agressions. La xifra més alta és que es tenen registres, Jordi Casals.
3: Les dades mostren una situació que cada cop és més complicada a les presons del país. Durant els últims 5 anys, les agressions entre interns han augmentat un 60%, mentre les autolesions greus s'han triplicat amb 57 casos aquest 2026. Si bé és cert que els últims anys la població penitenciària ha augmentat un 20%, la violència ha encara crescut més. Des del Departament de Justícia admeten que la situació és complicada, però recorden que ara fa 2 anys es van incorporar uns 400 nous funcionaris, uns reforços que només han pogut absorbir 2/3 de l'augment de presos que hi ha hagut. Aquest cap de setmana hi ha hagut 2 morts a la presó de 4 Camins. L'última va ser ahir, quan un intern es va suïcidar a la seva cel·la. L'home havia entrat a la presó a l'abril i dormia al mòdul d'ingressos, un cas que es va descobrir després que dissabte un altre intern del mateix centre penitenciari matés el seu company de cel·la. El sindicat de presons considera que les 2 morts demostren que el sistema penitenciari català està al límit i reclama més recursos.
2: Més coses. Aquest ha estat l'estiu amb més banderes grogues a les platges des que n'hi ha registres. Segons dades de Protecció Civil recopilades per RAC1, s'han anissat prop de 4.900. De vermelles s'han posat, si fa no fa, les mateixes que l'any passat, i la majoria per mala mar. Això passa tot i haver tingut un estiu molt assolellat i amb poca pluja. El mar, en canvi, ha estat més mogut del que és habitual, amb corrents que sovint no es veuen a simple vista i que poden arrossegar els banyistes mar endins.
3: El Maresme és la comarca on més banderes grogues s'han hissat amb més de 100 cops per platja de mitjana. Ara bé, Protecció Civil avisa que això no vol dir necessàriament que sigui una zona més perillosa. També influeixen el tipus de platja i els criteris de cada servei de socorrisme. En qualsevol cas, recomanen banyar-se sempre en platges vigilades i, sobretot, que davant del dubte no entrem a l'aigua, ho ha dit a RAC1 el subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello.
4: En el cas de platges, sempre diem el mateix, prioritzar aquelles zones de bany que estan habilitades pel bany, és a dir, que són zones per banyar-se, les platges vigilades i dintre de l'horari de vigilància, perquè això garanteix que si tens un problema tindràs ajuda de persones, de professionals que es dediquen a això.
3: Tot plegat en un estiu especialment negre pels ofegaments. Han mort 27 persones a les platges, 7 més que l'any passat. Protecció Civil ho relaciona sobretot amb la calor. Com més altes són les temperatures, més gent va a la platja i entra al mar, i això també fa augmentar les situacions de risc. I recorden una dada important: també hi ha ofegaments amb bandera verda, simplement perquè és quan hi ha més gent a l'aigua. Per això insisteixen que és clau percebre el risc, respectar la senyalització i protegir-se quan calgui.
2: I les esglésies evangèliques ja suposen més del 12% dels centres de culte que hi ha a Catalunya. Els últims 6 anys s'han obert més d'un centenar i en algunes ciutats fins i tot ja n'hi ha més que d'esglésies catòliques. Tot i això, els centres de culte catòlics continuen sent majoria, 3 de cada 4. En canvi, les mesquites no arriben ni al 5%.
0: Les dades són de la Direcció General d'Afers Religiosos del Govern. Des del 2020 a Catalunya s'han obert una 50ena de centres religiosos islàmics. En 6 anys han passat de 280 centres a poc més de 330. El creixement, però, encara ha estat més gran pel que fa a les esglésies evangèliques. Se n'han obert un centenar des del 2020 i ja n'hi ha gairebé 900 a tot el país. En canvi, en el mateix període han tancat 300 esglésies catòliques. En algunes ciutats, de fet, les evangèliques ja han fet el sorpasso i superen les catòliques. És el cas de Girona, amb 36 evangèliques i 35 catòliques. Badalona, amb 23 evangèliques i 21 catòliques. O Cornellà del Llobregat, amb 11 i 8. Tot i aquestes dades, les catòliques encara representen prop del 78% del centre religiosos del país. N'hi ha més de 5.600.
5: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
2: El cinema català torna a ser protagonista al Festival de Sant Sebastià. S'hi estrena Ruega por nosotros, el més nou del cineasta mallorquí Daniel Monzón. La pel·lícula recupera una de les pàgines més fosques i desconegudes del franquisme, els reformatoris, on tancaven les joves considerades rebels o esgarriades. Enviat especial de RAC1 a Sant Sebastià. Adrià García, bon dia.
6: Bon dia. Costa d'imaginar que tot el que explica Ruega por nosotros passava no fa tant. Noies tancades, vigilades i castigades simplement perquè algú havia decidit que no encaixaven. La seva protagonista, Zoe Bonafonte, deia a RAC1 que encara avui hi ha qui continua pensant d'una manera no gaire diferent.
7: I crec que en aquella època estava molt més potenciat que ara, però segueix. I una tia que si vols tenir relacions amb no sé quantes persones, perfecte, fes-ho, saps? Però és una puta, però ho fa un home i no passa res.
6: I d'una història que remou el passat a una altra que explica una revolució molt més recent. Donosti estrena Gènesi, la sèrie sobre Ferran Adrià i els anys en què el Bulli va capgirar la cuina mundial. A RAC1 el mateix Adrià recordava algunes de les persones clau d'aquella aventura.
8: Van ser casualitats, tal, si jo no fos conegut el Fermí a l'Emili, no estaríem parlant. Si el Jean-Paul Benet no se fos anat al final del 84, no estaríem parlant.
6: La protagonitzen Miquel Fernández, Carlos Cuevas, Joana Vilapuig i Ivan Massaguer.
2: A casa nostra, el Palau Robert se suma a les celebracions dels 50 anys del Teatre Lliure amb l'exposició Un Teatre Lliure. La mostra ressegueix les 5 dècades d'història de l'equipament i proposa un viatge a través de 5 escenografies creades especialment per l'ocasió. Júlia Vallvé.
9: Les signen artistes vinculats al lliure com són Frederic Amat, Montse Amanós, Lluc Castells, Sílvia Delanyó i Max Glenzel. Cadascun d'ells ha creat una instal·lació a partir de la seva relació amb l'equipament on reivindica la llibertat creativa del lliure. Per exemple, Amat recorda el Público de Lorca que es va poder veure la temporada passada amb un rellotge de cendra gegant i Montse Amanós posa el focus en el terra, un element que sovint no es té en compte en les escenografies però que és de vital importància pel teatre. En parla Amanós.
10: Tu només veus el terra, l'actuació a sobre, doncs és agafar aquests terres i d'alguna forma explicar d'una forma visual que aquests terres de fet fan de taló. Llavors què he fet? Els he agafat i els he aixecat i els he penjat una mica com penjam els talons en el teatre.
9: Per unir aquestes instal·lacions s'han creat els entreactes, espais de pas on s'explica la part de la història del lliure sota els conceptes de comunitat, identitat, espai i públic.
2: I Barcelona ja escalfa motors per la Festa de la Mercè, que aquest cap de setmana omplirà la ciutat de música. Un grapat de propostes i gèneres musicals ompliran diferents espais de la ciutat amb l'Avinguda Maria Cristina, plegant els concerts més multitudinaris, entre ells el que organitza RAC 105, que divendres reunirà noms com Maria Jaume. També un dels fenòmens de l'any, el Marcos i el seu Festuc. Els Amics de les Arts hi celebraran els seus 20 anys de carrera. També hi seran els Catarres. Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma. I tancant la nit, Teràpia de Xoc. Sense tu, jo no puc, sense tu, si no... En total, 6 hores de música en directe a partir de 8:45 del vespre i amb accés lliure.
11: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental i/o més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
2: I pel que fa al temps, aquesta tarda, Mònica, l'ambient serà especialment càlid.
12: Sí, amb temperatures que s'enfilaran més que ahir, en molts casos entre els 30 i els 35 graus o fins i tot una mica per sobre en punts interiors de les Terres de l'Ebre i tot plegat amb sol que predominarà bona part del país. Demà s'espera també un dia tranquil amb temperatures una mica més baixes i dimecres comença oficialment la tardor i ho farà amb temperatures un pèl més baixes també cap a les comarques del sud i comarques de Girona. Tot i això, durant tota la setmana aquests termòmetres es mantindran per sobre del que seria habitual i de moment no tenim pluja a la vista.
13: 14:15 amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
2: Hem arribat a 3:15 i ho dèiem en començar, Xavi. Avui comença una llarga aturada de partits de seleccions que Barça i Madrid afronten de manera ben diferent.
14: Sí, els blaugrana com a líders destacats i l'equip blanc després de la derrota en el derbi, l'estripada que va fer Mourinho contra els àrbitres. Fins ara el portuguès havia adoptat un perfil més aviat baix, però la desfeta d'ahir contra l'Atlètic de Madrid va fer reaparèixer el Mourinho més polèmic. Va carregar contra l'àrbitre del partit, contra el VAR i contra el CTA. Va mostrar un muntatge amb les dues entrades a Bellingham i Valverde, però, en canvi, no va dir res del mal partit que va fer el seu equip, i és que el Madrid ahir només va xutar 8 vegades a porteria, i d'aquestes, només 3 van anar entre els 3 pals.
13: A RAC1 14:15
14: Una derrota, la del Barça, la del Madrid, perdó, que permet al Barça ampliar l'avantatge respecte als seus perseguidors. Ara l'equip de Flick té 5 punts d'avantatge respecte a l'Atleti de Madrid i al Betis. Tots dos han superat el Madrid, que ara és quart a 6 punts del Barça. De seguida repassarem les conseqüències del derbi madrileny, però abans ens aturem un moment en les que ha tingut l'empat del Betis al camp del Depor. Conseqüències negatives per a Marc Casado, que es va trencar la clavícula. El vallesà s'ha operat aquest matí i estarà al voltant de 3 mesos de baixa. També es van jugar ahir el Getafe 1, Màlaga 0, el Villarreal 3, Llevant 1 i el València 2, Reial Societat 3. Barrenetxea va fer el gol de la victòria pels bascos en el temps afegit que condemna els valencians a la penúltima posició. Tenen 4 punts, un menys que l'Elx, tercer per la cua i 2 més que el Màlaga, que és l'últim classificat. L'Espanyol, de la seva banda, tanca la 7a jornada, 15è, 2 punts per sobre d'aquesta zona del descens. Dit tot això, repassem ara sí la victòria de l'Atlètic de Madrid en el derbi.
15: Kangenli en profunditat, cap a Simeone, Jonathan Davi, gol, gol, gol, gol! Gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! I això és un autèntic deliri col·lectiu, com li ha posat Kangenli a Simeone, MVP Simeone i Jonathan Davi, gol! I Diego Simeone, que va fer pinya amb tot l'equip per celebrar el 2-0 i per celebrar que ara mateix el Madrid de Mourinho està cao, que el Madrid de Mourinho està grogui i que el Madrid de Mourinho està absolutament mort al Metropolitano. Gol de Jonathan...
14: Encara va marcar un gol al Madrid fins al 2-1 final, però el conjunt blanc va tornar a perdre i aquest derbi, això sí, el recordarem sobretot per l'estripada de Mourinho a la roda de premsa postpartit, que confirma que ha tornat la pitjor versió del tècnic portuguès. Albert Bassas, bon dia.
16: Bon dia, Xavi. Aquell Mourinho polèmic, provocador, emprenyat, irònic, que va deixar en drap brut la feina dels àrbitres que xiulaven al Metropolitano, Miguel Ángel Ortiz Arias a la gespa i Trujillo Suárez al bar. A Mourinho el va treure de polleguera que el seu equip jugués més de mitja hora amb un home menys per l'expulsió en vermella directa de Hausen. El central va fer caure Juliano Simeone dins l'àrea i gràcies a aquesta acció Grimaldo va marcar l'1-0 de penal, avançant així els matalassers. 5 minuts després, Jonathan David va fer el segon de l'Atlético, però amb 10 els blancs només van ser capaços d'arribar un parell de cops a porteria, una de les quals va acabar amb gol de Rüdiger al minut 89 de cap. Però amb el xiulet final de l'àrbitre va començar un altre partit, on aquí sí Mourinho es va exhibir. El portuguès va sortir amb un paper, un dinar 4, amb dues fotografies, una sota l'altra, amb les dues accions que ell considerava que havien estat perjudicats. Dues vermelles directes que Ortiz Arias no va assenyalar. Un per una trepitjada al Cuti Romero a Bellingham, una jugada que va acabar amb groga pel central argentí, i una altra trepitjada a Kangenli a Fede Valverde, que l'àrbitre només va sancionar amb una falta. De fet, el Madrid carregava de més arguments a Mourinho assegurant que Valverde té un traumatisme al turmell esquerre per culpa d'aquella acció, tot i que el cert és que el migcampista uruguaià va poder acabar el partit. També és veritat que demà passarà més proves assegurant quan li baixi la inflamació. Sí, com sigui, dinar 4 en mà, Mourinho es va despatxar a gust.
17: Podemos ahorrar la conferencia estampa porque la historia del partido está aquí. Son dos tarjetas rojas claras. Las dificultades que hemos tenido 11 contra 10, podemos imaginar lo que sería 50 minutos 11 contra 9.
16: Una estripada que no es va acabar pas aquí, va continuar ja més enllà del propi partit.
17: Ya he entrado demasiado, ya no quería entrar más, pero cosas que se han visto en las últimas semanas aquí en este estadio, el gol anulado al Osasuna es para reír, el penalti en San Sebastián es para reír, el penalti del Barcelona es para reír, la no expulsión contra el Atlético de Bilbao, con este señor que ha sido muy simpático, con un chico que por acaso es un gran jugador. Son todas cosas acumuladas que yo pensaba que encontraba una liga diferente de la liga que yo he dejado. Me han dicho que no y me han explicado por qué no era diferente de la liga que yo he dejado aquí años atrás. Pero ahí vamos.
16: Tirant de maroteca fins i tot el portuguès. I, és clar, enmig de tot aquest clima, Negreira tampoc no hi podia faltar.
17: Manchado por el caso Negreira. Negreira ja no està, no? O todavía está? No está, ¿no? Ah, si no está, no está manchado por Negreira. Si ya no está.
16: Y la respuesta de Simeone no os va a hacer esperar.
18: Lo que sí te entiendo, que del lugar, de los lugares que tenemos, creo que el respeto para los árbitros, más allá que hoy haya sido favorecido, creo que lo tenemos que sostener, porque si no, vale todo. Y el vale todo no va por más que te llame Mourinho.
16: Evidentment, aquesta roda de premsa de Mourinho va deixar en un segon pla el trist paper dels blancs en el partit. Segurament a Mourinho ja li anava bé. I, és clar, la seva televisió, la televisió del Real Madrid, també anava en la mateixa línia que el tècnic, la culpa dels àrbitres.
19: Falta que permita haya una circular que permita que los jugadores de rivales del Real Madrid puedan salir con revólver al campo y utilizarlo. Estoy pendiente de que lo hagan, porque claro, no sé qué narices hace falta para expulsar a un rival del Real Madrid.
20: Estoy convencidísimo que muchos de los madridistas que nos están viendo tienen ganas de levantarse y marcharse de esta competición. Pero
16: podríem seguir a Xavi, però és que demà sí, no encara hi seríem.
14: No cal. També era previsible alguna cosa així a Real Madrid Televisió, en qualsevol cas, què van dir la resta de mitjans, com ho analitzen?
16: Una altra cosa ben diferent. La SER, per exemple, posava més el focus on l'havien de posar.
21: Reconociendo que hoy el árbitro se ha cargado el partido, que hay que reconocerlo, son dos rojas clarísimas, pero yo creo que al Madrid no le... O sea, yo creo que hoy ha sido uno de los peores partidos del Real Madrid que yo recuerdo en mucho tiempo. La actitud, el juego, la propuesta futbolística, el hambre, la mentalidad, la concentración... He visto tantas carencias en cada uno de esos apartados de juego del Real Madrid que sinceramente no daba crédito.
16: A la SER y a la COPE.
22: Bueno, el Real Madrid necesita un entrenador y ha traído a un guionista de Real Madrid Televisión. Necesitaba un entrenador moderno y ha traído al entrenador de hace 15 años. Yo es como lo veo.
16: Fins i tot, Josep Pedrerol, Xavi, el Chiringuito.
23: Al Madrid le falta colmillo, el que tiene el Atleti. Y el Atleti en eso es mejor. Y en fútbol, aquel que gana merece ganar.
16: Se li farà llarga aquesta aturada sí, de seleccions al Madrid i al madridisme.
14: I tant. Anem a parlar de seleccions, justament.
24: 14-15.
14: Perquè, de fet, objectivament ho és de llarga, eh? Recordem, són 3 setmanes d'aturada en què, per cert, al Madrid també li marxen molts jugadors, tants com 16. Els internacionals es comencen a concentrar avui amb les seves seleccions i, en el cas del Barça, el Gruix torna a fer-ho amb la selecció espanyola. 7 jugaran amb l'absoluta, 2 ho faran amb la sub-21, són Bernal i Espart. Àlex Pintanel, bon dia.
25: Què tal? Bon dia, Xavi.
14: I abans que comencin les concentracions, aquest migdia s'ha fet oficial la renovació de Luis de la Fuente com a seleccionador espanyol.
25: Fins al 2032, això és un cop es disputi l'Eurocopa d'Itàlia i Turquia i amb un palmarès envejable amb un Mundial, una Eurocopa i una Nations League. Ara fa una estona s'ha escenificat aquesta renovació en una presentació a la Ciutat del Futbol de las Rozas en què De La Fuente deixa clar que el millor està per arribar.
26: Nosotros no nos conformamos con lo que hemos conseguido hasta ahora. Lo digo y es un sentimiento de todo el grupo de trabajo. Lo mejor está por llegar, créanme. Todavía hay muchas cosas buenas que vamos a poder disfrutar. Y eso es el mejor de los planteamientos de cara a futuro.
25: I en aquest sentit, el president de la Federació Espanyola, Rafael Louzán, deixa clar que l'objectiu és el Mundial de 2030.
27: Y es verdad que ahora que cada vez que veo el escudo de la selección, ¿no? Que vienen dos estrellas en la parte superior, yo creo que una tercera le quedaría de película, ¿verdad? Porque las dos se quedan un poco justito y falta algo. Entonces vamos a intentar, con Luis al frente, que podamos alcanzar además en nuestro país esa tercera estrella, que creo que es lo que realmente a todos nos debe ocupar en este camino.
14: Renovació, doncs, de Luis de la Fuente a poques hores. Demà comencen a concentrar-se els jugadors amb la selecció espanyola. De fet, ho dèiem, Àlex, Espanya és on hi van més blaugranes entre l'absoluta i la sub-21. Més de la meitat dels jugadors internacionals se'n van a aquestes dues seleccions.
25: I en total, Flick perd a 17 jugadors. Amb Espanya marxen 7, Cubarsí, Eric, Rodrigo, Pedri, Fermín, Olmo i Lamín. Tots ells afrontaran els 4 primers partits de la Nations League amb la selecció espanyola sub-21 i aniran Xavi Espart i Marc Bernal, que jugaran 3 partits i buscaran assegurar la presència per l'Europeu de 2027. Amb Alemanya hi va Karim Adeyemi, que torna a una convocatòria un any després. Klopp ha citat a 44 jugadors, ho ha fet en dues llistes, una pels dos primers partits i una segona amb el jugador del Barça pels dos últims contra Sèrbia i Grècia, més internacionals del Barça, Cancelo amb Portugal, Koundé amb França i Gordon amb Anglaterra, aquests ja són habituals i també jugaran partits de la Nations League, i un dels casos que més preocupa, ho deia l'altre dia a l'assemblea el president del Barça, és el de Rafinha. El brasiler jugarà 3 amistosos amb el Brasil, 2 a Austràlia i 1 a l'Índia. En total són quasi 35.000 quilòmetres. Cal recordar que, a més, Rafinha es va lesionar muscularment en les dues últimes concentracions amb el Brasil, la del mes de març i durant el Mundial. Finalment, Hamza Abdelkarim torna a Egipte i Jesse Bissibu s'estrena en una convocatòria de la selecció sub-21 de Bèlgica. Es queden a Barcelona Tec, Valde, Gerard Martín, Brian Fariñas, Gavi i Gabriel Jesús, i els lesionats Joan Garcia, Christensen, Roni i De Jong. I amb aquest panorama, el Barça s'entrena aquesta setmana de dimarts a divendres, avui tenen festa, i posteriorment Flick els donarà festa del 26 de setembre fins al 4 d'octubre. Per tant, més d'una setmana l'equip tornarà als entrenaments dilluns dia 5 amb la vista posada ja amb el Barça-Getafe del cap de setmana.
14: Àlex, gràcies.
25: Adéu, bon dia.
0: 14-15.
14: Més enllà del Barça, l'Espanyol també cedeix jugadors. En el seu cas seran dos, Roberto Fernández amb Espanya i Vanja Đerković, que jugarà amb Eslovènia, mentre que el Girona cedeix 6 jugadors amb l'agravant que la segona divisió no s'atura. I, per tant, Quique Álvarez afrontarà els partits contra l'Albacete i el Mallorca amb aquestes 6 baixes. Són Asprilla amb Colòmbia, Benat amb Ucraïna, Pichur i Krapitsov també van amb la selecció ucraïnesa, en aquest cas amb la sub-21, Júnior jugarà amb la sub-21 espanyola i Las Coruma, que marxa amb Guinea. Cas del tot contrari al Sabadell, que no perd cap jugador en aquesta aturada. Pau Bonastre, bon dia.
1: Hola, bon dia, Xavi.
14: Un Sabadell que hi va tornar a guanyar i continua comptant els partits a la nova Creu Alta per victòries. L'última, la d'ahir contra l'Oviedo, 3-1, que el situa sisè a la classificació.
1: Sí, el Sabadell que se sent còmode a casa i amb més de 9.000 persones a la graderia de la nova Creu Alta i ho està aprofitant per situar-se, com dius, a la part alta. 9 dels 11 punts, de fet, els ha sumat a casa l'equip arlequinat, que per cert acumula 47 partits consecutius sense que li remuntin un resultat positiu a casa. És una dada de Miguel Ángel Rodríguez, que és membre de la Comissió de la Memòria Històrica del Sabadell. L'equip que no es mou ni un mil·límetre de la seva manera de fer. Ahir amb 16 rematades, 7 més que el rival, una actuació molt coral amb 3 golejadors nous, Gastón Vallés, Òscar Sanz i Ángel Baena. Ferran Costa, que valorava molt positivament el partit del seu equip i deia que la trajectòria en aquests 6 partits està sent molt bona.
3: Llavors, el que més valoro no és el partit en si, és la línia i la regularitat que està tenint l'equip en ser fiels a nosaltres mateixos, en què penso que estem sent molt competitius, que estem sent inconformistes en el dia a dia, i el més important és que jugadors que potser molta gent no donava un duro per ells a la categoria, doncs s'estan demostrant a si mateixos que tenen molt futbol, que tenen capacitat i seguim creixent junts.
1: A destacar també d'ahir la segona assistència de Quadri, també la segona de Ton Ripoll de la temporada, l'equip que es va refer molt bé de l'última derrota a Mallorca. En parlava Òscar Sanz en declaracions a RAC1.
4: Veníamos de una semana jodida después de perder. El equipo ha entrenado muy bien, creo que es de las mejores semanas de toda la temporada que hemos entrenado. El equipo se le ha hecho la semana larga, tenía muchas ganas de volver a competir, de volver a sentirnos nosotros mismos, volver a estar con nuestra gente que empuja hasta el final, y la verdad que muy felices.
1: La mala notícia que vam saber ahir i que preocupa és la lesió de Nico Gioacchini, davanter fins ara amb 3 gols, que té una lesió al genoll. Ahir el vam veure amb una crossa, no va entrar a la convocatòria, espera que avui passi proves per saber l'abast exacte de la lesió.
14: El Sabadell, doncs, en posicions de play-off, amb 11 punts, un més que el Girona, que ara mateix és 8è, amb 10 punts. Guillem Puig, parlem ara en plana internacional. D'ahir destacar la victòria del Paris Saint-Germain al camp de l'Olympique de Marsella, el clàssic francès.
1: Per 1-2, amb gols de Ferran Torres i de Marquinhos. Tercer gol de Ferran amb la samarreta del PSG, els de Luis Enrique, que són 6ens a la Lliga Francesa, amb 8 punts, 5 menys que el Mónaco, que és el líder. A Anglaterra, mentrestant, el City es va imposar el Sunderland per 5-3 i lidera la Premier en solitari amb 15 punts de 15 possibles, 3 més que l'Arsenal i 10 més que el United, que ahir, per cert, va empatar a 1 al camp del Fulham. 9 punts té el Liverpool, 6è, que ahir va superar el Bournemouth 0-1 amb gol d'Isaac. A la sèrie A italiana, el Milan va derrotar 3-0 al Lecce, victòria també de la Juve 2-0 contra l'Atalanta, i el Nàpols, en canvi, va empatar a 1 amb la Fiorentina. El Como va caure 2-0 contra el Frosinone, i ha un triple empat ara al capdavant de la classificació, amb 13 punts entre Roma, Inter i Lazio. I destaquem també el ple de victòria... Ja ho direm, el ple de victòries del Porto, intractable al capdavant de la Lliga Portuguesa amb 21 punts, 5 més que el Benfica, a qui ahir va guanyar per 3-1.
14: Per cert, amb expulsió de l'Anglès, ahir tot just als 25 minuts de la primera part perdia un jugador i això va aprofitar el Porto per després acabar guanyant per 3-1. Dit tot això, encara ens queda alguna cosa de futbol per rematar.
16: Per exemple, la Lliga F es va tancar la jornada del cap de setmana que ens ha deixat les golejades del Barça divendres al camp de l'Alavés i de l'Espanyol dissabte contra el Madrid Club de Futbol Femenino. El Badalona Women, en canvi, va empatar contra la Reial Societat, el Barça és líder i Espanyol i Badalona també miren cap amunt. Les Blaurana, que avui, per cert, s'han dedicat a preparar el debut de dimecres a la Champions a casa contra el París. Fora de primera, de segona i futbol internacional, a primera federació el Nàstic va caure golejat ahir del Corcón per 3-0 i surt del play-off d'ascens ara com a 6è. L'Europa va perdre a Múrcia i és penúltim amb només un punt. Queda per jugar encara el Sant Andreu, que ho farà dimecres contra el Madrid Castilla, posposat per la Copa Intercontinental Sub-20. I a segona ref, el millor català és el Barça Atlètic, segon, a 2 punts de l'Osasuna B després de guanyar 0-1 a Barbastre. El Terrassa però té els mateixos punts, gràcies a guanyar també pel mateix resultat al camp de l'Arnedo. També en zona play-off, l'Espanyol B i el Manresa amb 6 punts. Els blanquiblaus van perdre 2-1 ahir al camp del Penyesport i els manresans pel mateix resultat contra el Tudelano. El Girona B i l'Olot sumen 4 punts, els gironins ahir van empatar a 2 a Logroñés i els olotins van perdre 1-2 contra l'Utebo, i ara mateix cap català en descens. N'ha sortit el Reus després de guanyar aquest cap de setmana el Nàxera per 1-0.
14: Passes, ja la tenim aquí, eh? Torna la Mercè de RAC 105, ens cau perfecte aquest any, a més, perquè cau en divendres, aquest divendres 25 de setembre. Quin teniu una cita amb la música en directe a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Un pont similar al teu, el que faré. Una nit inoblidable, amb les actuacions dels Catarres, Marcos, els Amics de les Arts, Maria Jaume i Teràpia de Xoc. Sí, divendres 25, aquest divendres, a partir de 8:45 del vespre, no us perdeu la Mercè de RAC 105. Amb el suport d'AMB Bus Metropolità, Clubs Eurofitness, Galetes Birba, Santander Es Music i Veolia. I ara temps pel bàsquet, efectivament, avui que Badalona està de festa i on encara ressona un nom.

0: És el nom de Nicolás Laprovittola, l'argentí que va liderar ahir el Joventut a tornar a guanyar un títol 18 anys després, a més contra el seu exequip, el Barça, i davant un Olímpic ple a vessar. Dani Aguilar, bon dia.
1: Hola, Xavi, bon dia.
0: Avui, de fet, continua la celebració a Badalona.
1: Sí, a les 7 de la tarda a la plaça de la Vila s'ha convocat l'afició per posar la cirereta a una celebració que s'ha allargat i que va arrencant el moment en què, davant de més de 12.000 persones en una de les nits més intenses dels últims anys a l'Olímpic, el Joventut va trencar una ratxa de quasi bé dues dècades sense títols, superant, a més, el clàssic rival. Un Barça encara tendre que va veure com un jugador a qui no va voler renovar l'estiu, Nicolás Provítola, l'anava tombant a base de triples. Motivació extra de l'argentí? Contestava el tu diràs.
2: Sí, ¿se notó?
3: Un poco, sí.
2: Tenía ganas de levantar un título, tenía ganas de ganar. Y intento transmitir eso a toda la gente que nos rodea, a l'Olímpic.
1: Rècord d'anotació en un global de la Supercopa, 58 punts en tots dos partits, també de triples, 14. Ahir la Provítola va anotar 9 de 13 intents. Una exhibició com poques s'han vist a una Supercopa, la tercera del Joventut, i la primera atenció que aconsegueix un anfitrió. Mai abans havia passat. I una figura important més enllà de l'APRO en aquest èxit, el del fill pròdig retornat per seguir fent créixer l'entitat, fins i tot ja amb un títol des del seu retorn. Ricky Rubio.
4: És algo per recordar, és difícil, però s'ha de mantenir, s'ha de construir, s'ha de continuar fent les coses bé. I crec que la il·lusió i una ciutat com Badalona es mereix això, no?
1: Declaracions als Superesports del Dalmas Nou abans d'escoltar el tècnic Dani Miret, un entrenador de la casa que va arrencar des de baix de tot per acabar tocant un títol.
5: Crec que són aquestes històries tan maques de la penya, no? Que algú que porta... Jo em porto 19 anys aquí al club, aquest és el meu 19 any, començant a entrenar en equips de l'escola de bàsquet amb molta il·lusió d'ajudar, no? I d'aprendre el que és la penya. I poder acabar sent l'entrenador d'aquest equip és una història que passa molts pocs clubs d'Europa.
1: Un Miret que va protagonitzar una de les imatges de la nit liderant la plantilla al complet per fondre's entremig de l'afició perquè també pogués tocar el trofeu.
0: El Joventut, doncs, que aixeca el primer títol estatal del curs davant un Barça d'anit que, sense temps a lamentar-se, ja treballa pel debut a l'Eurolliga.
1: Sí, una Eurolliga que arrenca aquest mateix dijous. De fet, era tot just la primera derrota del Barça d'Alexander Sekulić ahir. Havia guanyat l'únic amistós

0: que havia disputat i els 3 partits de Lliga Catalana, enduent-se el títol, menció especial per Joel Parra. Partides davant el seu exequip amb 24 punts, tot i ser conscient que el projecte del qual forma part encara està tendre. I com dèiem, aquest dijous, tret de sortida de la salvatge temporada que torna a arrencar per al Barça, l'Efes visita el Palau Blaugrana a la primera jornada de l'Eurolliga en el partit, per cert, de commemoració del centenari de la secció.
1: Gràcies, Dani. Ara anem al motor. Marc Márquez ha cedit el lideratge de MotoGP aquest cap de setmana al Gran Premi d'Àustria, en què Pedro Acosta ha aconseguit la primera victòria a la categoria reina. Quim Salvador, bon dia.
2: Bon dia. És un èxit que el pilot murcià perseguia des que va debutar a MotoGP el 2024 i que ha arribat precisament a la cursa de casa de KTM a Àustria pocs mesos abans que deixi la marca per córrer l'any que ve amb Ducati, compartint box amb Marc Márquez. El sentim, Pedro Acosta, en declaracions a DAZN.
3: Sí, por fin, aún me acordaba de la de Indonesia de Motodor. No, no sé, ha pasado mucho tiempo. Es verdad que tampoco ha habido muchísimas oportunidades, pero la de ayer dolió bastante, sobre todo porque era una realidad que estaba hecha, ¿no? Entonces, hoy me he caído en el warm-up por ir nervioso, casi, porque digo, no la puedo liar otra vez, es que si la lío. Bueno, súper contento porque KTM se lo merecía, están haciendo todo lo que pueden, incluso sabiendo que nuestros caminos se separan, entonces es lo que hablemos jueves, es como cerrar el círculo.
2: Jorge Martín, que va guanyar l'esprint i va ser segon ahir a la cursa, recupera el liderat amb 12 punts de marxa sobre Marc Márquez, que després de ser segon dissabte va tenir ahir problemes de frens a la cursa i va acabar cinquè. El campió Cerverí va valorar així també a DAZN la nova situació al campionat.
4: Bueno, hace 3 carreras estaba más, entonces es un circuito más, llegaremos a Motegi, quizá la película cambiará, entonces quedan 7 carreras. Evidentemente no tienes que entrar al juego de que ahora aparece uno, ahora la otro, sino que es intentar surfear la ola por la mitad y manteniendo el nivel.
2: La pròxima cita del Mundial de MotoGP serà el Gran Premi del Japó, a Motegi, del 2 al 4 d'octubre.
1: Això mateix, d'aquí a 15 dies, de moment Marc Márquez, doncs, que torna a perdre el lideratge quan l'havia recuperat, anava a dir contrapronòstic, però no, perquè és Marc Márquez i, per tant, això de contrapronòstic i Marc Márquez recuperant el lideratge no va bé en la mateixa frase. En qualsevol cas, la propera cita d'aquí a 15 dies, a Misano, on Marc Márquez, el cerverí, intentarà recuperar una altra vegada aquesta primera posició del Mundial. Entre temps, tindrem Fórmula 1, tindrem cotxes, aquesta setmana, Gran Premi de l'Azerbaidjan, a partir de dijous. S'avança un dia per la festivitat que hi ha a Bakú, diumenge, i per tant, tot corre un dia endavant. Dijous tindrem la primera jornada lliures, divendres la qualificació, i dissabte la cursa d'aquest Gran Premi de l'Azerbaidjan. I Pau, què ens falta per saber?
5: Doncs en ciclisme, que el belga Remco Evenepoel va guanyar ahir el quart títol mundial consecutiu de contrarrellotge a l'imposar-se amb autoritat a Filippo Ganna i també a Paul Seixas a l'inici dels campionats del món de ciclisme en ruta que es disputen a Montreal. A la prova femenina, la victòria va ser per la suïssa Marlène Rousseau. En waterpolo, el Mataró és nou campió de la Copa de Catalunya femenina, va guanyar la final al Sabadell, i l'equip masculí del Sabadell s'ha assegurat el bitllet per la Champions. En tennis, l'equip espanyol de la Copa Davis s'ha classificat per la final a 8 que jugarà a Bolonya a finals de novembre. Ahir van aconseguir desfer-se de Xile, i sortim d'un cap de setmana en què el motociclisme català ha sumat 5 títols mundials més. D'una banda, el segon de Berta Bellán, el Mundial Femení de Trial, en què Arnau Ferrer i Abril Montserrat també s'han proclamat campions júnior, Trial 2, i els primers de Daniela Guillén i Guillem Ferrés, aquest de categoria MX2, al Mundial de Motocross.
1: Para bé l'orella.
5: A veure,
1: sí,
5: estic
1: perquè
5: expectant,
1: home,
5: Xavier.
1: Home, que segueix el Sabadell, amb aquestes quilometrades que fas amunt i avall, hauries de començar a pensar a canviar cotxe. Sí,
5: home, perquè, i tant.
1: A més, arriben els Skoda Days, Skoda Lampis, del 17 al 26 de setembre, és a dir, fins a acabar la setmana en temps, aprofita ofertes úniques amb vehicles Skoda en stock. És el moment de trobar el teu Skoda al millor preu. No deixis escapar aquesta oportunitat. Skoda Days, només a Skoda Lampis. Més informació a lampis.es. Doncs ara falten 4 minuts, vaja, una mica menys, 3 minuts i mig perquè siguin les 3. Farem una petita pausa i de seguida tornem per actualitzar-nos. En aquest primer dia són llargs, Pau? Aquests dies venen uns quants dies, sí, a l'aturada. Avui tot just el primer.
5: Però ens en sortirem.
1: Sí, home, i amb el Damià López pel mig,
5: seguríssim.
1: Seguríssim. Va, fem una petita pausa i el que deia, de seguida tornem per actualitzar-nos.
6: Presenta't a les oposicions de la Seguretat Social, perquè cuidant de tots, hi guanyem tots. Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Govern d'Espanya.
7: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
8: Es ocupem a les millors taules del món.
9: En aquesta terra protegim i acollim.
10: Fem barri i fem pinya.
11: I fem, i no deixem de fer.
12: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
13: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
14: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
15: Què li passa? Doncs que té l'app Mi BP.
16: Amb l'app Mi BP al Mi et surt sol. Els meus avantatges, els meus regals, els meus descomptes, com els que aconsegueixes cada cop complis el dipòsit a BP. Aquest cap de setmana estalvia 10 cèntims per litre amb tots els carburants i 15 cèntims amb BP Ultimate. Consulta condicions a mibp.es.
17: Grans batutes, grans emocions.
18: Ludovic Morló, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
17: Adam Fischer, Klaus Makela, Theodor Currensis i molts més.
18: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
17: Entrades a auditori.cat.
19: Per tu, que no tens cap pressa per comprar, i per tu, que ho poses tot al carret sense mirar. Gaudeix a Caprabo del detergent líquid Marsella Eroski, ampolles 50 dosis, per 3,40 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
20: Per protegir la teva llar, cada segon compta.
21: Per això, amb Verisure, responem en menys de 20 segons per oferir-te una protecció millor davant les ocupacions.
20: La nostra alarma és capaç de detectar qualsevol intent d'intrusió a casa teva i d'enviar a la policia les proves necessàries perquè intervingui de seguida i així evitar-hi una ocupació.
21: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
20: Verisure.
22: El compte enrere ha començat. Últims dies sense IVA a Conforama. Tot sense IVA en sofàs, matalassos i mobles. Aprofita-ho abans que s'acabi. Només fins al 22 de setembre. Conforama.
23: Des de les 7 del matí, Big Mat, la botiga de la reforma i construcció més a prop de tu.
24: Assessorament de professional a professional. Guanya temps entrant amb el teu vehicle al drive-in. I, si vols, et carreguem els materials.
23: Consulta el fullet i visita'ns a les xarxes socials. Big Mat, la plataforma. Més per tu.
25: La Fira del Vehicle d'Ocasió i la Fira de Setembre tornen a Manresa.
26: El cap de setmana del 26 i 27 de setembre, vine a l'Avinguda Universitària. Gaudeix de més de 250 vehicles d'ocasió i activitats per a tota la família. Artesans, paradetes...
25: I sorteig de 3.000 euros. Més informació a firamanresa.cat.
27: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
28: Dona ales a les teves receptes amb el pit de pollastre filetejat origen Espanya a un preu imbatible de 5,89 € al quilo. Fins al 21 de setembre a Carrefour.
29: Són les 3, actualitzem la informació amb l'última hora de l'ofensiva judicial contra el PSOE. Moncloa condemna l'últim moviment del jutge Juan Carlos Peinado, que avui ha enviat a judici Begoña Gómez per tràfic d'influències i malversació, i ho ha fet com és habitual en ell, coincidint amb un viatge de Pedro Sánchez, que aquesta hora vola cap a Nova York. Però és que a més un altre jutge, José Luis Calama, ha imputat avui les filles de José Luis Rodríguez Zapatero al cas Plus Ultra. L'expresident espanyol té ara 3 dies per presentar la documentació que té sobre les joies que li van trobar. Tot plegat estat coincidint amb la compareixença de Carlos Mazón a la comissió del Congrés que investiga la Dana. L'expresident valencià ja ha avisat que no pensava declarar fins que acabés la instrucció judicial del cas. Ha hagut d'escoltar, això sí, durs retrets de la gran majoria dels grups. I la cimera de partits per explorar un acord de país per l'educació serà aquest divendres al matí. El president ja hi ha convocat els grups, mentrestant el departament espera tenir les conclusions del debat que convocarà a l'abril, abans de les eleccions municipals. Qui liderarà el procés serà el president del Consell d'Educació de Catalunya, Joan Manuel del Pozo. Més detalls des del Palau de la Generalitat, Eudald Martínez.
0: Del Pozo admet que hauran de prémer l'accelerador per fer tot el debat i presentar les conclusions en poc més de mig any. El primer repte serà seleccionar els temes que es tractaran. El Consell d'Educació hi començarà a treballar aquesta mateixa setmana, però tant la consellera Esther Niubó com Del Pozo ja n'han avançat alguns aspectes claus.
1: Per exemple, el model d'educació inclusiva i d'acollida de l'alumnat nouvingut, la formació i la carrera docent, el paper de les tecnologies...
2: No podem posar a parlar centenars o milers de persones per parlar de tots els temes de l'educació, perquè són molts, són inabarcables i el debat seria desordenat i probablement improductiu.
0: Niubó i Del Pozo també han assegurat que l'objectiu és que el debat sigui el més transversal possible. No només hi participaran els actors que formen part del Consell, com sindicats, associacions de famílies o pedagogs, sinó també altres organitzacions i tots els partits polítics amb representació al Parlament.
29: Pel que fa als esports, el Barça afronta l'aturada com a líder destacat a la Lliga i amb 17 jugadors que marxaran amb les seves seleccions.
3: Hi haurien estat 18 si Christensen no s'hagués lesionat al camp del Sevilla. Els blaugrana encara en aquesta aturada després d'un dels millors inicis de la seva història, en ple de victòries que li han permès obrir forat a la Lliga. Ara l'equip de Flick té 5 punts de marge respecte a l'Atlètic de Madrid i el Betis gràcies a la victòria matalassera en el derbi madrileny, partit marcat per la polèmica arbitral i les queixes de Mourinho, que va carregar contra l'àrbitre, el VAR i el CTA en la roda de premsa postpartit. I en bàsquet, la penya celebra el seu primer títol després de 18 anys. Després de guanyar la Supercopa ACB contra el Barça, l'Ajuntament de Badalona rebrà aquesta tarda els campions.
29: I acabem amb el temps. Bona part d'aquesta setmana predominarà el sol, Mònica.
4: Només es combinarà amb algunes bandes de núvols prims i algunes boires matinals, però en general tindrem una setmana tranquil·la i de moment sense pluja a la vista. I les temperatures avui especialment altes, entre els 30 i els 35 graus de màxima o fins i tot una mica per sobre en punts interiors de les Terres de l'Ebre. Unes temperatures que baixen lleugerament entre demà i dimecres comença oficialment la tardor i ho farà amb aquest ambient més aviat suau i agradable, amb aquestes temperatures més càlides al centre del dia i de moment sense pluja.
29: Són les 3 i 3, tanquem el 14:15 que hem fet amb l'Ernest Ferrer al control. Continuem pendents de l'actualitat als butlletins, el nou Seat Manaval Llunesta...
3: I el tu diràs amb l'Aleix París, eh?
5: Però quin per ser dilluns, molt bon butlletí, eh?
29: No.
6: Lucidesa, vull dir, sou professionals del sector audiovisual català.
5: No, un ritme, ara parlava un, acabava i parlava l'altre.
7: Ara un tall.
6: I que no es trepitjaven.
7: No. I varietat, eh? Miqueta política nacional, internacional.
5: No. I la dicció.
6: Home. I mira que el Fentaní no pega fort, eh?
7: La dicció és la que tinc jo al 14:15.
6: Ara, ostres.
7: Puro obsessió.
5: Bueno, ara estem parlant nosaltres i no els estem ni saludant. Núria, Xavi, bona tarda. Què tal? Esteu bé? Hola. O sou José Mourinho?
3: Bé, estem bé. Bé, no?
7: Estan millor, sí. És l'entrenador del Madrid.
3: Ah, gràcies. Sí.
6: L'Alba, des de que fa esports, és... Bueno, escolta, mira, parlant de coses que bramen i criden i fan molt soroll, en aquest cas José Mourinho, sí, que podria anar perfectament cap al Pirineu, perquè torna la brama del cèrvol, eh? Des d'ahir fins al 19 d'octubre és la temporada per anar a escoltar com brama un cèrvol, que és una cosa apassionant. Que
5: és maquíssim.
6: Jo cada any m'apunto i mira, no hi vaig per altres coses,
7: bueno,
6: però...
7: Bueno, pues, com tu tanta gent, l'Estadella, sí, que no pot accedir-hi pel que sigui, potser perquè ara el Pirineu està més desconnectat que sa mare, però bueno, ja parlarem un altre dia,
6: això. Et dic una cosa, anar allà a veure si fa la brama del cèrvol i que no passi, això és que és un brama, eh?
7: I aquí?
5: Uf, és un brama nacional, eh?
7: En aquests moments agraïu estar en un altre estudi, eh?
5: Molt.
7: Jo també ho demanaria.
8: Però més que gràcia que ser graciós, ara, no?
7: Però sí que té raó una cosa, l'Estadella, que vagis allà no garantitza que sentis la brama del cèrvol. Per això l'any passat els teloners vam decidir assegurar que tot Catalunya podia sentir la brama del cèrvol. I què va fer? El Val, eh?
5: Home, tant,
7: va trucar a Brama Cadí i va demanar a un dels seus membres, no, un ésser humà...
5: Clar, però no podia trucar al cèrvol.
6: No. Aquesta tocada no és brama, eh?
5: Sí.
7: Uau, prou, està d'ella, tio, només som dilluns.
5: Jo, el que recordo és que tot això venia perquè una senyora va sortir a TV3 dient que havien anat a la brama del cèrvol que no havia sentit res.
7: I aquí fem servei públic.
6: Ara, investigació!
7: Encara que sigui una ràdio privada, fem servei públic.
6: Ara!
7: I mireu què us regalem.
5: Tu, com a experta, em podries reproduir una mica com és aquest so?
9: Home, doncs no ens arrucarem pas. Aquí no hi ha cap cèrvol que em pugui criticar, perquè, com he dit, sona dinar, però la cosa seria...
5: Vigila que si ho fas molt bé, lligaràs tu amb una cèrvol, eh?
9: No, calla, que estic aquí al mig alt, que estic mirant que no vingui ningú.

0: L'estossec no el fan, el faig jo, eh?
1: Crec que m'he posat una mica calent, Salvador?
0: No, que no estem a prop, doncs.
1: Com bramava, el Salvador.
2: Sí. I com apretaves tu, No perds pistonada, cavallero.
3: Mira, és que no l'has deixat embarassat.
2: Sort que no podia, perquè si no aquest és un francotirador, eh?
1: Jo? On posa l'ull?
2: Allà on posa l'ull? Posa la bala!
1: Em diu a la Lujas que, per comparar-ho, tenim una brama d'animal real,
2: A veure. Oi, que igual.
1: Fa molt bé, aquest senyor. No, també t'he de dir que sembla una porta d'un vaixell, saps? D'aquest de fusta que no sap. No et sabia dir quin és quin.
3: Bueno, doncs celebrem que la brama del cèrvol vagi bé i que torni, no?
1: Clar que sí. Xavi, Núria...
2: Sí.
1: Bueno...
2: Brama! Brama!
4: Brama! Brama!
1: Però aviam un moment, heu de cridar el mateix?
3: El què? Que
1: un cridant? Està cridant brama i l'altre cèrvol.
3: Bueno, perquè, és, perquè ens comparatrem, és brama del cèrvol... Mira.
2: Brama! Brama! Brama!
3: Podries fer... Mira, jo crec que per acabar...
1: Mira,
2: tinc molt poca veu,
3: Jo sembla, crec que hauries d'intentar fer la brama del cèrvol per donar inici al programa. Jo crec que pot estar molt bé. A veure, atenció, eh?

0: Ràdio RAC 1.
1: Estaune, és que en català no...
0: Amb Marc Bala, Guillem Estadella...
2: Jo era un jinete total.
0: I Alba Sagarra.
3: Que no tengo miedo, la verdad.
1: Pues vinga, anem.
4: Bona tarda a tothom, passant 8 minuts de les 3.
5: Som els d'abans del clapés.
6: Som els taloners!
4: Alba Sagarra, Guillem Estadella, molt bona tarda, molt bon programa i feliç programa 449.
5: Bona tarda, Marc Bala!
7: Bona tarda, locutors de ràdio de gama extra amb folres i manilles!
4: Vinga, que hem d'anar per feina. Mira, ara parlàvem de la brama del cèrvol.
5: Sí.
4: He de dir que un any després, avui les trucades... Són de l'estil, eh?
7: Ai. Com? Sí. Has tingut una segona cita amb el senyor del cèrvol?
5: Sisplau.
4: He canviat d'animal aquesta vegada. Obrim una altra versió. Ai.
8: Un cop sense voler li vaig trencar una costella a la meva iaia.
4: Passa cada cosa en aquest programa que no me'n sé venir. No, us deia que era de l'estil del cèrvol perquè l'altra versió del dia d'avui posa tota l'atenció a un dels esdeveniments més bonics de tot el cap de setmana. Oh. El Delta de l'Ebre ha tingut lloc al Delta Birding Festival.
7: Hola.
4: És el festival d'ocells que ha estrenat el primer concurs d'imitació i reclams de cants d'ocell. Mira, aquí tenim un exemple. Ah, no, encara no.
7: El tenim o no?
4: No, el tenim, no el tenim.
5: Anomenat Who Can Bird. De fet, l'ha presentat el nostre company Òscar Dalmau. L'esdeveniment ha comptat amb la participació de diversos aspirants que han demostrat la seva habilitat de reproduir els sons de diferents espècies d'aus.
7: Mira, jo dic una cosa, jo avui no estic gaire d'humor, jo avui no tinc cap ganes de fer cap acudit, eh?
4: No faràs cap acudit.
7: No, de fet, no diré ni piu.
5: Queda un moment que hem de poder trucar als Mossos, tio. Queda un moment que he de poder vindre a la policia.
7: Pots fer un tuit? Pots fer un tuit o, com diríem en català, una piulada.
5: Prou, sisplau.
4: Va, que no fa... Avui he agafat la gabardina d'ornitòleg.
7: Perdona un moment, no t'imagines que un dia truquem als Mossos? Perdona, aquí hi ha un xico que hace chistes malos.
5: Home, si poden anar a les escoles, però poden vindre aquí.
4: Podem demanar pel departament de la policia de l'humor?
7: Vale. Bueno, pues, a veure qui és el president, eh? Segur que és algú del PSC.
4: He agafat la gabardina d'ornitòleg, els binocles, i he decidit fer una investigació pels millors imitadors catalans d'ocells. Oh. Aquí comença un reportatge a peu del cant dels ocells. He fet una investigació prèvia per trobar algun dels concursants que aquest cap de setmana han participat al primer concurs d'imitació i reclam d'ocells.
5: Vale.
4: He contactat amb l'Eugeni.
5: Oh!
9: Hola.
4: Hola, bones, amb l'imitador de perdius.
9: Sí, l'imitador de perdius.
5: Que cabrón.
9: Pensa que el cant de la perdiu el vaig aprendre el mateix dia, perquè un que s'havia apuntat per temes familiars no es podia presentar.
4: Sí.
9: I coses que no hi ha...
4: Jo tinc ganes de sentir aquesta perdiu, eh?
9: Molt bé.
4: Aviam, atenció.
5: Eh?
4: I l'altre que dius que imites és el gamarús.
9: A veure si em surt bé, perquè a vegades depèn de com fiqui les mans. A veure. Ara.
4: El gamarús, eh?
5: Ah, sí.
4: Mira, jo també sé imitar un gamarús. Vols que te'l faci?
9: Com?
4: Soy José Mourinho y todo es culpa de los árbitros.
5: Humor. Hashtag humor.
7: Sí, aquesta gent no està bé, aquesta gent està tocada de l'ala, eh?
4: A mi m'ha entrat bé. He de dir que avui el tema humor i gent que fa sons amb els ocells no m'ha funcionat molt.
7: Però és molt fort que a Catalunya tenim molta gent que fa molts sons, eh?
4: Sí.
7: Vull dir, divendres ho vam comprovar amb la gent del Poni Pissador.
5: Sí. Jo divendres, que us vaig escoltar des de casa, que
4: increïble.
5: Per fer felicitats pel programa...
4: Gràcies,
7: vale,
4: reina.
7: Bé.
5: Vaig flipar amb el moment granja.
7: Sí.
5: El cavall...
7: No, increïble.
4: Semblava un efecte de so d'aquí de la ràdio i
7: totalment,
4: ho feia el Guillem amb la boca. El Guillem del Poni Pissador. Va quedar l'Eugeni, que ens feia aquests ocells. He anat al Jordi Baucells. Que es diu Baucells? Vaig al gra, eh? Jo et pregunto quin és el teu ocell més ben imitat.
10: Jo vaig apostar per la perdiu.
5: Què és això?
2: Sí, és un so molt raro, que això me la van ensenyar quan era petit uns caçadors de Lleida i hi ha poca gent que la sàpiga imitar. Jo vaig fer el siboc, aquest que es fa xiulant.
4: Aviam.
2: És un so bastant greu, molt, molt concret, molt metàl·lic.
4: Sí.
2: I algun altre, com a mussol pirinenc.
4: Oh. Aviam com t'acomiadaries xiulant, com si fossis un ocell.
2: Ah, com acomiadia?
4: Sí.
2: Adéu, gràcies.
4: Adéu, guapo, adéu, adéu.
3: Bravo, bravo, bravo, bravo.
4: És a dir que alguns d'aquests ocells em recorden els cotxes quan fan marxa enrere.
7: Sí, o quan posen l'intermitent una mica,
4: exacte,
7: també.
4: Sí, és entre ocell i intermitent. D'acord, aquesta gent fins ara és gent que ha participat amb tota la bona voluntat,
5: sí,
4: però és que he trobat a un dels màxims guanyadors d'aquest certamen.
7: Què dius? Del Catalonia Beer Goes Wrong.
4: Your Sing Song, in the Delta del Ebro. Es diu Javi,
7: vale,
4: sí, i he parlat amb ell.
11: Hola, bon dia.
4: Hola, bon dia. Què tal el festival d'imitar ocells?
11: Molta afluència, moltes activitats. El concurs d'imitacions va ser molt divertit.
4: Tu, quin és el teu hit, Javi? Quin és la teva millor imitació?
11: El meu hit és la cabernera.
5: Què?
4: Sí, sí, sí.
7: Això ho fa ell?
4: T'ho prometo.
5: Però quanta gent hi ha?
11: Aquest any seria això.
4: És boníssim!
11: Sí, sí.
4: Ostres.
11: Molts anys de pràctica.
5: Però quina habilitat, no?
4: No, no. Tota aquella gent que pensi que això és IA,
5: no, no,
4: o que és un efecte de so, és però el
5: quina,
4: Javi.
5: Quina capacitat, no?
7: Però allò de la boca, com ho deu fer, eh?
5: No, sí, no.
4: T'ha meravellat molt, trobo, no?
5: Molt, molt.
7: És cosa de boca o llengua? Com va això?
5: Bueno, és una combinació, eh? Costa molt de trobar combinacions així, eh?
7: Ah, sí?
4: El
5: sí,
4: que pot arribar a fer amb la boca i la llengua.
5: El català té la llengua com si li haguessin fotut una anestèsia del queixal del seny a la llengua.
7: Ah, sí?
4: No, és espectacular. I la llista...
5: La codorniu...
4: T'ha tornat boja, tu, eh?
7: Home, la codorniu, mira com acaba, et farà bombolles, eh?
5: No, clar.
4: El Javi té més repertori. Ai. Atenció, vosaltres sabeu com són una mallarenga, no?
7: Home, la mallarenga. Sí. Jo sóc superfan de la mallarenga.
4: La clava, la clava. La mallarenga.
11: Són aquestes típiques que encara que no les imitis bé, de seguida són molt territorials i de seguida venen a mirar per allà, a fer-te fora del seu territori.
4: Hòstia, ara pot ser que la gent que tingui la ràdio posada li vinguin mallarengues al voltant de la ràdio.
11: Home, sí, si puja el volum.
4: Doncs vinga, tots a pujar el volum que venen les mallarengues. Aviam, sí, atenció.
7: Com?
5: Què?
4: No, no, increïble.
5: Quina boca.
4: Jo ara tinc la sensació d'estar entrevistant ocells, que això no ho faig mai a la meva vida, eh?
11: Ja m'ho diuen, ja m'ho diuen.
3: Hòstia, bravo, bravo, bravo.
4: I com li canvia el registre, que té una veu molt greu?
5: No, no, no, no. Tot està bé, la veu, una virtuositat, eh?
4: Alba, però que et veig molt no, posada no, en aquest
5: escolta,
4: tema.
5: I l'any que ve, si necessiten un jurat o un... Però... O ell vol entrenar...
12: Ve molt de gust ser perra.
7: Per favor, per favor.
4: Escolteu, ja us he dit que avui el meu sentit sí, de l'humor, si és que en tinc, amb els ornitòlegs imitadors d'ocells... No ha funcionat massa, he intentat fer un acudit. Guillem, m'hauràs d'ensenyar a fer xocs de paraules.
7: Ai.
4: Perquè he intentat fer...
5: Vigila.
4: Algo que no ha anat bé.
5: Vigila.
4: Molt.
5: Ai.
11: Un canari podria fer.
4: Un canari, pots fer?
11: Sí, però bueno, és molt similar al verdum. I tots aquests, al final són tots de la mateixa família.
4: Oi, amullaio, no? Diuen els canaris.
11: Sí.
4: Vamos a arrugas.
5: Què?
4: Perdona, perdona, que he fet un xiste molt dolent.
11: Ah, vale.
4: Okay, vale. De les Canàries, saps?
5: No.
11: Sí.
4: Vale, no.

0: és el seu idioma. És com si tu, un gos, et digués... Ei, bala.
1: Em ve de gust ser perra.
2: Vols que em llepi els ous? Pues el cap.
0: Tota una cosa. Tema d'imitar accents, sí. Para ja, amb aquest tema.
2: Jo què sí. Fer?
0: Home, has fet el canari.
2: Sí. Ah, bueno, perquè...
0: Ha sigut ofensiu.
1: Ara... Ya tú sabes, hay que hacerlo
0: no,
1: bien.
0: No,
1: hay que hacerlo
0: no.
1: Bien.
0: Navedi,
1: si no se sabe hacer acento canario, no se puede hacer bien.
0: Pues, no, y la Estadell... No, no ho fa bé. La Estadella fa un cubano.
1: Yo soy...
0: Jo tinc família canàries i la Estadella ofena tota la meva família.
1: No, porque yo soy del Hierro. Somos más del sur.
0: Del sur...
2: De allí abajo, ¿no?
0: Bueno. No tens vergonya.
3: És que està ple d'idiotes, aquest sí. País.
0: Ara.
2: Gràcies, Toni. El tema és que, per acabar ja aquest estudi d'investigació, sí. He dit que tremolin. Que tremolin aquests cantadors d'ocells, sí. Perquè l'any que ve...
0: Sí.
2: L'any que ve...
1: Ara.
0: I aniré jo, no?
2: No, no, tu no. El Joan Dausà.
4: Ah, no. Una gavina.
0: Ah!
4: És una gavina, tio, és evident.
1: T'he de dir que aquestes tocades se m'han passat volant, eh? Què? No, aquest era bo. No me'l talleu.
0: No, és que...
1: Què? És que, nois...
5: No, no.
1: Em talleu les ales.
2: I seguim parlant de cinema... Perquè hem de parlar de la pel·lícula.
0: Oh,
2: que ara només hi hagi una pel·lícula.
0: Oh.
1: Ara, Spider-Man.
2: No. La Bola Negra. Ha Home. Fet un altre pas de gegant a la carrera cap als Oscars. En les últimes hores, la pel·lícula de Los Javis ha rebut un nou reconeixement internacional. S'ha endut el premi del públic al Festival de Cinema de Toronto.
0: I feia 15 anys que aquest premi no se l'enduia una pel·lícula de parla no anglesa. Aquest guardó és un termòmetre gairebé infal·lible de cara als Oscars. Per tant, això confirma que, pel que fa setmanes que pronostiquen experts en la matèria. La Bola Negra no només té molts números d'acabar nominada a millor pel·lícula internacional, sinó que aspira al Sant Cristo Gros, nen, a millor pel·lícula a seques dels Oscars.
1: Mira, La Bola Negra, jo t'he dit que jo soc més de boles xines, eh?
2: Mira, nosaltres ens n'alegrem pels Javis i sobretot pel cinema.
1: De cabo, rabo.
2: Sí, més de rabo que de cabo.
0: Sí.
2: Però avui els taloners tenim sentiments agradolços perquè fa setmanes, i això, Guillem, no t'ho hem explicat,
1: què passa?
2: Ens hem vist obligats a dir-t'ho avui, amb l'Alba estem treballant en un projecte cinematogràfic.
1: De què?
2: Sí.
1: Dels meus acudits dolents, o com va el tema?
2: No. És una altra pel·lícula que estem... Bueno, estem agafant documentació, estem buscant direcció...
1: Ai, m'esteu fent por ara.
2: Però què passa? Que ara els Javis ho estan eclipsant tot amb La Bola Negra.
0: Exacte. Perquè si es parla d'una bola, o millor dit, hi ha unes boles...
1: No, prou.
0: Que a nosaltres, prou. En aquest programa, ens interpel·len molt més.
1: Prou de parlar dels meus ous.
0: Benvinguts.
1: No, prou ja.
2: No, és
0: Catalunya.
2: Que tenim material, Guillem.
0: Però... Catalunya en exclusiva. Benvinguts al tràiler de...
6: Exclusiva.
0: Les Boles Negres.
1: No.
7: Després de la pel·li dirigida pels Javis, arriba una cosa molt heavy. La pel·lícula que resoldrà els enigmes més grans de la humanitat.
8: A mi em passa una cosa, se'm marca molt el paquet i aleshores ho penses, hòstia, té un membre molt gran. No, són ous, tot.
9: Tu se't marca una barbaritat.
8: És que tots són ous.
9: Jo, la vista se me'n va cap allà perquè penso, és que té una hèrnia i no ho sap. O sigui, la revisió mèdica d'aquí l'empresa, i on dirà. Però és que no és sexual, eh? Jo per mi ets com un germà.
7: Dues boles enganxades a un home i un mar de dubtes.
2: Jo proposo que en aquest programa podríem fer venir un expert o una experta.
1: A veure, no.
2: A fer-te una...
9: Una palpació.
2: Un xequeig. Si algú està disposat a fer un xequeig, una exploració testicular, el Guillem Estadella, i així saber que tota la part està sana, nosaltres estaríem disposats a que vingués al programa o que truqués en directe.
7: Només els més valents s'atreveixen a mirar-les directament.
9: Ah, mira, l'Estadella, tenim un tema aquí. Home, què fa temps que busquem un metge per això teu? I jo et pregunto, pot ser que tingui una hèrnia i no ho noti?
10: I dues hèrnies, també.
2: Una a cada banda.
10: Ja saps, però també més bona.
2: Però és que sembla que li hagi explotat l'airbag dins dels pantalons, eh?
10: Primer, el malalt ha de dir si vol que li toqui o no vol que li toqui. I si no, és no.
2: Que li toqui!
9: Que li toqui!
1: No, li deu. Ara, atenció.
9: Mare mia! Però...
10: Això són dos collons. Això no són hèrnies, eh? Això són dos collons de molta dolor.
7: Ha arribat el moment. Ja s'ha parlat molt de La Bola Negra,

0: ara toca parlar de les boles negres.
1: Això són dos collons.
2: Aquesta no arriba als Òscars, eh?
3: Bueno, els tenim molt a prop, si l'Estella s'ho proposi.
4: Bueno, com a molt...
3: Amb un ou es pot aixapar tots dos.
2: Cada Òscar en un ou, com un puf.
4: Com a molt a l'Òscar Mayer arribem.
3: Tu et podries posar aquí segut i amb els ous que fossin com els seients de RAC1.
2: Ja està, ja està, ja en parla prou.
4: Prou de parlar dels meus ous, per favor.
2: Va, que en uns minuts arribem a... En 8 minuts arribem a 2:15 de la tarda. És moment per anar a la publicitat i tot seguit...
4: Ai.
2: Mira, de fet, ja el veig per allà, que s'està... Em fa molta il·lusió veure'l.
4: Fa vergonya avui,
2: esperem
4: això.
2: Esperem en aquest estudi un dels creadors de contingut més influents de tot el món. Als Teloners parlarem amb Luisito Comunica. Segur que us sona, és l'influencer mexicà que es va fer famós, entre d'altres moltes coses, per aquell vídeo, te'n recordes, Guillem?
4: De quan van a Berga.
2: Van a Berga, dient que estava en la Berga.
4: Es va fer famós a Catalunya pel vídeo de Berga, però és que sí, sí. És famós perquè ha viatjat gairebé per tot el món ensenyant-nos com es viuen en altres cultures i altres països.
2: Té milions, milions de seguidors a les xarxes socials.
3: 37, em sembla.
2: No, és una barbaritat.
4: 3 milions.
3: Sí, sí, sí. 37 milions.
4: Sí, sí, que és molt, és
3: més
4: molt.
3: Més que la Rosalia.
4: Sí.
2: No, és una passada.
4: Qui és la Rosalia? Jo no sé qui és.
2: Bé, ja el tenim aquí entrant. Escolteu, Alba Segarra, ens veiem demà?
3: Sí, avui nens em va descansar, que tinc molt poqueta veu.
4: Sí, sí, has de cuidar-te.
2: Tu descansa, cuida-te. Pues res, anem a publicitat. I a la tornada, Luisito comunica aquí, als Teloners de Versió RAC1.
5: Teloners, o publicitat!
6: La llei d'habitatge diu que, quan acabi el teu contracte de lloguer, el següent no te'l poden apujar. I que si a la teva zona falten pisos, s'ha de construir més habitatge públic i protegit. Això i molt més diu la llei d'habitatge. Aplicar-la depèn de la teva comunitat autònoma. Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
7: Un regne completament nou t'espera. Un regne on viuràs les aventures de l'Elsa i l'Anna en un màgic recorregut en barca. Un regne on els ninots de neu mai es desfan i fins i tot et fan abraçades calentones.
8: Benvinguts al nostre nou regne, World of Frozen. Reserva ara a Disneyland París Ponés o a la teva agència de viatges. Preu 121 euros per persona i nit per determinades dates de gener al Disney Hotel Cheyenne, amb entrades incloses. Consulta les condicions. Vine a Disneyland París volant amb Iberia.
9: Comença la temporada 26-27 de l'Auditori de Girona.
10: T'hi esperen Amaro Freitas i Momi Maiga, Mar Pujol, Quartet Casal, Salvador Sobral,
9: Ludovic Tessier, Els Pets, Niña Pastori, la Ludwig Van, El Pot Petit,
10: Gerai Cortés, Sondra Rabbanovski, Café Quijano, Cecil McLaurin i molts més.
9: Consulta tota la programació a auditori.girona.cat. La música viu a l'Auditori de Girona.
11: Botifarres alineades i corbata dels diumenges. Tot a punt, Núria.
12: El taulell brilla com un mirall, cabells, tot a lloc... Tot a punt per obrir.
13: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Comerciada, la festa del comerç local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país. Música, espectacles, festa i molts vals regal. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
14: A fora els dies s'escurcen i a Montse Interiors comença la tardor al llit, el nostre refugi preferit. Fins al 12 d'octubre a Montse Interiors un 20% de descompte addicional en llençols, fundes nòrdiques, farcits i vànoves. Estrena roba de llit amb fins a un 60% d'estalvi. El teu llit ben calentó. Vine a la teva botiga Montse Interiors i visita montseinteriors.com.
15: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
16: I sopem a les millors taules del món.
17: Hola! En aquesta terra protegim i acollim.
18: Fem barri i fem pinya.
19: I fem, i no deixem de fer.
20: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast, a gent.cat/serveis.
21: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
22: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
23: El 29 de novembre l'Allianz Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
24: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
0: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
1: RAC 5, 4,
2: 3, 2, 1.
1: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
3: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
1: Us hi esperem.
4: Mira, ja ve, recta final.
25: Mare de Déu.
1: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
26: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
27: Un autèntic bochorno.
3: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
1: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
3: Amb la col·laboració de Frit Ravi, Grup de Palol, Coca-Cola i Vicenç Esport.
1: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
28: El nen caca.
29: Perdona, que ha passat una cosa, que Marbala ara s'aixeca i Alba Segarra també. Alba Segarra i Marbala aquí aixecat plorant de riure. Bueno, hi ha una petita fuga aquí. Hi ha hagut una fuga de gas.
30: És que fa una pudor de merda. Què he pensat? Jo pensava que era un pet, no? Però olor de merda, directament.
29: És tan petita, però fot una pudor.
31: És que... És que vull una portada tàper. I m'he comprat un tàper que tenia cigrons.
30: És que, de veritat, que he intentat aguantar-ho amb la màxima professionalitat.
29: Però si és el que els cigrons no senten bé, perquè tu te compres amb cigrons.
30: Però a més perquè no mentis! Més... No mentis, ara que estàs tirant la merda cap aquí.
31: Estic marejada.
1: Els taloners del versió RAC1 i a prendre pels sacles migdiades.
30: Un altre dia obre la porta.
31: Però que no me n'he donat, vale, que no me n'he donat.

0: pot ser 10 pis.
1: Els taloners del versió RAC 1 i aprendre pel sac les migdiades.
2: Entre el xupito de tequila.
3: Se m'està repetint.
2: I el nada Ernesto... Jo no sé si estic vivint en una simulació, eh?
3: Crec que m'ha fet més gràcia ara el nada Ernesto és lo millor, eh? Vull dir, lo Pau de Pons ben bé és un geni contemporani.
2: Sí, eh? Sí, sí. Està en el seu prime, eh?
3: Ah, en... Sí?
2: Sí.
3: Ah, mira.
2: Està en el seu prime.
3: Crec que no sigui culpa nostra, eh?
2: I a més, et diré una
4: Com
2: cosa.
4: Com lo sabe.
2: Jo ja he parlat amb ell perquè va amunt i avall amb el cotxe fent bolos.
3: Sí, s'ha de vigilar amb lo Pau de Pons, sí. Que algun dia...
2: Sí. I li he dit que el millor que pot fer és unir les assegurances del cotxe i de la llar.
3: Ja, això és important, però hem de parlar amb seus pares, perquè el cotxe i la casa on viu és dels pares,
2: ah,
3: eh?
2: Ah, sí?
3: Sí.
2: He de parlar amb
3: el senyor Pons.
2: Amb el senyor Lopons.
3: El senyor Lopons.
2: No, doncs és important, perquè les assegurances del cotxe i la llar, així, si les ajuntes, estalvies directament, tal com ho sents, amb la fórmula cotxe a casa a la línia directa,
3: ara.
2: Que a més està millorada amb la nova assegurança de la llar.
3: Sí.
2: No t'ho pensis més i truca al 917-700-700 o andreualiniadirecta.com. I recordeu, uneix les teves assegurances del cotxe i la llar i estalvia directament. Avui tots són fenòmens de la comunicació. Acaba de marxar el Luisito i entra per la porta un altre mestre...
3: Ara.
2: ...del riure, del jiji, del jaja, que és el Marc Llibre. Marc, bona tarda.
5: Bona tarda. Ai!
3: Que a més, avui estem de celebració perquè avui,
5: sí,
3: és molt fort,
5: sí, sí,
3: avui és el teu aniversari! I el millor de tot és que l'hem obligat a...
2: Bueno, l'hem obligat perquè tu li has dit i nosaltres hem dit si tenim gana.
3: És que teníem aquí el Luisito, ha arribat la pausa de publicitat, ha arribat el llibre, dic, perdona, és el teu aniversari i no portes pastes, l'hem enviat... A un lloc...
5: A comprar pastetes, que sí, no les havia portat, no per ser descortès ni perquè no us estimes, perquè a mi no m'agrada el meu aniversari.
3: Per què?
2: Marc!
5: Sembla terrible la idea aquesta d'anar celebrant anualment aquest compte enrere fins a...
2: Com un compte enrere, no?
5: Compte enrere fins a que digui prou.
2: Però estàs sumant anys.
5: No, està restant.
3: Bueno, però és que al final viure és sinònim de morir. Són paraules germanes, perquè a mesura que vius... Morts.
5: Ja.
2: Marc, no omplis els anys... No omplis la vida d'anys. Omple els anys de vida.
3: Ara.
5: No em fa gens d'il·lusió, la veritat. De fet, no, ni ho he celebrat, eh?
3: La vida dona moltes voltes,
2: sí,
3: i les voltes donen molta vida.
2: Ara. Ole! Mira, com deia l'Snoopy, que hi ha aquell meme...
3: Quin
2: sí, que estan al Charlie i l'Snoopy.
5: Sí.
2: I li diu...
3: It's Wendy's, Captain.
2: No, és aquest meme. Diu... No, li diu, el Charlie diu... Algun dia ens morirem.
5: Sí.
2: I l'Snoopy li diu... Sí. Però els altres no.
5: Uau!
3: T'he de dir una cosa.
2: Per tant, que tots els dies... Només ens morirem un dia. Els altres no estarem morts.
3: Això és veritat. Clar. Molt bona idea.
2: Només ens morirem un dia.
3: De fet, dues coses vull afegir amb el tema. És que, si us plau, aneu tots a assetjar. Xarxes, a Marc Llibre, Instagram,
2: sí,
3: Twitter, arroba llibreti, aneu allà a matxacar-lo, feliciteu-lo, perquè és una persona trista, que no li agrada celebrar el seu aniversari. Per tant, ara que ho celebri. I ja et diré més. Nosaltres t'he dit que no sabíem que era el teu aniversari avui.
5: No, és veritat. És que no ho he dit a ningú, de fet. Ja et dic, per celebrar-ho ahir, per fer alguna mica engrescat, vaig decidir quedar-me a casa, veient el futbol, i vaig dir, vaig a fer alguna bogeria i vaig demanar menjar a domicili. I em va passar una cosa que no m'havia passat mai a la meva vida. Bueno, vaig demanar i vaig estar allà esperant a que m'arribés...
3: La secció avui per la setmana vinent, no?
2: Està bé.
5: Sí, parlarem d'això. I res, estava esperant que arribés el menjar de merda que havia demanat i em trucau un telèfon que no sabia quin era. L'agafo i em diu, soy el repartidor, estoy aquí. I dic, perfecto, pica el timbre. I em diu, ja, però què número és? I li dic, el número 8. I em diu, ja, però qual és el número 8? I li dic, bueno, el que va antes del 7.
3: Què?
5: El que va després del 7 i antes del 9. I em diu, ja, però com és el número 8? I dic, pues no sé, com un ninot de neu.
2: Com un ninot de neu, eh?
5: Dos boles, com mis cojones.
2: No, Marc!
5: Com expliques com és el 8, tio?
2: Pues és el símbolo de l'infinito, però vertical.
3: Si l'8 tombao.
5: Pues això, total, que vaig acabar baixant, buscant-lo jo per tot el meu barri en pijama, ni a domicili, ni merdes.
3: Ai, Cuqui. Bueno, t'he de dir que...
5: Així va començar el meu aniversari.
2: Problemes del primer món.
5: Sí,
3: també té més a dir el tema. Però és que nosaltres no sabíem que era el teu aniversari i ens hem assabentat a través d'una nota de veu que ens han enviat a l'Instagram.
2: Els oients.
3: Els oients, sí. Ens han enviat una nota de veu una mica estranya, que és aquesta.
0: Bona tarda, Catalunya. Perdó per interrompre aquest gran programa, però crec que l'ocasió ho mereix. Avui és l'aniversari d'un dels col·laboradors, Marc Llibre. No sé si... Bueno, segurament ningú el coneix. Avui fa 36 anys. Segurament estic morint de la vergonya. Espero que reconegui la meva veu, si no tenim un problema, perquè, bueno, soc la seva parella. Oh! De carinyo, que moltes felicitats. Espero que això no costi el divorci i que t'estimo molt.
2: Oh!
0: Un petó. Oh! Oh!
5: Doncs sort que ho ha matitzat, perquè anava a dir que era la meva àvia. No, és broma. Una abraçada, Andrea, t'estimo.
3: Quin com una abraçada, la teva nòvia?
4: Clar, li fa un morreu.
3: Digue-li que li menjaràs la boca.
5: Per favor, va, no sigueu... sigueu més elegants, home.
2: I ho diu ell. Per cert, quin contrast de parella a nivell de veus.
5: De veus, sí, sí.
2: Perquè ella és dolceta, no sé.
5: Joaquín Sabina i Pepito Grillo,
2: eh? Sí, sí, sí. Joaquín Sabina i Pocoyo, eh? Sí, sí. Mare de Déu. Ai, bueno, entrem en matèria, no?
5: Sí, sí, anem ràpid, fem l'informatiu del cap de setmana.
2: El repàs de l'actualitat del cap de setmana.
3: Vinga, va, quin ha estat el personatge del cap de setmana?
5: Doncs el Hazel Hart de la tercera edat, el Pablo Escobar del Reuma, parlo d'un home de 84 anys que va ser detingut a una masia de Cistella per cultivar, atenció, 1.536 plantes de marihuana.
3: Ell sol?
5: Ell sol.
3: Uau.
5: Jo m'he informat perquè sóc un professional i li he preguntat sobre aquest tema al ChatGPT, que és com anomeno jo el camell del meu poble, i m'ha dit que d'una planta d'exterior pots treure entre 300 i 600 grams de marihuana, comptant a la baixa, comptem que són uns 300 i comptant que no és gaire bona i que la ven a un euro al gram, estem parlant de 500.000 d'euros d'herba, no? Bueno, o sigui, no farem...
2: És una bona jubilació, eh?
5: Collons, i no farem apologia ni a les drogues, no, ni a res il·legal, però sí que he de dir que, molt bé, amb 87 anys tenir aquestes ganes de fer coses, d'emprendre, no?
2: Que normalitzem també molts fàrmacs que són drogues legals, que te la recepta un metge, però que no deixen de ser drogues.
5: Em sembla que a la casa li van trobar una sèrie de bossetes que semblava que no era per una farmacèutica, no ficava Bayer.
3: Un senyor amb 87 anys que no se li aixecava, però tenia la butxaca plena.
5: Sí, sí, sabés,
3: i cadascú amb les escoles.
2: Bueno, s'ha de menjar verd, no?
5: Sí.
3: A veure, qui ha intentat canviar el món aquest cap de setmana?
5: Doncs la Rosita, la Rosa Parks dels Tullits, una senyora de 95 anys que lidera la petició per tenir telegratis als hospitals públics i que ja ha recollit 60.000 signatures a través de la plataforma Change.org.
3: Però avui on has anat a mirar...
2: És que només portes... sempre la secció aquesta de l'avantguàrdia, Longevity.
5: Però què passa?
3: La
5: gent de la tercera edat no té dret a informar-se.
3: Longevity o epitafis, perquè, clar, tots són senyors grans.
5: Bueno, em sembla una iniciativa fantàstica. A mi no em sembla bé que s'hagi de pagar la televisió.
3: No.
5: I des d'aquí animo a la Rosita a continuar lluitant pel benestar dels malalts i li demanaria que no s'aturés amb la televisió gratuïta.
3: Ara.
5: Quan acabem amb això, a veure si aconseguim també reduir el temps d'espera a la Seguretat Social.
3: Seria fantàstic. Bé.
5: Perquè actualment estem a un punt en què tu et poses a la llista d'espera amb 8 anys per operar-te de fimosis i quan t'avisen per operar-te en tens 68 i t'han de fer la vasectomia, eh? Pràcticament, vale. És una cosa...
2: Sí, és greu.
5: I després també el tema del menjar. Ja sé que és un hospital, no un restaurant, però tampoc és un camp de concentració nazi. Vull dir, podríem intentar, no? No menjar merda, d'acord?
2: Saps que amb casos que he tingut així a la vora...
5: Crec que
2: és un tema que s'ha millorat molt,
3: sí?
2: I que seguim tenint com aquest, no? Com ja té la fama que és dolent.
5: És un tòpic, ja,
2: sí,
5: no?
2: Sí, crec que ja és un
5: estereotip, no?
2: Sí. Trenco una llança a favor del menjar d'hospital.
3: Què és millor, el menjar d'hospital o el menjar dels avions? Aquest és el debat, eh?
5: Ui, és que el dels avions va fort, eh?
3: Sí, perquè sempre és pollo amb algo.
5: Sí.
3: Sempre hi ha opció, pollo o...
5: M'agraden molt els cigrons, agrada. No, els cigrons dels pèsols.
3: Sí.
2: I el packaging dels avions?
5: Ui.
3: És com... El packaging. Bueno, com si diu packaging perquè, no sé, depèn de la companyia, no?
5: Sí, petit.
3: Bueno, qui ha estat d'enhorabona aquest cap de setmana?
5: Doncs els Therian de tipus gat. Vale. Sí, és que s'ha descobert a Bolívia una nova espècie de gat salvatge anomenat Tilcayo, més petit que un gat domèstic i amb aspecte semblant al d'un jaguar. Això sembla una tonteria, però si ets Therian de tipus gat, això t'ofereix un fons d'armari més extens per no caure en el simplisme que suposa vestir-te del típic gat domèstic, no?
3: Està bé.
5: Per tant, contra més varietats de gats tinguem, també la gent que és Therian gat doncs té més possibilitats de vestir diferent, que a mi em sembla...
3: Està molt bé.
5: Una bona idea.
3: Avui ens has portat de secció.
5: Gats?
3: Gats i senyors.
2: Es nota que ahir el del delivery no va anar
5: molt bé.
2: Era...
3: senyor.
5: Jo anava a parlar de futbol i, no, i avui se m'ha dit que millor, no? Que ja s'havia tocat molt.
3: Avui el bestiar parla poc de Mourinho, eh? Sí,
2: molt poc.
3: De 8 a 8 i 25, que m'ha estat amb el Mourinho allà a tope, eh?
2: I a més, a posar com la roda de premsa sencera.
3: Sí.
5: Bueno, si no parla ell, no?
3: El tècnic avui estava dormint, no sabia que havia de tallar-la. Vull dir, el dinar se'n...
2: No, però molt
3: bé. No s'ha tingut on tallar. Ha dit, mira, tot és bo. No?
2: Jo me l'alegro molt pels imitadors, sí? Que és la típica imitació que estava allà en cartera ja amagada i la tornes a treure.
3: Sí, vinga, molt bé.
2: Doncs ja està. Escolta, que ho deixem aquí, perquè són les 4 de la tarda i hem de deixar pas al versió. Nosaltres ens veiem demà. Adéu, Marc.
5: Adéu, que vagi bé.
1: Els taloners, qui vingui després, sempre serà millor.
4: Presenta't a les oposicions de la Seguretat Social, perquè cuidant de tots, hi guanyem tots. Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Govern d'Espanya.
6: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
7: Ja arriben les festes tradicionals de la Sega de l'Arròs a les Terres de l'Ebre.
8: Tradició, cultura i natura en família.
7: Lo 27 de setembre a l'Aldea.
8: A més, gaudeix de les jornades gastronòmiques de l'arròs del Delta de l'Ebre de l'11 de setembre a l'11 d'octubre a restaurants de la Ràpita del Tebre, l'Ampolla i Amposta.
7: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
8: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
9: Per protegir la teva llar, cada segon compta.
10: Per això, amb Verisure, responem en menys de 20 segons per oferir-te una protecció millor davant les ocupacions.
9: La nostra alarma és capaç de detectar qualsevol intent d'intrusió a casa teva i d'enviar a la policia les proves necessàries perquè intervingui de seguida i així evitar-hi una ocupació.
10: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
11: Verisure.
12: Hi ha desitjos que no tens per què deixar aparcats. Del 23 al 30 de setembre, vine als dies amb estrella de Mercedes-Benz. Descobreix la nostra gamma i marxa conduint el teu Mercedes-Benz amb 2 anys de manteniment i assegurança de regal. Més informació a mercedes-benz.es.
13: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
14: Jerseis alineats al mil·límetre. I serrell perfecte.
15: Tot a punt, Maria?
16: Llavis vermells de diumenge i botiga impecable. Llestos per obrir.
17: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Comerciada, la festa del comerç local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país. Música, espectacles, festa i molts vals regal. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
18: La llibertat t'està trucant. Elegeix lliurement entre un Jeep Avenger 100% elèctric, híbrid o de benzina. I gaudeix del SUV compacte més urbà de tots amb unes condicions immillorables. Corre a Sarauto, el teu concessionari Jeep a Sant Fruitós del Bages. Més informació a sarauto.com.
19: Un amic? Doncs un amic és simplement això. Algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
20: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.

0: Congrés dels Taloners, en directe, amb tots vostès, per tot Catalunya, la banda del Versió RAC1. El muntatge musical, Xavi Alujas i Àlex Arbiol. A la producció, Xenia Lobo i Anabel Luna. Els guions, Marta Cailà, Míriam Díaz, Esther Muñoz, David Solans, Mònica Folquet, Joan Torres i Marc Martínez. El temps afegit, Edgar Fornós i Arnau Vila. I la col·laboració dels màpets del programa, Oriol Cruz, Anna Drames, Edu Mutante i Marcelí Virgili. I ara, amb tots vostès, un locutor que només vol col·laboradors amb un nivell de riquesa lèxica com el del futbolista Adama Traoré.
1: El club ha hecho un gran trabajo, también es parte del proyecto, ha hecho que básicamente yo pueda básicamente venir aquí. También hablé con Auba, básicamente, antes de venir aquí, que también me aconsejó, básicamente, me dijo, básicamente, lo bueno y lo interesante que es el proyecto, básicamente, y eso me convenció, ¿no? También, básicamente, tengo historia con el Depor. Fue uno de los primeros equipos que debuté, básicamente, con el Barça B, también, básicamente, entonces...
0: Marc Serra!
2: Bàsicamente, bona tarda, què tal, com esteu? Benvinguts al Versió RAC1, passant 4 minuts a les 4 de la tarda. Sempre a favor de la gent que quan no té res a dir repeteix les paraules, perquè més val repetir una cosa que dir-ne alguna de malament.
3: Sí.
2: Senyor Marcelí, bona tarda. Què tal?
3: Avui ja...
2: Què?
3: És definitiu ja.
2: Com? El què?
3: Va, que bàsicament sí? ja és definitiu, ja.
2: El què és definitiu?
3: O sigui que avui ja comences tu i
2: No. Què passa?
3: Però no va dir que plega.
2: No, va dir que creia que es formia.
3: Va dir, és l'últim dia.
2: No, va dir que
3: és l'últim dia. Va dir l'últim dia.
2: No va dir això. No ho emboliqui més, perquè els digitals ja van fent els seus titulars. Va dir que creia que s'ho havia de rumiar.
3: Ara trucaré al Blau, que li...
2: No, el Blau no truqui ni al Blau ni al vermell. No truqui enlloc, que hi ha prou embolic. Avui no té.
3: Sí, avui és... O sigui, l'altre dia va ser l'últim dia i avui ja comences tu...
2: No, té compromisos professionals.
3: Hasta l'infinito, ja.
2: No, compromisos professionals que a partir d'aquesta setmana potser hi haurà algun dia que li suposarà no venir al programa perquè estan fent altres coses.
3: Però què fa? Però, bueno, doncs adiós, ja podem...
2: No, adiós no.
3: Perquè si té altres compromisos professionals...
2: No, compromisos...
3: Vol dir que ha canviat la professió, ja.
2: Compromisos que pot fer compatibles amb la presentació del programa.
3: Què fa, ja és capità de barco?
2: No. A veure,
3: és que, clar...
2: De totes les feines que li han passat... De totes les feines que podria arribar a fer el Clapés...
3: El vell.
2: Capità de vaixell... Creu que deixaria la ràdio per fer de capità de vaixell?
3: Sí.
2: Per què?
3: Però d'aquests del Grimaldi, que van amunt i avall, portant cotxes...
2: Capità Clapés.
3: Sí, Capità Clapés. Mm. I ell allà, amb la roda aquella,
2: manant,
3: amb el timón...
2: Manant.
3: I dient, venga, per allà aquí, per allà...
2: Allò que li agraden els cotxes, també.
3: Sí.
2: Sube un Mercedes, baja un Seat Panda...
3: A veure qui puja, a veure qui baixa, perquè és...
2: Però ho trobo un canvi de vida molt radical, no?
3: No. Jo ho trobaria normal.
2: El mateix, la mateixa... La mateixa rutina que aquí, creu que la tindria allà.
3: Llavors tenen uns aparatos que són com uns micròfonos, avante toda, i aquells va posar en carbó a la màquina, al vaixell...
2: Carbó.
3: I... bueno, com vagin ara, que sé jo.
2: Sí, com sigui que vagin ara.
3: Sí.
2: Doncs no, li he de dir que no. Li he de dir que el Toni estrenarà aviat a 2CAT un programa de televisió.
3: Sí, però això... Bueno, i a més a més això. Mm. I a més la tele.
2: Clar,
3: o sigui,
2: que fa diverses coses.
3: O sigui, amb el transatlàntic amunt i avall i després la tele.
2: Bueno, és igual, no
3: ja
2: perdrem el temps
3: ja
2: perquè no ho entenc.
3: Com no vindrà mai més, ja, doncs.
2: No, sí que ja dic que tornarà. Marta Cailà, bona tarda.
4: Hola, què tal? Bona
2: tarda. Què tal? Benvinguda a Nadal.
4: Ai.
2: Bravo. Ja comença Nadal.
3: Bon Nadal.
2: Benvingut.

0: Divendres es va anar a un centre comercial a buscar unes coses i em vaig trobar una prestatgeria sencera d'objectes de Nadal.
1: És molt gros,
0: ens hem saltat la castanyada i el Halloween. Crec que aquest any poc èxit. I ve molt fort Nadal aquest any.
2: A tope.
0: Que el dia 21 de setembre ja estiguem fent l'arbre.
1: Ens hem d'apuntar la data d'avui.
0: Sí.
1: Perquè cada any ho comentem, això, que el Nadal s'avança.
0: O sigui, 21 de setembre.
1: 21 de setembre, recordem-ho de cara...
3: A 30 graus al carrer.
0: Mònica Folquet, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Sí, senyora. 30...
1: Un aplaudiment per la Mònica, no?
0: Sí, i tant. Sempre de suport. Dani. No, ho dic perquè tant la Mònica com la Marta m'imagino que heu rebut un correu importantíssim de la direcció de la ràdio anunciant que ja hi ha la loteria de Nadal i que tornem a jugar aquest número que no tornarà a tocar, que jo i sempre dic que l'hauríem de canviar, però ja sé que dieu allò que quan s'hagi de canviar llavors tocarà. M'és igual, l'hauríem de canviar. 28.287.
1: Ja toca. Marc, tu i jo compartim número.
0: Creus que ho hauríem de continuar?
3: Jo li compro a vostè,
2: Compro'm un número, sí.
1: D'acord.
0: Ah, vostès, o sigui, tenen aquesta...
1: Ah, feu aquesta parella, dos... vosaltres?
3: Jo li compro, perquè el senyor Marcelí no s'acaba d'aclarir amb la compra online.
0: Bueno, sí, perquè la compra online requereix una contrasenya, un registre, bueno, una donació de sang...
2: És una cosa
0: bastant complicada.
2: Un dia em van mirar els peus plans.
0: Llavors, creus que ho hem de continuar fent?
1: Et dic una cosa? Ai.
2: Ai, ai.
1: Crec que hem de fer un canvi i ens tocarà.
0: Oh!
1: Crec que si ens separem, tu i jo com a parella de loteria,
3: parella ludòpata.
1: Hem estat parella durant molts anys i no ens ha tocat
0: mai. No ha funcionat mai. També t'he de dir que la Marta ha generat molta confiança perquè ella imprimia el número.
1: Ho feia molt bé, eh?
0: No sé qui tenia mai el paper. Tenies tu el paper?
1: El tenia jo.
0: Val, doncs imagina't la confiança que té la Marta.
1: Jo el guardava, signàvem, posàvem els DNIs, tot feia un document.
0: Estic d'acord amb la teva explicació, però hauria de trobar algú a l'alçada de...
1: No, has de comprar-lo tu sol perquè ens farem molt rics.
0: No, però ara no el comparteixo amb ningú?
1: No,
0: tu sol. Ah, i tu tampoc?
1: Jo tampoc.
0: Creia que deies de canvi de parella.
1: No, canvi de... Tu sol i jo sola.
2: Canvi de pareja, això és molt bonic.
0: Sí, però no, ella no proposa canvi de parella. Proposa que el comprem per separat.
1: No, perquè com que ens tocarà, hem de tenir tot el dècim.
3: Clar. No es pot compartir,
2: no es pot, el dècim no es pot compartir.
3: Per favor.
2: Li compro un dècim a la Folquet. Clar.
0: També t'he de dir una cosa. Si estàs cansada de mi per alguna raó, també podries dir-ho. Si estàs buscant una manera més sutil de dir-ho i vols dir aquesta...
1: Ja saps que jo no estic gens cansada.
4: Espera fer matrimoni.
1: Però jo crec que...
0: És que seiem de costat i es fan les tardes de vegades són llargues.
1: A tu se't fan més llargues que a mi.
0: Sí,
2: i els de matins també.
0: Matins també de vegades són...
4: Pepa i Abelín, no?
0: Bueno,
1: va, prou que la gent
0: rumiem-ho, no sé què li importa, perquè si guanyem i no tornem mai més... Però vull dir que rumiem-ho perquè potser sí que cal un canvi. De vegades les parelles s'han de fer un canvi. Aquesta tarda tenim un... Tenim un posat a Madrid, que el posem perquè ens fa gràcia.
2: Ah, Madrid et fa gràcia?
0: Sí, avui, ja dies que fa gràcia Madrid.
4: Ara sí.
0: Ja dies que sí. Per parlar de segons què no, però els dies que fa gràcia, doncs mira, parlar-ne. Saludem, atenció, en exclusiva, un dels protagonistes del cap de setmana, que és l'entrenador del Real Madrid, José Mourinho. José Mourinho, bona tarda.
5: Hola. Buenas tardes.
0: Bona tarda, senyor Mourinho.
5: Perdona, tu quién eres?
0: Marc Serra, a l'habla, a l'aparato.
5: ¿Quién?
0: Marc Serra.
5: No conozco ese. Lo siento, no conozco.
0: Ja sabia que passaria.
5: Yo pensaba que hoy estaría el presentador titular.
0: No.
5: Y es Marc Serra, perra.
0: No, perra no. Serra, sisplau, sí.
5: Pito Serra, no conozco.
0: No
5: conozco ese.
6: La pregunta que me hace de Pito Vilanova, como se llama este, que no sé cómo se llama.
0: Pito Serra, no. Marc Serra.
5: Tu quién eres, el que lleva los cafés de Toni Clapés?
2: Sí, más o menos.
0: No, café no en gasta, però...
2: Digue-li que sí.
0: No, el segon del Clapés, sí.
5: ¿Sabes qué hago yo con los segundos?
0: ¿Qué?
5: Meterles el dedo en el ojo.
0: Que és veritat.
5: ¿Cuántos programas has presentado tú como primer presentador de los que salen en la foto de promoción de la temporada?
0: No, programes uns quants. ¿Cuántos? A la foto no hi he sortit mai, això sí que és veritat.
5: I el eres com els àrbitres d'ayer. Sin experiencia, ya lo dije. Ponlo, tira,
6: el árbitro,
5: venga,
6: dale. 41 años, no tiene internacionalización, pues no será porque es un grande árbitro. Un árbitro, pobre árbitro, que solo ha hecho partidos pequeñitos.
5: ¿Pobres internacionalización?
0: Sí.
5: ¿Tú has hecho programas pequeñitos? ¿Presentas un programa culé? ¿Quién gana de un premio?
0: Sí.
5: ¿Ondas?
0: Sí.
5: ¿Quién a mí me daría vergüenza de haber ganado?
0: Bah.
6: Josep Guardiola es un entrenador fantástico de fútbol, pero ha ganado una Champions que a mí me daría vergüenza de ganarla.
4: una Champions, eh? Jo, senyor Mourinho, a banda de la ràbia que fa, que per mi ja podíem anar penjant, però jo el que m'agradaria saber és per què posa el dit a l'ull del nostre programa quan nosaltres no, no li hem fet res, al contrari.
3: Exacte.
4: Li cedim el micròfon perquè vostè digui el que li sembla.
5: ¿Tú piensas que son verdades o que son invenciones?
4: No.
5: Hipócrita. Porque vosotros barcelonismo cometéis más errores que los árbitros contra el Real Madrid. Mira, eso, imprimiendo ahora mismo los errores que vais a cometer esta tarde.
4: Ah, els errors de la tarda.
5: Bueno. Ahí está. Bueno, mira, mira, mira, mira. No para de salir. Los tengo aquí apuntados.
0: Sí, y en color,
5: otra
0: ¿eh?
5: Hoja.
0: Y en color.
5: A los 4:30 minutos sí. vais a equivocaros con una noticia y diréis los datos mal.
4: Mira.
5: A los 5, los payasos esos que tienes ahí alrededor tuyo y hacen teatro del malo, van a interrumpir todo el rato
4: sí.
5: y no dejarán hablar a Toni Muñoz.
4: Això és molt probable que passi, efectivament.
0: Muñoz.
4: Sí, sí, Muñoz.
5: Y a los 6, Rocco Stinghut, que...
4: Stenhäuser. Sí.
5: Se va a equivocar de corte de voz,
0: bueno,
5: como
0: esto,
5: siempre.
0: Esto es normal.
4: Això també, això sí que ho podem donar
5: y
4: per fet.
5: Y le dirá
4: sí, sí.
5: al técnico de sonido que se habrá ido a merendar y estará el suplente, que es un bochorno, que hay un técnico suplente, el número de corte en voz alta, porque no se aclarará. ¿Quieres más? ¿Quieres más?
4: No, el que a mi m'agradaria saber és com es va imprimir les dues pàgines que vostè va ensenyar.
0: Les fotos.
4: On es van imprimir? Que va anar algú del Madrid a buscar una impressora per allà.
0: Que no n'hi ha, que no n'hi ha a Madrid.
5: Tenemos a Butragueño
4: no està en el
5: en
4: seu
5: un
4: camp.
5: Rincón, sí. en el vestuario, con una impressora.
4: Ah, Butragueño va sempre amb una impressora.
5: Butragueño va con la impressora. Lo tenemos en un rincón del vestuario.
0: Le sale la tita, le sale la tita quan imprime.
4: Què?
5: Con el pain.
3: ¿Qué le diu?
4: ¿Qué dius?
0: ¿Qué diu?
3: ¿Qué
4: digo? ¿Qué digo?
5: Eso pasó hace muchos años, está olvidado.
0: A Butragueño li sortia la tita quan corria pel camp.
7: Sí, la cigala, va ensenyar la cigala.
0: Sí.
4: Fixi's com el meu cap ha anat a salvar aquesta intervenció, que he entès la tinta.
7: No, no, la cigala.
4: Li sortia la tinta.
3: La tinta.
4: No, no,
5: la tinta. Eso pasó en el camp de l'Atlètic Club.
4: Sí, sí.
0: No. És que només tinc aquella
3: però
0: imatge...
3: Però com s'han recordat ara vostè,
0: perquè
3: això?
0: Quan me dius Butragueño, me surt aquella
4: tinta. La tinta, li surt la tinta.
0: Me surt la tita
4: bueno.
0: del Butragueño, eh?
4: Alguna no? cosa més, això sé, perquè, esclar, vull dir,
5: pues que ja... Siete, ¿eh? Ese chico que tenéis, el que va siempre con ropa rara, Fornoso,
4: sí,
5: Fornoso,
4: Fornoso
5: no sé
4: sí.
5: cómo se llama, va a meter la pata presentando a los tertulianos.
4: Sí, sí, podía ser perfectamente.
5: Porque es un programa libre. ¿Por qué?
0: ¿Por qué?
5: Yo no entiendo.
0: Yo tampoco.
5: ¿Por qué?
0: Yo
5: ¿por
0: tampoco
5: qué?
0: No entiendo.
8: ¿Por qué?
0: ¿Por qué?
8: ¿Por qué?
0: ¿Por qué?
8: No,
0: ¿por no,
8: qué? Yo no entiendo por qué.
0: Yo tampoco.
4: Bueno, señor Mourinho.
5: Si no salto ni clapés, yo me voy.
4: Sí, sí, doncs ja pot anar tirant.
0: Sí,
4: a partir de les 7 de la tarda en tornarem a parlar, perquè
0: venga.
4: És una de les notícies del dia a Madrid, que no se'n saben avenir de lo malament que juga el seu equip, i com que no se'n saben avenir...
0: La culpa és
4: doncs,
0: de l'àrbitre.
4: La culpa és de l'àrbitre, que és exacte. Més vell que el Napeu. Doncs amb la Mònica Folquet parlarem una miqueta de música, perquè Shakira ha tornat als escenaris espanyols, que per cert, Vicenç Martí, hi ha molts catalans i catalanes que
3: molts.
4: Agafen l'AVE sí. i se'n van a Madrid
0: mentira.
4: A veure Shakira.
0: Mentira.
7: Escarós. Això és escarós.
4: Catalans
7: mentira.
4: I catalanes,
7: això és escarós.
4: A mi m'han parlat, i ho veig a les xarxes, molta gent que va acabar
0: mentira.
4: Allà.
0: Mentida.
7: Quin fàstic.
4: Shakira ha tornat als escenaris després de 8 anys amb els dos primers concerts dels 12 que farà Madrid de la gira Les Mujeres Ya No Lloran.
9: Una lava como yo no está pa tipos como tú.
4: Mira com s'arrenca la Folquet, eh? Mira com s'arrenca.
7: Sí, era l'altre enyorda, Mònica Enyordet.
3: Una mica de respecte, eh?
7: Sí.
3: Una mica de respecte.
7: I la merenflica.
3: En fi,
7: és una
3: Shakira
7: merengona.
3: Va arrencar divendres aquesta sèrie de concerts amb un ple absolut al Macondo Park, un macroestadi aixecat especialment per acollir el seu espectacle i que ha provocat tota mena de crítiques.
4: Sí, bueno, crítiques.
3: El primer dia ja es van sentir crits d'estafa perquè van trigar molt a obrir portes.
7: Espanya.
3: Però al marge d'això...
4: No, Espanya no, estafa, deia.
7: Estan dient Espanya, estan dient
4: no,
7: Espanya.
4: És estafa.
3: Està dient estafa.
4: Estafa.
3: Al marge d'això...
4: Però al marge d'això no m'ha dit que ara en parlarem, però que molta gent preocupada perquè es movien
3: les grades.
4: Les grades,
3: és el que més s'ha criticat, la
4: sí?
3: seguretat d'aquestes instal·lacions fetes expressament i concretament de les grades. La promotora, la F-Nation, ha sortit al pas de totes aquestes crítiques amb un comunicat on assegura que totes les estructures, incloses les grades, estan certificades
0: avall.
3: Després
0: no,
3: d'haver-se comprovat
0: avall,
3: la seva estabilitat.
0: Dies,
4: no, la Mònica li està dient que la promotora diu que no.
3: La promotora
4: diu que no.
3: Que es compleix amb tot el que s'ha de...
0: Que digui el que vulgui, però allò ballava, es veu que ballava, com si fos...
4: Bueno, ara...

0: i se sentia super fluix i la Shakira, bueno, m'arribes a posar allà la Patiño i també m'ho crec que és ella perquè es veia un punt, però les pantalles tot meravellós, molts visuals, molta pantalla, algun petardo al final, clar, si vius a davant suposo que deu ser una altra experiència, però bueno, la Shakira va venir, jo crec, amb moltes ganes de venir trepitjant fort a Madrid, molts discursos de la seva vida sentimental, però bueno, la veritat és que va deixar el pavelló, el seu estadi, molt, molt, molt alt. Una cosa és la grada. La grada no sabem si aguantarà, perquè la que van posar les de l'Intuición, allò semblava que s'anava a derrumbar. Però bueno, no. A veure com arriba l'últim dia.
1: O sigui, esteu aquí obrint programa parlant d'un concert que es fa a Madrid.
2: I tant.
1: I d'una cantant que va triar Catalunya i el barcelonisme, que va ser la Yoko Ono del barcelonisme.
3: Jo ja l'he dit, hi ha molts catalans i catalanes que van cap a Madrid a veure...
2: Te felicito.
3: A veure aquest espectacle, com per exemple una persona que em fa molta il·lusió parlar amb ell d'un tema que no és el seu tema habitual, que és...
4: ¿Quién es? ¿Pablo Sebastián?
5: Atenció.
3: El Jordi Armentera. Jordi, bona tarda.
6: Sóc una mica de vergonya, però...
3: L'altre dia, l'Edgar Fornós, que va anar a Àlex Ubago, aquí cadascú té la seva pena, deia que la gent, quan sortia del concert, bueno, que no volia confessar molt que li agradava a Àlex Ubago, no? Però escolta, arriba un moment que no passa res. I tu què has anat a veure aquí, un gran espectacle, no? O sigui, ja has anat per l'espectacle o perquè tu ja ets Shakirer?
6: No, jo no t'ho veure perquè és la Shakira i això s'ha de veure.
3: Veus?
6: No cal.
3: O vull dir que tu et sabies les cançons, per exemple.
6: Algunes. Si tirem una mica enrere, és més fàcil que la sàpiga, sí. Però home, fa il·lusió poder anar a veure la Shakira. Ja està, teníem disponibilitat premsa, doncs vinga, pim-pam, som-hi, anem a jugar una mica amb la Shakira. Una altra cosa és el resultat final, que aquí suposo que en podem parlar molt.
3: Oh, i tant, que en podem parlar molt.
6: Mare de Déu, quina gran oportunitat perduda de fer un espectacle brutal, perquè l'espai és espectacular. Òbviament, el repertori t'agradi o no t'agradi, té molt moviment,
1: no
6: les pantalles són una cosa increïble, evidentment van ballarins, però la Shakira acaba muntant un autotribut, acaba fent que 55.000 persones siguin els seus psicòlegs, perquè tota l'estona s'està lamentant pel que va passar a Barcelona, és el que dius... Ja ho sabem, que hi va haver problemes amb el Piqué. I no cal que ens diguis que hi ha quatre cançons que ho tens superat perquè s'evidencia precisament que això no està superat. Llavors, a partir d'aquí...
3: Veus?
6: És que ja hi entrarem. Sí. És que no.
3: Bueno, ara en parlarem. Ara
1: i
3: parlarem.
1: El mal que ha fet ella, això no...
6: Oportunitat perduda d'una gran triomfada.
2: No ho pot pair. Ja veuràs com demanarà perdó al Piqué i tornaran.
3: Georgina de Bàdenes, bona tarda.
7: Bona tarda, estimats.
3: Què
7: com
3: tal?
7: Esteu?
3: Com estàs? Periodista, tu sí que ets Shakirer, vull dir, tu allò ho sabies
7: molt.
3: Tot de pe a pa?
7: I tant, portava les cançons ben assajades i de fet he de dir que discrepo una mica amb l'Armenteres.
3: Perfecte.
7: Per mi va ser un autèntic festival, va ser brutal, crec que la Shakira...
6: Però sí, a veure, un moment. Si vas a veure-ho al cine, és pràcticament el mateix, perquè els que estem a grades, jo estava a grades, no estava a fila 50, estava a la fila 29. Vull dir, és que estàs mirant tota l'estona la pantalla, ella pràcticament no la veus, de cop i volta la busques, no la trobes a l'escenari, ah, mira, ha aparegut per allà, ha aparegut per aquella altra banda, no?
3: La perds.
6: És un concert sense continuïtat, se'n va negre després de cada cançó, no les enganxa. Jo entenc que hi ha una infraestructura aquí espectacular entre cançó i cançó, que és molt, molt bèstia, però... falta molta empatia, moltíssima empatia.
3: A veure, Georgina, endavant.
7: Jo puc estar d'acord amb algunes coses, però amb altres he de dir que no.
3: Val.
7: Crec que l'experiència, sincerament, a pista també canviava moltíssim, que és on jo estava. Es veia molt bé la Shakira, a veure, clar, evidentment, si estaves darrere de tot, no tant, però la veies, encara que fos en petitó, al final hem de tenir en compte que era un espai enorme, era com una mena de festival, i per tant, doncs ja estàvem milers i milers i milers de persones, però crec que les pantalles, tot i que reconec que haguessin pogut ser més grans i les transicions haguessin pogut ser més bones i no deixar en algun moment la pantalla negra, sí que és veritat que jo almenys la vaig veure molt bé, la vaig sentir a prop.
1: Bastant sovint,
7: però també hi havia bastanta edició. Hi havia algun moment que semblava semblava que havien gravat alguna cosa i que t'ho estaven posant com si fos...
6: És que hi ha un moment que acabes dient què és en directe, què és en directe i què està preproduït. I allà hi ha molta cosa pregravada, eh?
3: Jo us he de dir que vaig anar al concert de The Weeknd aquí a l'Estadi Olímpic de Barcelona i també

0: Tinc la sensació, que no sé si és la idea de la que ens estava explicant el Jordi, de que tot és un espectacle, que està tot mil·limetrat, la música, la il·luminació, els vídeos i tal, i clar, l'artista no té temps com ni de parlar amb el públic, o sigui, tot va a tota pastilla i és un empaquetat.
1: Sí, sí.
0: Comença al minut 0 i acaba al minut 180, i ja està.
2: Sí, però Marc, a veure, Marc, les comparacions són odioses, val? Em sembla que molts oients haureu vist Coldplay. Coldplay ha vingut molts cops a Barcelona, també ha fet uns quants a Madrid, em sembla que aquí més o menys tothom ha vist una mica Coldplay. Coldplay, tu saps que vas a un espectacle que dura 20 o 30, que no dura més, que està super mil·limetrat, que no hi pot improvisar, però et van portant. Vas d'una cançó a l'altra, no te'n vas a negre després de cada cançó, hi ha un recorregut, hi ha un viatge en aquell concert, hi ha una història que et van explicant. La Shakira fa una cançó darrere l'altra, cada 5 o 6 et fa aquell seu speech, et somriu, a més tens els pantalles que només l'enfoquen a ella, no veus els músics, pràcticament no veus els ballarins. És un autotribut a si mateixa. És, jo sóc aquí, sóc la reina i anem a jugar.
1: Però és que és una diva, Jordi. Jordi, és una diva. Què ha de fer una diva si no és això, per favor? A més, si no es va canviar 50 cops de vestuari, no va fer cap cop, motiu pel qual s'anava negra. Per tant, mira, jo almenys li perdono una miqueta. Què voleu que us digui? Sí que és cert que no hi havia marge a la improvisació. Estava tot absolutament mil·limetrat. Fins i tot els discursos que he de dir que jo que em vaig empassar el que va fer el primer dia, que vaig anar al segon concert jo, vaig veure que el discurs era exactament el mateix. La tia s'ha de memòria, no només les cançons sinó també el discurs.
3: Perdoneu,
1: això sí que és cert.
3: Perdoneu un segon, hi ha una cosa que no l'acabo d'entendre.
0: A veure, què preguntim?
3: Per què enfoquen un negre entre cançó i cançó?
0: No. Això és un terme televisiu que ha fet servir l'Armenteres, que vol dir que se'n va la imatge, se'n va a negre. No que hi hagi un negre...
2: Que queda tot l'estadi i les fosques.
0: Exacte.
3: Ah, totes les fosques.
2: 45 segons.
3: Digueu-ho bé, les fosques.
2: I sé que és veritat que... En tres ocasions hi ha un vídeo de transició que dius, a què ve això? Perquè no s'entén. A més, juguen amb la IA per pantalles d'una manera molt exagerada que fa que perdi molta credibilitat. I precisament això també acaba marcant una distància amb el públic. I això es nota molt d'aquesta manera.
0: A veure, Armenteres, situa'ns una miqueta, això on és? Perquè he vist queixes dels veïns, vull dir, això toca pisos o on està situat de Madrid?
2: Això és una història molt estranya, perquè això és un districte que es diu Villaverde. O sigui, quan acaba el terme municipal de Madrid pel sud i comença Getafe, l'última zona de Madrid és un polígon industrial amb una esplanada de camps de blat que Live Nation va adquirir, deu fer 3 o 4 anys. Sí. Allà fan el Mad Cool, que és un dels grans...
3: I fan aquest un cool?
0: Un festival. Mad Cool.
2: Un dels grans festivals que es fan a Madrid, que abans es feia a IFEM, a la zona on en aquests moments hi corren els cotxes un cop l'any a Fórmula 1. Llavors, és una història molt rara, perquè això de Villaverde és el límit del terme municipal en Getafe. Llavors, clar, la llicència és municipal, allà no hi ha habitatges de Madrid, però és que a 300 metres et comencen els primers pisos de Getafe, que n'estan fins al gorro de tota aquesta instal·lació. Llavors, aquesta instal·lació...
3: Però, aleshores, ara... Getafe no és Madrid.
2: No, Getafe és un altre municipi, un dels més poblats de Madrid.
3: Ah, potser que era el mateix.
2: Llavors, això és un polígon industrial. El divendres, dissabte i diumenge les empreses cobren, han de tancar a les 12, quarts d'una, a la 1 del migdia, perquè tot el polígon queda tallat per evitar que la gent hi vagi per cà i hi hagi grans aglomeracions. Sí que és veritat que l'espai, vosaltres... Jo l'he anomenat de tot, Escenario Shakira, de fet, formalment està patrocinat per Iberdrola. Vosaltres parlàveu de Macondo Park. És espectacular. És una cosa bàrbara.
0: Ara,
2: moltes hectàrees, moltes...
0: Sí, que la Folqueta em deia... És que hi ha un munt de coses, si us sembla, la repassem, perquè jo no donava crèdit.
4: I tant, doncs sí, hi ha una passada de la moda.
2: Experiència,
0: Sí.
2: O sigui, no és que vas al concert, hi ha una altra història, també.
1: No t'ho pots acabar.
0: Digues, Mònica, digues.
4: Passarel·la de moda, on hi ha desfilat, per exemple, Agatha Ruiz de la Prada. Biblioteca on hi ha llibres que han inspirat la Shakira, club de lectura i un cicle de conferències a dones escriptores. La sala...
0: Disculpeu, hi havia algú a la biblioteca o no és aquest perfil?
2: Estava plena.
0: Ah, doncs mira.
1: Sí, unes cues llarguíssimes.
0: A la biblioteca,
2: Sí.
0: Oh, me n'alegro. Sí, sí.
2: Caram. També et diré que la biblioteca és al costat dels lavabos,
4: Ah!
5: Ai.
6: Oh. Igual no havia paper
1: i... Es venia la cervesa. La cervesa també quedava a prop.
0: Bueno, no mal pensem, segur que la gent anava a llegir una estona abans del concert.
4: Va. Hi ha la sala, que és un espai d'actuacions d'artistes emergents. Hi ha el Macondito, un espai dissenyat pels seus fills, pel Milan i Sasha, que especial pels més petitets, no? Amb jocs, etc. El museu...
2: Suposo que el Macondito deu ser el de Disney, jo. Tot això són espais patrocinats, eh? Això són royalties, eh? Piticling, piticling amb tot, eh?
0: Piticling.
2: Veus marques per tot arreu. És un megamuntatge de royalties, però, això, d'aquells que fan fredat.
0: Però, Georgina, per exemple, dels espais que estem dient, tu en vas anar a veure algun o no et va interessar zero?
1: Sí, això? sí, bastants.
0: Què vas veure?
1: Per exemple, el Macondito hi vaig ser, perquè em va fer gràcia, per curiositat. I és veritat que era com molta promo, com deia ara el Jordi. Per exemple, es veu que ara el 27 de novembre estrena la pel·lícula Hechizo de Disney i estava tot ple d'hechizo, després hi havia tota mena de trezzo que tu podies formar-ne part, era com una mena de museu interactiu i fins i tot a les parets hi havia doncs les típiques frases de la Shakira, que fins i tot per això havies de fer cua, perquè jo ho vaig fer, o sigui, era cua absolutament per tot. I la resta d'espais, doncs sí, també em vaig, vaig accedir-hi als màxims que vaig poder. Per exemple, també hi havia el museu, que era on hi havia doncs tots els vestits i els looks més icònics que ha portat la Shakira, com per exemple el vestit de... Bueno, quan va interpretar el Waka Waka el 2010, que portava un vestit de Roberto Cavalli, el podies veure... Després tenies els premis i guardons, que si els discs d'or, platí...
0: Però escolta, per fer tot això, a quina hora s'havia d'arribar? Perquè a quina hora comença el concert i quan s'hi ha d'anar, quanta estona s'hi ha d'anar?
1: Aquest és el problema, que vam haver de matinar. No, tampoc això, però sí que a quarts de quatre, més o menys, havies de ser per allà si tu realment volies veure-ho tot, perquè ja...
0: I el concert començava a quina hora, Georgina?
1: A les 8:30.
0: Oh. Sí, 4 hores abans, eh? Mola, meva... Oi, mentre vas gastant, no m'enteres que això barat no deu ser la cerveseta i tot plegat.
2: A veure, la cerveseta de 30 centilitres, aquí podríem fer una porra. Què creieu que valia? 30 centilitres,
6: això
2: no arribem
6: és?
2: A... Quinto. No arribem a una mitjana, eh?
6: Com una llauna...
4: 15 euros, jo dic.
0: Com? 15 euros?
4: 15? No,
2: és poc?
4: Molt.
0: No, jo diria 4 euros.
7: Home, 15 euros, una llauna.
0: Marta, però tu quina cervesa vols?
4: Si ho diu així, és que ha de ser caríssim. Ha de ser caríssim.
0: Jo dic 4.
4: Sí, 4 o 5. 5 o 6.
0: Parada?
7: 7.
0: A veure, Armenteres.
2: 7,5, però has de pagar el vas i el vas val 3.
0: La Marta eren dues, calculat a dues cervesetes. Home, Déu-n'hi-do, eh? Jordi, vas gravar alguna?
2: És que, clar, és el tema aquell de... Ja no agafes una de 30 centilitres, sinó que l'agafes de mig litre, que et cobren... Eren 11, Georgina?
1: Sí, una bona cleca, 11, 12.
0: Mora meva.
1: La veritat que Déu-n'hi-do.
0: A veure, Jordi, què vas gravar?
2: I els cubates eren 12 més 3 del bas.
0: Ah, és clar, la gent va fumar el cubata i allà. Potser hi ha gent que no va veure ni el concert.
1: Però clar, tens de record, escolta.
4: Ah, mira, la Míriam ha passat la foto amb els preus.
0: Sí, que...
4: Una aigua, 3 euros. Tinto de verano, 7,5. Mini tinto de verano, 13. No ho entenc. Com?
2: No, el mini és un litre.
4: El mini és un litre.
2: El mini a Madrid és un litre.
0: Però de veritat, amb la
2: calça... Un mini de cervesa és un litre, un mini de cubata és un litre de cubata.
4: Però ho veus, no, que no té cap
2: Argot de Madrid, l'argot de Madrid.
6: Això, a Madrid tot al revés.
7: No saben ni comptar.
0: Que hi ha gent que no devia veure el concert, perquè si comences a picar a les 4 de la tarda, minis i minis, doncs quan són les 8 o les 9, ja no saps ni què estàs veient. No, que t'anava a dir, Jordi.
1: No, que molta gent va sortir del revés, ja us ho dic.
0: Oh, clar. Jordi, tu vas gravar algun moment, no? Què podem escoltar?
2: Sí, a veure, i la Georgina ho ha dit, que feia els mateixos espitxos, no? A veure, a mi em va sorprendre molt una frase, sense dir, hòstia, això és molt de RAC1.
0: A veure.
8: Torna, dicen. Xavi, con la cara que te fuiste y con la cara que volviste. Han ocurrido tantas cosas en mi vida desde la última vez que estuve aquí. Y verlos esta noche, sentirme rodeado de ustedes... Es una prueba de cuánto amor y cuánto cariño y cuánto apoyo me han dado todo este tiempo. Definitivamente no hay nada como cuando una lobita se reúne con su manada.
7: ¡Ay! Estamos aquí pagando.
8: Madrid, esta noche y siempre somos uno.
4: Tots som un.
0: Fixa quina promo gratis, Estic molt ben vist, això, Armentera.
2: Sí. Va viure molts anys, la Shakira, a Barcelona, no? I és aquesta història, aquesta pel·lícula de Vaig marxar d'aquí com vaig marxar, en cap moment assenyala ni Hisenda ni a Piqué. En cap moment, en cap moment, en cap moment, eh?
0: Però
2: és la pitjor, la millor etapa de la seva vida, seguida de la pitjor etapa de la seva vida. I tu menges tot el concert, tot el concert, i va fent espitxos i els va repetint, mira aquest altre.
8: Qué lindo es cantar aquí, en este lugar que ha sido parte de mi vida. Los años más importantes, quizá, cuando me convertí en madre. Ustedes me han visto llegar, me han visto cambiar, caer, levantarme, volver. No con la frente marchita, como decía Gardel. Sino en alto, y eso es gracias al cariño de ustedes. Esta noche se la quiero dedicar a mis amigos. Los que me apoyé, en los que me apoyé en los momentos más duros. ¿Qué habría sido de mí sin ellos? ¿Qué sería la vida sin los amigos?
0: Però, espera, què va fer? Que
2: surts d'allà i dius, no ho ha superat.
0: Era un meeting.
2: No ho ha superat. Surts d'allà i dius, no ho ha superat. Pobra dona, no ho ha superat.
0: O sigui que durant tot el concert, no, aquest tema, Jordi, sí, va planant sí. Per allà al damunt, eh? Tota l'estona hi han referències.
6: Es diu el divan.
2: No sé, la Georgina li coneix la vida. Per què ho centra tot d'aquesta manera?
1: Home, jo crec que és una tia llestíssima, sincerament. Ha fet un negoci, ha sigut, el 2025 ha sigut rècord Guinness com l'artista més taquillera. Llavors la tia sap perfectament que viene a hablar de su libro, no? Sap que la gent espera aquestes cançons de despit, en certa manera aquestes pulles que llença Gerard Piqué, i per tant ho explota i fa aquest discurs en certa manera empoderador, intenta de connectar amb moltes mares solteres. A mi em va sorprendre també una frase que va dir de que quan li va passar tot el tema de les banyes amb el Piqué i tot, que es va plantejar de dir, hosti, i ara què faré sola, no? I és veritat que ja tens sí, alguns, sí. Vam fer algunes cares de dir, home, Shaki, sola potser no estàs, no? Això que ho digui potser una mare sense recursos, d'acord, potser tu no, però sí que intentava trobar com aquesta connexió amb el públic, no? Com d'una dona forta, mare soltera, per així dir-ho, sí que això va sorprendre una mica, però d'altra banda, a mi el punt aquest, reconec, de diva empoderada, m'encanta.
0: Només una cosa
1: i
0: ja...
1: En aquest sentit ho va donar tot.
0: Per acabar...
2: Quina mandra, mare de...
0: Dic Jordi i Georgina, Jordi, veu poder sortir d'allà amb condicions? O veu anar-vos arrossegant per l'autopista fins a Madrid?
1: Clar, Jordi. Complicat. El primer dia... Comença, sí, Jordi. Sí.
0: Jordi.
2: No, jo, cap problema.
0: Cap problema.
2: Jo vaig anar molt bé, i vaig tornar molt bé i ho vaig fer en transport públic.
0: Perfecte.
2: També us diré una cosa, vaig fer de tribunero al Camp Nou i quan faltava un minut i mig per acabar l'última cançó, sabia l'última cançó que era, vam començar a baixar escales
6: ben
2: i sortir
6: fet.
2: Una mica ràpid.
6: Jo faig el mateix.
0: Molt bé. No ets l'únic d'aquesta ràdio
2: sí,
0: que ho fa, que hi ha algun crític musical d'aquesta ràdio que també marxa abans que s'acabi el concert.
2: El punt de transport públic eren 25-30 minuts a peu. Si els feies una mica ràpid eren 20 minuts, llavors que és veritat que hi havia molta cua al metro, però hi havia unes llançadores que a mi m'anava molt bé on em deixaven a Madrid. Vull dir que... Jo, em feia molta por, que és allò que puges amb un juic i llavors quedes tirat, hi ha un problema de sortida de l'estadi olímpic escandalós, que vas molt a poc i fins que no pots agafar les escales que comences a baixar baix, res, no? Doncs aquí no, aquí va ser molt fàcil.
0: Georgina, va anar bé això o què?
1: Va anar bé, jo sí que em vaig quedar fins al final perquè fins i tot hi havia una rua tipus carnaval i clar, em vaig trobar amb tota la massificació de gent que marxaven de cop tots alhora. Sí que és cert que no van haver-hi allaus com en el primer concert, que sí que la cosa es va descontrolar. En aquest segon concert, molt bé, però sí que és veritat que el camí fins al metro, la L3, déu-n'hi-do, anàvem tots ben atapeïts i podies olorar l'oloreta dels companys del cantó que ho
0: veus?
1: Havien donat tot.
0: Quin bon final.
1: I que havien ballat i que sí, sí. I que
0: mira,
1: i que
0: va tornar a Madrid. Això és la tornada, però insisteixo que a l'anada molts catalans... Mira, com el Jordi com la Georgina passaran per Madrid aquests dies per anar a veure la Shakira. Jordi, Georgina...
2: No, és veritat que què? Hem escoltat molt català des del divendres pels carrers de Madrid. El que sol passar sempre al pont de la Puríssima, aquest cap de setmana era una exageració al centre de Madrid per tota aquesta història. I llavors, una altra història. Feia dies que no hi havia cap mena de tren per venir a Madrid i els preus dels hotels i apartaments estaven a preus descomunals. Una cosa molt bèstia.
0: Doncs escolta...
1: Sí.
0: Formeu una gran parella de crònica, crec jo. A veure si torneu a coincidir
1: en
0: un altre concert. I us tornem a juntar. A Georgina, a Jordi, moltíssimes gràcies.
2: Empatia.
1: A vosaltres.
2: Més d'empatia.
0: Vinga, ànims. Adéu. Què ha passat?
2: Sentia
0: com un orgasme des del fons de l'estudi.
5: Deu estar...
6: Mata.
0: que parla així, ella, eh?
4: Es fa tal manera
0: de comunicar-se, sí, sí.
5: Buenas tardes, ¿cómo están?
0: ¿Qué tal, Shakira?
5: Pues, neta, que bien, ¿no? Les veo muy preocupadas por los temblores en mi concierto,
0: bueno,
5: ¿no?
0: Això deien, que les grades es bellugaven
5: sí,
0: bastant,
5: sí, però,
0: això sí.
5: Però neta, no deben sufrir por no nada, ¿no? Forma parte del show, del Shaky sí. Show. Está Shaky todo controlado, show. Sí.
0: Sí.
5: Y ahorita, pues, en Macondo Park se mueve el ritmo sí. de mis caderas y también...
0: ¿Qué tienes? ¿Un kiwi en la boca?
9: A mí me costa la entendre, ara.
2: Yo no entiendo.
5: Es que...
0: No, que es que t'has de concentrar.
5: Estoy ensayando la vez que hablo con ustedes.
0: Sí, sí.
5: Suena todo terreno.
2: ¿Pero que has sido el dentista?
3: Es que no sé...
5: Pues,
3: no sé
5: claro, no ve mi linda sonrisa. ¡Ah!
3: Pero dice... Sí. Shakira... Shakira, que dice Ormenteras es que no lo has paído esto, de Piqué.
5: Es que estoy haciendo...
3: No lo has paído, ¿eh?
5: Estoy haciendo el waka waka para pedir mejor. Y aquí, pues, para enseñar, ¿no? Con mis bailes.
0: Bueno, que...
5: No, es verdad.
0: Di que aguanta, ¿no? Aguanta la,
5: sí, sí, las vías,
0: aguanta la grada.
5: Las vías simplemente están haciendo twerking al ritmo de mi música. Y así, pues, como que mis conciertos se viven como una experiencia inmersiva, ¿no?
0: Tú dirás, d'un cantó a l'altre.
5: Si la gente se lo pasa mejor, mi público, ¿cómo están?
3: Yo bien, tequila, pero tequila, escúchame, ¿por qué enfocas a un negro?
5: Shakira, Shakira.
3: Sí, pero ¿por qué enfocas a un negro cada vez?
0: Tornem-hi.
5: Porque mi concierto es multicultural.
3: No sé qué.
5: Y para que todos lo pasen bien.
3: Sí.
5: Si quieren... Les hago una demostració de...
3: No cal.
5: De mi waka waka.
0: Bueno, ja que està aquí, això ens costa uns diners, eh? Vull dir que ja que he vingut...
3: Ah, tu faci.
0: Sí, això, sí.
5: ¿Qué dice? Som en otro. Porque esto es África.
3: Porque a un metge no sé què li
5: passa. ¡Con esas lentes arriba, Virgili!
3: Però què li passa?
5: ¡Con esas caderas!
2: No ho entenc.
5: Arriba el peloner.
9: Ay, por favor.
0: S'estan movent les grades, eh?
9: Va, home.
5: Sí. Vamos. Sí. Madrid, todos somos uno.
3: Sí, sí.
5: Como Raco uno. No s'entén.
6: Perquè esto es Africa. Africa és Ceuta.
9: L'altra.
2: Quin descans, eh?
0: Sé que és veritat. Com ho diu allò? Com era? De tancar l'extractor quan tanques la ràdio? Quan pares la ràdio? Com un extractor?
9: Això, que la ràdio és com un extractor.
0: O sigui, quan tanques...
9: I quan la tanques és... Oh.
0: Hem tancat Shakira i ha guanyat.
9: Sí, quin descans.
0: Bueno, anem a situacions que també són força delicades.
3: Què ha passat?
0: Més enllà de la graderia que es belluga d'un cantó a l'altre, perquè a Alemanya la CDU desapareix per primera vegada d'un Parlament regional, Mònica.
4: Sí, aquesta matinada s'ha confirmat tots els pronòstics i Alternativa per Alemanya s'ha imposat a Mecklenburg-Pomerània Occidental i ha doblat resultats a Berlín. A Mecklenburg-Pomerània Occidental no podran governar i a Berlín la ultradreta queda en tercera posició i seran els postcomunistes de Die Linke els que governaran la capital després d'aconseguir el 25% dels vots. Els que estan en un dels seus pitjors moments són els conservadors de la CDU, el partit del canceller Merz, que s'han ensorrat i ha quedat fora d'un Parlament regional, com deia, per primera vegada a la història democràtica del país. Merz reconeix el desastre electoral, però de moment descarta dimitir.
10: Wir erleben eine tiefgreifende Veränderung des...
11: Vivim una profunda transformació del sistema de partits polítics a Alemanya i a molts altres països del món. Ahir a les eleccions d'aquí, a Berlín, per exemple, més del 40% dels vots van anar a parar forces destructives que qüestionen el nostre sistema polític parlamentari i que intenten guanyar-se la gent amb solucions radicals i simplistes.
10: Und die mit radikalen und einfachen Lösungen versuchen die Menschen zu begeistern.
3: Si veus radical, dimensió... No sé per què els dobleu, els que parlen alemany, perquè hauríeu pogut deixar aquest trosset de veu del...
0: Que vol dir que s'entén?
3: S'entén perfectament l'alemany.
0: Però deu ser vostè, però jo l'alemany el trobo força complicat, eh?
3: Però si dit radical, dimensionen, tot així és igual. És com el català amb una mica més llarg.
9: Però què diu, home? Però si les orígens de les dues llengües són
3: diferents.
9: Mira,
3: et diré una cosa.
2: Digue-li.
3: Tenen el color blau, es diu igual. En alemany... que en català.
9: Doncs
3: blau.
9: L'única paraula.
4: Deu l'única cosa que coincideix.
3: No, n'hi ha més, ara no em facis dir, ara no me'n recordo.
0: Però blau és igual, és curiós, això.
3: Es diu blau.
0: Ah, sí?
9: Però pronunciat sí, sí. Així, blau.
3: Blau, pronunciat blau.
9: Ah?
0: Vol dir pronunciat blau?
9: No. Està inventant.
0: Però
9: blau.
0: Tal qual.
9: Vaig a buscar-ho. Busquem-ho.
0: Aquí estem dubtant del senyor Marcelí, que és una eminència, i ens ho haurem de menjar, això, eh? Ja us ho aviso, però vaja.
3: Que vam estar a Berlín, eh?
0: No. Sí. O sigui, quants dies hi van estar? Quants dies?
7: 4 o 5 dies, això no s'acaba mai.
9: Sí, sí, es diu blau, eh?
0: Ah, sí? I la pronunciació? Sí.
9: La pronunciació...
0: Home, quins records. Mira, mira Berlín.
7: Berlín.
0: Jo no trobo gens semblant al català.
3: Ets la meva medicina, ja ho diu.
0: Ah, sí?
3: Mira.
7: Medicina.
0: És la meva medicina.
3: Sí. Si s'entén.
7: Van venir a actuar, aquests, eh?
0: Sí,
3: sí, sí, van venir.
7: Allà ja vam fer el programa.
3: Van venir, tothom es va tornar com a loco.
7: Sí.
4: En tot cas, la CDU també s'ha fumut una bona patacada a Berlín. Vaja. Han caigut 10 punts i la majoria dels seus vots han anat a parar a l'ultradreta.
0: Doncs ens acompanya l'analista, corresponsal i catedràtic emèrit Martí Anguera. Senyor Anguera, bona tarda.
7: Bona tarda, contenta.
0: Amb aquesta música parisina, com valora...
3: Per què fixem aquesta música
7: no sé,
3: de París?
7: No sé, perquè això és de París, jo no estic pas a París. Estic a Berlín.
3: No tenim música a la mà. No,
0: per què el guió del programa diu que hem de haver-hi música de París?
3: De París.
9: No sé.
0: Ah, diu que abans s'assemblava un que era corresponsal de París.
3: Ah,
0: I la cosa que...
3: A veure.
9: Això? A veure...
0: Això és circ alemany.
7: Vaig deixar a París, però fa anys ja que estic instaurat a Berlín.
0: A més, vostè és Anguera.
7: Anguera, correcte.
0: No és l'altre.
7: No.
0: Vostè és Anguera.
7: Mai.
0: Mai. Senyor Anguera...
3: Ara.
7: Ara sí. Aquesta sí que la música toca.
0: Ara sí. Doncs ja deixem-ho guardat a l'Ujas com Anguera, perquè aquesta música de París
7: no pintava res.
0: Com ho valora, això?
7: Bé, doncs, contentar, Hagendats, en efecte, amb el triomf de la... Bona tarda. En un dels cantons bavaresos es diu Hagendats.
0: Ah, no ho sé.
7: És un petit dialecte de la zona. En efecte, amb el triomf de l'AFD, al popular Landen de Mecklenburg-Pomerània Occidental, dibuixa un pretzel panorama extrapolable al de Catalunya fa 10 anys. Wurst, amb una desaparició de la CDU que és perfectament extrapolable a l'extinció de Convergència i Unió l'any 2015, que sens dubte, aquí a Alemanya donarà pas al PDKaten. Amb la lideressa emergent i conservadora Marthen Pascalen, que acabarà eclipsada als propers convincents per la coalició del Junten Fugiar, equivalent a Junts pel Sí. Appelstrudel. L'esquerra també patirà canvis i el partit de gran tradició esquerranosa, com és Iniciativa en Fug Deutschland, Iniciativa per Alemanya, es convertirà en els Kommunen. El Partei.
0: Sí que és veritat que
7: si t'hi fixes,
0: s'assembla molt,
3: eh?
0: Sí que és veritat.
3: Català i l'alemany
9: li donen
3: la raó, eh?
7: Sí, sí. Però, finalment, com us estava comentant, el partit de Junter Fugiar, Junts pel Sí, es veurà intervingut per l'AFD ultradreta que aplicarà el 155, que també és conegut com el Autonomiken Caput.
0: Doncs sí que és ben bé, realment.
7: Muscat-nus.
0: Què?
7: Xucrut. Via. Bratkartoffeln, Königsbergen, Nein, Kinder.
0: Senyor Anguera, és que ara no sé què s'ha passat amb la connexió.
7: No, és que clar, no, és culpa vostra, perquè per culpa vostra encara no he pogut dinar i estic aquí al restaurant demanant, tot i que a Alemanya ja pràcticament és l'hora de sopar.
0: Sí,
7: Nein, wir, Bratkartoffeln, Königsbergen, Nein, Kinder. Voleu penjar?
0: Quin mal humor que té.
7: Ja està l'anàlisi, què vols que et digui?
0: Penja.
7: Nein.
0: Penja, que la Xènia ha trobat la comparació entre el blau català i el blau alemany.
9: Atenció.
0: A veure si és igual o no. A veure, què sona primer, Xènia? El blau en català. Ja ho tenim.
9: Blau.
0: És blau de màquina, però vull dir, és blau.
9: Però no cal que ens ho digui, com es pronuncia.
0: Blau. Sí, per veure la comparació. Ella vol fer la comparació.
9: Perdó.
12: Blau.
9: Blau.
0: Fa
9: un
0: blau.
9: No diu blau.
0: Diu blau.
9: No és el mateix, eh?
3: Igual.
12: Blau.
3: A veure, torna-vos, eh?
12: Blau.
9: Blau.
3: Blau. No, flaó no.
9: Diu blau.
3: Flaó és una altra cosa. Blau.
0: A veure, en una altra web alemanya, a veure.
12: Blau.
3: Blau.
9: Blau. Diu
0: blau. Però el blau català tampoc el diu ben bé.
7: Però més o menys.
0: Posa el blau català.
12: Blau.
0: Sí, el blau català sí que el diu bé, eh? No tinc, no, crec que no té raó, no.
3: Jo crec que
0: sí, el Rocco, quan vingui, que ell té el seu d'alemany.
3: Sí, doncs, el té el seu d'alemany.
9: Ens escriu la Carolina Sus, sí, que diu que el Marcelí, el senyor Marcelí, és molt savi, sí, que el dia que no hi sigui, que el trobarem molt faltant, diu depèn, ella. Depèn. I diu, segur que algú de vosaltres ha tingut una ràdio d'aquesta marca. Blau punk.
0: Ara. És veritat. Ah, sí, ara. És veritat.
9: Sí, recordeu aquesta marca?
3: Sí, sí, sí, sí.
0: I es pronunciava així.
3: I era un punt blau.
9: Exacte. Sí, senyor.
3: Bueno, és que, clar... Això em feu riure.
0: Bueno, canviem d'història. A Rodalies, 8 mesos després de l'accident de Gelida, encara hi ha 144 limitacions de velocitat, segons dades recopilades per RAC1.
4: Recopilades per Nil Sant Martí, poques setmanes després de l'accident que va deixar un maquinista mort i que va paralitzar tota la xarxa de Rodalies, el secretari d'Estat de Transports, recordem-ho, José Antonio Santanós, va comprometre a solucionar les limitacions abans de l'estiu.
13: Mire, nosotros tenemos identificadas en Rodalies 180 limitaciones temporales de velocidad. De esas 180, unas 70 aproximadamente corresponden a los efectos de las obras de emergencia. Esas limitaciones, esas 70, las vamos a ir eliminando a lo largo de las próximas semanas. Por tanto, digamos, una parte importante de esas limitaciones tienen que ir desapareciendo.
4: Doncs bé, encara hi ha 144 limitacions, com dèiem, tot i que hi ha hagut alguna millora a la xarxa.
7: Explícalo.
4: L'R15, la línia de Reus cap a l'Aragó, via Móra la Nova,
0: la millora, però...
4: manté 22 limitacions de velocitat. Bueno. L'R3, només, de la Garriga fins a la Cerdanya, 21. L'R2 Nord i l'R11, 17 punts de velocitat limitada i 16 més a la línia de Lleida-Manresa.
0: Ja està arreglat, eh? Ja queda res.
4: El corredor del Penedès, 15 limitacions. El del Garraf, 8. Mm. L'R4 i l'R1, el Maresme, la meva, diguéssim, s'ha millorat una mica més.
0: La línia F, la línia
4: A l'R1 hi ha 6 punts de limitació, tot i que és veritat que les velocitats són una mica més altes d'altres punts de velocitat reduïda. A banda de totes aquestes limitacions, hem de recordar que la puntualitat continua sent un desastre. L'últim mes ha estat només del 45%.
0: No és fàcil parlar amb Renfe, perquè ja que no queda pràcticament ningú. El portaveu, recordeu, l'Antonio Carmona, és l'única persona que quedava. I ara, doncs,
3: ja
0: no hi és. Ara queda la veu de la megafonia, que és l'única que hem trobat. Bona tarda. Ens podia informar de quantes línies continuen tenint afectacions ara mateix?
14: Atenció, pròxima circulació, tren de la línia R4, destinació Sant Vicenç de Calders. Andana?
0: Hola?
14: Disculpin les molèsties. Continuarem informant en els propers minuts.
0: Quina andana? O sigui, on hi ha afectacions de l'R4?
14: Atenció! El tren de la línia R8, amb destinació Granollers Centre i parada a les estacions Montcada i Reixac, La Llagosta, Mollet Sant Fost i Montmeló, podria aturar-se durant les properes hores a les andanes 3, 7, 9 o...
7: 14.
4: A quina hem d'anar? Les properes hores no especifica res.
0: No, hi ha afectacions, no entenc res exactament. On hem d'anar?
14: Atenció, el tren de la línia Massanet-Massanes, amb destinació R2 Nord, s'aturarà a l'estació Incidència, amb un enarriment de
0: 7 andanes.
14: Si us plau, romanguin a les vies... I atenció.
0: Què?
14: No vigilin les seves pertenences.
0: Jo ho deixaria aquí perquè... Sí. L'única que queda tampoc s'acaba...
3: S'ha destrotat ja.
0: Tampoc s'acaba d'entendre.
3: Aquesta senyora pobreta.
0: Sí, bueno, pobreta, és l'única que queda. Deixeu-me parlar dels supermercats perquè hi ha novetats,
3: Què ha passat?
0: L'augment dels preus està modificant els hàbits a l'hora d'anar a comprar. Anem més sovint al supermercat, però comprem menys. No entenc. Sí. O sigui, que anem a voltar pel supermercat.
4: Més sovint, comprem menys.
3: Jo hi vaig al dematí.
0: Ah, sí?
3: Aquest estiu, que era com un refugi climàtic, anava allí, passejava, mirava...
0: Però no compra res? No.
9: I quanta estona passejava per allà?
3: Potser 2 o 3 hores.
9: Què diu?
3: Sí, home, quan... A veure, quan ja feia massa fred, dic, bueno, ja me'n vaig, ja està. Home,
9: no comprava res?
3: No, llavors obria aquelles coses que hi ha els gelats, saps? Obria, tancava.
0: Hi ha supermercats que
9: escolta,
0: posen...
9: Escolta, que perd molta energia, això no s'ha de fer,
0: Hi ha supermercats que posen els congelats a banda i banda, i aquell passadís...
9: És horrorós,
0: Te surts amb la gota al nas,
3: Sí.
0: Una estalactita.
3: I llavors anava cap a la porta perquè entrava una bafarada de calor, i després tornava cap dins, saps? És una cosa extraordinària.
0: L'augment dels preus...
3: Aquella noia me mirava una mica malament. moviment. Però,
9: home.
3: Total.
0: Total. Bueno, tampoc li poden dir res, eh?
3: Exacte.
0: Bueno, està provocant tot un munt de canvis, no?
4: Sí. Segons publica el periòdico, anem a més supermercats diferents a l'hora d'escollir un producte entre diverses opcions. El 86% dels compradors admet que ara ja s'acaben duent el producte que està d'oferta. I això s'està notant en la quota de mercat dels principals supermercats. Segons la consultora Worldpanel, les cadenes que més aposten per promocions, marques blanques i descomptes són les que millor evolució estan tenint aquest any. Lidl, Dia i Consum són les empreses de distribució que més han ampliat la seva presència al mercat.
15: Buenas tardes, soy Malik Salom de Supermercado.
0: Què tal, Malik? Com estem?
15: Souvenir 24, amic Catalunya 7.
0: Com es diu el nom? Que no em queda mai.
15: Supermercado 24 hores, amic Catalunya 7, amigo.
9: No ho entenc.
0: Bueno, aquests noms llargs de cada vegada.
15: Supermercado Souvenir 24 hores, amic Catalunya 7, amigo.
0: A vegades no n'hi ha 7, però posen un 7, doncs, perquè...
15: Estos datos no son verdad, amigo. Yo vendo barato oferta 3 barras de pan 1 euro, más barato eso no tiene
0: tant,
15: nada.
0: Y
15: aquí no viene a comprar nadie en todo el día. No vendo absolutamente nada. Estoy todo producto fresco y aquí no entra nadie. Todo el día viendo telenovela de Pakistán això en tele pequeño. Yo solo, amigo, porque no nada. Se me caducan todos los productos. Ahora tengo yogur caducado de 15 de agosto, si tú quieres.
0: Bueno.
15: Puedes comer tranquilo. Fecha de consumo preferente y como más caducado, más bifidú tiene
0: no,
15: para
0: no sé
15: tu
0: si
15: barriga.
0: No sé si va así exactamente eso, ¿eh?
15: ¿Tú quieres pan de molde caducado? También tengo.
0: No, ahora
15: tengo verde, eso probiótico, mitad precio. Amigo, te dejo para ti, abuelo. Sí. ¿Quieres? Dos por uno.
3: Ah, bueno.
9: No la hagas, sí, señor Marcelino.
3: Dos. Diu que es más bueno.
15: Dos pan a un euro.
3: ¿Esto hace para ir?
15: Eso va bien para si tiene poco de barriga tortorincola.
3: ¿Eh?
15: Barriga tortorincola, això va bien per a usted.
0: Bueno, sí, que... sí que és veritat que alguns establiments pakistanesos estan...
3: Sí.
0: Bueno,
15: no, no, no, no hi ha nadie.
0: És un desert,
9: per què els productes estan caducats?
15: Viene algun joven, compra Red Bull, botella de
0: moments molt concrets,
15: Coca-Cola...
0: Moments molt concrets.
3: Sí que hi ha alcohol, com es diu això, l'aparador...
15: Todo lleno.
3: Alcohol,
15: todo lleno.
3: A coco que jo penso, amb aquest sol, hi haurà un dia que allò farà una deflagració. Per força, perquè s'encendrà l'alcohol.
0: Però és el que hi va comprar molta gent, perdoni.
3: Diu que
0: sobretot
3: sí.
0: Molta gent jove, eh?
3: Sí, sí.
0: Aquests supermercats serveixen per això moltes vegades.
3: Sí,
0: però
3: sí.
0: Hem de celebrar aniversaris, com per exemple el del cantant d'Oasis, Liam Gallagher, que fa 54 anys.

0: per què parleu d'aquest home cada dia?
1: 54 anys, no, com no la Marta Cailà, eh?
2: És un refa...
1: Amb 3 dies de diferència.
2: Ah, sí?
1: Mateixa edat.
2: Sou persones molt diferents, eh?
1: Galiam Gal, l'any 72.
2: Persones molt diferents, eh?
1: Oh, i tant.
2: No faríeu una bona parella.
1: No.
2: Seríeu...
1: No.
3: Gat i gos, eh?
0: Això no es pot dir mai, eh?
2: Però, a veure...
1: No.
0: Escolta'm, hi ha ulls...
3: Liam Gallagher...
0: Hi ha ulls que s'enimoren de lleganyes.
2: No el veig a Sant Cugat, allà, amb les amigues de la Marta, eh?
1: Ni ganes.
2: Amb les Reyes.
1: Jo estic la mar de vent.
2: Les Reyes,
1: la Mònica.
2: La Mònica.
1: En tinc moltes d'amigues. Ara les vaig a dir totes?
2: No, però vull dir que no encaixaria amb aquest grup que teniu vosaltres.
0: No se sap mai.
1: I per què ho dius, amb aquest rintintint?
2: No,
1: perquè, clar, jo,
2: no, perquè
1: de veritat...
2: Té altres experiències.
1: Què és aquesta miradeta? No, ell el coneix molt, és íntim amic de Liam.
2: No són dos grups diferents? Què feu amb les vostres amigues?
1: El de Liam Gallagher i el meu, i tant.
2: Per això, doncs ja està.
1: No tenim res a veure, ja t'ho estic dient que sí.
0: Però si el seu coneix, potser està sortint el matrimoni.
2: Ah, bueno, no ho sé.
1: Home, ja està casada la Marta, eh? Però
4: sí, però con aquel hombre que solo graba pájaro, no...
1: Escolti, un respecte per l'Albert, eh? Ja està bé. Què vol dir això?
4: Grava ahí pájaro, ahí... Uy, este es diferente del otro que tiene.
1: Ahí vas,
4: porque tiene un si bemol. Venga, hombre, vete ahí.
1: No, això no ho fa l'Albert.
4: Vete ahí, busca un canario.
2: Una abraçada a l'Albert des d'aquí, que grava ocells i altres
4: Murillo,
2: coses.
1: Grava moltes coses. En tot cas, recordem que els Gallagher, els germans, van anunciar la gira mundial del grup, que farà parada a Barcelona els dies 10 i 11 de juliol.
0: Ho he explicat 100 vegades, Lluís en aquest
1: Lluís
0: programa.
1: Sí, per si de cas, la gira arrencarà el 21 de maig a Glasgow, si li fa més il·lusió a Glasgow,
0: no
1: en comptes d'aquí, i farà 40 parades per Europa, el Regne Unit i els Estats Units.
0: Tant me fa.
1: Què passa?
0: Sua Batguial, tete.
1: La mateixa Batguial.
2: Què tal, Batguial?
1: Jo, Adriel, pussy que mana.
2: Sí.
1: La nena que lo parte.
2: Sembles com una pregonera, no, ara, sí, amb aquest tom? Sí.
1: Per suposat.
2: Una nena de Sal i Ildefonso. S'ha agafat un to extra.
0: És horrorós.
2: Ha agafat un to raro.
1: Buah, que sou com molt pesaos amb els oasis aquests.
2: Sí, ja tens raó, ja.
1: Però a qui collons li importa que la mòmia aquesta faci anys?
2: Bueno, la mòmia.
1: Si no los escucha ni el
2: tato. És com la Marta, eh?
1: Respecte. Uf, que plasta. I no m'extranya perquè només canten. No com jo, que més de cantar la puta mare, estic ben bona i també faig un show visual fent un twerking bueno hasta el suelo, movent el culo.
0: Sí,
1: sí. Y perreando hasta el suelo.
0: Eres Aura.
1: Yo soy un artista multidisciplinar. Dilo, Adri, ¿cómo es? Multidisciplinar.
0: Eso.
1: Y polifacética, mastética. Sí, sí. Para todos los públicos.
2: Bueno, a ver, para todos los públicos. No sé si, según qui...
1: Pues claro que sí. Los nenes surten amb els porros i amb els papas, després d'escoltar la música.
2: Bueno, és un concert total, és total. Passen moltes coses.
1: Són uns dos unicejos, aquests, dels oasis. Per això diuen d'oasis, perquè quan canten passa la bola del desert, saps? Que no los escucha ni su puta madre.
2: Va,
1: venga,
2: va.
1: Més trobadictes i boomers com vosaltres.
2: Va.
0: Aquesta Maria Farelo, és la filla del Farelo.
2: És la filla del Farelo, sí.
0: La vaig veure amb un...
1: Tinc un Latin Grammy, ¿vale?
0: Sí, no sé què diu.
1: Latin Grammy.
0: Sí, la vaig veure amb unes coses que fa, que cantava una cançó que s'arrossegava per terra, com si fos... Una fragona.
2: Sí, sí.
0: Com
2: bueno, a l'escenari...
0: Una fragona per terra i ella arrossegant-se com si fos...
1: Perquè sóc polifacètica.
2: L'escenari queda net. I és una despesa menys que ha d'assumir la productora.
0: No vivis mai una dona.
2: Acabarem parlant del millor ocell del món, perquè el pit roig negre es converteix... El pit roig negre es converteix en l'ocell de l'any.
1: El concurs per escollir el millor ocell del món s'ha fet a Nova Zelanda i l'ha coronat com a guanyador, tot i que per una victòria ajustada. Més de 100.000 persones es van registrar per votar, però com que és un sistema de vot una mica enrevessat, el resultat final va ser 25.610 vots pel pit roig negre i 19.445 pel lloro autòcton cacapo. Els votants, és una votació, com us deia, una mica peculiar. Els votants han d'escollir...
2: S'ha de votar un ocell, doncs es vota l'ocell.
1: No, han d'escollir 5 ocells, de manera que la primera ronda no n'hi ha cap que aconsegueixi una majoria absoluta. Després es van eliminant els que tenen menys vots. En fi, el pit roig negre en el seu moment estava considerat el més estrany del món, fins que un projecte de conservació de Nova Zelanda el va salvar de l'extinció. El seu plomatge és negre, com els ulls, i té un petit bec. Llavors, s'ha convertit doncs, en l'ocell de l'any.
4: Que no, l'ocell de l'any i el millor ocell del món, així serà sempre el rossinyol.
2: Sí, senyor.
4: És català, i a més, escolta, perdona, ja té la cançó, però no la cançó que us esteu imaginant tots de rossinyol que vas a França, no. hi ha una cançó que li ha dedicat lo Pau de Pont,
0: ah, sí?
4: El rossinyol,
0: ah, sí?
4: Que es mereix que sigui el número 1, l'ocell i la cançó i tot. Posa-la.
3: D'ocells aquí en tenim molts, rossinyol és català, però cap com la portava a Barça, lo la porta és lo millor, ell sí que és un pajaró.

0: l'agafes molt baix. Oh,
1: oh, oh, oh, oh, oh,
2: oh, oh,
3: oh, oh, estàs a l'oro i fas que el Barça sols pugui triomfar. No sé a quin tenim molts, Rossinyol és català, però cap com la porta, va, va, Barça. Lo la porta és lo millor, ell sí que és un pájaro, vol el Barça campió, va, va, Barça. Ets estoc com un pardal, fas anar lo Barça dalt, fitxa el Hans i va ser clau, va, va, Barça. Amb la porta volem mal, ets el pájaro que ens cal, triplet al cau.
2: Sí, senyor. Bravo. Bravo. Sí, senyor. Bravo. Pau de Font. Bravo, Pau. Gràcies, Polquet. Fins demà.
4: Fins demà.
2: Fem una pausa i atenció que analitzarem un cas com un cabàs, suposo que n'esteu al cas. Aquests cinc homes que es fan passar per policies i segresten una persona enmig de l'AP7. De seguida en parlarem, un segrest en plena AP7. Però abans la Marta ens parlarà d'un pla extraordinari.
4: Els amants de les lletres s'han de preparar perquè arriba la setmana del llibre en català al passeig Lluís Companys de Barcelona.
2: Podeu anar amb les vostres amigues.
4: I ha arribat.
2: I els vostres amics.
4: Fins al 27 de setembre gaudireu de llibres, converses, recitals, concerts. Hi ha més de 350 activitats per a tots els gustos. Torna al Gran Festival de les Lletres Catalanes. Fins al 27 de setembre, al passeig Lluís Companys de Barcelona, la Setmana del Llibre en Català.
1: Preciós.
4: Molt per veure, molt per llegir.
5: RAC 1.
6: Terrassa torna a vibrar amb el TNT. Aquest any, el TNT surt al carrer per convertir places i barris en escenaris oberts a tothom.
5: Nous formats escènics, estrenes i espectacles gratuïts i per tots els públics.
6: Vine a jugar, ballar, respirar i deixar-te sorprendre.
5: Descobreix tota la programació a tnt.cat.
7: Tens més de 40 marques de cotxes i motos a 10 minuts de Barcelona per comprar-te un model nou d'ocasió. Vine a Sant Boi. Vine a conèixer les ofertes de la Setmana de la Mercè amb models nous i d'ocasió a...
8: Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible.
7: T'esperem per la Setmana de la Mercè. Vine!
9: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda i Jaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
10: Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
11: Únic s'escriu amb H o sense H?
12: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
13: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
14: Tens una pime o ets autònom? A Help Empresa t'ajudem a millorar la gestió i impulsar el creixement del teu negoci. Analitzem la situació de la teva empresa, fem un diagnòstic, detectem punts de millora i t'oferim assessorament expert. Tot sense cap cost per a tu. Entra a helpempresa.com. Servei ofert per la SECOT amb la col·laboració del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.
7: Vine a Sant Boi, vine a conèixer les ofertes de la Setmana de la Mercè amb models nous i d'ocasió. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Vine per la Mercè.
15: Nedar entre dofins, dormir en un iglú, volar en ala delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut-te l'ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
11: Únic s'escriu amb H o sense H?
12: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
13: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
16: Mamma Mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
17: Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco M Automoción. De l'11 al 26 de setembre descobreix tota la gamma Omoda i Jaeco amb fins a 15.950 euros d'estalvi i no comencis a pagar fins al 2027. Disseny exclusiu, tecnologia d'última generació i prestacions pensades per a gaudir de cada trajecte. Vine a descobrir els dies del drac. Omoda Jaeco M Automoción, Barcelona, Mataró i Girona.
2: que aquest cap de setmana...
0: Què passa?
2: No, que hi ha hagut molts concerts, eh?
0: Sí.
2: I aquí a Catalunya n'hi ha hagut un de...
4: Ah, sí?
2: Un de gros, eh?
0: Ah, no sabia res.
2: Sí.
0: Però qui ha vingut? Bueno. Aquesta sinfònica de jo què sé, de Baviera?
2: Bueno, no tant. Duet? Són dos, ara?
0: Dos.
2: Oriol Cruz, bona tarda.
18: Bona tarda.
2: On vas? Pot explicar, no?
18: Sí.
2: On vas anar?
18: Maria Spop.
4: Què?
18: Antigues sí, Flors Mariae.
2: Si has anat al concert de Flors Mariae...
18: Amb Judit Martín. Vam anar a veure l'Ubo i Millor.
2: Bueno,
18: les catalanes que ara viuen a Toledo, que van tornar a la seva terra, i van estrenar en primícia, en català, la versió de Siempre adelante con la fe, en català. Si m'ha costat molt la traducció, perquè va ser de Siempre adelante, sempre endavant. Espectacular.
2: Bueno, t'ho he preguntat ara aquí al Toni Muñoz per saber si es van haver incidents durant el concert o...
18: Molta expectació, molts crits, eufòria, però tot en ordre.
2: Bueno, escolta, la Mar Poyato, Mar, bona tarda.
19: Bona tarda.
2: Tu hi hauries anat, no? Si se t'hagués avisat.
19: Sí, de fet estic indignadíssima.
2: Home, hi ha un altre concert?
18: Sembla que no, eh?
2: Crec que concert únic.
18: Crec que va ser dos passes i ja està, crec.
19: Ja està? No tenen res més a l'agenda?
18: No ho sé, jo que sàpiga no...
2: Però ja els hi aniran sortint, sí, perquè vas d'un concert de l'altre. El Pau Bonastre, no sé si ho toques, aquest tema...
20: No gaire, però home, si m'ho haguessin dit, m'ho hauria pensat, com a mínim.
2: Perquè era molt gran, on era això?
18: Hospitalet, un auditori que em sembla que es diu Sala Bernades, Auditori Bernades, o
19: tothom
18: una cosa així.
19: Tothom
20: ho coneix, sí.
2: Bueno.
18: I, bueno, i a tope.
2: No ha sigut notícia, RAC1, és estrany, això s'ho hauria d'haver dit.
0: Aquí sempre porteu aquell noi, el Buscarrón.
2: Sí, l'Albert Buscarrón.
0: Com és que no hi va anar?
2: Ja li preguntaré.
18: No ho entenc.
2: Ja li preguntaré.
19: Però a veure, heu estat parlant molta estona de la Shakira,
2: sí.
19: I no heu fet això.
0: Està massa.
18: Bueno, això és el que pregunto jo.
2: Bueno, segur que ho fareu en un butlletí, perquè és prou important.
0: I tant.
2: Bueno, sí. El Constitucional arrenca el curs decidint sobre l'aplicació de la llei d'amnistia.
19: Sí, el ple del TC abordarà a partir de demà el primer recurs contra la decisió del Suprem de no aplicar l'amnistia pel delicte de malversació presentat per Jordi Turull. El text de la ponència l'ha elaborat el magistrat de caire conservador José María Macías i d'entrada proposa desestimar el recurs de Turull. Ara bé, tot apunta que no tindrà prou suport perquè tiri endavant. El criteri que adopti finalment el Constitucional marcarà el camí a seguir del Suprem, que haurà d'aplicar o no la llei i permetre el retorn a Catalunya de Carles Puigdemont. Des de Junts, però, volen ser prudents, n'ha parlat el portaveu Josep Rius.
21: President Puigdemont, per una banda, ja ha explicat aquest cap de setmana que si tornés, finalment, si es donés aquesta possibilitat, doncs voldria fer una immersió per tot el país, per conèixer la situació del país després d'aquests 9 anys d'exili, però a partir d'aquí, el que faci ell, ja ho anunciarà ell, en boca seva, quan ho consideri convenient.
19: Demà, per tant, arrencarà aquesta última fase dels pronunciaments del TC sobre l'amnistia, una llei que es va
22: aprovar... A priori podem apuntar primers indicis a un tema de salut pública, de drogues, però és tot, és molt indiciari, per tant...
19: A Catalunya, en relació amb l'intent de segrest que hi ha hagut a l'AP7, el Departament d'Interior assegura que els primers indicis apunten a un tema relacionat amb les drogues. La consellera Núria Parlon diu que els Mossos d'Esquadra estan fent una investigació precisa, però de moment no hi ha detinguts.
22: A priori podem apuntar primers indicis a un tema de salut pública, de drogues, però és molt indiciari. Per tant, prengui aquesta informació com a tal.
19: La consellera diu que l'estat de la víctima és bo. L'intent de segrest va ser dissabte a 8:15 del vespre a l'AP7 entre Montornès i Vilanova del Vallès. 5 homes vestits de negre amb la cara tapada i amb armilles reflectants que simulaven les de la policia van treure una persona d'un cotxe i el van obligar a entrar dins d'un altre endavant de la resta de vehicles que circulaven per la via. I ha mort l'escriptor, periodista i crític teatral Marcos Ordóñez als 69 anys. Era col·laborador del diari El País, on va escriure el suplement Babelia, crítiques de teatre fins al 2021. Després es va retirar per problemes de salut. També va publicar en diverses editorials com Ediciones Destino, Anagrama o Libros de l'Asteroide. Tot plegat ho va compaginar amb la docència.
23: Vine a la castanyada del Cabra Roc! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex-embuster i els pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! RAC 105, emissora oficial!
20: Als esports, la Federació Espanyola de Futbol descarta denunciar José Mourinho per les declaracions contra l'arbitratge que va fer ahir després del derbi contra l'Atlètic, segons expliquen mitjans de Madrid, precisament sobre aquest derbi que ha portat tanta cua. N'ha parlat avui Kylian Mbappé en declaracions al diari AS. Creu que el Madrid ha de treballar més perquè arribin els èxits.
1: A trabajar y hacer más. El resto es la gente o otra persona que pueden hablar de eso. Nosotros tenemos que hacer más y trabajar para, como lo ha dicho, que vuelve la ilusión en el Real Madrid y que vuelve los títulos.
20: Tot plegat el dia que la Federació Espanyola ha anunciat la renovació de Luis de la Fuente com a seleccionador espanyol fins al 2032. I el Club Esportiu Europa ha anunciat la destitució del tècnic Josep Maria Jané després de sumar només un punt en els primers quatre partits de la primera federació. El club, segons explica en un comunicat, entén que la situació és plenament reversible i que l'equip té marge i ambició per aspirar a més. Els escapulats que van perdre dissabte 2-1 a Múrcia. L'Europa espera anunciar el nou entrenador en les pròximes hores.
19: I el temps, un dia més, la calor ha tornat a ser molt intensa per l'època i s'han arribat als 36 graus a la Conca de Tremp, la Vall de l'Ebre i l'interior de l'Alt Empordà. La temperatura diurna es mantindrà molt alta durant tota la setmana i també continuarà fent sol. Només es combinarà amb alguns núvols poc importants que no portaran més conseqüències.
3: Versió RAC 1.
5: Ja tenim aquí el bon temps. I segur que et sents pesat, inflat, la roba t'estreny i no et veus bé. Sabem que necessites una empenta per perdre pes i volum. I a Clínic Tech t'ajudaran. Aprimar-se i mantenir un pes saludable per tota la vida ja no serà un problema. Ho aconseguiràs amb el pla 1-2-3. Si estàs fart de provar-ho tot i no t'aprimes, prova un producte natural amb registre sanitari. No són batuts. Continues menjant. Fins i tot, si menges fora de casa, perdràs entre 6 i 8 quilos en un mes sense efecte rebot. Des de la primera presa, elimines toxines, depures i neteges l'organisme perquè milloris la salut. Elaborat per laboratoris Clinic Tech, amb registre sanitari i una fórmula 100% natural. Molt econòmic. Només s'aconsegueix trucant al telèfon 900-494-134. Recorda, 900-494-134. Amb el pla 1-2-3, els quilos se'n van en un mes.
3: Versió RAC 1, amb Marc Serra.
2: Doncs rega, d'aquí dos minuts ja és un quart de sis de la tarda. Sou al Versió RAC 1. Toni Muñoz, bona tarda.
6: Bona tarda.
2: Què tal? Benvinguts. Avui moltes tens gràcies. Una secció que podies omplir una hora de programa.
6: Sí, si vols l'omplim, eh?
2: Per mi, encantat. La veritat, tenim bastanta feina per fer, però és que hi ha moltes coses. De seguida parlem del cas Andy, que estàvem comentant a micròfon tancat amb la Marta la potència de l'exclusiva i de les informacions que ha donat el Toni aquesta setmana. De seguida hi anem, però abans, jo crec que per impacte, diguem-ne, popular, deixa'm-ho dir així, sí, m'agradaria parlar d'aquests cinc homes que s'han fet passar per policies i que van segrestar una persona enmig de l'AP7. Si no heu vist les imatges, les busqueu a les xarxes perquè són increïbles, són de pel·lícula. Els Mossos d'Esquadra busquen aquests cinc homes que dissabte a quarts de vuit de la tarda haurien segrestat un individu enmig de l'autopista AP7 a l'alçada de Montserrat del Vallès. Anaven disfressats de policies i les imatges que va gravar un conductor que estava aturat a l'autopista realment són impactants perquè treuen aquesta persona segrestada tal com poden, nu, sembla entendre per les imatges, i allà es talla el que és la gravació. La persona que està gravant les imatges no dona crèdits.
6: No. Però té claríssim que es tracta d'un segrest.
2: Sí, això és cert. Això no? És cert.
6: Vull dir, té claríssim.
2: Sí, al principi diu, bueno, marxem, passem, però al final ja ho diu segrest.
6: Sí, sí, al final és com bé deies, no? Són cinc persones que aturen un vehicle a la P7, hi ha dos vehicles que s'interposen en la direcció d'aquest vehicle que està circulant per la P7 a l'altura de Montornès del Vallès.
2: Sí, quan... jo no sé per què he dit Montserrat del Vallès.
6: Sí, sí.
24: Montserrat de Vallès.
2: No, ni existeix, ni crec que de moment hi sigui, però...
24: Doncs estaria bé qui fos.
2: Sí, estaria molt bé. Sí, sí. Bueno, ho he creat perquè quan ho poso el guió he pensat, mira, tira endavant.
6: Bueno, doncs, a Montornès del Vallès hi ha dos vehicles que barren el pas d'un tercer vehicle, i en aquell moment apareixen cinc homes que duen una armilla de la Policia Nacional i obren la porta a la força d'aquell vehicle que han aturat, i per la força també s'enduen un individu a qui pràcticament van arrencant la roba de, perquè l'estan empenyent cap enfora i el carreguen cap a un altre vehicle. Tot això ho enregistra una altra persona doncs, que s'ha quedat aturada en aquest embús que han provocat aquests dos vehicles.
2: Que
6: just al
2: darrere, no? Potser és el vehicle que està més a prop.
6: Sí, sí, és el que està més a prop. I res, no se'n saben a venir, comencen a gravar i ja tenen claríssim que allò no és una actuació policial, perquè una actuació policial normalment no es fa d'aquesta manera, ni arrosseguen a una persona per la força.
2: Realment és maldestra l'operació, eh? És a dir, el treuen com un sac del cotxe, és així.
6: I ara, doncs, els Mossos d'Esquadra han començat una investigació. S'ha de dir, doncs, que aquest individu segrestat va aparèixer després alliberat a Sant Llorenç d'Hortons.
2: Perquè, disculpa, és a dir, la seqüència del vídeo com continua? Doncs perquè continua avui la Xènia m'ho ha estat explicant, perquè ella s'ho ha mirat atentament, que primer li treuen els pantalons, m'estaves explicant, Xènia, primer li treuen els pantalons...
6: No, perquè l'estan empenyent cap enfora, no?
2: El treuen, es queda amb els pantalons a la mà, per això es veu mig nu quan surt, però clar, el vídeo es talla just quan la persona que estava gravant, jo crec que de manera prudent decideix adelantar aquest cotxe, allò com continua? Doncs el posen dins d'un altre cotxe...
6: El posen a dins d'aquell cotxe, segueix endavant i no sabem si l'acaben agredint. Aquest senyor doncs, va aparèixer amb algunes contusions però no ferit de gravetat i el deixen abandonat a Sant Llorenç d'Hortons. No sabem per què allà, no? Però el deixen allà. Ara mateix doncs, està, no sé si en custòdia, però almenys ha passat a disposició dels Mossos d'Esquadra on ha prestat declaració, l'han interrogat, li han dit qui creu que eren aquests homes, els coneixia, no els coneixia, i tot això al rerefons és tràfic de drogues. Just. Això és el que ens diuen els Mossos d'Esquadra, que tenen gairebé 100% segur que es tracta d'una mena de revenja entre dues bandes rivals, i ara mateix les hipòtesis són o és un deute econòmic, és a dir, que aquesta persona els devia alguna cosa, o que aquesta persona els va robar droga que era de la seva propietat.
2: Imagino que el que crida l'atenció, o sigui, d'aquestes del que ens estàs explicant, ho deus haver explicat moltes vegades, és a dir, una venjança, però clar, a plena llum del dia, a l'AP7,

0: que barrin el pas d'un vehicle, que agafin a un individu, l'empenyin fora del vehicle i el posin a la força en un altre vehicle i se l'enduin en una mena de segrest express, doncs la veritat és que és molt, molt sorprenent. De fet, avui la consellera d'Interior li han preguntat per aquesta qüestió i ella ha dit que s'ha de mirar tot bé, perquè al final s'ha de tenir una certa prudència, s'ha d'investigar el cas, veurem doncs, si aquesta persona col·labora o no col·labora, però ella ha posat la mà al foc doncs, que es tracta d'una causa entre narcotraficants.
1: A priori podem apuntar primers indicis a un tema de salut pública, de drogues, però és, tot, són, és molt indiciari, per tant, prengui un, aquesta informació com a tal.
2: Dits. Doncs és el que diu la consellera. Per si la P7 no passés sempre altres coses.
0: Sí, sí.
2: Ara n'hem d'afegir una altra. Jo, pel que anem comentant moltes vegades i escoltant atentament el que ens expliques cada setmana, la conclusió és que cada vegada s'amaguen menys, no? És a dir, aquí sí, realment entraríem a parlar del tema de la impunitat i tot això que segurament és el que ve després, però, clar, a plena llum del dia, a l'auto, és que ja no hi ha un lloc més públic. És que, què vols fer, Plaça Catalunya? Mm. És que, què més queda, no?
0: Sí, és veritat que sí que sobta aquesta impunitat, no? Se senten forts aquests grups criminals, no? I hem vist, doncs, assassinats a plena llum del dia, a les 4 de la tarda, en llocs cèntrics, no? Consell de Cent, carrer Balmes de Barcelona.
3: Tant,
0: és a dir, estem veient que sí, que se senten forts i poderosos totes aquestes organitzacions, però també s'ha de dir una altra cosa, i és que potser abans també passaven a plena llum del dia, però no hi havia un mòbil gravant. Mm. I aleshores això genera, doncs, no sé si més alarmisme, o també doncs, que tots tenim els ulls més oberts quan veiem una cosa d'aquest estil.
3: Però aquí això se sabia. No hi havia el mòbil, però se sabia que havia passat.
0: Sí, però té menys impacte si tu no ho veus. Si diem, detinguts dos falsos policies que es van fer passar per això, per policies, i van segrestar un home i tot això. Imaginem que això ho expliquen els Mossos d'Esquadra en una nota de premsa, seria un breu en qualsevol informatiu. Quan ho veiem amb unes imatges, amb l'impacte que té tot això, doncs agafa una nova dimensió fins al punt doncs, que es fa notícia i la gent té interès, perquè clar, això genera molta més alarma.
2: El que passa que com a operació, és a dir, en què consisteix? En demostrar que tu tens la força de fer això, com a banda vull dir, que tens la força de fer això a plena llum del dia, de treure aquest senyor i deixar-lo, perquè dius que no se'l va agredir, no?
0: O
2: en principi no se li va robar res, és a dir, només estem parlant d'una advertència o de...
0: Sí, seria una advertència.
2: O una demostració de poder.
0: Sí, totalment, no? El tema és que jo crec que ells van actuar a plena llum del dia, precisament, i per això anaven disfressats de policies per no aixecar sospites, no? De dir, bueno, que algú que els veiés a aquella hora digués, bueno, doncs tingués el dubte de si es tractaven de policies o no. És veritat, doncs, que la senyora que està gravant té claríssim,
2: sí,
0: no?
2: És
0: que no són policies,
2: sí, el vídeo ho diu de seguida,
0: però qualsevol altre hagués pensat, ostres, estan fent aquí una operació policial i ja està, no? Però clar, precisament jo crec que el fet d'anar disfressat d'aquesta manera el que volia evitar doncs, és aixecar sospites i poder actuar amb aquesta impunitat doncs, que estem destacant, no?
2: Doncs l'ordre ha sigut aquest, és a dir, el vídeo, la incredulitat, no? La perplexitat, jo crec que és un vídeo que a més no sé si deixa gaire bona imatge.
0: De fet, el podem escoltar com sí, sí. La reacció d'aquesta senyora.
2: Sí, quan veurem està... la narració.
4: ¿Qué hace? Pita, pita.
5: No, yo no voy a pitar, que es policía. Pone que es policía, ¿eh? Pero no estamos seguros. Llevan pistolas, Trini. Llama 112, 112.
4: ¿Llama tú,
2: eh?
5: Sí, és un secuestro, és un secuestro.
2: Veus ho tenen clar?
6: Es van arriscar,
7: eh? Emergència 112 de Catalunya. La teva trucada pot ser gravada.
4: No
7: veu
4: la matrícula.
2: A veure... I truquen mentre es produeix el segrest, això en directe.
3: Que fort, tot.
5: Hola, hay un secuestro en la AP7. Vale, ahora mismo están con pistolas y todo. Es un secuestro en la misma AP7.
4: Saben que...
5: Baja la cámara, que no la vean.
2: Claro. Perquè ara passen com pel costat.
5: Sí. Vale, van vestidos como de policía, pero no son policía. Han tenido un choque y todo, ¿eh?
2: Déu-n'hi-do, aquesta... És unes imatges que ha fet la volta al món i que, vaja, s'afegeixen a aquesta sensació, aquesta percepció d'inseguretat.
3: No. És que és l'oeste? No, no és una percepció.
2: No, que això dius que passa en una carretera a Catalunya, doncs...
3: Això és l'oeste.
2: No genera molta confiança. Sí. Bueno, canviem d'història, anem al cas antic. Hem de dir que totes les mirades se centren ara mateix en qui va ser doncs, una de les terapeutes, la Maria Júlia, la terapeuta de la família Endic, en concret en quina va ser la seva influència en aquest presumpte homicidi del fundador

0: de Mango. Per què ara tenim el focus posat a Maria Júlia?
1: Doncs perquè tots els camins condueixen cap a Maria Júlia, no? És a dir, al final, ara tornarem a explicar una mica la història, totes aquestes notícies doncs, que hem anat publicant en les últimes hores i que condueixen, o que fan pensar, o almenys fan sospitar, en que Maria Júlia va tenir alguna mena d'influència en el que va poder passar, presumptament, el dia 14 de desembre de 2024, quan Isaac Andic es va precipitar, accidentalment o no, a Montserrat, no? Aleshores, el que hem anat publicant a les últimes hores té a veure una mica amb els antecedents, amb els precedents, amb tot el que va passar abans d'aquell dia, no? El dia 1 de desembre de 2024, per tant, 13 dies abans que es produeixi els fets fatídics de la mort d'Isaac Andic, ja vam explicar també en aquest programa, doncs que Maria Júlia Luderwald, que és la terapeuta, va anar a Montserrat a fer la mateixa ruta que faria després Isaac Andic amb el seu fill, acompanyada d'una professora d'anglès que era amiga seva, que era, bé, li agradava la muntanya i que de tant en tant doncs, anava a passejar. Ara ja hem sabut per què van fer aquella ruta i per què bé, van decidir doncs, aquella ruta del Camí de les Feixades de Montserrat. En principi, Maria Júlia Luderwald estava fent una teràpia o estava preparant una mena de teràpia de confrontació amb un altre pacient que es deia Salvador i el qual doncs tenia, projectava un odi molt fort cap a la seva mare. Segons expliquen, era una persona doncs, que patia esquizofrènia i que projectava tot un odi cap a la seva mare. I aleshores la teràpia per, no sabem si guarir una mica amb aquest Salvador, consistia en posar-lo a la vora d'un barranc i en la qual doncs, Maria Júlia faria el paper de mare, Salvador faria de pacient, i aleshores faria veure que la llançava d'alta baix.
0: Aquest és el mateix important. Faria veure.
1: Faria veure. Era una mena de simulació. I, de fet, estava tot bastant preparat, perquè, com dèiem, doncs Maria Júlia va anar a buscar amb la seva amiga Amanda a la muntanya que li ensenyés alguna ruta on hi haguessin barrancs per poder dur a terme aquesta teràpia.
0: Perquè havia de ser el més realista possible.
1: Exacte, sí, sí. Havia de ser davant d'un barranc real en una muntanya real.
0: Real.
1: Aleshores va ser Maria Júlia qui, amb aquesta amiga, el dia 1 de desembre van a buscar una ruta, un escenari on fer aquesta mena de simulació. I en aquella simulació també hi hauria Maria Júlia, Salvador com a pacient, un infermer per si passava alguna cosa, i després, segons expliquen, això ara ho va explicar la professora d'anglès quan es va presentar per sorpresa davant dels Mossos d'Esquadra, també volia assistir Jonathan Andic, com a espectador de luxe, perquè sembla ser, segons va dir aquesta professora d'anglès davant dels Mossos d'Esquadra, estava molt interessat en aquesta teràpia de confrontació, una teràpia de confrontació que suposava posar a la vora d'un precipici una persona, un familiar, al qual odiaves, no? Aquest Salvador deia que odiava la seva mare i, per tant, Maria Júlia havia de representar el paper de mare, posar-se a la vora del barranc i que el Salvador fes veure que la llancés d'alta baix.
0: Que a mi em criden l'atenció dues coses. Primer, que hi hagués un infermer, perquè ja
1: sí,
0: es veu que hi ha, és a dir, hi ha un risc.
2: Hi havia un risc.
0: Que
1: sí,
0: pugui passar alguna cosa.
1: I ells eren conscients que hi havia un risc.
0: Clar,
1: per això,
0: exacte,
1: per això.
0: I després que en una teràpia com aquesta puguis tenir un espectador. O sigui, tot tu en una teràpia...
1: I una altra cosa, que algun altre pacient sàpiga la teràpia que es fa amb un altre pacient.
0: Exacte.
1: Perquè
0: És totalment confidencial.
1: És totalment confidencial. Ningú ha de saber què és el que recomana o no recomana.
0: Vindrà un pacient que també vol fer-ho i vindrà a mirar-s'ho, clar.
1: La professora d'anglès, no, que es diu Joana, que es va presentar el 29 de juny a les dependències dels Mossos d'Esquadra de Martorell, per sorpresa, per explicar, fa un any i mig que no puc dormir, he de parlar amb vosaltres perquè crec que tinc informació valuosa que pot ajudar a esclarir què és el que va passar en aquest cas, doncs va explicar tot això, no, que Jonathan Andic estava interessat en veure, almenys assistir, a com es feia aquesta teràpia. Aquesta és una informació doncs, que vam publicar el passat divendres. Va generar, òbviament, molt d'enrenou. Des de la defensa de Jonathan Andic ens van dir, van negar que fos així, és a dir, van negar que Jonathan Andic s'interessés per una teràpia d'aquest tipus per llançar d'alta baix, o almenys de manera simulada, a un familiar al qual odiaves. Li van preguntar i va dir que això no era així. Òbviament, la defensa no té accés a aquesta declaració d'aquesta professora d'anglès, que és qui va desvelar tot plegat, perquè ho va fer en dependències policials i no judicials. És a dir, és una interrogatori que va fer davant dels Mossos d'Esquadra, de fet van ser 2 dies, un 2 hores, el següent 3 hores, i és una declaració al qual el contingut el coneixen pel que han publicat a La Vanguardia, però que no tenen un coneixement directe del que ha passat. Què vol dir això? Doncs que és possible que el jutjat hagi ordenat una investigació secreta en la qual s'investigui la participació o presumpta influència de la Maria Júlia Luderwald, la terapeuta, i també doncs, aquesta col·laboradora per saber si van treure alguna mena de rèdit o de benefici econòmic, quins van ser els missatges que es van enviar, com es van donar aquestes ordres, si realment aquesta teràpia amb aquest tal Salvador existia o no existia o estava pensada només per Jonathan Andic, el que sigui.
0: Ara saps que tens uns deures.
1: Que és esbrinar si aquesta peça secreta existeix.
0: I trobar el Salvador.
1: Sí. Sí,
0: perquè
1: sí.
0: Seria un testimoni, vaja, molt important.
1: Sí, sí, seria...
0: Per explicar com funciona aquesta teràpia i per explicar com es va comportar Jonathan Andic.
1: Bueno, no es va fer, no es va arribar a fer. No es va arribar a fer. És a dir, estava tot previst, però no es va arribar a fer.
0: Val.
1: Aleshores...
2: Però hi van anar...
1: Amb el Salvador, no.
2: Ah.
1: I van anar amb Jonathan Andic. Clar.
3: I això t'expliques de la possible obertura d'una peça secreta sobre la terapeuta?
1: Mm.
3: Que ella faci això no implica que... O sigui, encara que l'altre dia vam parlar amb un doctor en psiquiatria que ens va dir que això és una bajanada, que no té cap base científica.
0: Cap sentit.
3: Però això, quin delicte és? Encara que... O sigui, és una teràpia perillosa, però de quin delicte se la podria acusar?
1: No pots tenir 2 delictes. Un, intrusisme professional, no? Fent veure que estàs fent de psicòleg o psiquiatre.
0: Recordem que no està col·legiada.
1: No està col·legiada, i per tant estàs posant en perill fent una teràpia doncs, que no té cap base científica.
3: Sí.
1: I una altra que podria ser fins i tot, si apuréssim molt, si consideréssim que es prova que és un homicidi, una inducció a l'homicidi o a l'assassinat. No? És a dir, que tu has induït a cometre un assassinat. Per què? Doncs aquí també has de veure quin rèdit hi tenia aquesta senyora, que entenc que és el que es deu estar investigant, o almenys això és el que sospita la defensa que s'està fent. Potser no hi ha cap peça secreta, i aquesta senyora jo crec que la tornaran a citar, ja veurem en qualitat de què, si de testimoni o d'investigada, i per quin delicte. En qualsevol cas sí que s'ha de veure, és això, si simplement doncs, va fer una teràpia sense base científica, però que va considerar que potser li anava bé pel seu pacient / client, o si simplement ella volia aconseguir alguna mena de rèdit econòmic o del tipus que fos.
0: Al final, aquest espai del barranc devia convertir-se en un lloc molt visitat, no?
1: Mm.
0: Vull dir, perquè, clar, hem parlat de que s'hi van anar unes quantes vegades. Aquí.
1: Clar. Aleshores, jo crec que perquè els nostres oients tinguin clar què és el que va passar i perquè ara... les sospites doncs, són més fortes que abans cap a Jonathan Andic, la cronologia dels fets és bastant senzilla. És a dir, dia 1 de desembre de 2024, Maria Júlia Luderwald, juntament amb la seva col·laboradora Joana, van a veure aquesta ruta, suposadament per aquest pacient que es diu Salvador.
0: El Salvador.
1: Però quan acaben aquesta ruta, la Maria Júlia, que és, diguéssim, la líder, qui lidera aquesta teràpia, perquè l'altra és una col·laboradora sense més, li diu que també té un pacient que també li pot anar bé aquella ruta de muntanya.
0: 2 per 1.
1: 2 per 1. I que és Jonathan Andic, val? I que, en teoria, aquella ruta doncs, la vol fer amb la seva neboda, val? Amb la seva neboda. I que quedi amb ell un dia per fer aquesta mateixa ruta, val? Hi ha un detall important que no he explicat, però que crec que és interessant, i és que aquell dia 1 de desembre, quan aquesta col·laboradora està amb la Maria Júlia i van passejant per Montserrat, van buscant punts perillosos, barrancs, i els van anotant, en teoria per fer la teràpia amb aquest tal Salvador. I van posant, doncs aquest barranc m'agrada més perquè no és tan perillós, perquè no és molt alt, perquè et pots agafar en cas que passi alguna cosa.
0: Sí, una guia de llocs on es podia fer aquesta teràpia.
1: Exacte, és això, és això. O almenys li va dir que era pel Salvador. Clar, perquè això ho explica la col·laboradora. La col·laboradora no és qui lidera aquesta teràpia. Qui lidera aquesta teràpia i qui la té pensada, ideada i dissenyada és Maria Júlia Luderwald. Ara, amb aquesta col·laboradora, que és qui li ensenya el camí, li diu, no, no, això és pel Salvador. Però quan acaben li diu, però també li pot anar bé un tal Jonathan Andic, que té problemes amb la gestió dels diners. Val? Aleshores, aquesta senyora rep l'encàrrec de Maria Júlia d'acompanyar un dia a Jonathan Andic. I l'acompanya el dia 7 de desembre del 2024. Val? I li ensenya aquesta ruta del Camí de les Feixades que una setmana després, dia 14, farà amb el seu pare. Val? Per tant, qui porta primer a Jonathan Andic a Montserrat és aquesta col·laboradora de la terapeuta, per ordre de la terapeuta, que ja l'havia visitat uns dies abans.
0: En tot això, no sé si t'espatllo la reconstrucció, però existeix un missatge d'àudio?
1: Exacte. Aleshores, abans del dia 7, abans que Jonathan Andic i aquesta col·laboradora, aquesta professora d'anglès, vagin junts al camí de les Feixades, la terapeuta, Maria Julia Luderwalch, li envia un missatge d'àudio, de WhatsApp, amb aquesta col·laboradora, on li diu, sobretot, assegura't que el Jonathan coneix els punts perillosos de la ruta. I li diu, en dues ocasions, en el mateix missatge, és a dir, en un mateix missatge d'àudio, li diu, dues vegades li insisteix en que s'asseguri que Jonathan Andic coneix els punts perillosos de la ruta. Aquí, clar, podem fer, diguéssim, una deducció, que ja veurem si és la que fa la jutge o no, però clar, amb tot aquest previ, amb aquesta prèvia...
0: Té una informació...
1: Té una informació, no? És a dir, al final, qui volia que conegués els barrancs era aquesta terapeuta, no? Mm. Per tant, podem deduir doncs, que ja estaven pensant en fer alguna mena de teràpia d'aquest estil, no només amb el Salvador, sinó també amb Jonathan Andic. Aquesta
0: si
1: és la deducció que podem fer.
0: Algun d'aquests barrancs és el que finalment on va perdre la vida...
1: Doncs sembla ser que sí.
0: El pare?
1: Això li van preguntar a aquesta col·laboradora als Mossos d'Esquadra, quan van a declarar, li van ensenyar en fotografies i li van dir vostè va passar per aquí, en un primer moment va dubtar, però sembla ser que al final va dir que creia que sí, que havien passat per allà. Això passa el dia 7, el dia 8 Jonathan Andic hi torna, o almenys té intenció de tornar, i crec que al final no fa la ruta perquè plou, però ja s'acosta fins a la zona. El dia 10 hi torna, sembla ser, presumptament, doncs, que fa aquesta ruta, i dia 14 hi va amb el seu pare, on acaba caient per un barranc.
0: Jo dic que feia temps, segurament no s'havia fet tantes vegades aquesta ruta. Vull dir,
1: no.
0: Es va anar a inspeccionar, a veure, i ara estem afegint un munt de matisos a tota aquesta informació. Hi ha una visita prèvia, hi ha una identificació dels riscos, es parla d'una altra teràpia on aquesta persona havia de fer una teràpia semblant a la dels Andic, no? Una confrontació amb un familiar... Clar. Amb el qual hi ha... És a dir...
1: Aviam, aquí què podem sospitar?
0: Hi ha una
1: cosa que podem sospitar, però són només sospites i conjectures. És a dir, a partir d'aquí ja decidirà la justícia el que hagi de decidir. Però clar, estem parlant tota l'estona posant el focus en el Salvador, no? Com si la teràpia estigués pensada per aquest home, quan...
0: Podria no existir el Salvador?
1: Jo crec que sí que existeix, crec que sí. Però...
0: Ho dic perquè potser elles parlaven del Salvador quan ja es volien referir a Jonathan Andic.
1: Clar, aquesta és la sospita, no? I que tu en una col·laboradora potser li pots parlar d'altres persones...
0: Però tenir al cap en qui
1: cap
0: vols fer
1: altre,
0: aquesta
3: però,
0: teràpia.
3: Però la terapeuta a la col·laboradora li parla del Salvador i després li parla per separat del Jonathan Andic.
1: Sí.
3: I diferencia entre una persona i l'altra.
1: Sí, evidentment. Però té molt d'interès en que conegui els punts perillosos de la ruta quan en teoria només hi havia d'anar amb la seva neboda. Vull dir, aleshores dius, bueno, per què ha d'anar amb la seva neboda i conèixer els punts perillosos de la ruta si simplement és una caminata normal, no?
0: A veure, afegim més informació.
3: Això de la neboda és estrany, no?
0: Sí, sí.
1: Bé, això de la neboda també és una altra cosa, que aquí també jo crec que és una manera d'evitar dir, però això és una opinió, d'evitar dir que està parlant del seu pare. És a dir, vol anar amb un familiar... Però no et diré que és el seu pare, et diré que és la seva neboda i ja està. I així no aixequem sospites.
0: És que potser dic que potser es referien amb ell o a la família amb altres noms i en altres supòsits. Anava a dir, afegir més informació perquè precisament aquest matí el Monarracú ha entrevistat Antoni Bulbena, el psiquiatre de Jonathan Andic. Bulbena ha donat la seva opinió sobre aquesta famosa teràpia de xoc, de simular aquell llançament d'un familiar per un precipici, i ja s'ha explicat això.
2: Això ho fan més els psicòlegs des del punt de vista d'aplicació, però és molt conegut. És a dir, la catarsis es fa des de la Grècia antiga. És a dir, moments d'una gran exposició amb un estímul, amb la intenció de que hi hagi un canvi. El que passa que això s'ha d'utilitzar molt a poc, amb molt poques vegades, i amb gent molt experta.
0: Molt poques vegades, gent molt experta, també ha explicat que ell va tractar la família propietària de Mango perquè Maria Júlia es va veure com desbordada i va acudir amb ell.
2: Intueixo que, esclar, que era complicat i la dona doncs, el volia deixar estar, però bueno, doncs, vinga, doncs, si el deixa estar ja em faig càrrec jo.
0: Això també ho trobo estranyíssim, perquè, és a dir, jo, aquesta terapeuta, la tinc per una persona molt poc professional. De fet, una altra cosa és que les grans famílies catalanes la contractessin, però pel que s'explica, és, no estava col·legiada, té aquestes teràpies estranyes, i en canvi té contacte amb una persona de solvència molt contrastada, que és Antoni Bulbena, un psiquiatre molt conegut.
1: Sí. Aviam, aquí el que va passar és que les posicions o la relació entre Isaac Andic i el seu fill Jonathan en el marc d'aquesta teràpia familiar doncs no acabava de funcionar, i va arribar un moment doncs que van dir, bueno, doncs anem a un altre professional a veure si realment podem arreglar una mica la situació. En aquell moment, i ja ho hem explicat a La Vanguardia, Jonathan Andic reclamava que li avancessin part de l'herència en vida com a condició per refer, diguéssim, la relació amb el seu pare. El seu pare no ho veia clar, i al final doncs Maria Júlia fins i tot va amenaçar amb deixar la teràpia del seu fill si el pare no li donava 40 milions d'euros. Val? Que això també, un terapeuta que està tan involucrat en una...
0: Estranyíssim.
1: És molt estrany.
0: I a més posant xifres. Sí.
1: És molt estrany, és molt estrany. No? Va ser derivat, això, com dèiem, al doctor Bulbena. Doctor Bulbena doncs, diu que...
0: El que era insisteixo, és un psiquiatre molt conegut.
1: Sí, el que era interessant era que tenien ganes d'arreglar les coses, no? Que el fet d'anar ja a un psiquiatre tots dos és perquè et vols arreglar les coses, si no...
0: És que estem parlant de dues teràpies que no tenen res a veure.
1: Clar.
0: Per una banda estem parlant d'anar a Montserrat, ensenyar-hi els llocs perquè hi ha un precipici, no sé què, una confrontació, i per l'altra banda, el que tots entenem com una teràpia contrastada, fiable, que és una teràpia psiquiàtrica, no?
4: Però hi ha una cosa que no entenc, perdoneu. Els hi envia el psiquiatre aquest la Maria Júlia, o és la família la que tria el psiquiatre?
1: Jo crec que és la Maria Júlia que envia amb aquest psiquiatre.
4: I de què es coneixien la Maria Júlia i el psiquiatre?
1: Aquesta perquè jo crec pregunta. Que hi ha algun precedent, i això parlo... estic gairebé segur, hi ha hagut algun precedent que també ja li ha derivat algun pacient, algun cas.
4: I el senyor psiquiatre no va denunciar mai que hi havia una senyora que feia pràctiques estranyes?
1: Crec que no.
0: Potser
1: no li van semblar tan estranya, simplement doncs, li van derivar els pacients i els va atendre.
0: Clar, no? Per això el senyor Bulbena té...
1: És a dir, aquesta terapeuta, també s'ha de dir, és a dir, sabem que no està col·legiada pel Col·legi de Psicòlegs, perquè el Col·legi de Psicòlegs de Catalunya ja ha sortit a dir-ho, però el que no sabem és quins coneixements té. És a dir, podria tenir la carrera de psicologia de l'Equador o d'Alemanya, no?, que és on treballa ella, i que no s'hagi col·legiat aquí. Val? Aquesta és una informació que ara mateix falta. Ara bé, si veiem els precedents, veiem que ella va anar a declarar com a testimoni, va sortir com a testimoni, i va dir la veritat de tot el que explicava, vull dir que no es va quedar absolutament res, ni va apel·lar al dret a la confidencialitat, per tant entenem doncs, que no deu estar col·legiada aquí, segur, i que no té aquest dret, per tant entenem que, en fi, no sé, que potser no tampoc té formació, no? O potser ha fet algun curset o alguna cosa, això és, diguéssim, el que ens falta per esbrinar.
3: Es pot investigar això, no?
1: Bueno, suposo que els Mossos ho investigaran. Però aquí, també, ara, en aquest moment de la instrucció, cobra, diguéssim, molta més força aquella interlocutòria que vam rebre doncs, de la jutgessa que va dictar i que pensava, ostres, a què es refereix aquesta senyora, no?, que parlava, diu... Aquí pot haver-hi la influència de terceres persones i, sobretot, de la terapeuta Maria Júlia Luderwald, en aquell mateix moment on coneixíem uns quants indicis incriminatoris contra Jonathan Andic, però, clar, no podíem pensar doncs, quina influència podia tenir aquesta terapeuta. Clar, quan tu ara coneixes quines eren les pràctiques que almenys havia dissenyat, quines eren les intencions, que aquesta senyora va ser qui va trobar la ruta de Montserrat, qui va enviar una enviada seva, una companya seva, a fer-la amb Jonathan Andic perquè li ensenyés, que li va dir que assenyalés els punts perillosos d'aquella ruta. Doncs clar, totes les mirades i tot el focus es posa ara sobre aquesta terapeuta, aquestes pràctiques, i quina influència va tenir en els fets, en cas que s'acabi demostrant que va ser un homicidi, perquè de moment encara no s'ha demostrat i hem de parlar d'un presumpte homicidi, que és l'acusació que ara mateix penja sobre Jonathan Andic i de la qual s'haurà de defensar.
0: A mi el que em diuen, i és un parlar, diguem-ne, col·loquial, popular, la gent diu, bueno, sí, escolta, el Toni Muñoz, el que explica i tot això, però esclar, com que no hi haurà mai una càmera, una imatge que ensenyi què va passar allà...
3: Una prova directa, no?
0: Clar, no, això no es podrà arribar a demostrar mai. Això és cert o no és cert? Aquest supòsit, diguem-ne...
1: No és cert.
0: No,
1: és a dir, al final tots hem de parlar, i ara no parlo del cas de Jonathan Andic, no sempre hi ha una càmera gravant qualsevol assassinat, qualsevol crim. Simplement hi ha unes proves directes, indirectes, i quan no hi ha proves directes o indirectes, hi ha indicis incriminatoris. Quan n'hi ha un, doncs és molt feble. Al final una prova, no? És a dir, tu tens l'arma del crim, en un cas, no sé, d'un apunyalament, si tu trobes el ganivet amb la sang i tot això, i trobes unes empremtes directes de l'assassí, doncs no cal que hi hagi una càmera, que simplement has trobat una prova directa que el vincula directament amb aquell crim. En el cas de Jonathan Andic, el que s'està treballant és amb indicis incriminatoris. I tu en pots trobar un, però si en trobes molts i tots t'assenyalen el mateix, doncs al final pot ser tot això una prova que sustenti una acusació i que pugui fins i tot justificar o demostrar una sentència condemnatòria. Val? Aleshores, clar, quins són ara mateix els indicis incriminatoris contra Jonathan Andic? I els repassem perquè, bàsicament, crec que és interessant que la gent sàpiga en quin punt es troba la investigació d'aquest cas, no per fer judicis paral·lels ni res.
0: No,
1: simplement...
0: no, aquí anem comentant les novetats i, efectivament, hi ha un cas obert, una presumpció d'innocència i un jutge i uns Mossos que tenen molta feina.
1: Però, clar, és a dir, tu imagina't que nosaltres no expliquem res i d'aquí uns mesos se l'envia a judici i la gent dirà, home, però si no hi havia res, no m'han explicat per què ha acabat aquest senyor a judici, no? Doncs nosaltres ho anem explicant perquè sapigueu quin és el sentit que agafa la investigació. Es parla, per exemple, no, d'indicis, no? O sigui, quins indicis hi ha? Doncs els indicis que hi ha és que aquest senyor va anar durant tres dies seguits, poc abans d'anar-hi amb el seu pare, a Montserrat, a fer la mateixa ruta que va fer amb el seu pare i una ruta a la qual no hi havia anat mai. No? Hi va anar el dia 7, el dia 8, el dia 10 i el dia 14.
0: I que ara sabem que hi va anar amb molta informació.
1: Amb molta informació. Hi va anar amb una professora d'anglès, que era una enviada de la seva terapeuta, que estava fent unes teràpies de confrontació estranyes i polèmiques, en les quals se simulava llançar un familiar per un barranc. En el dia dels fets, Jonathan Andic, segons la jutgessa i segons queda escrit en una interlocutòria, es va contradir sobre on estava en el moment en què va caure el seu pare. Va dir doncs, que estava per davant, després va dir que estava per darrere, en una trucada al SEM diu que va veure com queia i un altre va dir que no va veure com queia. També agafa més força, diguéssim, l'autòpsia. L'autòpsia va veure doncs, que la caiguda li semblava estranya, no? Que aquella, Isaac Andic, va caure tipus tobogant, que només tenia ferides a la banda dreta i que no tenia ferides a les mans. Clar, si no tenia ferides a les mans i tu estàs conscient quan caus per un barranc, almenys intentaràs agafar-te, no? Doncs això també era un indici incriminatori pels Mossos d'Esquadra. El temps que triga en fer la primera trucada. Va trigar 4 minuts i escaig en fer la primera trucada i no va trucar al SEM, sinó que va trucar a la parella del seu pare, Estefania Nut, la persona precisament qui li va presentar a la famosa terapeuta. Val? Doncs la truca amb ella i després d'aquesta trucada, és a dir, quan ja han passat 8 minuts de la caiguda del seu pare, és quan truca al SEM. Tot això per la policia i per la jutgessa li sembla sospitós, i al mateix temps hi ha una sèrie de missatges que van trobar en el telèfon mòbil d'Isaac Andic, en el qual hi havia converses amb el seu fill on expressava el fill l'odi que sentia amb el seu pare i l'obsessió pels diners. Això ho deixa escrit la jutgessa també en la seva interlocutòria. I a més, el telèfon de Jonathan Andic, en el qual es podria monitoritzar les passes que va fer aquell dia que va anar a Montserrat amb el seu pare, i també es podria comparar amb les passes que va fer els dies previs que va anar a Montserrat, que tu tens l'aplicació aquesta de Salut on tens les passes, doncs ha desaparegut perquè Jonathan Andic va fer un viatge a Llampec a Quito 4 mesos després de la mort del seu pare, on li van robar el mòbil i no han pogut recuperar aquestes dades, no? Ni tampoc els missatges que va intercanviar amb el seu pare. Com que van recuperar el mòbil del seu pare, sí que els han pogut reconstruir. Però ara poso una altra cosa sobre la taula, i és que ja veurem si poden reconstruir o recuperar els missatges que es va enviar amb la seva terapeuta els dies previs, perquè això també ha desaparegut del mòbil de Jonathan Andic, i veurem si la terapeuta doncs, que va posar el seu mòbil a disposició doncs, de la policia, els han pogut trobar, o en cas que fossin, no sabem si incriminatoris o no, doncs si els podran trobar o no els podran trobar. Això ja veurem, no? Però també serà interessant per aquesta investigació veure quin tipus de relació mantenia amb aquesta terapeuta. I el diari El País quan La Vanguardia doncs, va donar aquesta informació, també van apuntar una cosa més, que jo crec que demostra com d'estreta era aquesta relació entre la terapeuta i el seu pacient, Jonathan Andic, que és que Jonathan Andic ha justificat, o almenys els Mossos han trobat, una explicació de per què va anar a l'Equador en aquest viatge a Llampec, i sembla ser doncs, que volia finançar-li un llibre a la seva terapeuta sobre una teràpia que es diu de les 7 cronologies, que no té cap base científica, però que és la que suposadament aplica aquesta senyora. Un llibre en el qual ell, Jonathan Andic, li volia fer el pròleg. Per tant, hem d'entendre doncs, que tenien una relació molt estreta i, per tant, els Mossos d'Esquadra doncs, ara començaran a investigar també per ordres doncs, de la jutgessa quin era la possible o presumpta influència que va tenir la terapeuta en aquest cas. Dit tot això, aquests indicis seran suficients perquè Jonathan Andic sigui condemnat? Doncs ja ho veurem. No? Ja ho veurem. És a dir, avui, això serà davant d'un jurat popular. Els Mossos d'Esquadra creuen que després de l'aparició d'aquesta professora d'anglès i aquestes explicacions sobre aquesta teràpia estranya doncs, que volia fer la terapeuta, doncs, corrobora, diguéssim, la seva línia acusatòria i pot ser doncs, que el portin a judici. Veuen claríssim doncs, que arribaran a judici, però ja ho veurem. És a dir, pot ser que ara hi hagin unes altres, no sé, contraproves, que apareguin noves explicacions, que Jonathan Andic pugui explicar el que sigui, i al final no acabi ni a judici ni condemnat. No? Per tant, vull dir, s'ha de ser prudent. Anem a veure, aquest és el caire que està agafant la investigació, ha agafat certa embranzida amb l'aparició d'aquest testimoni, i veurem a veure com evoluciona i com acaba.
0: Si esteu fent conversa sobre aquest tema i voleu saber d'on ve i diria jo cap on va tota aquesta història, escolteu-vos la secció d'avui del Toni Muñoz.
3: I tant.
0: Una masterclass d'una de les persones que segueix el cas amb molt bona informació i que l'escoltareu al programa i també el llegireu a La Vanguardia. Toni, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Ara tornem amb un tema també molt interessant, que són els números del Barça.
3: Ui!
0: Com està l'economia blaugrana?
5: Estupendo.
0: Bé, ja vaig estar molt bé, justeta, no, molt no, justeta. Ole. Ara us ho expliquem.
5: Està perfecte.
6: Versió RAC 1.
7: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
8: Els dies 3 i 4 d'octubre torna Benvinguts a Pagès. Visita granges, horts i obradors d'arreu de Catalunya per conèixer i comprar de forma directa aliments locals. Reserva ara a benvingutsapagès.cat. T'esperem. El primer cap de setmana d'octubre serà una festa. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Per protegir la teva llar, cada segon compta.
10: Per això, amb Verisure, responem en menys de 20 segons per oferir-te una protecció millor davant les ocupacions.
9: La nostra alarma és capaç de detectar qualsevol intent d'intrusió a casa teva i d'enviar a la policia les proves necessàries perquè intervingui de seguida i així evitar-hi una ocupació.
10: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
11: Verisure.
12: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar anar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut a l'ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
13: Que bé que et va el finançament 100% del Corte Inglés.
14: Finança les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos en electrònica, electrodomèstics, esports, joieria, llar i molt més.
13: Finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
14: Fins al 4 d'octubre per clients amb targeta al Corte Inglés per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
13: Consulta les condicions i exclusions al corteinglés.es.
15: Aquella casa de camp per desconnectar un cap de setmana. Amb una gran cuina perquè algú faci menjars ben bons. Per estar-s'hi hores i hores parlant del que sigui. Aquella casa de camp per allargar el cap de setmana fins dimarts o dimecres. Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
17: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
18: Omple d'or líquid els teus àpats amb l'oli d'oliva verge extra aromes del sur 5 litres a un preu imbatible de 3 euros amb 79 el litre. Fins al 21 de setembre, a Carrefour.
5: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en lloc de tenir el tema dels robatoris, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes.
19: La llibertat t'està trucant. Elegeix lliurement entre un Jeep Avenger 100% elèctric, híbrid o de benzina. I gaudeix del SUV compacte més urbà de tots amb unes condicions immillorables. Corre a Sarauto, el teu concessionari Jeep a Sant Fruitós del Bages. Més informació a sarauto.com.
20: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
21: Potser aquesta?
22: No, és Pistachos, diu Pasto.
20: O bé aquesta?
23: Diumenge sense drama.
21: I què me'n dius d'això?
23: Segurament t'estiu.
20: Tot i que aquesta altra...
24: M'avorraria sa memòria.
20: Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
21: Què? Torna la Mercè de RAC 105.
20: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
21: Marcos.
20: Els Amics de les Arts.
21: Maria Jaume.
20: Teràpia de Xoc.
21: Com dius?
20: Torna la Mercè de RAC 105.
25: Amb el suport d'AMB, Bus Metropolità, Clubs Eurofitness i Veolia.
26: Versió RAC 1, amb Marc Serra.
0: De seguida els números del Barça, amb el Manel Pérez, que això s'ho ha mirat la mar de bé. Ja estàvem discutint a micròfon tancat com està l'economia.
4: Ara estupenda.
0: Ho, ho explicarem. Però abans la Marta ens ha d'explicar, a veure...
3: Què és moment de moure't.
0: Home, i tant.
3: És moment de moure't perquè és moment de Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Més de 40 marques de cotxes i motos a només 10 minuts de Barcelona. Si busqueu cotxe nou, si busqueu un cotxe d'ocasió, heu d'anar a Sant Boi Motor i aprofitar les ofertes especials de la Setmana de la Mercè, perquè hi trobareu models nous i d'ocasió per triar i remenar. Aquesta Mercè t'hi esperen, Sant Boi Motor de la Mobilitat Sostenible, a 10 minuts de Barcelona.
0: Manel Pérez, bona tarda.
27: Hola, bona tarda.
0: El Manel ja el coneixeu, ens visita de tant en quant per explicar-nos coses molt interessants. Informació especialitzat en informació econòmica i adjunt al director de La Vanguardia. I avui parlant dels ingressos de Can Barça. Ingressos rècord, però que d'entrada poden ser molt lluminosos, no? Pot ser un titular molt optimista, però avui ens preguntàvem què hi ha al darrere, no? Comencem parlant del Club Blaugrana, que ha convocat aquesta Assemblea General de Socis, uns socis que van avalar el pla econòmic de la Junta de Joan Laporta. El president va assegurar que el club ha entrat en una fase de consolidació econòmica.
28: Després de la recuperació i després de les constants revaloritzacions del club, hem entrat en una fase de consolidació d'una disciplina econòmica que ha estat clau per donar fortalesa econòmica al club. I ho hem fet continuant doncs el creixement, donant continuïtat al creixement dels ingressos.
0: Has explicat a La Vanguardia que el Barça ha assolit un benefici rècord mai vist, això crec que...
27: Un ingrés rècord.
0: Exacte.
3: Pues
0: que aquest seria un dels grans titulars de 1.060 milions d'euros, però malgrat tot ha tornat a tenir pèrdues d'uns 18 milions, que això és el que potser ens costa més entendre i que ara aclarirem. Comencem per les bones notícies. Les causes d'aquests grans ingressos del Barça, quines són?
27: Bé, en primer lloc, diguem, com a base fonamental, és que el Barça doncs, té una imatge i una projecció no només local, no només amb l'afició local, la catalana i l'espanyola en menys mesura, però també d'abast global, d'abast internacional.
0: És a dir, la marca, no?
27: La marca, correcte. El que pregui, aplicar-li la marca, sempre la marca té un sentit exclusivament comercial i en el món del futbol doncs, també s'associen sentiments, emocions...
0: Més
27: no?
0: que un club. Que,
27: efectivament, no? Llavors, jo sempre em fa una mica de por perquè ningú pensi que es menysprea el que el nom de Barça té darrere seu, no? Però bueno, és una marca potentíssima, malgrat els anys que, pràcticament una dècada, que el Barça porta sense apuntar-se a una Champions, els distribuïdors de productes de la marca Barça, sempre amb els que jo he parlat, sempre em diuen que mai han deixat de vendre, que les vendes sempre han estat molt bones, i que, per tant, no hi ha hagut erosió d'aquesta imatge, no? I la prova és que quan se li ha apretat a Nike perquè pagui més, doncs ho ha pogut fer i no ha tingut cap mena de problema i les vendes van molt bé, no? Llavors, primer, aquesta base, que és la que permet, d'alguna manera, descartar que, malgrat les xifres que després parlarem i que són pues, fins a cert punt inquietants, el futur econòmic del Barça tampoc dona peu a pensar això se'n va en orris o el club desapareixerà, o jo crec que no està plantejada aquesta situació, però està en una situació complexa i delicada. Llavors, a banda d'això, pues, tenim aquests ingressos comercials que són la base fonamental del creixement de la facturació del Barça, que s'expliquen de que s'apliquen de diverses maneres. Pues el patrocini del nom del Camp Nou, Spotify, que paga una quantitat, el patrocini de l'equipament, que paga Nike, no? I hi ha tota una sèrie de patrocinis que generen molts diners, a més del merchandising, no? Tot això plegat dona aquesta xifra de 1.060 milions, que és un rècord en la història del Barça, i que, malgrat diguem, el que es diu, doncs, és el segon del món, no? És a dir, el primer és el Real Madrid. Està
0: sempre, és així.
27: Per davant.
0: Per qüestions que, molt analitzables, però...
27: Correcte, fent un excurso per aquests que diuen que no ser societat anònima és una greu limitació per la capacitat dels clubs que no ho són, bueno, són els que més facturen del món. Llavors,
4: no I sé, no són societat anònima.
0: No, està bé dir-ho, és un argument més a favor.
27: Que s'ha de tenir sempre en compte, no? Que probablement el problema del Barça o del Madrid fora més de governança, és a dir, d'establir uns criteris que regulin com ha de funcionar, que no pas que no siguin societat anònima.
0: La cosa va bé? La perspectiva és que encara vagi millor. Recordem tots d'aquesta nova anella del Barça, on hi ha allà d'haver un munt de...
4: Preciós.
0: I segurament ni vostè ni jo hi posarem mai un peu, perquè allà s'ha de pagar, eh? És l'anella
4: no,
0: aquesta...
4: No, però jo soc soci.
0: No, bueno, vos soci, però allà...
4: Soci, els socis podrem entrar.
0: Sí, sí, i agafi els canapés que trobi. Dic, no, allà hi ha tota aquesta...
27: Tots
0: aquests VIPs que hi posarem allà dalt i que també se'n traurà un benefici. Però també destaques aquest que és el tercer exercici que acaben pèrdues aquest any, com dèiem, 18 milions. Què passa aquí?
27: Bé, malgrat aquests 1.060 milions d'ingressos, bueno, doncs hi ha una despesa en la plantilla esportiva professional del primer equip de futbol professional que s'endú a pràcticament 570 milions, em sembla que és... o sigui, ja més de la meitat ja va en aquesta partida.
4: Caram.
27: Després tenim unes despeses generals que creixen molt, que és un dels elements que crida l'atenció.
0: Despeses generals?
27: Sí, despeses de tot tipus, no? Pues de proveïdors, de salaris, de tot tipus.
4: De neteja,
27: de manteniment del camp...
0: I aquestes creixen?
27: Creixen moltíssim, és una de les partides que està més descontrolada o que creix de manera més notable i que es mengen pràcticament tota la resta. Queda una petita part, que són algú més de 100 milions d'euros, pel pagament d'interessos que aquest any han entrat en la compta de l'any perquè el Barça ja començava a pagar. I, bueno, són uns 111 milions d'euros que tot plegat fa que acabarien perduts. Hi ha un altre factor que jo crec que és important, tot i que entenc que per la majoria de l'audiència igual resulta una mica àrid, especialment comparat amb el tema que heu parlat abans amb el meu company.
0: Escolta'm, la vida té de tot, i els números del Barça també interessen a molta gent.
27: I és que són les famoses palanques, d'acord? El club, jo crec que el tall que hem sentit abans en la porta parlant de, ha fet una barreja, revaloritzacions, tal, jo crec que ha fet aquí un mix de coses estranyes i diferents, no? El Barça, amb números rodons, va fer palanques per uns 1.000 milions d'euros, no? Que aquestes palanques, ho hem parlat en alguna ocasió, el que són maneres d'avançar ingressos futurs,
0: Venent-te
27: més barat perquè un altre tregui en rendiment...
0: Actius,
27: no? Uh-huh. Drets de televisió, fonamentalment, i una societat fantasmal que es deia Barcelona Studios, va acabar dient-se Barcelona Productions i va tenir altres noms encara més liants que no vull dir aquí per no complicar la cosa, no? Clar, la venda de drets de televisió, quina conseqüència té? Ha venut un 25%, aquesta venda, aquest 25%, l'ingrés d'aquest... El 25% dels ingressos per drets de televisió ja no entren als comptes del club. Van directament al que s'ha quedat, s'ha comprat aquests
0: drets. El propietari.
27: Correcte. És una quantitat, no recordo exactament, però és una quantitat important que resta.
0: Tens.
27: Que tu ja no tens. I després ja... la que més polèmica va generar, que és aquesta de Barça Studios o Barça Productions, que el club, la direcció de la Junta d'en Laporta, va decidir que aquesta societat, que era pràcticament inactiva, que fracturava a dures penes mig milió d'euros en el seu moment, valia 400 milions d'euros. I va fer una operació estranya de venda de la meitat, per més o menys, del capital, i es va apuntar als comptes de diversos anys els beneficis d'aquesta venda i els beneficis de la revalorització, és a dir, de dir que això val 400 milions. Amb això, amb aquesta operació, en realitat aspiraven a més, perquè van muntar, volien muntar una operació a Wall Street, a la Bolsa de Nova York, col·locant-ho a la Bolsa de Nova York per un valor de 1.000 milions d'euros.
0: És a dir, que passem de que valgui o facturi mig milió d'euros, li posem una etiqueta de 400 milions i el volem vendre, el volem posar per quan deies?
27: 1.000.
0: 1.000. És un bon negoci.
27: Sí, sí. Que,
0: lo de 400... Ja m'agradaria saber-ho fer a mi, jo tinc uns diners a la llibreta, a veure si...
27: Lo de 400 a 1.000 no va sortir. Aquesta fallida operació va tenir un cost important de despeses de gestió, despeses financeres i tal, de diversos milions d'euros, que això, com diuen els anglosaxons, write-off, és a dir, tot pèrdua. I aquests 400 milions... continuaven sense estar justificats. Amb el canvi d'auditor, l'auditor va dir això no pot ser, i en dos tandes successives ha fet reduir aquests 400 en 300, és a dir que ara la companyia valdria alguna més de 100 milions d'euros. Xifra que els analistes i auditors amb els que jo he consultat m'han dit que tampoc hi val, tampoc. Però bueno. Però al final tenim 300 milions que hem hagut de restar de guanys que hem declarat en un altre moment. ¿Vale? Llavors, tot això que s'ha anat produint aquestes dues darreres temporades està afectant el compte de resultats i són un motiu més que explica que, malgrat aquests grans ingressos, acabem l'any en pèrdues.
0: Encara hi ha xifres més grosses, perquè el principal mal de cap del Barça és aquest deute acumulat que té. Aquesta setmana ha passat dels 2.500 milions, això fa, posa la pell de gallina, tenir un deute així.
4: No, sí. No pateixi.
0: Els 3.000 milions de deute, que és un altre rècord mundial. Això s'ha de dir que ho han aprovat els socis, és a dir...
1: Bueno, i perdona, és un honor, eh?
0: Sí, és un honor.
1: Home!
0: Tenir un rècord mundial.
1: Sí, és per quan tens el rècord. I després, a veure, si és una cosa no s'ha dit mai... Si tu deus 1.000 euros al banc, sí, tens un problema, però si tu el banc te'n deu...
4: No ho expliques.
0: Com era la dita, que no se n'han recordat.
1: Si tu deus 1.000... Sí, no,
0: a veure, si tu deus... A veure com és la dita. Com
27: sí,
0: és la dita.
27: Sí, si tu deus un milió al banc...
0: No, és que ni la saben, ni la saben.
27: Si tens un milió al banc, tu tens un problema. Deus un milió al banc, tu tens un problema.
0: Sí.
27: Si no el pagues... si li deus 1.000 milions, el problema és del banc.
1: Però ara, jo?
0: Ara sí. Sí,
1: que m'ho ha tret de la llengua.
0: Amb quin objectiu s'ha aprovat aquesta ampliació de deute i quins riscos té? Li he de preguntar així.
27: Bé, a veure, el deute del Barça després de les dues ampliacions de crèdit que s'han aprovat a l'Assemblea de Compromissaris de dissabte és brut de 3.000 milions d'euros. Una xifra molt respectable.
0: Però rècord, dieu, sí, no?
27: Però, clar, això és el brut. Això vol dir és el que tu deus sense comptar el que et deuen a tu. Vale?
1: Ah.
27: Si li restem, queda només en 2.100 milions.
1: Però s'està, això és escandalós. Amb el car que està tot.
4: Això no és res.
27: Llavors, aquí hi ha dos... S'ha ampliat aquest... Bueno, aquí està, òbviament, les obres del Camp Nou, del nou Camp Nou. Els deutes que s'arrossegaven ja abans, com a resultat de la gestió ordinària del club dels darrers anys. Aquí hi ha l'excés de massa salarial a l'època del Bartomeu, la crisi de la Covid, en fi, tot, no?, que va generant un creixement del deute perquè, efectivament, quan arriba la Covid, si ja tens les despeses altíssimes i no tens ingressos perquè no es juga, llavors vol dir que tens pèrdues constants i, a més, per mantenir la màquina en funcionament has de demanar més deute, no? Mm. Llavors el balanç era terrible. Llavors, aquest deute s'ha de sumar al deute associat al nou Camp Nou, no? Al nou Camp Nou, fem una mica per posar sempre en context, se li va adjudicar la constructora turca Limak per una, que va fer una oferta de 900 milions d'euros. Vale? Ara estem aproximadament als 2.000.
1: Bueno, però això és normal. Bueno,
4: sí, quan te poses en pobre...
27: Sí, això
3: més del doble,
1: De vegades vols comprar unes sabates, el teu número no hi són, i te n'has de comprar les que són més cares. I has de gastar 100 i te'n gastes 120. Sí.
27: Efectivament. Hi ha una part, òbviament, que s'explica perquè hi han passat coses, no? Hi ha hagut una inflació potent, determinades matèries primeres per la construcció han pujat de preu i de manera notable, però bueno, en general, més enllà d'això hi ha una desviació molt important de costos, no? Molt, molt important. Ja veurem com acaba, perquè en teoria hi ha una penalització pel retard que l'IMAC pugui tenir en entregar l'estadi.
0: Clar, però això no es va dir que s'havia anul·lat, això, que ja no...
1: Me sona que al final van dir que...
0: Al final em sembla que es va dir que hi ha aquesta penalització de Lima, que això ja els hi perdonaven. Sembla que la cosa va acabar...
27: No ha arribat a dir, però s'ha mostrat comprensiva. Llavors tot fa creure que al final la cosa no anirà molt lluny. Però, en teoria, el contracte, us en recordeu, aquell famós milió per dia, no?
4: Sí.
27: Bueno, pues,
4: la qüestió que acabin.
27: Està vigent, hauríem de veure, no? El que passa és que el retard serà molt, molt, molt gran.
0: El pressupost inicial ha dit que era de 900, i hem arribat...
27: Pues estem, després de les últimes ampliacions, apropant-se als 2.000 milions.
1: Bueno, és normal. Jo penso que fa... Poder que te diré que fa 5, 8 o 10 anys vaig canviar la tapa del vàter, em va costar 30 euros, i ara la mateixa que se m'ha tornat a trencar 70.
0: És que tot ha pujat molt, és el que diu vostès, ha pujat molt,
27: Sí. Efectivament. El que passa és que aquest tipus d'obra s'acostuma a assegurar un mínim, no? Però, bueno, és un tema de debat. Ara, el dissabte passat es van aprovar, com a conseqüència dels retards en les obres i de la desviació en el cost, es van aprovar dos crèdits, un de 300 milions i un de 210 milions addicionals. Els 210 són més per liquiditat, no? Allò que es diu, per tenir diners a la caixa i poder fer front a despeses i compromisos. Els 300 són directament per obres al nou Camp Nou. Aquests 300 tenen una característica especial. Tornant un altre cop enrere, tothom ha sentit parlar de que l'acord del Barça amb els inversors internacionals que assumeixen finançar les obres del nou Camp Nou tenien un acord que establia que els primers 100 milions eren pel Barça, hi havia un segon tram que era pels inversors per cobrar interessos i capital, i un tercer tram que tornava a ser pel Barça. És a dir, el prioritari, el que encapçalava el dret primer a rebre ingressos dels ingressos addicionals del Camp Nou era el Barça, no? En aquest crèdit de 300 milions, com que això ja és una desviació relativament important sobre el pressupost inicial, ja no és la primera, però aquesta ja, diguem, va una mica més enllà del que seria una desviació estàndard, els inversors han demanat que ells seran els primers en cobrar dels ingressos addicionals. És a dir, s'ha invertit la relació i, per tant, els inversors aquí s'han assegurat ser els primers. La qual cosa vol dir, bueno, pues que d'alguna manera ja veuen que la cosa comença a anar més justeta, no? L'obra està més justeta. Sense que això vulgui dir que estem en una situació catastròfica. El Barça, com he dit abans, està ingressant, els ingressos de partit van molt, molt bé, ja anaven molt bé a Montjuïc, continuen anant molt bé i, no hauria de passar res especialment greu, però la vida està per escriure, no?
1: I llavors, no digui això.
27: L'inversor ha dit, bueno, ens assegurarem...
4: Sí, però no cridi el mal temps, senyor Pérez.
0: No, avui estem fent un retrat dels números del Barça amb coses bones, amb coses molt bones i amb algunes ombres, i el que estem dient és que no hauria de passar res, les perspectives són bones, però sí que el Manuel Pérez està subratllant parts que li semblen més delicades, com per exemple el cost de la plantilla. La temporada passada la massa salarial va superar els 571 milions i aquest any el pressupost ha passat dels 636.
4: Però fixa't quina plantilla.
0: No, clar, s'ha de pagar tot això. Tu qualifiques aquesta dinàmica com a perillosa pel que suposo que ara deies, no? Perquè poden passar coses.
27: Correcte, perquè pot, primer, el Barça ja sap el que és la transcendència que té una plantilla cara, una plantilla fora de lo raonable. Ja ho sap, perquè ho ha patit, no? És a dir, no va ser casualitat que el Barça fos el club que pitjor, el club d'elit, no?, del futbol mundial, que pitjor ho va passar quan va arribar la pandèmia. No és casualitat, és que estava pagant la seva plantilla. En segon lloc, perquè el Barça tenia un decalaix aquests anys que l'anava afavorint, perquè se n'anaven els antics jugadors que tenien contractes d'aquests tan estranys que et paguen més a mesura que el contracte s'acaba, o sigui, quan et vas fent més gran cobraves més, però aquests contractes s'han anat acabant, per tant anaves baixant molt l'import de la massa salarial. Però sobtadament ens trobem que això ja s'ha aturat i que tornem a créixer, amb la característica de que hi ha molts jugadors de la Masia que probablement no estiguin a l'alçada des del punt de vista de l'ingrés, del salari, dels líders de la plantilla, no? Per tant, dius, bueno, és sorprenent que hi hagi aquest cost tan alt, no? Òbviament, el futbol té una dinàmica perillosíssima. L'aficionat, el soci, en aquest cas, que estem parlant dels...
1: Sí, ara, digue'm.
27: Sí. El soci...
0: Bueno, vostè no és representant del soci, eh? Vull dir
1: bueno,
0: que
1: jo vaig anar a l'assemblea,
0: Sí, bueno, però vull dir que no és representant. Sí, sí.
27: Té un interès que podríem dir és emotiu, esportiu, forçant una mica la cosa, i sentimental, no?
4: I tant.
27: Però no té un interès patrimonial.
1: Com?
27: És a dir...
4: No, allò és nostre, perdoni,
27: sí.
4: Eh?
27: Bueno, ja, sí,
4: allò és nostre.
27: Però, sí.
4: Que ho paguem cada any.
1: I tant. Sí, però, mascotes, sí. Mascotes.
27: Però jo crec que la majoria dels socis, jo no ho soc i, per tant, igual,
1: pues així.
27: Igual m'equivoco.
0: Bueno, va, a veure.
27: Fent la projecció...
0: Especialista.
27: El, diguem, no considera l'element patrimonial, no considera que està fent un gran esforç inversor de despesa pel que li donen, perquè realment el soci, comptant la quantitat de partits que hi ha en una temporada i demés, doncs tampoc està fent un esforç inversor de despesa desmesurat, no? Llavors, jo crec que en aquest equilibri el que antiposa és l'interès sentimental esportiu, és a dir, que guanya el meu equip, i la preocupació patrimonial ve molt lluny, molt, molt lluny, no? Jo crec que això explica gran part de les dinàmiques. Jo crec que en l'àmbit econòmic de l'esport, aquesta és una dinàmica que explica moltes coses.
0: Vols dir que el cor passa per davant del cap?
27: Correcte, 100%, i es veu cada cop que hi ha un problema financer o econòmic en un gran club de futbol, cap soci es planteja que aquest sigui el gran problema. El problema sempre és l'esportiu. Un directiu de futbol té problemes quan la pilota no entra. Si la pilota entra, la resta passa fàcil, no? Aquest és una dinàmica molt, molt, molt clara que marca el devenir econòmic d'un club de futbol professional. I la segona és que els jugadors consideren que tots els ingressos els generen ells, no? Llavors, quan més ingresses, més volen, i per tant és una dinàmica que o es té una governança molt clara o una directiva molt amb una claretat i un caràcter molt marcat, no? O al final ho aconsegueixen, és a dir, l'increment d'ingressos d'un club es converteix automàticament en increment d'ingressos de la plantilla. Jo crec que hi ha un fenomen d'aquesta mena al Barça actual. O sigui, és això una mica el que està passant, no? Que en un moment determinat hem passat de que la massa anava baixant, a una pujada marcada i que podria indicar que la dinàmica ha tornat a la dinàmica clàssica del futbol.
1: I jo què he de fer, doncs?
0: Pagar i callar. Exacte, i esperar que la pilota entri. Manel, avui ho deixarem aquí. Ha sigut realment molt interessant. Més enllà del titular d'aquests ingressos rècord, s'hi amaguen altres detalls que avui són els que hem volgut explicar.
1: Manu Dalla. Vol fer el mal a Catalunya.
0: Un plaer que ens hagis visitat com sempre. Fins
27: una
0: altra.
27: Un plaer.
0: Adéu-siau.
2: RAC 1. Ni des de dalt, ni des de baix, ni des del nord, ni des del sud, ni des de la muntanya, ni des del mar. Barcelona no es pot mirar de lluny, cal viure-la de ben a prop. BTV, on veuràs i viuràs tot el que ha passat,
6: passa i passarà a Barcelona. BTV, a peu de carrer.
7: Vine a la 18a Fira Modernista de Canet de Mar, que aquest any està dedicada a la gastronomia.
8: Prepara't amb tota la família per tornar a gaudir d'un cap de setmana ple d'activitats.
7: Mercat d'artesanies, espectacles, visites guiades, exposicions, tastos gastronòmics i tot en un entorn modernista.
8: T'esperem els dies 25, 26 i 27 de setembre.
7: Més informació i reserves a firamodernistacanetdemar.cat.
9: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
10: Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Tornen...

0: Per liderar-ho, amb els programes executius d'ESADE et preparem per prendre decisions més enllà del soroll global i impulsar resultats en entorns incerts. Informa-te'n a ESADE.edu i lidera el que vindrà.
1: El 26 i 27 de setembre, vine a l'Obrim Vilafranca. Descobreix 20 espais del ric patrimoni arquitectònic vilafranquí. Tots ells amb visita guiada.
2: Reserva la teva plaça per a l'esdeveniment a entrades.vilafranca.cat a partir del 17 de setembre.
1: T'esperem a Vilafranca del Penedès, capital del vi. Més informació a turisme.vilafranca.cat.
3: Hi ha casos fàcils i després hi ha els que necessiten alguna cosa més.
4: A Clínica Pia Esteller fa 40 anys que resolen els que semblaven impossibles. Implantologia complexa amb tecnologia avançada, saber fer i un tracte exquisit. Perquè quan tot es complica, es nota qui en sap de veritat. Clínica Pia Esteller, experts a retornar-te el somriure. Més info a clinicapiaesteller.com.
5: Mamma Mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'ABBA. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mammamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
6: Tornen els dies del Drac a Omoda Jaeco M Automoción. De l'11 al 26 de setembre descobreix tota la gamma Omoda i Jaeco amb fins a 15.950 euros d'estalvi i no comencis a pagar fins al 2027. Disseny exclusiu, tecnologia d'última generació i prestacions pensades per a gaudir de cada trajecte. Vine a descobrir els dies del Drac. Omoda Jaeco M Automoción, Barcelona, Mataró i Girona.
7: Ja ho has sentit, sí, no? O sigui, sí, que total, estem perfectes.
8: Això no és el,
9: no és el que ha dit.
7: No, que està molt bé. Només hi ha una mica de res, 4 milions que pugen i baixen.
10: L'important és que guanyem, ja està.
9: Quants més, però vaja.
7: No, perquè sou uns derrotistes.
9: Marc Pallada, bona tarda.
11: Bona tarda.
9: El govern espanyol reforça el dispositiu policial a la frontera amb Ceuta.
11: El Ministeri de l'Interior ja ha identificat 2.400 menors que van entrar a la ciutat autònoma de manera irregular. La Moncloa admet preocupació per la situació i per una altra possible entrada prevista de cara a aquest dimecres. Enviat especial de RACU a Ceuta, Adrià de las Heras.
12: Sí, Fernando Grande Marlaska calcula que encara queden unes 3.000 o 3.500 persones dormint a les platges i carrers de Ceuta. Són les persones que no han aconseguit entrar als recursos d'acollida que ha muntat el govern espanyol. El ministre també ha donat dades d'afiliacions de menors. En total, ja n'han registrat 2.400. Aquest era el balanç.
13: Ja se realizan más de 105 triajes al día. Hemos realizado ya más de 2.500 de personas mayores de edad. Que en relación a los menores, 1.700, algo más de 1.700 menores.
12: Marlaska ha admès que segueixen de prop la nova crida que corre per xarxes per fer una nova entrada el dimecres. Diu que tots els cossos implicats estan preparats i també ha afegit que ha enviat 3 escamots més de policia per fer-hi front. Desenes de veïns han escridassat el ministre a l'entrada i a la sortida de la delegació del govern espanyol a Ceuta.
11: Gràcies, Adrià. Als Estats Units, les principals cadenes de televisió, com ara ABC, CBC, Fox News i NBC, han decidit plantar Donald Trump. Han acordat suspendre la cobertura conjunta del president dels Estats Units després que la Casa Blanca hagi bloquejat la CNN i no li permeti exercir les funcions informatives juntament amb MS Now i el diari Politico. Els 3 mitjans vetats per l'administració Trump han presentat una demanda perquè se'ls ha negat l'accés sota pretext infundat de que es dediquen a difondre mentides. A Catalunya, la Fiscalia demana 25 anys de presó per 8 manifestants que van participar en les protestes per l'empresonament del raper Pablo Hasél. Estan acusats d'intent d'homicidi per calar foc a un furgó de la Guàrdia Urbana de Barcelona amb un agent a dins. El Ministeri Públic també acusa els encausats dels delictes d'atemptat contra l'autoritat, desordres públics, danys i manifestació il·legal. Les manifestacions en defensa de Pablo Hasél es van fer a Barcelona al febrer del 2021. I a aquesta hora, TMB i els sindicats estan negociant per poder desconvocar les aturades previstes per demà al Servei de Bus Urbà de Barcelona. En espera dels resultats d'aquestes negociacions, la Generalitat ha fixat els serveis mínims del 20% entre les 10 del matí i les 4 de la tarda. En hora punta, entre les 4 i les 5 de la tarda, els serveis mínims seran del 40%.
14: Vine a la castanyada del Cabra Rock! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex-embuster i els pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes!
8: artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades

0: cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben. RAC 105, emissora oficial.
1: Acabem amb la previsió del temps. Avui la calor ha tornat a ser molt intensa per l'època i s'han fregat els 37 graus a la Vall de l'Ebre. S'han arribat també els 35 a diferents punts de l'interior. La temperatura continuarà molt alta tota la setmana i també es mantindrà el domini del sol, tot i alguns núvols poc importants, però les nits continuaran sent fresques o una mica fredes al Pirineu.
2: A veure, que hem hagut de recuperar el senyor Marcelí, que s'ha marejat pel que estava comentant l'Arnau Vila. Arnau, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda.
2: I el Roc Estancoixer, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Estan parlant de banyadors.
3: Bueno, és que estem, hem comentat les imatges d'impacte del presentador d'esports del Telenotícies del cap de setmana.
4: Com
3: sí.
4: Montalvo.
2: El Jordi Montalvo.
3: Jordi Montalvo, que ha sortit a Instagram amb banyador slip, ensenyant el gluti i ensenyant les cames, no sé jo, i llavors, clar, estàvem comentant...
2: Que jo deia que a França, que hi ha estat aquest estiu, sí, a les piscines franceses t'obliguen a anar amb aquest banyador slip. No pots anar amb un pantaloner.
5: Però, perdona.
2: Sí.
6: Per nedar és el millor.
2: A França vas així, perquè d'alguna manera es dedueix que si tu vas amb pantalonet pots entrar de fora amb pantalonet, i el que és la norma higiènica és que entris amb aquest banyador ajustat.
5: Sí, però també pots portar un banyador slip brut. O no és més que brut.
6: Perquè no el pots... És incòmode de vestir-lo.
2: Clar, tu no pots anar pel carrer. Com se t'embruta aquest banyador?
5: El portes com si fos un calçotet.
6: Ui, molt incòmode.
5: Durant moltes hores.
6: Esclava tot.
5: I allò està brut i fastigós.
7: Mira, però per ell no porto el senyor Vila.
2: Explica el teu.
7: Que va com un tauró amb una aleta.
6: Però això és d'interès.
2: Sí, i tant, que és d'interès.
6: No, és un tauró a la part del darrere. Ja com si...
3: És cutre. És cutre.
6: Com si fos l'aleta.
3: És cutre.
6: I a la part del davant hi ha els ulls i les dents del tauró.
3: Portera, que és.
4: Favor.
6: No, però està bé, està bé.
3: Parada, ¿usted ha visto el banyador del presentador del
4: Claro que lo he visto, claro que
3: no
4: sí.
3: No me has dicho nada.
4: Hombre, porque eso ya
3: coméntalo.
4: Porque lo miro por la noche.
2: Ay, bueno, Arnau, avui ja tenim el pa de quilo preparat,
6: sí,
2: no?
6: Sí. De fet, no sé si has vist que xarxes, l'Atlètic de Madrid ja ha respost en aquesta guerra que proposa José Mourinho. Tu estaves molt inquiet amb el tema de la impressora.
2: Sí, jo fa hores que vull saber d'on ha sortit aquests dos folis, un foli que va portar Mourinho a la roda de premsa, que diu, bueno, clar, tu, no és el teu camp, què passa?
7: Ara, un foli amb dues fotos.
2: Sí, llavors, on s'ha imprès això?
6: Que li ha ajustat les fotos a tamany...
2: Qui ho ha fet, això? És la meva curiositat.
6: Bé, no responen a aquesta pregunta, però sí que han penjat un vídeo amb una impressora d'on surt un full on surt José Mourinho i el missatge "Stop acoso arbitral ya". És a dir, l'Atlètic de Madrid que s'hi recrea contra José Mourinho i el Real Madrid.
7: Tot plegat per no dir que són dolents com la tinya tots els jugadors del Real Madrid.
2: Aquesta és l'estratègia que li està funcionant. Un moment, que la Marta Tús.
5: Ja comencem.
2: Estàs bé?
5: Estic molt bé, però no caricaturis el programa.
2: No, però m'ha donat la sensació que necessitaves...
5: Ja comencem.
2: Havies de tossir una miqueta.
7: Vols jornales.
2: Jornales. Espera't, que ara li envia les jornales.
7: Llença
2: les jornales a terra.
4: Qui és? Que trencaran la taula.
2: Però l'estratègia ha funcionat, perquè de què estem parlant? Però malament que juga el Madrid. No, estem parlant dels àrbitres.
7: És que és una vergonya com juga el Madrid.
6: Però al míster Lluís Carreras sí que li preguntarem com juga aquest Madrid de malament.
7: Malament!
6: Malament, sí, malament. I avui una pregunta del dia que... Hi apareix Mourinho, però hi ha altres tres entrenadors. Avui us preguntem quin entrenador no es menjarà els torrons.
7: Ah, Mourinho.
6: Mourinho és la primera opció.
2: Sí.
6: Manolo González.
7: També.
6: Després de...
4: Puta racó.
6: Dues derrotes consecutives i l'última bastant dolorosa.
4: Tanta polla amb la derrota.
2: Manolo.
6: Sí que s'ha dit, s'han dit coses. Arbeloa, que és l'entrenador del Fulham, que està... penúltim a la Premier League.
2: Que si el voleu seguir, si voleu saber què fa el Fulham, que jo, mira, ara m'he aficionat per, saps?
7: Sí.
2: Per l'Arbeloa. Hi ha un compte que és a Fulham en català.
6: Boníssim.
2: Que pot seguir tota l'actualitat de l'equip en català. A la xarxa X ho trobareu.
6: I que li genera molta contradicció a la persona que porta el Twitter perquè no vol l'Arbeloa, però és del Fulham.
2: És així.
6: Llavors, bé, Fulham, Arbeloa o Xavi Hernández.
4: Oye.
6: Que aquesta setmana s'estrena amb els Països Baixos contra Alemanya. Són les quatre opcions que donem.
2: Aneu votant i d'aquí mitja horeta en parlem. Gràcies a Arnau.
6: Fins ara.
2: Rocco, de què parlarem?
6: De banyadors.
2: Estàs aquí amb el mòbil consultant coses?
3: És que hi ha una sèrie que em farà molta il·lusió veure-la, que l'estrenarà a Movistar, que parla sobre l'època de l'inici de la preparació dels Jocs Olímpics de Barcelona 92.
6: Ah.
3: I també estarà el David Verdaguer i estava buscant exactament quin paper farà el David Verdaguer, l'actor.
2: O sigui, una sèrie prèvia als Jocs Olímpics.
3: Exacte,
2: de la preparació.
3: Expliquem com va anar tot aquella, tot, tot el, la preparació dels Jocs Olímpics de 92. I això és una de les apostes de la nova temporada de Movistar. En pararem d'això.
7: I explicaran com arrestaven i torturaven gent com? Catalanista?
3: Això sí, a Barcelona 92 va passar això.
7: Sí, a Barcelona 92 van arrestar un munt de gent que deien que eren de Terra Lliure, que no tenien res a veure, i van arrestar gent i van torturar-los. Sí, senyor.
3: Torturar?
7: Torturar vol dir torturar.
2: Garçon! No sé si Movistar voldrà explicar... Bueno, per això dic que és interessant, a veure què expliquen.
7: Van passar moltes coses. Explicar que expliquen.
2: No, van passar moltes coses.
3: I Samaranch, que estarà pel mig, és a dir que...
2: Sí, tant pel mig.
7: Samaranch, una bellíssima persona.
2: Bueno, sí. Ara en parlem.
8: Versió RAC 1.
9: Torna a la rutina amb la tranquil·litat i la seguretat de comptar amb un cuidador contractat legalment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per... Cuideo.
10: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
11: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
12: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
13: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
14: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
15: Per protegir la teva llar, cada segon compta.
16: Per això, amb Verisure, responem en menys de 20 segons per oferir-te una protecció millor davant les ocupacions.
17: La nostra alarma és capaç de detectar qualsevol intent d'intrusió a casa teva i d'enviar a la policia les proves necessàries perquè intervingui de seguida i així evitar-hi una ocupació.
16: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
18: Verisure.
19: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda i Jaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
20: Xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
21: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
22: I sopem a les millors taules del món.
23: En aquesta terra protegim i acollim.
24: Fem barri i fem pinya.
25: I fem i no deixem de ser.
26: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
27: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
28: Generalitat de Catalunya.
29: El govern de tothom.
30: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot.
31: Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música amb el Sirex, humor amb Joan Pera, benestar, gastronomia i molt més.
30: Informa't a club65.es amb el patrocini del RAC.
32: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
33: Perfecte, aquí el tens.
32: Ja?
33: Ja.
32: Sí?
33: És així?
32: De debò?
33: I tant, de debò.
34: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
35: La llibertat t'està trucant. Elegeix lliurement entre un Jeep Avenger 100% elèctric, híbrid o de benzina. I gaudeix del SUV compacte més urbà de tots amb unes condicions immillorables. Corre a Sarauto, el teu concessionari Jeep a Sant Fruitós del Bages. Més informació a sarauto.com.
36: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
37: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
36: Us hi esperem.
38: Mira, ja ve, recta final.
39: Mare de Déu.
36: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
40: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
41: Un autèntic bochorno.
37: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
36: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
37: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra i Ral d'Avinyó.
36: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Versió RAC1 amb Marc Serra.
0: La Selva, la marca del bon pernil, us ofereix aquesta secció.
1: Bueno, discutim de política internacional ara. Amb el Rocco i companyia.
2: Sí, molta política.
1: De política internacional.
2: I que fiquéssim del que estàvem parlant.
1: I escolta'm.
3: És que això no, ni tan sols en públic ho podríem dir.
1: No, va, escolta'm, que després la gent s'enfada perquè diuen, no, clar, expliqueu
4: diuen
1: el que esteu...
4: Que digui blau en alemany.
1: Eh? Blau, com es diu blau en alemany? Ha sigut un dels dubtes del programa, Rocco.
5: Blau o blau?
2: El color.
1: Que ens han dit que es pronuncia igual.
5: I s'escriu blau.
1: Blau.
5: I com es pronuncia?
3: Blau.
1: Igual que en català.
3: Clar,
5: perquè ho hem demanat al traductor de Google, sí. I deia blau.
1: Que això la Xènia encara ho deu tenir buscat.
5: Blau.
1: Això ho tenia la Xènia. Ja, després ens ho posa, perquè ha sigut un encàrrec per tu, perquè quan vingui el Rocco ens dirà exactament
3: com... Eine grüne Jacke. Und das ist eine rote Jacke. Und das ist eine blaue Jacke.
4: Blau.
1: No, veus blau, no entès res de la resta.
4: De la jaqueta.
1: La teoria del senyor Marcelí és que l'alemany s'entén perfectament.
3: This is grün. This is blau.
5: Green, sí. O sigui,
1: sí,
5: green,
1: no, sí, aquests ja ho entès.
3: This is weiss.
1: A veure, anem al blau. Què em vols posar ara? El blau en què? En alemany o en què? El blau en alemany.
5: En alemany.
1: A veure, tira.
5: Blau.
1: Però diu blau.
5: Blau.
3: Blau.
1: Va, doncs ja està, blau, escolta. Molt bé, vinga, anem a la tele.
3: Escolta'm, la Dulceida, que presentarà el seu musical. Per cert, estan gravant ja, ja han començat a gravar.
1: Hem mirat els comentaris del seu vídeo.
3: No t'has apuntat tu, finalment, no?
1: A
3: la gran cita?
1: No. Dic, hem mirat els comentaris del vídeo de la Dulceida i hi ha gent que no li fa gaire il·lusió.
3: Hi ha gent que no li fa il·lusió perquè diuen...
1: Hi ha altra gent que sí, eh?
3: Sí. Perquè comenten,
1: menys,
3: tenen
1: però...
3: tot el dret del món a queixar-se o a opinar. Mm. La Dulceida és una noia que ho arrasa a les xarxes socials.
2: Ja, bestete.
3: Però...
2: ¿Cuántos seguidores tiene ella? ¿Cuántos tenéis vosotros?
1: La vegada,
3: el tema és que Dulceida fa i ha fet contingut en castellà sempre.
2: I
3: hi ha gent que li retreu que digui, home, és que aquesta noia fa contingut en castellà, ara la contractem per fer contingut en català, ara ho ha de fer perquè...
5: Una enyorda.
3: Ara quan cobra,
5: fa en català.
3: I abans no ho pogut fer encara...
1: No,
3: que és la mateixa història que li va passar a les Canes.
1: I que les seves xarxes privades, que evidentment pot fer el que vulgui, continua fent contingut en castellà.
3: En castellà. Bueno.
1: Llavors, clar, se li paga, fa el contingut en català...
5: Té 3,4 milions de seguidors a Instagram.
3: Com ho justifica la cadena? La cadena ho justifica. Mireu, si necessitem agafar o trobar gent públic, un target públic jove, hem d'anar a gent que tingui molts milions de seguidors. I, a més, si són catalans, encara més, encara que facin contingut en castellà.
1: Potser els seguidors d'aquesta noia no es miren a TV3.
3: Alguns seguidors de les Canes deien que sí, que havien pres català gràcies al programa de la
1: Travessa.
3: Bé, la Dulceida farà el piro musical de TV3. Recordem que el líder d'Oques Grasses serà el que decidirà les cançons i les peces de les cançons que veurem en el piu musical. A la millor, escolta'm, li dona també el cap d'any.
1: Aquí. Bueno,
3: de TV3.
1: Què vols dir? Com una prova.
3: A la millor,
1: també podria ser, eh?
3: Perquè l'any passat...
5: Però ho has somiat o no?
3: No, he somiat. No he somiat res. Aquesta vegada no he somiat.
1: Encara falta per somiar.
2: No, que són sempre la Laura Escanes i el Niki Núñez.
3: Sí, però l'any passat ho van anunciar quan van presentar la graella de la nova temporada i van dir, ja ho tenim.
1: I perdoneu, a lo millor la Laura Escanes i el Niki Núñez tenen ganes de fer cap d'any amb les seves parelles.
3: No, jo me'ls vaig trobar a la presentació de la graella i estaven esperant que el truquessin. És a dir, estan encantats. Hi ha gent que per cap d'any, si surt a casa i de sol en tot, també és que millor, eh?
1: Si tens una excusa per no estar allà encallat, doncs també és veritat.
3: A més, no paguen malament, al voltant de 5.000 euros per estar allà.
2: Que Déu, Zara!
3: Tot i que passes fred, eh? 5.000, 6.000 euros.
2: Quan paguen?
3: 5.000, 6.000?
2: Un milió de pessetes!
4: Què dius, ara?
3: Però tiene que hacer Jordi Montalvo en bañador.
1: Per fer 12 campanades, vull dir, veure...
4: Un milió de pessetes per no fer...
1: No.
3: Passes fred, perquè les Canes...
4: Quan jo vaig fer amb Sant Cugat...
1: Què van cobrar?
4: Van fer Sant Cugat,
1: sí, què van cobrar?
3: Jo vaig cobrar 600 euros, m'ho van fer per 8TV.
1: Està molt bé, per ser 8TV,
3: 600
1: està
3: euros.
1: Molt bé. Devia ser un error. Què tal, com estan
3: les coses? M'ho vaig passar molt bé.
1: No, doncs endavant.
3: Va, amb la Mireia Canalda.
2: I con la Vane un any.
3: Crec recordar que vaig fer un 3, algo de quota.
1: Molt bé.
3: No vaig fer malament.
1: No, escolta'm.
5: Està prou bé.
1: I que era en directe.
4: Sí. Com ha de ser,
1: les campanades han de ser en directe.
3: El de continuïtat ho va clavar el segon. No. Va tenir, doncs ja està, saber fer-ho molt bé.
1: Ben fet i cobrat.
3: Molt bé. Escolta, vaig veure el nou nas de l'Andy el divendres, sí. El de viernes, que el va presentar. Clar, dius, home, això m'ha costat una pasta. Segons ell, li va costar molts diners. Com un...
1: Home, que hi havia molt a arreglar, eh?
3: Molt.
4: Jo, home,
3: li ha agafat un trosset de l'orella.
1: Sí.
3: També una part de...
1: Una costella, pot ser?
3: Una costella. Sí, per al hueso, per fer el hueso. El tema és que ha anat al programa cobrant, evidentment, i això li ha pogut donar al turc, al doctor turc, perquè, evidentment, és car, aquest home. Ara, s'ha de dir, els resultats, veurem si això d'aquí un mes o dos, on arriba el Nadal,
1: jo
3: i comença a caure.
1: Jo vaig pensar que hi hagi un refredat fort. Aquí tens una grip que et vingui una mica de moc. I,
4: la meva senyora.
5: Home, l'he millorat molt.
1: Però tu imagina't, amb el dolor, és el primer que vaig pensar, amb el dolor que fa el nas, que sí. Qualsevol cop ja... Això acabat d'operar, ara agafes un refredat d'aquests tontos d'aire condicionat...
4: Ui!
1: I quan veus les estrelles,
4: i quan
1: veus
4: una al·lèrgia, una al·lèrgia.
3: Sí. I quan col·loques l'aparell aquest que et treu els pèls del... Però la pregunta és, et creixerà pèls allà?
4: No.
6: Sí, bueno. Perquè la piel és original, no?
4: No, home, però si és de la costella que creixen pèls.
5: No crec que tingui pèls.
6: No, però la de la costilla ha sacat el hueso ja, per reconstruir el tabique.
3: No, jo crec que... Anem a explicar com ho ha... Anem a escoltar com ho ha fet, això.
1: A veure.
7: Además, te lo voy a enseñar. Te ha quedado estupenda. ¿Y lo que llevas qué es? Son unos retenedores para que se sostenga mejor la nariz. Y... ¿Cuál fue la causa? Porque se ha hablado de todo
3: durante la historia
7: mía. Yo me costaba respirar, pero muy poquito.
3: Sí, claro.
7: Y tenía desviación de tabique. Fui a dos cirujanos y dijeron, mira, tío, tampoco lo que tienes para operar. Y fui a otro cirujano. En ningún momento voy a decir su nombre, porque esto fue un cúmulo de circunstancias. El tío tiene una carrera muy dilatada y a lo mejor ese día, pues tanto por mí. Yo también cometí un error porque me llevé una temporada poniéndome una crema, que la crema lo que hacía, si se sobrepasaba 5 días de ponerte esa pomada, te pudría la nariz.
3: Hostia.
7: Y yo ese me llevé como 4 o 5 meses poniéndome esa pomada. Poco a poco, la nariz se fue destruyendo. Fui a Barcelona, me vio un cirujano que también... Un talento brutal.
1: Tothom,
7: y entre él y Serkan Gode, que es el cirujano turco, son las dos personas que uno supervisando y el otro llevándolo a cabo.
8: ¿Qué te cogen? Perdóname, ¿una costilla o...?
7: Un trocito de costilla para ponerla en su... donde corresponde. Sabes que las orejas somos como los lagartos, nosotros se regenera.
8: Porque también te ponen un trozo de oreja.
7: En la aleta. En lo que
8: las aletas están hechas con la oreja.
7: Entonces en mi casa de caso dice, yo la escucha por la nariz.
8: ¿Cuántas horas de operación?
7: 8. El tipo no es barato, pero claro.
8: ¿Para cuándo la tienes perfecta?
7: Yo creo que en 2 o 3 meses.
1: Jo tinc molts dubtes, eh? Hi ha una crema al mercat que si te la vas posant al nas et destrueix i se't pudre.
5: I ningú no li va dir. Perquè això va durar mesos, eh?
3: I ella li va receptar un metge, eh? Que se suposa que entén d'això.
1: I ella al vespre, quan es posava la cremeta, no veia que...
3: S'estava podrint.
1: El nas aquell anava desapareixent. Tot és estranyíssim.
3: I ara fa pocs minuts, deixa'm comentar-te que fa... Ara comentarem el tema de les sèries de Movistar, però fa pocs minuts estàvem el Joan i jo mirant l'inici del programa del Jorge Javier, Diario de Jorge, i ens hem quedat els dos bocabadats amb el comentari que ha fet el Jorge.
6: Què ha dit?
3: Escolteu l'inici.
9: Son casi las 6 de la tarde. Son casi las 5 de la tarde en Canarias y estamos en estos momentos viviendo un momento histórico en Mediaset. A esta hora de la tarde, este es el primer programa que no produce Ana Rosa Quintana. Aquí estamos. Y ahora vamos, hecho histórico. Y ahora vamos con el sumario.
1: Noi, però ha dinat fort, eh?
3: És que
1: jo no sabia ni que fos en directe, el programa.
3: Aquesta productora ho té tot. Té el matí, tot el matí. Tot el matí ho fa ella. Una part de la tarda també ho té ella i el cap de setmana. És un escàndol. Realment és un escàndol. Però és una empresa privada.
6: Clar.
3: És una empresa privada. Bueno, si fos una empresa pública...
1: Poden
3: ja
1: fer que els doni la gana i poden tornar els favors que els doni la gana.
3: Efectivament. Però estan guanyant una de diners amb programes que la veritat és que no estan...
1: Bueno, anava a dir, sí.
3: Vivint els seus millors moments. Molta
1: empresa, però la cosa va avall, no? Sí, Telecinco.
3: No està vivint...
1: No
3: en canvi, 4 estan molt contents.
1: Ah, sí?
3: Perquè han derivat ja directament a... Ok, molt bé, la U està fent... Està fent aquest... aquest tipus de formats amb ideologia més d'esquerra, podríem dir, no cal ser tonto per veure que, allà estan tot el dia amb el tema de l'àtic de Ayuso, és a dir, que van fotent.
1: I Broncanos d'esquerra...
3: I veus la Sexta i veus una mica quina és la ideologia. I han fet, doncs anem a la dreta. I llavors han col·locat...
1: Això és perfecte, una empresa que tu pots tirar una cap a un lloc i l'altra cap a un altre.
3: I ho estan petant. Ho vaig dir l'altre dia. Porten, ja el que portem de mes, estem a 21 de setembre, 4 està a 2 punts de diferència de la Sexta, per damunt. Per damunt. És a dir, que la Sexta, en aquests moments, els ànims estan sota mínims. I, a més, no ha de ser fàcil, perquè és una empresa que paga molt bé els salaris, i veient una mica el resultat dels programes, no crec que ho estiguin passant gaire bé. Ferreres està amb unes audiències que jo feia molts anys que no els veia.
1: I ara ve la Sèptima, no?
3: L'únic que se salva...
1: Vaig veient anuncis de la Sèptima, ara,
3: l'únic que se salva una mica... és Arús, que és l'únic que fa 2 dígits d'audiència cada dia.
1: Jo me l'amoresta... Claro, perquè al final l'Arús, la gràcia
2: sí,
1: és...
2: Que, no hi ha aquell mal rotllo, és un vídeo divertit...
1: Sí, cacau, no?
2: El que està en la playa i sí. Le da con la escoba i tota aquesta cosa que fa risa.
4: Sí. La playa con la escoba.
2: I està l'Angie Cárdenas, que m'encanta.
1: Encara fan l'imbècil del dia?
2: Sí, o la de Teletúlia...
3: No,
1: del mes.
3: El gambazo, feien una cosa que es deia el gambazo. Tot això és idea de l'Alfons, eh?
1: És que és un geni.
3: És un geni.
1: Bueno, però això és veritat, és un programa que no cal que et preocupis per la política. No. Sempre hi ha un nen que cau, algú que rellisca... Pues, jo que
5: està la mellizca.
1: Sí, una notícia curiosa. Pues mira.
2: La mellizca aquella...
1: Però ja no hi ha Kaiser com ara que està a TV2, que hi ha Kaiser aquí.
4: Mal humor, eh?
1: Sí, el veig com de mal humor, amb una camisa molt fosca.
10: Hola.
3: Bueno, sí. Es una mica...
10: Estamos hablando del caso del juez Peinado que lleva...
11: ¿Está justificado la decisión de que sea un jurado popular quien juzgue a Begoña Gómez?
10: No, absolutamente no está justificado, pero ya es un hecho, Esther. Es una cuestión diabólica. Esto tiene que ver con la sección 23, una sección 23 de la Audiencia de Madrid que está compuesta por activistas del PP. Jueces activistas del PP, en primer lugar...
1: A TV2 li posen una música per sota que nosaltres no li posem, eh? Mira.
10: En la sala segunda del Tribunal Supremo, la sala penal, y también por Vergés de Ramón, que es un magistrado que directamente ha hecho todos los audios que han guiado, ha peinado a esta este momento, pero si me dejas te explico.
1: Mira,
10: han partido.
1: Y si no me dejas no también, ya verás.
10: El señor Peinado. Porque
1: pues perdoneu, això se li ha de dir al Clapés que quan torni la Kaiser li posa una musiqueta.
5: Que li dóna més rima.
1: Calma, que se li dóna gràcia.
3: Bueno, de la Sèptima tinc un parell de notícies que comentar-te. Sí. Una d'ells que hi ha un empresari de Canàries que havia ja agafat el nom de la Sèptima.
1: Ui, sempre passa això.
3: Jiménez Los Santos li diu la Sèptica.
1: Abans que estrenin, eh? Ell ja veu
3: abans que estrenin, no, l'escèptica. Sí. L'escèptica...
1: Has de fer gràcia, eh?
5: Quina mala baba.
3: Sí. I llavors, cada dia que parla, jo me'l poso 10 minutets pel matí, vaig passant a un, a l'altre, poso el Jordi, l'escèptica. Bé, doncs, diu que ell té el nom ja agafat i que hauran de pagar.
1: I què vol diners? Clar, això és un negoci, eh? Hi ha molta gent que viu d'aquestes coses. Quan, per exemple, veuen que hi ha una empresa que comença a treure el nas, hi ha molta gent que comença a registrar dominis d'internet.
3: Doncs mira,
1: si aquella empresa vol...
3: va registrar la marca el 2023.
1: Visionari. Potser va pensar, 4, la Sexta, que vindrà ara? La Sèptima.
3: Hauran de canviar el nom, a la millor.
1: O pagar.
4: I si li diuen la 7?
1: També. No sé si n'hi ha un altre que es diu La 7.
3: Hi havia un canal que es deia La 7,
1: sí,
3: que era de Mediaset. Crec que era de Mediaset, i van canviar. I van canviar. I després que diu Javier Ruiz, que és el director...
10: Aquest és comunista, socialista.
3: Diu que no hi ha diners, però que tenen molta gana i empenta. Bueno, això ho diuen tots sempre. Tots ho diuen, aquesta és la frase.
4: Totes les teles i tota la ràdio.
1: Això vol dir que els sous també seran fets d'il·lusió.
4: De 7 xifres.
1: Sí.
3: Bé, l'impacte del dia aquí a Catalunya ha sigut unes declaracions que ha fet el nostre company Jofre Llombard, que havia sigut sotsdirector aquí a RAC1, que Ostres,
5: m'he quedat... director del món a RAC1, sí.
3: Sí, sí.
2: I també va estar directiu.
3: I també va ser directiu.
5: També, és veritat. Sí, senyor.
3: Sots director.
1: Ara no recordo quin era el càrrec que tenia la ràdio.
5: Cap de programes.
3: Sí, el segon.
2: Cap de programes.
4: Sí, no m'ho feu dir perquè no me'n recordaré. Quan hi havia... Ni que em matéssiu ara mateix.
3: Havia algun digital que havia posat que havia sigut director, però no.
1: Amb Jaume Paral.
3: Sí, amb Jaume Paral, efectivament. Feien duet. Ha fet unes declaracions a un podcast que diu Focus i ha comentat una cosa que m'he quedat gelat.
12: Jo el 2009-10 vaig patir un cas d'assetjament laboral per part de Manel Fuentes i ja des d'aleshores m'he proposat treballar de manera que no reproduís allò que vaig patir. És, avui m'enfronto amb tu, demà no puc viure sense tu. Avui et desbronco, demà et dono les gràcies. Avui et felicito, demà et critico de manera descarnada. Avui no puc viure sense tu, demà t'amenaço de que no tornaràs a trobar llocs de treball en aquest sector, si depèn de mi. I el maltractament és tot. És tota la muntanya russa. Quan puja i quan baixa. Haver vist en primera persona com es genera un ambient tòxic, i aquí és on hi havia insults, amenaces, mals tractes, mal humor, canvis d'humor, el que ara es diu ghosting, crec que una part de tu es vacuna per intentar no reproduir aquella toxicitat en els teus ambients de treball.
3: Que bé parla i que bé s'expressa, eh? Ho he deixat més clar que l'aigua.
1: Crec que és un cas que ell hi ha rumiat molt, segurament n'ha fet teràpia i tot d'aquest cas, per tant, el té claríssim.
3: No és cap sorpresa per la gent dels mitjans, perquè era una cosa que ja ho sabíem.
1: Algun altre cas que també podia explicar pràcticament el mateix, i de l'única cosa positiva que crec que en podem treure del que està explicant, la versió del Jofre, el que està explicant és que ell diu que ha après això i que, per tant, mai, si depèn d'ell, no?, tindrà aquest context tòxic al seu voltant, que, per tant, una vegada ho has viscut, el més positiu que pots fer és, evidentment, sortir, si pots, d'allà, i intentar no reproduir el que t'han fet a tu. I recordo alguna edició del Tranquil·lament amb el Guix, que havíem parlat de persones tòxiques, i li havia preguntat al Guix què fer davant d'una persona tòxica, i el Guix, la resposta era contundent, era marxar.
5: T'has d'allunyar.
1: I jo li deia, no, però a veure, però què li pots dir? Deia, no diguis res, marxa. O sigui, allunya't, no hi ha solució. D'una persona tòxica no hi ha solució. Perquè diu, si tu hi vas allà, t'hi enfrontes, tal, no sé què, no en sortiràs bé. O sigui, si la detectes i pots, aquest és una cosa important, si és un món laboral, però si no pots marxar. No? Però si la detectes i pots, marxa.
5: Marxa. Mira, la Marta Romagós ha fet un tuit, ara fa dues hores, parlant d'aquesta entrevista, i diu, el dolor continua 16 anys després. Gràcies, Jofre Llombart, per explicar-ho amb totes les paraules.
4: Perquè doncs ella també s'hi va trobar.
5: Exacte. I també ho va explicar.
3: En una entrevista.
5: Ella. Va ser la primera en explicar-ho.
1: Sí, tot això, Manel Fuentes no ha dit res, no?
3: I dubto que ho digui.
1: Jo crec que mai l'he vist
3: en una entrevista. Que ho digui. Jo he treballat amb ell, jo haig de dir, per la meva part, és que jo he treballat amb ell en algun programa i amb mi el tracte ha sigut correctíssim, però molt bé, és a dir, no tinc cap queixa, però clar, treballes esporàdicament, puntualment,
1: no, clar, no
3: en una feina, no és el dia a dia.
1: Els dos casos que hem mencionat, que era una relació professional
3: saps qui va treballar, intensa. Saps qui va treballar també en aquest programa, fent guionistes, els Oscars. Els Oscars.
1: Doncs mira, si algun dia volen explicar alguna cosa, doncs ja ho faran.
3: Els Oscars.
1: I també, mira, està per curiositat a veure saber què diu Manel Fuentes. No ho dic perquè se l'està mencionant diverses vegades. No és una acusació, com a mínim. Jo ara n'hem parlat...
3: Jo crec que dubto que digui alguna cosa.
1: Bueno.
3: Si ha de dir alguna cosa, tranquil·lament... podria anar a un jutjat a posar una denúncia perquè això que m'acabes de fer és injúries i això s'ha de demostrar amb proves. Llavors, a partir d'aquí, depèn de la persona, doncs decideix no dir res o fer, en aquest cas, anar a un jutjat i no fer-ho públic.
1: Bé, el que hem escoltat forma part d'un podcast, no?
3: Sí, sí. Parla molt de moltes coses,
1: doncs
3: però...
1: Doncs si la gent vol saber més coses, doncs es pot escoltar aquest fragment.
3: De Movistar, deixa'm comentar-te el que hem dit a la prèvia. És una sèrie de ficció que està preparant Movistar. De fet, l'estan gravant ja a Barcelona.
1: Molt bé.
3: És la...
1: Que vagin ràpid, perquè es veu que els pisos aquests de la Vila Olímpica... Bon s'estan desfent com el nas ja que estàvem comentant.
4: Però ja Lucas. Fa temps. De Lucas, eh?
3: Em sembla que el Víctor Amela té un pis per allà. No sé, però... per una zona, per aquella zona d'allà. Sembla que té un pis per allà.
1: Es veu que allò anava molt... van anar molt ràpids a l'hora de construir. Sí. Hi havia molta pressa i la qualitat no era molt bona.
4: La sal del mar.
1: La sal ha fet molt mal. Perquè si volen fer-ho amb imatge real, doncs que vagin per feina.
3: Doncs serà la preparació de la Barcelona de la 92, és a dir, tot el que és el previ a la cerimònia i després tot el que comporta la cerimònia d'obertura dels Jocs Olímpics. D'actors estarà el David Verdaguer, estarà la Paula Amàlia, la Sílvia Abril...
1: Malia,
3: perdona. La Sílvia Abril, l'Andreu Buenafuente...
1: Sí. Home, sí. De fet, et dic una cosa.
13: Jo vaig viure la Vila Olímpica.
1: Exacte, vas viure allà.
3: La Maria León... I és una sèrie creada pel Cristóbal Garrido i l'Adolfo Valor, així que és una de les sèries que anuncia Movistar, la veurem al llarg del 2027.
1: Home, depèn de com s'enfoqui, serà per parlar-ne, perquè dels Jocs Olímpics molts hem viscut la part més agradable, però vaja, m'imagino que com qualsevol gran esdeveniment allà van passar moltes coses que no sabem.
3: I també hi ha una altra sèrie que estan preparant sobre el món de OnlyFans.
1: Ui!
6: Oh, què me diu?
1: Ui!
6: Què me diu?
4: Aquí l'ha aixecat el cap. Aquí hi ha cosa, eh?
6: Marta, tu te podria fer un OnlyFans. No. Per a oient, exclusiu.
5: Sí, fastigós,
6: que
5: has de fer jo.
6: Per exemple, un oient te pot dir, ponte la gafa de sol sobre el
3: bingordo. Deixa'm passar per l'altaveu.
1: Què passa?
4: Què és un OnlyFans?
1: OnlyFans.
5: OnlyFans.
3: Se li va morir l'amo d'OnlyFans, va morir.
1: Sí.
3: I tot ho ha heredat la dona. Va sortir un article aquest estiu al País i s'han portat...
1: Són molts diners, eh? Molts diners. És una cosa d'internet que la gent es...
4: Però hi has d'anar.
1: Hi has d'anar. Sí. I has d'anar a veure-ho.
3: Sí. Has d'anar a veure'l, no anar personalment.
1: Has d'anar a veure una cosa d'internet i allà la gent doncs, se despulla i fan coses.
3: Se despulla?
1: Sí.
3: Però hi fan més coses.
6: I vostè pot demanar... Vostè pot fer una petició de... Per exemple, si la Marta Cailà se fa un...
1: Per exemple.
6: Se fa... On li fa Marta Cailà.
4: I després podia... Bombi Cailà, per exemple.
6: Sí, Bombi Cailà. I vostè pot demanar, pues, posa-te con un jersey que transparente i una gafa de sol a sobre del dit gordo del peu. I se fa una foto i unos vídeos.
5: Però quina gràcia té.
6: I vostè paga,
1: Sí. Però Marta, perquè t'estan explicant la versió light. La gràcia és que...
5: Però jo m'haig de posar unes ulleres de sol a sobre. És que no, jo no he entrat
1: perquè
5: mai...
1: Perquè aniries despullada, aquesta és la gràcia.
5: Però perquè...
1: a veure, si vas amb un jersei i les ulleres de sol, no té cap gràcia, efectivament.
4: Vas despullada per estar a l'estat.
6: Ullera de sol a sobre...
5: Les ulleres de sol a sobre del dit gros del peu.
1: Perquè hi ha molta gent...
6: Sí, perquè hi ha molta fetitxa de peu.
1: Clar.
6: Hi ha gent que li dona...
4: però la Keila surt despullada a la internet.
5: No!
1: Que és un exemple.
6: I vostè faria aquesta petició i pagaria unos diners...
1: Pagaria
6: unos diners per... Què li cobra? Què li cobra?
3: Bé, deixa'm passar per un moment pel Toni Rovira.
1: Home, sempre que vulguis pots passar pel Toni Rovira.
3: Canviem, Àlex, canviem. Perquè ha aparegut una mèdium... Ha portat una mèdium.
1: Sempre porta gent molt interessant.
3: Sí. El tema de les escritures, les mèdiums amb les escritures... Mm. Hi ha una tècnica que utilitzen les mèdiums que van escrivint tot el que li va dient el mort.
1: Escriptura automàtica.
3: Automàtica, sí. Sí, sí. Tu saps com funciona això?
1: Sí. Bueno, sí, perquè tu vas escrivint a lo loco i...
4: No, et posseix l'esperit.
1: Ah, et posseix? Ah, val.
4: L'esperit t'entra...
1: No sabia com anava la cosa.
5: Atenció al senyor Marcelí, que té tota la informació.
4: Sí, perquè jo cada dia...
3: Això m'ho explica ella. Ella diu que té la persona al costat. No que entra en el
4: record... Això ja, cada mèdium te dirà el que vulgui. Però jo t'estic dient, perquè com que jo faig això de les sessions d'espiritisme...
1: Ah, sí,
4: cada
1: dilluns?
4: Sí.
1: Cada dilluns?
4: Sí, amb el got i tot.
1: Ah, no ho sabíem.
3: Acabarà fatal, això, un dia.
4: Sí, doncs, i parlem amb tothom, amb Napoleón, amb Macià...
1: Ah, sí?
4: Sí, cada dia, ui... És una...
1: Amb Napoleón?
4: I amb Macià.
1: I què diuen?
4: Bah.
1: Com els hi va?
5: Això diuen?
4: Bah. Napoleón me va preguntar, diu, em trobo a faltar la tita, perquè es veu que li van treure la tita i la tenen en formol, la de Napoleón.
3: No, això és Rasputín, no?
4: També,
3: tots dos.
1: Ha coincidit mai amb Napoleón i Rasputín parlant d'aquest tema?
4: No, a veure... Però hauria, li diré, mira, el proper dia...
3: Però com li treu la tita al Nou Pelón? Com li va, que li va passar?
4: Ah, no sé, li van treure la tita.
1: No? Pregunti-li el pròxim dia però que m'ho comparar
4: la cosa. Molt escarrencida, eh? No, és com la Rasputina, és tremenda, eh?
3: És tremenda.
4: Però has vist el pot?
1: No, sí, sí, perquè ho he explicat.
3: Dic, sí. Amb una aigua...
1: Un dilluns quedi amb ells dos i ens ho explica.
4: Ja li diré la mèdium.
3: Bé,
4: això, doncs, o t'entra, o el tens al costat, o que sigui, i et va dictant, i tu vas escrivint el que et va dient, l'esperit.
1: I què ha passat, Rocco?
3: Bueno, doncs que ha sortit la mèdium que es diu Surama.
2: Surama, arriba!
3: Dona maltractada, es va voler suïcidar.
1: Carai,
3: sí, clar, aquest és el perfil que presenta Toni Rovira. A partir d'aquí, barregen tot. Barregen tot.
1: I s'ha fet mèdium.
3: És important tots els detalls d'aquesta mèdium. Sí.
13: Como decía, medium vidente, cabaletera, mujer maltratada, intento de suicidio, muerte de un hijo, no este otro, artista también rockera, pero medium para explicarles a los amigos.
3: A ver, parem un moment, això.
1: A ver, un moment, això, Toni, a veure...
5: Però es que ho deixen a tot.
1: Això no pots, o sigui, totes les dades que tens no les pots deixar anar. Una darrere l'altra.
3: És que hi ha algunes que les hauries de, com a mínim,
1: explicar-ho. Ho expliques després.
2: Cabaretera, rockera,
1: mujer maltratada. A veure, tornem a posar.
4: Torna.
13: Como decía, medium vidente, cabaletera, mujer maltratada, intento de suicidio, muerte de un hijo, no este otro, artista... también rockera. Pero el medium, para explicarles a los amigos que no lo sepan, es la persona que tiene la capacidad de conectar
11: correcto
13: con
11: correcto.
13: Seres de luz, seres que ya han desencarnado, ¿no?
11: Sí, y realmente yo trabajo a través de escritura automática. Por un lado, siempre tengo un ser aquí, el ser de que realmente quiere comunicar con una persona. Trabajo con escritura automática y por un lado, la escritura automática no deja de ser una chuleta.
3: Bé, a partir d'aquí li diu al Toni, escolta'm, bueno, pues tens algú al costat?
4: Claro,
3: mira, sí. Casualitat de la vida, hi havia algú al costat.
1: Mira, veus?
4: A veure, calla.
13: ¿Hay alguien de otro plano que tenga algo que decirme
3: Papé,
13: en este llapis. Momento?
3: Ah, calla.
13: Escriure. Yo he hecho escritura automática mira. También.
11: Me lo Adeu. Dijiste, ¿eh?
1: Calleu. Està dient moltes coses,
3: calleu.
1: Trobo, eh?
3: Sembla un sismògrafo.
11: Otra hoja.
4: Otra hoja, calleu.
5: Escriu ràpid, eh?
1: No donem per punts, aquí, eh?
11: Mira, lo primero de que te quiere decir, lo primero que te quiere decir un ser de luz, yo me enteraría de que esta persona tuvo que fallecer de Parkinson, de Alzheimer. Ya se me ha ido, Tony. Te lo digo porque no es la zona de confort.
13: ¿Cómo era?
11: Los veo como te veo a ti, pero totalmente blanco. ¿Sabes lo que te quiero decir?
13: Yo lo que he visto cuando se me han aparecido no puedo concretar.
1: Ah, pero él también.
13: Sí, parece que tienen volumen.
11: Sí.
13: Y tienen la sensación de una persona,
11: sí,
13: pero
11: yo veo,
13: no hay nada.
11: Yo veo como te veo a ti, pero veo una silueta totalmente blanca. Alto, si es el viernes de que estoy muy cansada, veo una silueta totalmente negro. Nunca hay que tenerle miedo a ver una silueta totalmente negro.
3: Sí, si estàs cansat, és negre.
1: A mi el que m'ha sorprès és que tots dos, tant sí, un com l'altre...
3: Sí, sí, sí, ell va explicar que també ha tingut de tant en tant, ha tingut alguna...
1: Escolta, que el temps afegit demana pas. Rocco, gràcies. Sí,
3: gràcies, fins demà.
1: Apa, adéu. I la Marta Cailà ens vol explicar...
5: Una proposta per al 3 i 4 d'octubre que potser us agradarà, segur que sí. Tindreu una bona ocasió per esbrinar d'on ve el que mengem. A, benvinguts a Pagès la Festa, que és un cap de setmana per descobrir Catalunya a través dels seus productes i la seva gent. Mm. Podreu entrar en granges, en camps, a obradors, i d'aquesta manera conèixer qui hi ha al darrere dels aliments que mengem, tastar el producte local, redescobrir el territori. És una escapada per gaudir, aprendre i posar cara a la pagesia catalana.
2: Molt bé.
5: Consulteu les propostes i reserveu la plaça a benvingutsapagès.cat.
3: Molt bé, doncs.
36: Hi ha qui li diu pernil dolç, altres pernil cuit, fins i tot pernil york. El que està clar és que si està elaborat de manera tradicional, amb matèria primera de la millor qualitat, si té una textura fibrosa, refinada, amb un sabor natural i sense al·lergògens, indubtablement es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil. RAC 1.
14: Amb BYD estrena el curs amb les piles ben carregades, perquè del 10 al 24 de setembre podràs gaudir d'un descompte addicional de 500 euros en tota la gamma elèctrica. I si prefereixes un híbrid endollable, aconsegueix un descompte addicional de 2.000 euros en el BYD Seal 6 DMI. I no paguis fins al gener. Finançant-ho amb SEA Autobank. Consulta les condicions a byd.com.
15: Vine a Quadis Dream, concessionari oficial BYD, o entra a quadisdream.es.
16: Sabem que només necessites un bolígraf i un paper per donar forma a les teves idees. I després? Cafè, taules, cadires, llums, impressores, més cafè, tinta, papers, carpetes. Mundo Office, més de 30.000 productes de material d'oficina, mobiliari i solucions per al teu espai de treball, en estoc i amb entrega ràpida. Troba'ls a mundooffice.es.
17: Energía, fuerza, vitalidad, lo puedes llamar de muchas maneras. Yo lo llamo Revital. Revital con ginseng mantiene tu energía durante todo el día. Revital, de Pharma OTC.
18: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
19: Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
20: Estic venent casa meva i no me'n surto.
21: Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta, properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvien comissions i regala't il·lusions.
22: Tens més de 40 marques de cotxes i motos a 10 minuts de Barcelona per comprar-te un model nou d'ocasió. Vine a Sant Boi. Vine a conèixer les ofertes de la Setmana de la Mercè amb models nous i d'ocasió a...
23: Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible.
22: T'esperem per la Setmana de la Mercè. Vine!
24: Se mueven los coches y los pasajeros al tren. Los niños al cole, las cucharitas de nuestros cafés. Se mueven las ideas, los alimentos, los paisajes, la noche. Se mueve todo para que todo siga, porque la vida es movimiento y el movimiento es vida. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España. El ministerio de un país que se mueve.
25: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar anar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
26: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marís, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria, premium i celler.
27: Nou Club del Gourmet a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, la teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
28: Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco M Automoción. De l'11 al 26 de setembre descobreix tota la gamma Omoda i Jaeco amb fins a 15.950 euros d'estalvi i no comencis a pagar fins al 2027. Disseny exclusiu, tecnologia d'última generació i prestacions pensades per a gaudir de cada trajecte. Vine a descobrir els dies del drac. Omoda Jaeco M Automoción, Barcelona, Mataró i Girona.
36: Versió RAC 1 amb Marc Serra.
29: Torrons Vicenç, el Torró Torró, t'ofereix aquesta secció.
1: Escolta, ara tothom a la ràdio, perquè avui traiem el pa de quilo, sí, per parlar dels mals aliens, i ho farem amb l'Edgar Fornós. Edgar, bona tarda.
30: Molt bona tarda. Amb Torrons Vicenç. L'Arnau, què tal, com estàs? Bona tarda.
31: Molt bé. Per què, Arnau? Què tal, Torrons?
30: Ho ha anunciat fa ben poquet. La pregunta del dia avui té a veure amb els torrons.
1: Sí.
30: Qui no es menjarà els Torrons Vicenç? Aquesta és la pregunta que fem i són ben bons, per tant, val la pena que aguantin com puguin el càrrec. Són quatre entrenadors, comencem així amb la pregunta. José Mourinho, després de tot el que ha passat, dues derrotes en aquests primers set partits de Lliga, veurem com acaba. Manolete, Manolo González...
3: Puta racu.
30: Sí, no?
1: Sí, ja, sí, no, sí.
30: Manolo, tens l'Edu de Valle emprenyat. Li vas fer pujar el sucre en dos minuts, perquè anava...
3: És un cenizo.
30: Sí, no. Estava molt emprenyat. Bé, l'altre és Álvaro Arbeloa, que per fi podem tornar a pronunciar aquest nom català correcte. El Fulham, l'equip de Marc Serra.
1: Sí. Bueno, no, a veure... El que segueixo,
30: El que segueixo.
1: En segueixo dos.
30: Després del Sabadell.
1: El Fulham i ara també segueixo la selecció holandesa.
30: També, perquè
1: veure,
30: el nom...
1: Que bueno, m'agrada el risc, a veure, saber què passa.
30: Pobre, no ha començat i ja estem posant-lo a la prou preguntes sobre si es menjarà els torrons és el nostre estimat amic Xavi Hernández. Aquestes són les quatre opcions i de seguida... Avui, mira, no ens posem de peu perquè els auriculars ens tenen lligats a taula, però tenim davant a un soci compromissari que va aguantar la turra de l'assemblea.
1: Sí, porta una samarreta, jo vaig sobreviure a l'assemblea.
30: Correcte, i no la té arrugada com la d'Mbappé, la té ben llisa. Martí Moliner!
0: Bravo! El dia que s'acabi el temps afegit farem un recopilatori de totes les introduccions i en farem un llibre.
1: Sí, que haurà de ser una enciclopèdia, perquè és llarguíssim, eh? A vegades queda una mica llarg, sí, això. Sí. Però tu vas passar bé o no?
0: No.
1: No, eh? Clar, és que ha perdut, no? Coses, veu?
2: No, no és el mateix.
0: No, home, no, és a dir, jo tinc el record, si voleu, després ho comentem, sí, tranquil·lament, de quan es anava presencialment al Palau Blaugrana, i allà hi havia caliu de debò. I, a més, tenia l'habilitat de sentar-me al costat de gent com el Poquí, com el Santi Jiménez, llavors començaven ovacions, jijijaja, aquelles imatges de el soci número 8, ben bravo! És a dir, tot això, tot aquest caliu, tot això s'ha perdut. Aleshores està... Amb sabatilles, pijama, batint, casa, assegut davant d'un ordinadoret...
1: No és el mateix.
0: I està tot... No és el mateix.
1: No és el mateix. No és el mateix. Tens tota la raó.
30: Ara,
1: tota
30: per
1: raó.
30: Això, el Martí s'ha llevat content perquè ha vingut dilluns en temps afegit. Explica què,
0: home,
30: què,
0: vaig
30: què
0: vas dir. Home, el que com?
30: Quan has entrat, que has vingut molt content.
0: He vingut molt... Què he dit? Ja no recordo. No. Què
1: ai.
0: Ah, sí, home, sí, clar, no, perquè a vegades... moltes vegades vens el dijous. Sí. I el dijous... La setmana ja ha passat.
1: Sí.
0: En caps de setmana ja com canvia, aquest, ja que hi ha tomba. Coses, moltes coses per sucar, sí, és a dir, jo vinc amb la barra de pa de quilo
1: ara,
0: per sucar aquí amb l'olor i tot. I llavors això, avui, quan m'he despertat al matí, pensat, hosti, que bé, avui sí, podrem
1: avui encaixa tot, eh?
30: Sí, qui no menjarà pa, perquè avui toca crema i bròcoli, precisament la crema és el color que porta la samarreta, és el capità d'Esport Racó, Roger Sapera!
1: Està ben lligat, està ben lligat.
30: Bona tarda.
1: Pot anar sortit molt bé.
30: No, no
1: sabia com s'ho faria, eh? Dic, per on anirà? Ha sortit molt bé del jardí.
30: El pa i pam, i la samarreta, fantàstic. Roger, benvingut com cada dilluns aquí al Temps Afegit i com no pot ser d'una altra manera, qui sempre ens acompanya, mai falla, el primer a la llista de l'escola, el nostre míster de Sant Pol, Lluís Carrera!
1: Don Lluís!
4: Sempre!
5: Tarda.
1: Què tal, míster? A veure, ara ens hi posem, que hem de començar a obrir connexions. Quin entrenador no es menjarà els torrons? Vinga. Opcions Mourinho, Manolo, Arbeloa i Xavi. Martí.
0: És difícil, eh? Dir qui no se'ls menjarà o qui se'ls menjarà, perquè quasi bé...
1: Xavi se'ls menjarà, Xavi se'ls menja.
0: Xavi segurament sí, però jo, com que m'agrada el mambo, diré Mourinho i...
1: No se'ls menja, eh? A veure. No arriba. No arriba el lot de torrons, Vicenç. A veure, Roger.
6: Jo convençut que Xavi se'ls menja, li desitjo tota la sort. I la cosa que estigui entre Mourinho i Arbeloa, com que Mourinho m'agradaria que estigui una mica més pel bé del Barça, Arbeloa.
1: Arbeloa. Va haver un tuit de Casillas, el veu veure, que deia que hi hauria un entrenador...
6: Que aviat tornaria a casa.
1: Tornaria a casa. Sí, tu creus que referia a Arbeloa? Casillas també és un món a part, aquest també menja a part.
6: Em costa, vist des de fora, jo vaig pensar directament que anava per aquí. Ara segurament tindrà una explicació, però...
1: Déu-n'hi-do.
6: Crec que molt bé no...
1: Excompanys, eh?
7: No, però amb Mourinho tampoc. És a dir, també...
6: No, però Arbeloa jo crec que era de la corda mourinyista i Casillas no.
7: Però que podria parlar de Mourinho, Casillas també.
6: Sí, home, en el documental de Mourinho surt i ja queda clar que no... que se les tenien tots dos, vaja.
1: Míster, qui no arriba al desembre?
8: Veure, com...
6: Don Lluís.
8: A veure, com ho fem, això? Anem descartant. Posem-li una mica de sentit comú. A veure, Xavi, no vull que salti. Evidentment, no vull que salti. Arbeloa, la veritat que tant se me'n fot, si salta o no, no? Mourinho, no convé. No convé, de veritat que no ens convé que salti Mourinho. Per tant, i sent-me una mica igual...
6: Serà Manolo, eh?
8: Serà Manolo, però ho vull raonar. Perquè dels quatre és l'únic que... Perdona. Dels quatre és l'únic que el seu cap, el que té per sobre, no l'ha fitxat amb ell. A Xavi l'han fitxat, a Mourinho l'ha fitxat, nostre senyor Florentino, que perd els papers...
6: Cuidadito, con la ironia.
8: Per tant, Monchi no va fitxar Manolo. Monchi va dir, em quedo amb Manolo i si no va bé, doncs ja portaré el meu. Per tant, jo diria, amb aquest raonament, que Manolo no tinguin res en contra d'ell.
30: A veure, Arnau, com van les votacions? Qui no es menja els torrons segons la nostra audiència?
9: Doncs mira, molts vots el dia d'avui, gairebé 1.200 participants a l'enquesta i amb un 39% dels vots la gent diu que Mourinho no arriba al Nadal. Amb un 39% dels vots. El segon classificat...
1: Segundes partes nunca fueron buenas.
9: Amb un 31% dels vots, em sap greu, és Manolo González.
6: Puta racó.
9: El tercer és Arbeloa, amb un 26%, i Xavi Hernández, és veritat.
6: Bona tarda, soc el Manolo González, per al·lusions.
1: Què tal?
6: Vaya pregunteta, eh?
1: A veure, no, a veure,
30: veure, un moment, moment.
3: No, espera, almenys de la
30: cua. Hi hem posat perquè l'actualitat és la que és.
3: Vaya ratos sobre el QR1. Mira, les ganes que teniu que marxi, eh? Es nota que em teniu por. Mira, mira, mira. Se us han ficat els ous a dintre el cul. Los huevos en el culo, així de clar. Doncs us diré una cosa. Potser jo no em menjo els torrons aquí, però vosaltres segur que em menjareu tots la polla.
30: I no patiu,
3: perquè us quedareu amb gana. Perquè lo del Jordi Niño Polla és un cacauet al costat del Bradford que tinc jo. I us menjareu vosaltres. Us haureu de prendre un Nalmax, perquè després quedareu empatxats. I si ho preferiu, també us puc ficar el dit al cul, que sé que us agrada. Puta Barça, puta Racu, puta Clapés, puta Marcerra, puta rata Joan García.
30: Manolo, l'Arnau té una teoria.
2: No és el lloc.
30: No, dic perquè l'Arnau té una teoria sobre tota aquesta testosterona accentuada que té Manolo González, o el nostre, almenys.
3: Tu veus el meu cap? Veus el meu cap? Lo de bajo lo mismo, pero en largo.
1: Pues prou, va. Per favor. Bueno, podeu continuar votant i deixem obrir línies a Madrid perquè ara posem a la tertúlia, perquè jo crec que és
4: no
1: el moment
4: de fer-ho. No me digues que tenemos al melonero.
1: El corresponsal es que de Mundo Deportivo a la capital, que és el Manel Brunya. Manel, bona tarda.
10: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
30: Hombre,
10: bravo.
4: No tenemos más colaboradores en Madrid.
10: Melón
4: Sandía.
30: Al Manel, que no el deixeu descansar. Entre l'un i l'altre, el que passa a la gespa i als despatxos,
4: Fernando
30: no
4: deixeu
30: descansar Manel. Escolta, Manel, com s'ha llevat? Sempre t'ho preguntem, és les setmanes del déjà vu, com s'ha llevat Madrid després d'una altra de tempesta?
1: Trampera. La trampera és la que hi ha aquí. La tempesta
10: escolta,
1: està allà.
10: Però quin programa estic, el Manolo aquest de l'Espanyol? Però què us passa avui?
3: També vol menjar tu aquí el que està debajo de...
1: Va.
3: Tinc també per tu, si vols, eh?
1: Vinga, Manolo.
10: No, que la meva família, molt de la meva família és perica, o sigui, que tranquil·litat.
1: Molt bé. Bueno, això...
10: Però molt contents amb tu no estan, també t'ho dic.
3: Oh, mira, ja em puc anar a la merda.
1: A veure, Manel,
10: des del punt de vista madridista, cabreo tremendo, amb l'àrbitre, tot això... diuen amb la boca pequeña que el Madrid no juga res i llavors tot ho diuen que és l'àrbitre, que van robar, que és una persecució arbitral, que no és ara, porten des del principi de temporada... Les excuses per no dir que no juguen a res. I des del punt de vista rojo i blanco, pues meravellós, tot magnífic, espectacular.
1: Però ells són conscients que no juguen a res?
10: Són conscients...
1: La bomba de fum d'ahir està ben tirada, no? Però ells són conscients que la cosa no xuta mai més.
10: Sí, són conscients. Molts diuen això de l'àrbitre, que sí, que és veritat, que l'àrbitre no sé què, però també diuen, vale, sí, no juguem a res, però clar, és que l'àrbitre ens va robar perquè havia d'haver expulsat a dos de l'Atlético a la primera part, l'Atlético amb nou hagués estat molt diferent, i clar... Ells diuen això, però també reconeixen que, clar, que és que no juguen a res, que ahir el Madrid no va jugar a res, però és que porta tota la temporada sense jugar a res.
1: Escolta, i el cap perilla per aquí, ho estem preguntant avui? El cap de Mourinho?
10: De moment, no.
1: No.
10: De moment, no. Sí que comença el club a haver... no preocupació, però, clar, tampoc s'esperaven que... que estigués així el Madrid, aquestes alçades.
1: Bueno, potser eren els únics que no s'ho esperaven,
30: No
1: és el mateix Mourinho.
30: No sé si el míster Lluís Carreras detectava futbolísticament que aquest Madrid tenia mancances.
11: El Manel ho ha dit perfectament. El Madrid no juga res, però penso que no ho vol arreglar, no ho vol solucionar, perquè el fet de fitxar a Mourinho, al final, quan canvies un entrenador, dius, bueno, vull portar un entrenador que em doni algun matís diferent a el que he estat fins ara, que em faci un canvi radical a l'equip, que és per això van portar a Xavi Alonso, però crec que el Madrid es fia a Vinícius, sobretot i a Mbappé, no? O sigui, al final, deixar escapar o que Rodri decidís venir al Barça és que té tot el sentit, perquè inclús penso que Rodri sol no podia arreglar tot aquest desgavell, no? Jo sempre dic el mateix, digue'm quin mig camp té el teu equip i et diré a què jugues o a què vols jugar. Tu repasses al mig del camp del Madrid, veus Tchouaméni, veus Camavinga, veus Valverde, l'espurneta de Güler, ara Bernardo Silva, però que encara no ho sap, i ja està. No té. Els altres jugadors tots són atacants. Mbappé, que si Endrick, que si Espí, que si Vinícius, que si Rodrigo, que si Diomandé, que si Bellingham. Per tant, no tens estructura d'equip. I per tant, és molt difícil que puguis jugar a algo, no? Al final tenen, no, solo vale ganar. Sí, però per guanyar, avui en dia, i també fa molt temps, necessites mostrar quelcom. I no ho està fent el Madrid. I dubto que Mourinho ho faci, perquè
8: mai s'ha caracteritzat de tenir una idea clara de joc, no? Tu veus el Madrid i dius, bueno, a veure com estarà avui Vinícius i Mbappé, o Carlos Espíritu toca la flauta, però clar, no te la tocarà cada dia.
30: Mm. Parlava el míster d'algunes de les mancances, sobretot al mig del camp. Un dels futbolistes que ara faria molt servei al Madrid és Claude Makélélé, que per cert ja va coincidir amb Florentino la seva primera etapa al Madrid, del 2000 al 2003.
1: Pues venga.
30: Ha parlat a ESPN, és en francès, però tenim l'Arnau aquí, un expert en l'idioma.
7: Us el doblo, en directe.
30: El doblarà, i parla i critica, de fet, el Madrid de Mourinho.
2: No hi ha complicitat entre els jugadors, ni entre l'entrenador i els jugadors. El Madrid i Mourinho han de parlar seriosament amb els seus jugadors. És fluix, no hi ha joc, no hi ha res. No han demostrat res de res. Soc madridista i avui m'he entristit. Estava allà mirant com aquest equip s'enfonsava. No és normal, i amb la qualitat dels jugadors que hi ha, se'ls ha de demanar més. S'ha de ser molt exigent.
12: Très, très exigent.
30: Ara parlem dels que van de negre als àrbitres, però el que diu Makélélé i el que explicava el míster Martí i Roger, el problema és principal futbolístic.
6: Sí, i segurament per tot el que vam veure ahir respon precisament a això, el que vol amagar Mourinho. El que passa que jo crec que en una primera època Mourinho tenia una certa, no sé dir-ho així, aura, i impressionava una mica quan sortia a la sala de premsa i tenia aquest tipus de discurs, i ara és com una mica com aquell mag que ja li estàs veient una mica el truc, que ja no impressiona. No. Tot això jo crec que ja ha perdut tota la gràcia, si és que en algun moment l'havia tingut Mourinho, i fa servir això descaradament per tapar el gran problema del Madrid. Després podem entrar si aquestes accions puntualment tenia raó en alguna o no, perquè pot ser que la tingui, però això no amaga en cap cas el partit que fa ahir al Madrid tan fluix. I com deia el míster, jo crec que hi ha un moment com la pel·lícula Match Point, aquella de la pilota, sí, que dispara cap un cantó. Crec que el fitxatge de Rodri, malgrat diu el míster,

0: juga ahir, que no controla aquest espai del terreny de joc. Clar, la irrupció de Guler pues, ha implicat que Bernardo Silva no tingui el protagonisme que tothom pensava que anava a tenir en l'equip. I de tota manera, el que ho deia de Mourinho a la primera època, clar, és que la plantilla que tenia Mourinho a la primera època no és la plantilla que té ara.
1: La que té ara és molt bona, també.
0: És que sí, però la primera plantilla tenies a Cristiano, tenies a Benzema, tenies a Ozil, tenies a Marcelo, tenies uns jugadors que jo crec que eren molt millors que els que tenen ara. Per exemple, Sergio Ramos.
2: Però el record que tenim del José Mourinho de la primera etapa del Madrid és un record molt esbiaixat, entre altres coses, perquè sí, va guanyar una Lliga, una Copa i una Supercopa, que està bé, però 3, compares 3 amb el que va aconseguir el Barça i no hi ha cap tipus de color. Per què arriba Mourinho al Madrid? Arriba com el gran antídot del Barça de Guardiola. Arriba com el gran salvador perquè és l'entrenador de l'Inter de Milà que ha aconseguit que el Barça no arribi a la final de la Champions del Bernabéu. Aquest és el gran aval amb el que el Madrid fitxa Mourinho l'any 2010. I allò li dona carta blanca per fer-ho absolutament tot. I com que el Barça no parava de guanyar i de guanyar i de guanyar i la gent estava molt nerviosa, li van comprar absolutament tot el discurs. Futbolísticament, què va portar? Poca cosa. Però extrafutbolísticament, parlant dels àrbitres i tot això, va crear un clima hostil que va ser, diguem-ne, el pa de paller de la seva trajectòria. Però tu veus Mourinho, després de deixar el Madrid, se'n va al Chelsea, el destitueixen. Se'n va al United, el destitueixen. Se'n va al Tottenham, el destitueixen. Se'n va a la Roma, el destitueixen. Se'n va al Fenerbahçe, el destitueixen. I després se n'acabaran al Benfica, que és l'única temporada que fa sencera. És a dir, a quin és l'aval per dir el gran Madrid que ha de ser campió d'Europa i demés? Mourinho és un entrenador caducat. Jo ahir veia Mourinho assegut a la banqueta, allà, amb tothom dret i perdent els papers, i ell allà mirat i em recordava Van Gaal. Sí, el Van Gaal de la segona etapa al Barça, que va venir a la desesperada per dir necessitem algú que en la primera època ens va funcionar i que ho arregli. Jo vi allò. Llavors, bueno, no sé si durarà molt o durarà poc, però futbolísticament no està portant res i ha trigat un mes a treure's la careta, a despullar-se completament i a mostrar-se tal com és, que és sense protestes arbitrals, el seu discurs futbolístic és nul.
3: Doncs deixem a saludar José Mourinho, que el tenim en exclusiva. José, bona tarda.
4: Bones tardes.
2: Hola, què tal?
3: Què tal? Sí, sí, sí. Com estem?
4: Aquí al top.
3: Sí?
4: Després hi ha algun.
3: Especialet sí que ets.
4: Al top o... Entrenador de los 100 puntos.
1: Al top o al talp?
4: Qui habla ahora? ¿Quién es?
1: Roger Saperas.
3: Un respeto a la capital.
4: ¿Tú eres director de deportes?
1: No, re.
4: No hablo contigo.
1: Soldat ras.
4: ¿Os gusta mucho hablar de mí, criticarme?
1: Sí.
4: Pero veo que nuestro programa sigue comandado por el segundo presentador.
3: Sí, fa estona.
4: ¿Tiene experiencia en programas de élite?
1: Bueno, sí.
4: Y encima con tertulianos que cometen más errores que el árbitro de ayer.
3: Calla, mira. Impresora.
4: Aquí tengo los errores. Martín Molino, ¿cómo se llama este?
2: Presente.
4: Dijo literalmente que mi compatriota Deco era un dropo y ha completado el mejor mercado de fichajes de Europa, mientras nosotros fichamos a un tío con pinta de tener 56 años por 140 millones. ¿Cómo podéis convocar en este programa a este personaje? ¿Roger Saperas o cómo es?
1: Sí.
4: Dijo que Messi ganaría el Mundial y todavía está mareado del baño que le metió España en la final.
1: Li van a dar poc, eh?
3: Està passant comptes, trobo,
1: sí,
3: eh?
1: Li van a dar Mourinho, poc.
3: Eh?
1: A jugar a la final, eh?
4: Sin el Olio.
3: Qué rabiós.
4: Ni chutaron a puerta en todo el partido. Y el otro, Luis Carreras, o como se diga este, ¿dónde está?
3: Doncs a casa seva. Cara,
4: ni viene. Ni viene.
1: No, yo, por favor. Li té por.
4: Se puede ser peor.
5: El tinc por.
4: Que ni viene. Dijo que Cancelo era malo.
5: Va, que va fer l'altre dia, Cancelo.
4: Y cada vez que te despistan, dos golazos por la escuadra. Ese es el nivel que tenéis aquí de tertulianos.
1: Sí.
4: El tens afegit, tres tertulianos bocasas. Un presentador de segunda.
3: Bueno, a veure, crec que tens prou de feina a casa, això sé, com per preocupar-te de nosaltres, eh?
6: Sí, jo tenia una pregunta pel Manel, perquè sí. Més enllà de si el club pot arribar a pensar-se a destituir o no, jo recordo que en la primera etapa de Mourinho era molt beligerant, però tot i bé divisió se li comprava, la massa social del Madrid més o menys li comprava tot aquest show. Aquesta vegada, Manel, el madridisme... Està amb aquest Mourinho. Ahir el madridisme veia això i deia, sí, és el meu entrenador.
1: Ho va fer fa 15 anys, això, és que clar.
7: Estan il·lusionados.
0: És que el problema d'ahir és que queda tot diluït o dissimulat pels àrbitres.
1: Ai.
0: Llavors, és que el problema de Mourinho és que sí, té moltíssims aficionats que estan al seu favor i que ja el volien des de fa anys que tornés.

0: per considerar, perquè en el fons el Madrid l'ha fitxat per posar ordre al vestidor, no l'ha fitxat per com juga al futbol. I això de moment sí que ho ha aconseguit, però el problema és que no juga, que això no implica que posis Pau al vestidor, no ha implicat que el Madrid jugui bé o jugui alguna cosa. De moment l'afició sí que està amb Mourinho, i també li ha ajudat ara, per exemple, que hi hagi aquest parón de seleccions, que però, fins al mes d'octubre, fins al dia 10...
1: Vols dir que l'ajuda, Manel? Perquè, clar, mira, serà el tema de conversa.
0: Sí, perquè... No, però tu pensa que fins al 10 d'octubre el Madrid no torna a jugar al Bernabéu. I en el món del futbol és tot tan immediat que això del derbi... la gent ja no pensarà en ell, pensarà en l'àrbitre. Llavors, l'àrbitre del dia de d'octubre sí que serà vilipendiado, com diuen, i serà, i es cantarà corrupció en la federació i tot això.
1: Bueno, Real Madrid Televisió té molts dies per muntar el reportatge.
2: Sí, i no només Real Madrid Televisió.
3: És que en l'anterior ocasió, ho recordava el Martí, Mourinho venia de guanyar un triplet i de guanyar una sèrie de títols i venia amb una aura de gran entrenador. Coi, has guanyat amb l'Inter, que feia no sé quants anys que no guanyava la Copa d'Europa, més de 30 anys, aconsegueixes guanyar-la i eliminar el Barça de la manera en què ho va fer amb els àrbitres i tot el que ja sabem que va passar a San Siro, però ho aconsegueixes, i ara com venia Mourinho? O sigui, també del currículum que estava repassant el Martí. Ell en el seu documental diu, nosaltres vam aconseguir destronar el Barça guanyant aquella Copa del Rei. En aquell documental obvia que la temporada que guanya aquella Copa del Rei, la que després cau i que li acaba Sergio Ramos...
4: Sí, bueno, se me revaló.
3: Aquella temporada el Barça és campió d'Europa.
2: Sí, sí. I de Lliga, i un 5-0.
3: És que està a re de, si no és per aquell gol de Pedro que anava del canto d'un duro, de poder fer el triplet guanyant aquella Copa. I jo, ell creu que arriba allà i destrossa el Barça, i jo crec que, en canvi, el Barça el va acabar fent caure, perquè des de llavors no ha tornat a fer res destacat Mourinho. Ha guanyat la Conference, una Europa League,
5: sí,
3: s'ha guanyat la Premier quan torna al Chelsea, però
0: sí,
3: a partir d'allà...
0: El madridisme considera que Mourinho va fer la seva feina, de que el Barça Guardiola sí. No guanyés tot.
3: Clar, clar, home, clar, si l'objectiu era que no guanyés...
0: Va guanyar una copa...
3: Si l'objectiu era que Guardiola no guanyés tot... Clar, el llistó és aquest, però va fer 14...
0: Pensen que sí que va complir la seva missió, però... i en el fons, just quan se'n va Mourinho, coincidència o no, el Madrid comença a guanyar Champions.
5: Això et anava a dir. Sí. Justament, marxa Mourinho l'any 13 i el 14 guanya la dècima amb Ancelotti.
3: Però que no oblidem una cosa. Si el llistó era que el Barça no ho guanyés tot, clar, difícil que un equip...
0: Sí, és que aquest era, és que aquest era clar, el llistó. Però era frenar el Barça de Guardiola.
3: Que si posem números sobre la taula, Guardiola fa 14 de 19 i en l'etapa de Mourinho fa un 3 a 8. És a dir que, vaja, si això s'acaba amb el Barça...
5: Vinga, va, que ens queda mitja baguet, que el Marc
4: se n'està sobre. Té ganes
5: de sucar-la amb aquesta salsa fantàstica, salsa blanca, que ens arriba directament des de la capital. Hi ha tres accions. Sí, no, sempre dic salsa blanca, jo penso una salsa de formatge, i aquí...
2: Sí, sí, salsa de formatge.
5: I aquí no paran de riure.
2: Ho deixarem així.
5: Tots molt mal pensats.
2: No, no, per favor, que picarones.
5: Hi ha molta notícia en aquesta taula del temps afegit.
6: Que picarones. Com les gusta el kebab.
5: Posa sempre més benzina al foc. Bé, hi ha tres accions polèmiques en el partit. En dues intervé el VAR i anem a començar a analitzar-les. La vermella que reclama el Madrid a Cuti Romero, audio del VAR, atenció.
7: Miguel, te recomiendo una revisión para que valores un potencial error de una confusión de identidad. Vale. Observo que el jugador del Atlético de Madrid es el que pisa al jugador del Madrid.
8: Vale.
4: Sí.
7: El jugador del Madrid es el que toca balón.
8: Ok. Vale, voy a cansar a María para el jugador del Real Madrid, voy a sacar a María para el jugador del Atlético de Madrid, ¿vale?
4: Qué vergüenza.
1: Recibido. Recibido, eh?
3: Si no entra en l'acció, sinó en el que havia decidit l'àrbitre, que ho havia vist al revés, que hi havia falta del jugador del Madrid. Per tant, no entra en si és una vermella o no, sinó en què s'ha equivocat de...
4: Mira
3: en
4: la foto, de la falta. Mira la foto, tinc aquí la
1: sí,
4: foto.
1: Sí, tens el paper, sí, el paper imprès. Sí,
5: la vermella...
4: Com l'has vist?
5: Sí, sí, que la pregunta, és la gran pregunta que et feies, Marc, de qui va imprimir aquesta fotografia, qui el pobre cap de premsa al Real Madrid va haver de córrer per buscar-se la vida. Heu vist la pel·lícula, no la segona, que no l'he vist encara, però la primera, El Diablo Viste de Prada?
4: Sí.
5: Doncs és similar, és a dir, vull aquest cafè i el vull ara, i l'has de portar en 30 segons. Ah, i ara està un punt calent. Refreda-me'l. Doncs el mateix. Ves-me a imprimir aquestes...
3: Però és que trobo que tot això...
4: No he entendit el símil.
1: Hem anat a parar molt lluny, però més o menys ja ho hem entès.
5: Ho has entès, no?
1: Bueno, que es va imprimir per allà. Una impressora que hi havia per allà.
3: Trobo que aquest truc ja el va fer en el seu dia. Ja va treure aquella llista d'errors. Sí. És a dir, ara tornar a treure un paper...
1: No, però a més el treu ja molt està, aviat. A quina ja jornada està. Estem?
3: Clar, a les 7
1: jornades.
3: Està gastat. Si Mourinho, que ha de venir a reflotar aquest Real Madrid, el primer que fa ja quan és treure el paperet, Hòstia, això ja ho he
4: vist. Tengo más papeles.
3: Està molt gastat, està molt vist.
4: Más jugades.
5: Va, recordem el moment en què
4: el penalti és de Sarraí.
5: Com ell diu a la conferència estampa, perquè se'n recorda de l'italià quan era a Milà, en aquell moment de la fotocòpia.
1: A veure.
9: Vinga. Podemos ahorrar la conferència estampa perquè la història del partido està aquí. Son dos tarjetas rojas claras. Las dificultades que hemos tenido 11 contra 10, podemos imaginar lo que sería 50 minutos 11 contra 9.
5: Bé, hi ha la vermella...
2: És que, clar, això és tot l'argument? És dir, tot l'argument futbolístic és això, d'un entrenador, que depèn de si la moneda cau cap a la dreta o cau cap a l'esquerra?
1: No, és que no és un argument futbolístic.
2: És dir, exactament què fotia el Madrid quan l'Atlètic de Madrid s'avança i s'acula al darrere? Comportar-se com un equip petit que l'única cosa que espera és que arribi el minut 85 amb opcions de si pengen una pilota i la foten a dintre. Sí, això és el gran Madrid que ha de guanyar Champions i que ha invertit no sé quants milions en fitxatges. Ja s'ho faran, eh? Però clar, és que vull dir, aquest senyor exactament a què ha vingut? És que això està caducat, no? Lo següent...
3: Però aquest és el gran mal de Mourinho, Martí, que ell creu que tot està justificat per guanyar. Quan no guanyes... És que a vegades queda sense arguments, precisament per això.
2: Que Mourinho visqui en la inòpia...
3: Faig tot això i el que sigui, i treure de pollaguera els rivals, a l'àrbitre, als jugadors, per aconseguir la victòria. Quan no aconsegueixes guanyar, et quedes despullat.
2: Però, Roger, si estic totalment d'acord, és dir, que Mourinho visqui en la inòpia, en el seu món i tal, i tingui la seva camarilla, que li digui, vale, molt bé, Jose, molt bé, però que el madridisme en bloc li compri, és que això és el que jo flipo.
3: I jo també tinc dubtes. I dit això, a mi l'anterior Madrid de Mourinho em semblava un equip que m'agradava més o menys la seva idea futbolística, però tenia la sensació de que tots els seguien i que era un equip intens i difícil. Ara no tinc aquesta sensació de que em transmeti absolutament res. No veig un canvi respecte al Madrid que havia de revifar.
1: Manel, pel que fa a les targetes, a Madrid què es diu? És a dir, es compra el relat de les targetes o potser es dubta d'alguna, com a mínim?
0: Sí, una? sí, no, el madridisme sí. El CTA dels àrbitres sí que consideren que l'àrbitre va estar bastant malament. Consideren que era vermella a Caninli, que no entenen perquè no li va ensenyar vermella directa a Hoixen en el penalti, i la del Cuti Romero el disculpant d'alguna manera dient que serà una jugada confusa, que es pot entendre que l'ensenyés, no entenen que l'ensenyés groga Bellingham i no a l'argentí. El que passa és que, clar, l'àrbitre aquest em sembla que està a la nevera un quant de temps, perquè la veritat és que no va estar bé.
3: No, dit això, molt ràpid, jo crec que una cosa és, si parlem del que fa el Madrid futbolísticament, amb Mourinho, i l'altre, és que són dos debats paral·lels, el que vol Mourinho és que un tapi l'altre, és a dir, podem parlar de les accions o no. Dit això, el CTA, l'estructura que hi havia arbitral, la canvia al Madrid per posar-la amb algú que sigui més del seu gust. És a dir, tot això que ho tingui en compte Mourinho també quan es queixa.
4: I després
3: està el tema del criteri, perquè en la primera jornada, en el partit que juga el Madrid contra l'Espanyol, hi ha una trepitjada de tren també a un jugador de l'Espanyol.
4: És increïble.
3: On passa això i aquell dia no hi ha cap escàndol i no hi ha cap paper.
4: No és el mismo.
3: Aquell dia qui es va queixar va ser Manolo.
1: Amb raó, és que m'han menjat la punta del cul.
3: La rabadilla.
4: Ese programa ya lo hicimos.
5: ¿Sobre las targetas?
2: No, que es que això depèn dels altaveus mediàtics amb els que...
5: Què passa?
3: Digues, Manel, disculpa.
0: No, dic que el Madrid sé que es va casar contra l'Espanyol, va demanar la vermella al minut 3 o 4 per el jugador aquest d'Espanyol, però dona una patada a Vinícius sense la pilota en joc.
4: El Jalilal.
3: Sí, però dic que en aquell partit...
0: Sí, que sí, que sí.
3: Hi ha una acció com la del Cuti en què és tren qui trepitja.
0: I
3: no va ser expulsat en aquell cas, tampoc. Vull dir que també hi ha una qüestió de criteri, de què es fa en un cas o no. Si en aquell no, en aquest tampoc, no? O si en aquell sí, ara també.
2: Jo això crec que el Lluís podria respondre molt millor, perquè des de fora la sensació que fa és que és una acció en què poca cosa pot fer el defensa, però és la sensació que tens, que potser realment sí que et dona temps, no sé, Lluís, tu que has estat allà en directe i amb aquest nivell de professionalitat, si realment quan toques la pilota i veus el genoll per allà, si ets a temps de moure la cama o
3: exacte.
2: No sé si com valores la intencionalitat o no de l'acció.
10: Mira, jo et diré una frase que ens deia don Luis Aragonés...
2: Pierna larga.
3: Vamos con ella.
10: Exacte. Meta usted pierna larga. Sempre amb la pilota al mig, això és veritat, i vas a totes i tot és molt ràpid. Crec que l'àrbit, més enllà de la norma, que hi ha una norma i unes regles, ha d'interpretar, i jo sempre dic el mateix, gràcies a Déu, tothom interpreta de forma diferent, perquè si no seríem robots, o arbitrarien robots, no? Llavors... dintre d'aquestes normes ha de veure la intencionalitat, la força desmesurada, l'alçada on es fa l'entrada, si ha pogut retirar o no. Llavors ell ha d'interpretar i decidir. I a vegades, i per això no sempre decideixen igual, perquè uns interpreten d'una forma i una altra. Per mi, Carbassa, clar, sempre dius que quan són Carbassa vas tirant a vermella. No sé què vols que et digui. A vegades van a favor, a vegades en contra, però desviaria, o sigui, desvien l'atenció d'això perquè no poden parlar futbol. Madrid, si tan bo és, ha de saber jugar contra l'Atlètic i guanyar amb un menys. I si no, és que segurament vas molt just.
1: A veure, senyor Enrique Cerezo, bona tarda.
11: Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
1: ¿Cómo veiem? ¿Cómo está Martita? Des de l'altra banda.
11: ¿Dónde está Martita? Que me habéis puesto aquí a los tertulianos, que parece la peña del moco.
10: Va, home, va, eh. Venga,
11: vaya,
10: va,
11: venga. Por favor... Vaya favor que os hemos hecho a los culés ganando al Madrid, para que luego digáis que os tratamos mal. Mira si somos majos, que hasta os vamos a hacer otro favor.
1: ¿Ah, sí? A ver,
11: al final os vendemos a Julián por Rafinha y 10 kilitos. Va,
10: ara,
11: una ganga.
1: Com han canviat les coses,
10: ara,
11: Así Julián estará contento y se le quita la cara esa de mango de paraguas que lleva. ¿Eh? Y vosotros os quitáis al Rafinha, que está acabado ya.
10: Sí,
11: ¿qué os parece?
10: Sí, sí.
11: Va, no seréis tan tontos de rechazarlo.
5: Una altra hat-trick, Mister Hat-trick, que diuen d'aquests autèntics, eh? Gol amb l'esquerra, gol amb la dreta i amb el cap. Mister, evidentment, no li canviaríem ni...
10: No.
5: Ni un moment, a Julián per Rafinha.
1: Ara en parlarem de tot plegat, Arnau.
12: Sí, abans que el míster deia que això és la seva forma de tapar el que està passant, nou tuit de l'Atlètic de Madrid,
1: yep.
12: Aquesta vegada amb una imatge com d'una senyal de perill que posa maquinària en modo on, este año tienen un nuevo reto, 3 semanas sin liga, esta temporada empiezan muy pronto. Amb l'etiqueta stop acoso arbitral.
6: ¿Y dónde, está la gracia?
11: ¿Dónde está la gracia?
12: No, yo llegeixo el tuit només.
6: ¿Dónde está la gracia? Tu també estaràs en la nevera.
11: Tu també estaràs en la nevera.
12: Doncs millor, perquè passo molta calor.
6: No, no, però a 20 sota bajo cero.
1: Manel, gràcies, una abraçada.
11: Vinga, vendérmelo.
0: Que vagi molt bé.
1: Fins ara, ara tornem.
6: Vinga.
13: Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
14: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
15: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
14: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
16: Hola, sóc la Yaiza. Vaig superar un linfoma i durant el tractament vaig necessitar moltes transfusions de sang. Per això sé de primera mà que quan cal hi sou. Ara que tornem de vacances, vine a donar sang o plasma, perquè la necessitat no s'atura. Troba el teu punt de donació a banksang.net/donar. Quan cal, hi som. Moltes gràcies.
17: Del 5 al 9 d'octubre, no t'ho pensis més i fes el pas. Arriba la Fira Virtual de Màsters, Postgraus i Doctorats de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tria una formació en projecció internacional, pràctiques en empreses i modalitats flexibles. Connecta't, informa't bé i mou fitxa. Inscriu-t'hi a uab.cat.
18: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
19: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en lloc de tenir el tema dels ocupes, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes.
20: La llibertat t'està trucant. Elegeix lliurement entre un Jeep Avenger 100% elèctric, híbrid o de benzina. I gaudeix del subcompacte més urbà de tots amb unes condicions immillorables. Corre a Sarauto, el teu concessionari Jeep a Sant Fruitós del Bages. Més informació a sarauto.com.
21: Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC 1.
13: Versió RAC 1, amb Marc Serra.
1: Doncs parlant de blancs, anem a rentar la roba i que quedi ben blanqueta.
12: Sí, blanc i el que faci falta, perquè torna el primer detergent líquid per a la roba fabricat a Catalunya, sí. Detersolin, sí. El de tota la vida. Sí. Detersolin ens ofereix una gamma de detergents sostenibles. Sí. Per exemple, Detersolin Ultra per protegir els colors, Detersolin Mixto per rentar junta roba blanca i de color, o aquest, que per exemple a mi em va bé, Detersolin Sport, que neutralitza les olors, o el nou Detersolin Floral, que deixa una fragància floral duradora a la teva roba. Sí. Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta. Els trobaràs al teu supermercat.
5: Mira, francament, qui marxa ben net cap a aquesta aturada de les seleccions és el Barça. Estadístiques immaculades quan queden uns 20 minuts per arribar a les 8. Justament el nombre de victòries que acumula el Barça. 8 de 8 en partit oficial, les 7 primeres jornades de Lliga i el debut de la Champions contra el Feyenoord. 36 gols a favor, una barbaritat. Només 8 en contra. La mitjana, pels qui en matemàtiques anàveu molt malament, 4,5 gols per partit. Una autèntica barbaritat. Estimat míster, a veure, respirem? Sí. Anem a pair-ho, anem a gaudir-ho, anem a digerir-ho com puguem, però d'entrada, quin és el principal motiu d'aquesta entrada tan fulminant del Barça a la competició?
10: Bé, jo diria que, evidentment, la preparació psicològica que ha fet Hansi Flick a tots i cada un dels jugadors segueix millorant a tots i cada un dels jugadors. Hi ha matisos tècnics, hi ha matisos tàctics d'aquest 3.0 de Flick, però sobretot el, no dic el rentat de cap, perquè no necessita el cap rentat de ment, sinó la gana amb la que surten a jugar, a disfrutar, a passar-se bé. Els rols dels jugadors estan molt clars, molt marcats, tinguent a Lamin, Rafinha, Joan, Pedri, Cubarsí, Rodri, diria com a fixes, i després, doncs, bueno, si juga Gordon o Adeyemi, és igual, si juga Fermín o Olmo, doncs, diríem que és igual, Gerard Martín o Christensen, és igual, Cancelo, Valde o Espart, a mi no m'és igual, però és igual. Per tant, crec que tots els rols estan molt marcats, i això és molt important en una plantilla, no? I de moment, aquests jugadors de B alt notable, que són els que comparteixen les posicions, ho estan acceptant. O sigui, tu veus a Fermín, que evidentment li agradaria jugar tots els partits, però bueno, però és que en el teu lloc juga Olmo. Oh, carai, estem parlant de paraules majors, no? O Christensen i Gerard Martín, o de Yemi i Gordon. Crec que Flick ha sabut tocar la tecla psicològica, això és molt important, i després que, bueno, que anem com tiros perquè tenim gana, i em sembla molt bé.
5: De mig camp cap endavant, sembla que ningú té dubtes, però Toni Clapés està molt preocupat.
1: Sempre està molt preocupat.
5: Sempre viu en alerta, sí. Però en aquest cas m'ho vull traslladar que t'ho enviï. Li preocupa molt el lateral pel que fa a la defensa, tant un com l'altre, míster. Hi ha forat?
10: Sí, a veure, jo del lateral dret, o sigui, si anem als minuts jugats, Eric és el setè jugador que més minuts ha jugat, amb 467 minuts, i vas a Koundé, i n'ha jugat molts menys. Per tant, jo crec que aquesta posició és més clara. A mi, jo amb Eric em quedaria tranquil, no, molt tranquil. Va ser, per mi, dels millors jugadors la temporada passada. A l'esquerra ja tinc dubtes, ja sabeu que no sóc molt de Cancelo.
1: No,
10: Valde,
1: no sabem,
10: crec
1: ja.
10: Que ni tan sols Flick ha sabut millorar-lo, perquè és que Valde té molt bones condicions, però un dels aspectes que havia de millorar, a part de l'atenció i la concentració, és aquesta última passada, no? I quan arribes al final, passa-li que tingui la mateixa samarreta que tu. Aquí crec que ha fallat una mica Valde, i no ha millorat en aquest aspecte que crec que ho pot fer. Però, clar, ens ha aparegut Xavi Espart, que ningú sabia, que ningú coneixia, i ho exagero, i que ningú sabia, sobretot, que estaria preparat per jugar amb el primer equip. Amb errors, sí, clar, amb errors, és que és normal, és que no porta ni 5 partits jugant amb el primer equip, i això és normal. Què volíem? Un jugador contrastat en aquesta posició? Clar, és que tot no ho podem tenir. Per tant, Toni, tranquil i a poc a poc.
1: Li farem arribar aquest missatge de tranquil·litat, que no sé si el convencerà, però nosaltres ho provarem.
12: I una altra alerta, míster, perquè ara amb la lesió de Christensen sí. Hi ha un moviment aquí a la defensa i probablement haurà de jugar Koundé algun partit.
10: Clar, aquí haurem de confiar en Hansi, a veure si posa Eric de central, perquè segurament és més central que lateral i que mig centre. Eric, tu pots fer tot. Ara, un cop entri Eric, veurem si això fa desplaçar a Pau Cubarsí a la part esquerra. Això era molt important, buscar un jugador específic esquerrà, no? Crec que Gerard Martín t'ho pot fer, però clar, Gerard Martín no pot jugar 60 partits amb un nivell top, i aquesta posició és molt important, sí.
5: Ha pres molts apunts al Roger, sí. Disparant?
3: No, perquè estava pensant en el que deia el míster, jo estic molt d'acord en que la clau és la preparació de Hansi Flick, la fam i la competència. Jo crec que són els tres elements que marquen aquest inici de temporada, i sobre el que deia de quin és l'esquelet i quins són els dubtes, jo crec que Joan a la porteria, Eric, Cubarsí, Rodri, Pedri, Lamine i Rafinha, per mi, jo crec que en els dies grans els veurem, per mi aquest, i després hi ha una sèrie de dubtes que són on hi ha aquesta competència, no? Fins ara, Gerard Martín i Christensen, que crec que es disputaven una mica a aquest lloc de central, sí. El tema de Cancelo i Espar al lateral esquerre, Fermín i Olmo i Gordon i Adeyemi. Per mi, en aquestes posicions és on hi ha més competència, malgrat que en les altres també hauran de descansar, evidentment no...
7: Bueno, hi ha una certa preocupació per Gordon, que l'he vist una mica deprimit, eh?
3: Sí.
7: Perquè hi ha aquest vídeo, l'heu vist, que Rafinha, que Rafinha l'anima i li diu tu eres muy bueno...
3: Va dir en l'entrevista que li va fer l'Aleix també, que té les ganes de marcar... Y yo que le trobo
7: de Gordon una mica.
8: Bueno, es que supongo que Gordon ha escuchado mis declaraciones aquí con Jordi Bastés, sí. Santi Segurola,
7: sí,
8: diciendo que está sobrevalorado.
7: Sí, ya hemos dicho dos días, ¿eh?
8: El bueno se ha venido.
7: ¿Tú crees que potser li ha arribat, no?
8: Ha llegado
7: y se ha deprimido.
8: Se ha quedado más pálido de lo que yo estaba.
7: Lady Di.
3: Yo no estaría tan. Crec que té un punt d'ansietat pel fet de marcar i respecte a Adeyemi, jo crec que el que té Gordon és, i que agrada molt a Flick, és la intensitat amb la que juga i la pressió com defensa al nivell de Rafinha, però crec que li falta un punt d'encarar més i de ser un puntet més descarat, que és el que té Adeyemi quan surt, que és un ànima més, un vers lliure.
7: Sí, totalment, és una bona manera de definir-ho.
3: I el que fa és, vinga, encarar.
7: I a veure què
3: passa.
7: En
3: canvi, l'altre dia, per exemple, a Sevilla veia que Gordon arribava, pum, i l'última passada una mica enrere, que li faltava un punt més de encara, però no sé si encara, li hem vist partits molt bons, vull dir que crec que s'ha de tenir paciència i que crec que serà una bona incorporació.
22: El que importa és que aquests dos jugadors estiguin al 100% cap a la partida de Nadal, així, perquè és quan has de jugar-te les garrofes. Que tinguin un procés d'adaptació és més que normal, és més que lògic, i per això la gràcia està...
3: De fet, Martí Bas, crec que un complementa l'altre en el sentit de que desgasta molt també el tema Gordon, i quan entra Adeyemi també, llavors, que és un tio que va a l'espai, que pica, que encara el rival, també la defensa no està una mica més...
22: A Gordon què li critiquem? Potser que la passada doncs no acaba de ser precisa perquè encara no és exactament el joc, ve del Newcastle, és normal, i sí que és veritat que Sevilla va tenir un parell de rematades que dius, ostres, quin misto.
7: Però clar, no, però passa res. Ell veu un boig que té per davant, que agafa la pilota i no sap ni on va, però entra, vull dir, clar.
22: Però crec que també és veritat que ens vam enamorar potser una miqueta massa al principi, que semblava que estava tot ja fet.
7: Sí,
22: no?
7: Jo mantinc
3: l'enamorament.
7: Jo mantinc l'enamorament, eh?
22: Però si mirem la feina fosca que fa Gordon, veiem moltes més coses més enllà de si les enxufa o no les enxufa. Ja arribarà, és a dir, jo que veig que és un futbolista més que implicat, un futbolista atent. Simplement que falta el gol, i arribarà el gol, cap problema.
7: A veure, em diu que tenim comunicació amb Ancelotti. Ancelotti, bona tarda.
23: Oh, bona sera.
7: Perquè hi ha una preocupació per Christian Sentra.
5: Sí, efectivament, ara que hem de fer més parat, pràcticament.
23: No preocupeu tanto por la lesión de Christensen, porque cuando veáis cómo vuelve Rafinha de jugar con la mia selección, será la última de vuestra preocupación.
5: Sí.
23: Mi amigo Florentino me dijo que pasaba demasiado bien.
7: Sí.
23: Rafinha com un tiro, sí. Que decidí jugar un amistoso en Austràlia.
7: Sí, no podia ser més a prop, no? Hem hagut d'anar a l'altra punta del món, eh?
23: I otro la Índia, a ver si se vuelve a romper. Una baja mínima, 2 meses.
7: Per favor.
23: Real Madrid recorta distància.
6: Buen trabajo.
23: Si no funciona, en el próximo parón de selección jugaremos un partido en la Antártida y otro en el Polo Norte.
6: Sí.
23: Y si no funciona ya, pues jugaremos con gravedad cero la estación espacial internacional.
6: O en Marte, però,
5: francament, mira, no,
7: jo toco fusta, eh?
5: Estic més preocupat.
7: No, a veure, és que clar, la parada ara, és que sempre passa el mateix, eh?
5: Són 17 futbolistes, Marc, som a dia 21 de setembre, no tornarà el Barça a jugar fins al dia 10 d'octubre. Oh. Míster, en un equip que va com un tro com el Barça, l'aturada el beneficia o en aquest cas el perjudica?
10: No, el perjudica perquè a més són 4 partits que hauran de jugar pràcticament tots els jugadors que ja venen amb una acumulació de minuts. Això ja has de sumar també l'acumulació de viatges, de superfícies, de temperatures totalment diferents. No, vamos, jo tinc l'Excel, ho estic apuntant i aquests els apuntaré en vermell perquè quan tornen dir, escolta, noi, què hem fet amb aquests? No? Però és que són molts jugadors. Si és veritat que, per exemple, a Koundé li va bé, no, va, amiga, juga, que així que faràs una mica rima. Però clar, Lamine, Rafinha... Pedri, Rodri, Cubarsí... Rodri...
5: Diuen que per l'estaf tècnic... Normalment, per l'estaf tècnic diuen que va bé perquè agafen idees, però clar, evidentment poden treballar amb molt poquets i és molt complicat. Però bé, en qualsevol cas, ara sí, entrem en territori, quina il·lusió, assemblea, i ho fem de la mà d'un soci compromissari amb voluntat aviat de ser senador, que és Martí Molina.
7: Que estava a casa seva amb una bossa de patates i les pantufles.
22: Sí, bueno, les crocs, concretament, i però sí, sí, res, que estaven molt còmodes asseguts al sofà, però no és el mateix. No, jo necessito tornar. I a veure si en aquests dos anys de mandat, que bàsicament això ràpid és aquesta assemblea i la següent, no sé què, hi ha alguna història pel mig, a veure si tinguéssim sort i la següent fos presencial, que ho dubto molt, perquè jo el veig molt còmode, la junta directiva amb assemblees de plasma.
5: A veure, Martí, hi ha dos temes. Un més avorrit, que és la part econòmica, ara en parlarem, i una més de caliu, que aquesta li encanta al Marc Serra.
7: Oi, tant, per favor, estic enganxadíssim a aquest
5: tema. És que recorre tots els parcs temàtics del món. En aquest cas, quan ha escoltat parc temàtic barra d'atraccions a Can Barça...
7: Quan em posin allà una fira, quan hi hagi la rana Saltamontes, això serà...
3: Ara ho has dit, Marc, perquè l'Àlex Pintarell va explicar que més que un parc d'atraccions... Serien activitats...
7: No siguem putres, eh?
3: No siguem putres,
7: eh? No hi ha una muntanya russa... Ja ho he de dir, una muntanya russa que entri pel camp, surti, pugi...
3: Facin com a platja
7: de ruc.
3: Serà més fira que parc d'atraccions, eh?
7: Un dia que no tinguem res a explicar, farem un especial sobre el parc d'atraccions que té el Real Madrid a Abu Dhabi. És una cosa esperpèntica.
3: Maravilloso.
5: Això, Martí, ha quedat aprovat per l'assemblea, eh? Però amb realitat...
22: Tot aprovat.
12: Què vas votar al parc?
22: Jo vaig votar al parc, sí.
7: Però a veure, el parc, què és el parc?
22: El parc, no, és aquesta...
7: A veure, si no serà un parc, però li estem dient parc.
22: A veure, el Barça que està necessitant és...
3: El Barça ha fet activitats per nens, eh?
22: L'espai Barça i necessita ingressar molts diners. I el que vol necessita, doncs, per tant, són socis que puguin muntar activitats o, dintre dels espais del Camp Nou, explotar-los econòmicament, i aquesta és una d'elles, doncs, associar-se amb aquesta empresa per muntar bé...
7: Aquestes... Una empresa israeliana, no? Sentit,
22: no, israeliana no. El seu propietari o la persona que la funda és israelià, però el capital és londinenc. Això és el que va explicar Ferran Oliver, el que és el vicepresident econòmic del Barça, a l'assemblea. En qualsevol cas, es va aprovar tot el que volia aprovar la Junta i de més, però vaja, vull dir, no, fins que d'aquí que s'acabi construint tot plegat, veurem, hi ha encara una mica de recorregut.
5: L'altre és que s'ha aprovat aquests 300 milions més que el Barça s'endeuta per acabar l'espai Barça, però atenció, i ho va dir molt bé el president, aquests 300 milions d'euros no inclouen el nou Palau Blaugrana.
7: I aquí hi ha disgustats, Aquí sí que hi ha disgustats.
22: No, però això és una cosa que ja feia temps que anàvem dient i que anàvem explicant, que el Palau Blaugrana quedava exclòs, i si llegís el fons de titulització en què explicava, detallava en què t'has de gastar els diners, perquè això, aquest finançament no és com un crèdit normal i corrent en què tu vas al banc, demanes aquests diners i te'ls gastes amb el que vulguis. És una xifra molt important, i que com que el retorn està condicionat a unes obres, està detallat fil per randa a què has de destinar tots aquests diners. I en cap moment parlava del Palau Blaugrana, només per fer el projecte. Però una cosa és fer el projecte i l'altra és construir-lo. I ara, simplement, doncs, el que ha passat és que el club ha reconegut públicament que el Palau Blaugrana no entra, quan és una cosa que els mitjans de comunicació diversos, també RAC1, doncs ja s'havia estat explicant.
3: S'havia ferrat, Martí, una mica, que hi havia uns diners, un apartat de contingències de la qual podia sortir, però, evidentment, amb tot el que ha passat en la construcció, com era d'esperar, els diners de les contingències han estat per les contingències i no pel Palau.
5: Acabarà com la Sagrada Família a voluntat dels senyors i les senyores que vulguin donar diners perquè el Palau es pugui finançar.
3: No, la fórmula que havia contemplat el Barça, jo crec que és la que acabarà passant, és que algú posi els diners per fer el Palau i el pugui explotar, deixant que el Barça jugui partits allà.
12: Perquè de les intervencions dels socis no hi va haver ningú que posés sobre la taula el tema dels entrepans del Camp Nou.
7: Estàs tu amb el teu tema,
12: No, però jo no vaig ser a l'assemblea.
22: Jo tampoc vaig ser a l'assemblea.
12: L'hagués posat sobre la taula.
3: Això tinc un amic que fa entrepans, que t'envia també...
12: Ah, sí, eh? És ell,
7: No, a veure, s'ha de dir que nosaltres som els abanderats de l'entrepà.
12: Però jo, si estigués allà, hagués posat aquest tema allà sobre la taula.
22: Un cop el Camp Nou estigui acabat, Aramark, que és qui s'encarregarà de tot això, hi ha un projecte perquè puguis fer allò tan yanqui, en què tu estiguis assegut amb un QR o el que sigui, amb una aplicació, demanar-te uns Frankfurt, uns sanguis, unes de cervesa, no, que sigui,
7: que
22: i que vinguin a portar-t'ho a la cadira.
12: Això no és el que importa, és que sigui bo.
22: Això sempre ha sigut un mal endèmic en què sempre ha sigut horrorós. Però això és una cosa que a curt termini no canviarà.
2: Com que ha sigut horrorós, que estic d'acord amb senyor vostè Molina...
22: Senyor Busta Molina,
2: estic d'acord amb que és una vergonya que sigui una assemblea teleasmàtica, que no puguis estar allà present i no hi hagin socis que presentin els problemes gravíssims de Barcelona, com per exemple la megafonia quan es fan els gols. Que deia això el soci?
4: La meva pregunta és un tema una mica, diguem-ne, divertit, però a mi m'afecta bastant. És a dir, ara quan fem un gol, automàticament la pilota està dintre la xarxa i comença a sonar xumba, xumba, xumba, xumba, sí, xumba, sí, com si fos una tòmbola,
2: sí, sí,
4: i això desvirtua totalment la celebració del gol. És que jo trobo això que ens esteu teledirigint com hem de celebrar un gol, i això ho veig a tots els equips, i després de gol de Robert Lewandowski, és que això sembla com idiotitzar la gent, no? Sí, sí. Això, de veritat, qui ho ha decidit, això? Això,
2: xomba, xomba.
4: Com és possible que feu això? És a dir, us imagineu el gol de l'Iniesta i xumba, xumba, xumba després?
2: No.
4: La veritat. Ara, és aquesta la meva pregunta.
22: Ara imagina't això, aquesta mateixa intervenció, sí, sí, al Palau Blaugrana, que és on es feien les assemblees, amb la gent al costat. I aquell... Això és el que s'ha perdut. Això és el que s'ha perdut i el que volem recuperar. Més enllà dels canelons, que estaven molt bons, quan ens dinàvem, que ens donàvem unes partaneres tremendes. Però aquest xup-xup, això ho hem de recuperar com sigui.
1: Lluís Carreras, Martí Molina, Roger Estaperes, moltíssimes gràcies.
0: Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró. RAC 1.
9: Em vull fer uns bons progressius.
11: Doncs passa per Senabre. Tenen els millors productes amb les millors promos. Tenen fins i tot servei urgent 24 hores, les millors marques, el segon parell gratis i servei 24 hores.
9: I on són?
11: A prop de Plaça Catalunya, i et donen una hora de pàrquing gratuïta. I una adaptació de lentilles progressiva Johnson & Johnson gratis. OpticaSenabre.com. 80 anys cuidant la teva vista.
15: Hi ha colors que es veuen. El groc es viu en família.
24: A l'Atlètic Terrassa Hockey Club, generacions de famílies compartim el groc i una mateixa manera de viure l'esport des de 1952.
15: Hockey, tennis, pàdel, pickleball, fitness, barre i ara Hyrox, i un seguit d'activitats per a totes les edats durant tot l'any.
24: Ara també podeu formar part d'aquesta història. Feu-vos socis i comenceu a viure l'Atlètic.
15: Atlètic Terrassa Hockey Club, esports i família des de 1952.
24: Més informació a athc.cat.
25: Energía, fuerza, vitalidad, lo puedes llamar de muchas maneras. Yo lo llamo Revital. Revital con ginseng mantiene tu energía durante todo el día. Revital, de Pharma OTC.
26: Únic, s'escriu amb H o sense H?
27: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson. Líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
28: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
29: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
30: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
29: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
31: Vine a Sant Boi, vine a conèixer les ofertes de la Setmana de la Mercè amb models nous i d'ocasió. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Vine per la Mercè.
32: Amb BYD estrena el curs amb les piles ben carregades, perquè del 10 al 24 de setembre podràs gaudir d'un descompte addicional de 500 euros en tota la gamma elèctrica. I si prefereixes un híbrid endollable, aconsegueix un descompte addicional de 2.000 euros en el BYD Seal 6 DMI. I no paguis fins al gener. Finançant-ho amb SEA Autobank. Consulta les condicions a BYD.com.
33: Vine a Quadis Dream, concessionari oficial BYD, o entra a quadisdream.es.
34: Nedar entre dofins, dormir en un iglú, volar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut-te l'ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
35: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal. Amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marisc, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
36: Nou Club del Gourmet a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal. La teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
3: Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco M Automoción. De l'11 al 26 de setembre descobreix tota la gamma Omoda i Jaeco amb fins a 15.950 euros d'estalvi i no comencis a pagar fins al 2027. Disseny exclusiu, tecnologia d'última generació i prestacions pensades per a gaudir de cada trajecte. Vine a descobrir els dies del drac. Omoda Jaeco M Automoción, Barcelona, Mataró i Girona.
5: RAC 1.
6: Bona tarda, sóc Xavier García Albiol.
1: Bona tarda.
6: Porto des de les 7 esperant...
1: Però tenim a la navallonesta que
7: parleu. Hola, bona tarda.
1: A punt d'arrencar el 9C, què vol?
7: Què vol dir, senyor Albiol?
6: Quan parlareu de la penya? Connectareu amb mi des del
7: balcó.
1: Ah,
7: no, el 9C no,
1: No, enhorabona.
8: Però si ahir ja recu va fer la retransmissió.
6: Sí, no heu fet una tertúlia especial per parlar de la victòria.
1: Tu hi eres,
6: ni esteu connectant. Evidentment que estava...
1: Tu parla tu, no? Perdona.
6: Em pots parlar de tu sempre i quan em votis.
1: No sé si puc votar perquè...
6: Ja estic rebent al balcó de l'Ajuntament dels jugadors. Ja ho he anunciat.
10: Hola a tots. Veieu-te, sí? Estic en el balcó de plaça La Vila, en el balcó del despatx de l'alcalde. I estic aquí perquè avui aquest balcó serà protagonista. I serà protagonista perquè després de 18 anys... Sí, després de 18 anys, la penya tornarà a sortir a oferir el trofeig, a oferir la copa.
8: El trofeig,
1: Ens l'emportarem a la
7: sopa. En parlarem als esports, sí, amb el Quim Salvador.
8: Veus, mira,
7: parlarem.
1: 18 anys sense tocar metall.
6: En canvi, el Barça no té ni un estadi per poder jugar. Vinga, va. Ni un pavelló.
7: Va, vinga, fins demà. Les 8 en punt, bon vespre.

0: A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
1: La decisió sobre l'amnistia de Carles Puigdemont i de la resta de líders polítics és una mica més a prop. Demà el Constitucional comença a debatre, cas per cas, a qui se li ha d'aplicar i a qui no. El primer que es posarà sobre la taula serà el de Jordi Turull. Ara bé, però, serà un procés llarg perquè s'espera que la primera resposta sigui negativa. De seguida us expliquem quin serà el procediment també i quan hi podria haver una resposta. Encara en l'àmbit político-judicial, avui el jutge Peinado ha enviat a judici la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Des del govern espanyol ho consideren injust i arbitrari en un escrit que ha estat molt dur contra la judicatura, pràcticament inèdit aquest to venint de l'executiu. Ara bé, aquest no ha estat l'únic revés del dia pel govern de Pedro Sánchez. També avui el jutge que porta el cas de Zapatero li ha donat 3 dies perquè expliqui d'on van sortir les joies i també ha citat a declarar les seves 2 filles. I mentrestant a Ceuta la situació es podria complicar encara més aquesta setmana.
2: Que hay otra alerta para el día de 23 de septiembre que corresponde con el día de las elecciones, con la jornada de las elecciones legislativas.
1: És el ministre Marlaska que alerta que dimecres hi podria haver una altra entrada massiva de migrants, coincidint com ara sentíem amb aquestes eleccions al Marroc. Per això ja han posat en marxa diversos dispositius de seguretat tant a Ceuta com a Melilla. De seguida hi connectarem també. D'altra banda, demà el català intentarà de nou ser oficial a Europa. Espanya ja ha dit que si no s'accepta podrien vetar l'entrada de més països a la Unió, com per exemple Montenegro. I avui també ens ha cridat l'atenció aquesta dada. Les esglésies evangèliques ja són majoria en algunes ciutats. A tot el país se n'han obert 100 de noves en només 6 anys. Per entendre aquest fenomen, avui en Temps de Tertúlia parlarem amb Clara Fons, que és sociòloga experta en diversitat religiosa a Catalunya. I el que també augmenta i molt és el preu dels carburants. En algunes benzineres, tant el gasoil com la benzina, ja superen els 2 euros. La Unió Europea es planteja intervenir d'alguna manera perquè el cost no sigui tan alt. I pel que fa al temps, Martí Oliveres, aquesta setmana arriba la tardor, però de moment la temperatura sembla que no vol baixar.
3: Sí, la matinada de dimecres entrarem a la nova estació, però els propers dies continuarà fent molta calor per l'època i, per tant, l'ambient encara en recordarà l'estiu i es mantindrà el domini del sol. Avui, de fet, s'han fregat els 37 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre i demà serà fàcil també passar dels 30 graus a bona part del país. Tot i això, almenys, les nits continuaran fresques o una mica fredes fins i tot al Pirineu.
1: De seguida, tot amb més detall, ara són les 8:03. Pep Tormos, bon vespre.
4: Bon vespre.
1: El Constitucional arrenca demà el debat sobre l'aval definitiu a l'amnistia pels líders del procés. Això vol dir, per tant, que arriba un dels moments determinants d'una cursa judicial de llarg recorregut. Fins ara, el TC ha fet sentències que avalen la llei, però demà els jutges comencen a discutir els casos concrets de persones a qui no se'ls ha aplicat. El primer, com dèiem, és el del secretari general de Junts, Jordi Turull.
5: I és, de facto, el tret de sortida a l'aplicació de l'amnistia. El Suprem s'ha negat fins ara a amnistiar-lo i el TC el podria corregir. L'alt tribunal no li aplica la mesura de gràcia per la condemna de malversació. La decisió, en aquest cas, s'espera cap a l'octubre. Ara bé, tant Oriol Junqueras com Carles Puigdemont encara hauran d'esperar una mica més.
1: Doncs sabem-ne més detalls amb el Benet Íñigo.
6: De fet, és el que s'espera que passi, que la majoria progressista del TC rectifiqui la doctrina que ha fet servir el Suprem per negar l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i als altres líders independentistes que encara estan o inhabilitats o a l'estranger. Però no serà immediat. Demà, el ple del Constitucional rebrà la proposta de sentència que ha fet un jutge conservador en el cas de Turull i que mantindrà la tesi del Suprem. Per tant, el cas canviarà de mans i s'haurà de redactar una nova sentència que segueixi el criteri de la majoria. Això, doncs, ja serà com a mínim a l'octubre. L'argument del Suprem és que els líders del procés es van enriquir personalment i això queda fora de l'amnistia. Si el TC els corregeix, però, tant Llarena com Marchena ja han explicat al seu entorn que ho acataran. A la pràctica vol dir que retiraran l'ordre de detenció de Puigdemont, Comín i Puig i que podrien tornar i aixecaran la inhabilitació a Junqueras, Romeva, Turull i Bassa.
1: Doncs en espera del que digui el Constitucional, Junts demana prudència davant d'un possible retorn de Carles Puigdemont a Catalunya. No volen anticipar cap escenari perquè asseguren que no confien en la justícia. En tot cas, diuen que serà el mateix Puigdemont qui anuncia el seu retorn quan convingui del Puig.
7: Des de Junts demanen calma perquè ja les han vist de tots colors. Per això són prudents amb un possible retorn de l'expresident perquè la justícia espanyola, diuen, és totalment imprevisible. N'ha parlat el vicepresident de Junts, Josep Rius.
8: Com pot entendre, des de Junts per Catalunya continuem sent molt prudents sobre la possibilitat del seu retorn. perquè la justícia espanyola fins ara el que ha fet és posar molts entrebancs.
7: Mentrestant, tant els comuns com la CUP desitgen que Puigdemont pugui tornar aviat, això sí, amb una consigna clara: posar ordre al partit per allunyar-se d'Aliança. Eduardo Pisarello i Laura Vega.
4: Ajudaria a que Junts no segueixi el camí d'Aliança Catalana, per exemple, en polítiques migratòries.
9: Que ell pugui estar perfectament en el Parlament, diria que posi ordre dins del seu partit i decideixin què volen ser.
7: Junts, però, els ha demanat que no es fiquin on no es demanen i que es fixin en el que passa a casa seva.
1: Vuit i sis minuts, més enllà, però, de l'amnistia, la setmana ha començat molt intensa judicialment amb dos moviments que afecten l'entorn de Pedro Sánchez. Anem a pams. La Moncloa obre, d'una banda, un altre front polític contra el jutge Juan Carlos Peinado, que avui ha tancat la instrucció contra la dona del president espanyol. Asseu Begoña Gómez al banc dels acusats per dos delictes, els de tràfic d'influències i també el de malversació de fons públics. El govern espanyol condemna la decisió judicial, és un terme que fins ara no s'havia fet servir des de l'executiu, parlant d'una investigació injusta i arbitrària en un comunicat, com dèiem, que és molt dur i cobra una altra batalla contra la judicatura. Anem cap a Madrid, Jordi Armenteres.
10: Sí, Peinado no té dubtes. Creu que Begoña Gómez se l'ha de tancar 13 anys a la presó per haver utilitzat la seva posició com a parella de Pedro Sánchez per beneficis personals. D'aquí els dos delictes. Per la seva assistent i assessora a Moncloa, Cristina Álvarez, li demana 6 anys. Fonts de Moncloa diuen textualment que condemnen la decisió, que tota la instrucció ha deixat clar que no hi ha delicte i que confien plenament en la decisió del jutjat popular, perquè serà quan impartirà justícia definitivament després de tota la persecució. A més, Moncloa diu que és intolerable la intenció política de la causa i adverteixen que la decisió que avui s'ha conegut de Peinado ha coincidit amb un altre viatge internacional de Pedro Sánchez, que és a punt d'aterrar a Nova York, on participarà a l'Assemblea Anual de l'ONU. Les grans decisions del jutge han coincidit sovint amb altres viatges que ha fet el president espanyol a altres països, l'Índia, la Xina o el Brasil. Des de Moncloa s'apunta que tot això no és coincidència. El PSOE va una mica més enllà, acusa Peinado de ser còmplice de l'ultradreta amb una instrucció desproporcionada per sotmetre Begoña Gómez a l'escarni públic.
1: I, casualitat o no, gairebé a la mateixa hora també hi ha hagut moviments del cas Plus Ultra, que és el que investiga José Luis Rodríguez Zapatero i el seu entorn. El jutge Calama, de l'Audiència Nacional, li dona 3 dies perquè justifiqui l'origen de les joies que se li van trobar al despatx. A més, també cita a testificar, Jordi, les filles de Zapatero a finals de novembre.
10: Sí, concretament el 30 de novembre totes dues hauran de declarar en qualitat d'imputades pels moviments de diners a l'empresa que regenten. José Luis Calama, el jutge, exigeix l'explicació formal per l'origen de les 120 joies comissades al despatx i que en un primer peritatge es van valorar en 1.300.000 euros. El jutge demana la documentació que ha d'entregar com a molt tard dijous. A més, Calama també ha encarregat un altre informe pericial sobre les joies que haurà de fer un grup de gemòlegs i taxadors en col·laboració amb tècnics de l'Institut Gemològic Espanyol.
1: I d'altra banda, el Ministeri de l'Interior ja ha identificat 2.400 menors d'edat que van entrar a Ceuta de manera irregular. És un procés d'afiliació que avança lentament, segons ha admès Fernando Grande Marlaska. El ministre, per cert, ha confirmat que els cossos de seguretat ja estan preparats per fer front a una possible nova entrada massiva. Està prevista dimecres, coincidint amb les eleccions legislatives al Marroc. Per fer-hi front, han anunciat també que enviaran reforços a la frontera. Enviat especial de RAC1 a Ceuta, Adrià de les Heres.
11: El ministre ha presentat xifres sobre com avança la crisi. Ja han registrat 2.400 menors que van entrar a Ceuta, calcula que a partir de demà podran identificar-ne a un ritme de 50 al dia, i en total ja han iniciat 2.500 processos per expulsar els majors d'edat que van entrar irregularment. A més, segons les dades del ministeri, hi ha entre 3.000 i 3.500 migrants malvivint encara a les platges. Són les persones que no han aconseguit entrar als recursos d'acollida que ha preparat el govern espanyol. Tot plegat mentre Marlaska ha confirmat que ja preparen les fronteres per l'alerta d'entrada massiva que corre per xarxes de cara a dimecres.
2: Hemos, con carácter preventivo, reforzado tanto la frontera con más grupos de seguridad ciudadana, GRS de la Guardia Civil, 3 pelotones, por ejemplo, en Melilla, también lo mismo en Ceuta.
11: Desenes de veïns han escridassat el ministre a la sortida de la delegació del govern espanyol a Ceuta, on ha fet aquesta roda de premsa. A més, ha hagut de marxar escortat amb furgonetes policials.
1: Aquesta és la versió del govern espanyol, però el PP insisteixen que no se l'empassen. Avui Alberto Núñez Feijóo també ha visitat Ceuta, el cap de l'oposició, que ha denunciat que Pedro Sánchez s'està quedant sol a la Unió Europea arran d'aquesta crisi.
12: ¿Cómo pedirle a Europa que mire para Ceuta si el gobierno de España mira para otro lado? ¿Cómo lograr que Europa reconozca la gravedad de lo ocurrido si el gobierno que tiene la obligación de defender esta ciudad se empeña en restarle importancia?
1: Feijóo ha visitat Ceuta acompanyat del president del Partit Popular Europeu, Manfred Weber. Mentrestant, la situació als carrers de Ceuta continua sent alarmant. Hi ha 1.700 persones que poden entrar al campament d'acollida del port, però n'hi ha moltes altres, Adrià, que continuen buscant una solució desesperadament.
11: Sí, les instal·lacions d'acollida del govern espanyol són del tot insuficients per atendre la situació de totes les persones que malviuen a Ceuta. Els que sí que hi han pogut entrar, i ja fa algunes nits que dormen amb un sostre, agraeixen que la situació els ha canviat de cop i recorden que els dies a la platja són molt complicats.
13: La situació del campament és bona. Vam arribar a les tendes fa dos dies i ens donen de tot. Menjar, roba, mantes, dutxes, pel que fa a la gent que segueix a la platja, estan passant molt malament. Aquí tenim una vida correcta. Ara, gràcies a Déu, ja no penso en tornar al Marroc, ni res de tot això.
11: El govern espanyol ha anunciat que treballa per obrir nous centres d'acollida momentània per totes aquestes persones, però no ha concretat quan ho farà ni quantes places tindran.
1: Minuts per arribar a un quart de nou. Demà l'oficialitat del català, ho dèiem ara en començar, es tornarà a debatre al Consell d'Afers Generals de la Unió Europea. Serà més d'un any després de l'última vegada que en vam parlar. Aquest cop, a més, arriba amb una amenaça del govern espanyol. Si no s'accepta, Espanya podria vetar la incorporació de més països a la Unió Europea. Sigui com sigui, però demà no s'espera que hi hagi cap decisió definitiva, Laia Colomer.
14: L'oficialitat del català torna a la taula dels ministres d'Afers Europeus. Fa uns dies el govern espanyol va demanar incorporar aquest punt a la reunió de demà del Consell d'Afers Generals, no amb l'objectiu d'aprovar-lo ja demà ni tan sols de votar-lo, però sí tornar-ne a parlar. Ho fa més d'un any després de l'últim intent i ara que Irlanda estrena la presidència rotatòria de la Unió Europea i ho fa amb un element nou sobre la taula. Espanya vincula l'aprovació del català, el gallec i l'eusquera com a llengües oficials a l'ampliació de la Unió Europea, per exemple, ara que les negociacions amb Montenegro estan a les acaballes i, per tant, s'hauria d'incorporar una nova llengua a la llista. Demà la reunió començarà cap a les 10 del matí, però s'espera que el punt sobre el català es debati cap a quarts d'una del migdia. Fa uns dies, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, va assenyalar Itàlia com un dels països més contraris a acceptar el català. També s'hi oposa Alemanya, Suècia o Finlàndia.
1: I la protecció del català, que és un dels grans temes de la legislatura, i avui hem sabut també que l'any passat el Departament de Salut només va obrir 3 expedients sancionadors per casos de vulneració dels drets lingüístics dels catalanoparlants. Així ho assegura la consellera de Salut, Olga Pané, en una resposta parlamentària a Junts per Catalunya. Això, tot i que va rebre atenció, 360 queixes, Laia.
14: Sí, segons detalla Olga Pané en aquesta resposta per escrit, l'any passat el Departament de Salut va obrir 8 investigacions per possibles casos de vulneració dels drets lingüístics. Ho va fer la Subdirecció General d'Avaluació i Inspecció Sanitàries. 3 es van arxivar, 2 s'estan estudiant i només 3 van comportar l'obertura d'un expedient sancionador. Són casos en què hi pot haver hagut una irregularitat en l'assistència sanitària als pacients. Això, tot i que fa uns mesos al maig i també en una resposta parlamentària, el conseller de Política Lingüística va detallar que l'any passat el Departament de Salut va rebre 467 queixes. En matèria de llengües, 360 amb el català com a llengua afectada.
1: Gràcies, Laia. Encara sobre el català, unes dades noves posen al descobert la debilitat de la llengua. Només un de cada 10 joves parla català quan fa esport a Barcelona. Ho diu un estudi de l'Institut d'Estudis Catalans que revela que el 76% de les converses són en castellà.
5: Una dada que contrasta amb la dels monitors de les activitats esportives esportives. Més de la meitat, el 68%, parlen en català entre ells. El més curiós és que quan es dirigeixen als usuaris, durant els entrenaments, canvien de llengua i parlen en castellà. Per tant, el català manté una presència elevada entre els adults referents, però l'ús disminueix quan la conversa és entre un adult i una persona jove. En l'estudi de l'IEC s'han analitzat 10 clubs esportius de Barcelona amb 1.400 jugadors i prop de 200 entrenadors. Davant d'aquest escenari es desplegarà un pla pilot en els propers dies amb diversos protocols d'usos lingüístics als equipaments esportius i centres municipals.
1: Doncs bé, avui en temps de tertúlia en parlarem amb Vicent Climent, que és sociolingüista i expert en polítiques lingüístiques de l'Institut d'Estudis Catalans. Ara passa mig minut d'un quart de nou, el govern engega la maquinària per mirar d'assolir el gran acord de país que reclama en matèria d'educació. El president Salvador Illa ha convocat aquest divendres els diversos partits amb representació al Parlament per començar a escoltar les seves propostes i també opinions sobre el futur educatiu. El procés de reflexió que engega el govern, però, anirà més enllà dels partits i també inclourà docents, pedagogs o associacions de famílies. En aquest cas, la coordinació del debat recaurà en el Consell d'Educació de Catalunya, que espera tenir les conclusions abans de les eleccions municipals de l'any que ve, o del Martínez.
15: Salvador Illa ha fet avui l'encàrrec formal al president del Consell d'Educació perquè entomi el lideratge del debat. Joan Manuel del Pozo vol que les conclusions estiguin fetes l'abril de l'any que ve, d'aquí poc més de mig any, i admet que hauran de prémer l'accelerador. Aquesta mateixa setmana ja començaran a definir els temes centrals del debat i les trobades haurien de començar el mes que ve.
16: És fàcil entendre que no podem posar a parlar centenars o milers de persones, no sabem exactament quantes hi participaran, per parlar de tots els temes de l'educació, perquè són molts, són inabarcables i el debat seria desordenat i probablement improductiu. Per tant, haurem de fer una certa selecció.
15: Tot i això, la consellera Esther Niubó ja ha apuntat algun dels temes que hauria d'incloure el debat, com ara el model d'escola inclusiva, l'acollida dels alumnes migrants o el paper que ha de jugar les noves tecnologies.
1: I per cert que les associacions de persones amb discapacitat alerten que el sistema no garanteix una educació inclusiva real per l'alumnat amb necessitats especials. Denuncien que la falta de recursos fa que sovint la inclusió es tradueixi simplement en la presència de la canalla a l'aula. Jordi Casals.
17: L'alumnat amb necessitats específiques ha més que duplicat els últims 5 cursos. Ha passat del 15 al 36,5%, però els recursos no han crescut al mateix ritme. El Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat lamenta que la falta de personal de suport limita la participació dels alumnes a l'aula. N'ha parlat la tècnica d'incidència política del comitè, Joana Mestre.
18: No hi ha prou en que l'infant estigui presencialment a l'aula, sinó que el que ha de poder és poder-hi participar. Perquè sense suports, sense acompanyament i sense recursos, tenir un infant assegut en una cadira mirant a l'infinit no és garantir el dret a l'educació.
17: Una situació que genera preocupació i desgast a les famílies que encara a l'inici de cada curs amb incertesa i amb una desatenció que els obliga a cobrir uns costos econòmics que no haurien d'assumir.
1: I 18 minuts, atenció a aquesta dada que destacàvem també en començar. En algunes ciutats de Catalunya ja hi ha més esglésies evangèliques que no pas catòliques. En els últims 6 anys se n'han obert més d'un centenar. En canvi, han tancat més de 300 centres de culte catòlics. Tot i això, aquests últims encara són una majoria clara si ens fixem en les dades generals a Catalunya o del Martínez.
15: Són dades que ha publicat avui el govern. 3 de cada 4 centres de culte que hi ha a Catalunya encara són esglésies catòliques. N'hi ha més de 5.600. Tot i això, les esglésies evangèliques guanyen terreny i ja suposen més del 12% dels espais de culte del país. Des del 2020 s'han obert més de 100 i ja n'hi ha gairebé 900. De fet, a ciutats com Girona, Badalona, Cornellà de Llobregat o Santa Coloma de Gramenet ja superen les catòliques i a Barcelona també estan a punt de fer el sorpasso. El director general de Fer Religiosos, Ramon Bassas, n'ha parlat a RAC1.
19: L'església evangèlica protestant no té una jerarquia, sinó que qualsevol comunitat que s'autoproclama com a evangèlica pot registrar-se i obrir un centre de culte. Aquesta forma de fer fa que n'hi hagi més.
15: Pel que fa a les mesquites, en els últims 6 anys n'han obert una 50 i ara n'hi ha unes 330. Són menys del 5% de centres de culte del país.
1: Doncs bé, sobre com queda el mapa religiós a Catalunya i concretament sobre l'augment d'esglésies evangèliques als últims anys, avui li hem preguntat a la periodista i directora de Catalunya Religió, Glòria Barrete, què en pensa.
20: Aquest dissabte a Sant Cugat s'ha posat la primera pedra d'un gran temple mormó, el primer d'aquesta comunitat al país. I gairebé al mateix temps, a Barcelona, se celebrava la Nit de les Religions, que obria les portes de mesquites, esglésies, sinagogues i altres centres de culte. Dues escenes que expliquen molt bé la última actualització del mapa religiós de Catalunya que hem conegut avui. El país té 7.280 centres de culte i una diversitat religiosa que ja no és una novetat, és una

0: a fer religiosos, i les analitzarem amb Clara Fons, que és sociòloga experta en diversitat religiosa a Catalunya. Serà aproximadament a partir d'un quart de deu de la nit. Vuit i 21 minuts, més qüestions. Les víctimes de familiars de la Dana tornen a assenyalar Carlos Mazón per la falta d'explicacions. L'expresident valencià avui ha comparegut al Congrés, on l'havien citat després d'haver-se demostrat que l'última compareixença va mentir. A les portes s'hi han concentrat els familiars que li exigeixin que deixi l'acte de diputat. Una de les portaveus és Rosa Álvarez.
1: No esperamos gran cosa, porque ¿quién puede esperar gran cosa de este individuo? Cuando tendría que haber dimitido el 30 o el 31 o el 1 de noviembre de 2024. Lo que querríamos era que dejase la política, que no nos haga más daño a las familias, que deje la política de verdad. Él está mejor que antes, está cobrando como expresidente, está ocupando el escaño 98, es una verdadera vergüenza.
0: I efectivament, Carlos Mazón no ha contestat a res. L'expresident ha al·ludit qualsevol responsabilitat amb l'argument que el Tribunal Superior de Justícia no l'ha imputat per cap delicte.
2: Així li deia des del Congrés la diputada de Compromís, Águeda Micó.
3: El auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad.
4: Yo le he preguntat y vostè m'ha de contestar a les meves preguntes.
3: Esta es mi respuesta. Una decisión tomada por unanimidad entre 5 jueces de diferentes posicionamientos ideológicos.
4: Así puguem depurar responsabilitats polítiques.
3: Como ahora estoy...
4: Perquè vostè diu que és inevitable.
3: Como ahora estoy personado en el procedimiento, estimo que lo procedente es no hacer ninguna declaración pública hasta que termine la instrucción.
4: Es que, claro, es que vostè no té vergonya ni la coneix.
2: I Mazón tampoc es penedeix de res. En aquest document l'interpel·la el diputat de Sumar, Nahuel González.
5: ¿Usted corrobora lo que dijo aquí la última vez que vino?
3: Sí.
5: ¿Mantiene? Sí. ¿Usted es usted? Con todo el respeto del mundo... ¿Usted tiene un problema de psicopatía? ¿Usted está ajeno a la realidad completamente?
6: Silencio, por favor.
2: Al cara a cara amb Gabriel Rufián, d'Esquerra, no ha estat gaire diferent.
7: Me parece que es usted un negligente, un inútil, un homicida imprudente, un psicópata.
6: Señorías, señorías, contención. Señor Sánchez no tiene la palabra ahora. Señor Rufián.
7: Modere el lenguaje los de Pedro Sánchez, hijo de puta, ¿eh? Modere el lenguaje.
2: Qui s'hi encarava era un diputat del PP. La compareixença no ha servit per aclarir res de nou de tot el que va passar en aquelles hores crítiques ni de les alertes que no van arribar a temps.
0: 23 minuts, un dia més també hi ha novetats en el cas Andic, un psiquiatre que va atendre el pare i el fill en el procés de reconciliació, no veu gens clara la teràpia de xoc que va plantejar la terapeuta de la família. Recordem que la terapeuta, no titulada, va planificar una sessió perquè Jonathan Andic simulés tirar una persona per un barranc. Jonathan s'hi va interessar i per això li va acabar ensenyant el camí de Montserrat, on més tard va morir el seu pare.
2: L'especialista, que també va visitar els Andic, Antoni Bulbena, ha apuntat a RAC1 que aquesta teràpia és molt radical i que s'ha de fer en comptades ocasions, per casos molt concrets i amb persones molt preparades. I el cas dels Andic no sembla l'adequat.
8: Això ho fan més els psicòlegs des del punt de vista d'aplicació, però és molt conegut. És a dir, la catarsis es fa des de la Grècia antiga. És a dir, moments d'una gran exposició amb un estímul, amb la intenció de que hi hagi un canvi. El que passa que això s'ha d'utilitzar molt a poc, amb molt poques vegades i amb gent molt experta.
2: Bulbena va fer una sessió amb el pare i el fill a petició de la terapeuta i ell sospita que la dona es volia treure el cas de sobre perquè era complicat. Això sí, com el mateix psiquiatre ja va explicar a la jutgessa, quan va rebre Jonathan i Isaac a la seva consulta van tenir una bona predisposició.
0: I d'altra banda, les agressions entre interns a les presons catalanes augmenten durant els primers 9 mesos del 2026. Segons les dades del Departament de Justícia, se n'han registrat prop de 1.400, la xifra més alta des que se'n tenen registres. Els funcionaris estan al límit perquè treballen en un entorn cada cop més violent.
2: Les dades demostren que la situació a les presons del país cada cop és més complicada. Els últims 5 anys, les agressions entre interns han augmentat un 60% i les autolesions s'han triplicat i arriben als 57 casos aquest 2026. Tot i admetre la gravetat de la situació, el Departament de Justícia recorda que ara fa 2 anys es van incorporar 400 funcionaris nous. Tot i això, aquests reforços només han pogut absorbir 2/3 de l'augment de presos que hi ha hagut. Recordem que aquest cap de setmana hi ha hagut 2 dues morts a la presó de Quatre Camins. Ahir, un intern es va suïcidar a la cel·la i dissabte, un altre intern va matar el seu company de cel·la.
0: I els Mossos d'Esquadra investiguen l'agressió a una dona als Pallaresos, al Tarragonès. La seva exparella, que tenia un ordre d'allunyament, l'ha atropellat i l'ha deixat ferida greu. La policia ho investiga com un possible crim masclista.
2: Els Mossos han detingut l'agressor. Sospiten que ha esperat la dona a la porta de casa per

0: rematar-la perquè l'ha atropellat tan bon punt ha sortit al carrer circulant a gran velocitat. La dona, que ja havia denunciat l'agressor abans, està ingressada a l'Hospital Joan 23 de Tarragona en estat greu.
1: I la Fiscalia demana 25 anys de presó per cada un dels 8 manifestants que van participar en les protestes del raper Pablo Hasél. Els joves estan acusats d'intent d'homicidi per calar foc a una furgoneta de la Guàrdia Urbana de Barcelona amb una gent a dins.
0: El Ministeri Públic també acusa els joves dels delictes d'atemptat contra l'autoritat, desordres públics, danys i manifestació il·legal. Per això els demana 11.520 euros en multes i indemnitzacions pels comerços que van quedar malmesos per les protestes, que sumen gairebé 685.000 euros. Les manifestacions contra l'empresonament de Pablo Hasél es van fer a Barcelona el febrer del 2021.
1: Quatre minuts i arribarem a 9:15. La crisi de l'habitatge torna a mostrar la seva pitjor cara. Avui hem sabut que una dona de 54 anys es va suïcidar fa dues setmanes a l'Hospitalet de Llobregat després d'un desnonament. Es deia Olga i tenia dues filles, una d'elles menors d'edat. La família, els veïns i les entitats pel dret a l'habitatge denuncien la falta de recursos per atendre les persones que es queden sense casa i també per atendre els problemes de salut mental.
0: De fet, la nit abans que la fessin fora de casa, l'Olga va haver d'anar a urgències psiquiàtriques i ja havia avisat que se suïcidaria. Tot i això, el jutge va mantenir l'ordre d'expulsió. El pis on vivia des de fa 20 anys, al barri de Santa Eulàlia, havia acabat en mans d'un fons d'inversió que va trencar el contracte de lloguer social que tenia l'Olga. A l'abril la van fer fora de casa i des de llavors van a viure a casa d'una amiga amb la filla menor. La Marta, amiga de la víctima, no se'n sap avenir.
2: Portem dies trasbalsades, trencades i cabrejades. Per la família, aquest amor és conseqüència directa del procés de despossessió i de maltractament al qual, des de fa més de 10 anys, bancs, fons voltors i administracions havien sotmès a la nostra amiga, mare, veïna i companya.
0: Els veïns del barri i els sindicats d'habitatge asseguren que l'ansietat i els problemes de salut mental són molt freqüents entre les persones pendents de perdre la casa. Aquest dissabte han organitzat un homenatge en record a l'Olga.
1: I 28, segur que si aquests dies heu anat a posar benzina, ho heu notat, el preu dels carburants està absolutament pels núvols i avui Brussel·les ha obert la porta a intervenir per reduir-ne l'impacte a la factura energètica. Ho ha dit el comissari europeu de transports, Apostolos Tsitsikostas, sense donar més detalls de quina serà la proposta.
3: Estem avaluant la situació, seguim de prop els esdeveniments i, és clar, intervindrem sempre que calgui. No es tracta d'una xifra concreta sobre els preus del petroli, sinó més aviat d'un conjunt de circumstàncies que podrien conduir-nos a una reunió ministerial extraordinària en un futur proper.
1: El comissari grec assegura que s'està davant d'una crisi energètica sense precedents i amb una gran volatilitat. En les últimes hores, el barril de Brent, de referència a Europa, ha baixat una mica, però continua cotitzant al voltant dels $100 al barril, i això fa complir el dipòsit del cotxe cada cop sigui més i més car. Montse Martí.
4: L'escalada del preu del petroli ha portat el gasoil i la benzina a arribar als 2 euros al litre en algunes benzineres. De mitjana, el preu de la benzina se situa a 1,90 euros i el dièsel ja costa de mitjana 1,92 euros. Això vol dir que omplir un dipòsit tant d'un carburant com de l'altre ja frega els 100 euros, 96 si és de dièsel. En només 3 mesos, omplir el dipòsit d'un cotxe de 50 litres s'ha encarit de mitjana 20 euros. Uns preus disparadíssims que arriben en un moment en què s'està aplicant el descompte del govern espanyol encara de 20 cèntims al litre pel gasoil i de 5 cèntims en el cas de la benzina, uns descomptes que s'apliquen de manera automàtica en el moment de pagar a qualsevol estació de servei de l'Estat. Si el govern espanyol no aprova cap més pròrroga, la previsió ara mateix és que aquests descomptes s'acabin a final de mes. Aquests dies, però, els ministres s'estan reunint amb sectors afectats per prendre una decisió.
1: Doncs l'encariment del preu dels carburants i de l'electricitat que està passant factura als treballadors autònoms. L'associació CETAC Autònoms de Catalunya assegura que les despeses els han pujat uns 148 euros al mes. A RAC1, el president de l'Associació d'Autònoms, Daniel García, insisteix que són despeses difícilment prescindibles i complicades de retallar.
5: Estem preocupats per l'impacte que està tenint l'encariment dels carburants i de l'electricitat sobre els autònoms i els petits negocis de Catalunya. El problema és molt senzill. Els autònoms no poden deixar de posar benzina ni poden apagar les neveres, els forns o la maquinària del seu negoci. Són eines necessàries per poder treballar. L'encariment d'aquests costos està afectant directament moltes activitats. Una part l'assumeix el mateix autònom i una altra acaba traslladant-se al preu final.
1: CETAC Autònoms assegura que l'encariment de l'electricitat i els carburants afecta sobretot les botigues de queviures, peixateries, carnisseries i fleques. I, per cert, els que demà us heu de moure en autobús per Barcelona, heu de saber també que hi ha convocada una aturada entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. Els serveis mínims fixen que hi hagi el 20% d'abusos operatius entre les 10 del matí i les 4 de la tarda i el 40% fins les 5 de la tarda. I ara que parlàvem de l'increment del preu dels carburants i de la pujada del cost de la vida, avui hem sabut que, atenció, els salaris dels membres dels consells d'administració de les empreses de l'IBEX 35 van créixer un 12% l'últim any, fins als 477.000 euros l'any de mitjana.
0: I el dels alts directius de les empreses de l'IBEX van pujar encara més, en concret un 26% fins als 2,4 milions d'euros anuals. Ho ha fet públic la Comissió Espanyola del Mercat de Valors. A més, l'últim any s'ha eixamplat la diferència entre el que cobren els directius de les empreses de l'IBEX i els seus treballadors. Els consellers executius cobren 67 vegades més que els seus empleats.
1: Encara en l'àmbit econòmic, d'altra banda, també més dades. Madrid continua acaparant més del 45% de la inversió estrangera a l'Estat, mentre que Catalunya es queda amb el 19%.
0: El Ministeri d'Economia ha publicat les dades actualitzades del primer semestre. La inversió estrangera a Catalunya s'ha disparat un 68% de gener a juny respecte del mateix període de l'any passat. La inversió estrangera, de fet, ha crescut 4 vegades més a Catalunya que a Madrid el primer semestre d'aquest any. El principal inversor estranger continua sent els Estats Units.
1: A 8:32, l'Ajuntament de Salt, el Gironès, prohibirà els comerços de 24 hores a la ciutat. El ple municipal ha aprovat fa pocs minuts el tràmit per limitar-ne els horaris. Argumenten que és per donar descans als veïns. El cas és que en algunes zones de la població hi ha obertes fins tard algunes botigues d'alimentació, però també perruqueries o locutoris. Corresponsal de RAC1 a Girona, Joel Penya, bon vespre.
6: Bon vespre. L'Ajuntament modifica la norma d'activitats perquè durant l'estiu els establiments estiguin tancats entre les 10 de la nit i les 7 del matí i durant l'hivern entre les 9 i les 6. El motiu és que, passejant per Salt, ja de nit no és estrany trobar algun comerç obert. Des de l'Ajuntament apunten que hi ha espais com bugaderies o supermercats, entre d'altres negocis, que acaben funcionant 24 hores al dia i això acaba generant molèsties als veïns. El tinent d'alcalde, Àlex Barceló, ha justificat tirar endavant ara aquesta mesura.
7: Han canviat els hàbits de consum, els hàbits de estar al carrer, i aquells que hem detectat que d'una forma constant doncs han generat molèsties o eren susceptibles de ser regulats o haver introduït. Si ho haguéssim treballat abans, ho haguéssim tingut abans, però potser algun dels problemes que hem corregit no eren tan evidents, potser fa dos o tres anys, no?
6: La modificació de la normativa ha de superar una fase d'informació pública de 30 dies on qui vulgui podrà presentar al·legacions. Per tant, encara falta almenys un mes perquè aquest veto a l'activitat comercial nocturna es posi en dansa.
1: Gairebé 34 minuts, i ara que s'acaba la temporada de bany, atenció també a aquesta dada. A l'estiu ha estat el que s'han hissat més banderes grogues a les platges des que se'n tenen registres. Segons dades de Protecció Civil, que s'han recopilat a RAC1, han sigut gairebé 4.900 vegades. El mar ha estat més mogut del que és habitual, amb corrents que sovint no es veuen a simple vista i que poden arrossegar banyistes mar endins.
0: El Maresme és la comarca on s'han registrat més banderes grogues, amb més de 100 cops per platja de mitjana. Protecció Civil avisa que això no vol dir necessàriament que sigui una zona més perillosa. També influeixen altres factors, com el tipus de platja o el servei de socorrisme. El sotsdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello, recomana banyar-se sempre en platges vigilades i, en cas de dubte, que no s'entri l'aigua.
8: En el cas de platges, sempre diem el mateix, prioritzar aquelles zones de bany que estan habilitades pel bany, és a dir, que són zones per banyar-se, les platges vigilades i dintre de l'horari de vigilància, perquè això garanteix que si tens un problema tindràs ajuda de persones, de professionals que es dediquen a això.
0: Això després d'un estiu especialment negre pel que fa als ofegaments, amb 27 persones que han mort a les platges. En són 7 més que l'any passat.
1: Prop de la meitat dels casos d'Alzheimer es poden prevenir segons The Lancet. De fet, la malaltia comença a malmetre el cervell 20 anys abans que apareguin els primers símptomes. Per això, la Fundació Pasqual Maragall alerta que l'administració hauria de fer de més per informar la ciutadania sobre els factors de risc, com ara el tabac, el sedentarisme o també dormir malament.
0: A Catalunya hi ha uns 150.000 casos d'Alzheimer. La presidenta de la Fundació, Cristina Maragall, també demana al govern que cobreixi els fàrmacs per alentir la malaltia, que ara per ara només són a la sanitat privada i costen uns 30.000 euros l'any.
9: Aquests fàrmacs només s'haurien de poder donar des del sistema públic. Creiem des de la Fundació que l'administració podria encara informar molt més i ajudar a conscienciar la societat perquè realment aquests factors de risc que són modificables els puguin evitar.
0: Els investigadors apunten cap a la intel·ligència artificial per avançar en tractaments nous. Els experts destaquen que la tecnologia ja permet construir models per predir i avaluar en quin punt exacte de la malaltia es troba cadascun dels pacients.
1: Minuts en cinema. Aquesta hora el Festival de Sant Sebastià estrena la producció catalana Ruega por nosotras. És el més nou del mallorquí Daniel Monzón, director de Celda 211. La pel·lícula forma part de la secció oficial i recupera una de les pàgines més fosques i més desconegudes del franquisme, el Patronat de Protecció a la Dona, una mena de xarxa de reformatoris on tancaven les joves considerades rebels o esgarriades. Enviat especial de RAC1 a Sant Sebastià, Adrià García, bon vespre.
10: Bon vespre. La pel·lícula mira enrere, però no tant. Recorda una època en què moltes noies acabaven tancades en centres, castigades i maltractades, només perquè no encaixaven amb el que s'esperava d'elles. La seva protagonista, Zoe Bonafonte, advertia a RAC1 que aquella manera de pensar encara no ha desaparegut del tot.
11: Crec que en aquella època estava molt més potenciat que ara, però que segueix. I una tia que si vols tenir relacions amb dues persones, perfecte, fes-ho, saps? Però és una puta, però ho fa un home i no passa res.
10: La jove actriu barcelonina s'estrena ara com a protagonista d'una pel·lícula, però reconeix que la seva carrera va fer un tomb amb el 47 de Marcel Barrena.
11: Sempre em diu, me debes a mi un 15%. Clar, un 47% de tots els treballs que facis a partir d'ara. No, home, no. Però sí que és veritat que estic molt agraïda, és el paper que em va donar a conèixer.
10: La pel·lícula s'estrena el pròxim 6 de novembre.
1: Però Sant Sebastià també hi ha espai per les sèries i avui coincidirà amb l'estrena de la plataforma 3CAT. Han passat per la Catifa Vermella, el Teatre Cursal, els protagonistes de Gènesi. És la sèrie que explica Adrià com Ferran Adrià va revolucionar la cuina catalana.
10: La sèrie segueix la seva història des que va arribar gairebé per casualitat al Bulli fins que el va convertir en el millor restaurant del món. Ferran Adrià recordava a RAC1 algun dels noms que van ser claus en aquell camí, com el de Fermí Puig.
12: Però això va passar. Van ser casualitats. Tal, si jo no fos conegut el Fermí a l'Emili, no estaríem parlant. Si el Jean-Paul Benet no se fos anat al final del 84, no estaríem parlant.
10: Qui es posa la pell del cuiner és Miquel Fernández, que RAC1 reconeixia que rodar la sèrie ha estat com fer un curset avançat de cuina.
13: Òbviament les habilitats del Ferran no les tenia, això està clar. Però sí, home, he après de sobretot manipulació dels aliments, no? Però jo crec que era molt important fer un personatge creïble, fer un personatge de veritat.
10: Entre el repartiment també hi ha Carlos Cuevas, que interpreta el seu germà Albert, o Ivan Massaguer, que es posa la pell de Juli Soler.
1: I d'altra banda, el Palau Robert s'assuma a les celebracions dels 50 anys del Teatre Lliure amb una exposició que repassa les 5 dècades d'història de l'equipament. Ho fa a través de 5 escenografies creades especialment per aquesta ocasió, Maria Cusó.
14: El 2 de desembre de 1976 es va inaugurar el Teatre Lliure de Barcelona amb Camí de nit de Lluís Pasqual. D'aleshores ençà han passat 5 dècades, centenars de muntatges i milers de noms pel Lliure. Una història que ara queda recollida al Palau Robert de la mà de Frederic Amat, Montse Menós, Lluc Castells, Sílvia de l'Anyó i Max Glenzel. Cadascun d'ells ha creat una escenografia a partir de la seva experiència personal que vol defensar la llibertat creativa del Teatre Lliure. En parla la comissària de l'exposició, Tània Balló.
15: Hem aconseguit un equilibri entre una experiència emotiva, una experiència que posa en valor el llegat del Lliure, però a la vegada també des d'una vigència contemporània que fa entendre que el Lliure té encara molt camí de futur, no?
14: La mostra es podrà visitar fins al 17 de gener.
1: I tot això, Tarragona ja ha encetat les festes de Santa Tecla, ha estat amb el pregó que per primera vegada a la història han fet dues persones amb la síndrome de Down. Els capitans del Nàstic Genuín, pioners de la Lliga Espanyola per futbolistes amb diversitat intel·lectual, acaben de reivindicar una integració real i també més oportunitats. Anem cap a Tarragona. Esteve Giral, bon vespre.
16: Bon vespre. Emotiu pregó carregat també de molt de sentit de l'humor.
17: ¿Alguna vez te imaginaba que íbamos a estar aquí?
18: Ni el sueño, Rubén.
16: Amb l'Álvaro Cano i el Rubén Almazán, capitans del primer Nàstic Genuín, una iniciativa del Club Tarragoní que acaba traspassant fronteres i que ara ja suma 1.500 futbolistes i els clubs més importants de tot el futbol espanyol. El Rubén ha demanat acabar amb tants prejudicis i trencar barreres.
17: Mai tingueu por de preocupar-vos a persones amb discapacitat. Con nosaltres. no saber com us pot arribar a canviar la vida.
16: Amb el pregó en una plaça de la Font emocionada, arriben a Tarragona els actes més esperats i els dies més grans de la Santa Tecla. Aquesta mitjanit, la baixada de l'Àliga, per cert, que el Rubén ha tocat amb el seu saxo l'Amparito Roca, que sonarà una i altra vegada aquesta nit.
1: Doncs Amparito Roca, que sona diverses vegades durant les festes de Santa Tecla a Tarragona. I de Tarragona anem a Barcelona, on som a les portes de la Mercè, i això vol dir que aquest cap de setmana la ciutat s'omplirà de música. Propostes que ompliran diversos espais, com l'Avinguda Maria Cristina, que plegarà els concerts més multitudinaris, entre ells els que organitza RAC 105, que divendres reunirà noms com els dels Amics de les Arts. I segurament et penso, i segurament t'enyoro, i segurament t'estimo. Maria Jaume...

0: o un dels fenòmens de l'any, el Marcos i el seu festuc. Jo estava de festuc. En total, 6 hores de música en directe que tancaran els Teràpia de Xoc. Els concerts arrencaran a 8:45 del vespre i l'accés és lliure. Tres minuts i arribarem a 8:45. Fem un cop d'ull als esports. Quim Salvador, bon vespre.
1: Bon vespre, Anna.
0: Comencem explicant que el Joventut ha celebrat aquest vespre el triomf a la Supercopa CB.
2: La victòria d'ahir contra el Barça per 101-87 va trencar 18 anys de sequera de títols de la penya i avui ho ha celebrat amb l'afició i les institucions badalonines.
0: Doncs anem cap allà, cap a Badalona. Dani Aguilar, bon vespre.
3: Bon vespre. Centenars d'aficionats han omplert la plaça de la Vila de Badalona al davant de l'Ajuntament per rebre els supercampions ambientats de llums, de colors, música i confeti. Els jugadors han sortit amb un autocar des de l'Olímpic de Badalona fins al carrer Martí Pujol i d'allà a peu fins l'Ajuntament. Primer ofrena del títol a la sala de plens i després el moment més esperat, parlaments al balcó. Han passat tota la plantilla, els més aclamats, l'MVP Nicola Provítola, el tècnic Dani Miret i un dels capitans, Ricky Rubio.
4: Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir a l'Olímpic, que va ser molt màgic. Crec que la penya és màgica, viure això és màgic, així que moltes gràcies.
3: L'acte ha acabat amb un llarg espectacle de focs artificials per posar punt final a la celebració d'aquesta Supercopa CB.
0: Gràcies, Dani. Això en bàsquet, en futbol. Quim, Kylian Mbappé es desmarca del missatge victimista de José Mourinho després de perdre el derbi contra l'Atlètic.
2: El davanter francès del Real Madrid ha atès el diari AS des d'un acte comercial a Zurich i ha dit que no toca parlar dels àrbitres.
5: Yo pienso que yo nunca he sido un jugador que habla mucho del árbitro. Entonces yo no voy a empezar ahora. Yo pienso cosas, pero le voy a guardar para mí porque yo nunca he sido jugador así, no voy a empezar a cambiar y decir cosas sobre el árbitro en la prensa porque el árbitro es humano, hacen errores, sí son errores, pero yo no quiero entrar en este tema.
2: També ha replicat les queixes de Mourinho l'Atlètic de Madrid amb un vídeo a les xarxes socials en què s'hi veu una impressora i surt impresa la imatge d'ahir de José Mourinho a la roda de premsa mostrant fotografies de les jugades que, segons ell, haurien d'haver estat targeta vermella i a sota el missatge "Stop acoso arbitral ya", en castellà i en anglès. Després de perdre el derbi per 2-1, Mourinho va centrar tot l'anàlisi del partit en l'arbitratge. Una derrota que deixa el Real Madrid a 6 punts del liderat del Barça a la Lliga i per darrere també d'Atlético i Betis, que són segon i tercer, tots dos a 5 punts. La Lliga de Primera Divisió s'atura ara fins al segon cap de setmana d'octubre. Hi ha finestra de seleccions.
0: I a tot això, Marc Casador haurà d'estar 2 o 3 mesos de baixa per una fractura de clavícula.
2: El centrecampista català del Deportivo, cedit pel Barça, es va lesionar el partit d'ahir contra el Betis, que es va acabar amb empat a 1, i avui mateix l'han operat a la Corunya del trencament de la clavícula dreta. El pronòstic de recuperació és d'entre 8 i 12 setmanes. I també tenim lesió, i malauradament encara més greu, al Sabadell. El davanter Nico Joaquini, que és el màxim golejador de l'equip, n'ha fet 4 en aquest inici de temporada, té un trencament del lligament encreuat del genoll dret i es perdrà gairebé tota la temporada, com a mínim 6 mesos.
0: I acabem explicant, Quim, que la Federació Espanyola de Futbol ha renovat el seleccionador Luis de la Fuente.
2: Fins l'any 2032, per tant, continuarà dirigint la selecció espanyola masculina absoluta a les Eurocopes del 2018, que es farà al Regne Unit i Irlanda, i el 2032 a Itàlia i Turquia, i entremig el Mundial d'Espanya, Portugal i el Marroc, que serà el 2030. De moment, de la Fuente ja ha guanyat una Eurocopa i un Mundial, i ja que parlem d'entrenadors, l'Europa ha anunciat avui que Josep Maria Jané deixa l'equip i n'agafa el relleu Luis Blanco.
0: Gràcies, Quim, que vagi bé. Fins
2: demà.
0: Bon
2: vespre.
0: Quarts de 9, moment de repassar el temps. Martí Oliveres, bon vespre.
6: Bon vespre.
0: Com pinta aquesta setmana? Fins quan ens ha d'acompanyar aquest ambient d'estiu?
6: Doncs mira, de moment no es veu un final clar, almenys aquesta setmana continuarem respirant més estiu que no pas tardor. I això que som a les portes d'aquesta tardor astronòmica que arriba a la nit de dimarts a dimecres, és a dir, demà a la nit, la matinada de dimecres a les 2, serà el moment que entrarem a la nova estació, però de moment aires encara més aviat de finals d'agost, principis de setembre, calor intensa molts dies. Avui s'han fregat els 37 graus al Baix Ebre, 36 a Sant Romà d'Abella, al Pallars Jussà, també a l'interior de l'Empordà, Espolla, pràcticament 36 graus, a la mateixa ciutat de Girona 35 graus, també cap al sud, al Penedès, la Bisbal del Penedès 35 graus, déu-n'hi-do quina calor. Es manté demà dimarts, afluixa una mica, també dimecres afluixa una mica, per tant, més a prop dels 34-35 que no pas per sobre, però igualment evidentment parlem d'un ambient atípic per l'època. Hauríem de parlar de màximes de 20 a 25 graus, 27 a tot estirar, però no pas aquests més de 30 i 35 graus. De moment també sense perspectives de pluja, hem de parlar de cel serè, com a molt algunes pinzellades de núvols prims, algunes nuvolades que creixen a les tardes en zones de muntanya, però no ha de passar d'aquí, no vol ploure. Potser fins a l'octubre, és a dir que haurem d'esperar a mitjans de la setmana que ve o ja a finals, perquè parlem d'un escenari d'un canvi de temps, però de moment, a curt termini, tranquil·litat i sense pluges.
0: Ens tocarà patir, eh? Ens tocarà patir, Martí.
6: Sí, com a mínim tenim el premi que les nits sí que són més llargues i refresca. Això es nota, que les nits són més fresques, això no canviarà, però sí cada dia, de moment, escolta, gairebé cada dia un lloc o altre passem de 30 graus i puntualment de 35, que és exagerat.
0: Ho anirem seguint, Martí, gràcies. Fins aquí una estona.
6: I tant, fins ara.
0: De seguida la tertúlia, però com sempre abans, Anna Salvador, bon vespre.
1: Bon vespre.
0: Què ens hem deixat avui per explicar?
1: Doncs que en les últimes hores a Donald Trump se li ha obert un altre front judicial i també mediàtic, ara contra els principals mitjans de comunicació dels Estats Units. Tot va començar divendres quan Trump va denegar l'accés a la Casa Blanca a tres mitjans a qui acusa de difondre notícies falses, com sempre, que són la CNN, MS Now i el Digital Politico. Doncs avui aquest atac ha començat a tenir algunes conseqüències. D'una banda, aquests tres mitjans vetats han anunciat que presentaran una demanda contra Trump i altres membres del govern per vulnerar la llibertat de premsa. Però això no és tot, perquè avui també les principals cadenes de televisió del país també han volgut donar suport als mitjans afectats i s'han posat d'acord per suspendre la cobertura conjunta que normalment fan sobre els actes i els esdeveniments de Trump. Són televisions com l'ABC, la CBS i fins i tot la Fox News, que sempre és més afí a Trump.
0: A veure, si s'hi fica la Fox, potser sí
1: potser
0: que tindrà alguna repercussió, però vaja, venint de Trump, em sembla a mi que té la paella pel mànec.
1: No, de moment ell segueix amb la seva defensa, encara que no tracta d'un atac contra la premsa, sinó contra les notícies falses d'aquests mitjans.
0: A veure com acabarà tot plegat. Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: Onze minuts per les 9.
7: A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.

0: Comencem a aquesta hora la tertúlia del 9C d'aquest dilluns 21 de setembre amb l'Enric Sierra, vicedirector de La Vanguardia. Enric, com estàs?
1: Bona nit.
0: Bona nit. La Isabel Llauger, experta en relacions institucionals. Isabel, bona nit.
2: Molt bona nit.
0: El Jordi Cominal, empresari i executat al Parlament. Jordi, com estàs?
3: Molt bé, bona nit, gràcies.
0: I la Laura Aznar, periodista del Crític. Laura, bona
4: nit.
0: Bona
4: nit.
0: Vens amb un any més, avui a la tertúlia.
2: Ai, sí. Sí, sí,
0: sí, fet sí, anys,
4: va ser aquest cap de setmana, el meu aniversari.
0: Per molts anys, per molts
4: anys. I les festes de Pola Nou, o sigui,
0: home,
4: combo. Combo
0: clar,
4: total.
0: De Pobla Nova havies de ser, que coincidís.
4: Home, evidentment faltaria, sí, sí, per això, per això.
0: Per les festes. Si us sembla, comencem parlant del que apuntàvem avui a l'inici de l'informatiu, tot i que demà encara no es decideixi res, sembla que els propers dies, les properes setmanes, sí que podríem estar, i em sap greu perquè crec que ho hem dit moltes vegades, ara sí que pot ser que resolgui el tema de l'amnistia, però vaja, ara, amb el Constitucional arrencant aquest debat cas per cas, estudiarà, com dèiem abans, el primer del secretari general de Junts, Jordi Turull, i després també del que han anat dient els jutges darrerament de si es podria aplicar l'amnistia en el cas que es tombi el tema de la malversació. L'Enric fa una cara de pessimista. Tu creus que és ara el moment definitiu per aplicar l'amnistia als líders del procés a qui encara no se'ls ha aplicat, o no?
5: Home, definitiu sí que ho és, perquè el que acabi decidint el Tribunal Constitucional va a missa, no? Aquí sí que ja no hi haurà discussió possible. Però sóc, diguéssim, pessimista, o en tot cas escèptic, en quant a la rapidesa que pugui tenir tot aquest procés, perquè el que passarà demà doncs no és definitiu. Llavors ens anirem segurament el 6 d'octubre o a principis d'octubre, i després anirem fent, no? Amb la qual cosa, bé, sí que és veritat que estem al final, diguéssim, de tot el procés. La gran, diguéssim, decisió ja es va prendre amb el Tribunal Europeu, i per tant, ara això ja és com arrosseguen de lent o de més ràpid els peus els jutges a l'hora d'aplicar això que ha dit Europa.
0: Que vistos els exemples, ràpid segur que no
5: per
0: serà.
5: Per això et dic, i clar, i a veure, també s'entén en el sentit fins i tot humà, no? Un jutge que ha decidit doncs condemnar d'una forma dura, com va fer en els líders del procés, doncs ara que se l'hagi d'enveïnar, doncs des del punt de vista humà, doncs arrossegues els peus, i això és una mica el que passarà demà, no? I per tant, doncs això tindrà tot el seu procés, i s'hauran de menjar aquest gripau, i la manera d'entendre'ns de que el gripau doncs sigui el menys gran possible és que això retardarà el màxim possible acabar de desempatar si el tema de la malversació i fer patir una mica més.
0: Laura.
4: Clar, segurament la ponència de demà no prosperarà, perquè la presenta un dels magistrats conservadors. El que farà és, novament, i com ha passat amb tota aquesta causa, dilatar-ho una miqueta més, tot el possible, no? Llavors, segurament tot això es resoldrà en el ple del 6 d'octubre, perquè la majoria progressista votarà a favor del primer recurs d'empara, que és el de Turull, i si no és el de Turull serà el següent, que és el de Dolors Bassa, i el Tribunal Suprem, en contra de la seva voluntat més que manifesta, no? Però sí que ha dit que al final, si aquesta sentència que acabi sortint del Tribunal Constitucional es pot aplicar a tots els casos de recursos que hi ha, doncs els haurà d'aplicar i punt, bàsicament perquè no pot fer una altra cosa, perquè ja ho ha intentat, o sigui, tot aquest procés s'ha anat dilatant amb el temps, perquè els magistrats del Tribunal Suprem van veure que hi havia hagut un benefici personal de caràcter patrimonial el dia 1 d'octubre, malgrat tots els informes que s'havien fet, malgrat absolutament tota l'evidència que es pugui extreure d'aquest cas, que indica tot el contrari, amb aquesta voluntat d'una mica de no aplicar aquesta normativa, i per tant anar en contra del criteri del legislador, han intentat com dilatar tot aquest procés al màxim. Ara crec que ja no queda massa més a fer, i que al final sí o sí hauran d'aplicar el criteri del Tribunal Constitucional, que també és el mateix criteri del TJUE, o sigui, crec que no poden fer una altra cosa, que si la poguessin fer segurament doncs encara esperaríem setmanes, mesos, o vés a saber, o anys, però crec que ja estem al final del procés.
0: Isabel.
2: Sí, jo també penso que estem al final del procés, i crec que d'un procés excessivament dilatat, i d'un procés que ha passat també una altra vegada una factura en el Tribunal Suprem de l'hora de la credibilitat, no? És a dir, al final, la interpretació d'aquesta possible malversació, en tant que els líders del procés no es van empobrir i que, per tant, aquest no empobriment per tirar endavant una determinada decisió pot implicar, doncs, que hi hagi un enriquiment. Ha sigut una qüestió que s'ha plantejat i s'ha discutit, i segurament quan es va redactar la llei d'amnistia aquest fleco hagués quedat realment contemplat, doncs això ja no hagués donat peu en aquesta dilatació que ha afavorit una determinada tendenciositat per part dels elements judicials, no? Jo crec que al final el que tampoc podria acabar passant, i jo estic molt satisfeta que al final que arribem al final i que realment la gent pugui ser amnistiada, que és la decisió que el govern amb la majoria de la cambra va decidir, i que per tant aquesta decisió política per majoria democràtica tingui el recorregut legal que ha de tenir. Per tant, Què ens acaba passant? Que estem tots d'acord amb que l'amnistia fa molt de temps que s'hauria d'haver aplicat, i estem tots molt d'acord amb que aquesta dilatació en el temps l'únic que ha fet ha sigut empobrir la credibilitat d'un tribunal que, amb tota la seva legitimitat en el seu moment, va fer una condemna, doncs, més grossa o més petita, més justa o més injusta, però la condemna d'un procés que tots varen veure i que, per tant, va ser públic, i aquest procés va ser just, més enllà de que la condemna em semblés exagerada o no, i que el que ha estat fent fins ara és posar peus a la roda, que finalment no només a Europa, sinó que el Tribunal Constitucional, quan acabi concloent, doncs haurà d'aplicar. I segurament ens espera encara unes setmanes de dilatació innecessària, gratuïta, i que l'únic que fan és, de nou, empobrir una miqueta la imatge que estem tots tenint del Tribunal Suprem, i no hauria de ser així.
0: Jordi.
1: Tot i que estem parlant de justícia, jo crec que aquesta resolució serà el fet polític més important de la dècada. És a dir, l'amnistia, la solució de l'amnistia i el retorn al nou president Puigdemont després del procés del 17, de l'any 17, aquests... No, dic 10, anys, dic 10 per fer-ho rodó, eh?
0: Sí, sí.
1: Però és a dir, políticament el que ha tingut més transcendència i tindrà més transcendència és el retorn o no del president Puigdemont. Jo també penso que serà que sí, eh? Com l'Enric, crec que fins l'últim moment intentaran allargar-ho tant com podran per aquella cosa de no cedir, etcètera, etcètera, no? I també perquè després de 9 anys, però dic 10, hem après a no refiar-nos de la justícia espanyola i de l'estat espanyol. Per tant, en aquest sentit, jo també crec que, situant-ho com l'element polític més important de l'última dècada, crec que val la pena ser molt, molt prudent. Com a analista, diria que els jutges que podien hacer han hecho todo lo que han podido, no? Però que arribar al final del camí dient, però al final que es mengi el retorn del Puigdemont amb Pedro Sánchez, és la cirereta d'un pastís que porten molt de temps cuinant. És a dir, deixar-ho tot net, no? I com que em sembla que ja podem començar a afirmar que les eleccions seran febrer-març del 27, segons el PNB, eh? És a dir,
0: que vol
1: arribar amb les eleccions de Madrid netes abans d'anar a les municipals. Sembla que era l'acord que tenien amb el Partit Socialista per aguantar Pedro Sánchez tal, i que l'excusa serà que ell presenta pressupostos, i que a diferència de que ha passat els últims 8 anys que es pot governar tranquil·lament sense pressupostos,
0: aquesta vegada,
1: si no hi ha pressupostos, serà el motiu per convocar, no? I per fer una mica de tertúlia amb la Isabel, jo crec que el Suprem acaba com va començar. És a dir, aplicant el dret de l'enemic, aplicant la venjança, saltant-se l'estat de dret, i fent tantes trampes com pugui, retorçant el procés com pugui, per elements polítics i no jurídics.
5: Sí, jo...
0: A veure, Enric, que discrepes amb algunes coses de les que ha dit el Jordi.
5: No, més que discrepar, no vull aprofundir una mica en el tema de la credibilitat de la justícia, amb aquest element una mica que ha deixat votant el Jordi, i és que, més enllà de la credibilitat, que és veritat, aquí el que s'ha posat en qüestió és la separació de poders. I jo crec que això és molt greu. Una cosa és que, mira, un tribunal pugui tenir una simpatia o una altra, etc. No? Però quan els jutges volen governar o els governs volen jutjar, aquí estem trencant unes regles del joc que no hauríem de trencar. I això hem vist clarament en els darrers anys, ja no només en el tema del procés, en altres. Ara segurament veurem alguna cosa en relació a Ceuta, i per tant aquí jo crec que trigarem temps i sobretot els historiadors hauran de certificar que hi va haver un moment a la trajectòria, a la història d'Espanya, que els jutges van voler fer un paper que no els hi tocava.
1: En aquest cas fan el que fan perquè els obliga el TJUE. No ens n'oblidem.
5: Si
1: el Tribunal Europeu no hagués fet la sentència que ha fet, tot això no estaria passant.
5: Sí, però fixa't, tot i que el TJUE diu això, surt el Llarena i diu, a mi no m'interpel·la aquesta...
4: Perquè emanava d'una prejudicial que havia enviat al Tribunal de Comptes. Sí. Per això Llarena va dir que no. Però que era evident que el TJUE era la base a partir de la qual acabaria sentenciant el Tribunal Constitucional. Sí. Per tant, i això sí que és d'obligació que ho han d'aplicar, no?
5: Correcte, però si tu no tens...
0: Si
5: tu no tens un apriorisme en el sentit que jo dic, de posar-te en el paper de l'altre, en fi, el que digui el TJUE i immediatament l'endemà.
4: Absolutament.
5: Però com que tu tens aquest apriorisme i tu estàs fent un altre paper, doncs aleshores estires el xiclet al màxim possible perquè estàs fent aquest altre paper. I jo crec que aquest és l'element més greu que ha passat en els darrers temps, i espero que si ara canvien les tornes i l'any que ve hi ha eleccions, que segur que hi haurà eleccions, ja veurem si al març o si hi haurà un súper diumenge o si serà...
0: Aquí és en el que discrepaves, en això de febrer-març. Sí. T'he vist que feies una cara...
5: Sí, perquè és veritat, que hi ha certes veus que diuen que podrien ser al març, l'únic que ho sap és el Pedro Sánchez, però també es parla d'un súper diumenge amb les eleccions municipals. I també es parla de que Pedro Sánchez es tirarà fins a l'últim dia. Bé, no ho sé, jo no ho sé, però tornant a l'altre, quan canvin les tornes, veurem si aquesta ànsia, no? aquestes maneres de fer de la justícia canviaran o no canviaran.
2: Bé, jo crec que la realitat és que, com que tenim un govern amb un estat de dret, s'han d'acatar les sentències dels tribunals superiors. I precisament per això hi ha el TJUE, hi ha el Tribunal Suprem, hi ha el Tribunal Constitucional, i que aquesta és les normes de convivència que en un estat democràtic ens hem donat entre tots, i que fan que quan hi ha una mala praxis o un intent de mala praxis per un determinat tribunal, hi hagi una instància superior que corregeixi aquesta voluntat de mala praxis. I per tant, jo aquí faig una defensa de que aquesta empara legal és la que ens permet que les coses es corregeixin. Que això implicaria, o que voldríem que en aquest estat de dret tot fos immaculat i que realment la justícia fos tan blanca i pura com allò que pensem que hauria de ser? Evidentment. Lamentablement, també jo crec que quan parlem de l'Estat, jo crec que a vegades ens confonem el que volem dir és el govern de l'Estat. És a dir, el govern de l'Estat espanyol va aprovar una amnistia...
5: El Parlament,
2: però arrel d'una proposta del govern de l'Estat, no? Perquè crec que, a més, fer aquesta confusió a vegades és una mica trampós, no? Perquè l'Estat espanyol fa tal cosa, no? Un govern de l'Estat espanyol, presidit per el president Rajoy, presidit per Pedro Sánchez, presidit per qui sigui, fa unes determinades accions o actuacions que tenen unes conseqüències en la ciutadania. I jo crec que aquesta és la qüestió. Quan parlem de l'Estat ens referim a la judicatura, la policia, el tal. Bueno, però l'Estat com a tal, aquesta entelèquia amb una sèrie de poders determinats, no és qui està governant, no? Encara que aquest de quien puede hacer que haga del senyor Aznar impliqués que tots féssim una lectura de què volia dir tot això, no? Per tant, jo només volia dir que crec que la llei d'amnistia, que va passar una factura al president Sánchez molt important, no pot ser interpretable per als jutges fins al punt que allò que es va aprovar en un temps determinat es dilati anys i panys perquè hi hagi una determinada voluntat judicial que posi pals a la roda. I per això mateix el Tribunal de Justícia Europeu ho ha corregit, i el Tribunal Constitucional ho tornarà a corregir o farà sentència ferma com perquè hagin d'aplicar finalment l'amnistia a qui toca.
0: Laura i Jordi.
4: Jo estic d'acord amb que és veritat que el govern espanyol, el poder polític, és una part dels aparells de poder de l'Estat. També hi ha el mediàtic, el judicial, el policial. La història i la paradoxa és que quan això s'utilitza o s'ha utilitzat durant molt de temps contra l'independentisme i contra les esquerres, el poder executiu, en aquest moment liderat pel Partit Socialista, ja li semblava bé. En el moment en què s'ha començat a preocupar de que evidentment està molt en qüestió la separació de poders, és quan ha, permeteu-me l'expressió, quan ha pillat també el propi Partit Socialista, perquè fins ara era igual que això passés, era igual que hi haguessin guerres brutes contra enemics polítics de l'Estat com era l'independentisme. A mi em sembla que aquesta és la paradoxa, és a dir, que hi havien i hi ha jutges que fan política, ho sabem, que hi ha hagut dret penal de l'enemic en aquest país, a l'Estat espanyol, ho sabem, que no s'han aplicat les lleis d'acord amb la voluntat o el criteri del legislador, ho sabem, per qüestions pura i exclusivament ideològiques de la cúpula judicial, per això no l'han volgut aplicar tal com es va aprovar, no? Això, tot això ho sabem. La paradoxa és que quan els únics enemics de l'Estat han estat els independentistes o les esquerres, el Partit Socialista, en el seu moment, ja li semblava bé que tots els resorts de poder de l'Estat s'activessin en contra del que es consideraven que eren els enemics de l'Estat. I ara per què també s'actua contra el Partit Socialista? Perquè en un moment determinat, per perpetuar-se en el poder, va voler pactar amb els que aquestes, aquests aparells consideren que són enemics i a batre. Llavors, a mi, que ara... a mi em sembla terrible que això existeixi i que no hi hagi una separació de poders tàcita, a mi em sembla terrible que s'hagi aplicat el dret penal de l'enemic, em sembla sorprenent o bé, em sembla que està bé en certa forma que hi hagi gent que se n'adoni que això passava, quan es negava que això passava, o fins i tot quan es mirava una miqueta de perfil i era una miqueta indiferent si això passava, doncs ara, com que ho estem patint una mica, no?, més enllà de l'independentisme i de les esquerres, doncs ara jo veig que doncs, hi ha un gir i ara veiem que aquestes coses passaven quan l'independentisme i les esquerres feia molt de temps que ho denunciaven.
0: Jordi, per tancar el tema.
1: Jo, quan es diu que hi ha hagut mala praxi per part d'un jutge, és que no hi ha justícia, perquè no és un error. És a dir, vaig a un exemple clar. Quan els tribunals alemanys li diuen jutge d'Arena, vostè tot el que s'inventa de ruptura de l'estat espanyol a Alemanya no és delicte, però si vostè em diu que hi ha hagut malversació de diners públics, jo ara mateix l'envio al president Puigdemont cap a Espanya. I l'altre diu, no, jo el vull trencar perquè ha trencat la unitat d'Espanya. A mi la malversació no el penso condemnar per malversació. Per tant, retiro l'ordre de detenció. Això és política, això és matxacar l'estat del dret i això no és justícia. Dieu com vulgueu. Jo és que no tinc ni especial simpatia ni no. Crec que és bo poder mirar les coses com són. Llavors, l'estat de dret a l'estat espanyol està molt delicat. Està molt delicat. Perquè és un estat d'arrel franquista. On s'ha deixat els partits polítics de tant en tant dues coses. Una, jugar a fer política, i dues, a ser corruptes. Com a sistema. Val? Llavors, quan la política no ha respost al que l'estat vol, se'ls trinca per corruptes. I crec que el sumari d'avui ho explica molt clarament. És a dir, a la que Pedro Sánchez, per salvar-se ell, trenca tota la doctrina del PSOE i passa del Puigdemont a prisió a la llei d'amnistia, l'Estat li diu, te'n vas al Talego. I l'altre demana ajuda al Zapatero, i el Zapatero se'n va negociar a fora d'Espanya i l'han trencat. Per què? Perquè l'Estat funciona com una piconadora. I el concepte de la democràcia és una il·lusió que hem d'intentar mantenir al màxim, però evidentment que ara els poders... que no passen per aquest tipus de control econòmics, financers i de l'Estat, policials, l'exèrcit, la corona. Home, tot això és molt complicat. I no poder-ho denunciar denota la manca de llibertat que tenim per poder dir les coses.
0: Isabel, breu, sisplau.
2: Jo crec que precisament aquí estem utilitzant la nostra llibertat com per denunciar allò que calgui, i si algú té alguna altra cosa a dir més formal, se'n va a posar una denúncia a Fiscalia o a Mossos d'Esquadra o a qualsevol lloc, i té tota la llibertat com a individu, amb un estat democràtic, per posar les denúncies que consideri que ha de posar, i després veurem quin recorregut tenen. Quan parlem aquí de
1: però no tenen recorregut perquè te'ls apliquen els propis jutges que has de denunciar, Isabel.
2: Jordi, tens tota la... O sigui, tothom pot anar a posar una denúncia si considera que alguna cosa no funciona com hauria de...
1: Però si el jutge que t'agafa és el jutge que has de denunciar...
2: Deixa'm acabar. Quan parlem del tema de les corrupteles i d'aquestes... i la evidència de les corrupteles, lamentablement, ningú... a cap govern, ni a Catalunya, ni a la resta de l'Estat, està lliure. La realitat és que els polítics corruptes han acabat a la presó. És a dir, més tard o més d'hora han acabat a la presó. També han acabat aquí a Catalunya els polítics corruptes a la presó. Per tant, jo crec que, evidentment, que l'estat de dret, i ho he dit moltes vegades, és una qüestió a millorar, i que la democràcia és una qüestió a millorar. Però qüestionar la democràcia perquè hi ha elements que funcionen malament, per mi crec que és un error. Crec que és un error de concepte, perquè realment el que hem de fer és, quan trobem que hi ha alguna cosa que és denunciable, denunciar-ho. I que el recorregut que se'n faci sigui el recorregut que a veure, aquí va acabar un ministre de l'Interior a la presó, ara ja aquí van acabar responsables d'un partit a la presó, és a dir, aquí també els polítics han anat a la presó. Per tant, la corrupció és un mal endèmic, corregim-lo. La corrupció...
1: Sistèmic.
2: I, un moment. I la corrupció queda... és a dir, la gent surt exculpada? No, senyor, la gent se la condemna. La gent va amb un banquillo, se la condemna amb proves i s'acaben anant a la presó o no.
4: Bueno, o no s'investiga judicialment l'Operació Catalunya, per exemple, també és aquest país on es condemnen ministres, també no s'investiga l'Operació Catalunya.
2: Perdona, que jo sàpiga ara mateix, el senyor Fernández Díaz està sent investigat.
4: Però l'Operació Catalunya, que s'ha demostrat, o que hi ha molts testimonis que poden explicar com es va utilitzar les clavegueres de l'Estat per fabricar proves falses en contra de polítics independentistes...
2: Però això és un procés que està obert, Laura.
4: Això, hi ha una investigació al Congrés dels Diputats...
2: Hi ha diferents jutjats a Madrid.
4: Diferents jutjats per causes puntuals, però no hi ha hagut una depuració de responsabilitats,
2: Laura,
4: pel que va passar en aquell moment. Som en un país on no sabem qui és M. Rajoy. O sigui, no em pots dir... no pots dir que això funciona bé quan hi ha moltes costures que es veuen.
2: No, jo no dic que això funciona bé, dic que això funciona. Funciona d'una manera determinada i que tarda el temps que tarda, però aquí s'ha acabat jutjant a tothom que ha tingut una denúncia, que s'ha pogut demostrar que era culpable d'una sèrie de qüestions. I el tema de l'Operació Catalunya està a diversos jutjats de Madrid i, per tant, encara no està tancat. I jo que sàpiga, el ministre de l'Interior, Fernández Díaz, està sent investigat. Per tant, que jo no sé si acabarà la presó o no, acabarà la presó si es demostra que ha comès una sèrie de delictes.
0: Ens hem anat una mica del tema, Jordi. Ara sí, per tancar, perquè hem començat parlant de l'amnistia.
1: Només perquè em sap greu, perquè la Isabel ho defensa i jo ja l'entenc el que vol dir.
0: No podríem estar discutint
1: És que jo no sóc un antisistema, no ho sóc, però precisament demano que el sistema funcioni, perquè és que si no dones ales a l'antisistema. Però, per exemple, quan parlem de l'Operació Catalunya i del famós exministre del PP, etc., mai serà jutjat per delicte electoral. Mai serà jutjat per delicte electoral. Quan el que va fer va ser un delicte electoral. Va canviar el curs de la democràcia a Catalunya. Van fabricar proves falses, es van inventar titulars de diari, van gastar milions en influir en unes eleccions i van tombar el resultat de les eleccions. Això ni s'ha contemplat, ni s'ha jutjat, passarà per alt. I això va influir directament en la democràcia. Ja sé el que dic.
0: Va, fins aquí. Que hem començat parlant d'amnistia, veurem què és el que passa a partir de demà i en parlarem segur les properes setmanes. 9 i gairebé 12 minuts, deixeu-me que fem una pausa. Res, un minut i quan tornem anirem en directe cap a Ceuta perquè avui el govern espanyol ha reconegut que hi ha una nova alerta d'entrada massiva aquest dimecres.
3: RAC 1. Sabem que només necessites un bolígraf i un paper per donar forma a les teves idees. I després? Cafè, taules, cadires, llums, impressores, més cafè, tinta, papers, carpetes... Mundoffice, més de 30.000 productes de material d'oficina, mobiliari i solucions per al teu espai de treball, en estoc i amb entrega ràpida. Troba'ls a mundoffice.es.
6: Uf, setembre torna, el despertador torna, els embussos tornen...
7: Però les teves ulleres no, perquè aquest mes a Baviera la teva operació de miopia té un descompte de 200 euros i la primera consulta és gratis.
6: Aprofita els últims dies, només fins al 30 de setembre.
7: Informa't al 900-180-100 o a clinicabaviera.com.
6: I aquest setembre torna sense ulleres.
8: Es pot ser amic d'una exparella? Què queda quan s'acaba l'amor? No et perdis, Després de nosaltres, un nou musical en català ple d'humor, llum i tendresa. Del 22 de setembre al 15 de novembre, al Teatre Texas, Després de nosaltres. Entrades a espaitexas.cat.
3: A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
0: 2 minuts per arribar a 9:15. Com dèiem, hem de passar també avui per Ceuta perquè el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha alertat que dimecres hi podria haver una nova entrada massiva i també actualitzant dades dels menors registrats a la ciutat autònoma. Anem en directe cap a Ceuta per saber-ne tots els detalls. Allà hi tenim l'enviat especial de RAC1, Adrià de les Heres. Adrià, com estàs? Bona nit.
9: Hola, bona nit.
0: Ara ho dèiem, no?, que Marlaska aquesta tarda, des de Ceuta mateix, ha avisat d'aquesta altra possible entrada massiva demà passat, no?
9: Sí, i el ministre fins i tot ha admès certa preocupació per aquest avís. Per tot plegat, ha anunciat que reforça el dispositiu de seguretat a la frontera. No és un augment massa significatiu, envia 3 escamots, és veritat que no és gran cosa, però ja és més que el que van desplegar diumenge passat, quan hi va haver un altre avís de possible entrada. Per tant, sembla que ara li donen més credibilitat. Així en parlava el ministre a la roda de premsa.
10: Hemos, con carácter preventivo, reforzado tanto la frontera en Ceuta como en Melilla, con más grupos de seguridad ciudadana, GRS de la Guardia Civil, 3 pelotones, por ejemplo, en Melilla, también lo mismo en Ceuta.
0: Clar, potser sí que aquests 3 escamots que deies, no sé si per frenar l'entrada massiva que hi va haver a finals de juliol seria o no suficient, però en tot cas, Adrià, sí que té un significat que sigui aquest dimecres, dia 23, no?
9: Sí, dimecres és el dia de les eleccions legislatives al Marroc i la gent que fa aquesta crida aprofita la data per veure si enxampen els gendarmes marroquins amb la guàrdia abaixada. De tota manera, Marlaska ha insistit que qualsevol intent quedarà en no res. I ha tornat a dir allò que ja va sent habitual en els últims mesos, que li hem sentit bastant, que és allò que la col·laboració amb Rabat és total. Això en referència a aquesta entrada massiva, també. Per això ha comentat que els serveis d'intel·ligència espanyols i marroquins estan cooperant constantment i compartint informació sobre l'alerta. I a més, cal tenir en compte que els gendarmes marroquins sí que han enviat força més efectius en les últimes setmanes a la frontera.
0: I ha explicat, Adrià, en què es basen ara per creure que sí que hi podria haver aquesta entrada massiva? Vull dir, quina informació tenen? Són més informes com els que ja es van elaborar? Alguna informació que potser no puguin confirmar ni tan sols els mitjans de comunicació?
9: Sí que és veritat que no n'ha donat massa detall. Entenc que és una informació molt confidencial, que té a veure doncs, amb els serveis secrets i que, per tant, tampoc no pot anar esbombant, però sí que ha parlat de convocatòries que corren per xarxes. Això ha estat tot el que ha dit respecte a aquesta alerta.
0: I dèiem, Adrià, també, que s'han actualitzat les dades, no? Perquè recordem que les primeres setmanes, sobretot, hi va haver un ball de xifres força gran. També deu ser difícil poder documentar realment quanta gent hi ha escampada per la ciutat, però avui en tot cas ha donat dades també dels menors que hi ha sols a la ciutat, no?
9: Sí, ens serveix una mica per fer un balanç provisional, però bé, com deies tu ara, la batalla de xifres ha estat una de les constants entre el govern espanyol i de Ceuta, i per tant ho hem de posar una mica bé en entredit o a l'espera de confirmacions i que siguin molt més concretes. Però si voleu us en faig 5 cèntims. Per exemple, la que és innegable és la de menors identificats, que ha parlat de 2.400 menors d'edat identificats a Ceuta. D'aquests, 1.700 van entrar el 30 de juliol amb l'entrada massiva i la resta ja hi eren abans i per tant doncs, continuen sota la tutela de l'Estat i de Ceuta. Asseguren que a partir de demà identificaran uns 50 menors al dia. Per tant, això vol dir que fins ara havien estat identificant-ne força menys a un ritme més baix. I sobre altres dades, per exemple, han parlat de 3.500 persones que encara malviuen als carrers i platges de Ceuta o que han obert 2.500 expedients de devolució a majors d'edat. Això no vol dir que ja els hagin retornat, però sí que, evidentment, confirma que han començat 2.500 tràmits per expulsar.
0: Tu, Adrià, ja fa ara uns quants dies que voltes per aquí a Ceuta. Et volia preguntar per quin és l'ambient que estàs notant pràcticament 2 mesos després de l'arribada d'aquestes persones a Ceuta.
9: L'ambient és veritat que és de molta crispació. Abans, per exemple, a la crònica que fèiem a les 8 ho explicava, que el ministre Marlaska ha marxat escridassat, però bé, és que no només era una escridassada, sinó que ha passat una cosa molt simbòlica, que és que la policia espanyola ha hagut de tapar la sortida de la delegació del govern a Ceuta amb furgonetes, perquè els manifestants que l'esperaven a fora no veiessin si sortia, i a més l'han hagut d'escortar amb diferents furgonetes policials, imagino que per evitar llançaments. Clar, això se suma a la protesta d'ahir a la tarda al port, en què ja també va acabar amb una agressió i diferents càrregues policials, i tot això conviu amb una altra situació que també fa posar les mans al cap, que és la de milers de persones en una situació de misèria. La imatge que, per exemple, es viu a la platja del Trampolín, que és l'assentament improvisat sí. principal és molt, molt significativa, molt cridanera. Hi ha milers de persones que porten dies dormint al ras amb tendes fetes a mà, i clar, cada vegada, a més, diuen que hi ha més tendes, i a més jo avui veia com les instal·laven a zones que no són gens segures. Avui les muntaven directament a l'escullera de la platja, és a dir, molt exposats al mar. I clar, ara que ve la tardor, és a dir, que potser ja entrem en una època en què pot començar a fer més mal temps,
0: sí, sí, doncs absolutament.
9: Cal una solució.
0: I pel que has vist aquests dies aquí, Adrià, les crítiques al govern espanyol per tota la gestió d'aquesta crisi, diries que venen de manera generalitzada per part de tots els veïns, o sí que has detectat una determinada ideologia molt més insistent en aquestes crítiques?
9: Jo diria que les crítiques són bastant unànimes. És veritat que la gent que es mobilitza té una orientació política molt clara, és a dir, diguéssim, les persones que avui han escridassat a Marlaska, les d'ahir al port, són perfils molt afins al govern de Juan Jesús Vives del PP i també d'extrema dreta, perquè ahir, per exemple, hi havia una manifestació d'homenatge a la Legió Espanyola que ahir feia l'aniversari. Per tant, aquesta gent sí que és veritat que té una orientació molt clara, però també hi ha molts veïns de Ceuta preocupats, que no surten al carrer a manifestar-se i que demanen solucions urgents. M'he trobat gent que no significada políticament i que m'ho explicaven així, m'ho remarcaven, que ells no tenien orientació política i que també n'estan farts. Per tant, jo crec que el clam dels veïns sí que és bastant contundent, amb més o menys estridències al carrer, com dèiem, però sí que és bastant clar.
0: I del dia a dia, acabo, Adrià, del dia a dia, què és el que t'ha cridat més l'atenció? És a dir,

0: d'un equip que es diu Puerto Ceuta, i m'explicaven que enguany estaven tenint problemes per veure com seria la competició esportiva que normalment fan amb normalitat. Els que, diguéssim, estan en categories superiors juguen a Andalusia i per tant agafen el ferri habitualment, però s'havien trobat que havien tingut algunes queixes de la Federació Andalusa, bueno, queixes no, però que els havia manifestat la seva preocupació de baixar amb nanos joves a jugar a Ceuta. O sigui que fins i tot està repercutint, diguéssim, en el dia a dia, doncs de nanos joves, criatures i gent en general.
1: Adrià, gràcies per aquesta visió també des de Ceuta. Evidentment estarem pendents demà i dimecres per aquesta possible entrada massiva, tot i que ja hi ha hagut altres avisos i finalment no ha acabat passant, però en tot cas n'estarem alerta. Gràcies, Adrià, que vagi bé, bona nit.
0: Que vagi bé, bona nit, gràcies.
1: Voleu comentar alguna cosa sobre aquesta situació que gairebé ja farà aviat 2 mesos que dura i que sembla que trigarà molt a poder-se solucionar?
2: Bueno, per no fer un anàlisi del que ha anat passant només fins ara, no? És a dir, que al final crec que hi ha un problema, que és evident que l'Estat té l'obligació de controlar la frontera, però a la vegada té l'obligació de respondre quan aquesta frontera, doncs, ja ha patit, no?, un allau massiu de persones, ha de solucionar aquest problema. Jo crec que s'estan donant un còctel de circumstàncies a Ceuta molt perillós, molt delicat, i que augura una crisi que no es solucionarà en les properes setmanes. Per què? Perquè tenim un context de marginalitat, necessitat, gana i desesperació d'unes persones que estan desateses, que han vingut i que ara estan aquí, en aquest territori, i després tenim també un teixit social de la ciutat de Ceuta, més enllà d'aquests que es puguin manifestar, doncs, que responen a una ideologia determinada, amb unes preocupacions determinades, perquè es troben que tenen una situació a la qual no poden donar-li resposta, no? I això implica un problema de seguretat ciutadana, un problema de moltíssimes qüestions que afecten el dia a dia de les persones que estan visquent allà, tant les que ja hi vivien com aquestes que han arribat. I crec que això és una bomba de rellotgeria. És una munició amb una que en qualsevol moment pot fer encendre la metxa i tenir un problema gravíssim. Crec que és un problema institucional, és un problema polític, és un problema social i és un problema de conceptualitzar les necessitats i les prioritats. I tampoc s'entén que, per un cantó, el PP reivindiqui que aquestes persones han de ser tretes de Ceuta, però en canvi tampoc, i demanant que el Marroc assumeixi la seva part de responsabilitat, però mentrestant no assumeixi que si han de sortir de Ceuta han d'anar a algun lloc, i que en canvi les seves comunitats no vulguin que vagin en aquell lloc que estan sota la seva responsabilitat. Crec que tenim davant una crisi que, si ja va ser una crisi a finals de juliol, crec que estem davant d'un moment molt delicat que políticament pot tenir una repercussió molt important en l'Estat espanyol.
1: Enric.
3: Sí, jo crec que s'ha creat un precedent de coses més greus que poden venir, i per mi no s'està atacant no s'està fent un plantejament d'evitar que aquest precedent es repeteixi. I m'explico almenys en 3 factors molt ràpids. El primer, això de que ara s'avisa que el dimecres igual hi ha un altre intent de salt a la frontera, i ara enviaran 3 comandos... En fi, és la constatació de que no ho vas fer bé el primer dia, perquè no va ser l'avís aquells dies. Molts dies abans estaven arribant, hi havia un degoteig d'arribades i no van fer res. Per tant, ara sembla que es posen les piles, però se les posen d'una manera molt ridícula, perquè el que tu deies, i li preguntaves a l'Adrià, si ara venen, ja no 80.000 com aquell dia, no sé, 2.000, no hi ha policia que ho aturi. Per tant,
1: per molt que hi hagi aquests 3 escamots a Ceuta i 3 a Melilla.
3: No ho atures. Per tant, aquí no s'està fent un plantejament més de futur de que això no torni a passar. 1. 2. El tema del Marroc. el tema del Marroc, que estem passant, estem xiulant, estem dient, amb una mà estem dient, estan col·laborant, però l'altra és molt evident que el Marroc està utilitzant aquesta

0: aquesta qüestió com a arma d'intercanvi de coses que segurament mai acabarem sabent, i en el tema respecte de l'estat espanyol està exercint un xantatge claríssim, de dir, el dia que jo vulgui ja no t'envio 80, no, t'envio 2 o 3.000 i tens un problema perquè em quedaré Ceuta i Melilla i no la podràs defensar, perquè què farà Espanya? Liar-se tiros, a portar els tancs i disparar contra les masses? No ho farà. Per tant, Marroc avui dia té a Espanya entre l'espasa i la paret. I què fa Europa? Europa fa política, novament. I aquí, avui ha estat el Weber, el president del Partit Popular Europeu, dient que Ceuta és Europa, seguint l'estela al Partit Popular, però tampoc plantejant una solució amb això. És a dir, que d'aquí sortirem d'aquesta crisi repartint els menors, segurament molts tornaran. Us recomano molt un reportatge del Joaquim Vera d'ahir, que explicava que hi ha molts, ja saben que els expulsaran, i com que si t'expulsen després tens 5 anys que no et deixen entrar, molts ja estan tornant, perquè diuen, no, és que acabaré
1: per arriscar-me,
0: no acabaré pitjor, no? Però, i la següent tongada? Què és que hi haurà següent tongada? Però és que n'hem tingut d'altres, a Ceuta i Melilla, i no s'estan posant les bases per això evitar-ho. I aquí jo veig que a poc termini Marroc la tornarà a fer, la tornarà a intentar. Estan enganyant Espanya claríssimament, no només enganyant en el sentit diplomàtic, sinó també en el sentit econòmic. Estan rebent uns diners que són milions de diners que els està utilitzant un règim que, per cert, tota aquesta gent que se'n vol anar al Marroc no és perquè volen fer una gracieta, sinó que estan molt malament allà. Per tant, també s'haurien de fer mirar, i al Marroc ja li va bé deixar anar una mica de llast social. No? Per tant, tenim un greu problema a 50 metres a la frontera i no l'estem abordant, per mi, com s'hauria d'abordar.
1: Jordi i Laura, si voleu afegir alguna cosa més, sisplau, breu.
2: Sí, a mi em sembla que s'ha contradit el Marlaska. És a dir, si tu volguem explicar que ara sí que s'han aplicat i que han fet tot aquest desplegament, crec que contradiu la primera reacció de quan no van fer-ho bé. És a dir, la seva tesi és, nosaltres amb Marroc estem de conya i estem serveis secrets supercoordinats. Si no hi va haver acció a la frontera és perquè no havíem detectat que venien. Però no oblidem que qui protegeix la frontera no és l'exèrcit espanyol, és Marroc. Per tant, si ho haguessin detectat, qui havia de protegir la frontera aquell dia era Marroc. Val? Per tant, se'l salten perquè no ho havien detectat. Ara, que ho han detectat, hauria de dir, no, com que les relacions amb Marroc són tan bones, li hem demanat a Marroc que protegeixi la seva frontera, perquè és feina del Marroc protegir la seva frontera. En canvi, està dient, he enviat 3 batallons. Per tant, vol dir que compta que Marroc no farà la seva feina.
0: 3 pelotons, que són menys que batallons.
2: Hòstia, això és que no és la mínima.
1: Tu ens podràs aclarir les xifres, doncs, Enric, perquè jo pensava, quants són 3 escamots? Quanta gent són?
0: Jo diria que són 10.
1: Cadascun, eh?
0: Jo diria.
1: Sí, 30.
3: Però avui el ministre Álvarez ha dit que el dia 15 d'agost també va haver-hi una crida molt important perquè es creués la frontera, i que en aquell moment la coordinació amb les autoritats marroquines i un dispositiu de dissuasió sí que havia funcionat. Per tant, el que està explicant és, sí que estem ara mateix, o sigui, més enllà del que s'hagi enviat, vull dir, sí que estem en sintonia amb les autoritats marroquines.
2: I jo, l'última cosa, sense voler entrar, a mi em sembla que tot el que s'està parlant de Ceuta i Melilla no va sobre Ceuta i Melilla. I crec que si ens mirem el mapa, crec que el que està fent el govern de l'Estat és protegir una altra part del seu territori. Veiem bastant clar que Ceuta i Melilla està complicat a llarg termini. Em refereixo a les Canàries.
0: Sí, però això és més complicat.
2: Ja.
0: Aquí hi ha un tros de mar.
2: Bueno.
3: Jo no sé això, però de totes formes jo crec que, i per afegir, perquè estic d'acord amb moltes de les coses que s'han dit, jo crec que el que demostra aquesta crisi és que fallen els mecanismes de protecció a persones que estan en situació de vulnerabilitat i que estan ara mateix en una situació invivible i que no se les ha garantit una protecció. I evidentment, i també em preocupa per igual, és que els veïns i veïnes de Ceuta no tenen certeses, hi ha molt malestar i a vegades això condueix a que siguin més permeables a segons quins discursos i segons quins relats de la realitat, i prova d'això ha estat la violència d'alguns grups contra aquestes persones migrants que van creuar la frontera i que estan absolutament desprotegides i han viscut violència per part d'alguns dels grups que no els diré manifestants, d'alguns dels grups que s'han organitzat per cometre actes en contra d'aquestes persones, i prova d'això també és el que va passar ahir, no? Que es va atacar a dues persones perquè es considerava que venien d'una ONG, que bàsicament el que anava a fer Ceuta aquesta ONG era denunciar les suposades agressions que hi havia hagut de militars contra els migrants, no? I tot i així, com que el relat mediàtic o el relat d'una part de l'extrema, o sigui, d'una part dels mitjans, perdó, i de l'extrema dreta era que aquesta organització era proetarra, no? Com si diguéssim, doncs en comptes d'intentar comparar una miqueta i veure quin és l'objectiu últim d'aquesta ONG, doncs es van atacar a persones que es va considerar que formaven part d'aquesta ONG. Per tant, a mi em preocupa en la guerra pel relat una mica, que em fa la sensació que és molt fèrtil el que està passant i que no s'està actuant bé des de les esquerres tampoc, i és molt fèrtil, un camp molt fèrtil per l'extrema dreta.
1: Jo només volia dir una cosa.
4: Ceuta no pot assumir sola una frontera exterior que està extraordinàriament tensionada, com no ho pot fer Canàries, com no ho pot ser Lampedusa o com no ho pot ser Lesbos. És a dir, que hi ha una responsabilitat, corresponsabilitat europea, no? I jo crec que controlar una frontera és una obligació de l'Estat, mentre que convertir un menor en un problema territorial que ningú vol assumir és un fracàs de l'Estat. Jo crec que ara estem en aquest punt.
1: 9:32 minuts, va, deixem aquest debat aquí, anirem a publicitat quan tornem. Us vull preguntar si anant pel carrer aquestes últimes setmanes, aquests últims mesos, fins i tot anys, heu vist aquestes noves esglésies, aquestes esglésies evangèliques que n'hi ha per tot arreu. Avui hem parlat d'aquestes xifres, del creixement d'aquests centres de culte que en algunes ciutats, i no ciutats petites precisament, ciutats com Girona, Badalona, Cornellà de Llobregat, ja hi ha més esglésies evangèliques que no pas catòliques. Ara de seguida en parlarem també aquí al Nou Ho Sé.
5: Nou Ho Sé, amb Anna Ballonesta.
6: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
7: Club de Vins de la Vanguardia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes.
8: Grans batutes. Grans emocions.
9: Ludovic Morló, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
8: Adam Fischer, Klaus Makela, Theodor Currensis i molts més.
9: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
8: Entrades a auditori.cat.
10: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
11: Es ocupem a les millors taules del món.
12: En aquesta terra protegim i acollim.
13: Fem barri i fem pinya.
14: I fem, i no deixem de fer.
15: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast, a gent.cat/serveis.
16: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
17: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
18: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
19: Potser aquesta?
20: No, és pistatxos, diu pas tu.
18: O bé aquesta.
21: Diumenge sense drama.
22: I què me'n dius d'això?
23: Segurament t'estimo.
18: Tot i que aquesta altra... Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
24: Què?
25: Torna la Mercè de RAC 105.
18: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
25: Marcos.
18: Els Amics de les Arts.
25: Maria Jaume.
18: Teràpia de Xoc.
24: Com dius?
18: Torna la Mercè de RAC 105.
26: Amb el suport d'AMB, Bus Metropolità, Clubs Eurofitness i Veolia.
5: Nou Ho Sé. Amb Anna Ballonesta.
0: Passen gairebé 6 minuts a 2:15 de la nit. Ho explicàvem abans a l'informatiu, que en algunes ciutats de Catalunya ja hi ha més esglésies evangèliques que no pas catòliques. En els últims 6 anys se n'han obert més d'un centenar a tot el país i, en canvi, han tancat més de 300 centres de culte catòlic. Tot i això, aquests últims encara continuen sent una majoria clara, si mirem dades generals a tot Catalunya. I avui volíem analitzar-ho, saber per què hi ha aquest creixement, amb la sociòloga experta en diversitat religiosa a Catalunya, Clara Fons. Senyora Fons, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Hola, bona nit. Això, li començo preguntant la seva teoria o quina explicació en dona a aquest augment de centres evangèlics tan gran en un període de temps tan curt.
1: Bé, en primer lloc hem de tenir en compte que el número de centres de culte no és comparable en les diferents tradicions. És a dir, no podem comparar de manera homogènia, per exemple, les esglésies catòliques amb les evangèliques, perquè és diferent d'organitzar-se. Llavors, per exemple, en el cas de les esglésies evangèliques, no és una organització jeràrquica, diguem, en la qual l'obertura de centres de culte respon a una decisió racional feta des d'una seu central, per exemple, sinó que el que passa és que una persona o un grup de persones en un moment determinat poden decidir obrir un centre de culte perquè consideren doncs, que volen formar una comunitat i tenir un lloc per trobar-se. I elles mateixes, sense l'empar de ningú més, sí que pot haver-hi casos que sí, però poden obrir aquest lloc de culte.
0: No han de demanar permís a ningú, vol dir,
1: No. Per tant, és molt fàcil obrir, vull dir, és relativament fàcil obrir un lloc de culte en aquest cas, perquè el procediment és diferent, només cal tenir-ne ganes.
0: Clar, tot i que no sigui comparable, per tant, sí que ens cridava molt l'atenció aquesta dada que dèiem, que no són ciutats precisament petites, com per exemple Girona, Badalona, Cornellà, ja hi ha més esglésies evangèliques que catòliques. Clar, no estem parlant de la capacitat. Potser en una església hi caben 300 persones i en una església evangèlica n'hi caben 20, 30, 40, perquè són locals més petits. Però igualment crida l'atenció aquesta xifra, no?, que superin la resta d'esglésies.
1: Sí, de fet, diguem, l'augment més gran del nombre d'esglésies catòliques, evangèliques, va ser sobretot a la dècada dels 2010-2020. Ara, de fet, no han crescut tant. Hi ha cada cop, diguem, el creixement d'esglésies evangèliques és menor. I això, les persones nouvingudes ja han tingut un paper, clarament, però no només, perquè històricament aquí a Catalunya hi ha hagut esglésies evangèliques des de fa segles, no? Llavors, sí, i n'hi ha, com bé deia, n'hi ha que potser hi poden haver 20 persones i n'hi ha d'altres que pleguen 300 persones. En el cas de les esglésies evangèliques hi ha molta diversitat, sí.
0: Però no es pot considerar, per tant, que hi hagi una certa moda d'aquestes esglésies? O sí que s'observa una tendència a l'alça, que vostè diu que ve des de l'any 2010, però sí que hi ha hagut, podria atribuir una certa moda també, perquè hi ha hagut personatges famosos que ho han reconegut públicament. Com ho valora tot això?
1: Moda, no ho sé si en diria moda. Sí que és veritat, no?, que el fet de que hi hagi, no?, alguns líders mediàtics, diguem, doncs s'ha visibilitzat més o s'ha normalitzat més aquest tipus de comunitats. És veritat també que donen, no?, un missatge d'esperança, que en un moment com el que estem vivint, doncs, no, hi ha moltes persones doncs, que se senten atretes per aquest missatge. No sé si en diria moda. No, em sembla que no en diria moda.
0: Pot dir que no, pot dir que no. I hi ha un cert paral·lelisme, o no, o potser no, si no hi és, ens ho pot dir tranquil·lament, entre l'augment també d'un pensament més conservador amb aquest augment de centres evangèlics?
1: A veure, Primer hem de tenir superclar que els centres evangèlics, les esglésies evangèliques són molt diverses, però molt, vull dir, moltíssim, tant que en aquest grup, no, d'aquestes dades que han sortit, es recompten esglésies evangèliques que elles mateixes no es consideren evangèliques, no? Hi ha molta diversitat de denominacions, de moviments, d'organitzacions, no? Són com moltes famílies diferents. Per tant, és una mica enganyós parlar així com en termes generals. Però tenint en compte això, sí que és veritat, no, que hi ha organitzacions, diguem, que operen a nivell internacional, polítics molt clars, no només, em sembla que vostè ha dit conservadors, jo diria directament, no, d'ultradreta. Sí que és veritat que hi ha organitzacions, no, que operen això a nivell internacional, que tenen aquesta filosofia, per dir-ho d'alguna manera. Això és molt clar en el cas dels Estats Units i és molt clar en altres països d'Amèrica Llatina. Però i aquí a Catalunya han arribat alguns d'aquests moviments, però jo no diria que les evangèliques d'aquí a Catalunya estan polititzades en aquests termes. No ho diria. De fet, el Consell Evangèlic de Catalunya, que és l'organització que representa les esglésies evangèliques aquí a Catalunya, justament a l'abril passat, si no m'equivoco, va fer un document que n'hi diuen la Declaració de Barcelona, que al final, entre altres coses, però posa molt èmfasi en marcar una frontera important, per mi, en denúncia explícita als totalitarismes, i especialment parlant dels totalitarismes que parlen en nom de Déu, no? Al final s'estan posicionant, diguem, molt en desacord amb aquest tipus de moviments polititzats en aquest sentit.
0: Mm-hmm. El que és cert és que d'esglésies evangèliques fa moltíssims anys que n'hi havia, no en aquesta quantitat. També hi influeix, doncs, l'arribada de migrants, sobretot de països com Sud-amèrica, en aquest augment?
1: Sí, sí que és cert que hi ha tingut un paper important les persones. De fet, algunes esglésies que hi ha aquí a Catalunya estan formades bàsicament només per persones, o majoritàriament, per exemple, només per persones de Colòmbia, o només per persones d'Argentina. Això no vol dir que també n'hi haguin de persones nascudes aquí a Catalunya, eh? Però sí que és veritat que aquest augment ha anat de la mà, l'augment de les esglésies evangèliques ha anat de la mà de l'augment d'aquestes persones que han arribat de països d'Amèrica Llatina.
0: I el tipus de culte, en què es diferencia? És a dir, una missa catòlica d'una missa evangèlica, quines diferències hi ha? Perquè a vegades hem vist algunes imatges, hi ha molta més música, més celebració, potser fins i tot una mica més d'exageració, no? En algunes exaltacions, no?
1: Sí, aquesta descripció que acaba de fer, en concret, és justament d'un tipus d'esglésies evangèliques, que en diem pentecostal. És d'una família...
0: No de totes, d'acord.
1: No de totes, que són les pentecostals, no?, que posen molt èmfasi en aquesta vivència, en aquesta experiència personal, també posen molt èmfasi en el testimoniatge, en les experiències personals, i és un tipus d'esglésies que, de fet, són les que estan creixent més dins de les esglésies evangèliques. Però, diguem, a banda d'això, potser el que, i tenint en compte que no són, no hi ha uniformitat, sí que és veritat que són cultes en els que normalment hi participa més la comunitat que en altres. Són cultes que tenen un moment central, que és la predicació, que la fa el pastor o la pastora, i que en definitiva el que fa és com una glossa actual, no?, de textos bíblics. El que fa és comentaris, no?, explica, desgrana, doncs, passatges de la Bíblia, interpretant-los, doncs, des de l'actualitat. A nivell de diferències físiques amb les esglésies, per exemple, catòliques, que deia vostè, doncs Són, clar, són comunitats, per exemple, que no veneren, no reten culte, no fan culte ni a sants, per exemple, ni a la Mare de Déu, no? Per tant, són esglésies que no tenen imatges. Llavors, com a molt, potser hi ha una creu o potser hi ha, no?, una cita bíblica. Són, en aquest sentit, molt, molt austeres. Hi ha les cadires, en general, eh? Hi ha les cadires o els bancs, el púlpit pel pastor o la pastora. Són esglésies que normalment tenen aules perquè donen molta importància a explicar la Bíblia i, no? I els diumenges, per exemple, moltes d'elles dediquen una estona a fer escola bíblica, és a dir, a explicar als nens i nenes coses importants de la comunitat. I algunes d'elles també tenen, no totes, però tenen una petita piscina per fer batejos. Perquè, sí, perquè els fan per immersió, a la majoria, no totes, però per immersió en lloc de per aspersió, sí.
0: I acabo amb una última pregunta. També el fet això de que les celebracions no sigui simplement anar a una eucaristia que pugui durar doncs, una hora com a màxim, sinó que això impliqui quedar-s'hi més estona, fa que també es facin activitats que generin més comunitat? És a dir, fa que les persones que participen d'aquesta església no només es trobin un dia a la setmana, sinó que puguin fer més activitats que impliquin doncs això, aquesta comunió entre els creients?
1: Sí, moltes d'aquestes esglésies fan, o sigui, tenen una xarxa de suport molt important, perquè com deia vostè, no, a part del culte dominical, doncs poden fer altres cultes durant la setmana o vetlles de pregària, tenen moltes d'elles, per exemple, grups de joves o de dones o de matrimonis que, no, que es reuneixen, que fan activitats lúdiques, a part de la tasca social que fan moltes d'elles, que és importantíssima, no? Moltes d'elles doncs o tenen un menjador social o fan distribució d'aliments o tenen rober o fan acompanyament. Llavors, i sobretot en les que estan formades bàsicament per persones nouvingudes, clar, és una xarxa de suport molt important, perquè si no tenen la família, doncs tenen aquest espai que en realitat és, no? Vaja, llavors sí.
0: No, anava a dir que tenim alguns problemes amb la comunicació, però vaja, aquesta era l'última pregunta que li volia fer la sociòloga experta en diversitat religiosa a Catalunya, Clara Fons. Moltíssimes gràcies per atendre'ns al 9C aquesta nit.
1: Gràcies, bona nit.
0: Que vagi molt bé, gràcies. Isabel, digues.
2: Jo crec que això que ha dit...
0: Ui, espera, que tens el micròfon tancat, a veure, ara.
2: Ara. Jo crec que això que ha dit la Clara Font és el determinant. És a dir, aquest esperit de comunitat. Hi ha persones que arriben aquí i l'Església Evangelista és la que la fa, la que l'acull, la que la posa en contacte, la que al final et pregunta com estàs, la que t'ajuda quan arribes, et proporciona una xarxa social, etc. I crec que aquesta qüestió de sentiment de pertinença és el que fa que realment doncs, hi hagi una ressò ciutadà que moltes persones que nouvingudes, que acaben d'arribar, sentin implicades en l'església. Perquè jo, per exemple, a Girona és un exemple molt clar, hi ha cada vegada més esglésies.
0: Sí, dèiem que era una de les ciutats que ja n'hi ha més que catòliques.
2: Exacte, no? I veus que el sentiment de pertinença en un lloc a on se senten acollits, no? Perquè tenim una societat tan hiperindividualitzada que quan un col·lectiu t'acull, quan tu arribes, doncs et sents confortable, no? I la confortabilitat et dona seguretat, la seguretat et dona capacitat de poder respondre en els problemes que acabis tinguent, no? I jo crec que aquesta qüestió és una qüestió que sobretot també les comunitats procedents d'Amèrica Llatina ho porten tradicionalment molt, molt més interioritzats que nosaltres i com que doncs, tenim doncs, persones, moltes persones de l'Amèrica Llatina que estan treballant i visquen aquí a Catalunya, doncs és evident que això també amb el tema del culte, també és una qüestió que cada vegada es generalitzarà més. A mi l'única dubte que tinc sempre amb el tema de les religions és que no coaccionin ni coartin cap tipus de llibertat, no? I més enllà d'això, a mi em sembla que qualsevol persona que se senti confortable en l'àmbit de la fe, benvingut sigui.
0: Jordi.
3: Jo, hi ha hagut un moment que la sociòloga, la Clara Forç, ho ha explicat molt bé, i m'agradaria fer un apunt perquè no ens pensem ara tots que són aquestes esglésies que es diuen les neopentecostals.
0: Sí.
3: És a dir, l'església protestant...
0: Serien potser més aquestes més pomposes, més exagerades.
3: Exacte. Però és a dir, Els evangèlics a Catalunya van ser dels més perseguits durant el franquisme, per exemple, perquè hi havia el nacional catolicisme. Per tant, no només hi havia un element de ser església catalana, sinó que eren perseguits per no ser catòlics. Per tant, no ens pensem que és una cosa nova, que acaba d'arribar i que són tot això que havíem parlat. No, no, hi ha una llarga tradició, i a més eren uns entorns de gent molt liberal, més propers, més republicans de pensament, no? Per tant, quan ens imaginem les esglésies...
0: Neopentecostals.
3: No, les protestants, que aquí sempre... Sí, sí. No? Les evangèliques. És a dir, aquí sempre hem barrejat. A altres països d'Europa dius protestant i no s'assimila evangèlic. Aquí a Catalunya de seguida se li va dir evangèlics i quasi els protestants se'ls diu indiferentment com evangèlics. Uh-huh. O sigui, que no ens les imaginem com el que acaba d'arribar, perquè hi ha molta tradició. I jo, per subratllar, sí que és veritat, però que ara està arribant com està arribant, també està passant en l'Església Catòlica. Uh-huh. És a dir, la immigració, sobretot llatinoamericana, està arribant i està tornant al castellà a la pràctica habitual de les nostres esglésies, siguin protestants o evangèliques o siguin catòlics. Crec que és un gran repte quan parlem de que, evidentment, la fe demostra una comunitat activa i viva i tot plegat, sigui un element de llengua, que jo crec que seria important a subratllar, que aquí també ha de tenir una certa presència a nivell d'integració, perquè si no sí que estem creant unes comunitats que, a diferència de com van ser a l'arribada dels primers evangèlics, etcètera, etcètera, estan prescindint una mica del compromís amb la llengua del país.
0: Per acabar, Enric i Laura, no sé si voleu afegir alguna cosa
4: més.
0: Sí,
4: una petita experiència. Jo des de fa molts, molts anys, des que tinc ús de raó en el meu poble, Arenys de Mar, hi havia una petita església evangelista, i és veritat el que diu Jordi, que aquella comunitat com que anaven quasi clandestinament en allà. No es feien notar, anaven només els diumenges...
0: Això de quin any estàs parlant?
4: Estem parlant dels 70s. Uh-huh. I per tant, era com una cosa que dic clandestina. Això ha eclosionat ara, efectivament, i molt, molt pel tema del show. Aquí hi ha hagut una diguéssim, un canvi, una evolució cap al món més audiovisual, més de la performance, i això també està atraient, sobretot a més gent jove. I per contra, en les esglésies, el catolicisme, està encara molt ancorat en la tradició més tradicional, valgui la redundància. I per tant, això està, sí que s'està notant, perquè al final la Bíblia és la mateixa, en un cantó i en l'altre. Si afegeixes l'element de comunitat que deia l'Isabel, doncs ja tens aquí la fórmula de moment de l'èxit, de que hi hagi un increment important cap a aquesta nova religió, o aquesta religió que no és nova, vaja, però que està traient més gent.
6: Sí, un increment molt gran, però que abans mirava les dades, justament, i en total... hi ha hagut 20 centres més aquest any que l'any anterior, igualment el 78% són esglésies catòliques, és a dir, que sí que hem vist un increment, perquè potser no les havíem vist tant, tot i que aquesta tradició de la que parlava el Jordi, però igualment segueixen sent molt minoritàries respecte al principal, com si diguéssim, que segueixen l'església catòlica.
0: Falten 6 minuts per arribar a les 10 de la nit. M'agradaria aquests últims minuts de tertúlia. Hem començat parlant de la decisió del Tribunal Constitucional sobre l'amnistia, i m'agradaria acabar parlant d'una decisió judicial que potser a vegades parlem d'aquestes grans decisions, no?, que tenen aquestes repercussions més polítiques, i a vegades hi ha decisions judicials que passen més desapercebudes, però que avui precisament, malauradament, hem explicat la notícia d'aquesta dona, de l'Olga, de l'Hospitalet de Llobregat, que ho hem sabut dues setmanes més tard, però hem explicat que és una dona de 54 anys que es va suïcidar fa dues setmanes després que la desnonessin de casa seva al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobregat. Feia 20 anys que vivia en aquest pis, va acabar a mans d'un fons d'inversió, no li va mantenir el contracte de lloguer social que tenia. Ella ja havia avisat que si passava això se suïcidaria, i de fet la nit abans que la desnonessin va anar als serveis d'emergències, va anar a urgències, també amb un atac d'ansietat, dient que si passava això l'endemà se suïcidaria. I finalment és el que ha passat. Aquesta dona de 54 anys amb dues filles, una d'elles menors, estaven vivint, em sembla, a casa d'una amiga seva, i quan hi va haver definitivament aquest desnonament, doncs s'ha suïcidat. Sé que no tenim molta estona, però sí que m'agradaria que no passés per alt un cas com aquest, perquè realment estem parlant de la vida d'una persona, que han fallat pràcticament tots els sistemes. Ella havia demanat ajuda, havia dit que ho faria. Què és el que creieu que falla en casos com aquest, que al final acaba d'una manera tan i tan tràgica per culpa d'un desnonament?
6: Havia anat al Parlament a parlar de salut mental i el Parlament de Catalunya havia dit que havia pensat en suïcidar-se degut a la seva situació de vulnerabilitat, que no havia tingut resposta per part de ningú. Jo intueixo el que passarà, no? I hi haurà molta gent de representants polítics que diran que lamenten molt aquesta situació. No és que s'hagi de lamentar, és que no es pot suportar. O sigui, jo em nego a sostenir que això pugui passar tenint en teoria un estat del benestar. Jo crec que no és una mort accidental, és una mort evitable, s'hauria pogut evitar i és producte bàsicament de la violència immobiliària que mata. O sigui, ho estem veient, no només amb el cas de la Olga, ho hem vist en molts de casos, que la violència immobiliària mata. I darrere d'això hi ha responsabilitats. Des d'un fons que fot fora a la gent de casa seva per una voluntat d'especular sense límits, bàsicament perquè el negoci passa per davant de la vida, passa per unes administracions que haurien de protegir a les persones que estan en situació de vulnerabilitat i que han fallat i no han volgut, perquè no han volgut protegir aquesta persona, passa per uns partits que al Congrés dels Diputats, tant de la dreta espanyola com de la dreta catalana, van votar i van tombar el decret antidesnonaments que s'hagués pogut utilitzar en el cas de la Olga, continuant per unes autoritats judicials que, tenint fins i tot un informe on deien que aquesta persona havia estat ingressada a urgències de psiquiatria i que tenia aquest risc de suïcidi, igualment dona l'ordre d'execució d'aquest desnonament. Per tant, aquí hi ha moltes responsabilitats, hi ha moltes tares i no valen lamentacions. O sigui, jo crec que la vergonya absoluta, que no és només aquest cas, insisteixo, la vergonya absoluta del cas aquest que ha passat, on ha fallat absolutament tothom, perquè a ningú li ha importat la situació d'aquesta dona i les seves dues filles, que estaven en situació de vulnerabilitat, crec que no hauria de servir només per lamentacions, sinó que hauria de servir com a mínim per justícia, que canviessin certes dinàmiques i garanties de no repetició. Perquè és que si no, o sigui, casos com aquests els veiem, tan tràgics o menys tràgics, però els veiem a diari, i no pot passar. No pot passar tants errors tan criminals.
0: I que s'obvia també el tema de la salut mental, no? Vull dir que és multifactorial, en aquest cas, però el tema mental ja fa molt de temps també que s'alerta de que no hi ha recursos públics. Sobretot la gent que precisament té dificultats econòmiques és la que menys possibilitats té d'accedir a les cures de salut mental, no?
4: Sí, jo m'enganxo amb això de que no s'han complert allò que ens havien dit, sobretot en les últimes modificacions legals en relació al desnonament, que no es podia desnonar si hi havia un problema de vulnerabilitat. I aquí existia clarament, o sigui, estava absolutament demostrat. Per què s'ordena? Perquè no, es podia haver ordenat, però s'ordena sense que se li doni una alternativa. Una alternativa que no té per què ser, que entenc que sí, un habitatge, sinó també una atenció, com dèiem, a la salut mental. No ha passat això. Mm-hmm. I jo crec que aquí, més enllà de lamentar-nos, i estic absolutament d'acord amb el que s'ha dit, aquí algú hauria d'assumir responsabilitats, perquè no s'ha complert la llei.
0: No passarà.
4: Sí, ja. Però algú hauria de portar-ho això a l'últim extrem, perquè
6: de moment hi ha una manifestació, que ja sé que no és tota, sí, sí, però hi ha una manifestació convocada el 3 d'octubre, però que estaria bé que s'omplís.
4: Però la manera que no torni a passar és que abans de que qui sigui firmi una nova actuació d'aquesta, s'ho pensi dues vegades. Perquè, és clar, és molt greu el que ha passat.
0: Isabel, Jordi, voleu afegir alguna cosa més?
2: És un fet no només dramàtic, sinó és un fet que ens demostra que quan una qüestió multifactorial comença a fallar tot, no hi ha resposta per part de l'administració. I aquesta, doncs jo, que sóc defensora de que l'estat del benestar és un dret de tothom i hem d'implicar-nos tot, no em queda altra que dir que hi hagin responsabilitats, perquè les vulnerabilitats no són inocues, no són gratuïtes, no són frívoles, i per tant hi ha d'haver-hi una resposta. I també lligo amb el tema de salut mental. Crec que aquí, com tu deies, aquesta qüestió multifactorial, hi ha molts errors, molts elements que fan que avui, que lamentem la mort de l'Olga, doncs hi hagi una altra tragèdia sobre la taula, com tantes altres que no estem parlant aquí, no?
0: Jordi, per tancar el tema.
3: Home, doncs dic que quan un jutge diu que aplica la llei i això acaba amb un suïcidi, és que probablement la llei no està bé o el sistema falla. Jo comparteixo bastant la intervenció que ha fet la Laura, aprofita per fer una mica de política, i crec que avui no és el dia per entrar d'això, però sí que vull subratllar dues coses de la notícia, no? Una és fons voltor. Jo crec que no es pot tractar l'habitatge igual depenent de qui sigui el propietari. Fons voltor crec que s'ha d'anar a sac, I l'altre és que aquí van salvar els bancs i la classe mitjana i treballadora va posar basta perquè milions, milers de milions perquè se salvessin uns bancs s'havien fet fallida. Són propietaris de moltes de cases i pisos. Això s'ha d'activar. No pot ser que vulguin tornar a fer negoci d'una cosa quan hi ha necessitats. Llavors hi ha determinats casos que jo crec que justifica que l'Estat amb això sigui més àgil i molt més eficient.
0: Doncs hem de deixar aquí Enric Sierra, Isabel Lleuger, Jordi Cominal, Laura Aznar. Gràcies.
7: Moltes gràcies. Molt bé, gràcies.
0: Nosaltres fem una pausa i de seguida, quan tornem, actualitzem la informació.
8: No ho sé, amb Anna Ballonesta.
9: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
10: Dalí Boulevard Cibernètic ja ha obert les seves portes. El passeig immersiu surrealista s'ha instal·lat al cor de Barcelona amb un recorregut de 1.200 metres quadrats amb peces úniques de col·lecció, realitat virtual en format metavers, una espectacular sala immersiva i sales interactives. Dalí Boulevard Cibernètic al Passeig de Gràcia. Venda d'entrades a daliboulevard.com.
11: Descobreix Alemany. Una mel per a cada moment a Gourmet La Vanguardia. Una selecció gastronòmica amb mel crua i quatre varietats mel luxe. Safrà, bitxut, tematge i tòfona. Acompanyades de formatges, pans premium i una ampolla de culet aniversari Brut Natur. Tot per només 59 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Jolong.
19: Ràdio en directe.
24: Actualitzada al minut.
27: Alertes d'última hora.
24: RAC més 1.
19: Notícies.
27: Podcast.
24: Contingut exclusiu.
19: Escolta.
27: Navega.
19: Descarrega.
24: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
19: Fàcil, còmoda.
27: Intuïtiva.
19: I renovada.
24: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
28: Grans batutes. Grans emocions.
29: Ludovic Morló, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
28: Adam Fischer, Klaus Makela, Theodor Currensis i molts més.
29: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
28: Entrades a auditori.cat.
30: La Fira del Vehicle d'Ocasió i la Fira de Setembre tornen a Manresa.
31: El cap de setmana del 26 i 27 de setembre vine a l'Avinguda Universitària. Gaudeix de més de 250 vehicles d'ocasió i activitats per a tota la família. Artesans, paradetes...
30: I sorteig de 3.000 euros. Més informació a firamanresa.cat.
32: RAC 5, 4, 3, 2, 1...
33: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
34: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
33: Us hi esperem.
35: Mira, ja ve, recta final.
36: Mola de Déu.
33: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
37: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
38: Un autèntic bochorno.
34: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
33: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
34: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra i Ral d'Avinyó.
33: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
8: No ho sé. Amb Anna Ballonesta.
0: Les 10 i 4 minuts. Actualitzem la informació. Pep Tormos, bona nit.
39: Bona nit.
0: Què és el més destacat a aquesta hora?
39: Doncs que els Mossos investiguen el segrest d'un home en ple carrer, el segon en menys de 48 hores a Catalunya, després de les imatges que s'han fet virals d'una operació a l'AP7, on uns delinqüents disfressats de policies raptaven un home de dins d'un cotxe. Ara han obert una altra investigació per un segrest a Barcelona. Segons publica l'Ara, aquest segon cas ha passat quan diversos individus encaputxats han introduït un home a l'interior d'un cotxe per la força al carrer Huelva, al districte de Sant Martí. Diversos testimonis han donat l'alerta i hores després l'han trobat a Salt, al Gironès, amb signes clars de violència. El diari també apunta que la policia descarta, ara per ara, que hi hagi una connexió entre aquest nou incident i la detenció il·legal de l'AP7. En el cas de l'autopista, els Mossos ho atribueixen a un problema de drogues entre grups criminals.
0: Déu-n'hi-do. D'altra banda, mor un vigilant d'un centre de menors després de contenir un jove intern.
39: Va passar dijous al centre de menors L'Alzina, a Palau Solità i Plegamans, al Vallès Occidental. El Departament de Justícia explica que el treballador, que era d'una empresa externa, va haver d'intervenir per desescalar una situació. El menor estava alterat. Durant el trasllat de l'intern a una altra habitació, el treballador va tenir un atac de cor i va acabar morint a l'hospital. La víctima feia 20 anys que treballava al centre. Justícia ha traslladat el condol a la família i subratlla que era un educador molt estimat.
0: Gràcies, Pep.
39: Fins ara.
0: I d'altra banda, els esports. Aleix Pariser, bona nit.
1: Hola, bona nit, Anna.
0: Què fareu avui, el tio diràs?
1: Doncs mira, totes les reaccions de la derrota del Madrid al derbi d'ahir contra l'Atlético i de les queixes arbitrals de Mourinho. Mirarem què en diu la premsa, trucarem a Madrid i també sentirem Kylian Mbappé, que avui ha tornat a atendre el diari AS en un acte comercial a Zuric. Presentava una marca esportiva i el diari AS ha pogut parlar amb el davanter francès del Madrid. I allà ha dit Mbappé que ell no es queixa dels àrbitres perquè són humans i cometen errors. Per tant, desviant-se de la línia de Mourinho d'ahir al Metropolitano. Ho comentarem amb Santi Nolla i Antoni Bassas, el Consell del Tudiràs, a l'inici del programa, i després a la tertúlia amb Fernando Polo, David Bernabéu i Marc Guillén. I també recuperarem les millors reflexions de Rafinha en l'entrevista que va fer divendres aquí al Tudiràs, a RAC1, per parlar del gran moment que està vivint el davanter brasiler, avui que ha començat l'èxode d'internacionals. 17 jugadors del Barça marxen amb les seves seleccions durant 19 dies. També explicarem una mica això.
0: Tornen.
1: Quins partits tenen, i quines seleccions juguen, amistosos o partits oficials.
0: Gràcies, Aleix. T'escoltem d'aquí a menys de mitja hora. Fins ara.
1: Fins ara.
0: I el temps amb el Martí Oliveres. Martí, bona nit.
4: Bona nit.
0: On ha de fer més calor demà?
4: Doncs mira, una mica com avui, cap a les terres de Ponent, Vall de l'Ebre, tensió 34-35 graus. Baixa una mica, per sort, ja la temperatura, però no ens en refiem perquè tota la setmana seguirem per sobre, clarament per sobre del que tocaria, amb un ambient d'estiu, tot i que demà a la nit, matinada de dimecres, ja entrarem oficialment a la tardor, però res de màniga llarga, com a molt a les nits i matinades, perquè de dia continua fent molta calor. Fins i tot aquesta hora és notícia la calor a l'Empordà. A l'Alt Empordà ara mateix temperatures entre els 28 i els 30 graus
0: aquesta hora
4: de la nit. Ostres. És degut a la tramuntana rescalfada que fa caure la humitat i dispara la temperatura. Ara mateix 30 graus a Llançà, 29 al Port de la Selva, 30 i mig a la zona de Roses. Per tant, moltíssima calor en aquesta zona de l'Alt Empordà.
0: Aquesta tardor haurem de... Ai, aquesta tardor, volia dir. Aquest setembre haurem de mirar, ara quan s'acabi el mes, si sí, realment no haurà estat un dels més calorosos, també, perquè sí, anem pel camí, oi?
4: Anem pel camí, la cosa de moment no canvia.
0: Gràcies, Martí, fins demà, que vagi bé.
4: Fins ara, bona nit.
0: Menys d'un minut i de seguida la Clara Caraltó.
5: RAC 1.
6: Uf, setembre torna, el despertador torna, els embussos tornen.
7: Però les teves ulleres no, perquè aquest mes a Baviera la teva operació de miopia té un descompte de 200 euros. I la primera consulta és gratis.
6: Aprofita els últims dies, només fins al 30 de setembre.
7: Informa't al 900-180-100 o a clinicabaviera.com.
6: I aquest setembre torna sense ulleres.
12: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per tres dies, sí.
13: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
14: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
5: RAC1.cat, el portal de RAC1.
15: No ho sé. Amb Anna Ballonesta.
0: Les 10 i 9 minuts.

0: doncs, encetem la setmana amb aquest tram final del programa i, per tant, aquí el 9C doncs, és el moment de parlar de literatura i de saludar la Clara Queraltó. Clara, com estàs?
1: Molt bé, bona
0: nit. Un dilluns més, una edició de Les paraules i les coses, una secció, recordem, per si hi ha gent que acaba de tornar de vacances, que encara n'hi ha alguns, que ens parles d'un objecte concret, no? I a partir d'aquí ho relacionem amb diferents obres literàries, no? Podríem dir així a l'engròs.
1: Exactament així com ho dius.
0: Què tenim aquesta setmana? Comencem per l'objecte que has triat?
1: No. Ah, farem una mica de pretext.
0: Espera't.
1: No, és que...
0: ja m'estava avançant jo.
1: Jo pensava que... Jo ara fa 10 dies tot just que hem començat el curs.
0: Sí.
1: Jo que m'he estat amb ells avui, aquests dies... Just avui
0: amb
1: pensava...
0: Amb els alumnes.
1: Amb els alumnes, sí. Uh-huh. Amb ells, no? De cop. Qui són ells? No, pensava que hi ha encara una sensació a les aules bonica, Anna, que és de cosa nova.
0: Encara dura.
1: Objectes nous. Encara dura la il·lusió col·lectiva de aquest any ho portarem tot organitzat.
0: Sí.
1: Però encara hi ha molt la sensació de cosa nova. De la llibreta n'han gastat encara dues pàgines. El llibre encara fa olor de nou. Encara no ha començat la decadència...
0: Tenen tot tacat, amb les puntes doblegades,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, sí. No ha començat encara la decadència de l'estoig. Mm. Els bolis tenen tap, no estan rosegats.
0: Yeah.
1: I no ha començat la decadència tampoc d'un element, que és de l'element de l'objecte que et vull parlar avui, que és el llapis.
0: Llapis encara el fan servir?
1: Encara el fan servir, sí.
0: Sí, eh?
1: Pensa que a hores d'ara el llapis té punta, perfumat de fusta, sí. La goma intacta...
0: A mi em feia una ràbia perdre la punta original del llapis, saps? Que et venia feta de
1: sí,
0: casa.
1: Sí, que era perfecta.
0: De casa, de la casa del llapis.
1: De la fàbrica.
0: Exacte, una punta intacta. I a la que començaves tu a fer la punta, allò no. Ja mai més quedava igual, eh?
1: És que t'he de dir que tu fas cara, Anna, de portar com estotxos ben parits.
0: No et pensis, eh? Mira, tenia algun estotx que me'ls feia la meva mare, a mà. Amb la tela que jo volia, i llavors ella me'ls cosia, i tinc alguns que em van durar fins a batxillerat, d'aquests estotxos casolans.
1: I quin llapis t'agradava, tu?
0: A mi l'Stadler clàssic, el groc i negre.
1: Groc i negre tota la vida.
0: Sí.
1: Jo pensava, l'Anna fa cara que feia servir aquell de portamines, que es trencava cada dos per tres.
0: En tenia algun, però no.
1: No.
0: Sempre, o sigui, els portava tots dos. Per
1: res,
0: alguna cosa que necessitava ser més precisa, el de les mines, però no, el clàssic m'encanta.
1: Jo era bastant de l'equip d'anar amb llapis sense punta, i també era bastant de l'equip, que això ho recordaràs, no, ens apagàvem aquelles maquinetes trituradores,
0: oh, sí.
1: Que no sé per què de tant en tant, o sigui, algú hauria d'estudiar aquest fenomen, per què de tant en tant apareixien maquinetes que literalment et trinxaven.
0: Sí, en dos dies el tenies el llapis petit.
1: Absolutament, o sigui, que entraven com 5 centímetres de llapis i anaves sentint crepitar la mina. També em vaig perdre molts jo intentant fer aquella mena de pirueta, de acrobàcia...
0: Ah, sí, amb els dos
1: dits,
0: no?
1: Sí, molt concentrada.
0: Clar, i el que passava és que la mina... O sigui, ens caia el llapis a terra, llavors, clar, la mina per dins es parteix i quan fas punta és allò que quan ja tens la punta perfecta la vols fer anar.
1: Pam.
0: I és com una dent que cau, que comença a bellugar-se i dius, va, això no m'ha servit
1: per res. Sí, que es movia. Sí. També m'he donat a les aules que hi ha molt de tràfic, val? O sigui, se'ls passen, tal, se'ls reconeixen i també hi existeix la propietat privada, perquè en el llapis, alguns alumnes hi posen un paperet amb les inicials. Llavors, aquest és el meu. Total, Anna, que avui parlarem de llapis, no llapissos, que és una paraula invariable, això recordem-ho.
0: Mm-hmm.
1: Llavors, jo crec que és un objecte sense el qual potser jo avui no faria secció.
0: Val.
1: Doncs vinga.
0: Portes... Ah, em portes un, eh?
1: Sí,
0: però normalment portes un boli.
1: Clar, però ho he fet expressament.
0: Gairebé que no m'hi fixo, eh?

0: Els d'Ikea també m'agraden força.
1: Doncs saps què? Ja no n'hi ha.
0: Oh!
1: És que es veu que la gent els agafava grapats, els robava.
0: Ja. És que, mira, eren petitons, però tenien la punxa d'aquestes molt ben feta i els podies portar a la bossa, alguna cosa així. Quina llàstima, veus? No sabia que no n'hi havia ja.
1: Sí, ho he buscat, perquè jo les últimes vegades ja no els he vist. Doncs escolta, mira, això, investigant això dels llavis, m'he adonat que el més interessant són els fetitxes dels autors. Mm-hmm. O sigui, quina penya més maniàtica. I no hi ha res que ens agradi més...
0: No tinc claus, eh?
1: No, gent. I no hi ha res que ens agradi més que parlar de les manies dels altres, que sempre són benvingudes, i parlar-ne a la ràdio sempre ens agrada. Llavors, comencem amb John Steinbeck, que és un autor nord-americà. Ell va ser Premi Nobel el 1962, és autor del Raïm de la Ira, Les Uves de la Ira, que el tenim traduït al català, però tothom li sona molt en castellà perquè en van fer la peli, que per cert li van prohibir perquè ell era molt crític amb la situació dels temporers als camps de Califòrnia. És autor de Ratolins i homes. I el John Steinbeck, abans de triomfar, diguem, a la literatura, havia publicat algunes obres que havien sigut una mica fracassillo. Llavors ell feia com feines una mica precàries, havia estat als camps de remolatxa sucrera, havia fet fins i tot de guia d'un aquari...
0: Caram,
1: sí, no, coses
0: la diversitat.
1: Així, molt estranyes, i a més, i això a mi m'agrada molt quan veig que hi ha autors que són supertímids, llavors ell, entrevistes, quan ja va triomfar a les justes, no li agraden gens els saraus literaris, és com que va triar una feina on parlar amb gent era com opcional, no? Estrictament opcional. Tot aquest pretext per dir-te que el John Steinbeck tenia una obsessió amb els llapis.
0: Ah, sí?
1: Absolutament. Ell va escriure totes les seves novel·les, des de la primera línia fins l'última, amb llapis. No suportava la màquina d'escriure perquè deia que li trencava el fil de pensament. Llavors, tota la primera versió era a mà i a llapis. Que a mi em sorprèn molt, perquè jo penso, jo si escrivís a mà, seríem un pilot amb alguna cosa que llisqui, no?
0: Clar, que no hagis de fer tanta...
1: Que no hagis de fer tanta força.
0: Que ja, no hagis de resseguir cada lletra, no?
1: I a més que tampoc es veu gaire després, és com alguna parauleta amb llapis.
0: I si passes la mà per sobre, també és allò que a vegades el llapis...
1: una mica...
0: fa brut.
1: Ell explicava que el comprava els llapis a dotzenes, que el retirava quan la part metàl·lica de la goma li estava gairebé tocant la mà, que dius, no renciagem tampoc, és que ja és molt petit, saps? Que cada dia preparava entre 24 i 36 llapis. Ostres. I que havien de ser de diferents tipus, perquè deia, clar, segons quina part estic escrivint d'una novel·la, estic prement amb més força. Per tant, havia de tenir... També li agradaven els rodons i no hexagonals, és a dir, aquest que porto no li hauria servit, deia que li molestava, i en tenia un de preferit, que era el Blackwing 602, que és el que li anava millor.
0: No sé quin és.
1: Jo tampoc ho sabia, però ho he buscat,
0: Anna. Ja buscaré el model.
1: I quan he arribat a la pàgina Blackwing, he vist que són com una empresa que ara fan llapis de culte, i he vist que tenen el llapis John Steinbeck, que ell ho va anar dient tant que... Total, que he buscat...
0: Al final se'n van aprofitar una mica, no?
1: Exacte. Però resulta que ell havia mort i que llavors van agafar el seu fill, que és el Thomas Steinbeck, que també és escriptor, el que passa que aquest no escrivia llapis, aquest ja anava directament amb la màquina d'escriure, i li van dir com hauria estat el llapis perfecte pel teu pare. Llavors el van dissenyar tot negre, des de la goma fins al final, tal i qual, m'ho he estat llegint, el venen com una cosa tal, i diu, se vende individualmente. Dic, val, perfecte. Quant diries que val? A veure, és un llapis.
0: Va, m'arrisco. Un llapis.
1: Un llapis.
0: Llapis. És que anava a dir 400 euros, però no pot ser tant
1: no,
0: per un llapis.
1: No, però és un model, eh? O sigui, em fan... O sigui, es diu així,
0: val.
1: Però no és que...
0: 15 euros.
1: No. 34,70.
0: Ah, mira.
1: Per un llapis, per favor, no me'l compraré pas.
0: És excessiu.
1: És excessiu.
0: És excessiu. Però, clar...
1: Però...
0: És de disseny, de culte,
1: és de disseny,
0: hi ha...
1: Sí.
0: Hi ha gent que per rellotges paga unes autèntiques
1: barbaritats
0: i al final la utilitat és la que és.
1: Sí, o per una ploma, sí, però, escolta, no sé, pensava... L'he vist, és un llapis molt normal, eh? Mm-hmm. Negre de cap a peus, una miqueta de res, de dissenyet...
0: Igual.
1: No, res. Total, que ell parlava, el Steinbeck parlava de my eccentricity, my pencil trifling, no? Ell veia, la seva, vol dir, no, la meva excentricitat, la meva tonteria del llapis, però també deia, mira, escolteu, tampoc és una obsessió gaire greu.
0: Exacte, no faig mal a ningú, no?
1: Vull dir, potser està obsessionat amb la cocaïna, no sé, saps? El tio, doncs mira, llapis, i també ves-li al darrere, tu, que va guanyar el Nobel, no? Llavors, quan diuen que quan va escriure A l'est de l'Eden, que és una altra de les seves novel·les cèlebres, em va gastar 300 de llapis.
0: Clar.
1: Moltíssims.
0: És que... I mira que els apurava, eh?
1: I mira que els apurava.
0: Fins a la part metàl·lica de la goma.
1: I quan estava escrivint aquesta novel·la, li va escrivia també cartes al seu editor, que no sé si amb llapis o no, però li va dir... he buscat durant anys el llapis perfecte. N'he trobat alguns de molt bons, però mai el perfecte. El problema no eren mai els llapis, sinó jo. Un llapis que em funciona bé uns dies no en val uns altres. Que m'agrada molt perquè és una metàfora preciosa sobre el procés creatiu i el cap de l'autor, que tu busques la perfecció però només trobes la insatisfacció. Saps? En realitat ja ho diu molt bé, el problema no és el llavi, el problema sóc jo. I també m'ha fet molta gràcia perquè penso, ostres, aquest senyor que parlava de la injustícia, de la pobresa, de la dignitat humana, a casa escrivint es barallava amb un recoll de llavis de punta trencadissa.
0: M'encanta, però imaginar-me'l allà amb tot...
1: Tot,
0: no?
1: Eh?
0: Com una 36 llavis allà, i anar agafant...
1: Sí.
0: Molt curiosa aquesta imatge. I és veritat que per fer determinades coses, no sé, a vegades una operació o apuntar xifres o coses així, m'agrada més fer amb un llapis, segons com.
1: A mi poqueta cosa,
0: Sí.
1: Sí, jo només he hagut d'esborrar. Sí.
0: Jo sempre en tinc una, Carla.
1: O el llapis... Ah, jo et volia preguntar si em portes el bolso, Anna, perquè ja hem decidit que aquesta secció no funciona si no sabem si l'objecte del qual parlem el portes al bolso, segur.
0: Llapis no. Bolígraf, gairebé sempre em porto un. Però mira, justament aquest cap de setmana que he marxat fora...
1: Em volies
0: necessitava
1: un, no volies.
0: Un bolígraf, perquè mira, havia de fer just uns comptes i no en tenia. I... Ah, sí. Ai. I ara t'anava a dir, com ho vaig resoldre?
1: Ai... Tinta llavis?
0: Amb el llapis d'ulls.
1: Ah, val.
0: Amb un tros de paper, perquè, dirà, per què no fa servir el mòbil? Perquè, mira, perquè no, necessitava tenir-ho tot en una mateixa pàgina
1: i
0: anotat a mà,
1: llapis
0: i vaig agafar el llapis d'ulls de color negre i vaig fer...
1: Sí, descarregat un tros de llapis d'ulls.
0: Sí, exacte.

0: Va, anem amb un altre escriptor amb manieta i, a més amb trauma infantil. Sí, perfecta la combinació. Anem amb Vladimir Nabokov, que és autor rus, l'autor de Lolita. Jo aquí en algun moment vaig parlar de Lolita.
1: Sí.
0: Resulta que Vladimir Nabokov era el típic nen, això és com molt típic i tòpic, però era el típic nen que es posava molt malalt de petit. Tenia asmes, li pujava molt la febre. Llavors la seva mare, quan el tenia així malalt, li anava a buscar un regal perquè estés content. I es veu que un dia va arribar a casa la seva mare amb un llapis de Faber-Castell d'un metre, d'aquests que serveixen per decorar un aparador.
1: Sí.
0: Es veu que amb ell li feien com gràcia aquests objectes que en realitat no servien per res i li va portar. Llavors el nen li havia posat tant la febre que diu que el primer explica que quan ho va veure va pensar que delirava, no? Rotllo, hi ha algú aquí que està desacompassat. Però és veritat que l'endemà, que ja li havia baixat la febre, el va destruir amb un tornavís per veure si hi havia mina dintre. Oh. És a dir, són gent maniàtica, els escriptors, però també són gent curioseta. Saps què et vull dir? Llavors, es veu que aquesta anècdota del llapis gegant que li havia regalat la seva mare la va utilitzar després en una novel·la que es diu La dàdiva, el regal, i l'utilitza per una cosa maca, que és per explicar, per una banda, aquesta cosa com premonitòria que ell s'acabaria dedicant a l'escriptura, i després per una altra, que segur que t'ha passat, que és aquesta mirada infantil que magnifica les coses i les fa molt grans. No sé, a mi em va estar en un pati del meu poble, que jo l'he vist de petita, sí. I quan l'he vist de gran és com,
1: sempre,
0: com pot ser així de petit,
1: sempre passa.
0: No?
1: O ciutats que semblen que ja has anat de petit, que dius, és molt difícil d'orientar.

0: va perfecte perquè un diàleg, un passatge, una escena, una imatge, i llavors això li permetia després reorganitzar la novel·la. És una paranoia. Les portava també a les entrevistes per contestar preguntes, que això m'encanta, i en tenia sempre de blanques a la tauleta de nit, amb llapis al costat, perquè, que això fa molta ràbia quan et passa, una idea, una cosa, i llavors...
1: Que no se t'escapi.
0: Que no se t'escapi.
1: És que això passa, eh? Tu a la nit tens una idea i dius... No cal que me l'apunti
0: perquè...
1: Demà
0: la recordaré, és
1: claríssim. Me'n recordo perfectament i la tornes a repassar. És això, sí, sí, demà al matí me'n recordo.
0: I l'endemà zero.
1: I no te'n recordes.
0: I de cop
1: quina
0: és com,
1: ràbia,
0: però,
1: eh?
0: Que... Sí, sí, sí, fa molta ràbia. Doncs mira, amb ell no li passava. Llavors, ell escrivia amb llapis, sempre amb molta punta, i el problema el tenia amb les gomes, perquè ell es borrava moltíssim, llavors sempre se li acabava abans la goma que el llapis. Però és que el seu llapis preferit era el Blackwing 602, el mateix que l'Steinbach, que aquest dic, me'l compraré. Anna, mira, aquest, 3,30 euros.
1: Bé, home,
0: aquest ens el podem permetre. Jo dic, aquests dos mestres escrivint amb el mateix llapis...
1: Les gomes són un altre tema, eh? L'altre dia, no sé com...
0: Que embruten més que res, sí. Una marranada.
1: Mira, l'altre dia, saps allò que et fas gran? Perquè dius, com he arribat jo aquí? Doncs em vaig trobar, a mi, veient a Instagram, un vídeo d'una dona que crec que tenia una llibreria, fent una comparativa de gomes. I llavors les posava com amb tres classificacions. Molt bona, regular o dolenta. I llavors doncs hi havia la típica nata, la Milan, i llavors anava dient aquesta bé, però la punta arrodonida, no sé què. Aquesta bé, però deixa molta goma al paper. I em va encantar el vídeo, em vaig quedar fins al final, eh?
0: Els camins dels rius d'Instagram són inescrutables, eh? O sigui,
1: sí, sí.
0: Em sembla fortíssim.
1: Per si un altre dia vols fer la goma, mira, una mica més endavant.
0: Jo me'n recordo que el meu avi, quan no tenia goma d'esborrar, m'agafava una molla de pa. Molt...
1: Sí.
0: Ho havies fet, això, també?
1: La meva mare, alguna vegada.
0: I esborrava com poc, però sí, no sé, era...
1: Sí. No quedava del tot bé.
0: Del tot bé. Total, que el Nabokov, amb les seves fitxetes, quan tenia totes les fitxes, llavors intervenia la gran, grandíssima Vera Nabokov, la seva dona, va ser la seva editora, traductora, sòcia literària, la guardiana del seu llegat. Diuen que sense ella, que era la que després agafava tot aquest tutxot de fitxes,
1: sí,
0: amb ratllat, amb una caligrafia que costava d'entendre, era ella qui la picava a màquina, i que sense ella, moltes de les seves obres diuen que no haurien arribat a la impremta. O sigui, aquí,
1: un
0: monument enorme...
1: Perquè t'imagines arribar a la impremta amb una pila de fitxes que en qualsevol moment poden caure...
0: Desorganitza. De fet, diu la llegenda que fins i tot quan estava enmig del procés d'escriptura de Lolita, que estava allà amb totes les fitxes, es va ratllar tant Nabokov que les va fotre a la fusta, no.
1: A la foguera?
0: Bueno, sí, tenien com una estufa de llenya,
1: sí,
0: i que la Vera Nabokov va intervenir com físicament per
1: recuperar-ho
0: i dir-li no, tranquil, tal. També diuen que li feia de xòfer, ell no tenia carnet, li encantava caçar papallones, també. Llavors, sí, era com una afició. Sí, sí, llavors, en els llargs viatges que feien pels Estats Units, ell seia darrere, carregat de fitxes i llapis, llavors paraven i ell es posava a escriure darrere. O sigui, una cosa
1: sense
0: com...
1: Sense baixar del cotxe, eh?
0: Sense baixar del cotxe. Diu que estava molt tranquil i molt relaxat i molt bé. Darrere el cotxe.
1: Carai.
0: Nabokov mor l'any 77 i deixa una novel·la inacabada, que són només 138 fitxes, i li diu a la seva dona, no ho publiquis, això no és res. La Vera Nabokov es va com debatre una mica entre què faig, el va respectar, sí que és veritat que llavors ja hi havia com molta curiositat de lectors, de crítics i tal, fins que tot va quedar en mans, perquè la Vera Nabokov mor l'any 91, queda en mans del seu fill, Dmitri Nabokov, cantant d'òpera, petit apunt, que ell sí que es va debatre, però finalment ho va publicar. Va publicar això, no? La novel·la que es diu El original de Laura, que si el busqueu a Google és molt guai perquè no està traduït al català, però Anagrama sí que l'ha publicat en castellà, i a la coberta,
1: sí,
0: hi ha una imatge d'una de les...
1: Una
0: foto d'una de les fitxes. La fitxa número 138, l'última.
1: Que és l'última.
0: Clar, pensa que allò realment no és ni un esborrany. És una cosa inconexa, bastant terrible, eh? I en aquesta última fitxa hi posava F face, expunge, erase, delete, tot de sinònims de la paraula eliminar. Que és un paral·lelisme tràgic perquè realment es veu que és el que volia que li passés al protagonista, però penses tota la vida esborrant la frase, arribant a la frase perfecta perquè el teu fill
1: ho publiqui
0: el que tu has dit
1: meitat,
0: explícitament,
1: no?
0: Que no volies,
1: sí,
0: publicar.
1: Una mica controvertit.
0: Sí, però està bé perquè veus la lletra d'ell, veus. Molt bé, seguim. Amor.

0: ara deixem enrere els traumes russos i els toxicòmens del llapis, val?
1: Sí.
0: Perquè ens anem a una dibuixant molt, molt estimada, la nostra Pilarín Vallès.
1: Home, sí. I tant.
0: Bigatana, ninotaire, personatge cèlebre, sí. Ja, no? Els seus dibuixos són inconfusibles.

0: Blocs. I tant.
1: Per això n'he volgut parlar, també. Ella ha publicat més de 1.000 llibres, eh? O sigui, és com... tu veus un dibuix seu i clarament...
0: I tant.
1: Són preciosos.
0: Llavors, inconfusible.
1: Inconfusible. Ella explicava en una entrevista, també això de la cosa infantil, eh? Que de petita jo era molt rara. I diu que es posava molt malalta també i que sí. Joguines poques en aquella època, diu, però els meus pares em portaven un feix de papers i llapis. I llavors jo dibuixava, diu, m'entretenia molt, molt jugant. Doncs es veu que la seva àvia, que era la filla del Joaquim Vayreda, que era un pintor important, sí. Per tant, era una senyora entesa amb el tema, a la nit li revisava els dibuixos i li deia, aquí t'has equivocat, això no està gaire recte, això tal. I, pels que li agradaven més, li donava una passeta. Cosa que m'ha encantat, perquè dic, Pilarín Vallès no va començar a escriure per amor a l'art, va començar a escriure per amor als cèntims. O sigui, ja cobrava amb 4 anys, ja cobrava un bé de la seva àvia, que dius, explotació infantil o remuneració, no sé, bona estratègia pedagògica, cadascú que s'ho miri com vulgui. I ella diu que ja de ben petiteta aquests dibuixos que feia eren molt plens de coses, molt, molt plens, que és molt la seva característica.
0: Sí, molts colors, no?
1: Amb moltíssimes coses. Mm-hmm. Ella diu, ostres, amb el cinema hem perdut aquesta amplitud de mires, anem molt al primeríssim primer pla, diu, i si jo faig dibuixo una escena del camp del Barça, jo no vull que surtin dues persones en una...
0: Posen molts detallets.
1: Clar, jo vull que es vegi l'ambient de totes les grades i tal, no? Llavors, mira que la sentirem.
2: Quants llapis de colors creus que has gastat a la teva vida, aproximadament?
3: No sabia mai fer-me aquesta pregunta, però jo diria que centenars de milers.
2: Centenars de milers, eh?
3: Centenars de milers.
2: Són molts, eh?
3: Però fots de tinta xina, poder algun milió i tot.
2: Milió?
3: Perquè el que més és la tinta xina.
2: La tinta xina perquè la gent ho visualitzi? Què?
3: Sí, la tinta xina són uns potets petits que en principi devien venir de la Xina, ara venen de Can Felicant, generalment hi ha altres marques, però la més coneguda i la que jo faig servir. Però hi ha marques que després hi poses l'aquarel·la a sobre i el negre es desfà,
0: clar,
3: es dissita.
0: És una altra cosa, però de llapis de color?
1: Sí, aquarel·lables. Uau. M'agradat molt
0: la
1: Pilarín, meravellosa.
0: L'estimem molt.
1: Molt, m'agradat molt també que explica que ella dibuixava a casa amb una estola allà a la taula, aquests llapis de colors tal, amb els seus 4 fills rondant per allà. I una vegada un dels seus fills va explicar una cosa molt bonica, que és, jo pensava que totes les mares del món dibuixaven a la taula de casa, no? És aquesta cosa d'universalitzar, no? Potser sí, sí, la teva criatura dirà, jo pensava que totes les mares del món anaven amb un micròfon davant i uns auriculars, no?
0: T'imagines.
1: Sí, volia parlar d'aquest llapis que ha il·lustrat la infància de tants catalans.
0: I tant.
1: I per qui no vulgui manies i fetitxes d'escriptors, hi ha una novel·la on el llapis és el protagonista de la trama, El lápiz del carpintero, del Manuel Rivas.
0: Ah, mira.
1: Sí, aquí.
0: No el conec.
1: Sí, sí.
0: Ens l'apuntem.
1: Ens l'apuntem, sí. Resulta, llapis de carpintero, que és aquests petitons que es posen com a darrere l'orella, doncs és com l'element que desencadena la trama.
0: Doncs avui el llapis, mira, em pensaré si canvio aquest boli demà per un llapis aquí a l'estudi. Gràcies, Clara.
1: Gràcies.
0: Fins dilluns que ve. Ho deixem aquí, ara el t'ho diràs. Fins demà, bona nit.

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Dos quarts d'onze. Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dilluns 21 de setembre del 2026. El dia que ha començat una mega aturada de seleccions de 3 setmanes. Des d'avui, 21 de setembre, i fins al divendres 9 d'octubre, no hi ha cap partit de primera divisió. Són 19 dies sense futbol de primera, en els quals les seleccions jugaran entre 3 i 4 partits, depenent del cas. A Europa, per exemple, són compromisos oficials, són de la fase de grups de la Lliga de les Nacions, de la Nations League, però també hi ha en aquesta aturada algunes seleccions que juguen amistosos. Per exemple, el Brasil, amb Rafinha, el jugador de moda, el futbolista més en forma del planeta ara mateix, marxa amb la canarinha d'Ancelotti per jugar dos amistosos a Austràlia i un altre amistós a l'Índia. Rafinha farà la volta en món en 15 dies. Ja podem anar posant espelmes a la moreneta perquè torni sa i estalvi, Rafinha. De fet, el Barça tindrà, en aquesta aturada, 17 internacionals, que és més de mitja plantilla repartida arreu del món. Per fer-ho més fàcil, aquí a Barcelona es queden aquestes 3 setmanes Tec Chesney, Balde, Gerard Martín, Brian Fariñas, Gavi i Gabriel Jesús. Només aquests 6. I a més els lesionats, que són 4. Joan Garcia, Christensen, Roni Bardaggi i Frenkie de Jong. 10 futbolistes, 6 jugadors de camp que estan sants i aquests 4 lesionats. El Barça, en principi, més enllà de tots els internacionals que té, serà una aturada tranquil·la, amb bon ambient, només pendent que ningú torni lesionat. En canvi, el Madrid seran 3 setmanes eternes, plenes de dubtes, de debats interns i externs sobre la situació de l'equip, que ja està a 6 punts del Barça després de només 7 jornades de Lliga. La derrota d'ahir en el derbi contra l'Atlético ha fet mal, però sobretot ha fet mal per la imatge que va mostrar l'equip de Mourinho sobre el camp i per la imatge de l'entrenador portuguès a la sala de premsa fent de portaveu de Madrid Televisión, com és habitual, criticant els àrbitres com a gran explicació de la derrota. Va voler ser l'entrenador polèmic de fa 15 anys, que ho esbocina tot a la sala de premsa, però per mi li falta energia, perquè l'edat pesa, i sobretot credibilitat. Abans tenia uns jugadors que el seguien i que jugaven prou bé a futbol, al futbol que ell volia, és cert, però jugaven prou bé, i en canvi ara la sensació és que els jugadors no saben què han de fer sobre la gespa i que no tots el segueixen amb el seu mantra. De fet, avui hi ha hagut una reacció molt interessant de Kylian Mbappé, que escoltarem de seguida i la comentarem al Consell del Tu diràs amb Santi Nolla i Antoni Bassas. Abans d'obrir el Consell, 4 notícies destacades aquest dilluns. La Federació Espanyola ha anunciat la renovació de Luis de la Fuente com a seleccionador fins al 2032. Marc Casado ha estat operat d'urgència. Es va trencar la clavícula dreta ahir en una acció molt desafortunada en el partit del Depor contra el Betis. Compte que s'estarà uns 3 mesos de baixa, Marc Casado. Pitjor ha estat la lesió del davanter del Sabadell, Nico Gioacchini. S'ha trencat el lligament creuat anterior del genoll dret, ha de passar pel quiròfan, evidentment, i es perdrà Gioacchini el que resta de temporada amb el conjunt arlequinat. I un altre equip català, l'Europa, ha anunciat la destitució del seu entrenador, Josep Maria Jané. Havien sumat un punt en les primeres 4 jornades a Primera Federació. El seu substitut serà Luis Blanco, que ja va ser entrenador del planter de l'Espanyol durant molts anys i fins i tot va arribar a dirigir el primer equip de l'Espanyol de forma interina. Doncs bé, Luis Blanco, nou entrenador de l'Europa, debutarà diumenge a Can Dragó contra el Rayo Majadahonda. I l'última. Hem tingut festa grossa avui a Badalona per la Supercopa que va aconseguir ahir la Penya guanyant el Barça a la gran final. Ho ha seguit el Dani Aguilar, des de Badalona. Hola, Aguilar, què tal? Bona nit.
2: Hola, Aleix, bona nit. Sí, la cirereta del pastís, aquesta històrica Supercopa de la Penya, l'ha posat una festa en tota regla a la plaça de la Vila, amb centenars d'aficionats que han aclamat els jugadors. Primer, els jugadors han ofert el títol a l'Ajuntament i després han sortit al balcó. Pel gran moment, el moment dels parlaments, el més aclamat, l'MVP, Nicolás Lapropitola.
3: Es como si no hubiesen pasado 7 años y acá estamos. Yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la Peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta. Vamos por más. Visca la Peña y visca Badalona.
2: discursos de sentiment de pertinença, d'orgull de ciutat, de badalonisme, amb un clam visca la penya i visca Badalona, una festa que, per cert, després escoltem els parlaments i tot el que s'ha dit, però que ha posat al punt final una exhaustiva i generosa traca de Castelldefocs amb moltíssims petards a Badalona per aquesta gran festa de la consecució de la Supercopa.
1: Perfecte, Dani, doncs més tard sentirem els millors parlaments des de la balconada de l'Ajuntament de Badalona. 5 minuts per sobre 2:15. Vinga, ara sí, obrim el Consell.
0: El Consell del Tu Diràs.
1: Amb el director de Mundo Deportivo, Santi Nolla. Hola, Santi.
4: Bona nit, Aleix.
1: Bona nit. I l'Antoni Bassas. Hola, Antoni.
5: Bona nit a tots dos.
1: Què tal? Bona nit.
5: Molt bé.
1: M'ha arrencat bé el dilluns. M'agrada. Després d'aquesta jornada de Lliga. Voleu sentir-lo o no, un moment? Voleu recuperar un tastet de Mourinho abans de demanar-vos l'opinió?
4: Lo de Rafinha, per això que has comentat abans,
1: sí,
4: és una bestiesa.
1: Lo d'Austràlia i l'Índia, sí,
4: 35.000 quilòmetres, pràcticament 35.000 quilòmetres.
1: No té sentit.
4: En tres amistosos.
5: És donar la volta al món.
4: Que no té cap mena de sentit. O sigui, és que aquesta aturada, a veure, aturada per la Nations, mira, pot tenir, és una competició inventada, però, diguéssim, pot tenir algunes... Ara, pels equips sud-americans, no té cap sentit. És que hi ha una altra cosa que és tremenda. Leo Messi pot dir adéu amb un partit amb Benin.
1: Benin, sí, el 6 d'octubre diria que és.
4: Sí, el rival, o sigui, el dia de l'adéu de Leo Messi és una Argentina Benin. Ja m'explicaràs.
1: Ja m'explicaràs. Havia quedat prou bé a la final del Mundial, no? Dia adéu en una final d'un Mundial, encara
4: Bolívia,
1: que la perdés.
4: Bolívia, Burkina...
1: I Benin.
4: Passo i Benin.
1: Que seran els amistosos de l'Argentina, sí, sí. No, no, de Rafinha ja he dit que hem de posar algun siri a la Moreneta, perquè són molts viatges, moltes hores de vol, i els passat, camps, que a veure com estan els camps.
4: El març passat i el juny passat es va lesionar dos cops.
5: Sí. Aquesta doble pausa, no?, de dos caps de setmana per la Lliga aquesta de les Nacions, és bastant com... O sigui, si el futbol fos bàsquet, Mourinho hauria demanat un temps mort després de les 7 jornades de Lliga, de dir, bueno, parem un moment aquí, no? És el més semblant a un temps mort. Vull dir, ara que tot el món tornava a preguntar-se a quina hora, a quin dia juga el Barça, perquè ho diu tothom, estan jugant una altra cosa, això és impressionant, ara resulta que hem de parar per una competició menor. I pel Madrid no deixa de ser una miqueta d'oxigen, clar.
1: Sí, tot i que és veritat que hi haurà soroll extern, no? I fins i tot intern, però li donarà aquest marge per intentar... reconfigurar una mica què ha de fer, no? Bueno, si asseure a Vinícius, si no, si posar...
4: Bueno, sí, però és llarga.
5: Sí, no,
4: la però crisi és més llarga, que si
5: sí,
4: no tens un partit per reaccionar, encara tens...
5: No, però si més no,
4: és més llarg,
5: sí. No hauràs d'explicar que el Barça continua guanyant per golejada, diguis. Mm.
1: Sabeu quan juga el pròxim partit del Barça o no, ara que deies això?
5: Sí, contra el Getafe el dissabte 10 a 6:45.
1: Veus? Perfecte. Tot i que quedin 20 dies, un professional.
5: Bueno, és un dels efectes d'haver de demanar l'entrada cada vegada a través de l'aplicació del soci. Et saps el dia, l'hora, tot...
1: Sí, sí. Que has de fer pans familiars i totes aquestes coses, no?
5: Sí, sí.
1: Molt bé.
5: No. Sí, sí.
1: Ara, si voleu, després parlem un moment del Barça, però jo crec que encara hem d'estirar una mica el fil del que va passar ahir, més enllà de la part futbolística, de la derrota del Madrid, merescudíssima, amb algunes accions polèmiques, com passen tots els partits, però futbolísticament merescudíssima. Després, el show de Mourinho, que avui ha tingut algunes reaccions.
6: Podíamos ahorrar la conferència estampa porque la història del partido está aquí. Son dos tarjetas rojas claras. Un árbitro que 41 años no tiene internacionalización, pues no será porque es un grande árbitro. Después el pobre ha venido aquí y no ha podido con la presión. Y después el señor Trujillo, ese señor Trujillo tiene una historia muy completa com el VAR en els partits del Real Madrid.
1: Ah, després va fer la llista de greuges que li van passar de Madrid Televisió. Dues reaccions d'avui. L'Atlético, que ha tornat a utilitzar les xarxes socials, com va fer amb el Barça en el cas Julián, com li agrada utilitzar les xarxes socials a l'Atlético? A mi la d'avui m'ha agradat, per cert. És una piulada amb una impressora que imprimeix un full amb la imatge de Mourinho ahir ensenyant aquestes accions polèmiques del derbi que li van donar, i la frase «Stop acoso arbitral». Aquesta és una reacció. La segona, molt interessant, Kylian Mbappé, un altre cop al diari AS, una altra entrevista al diari AS, avui des de Zuric, on ha presentat la seva nova marca esportiva, dient que Ah, ara mira, m'acabo de donar compte que m'he confós del document. No, és que el que hi ha aquí no és el bo. Perdoneu, és que si no, no sentirem la declaració bona. La que parla de que no es queixa dels àrbitres. Disculpeu-me, això és error meu. Això, Kylian Mbappé dient que no es queixa dels àrbitres, que mai ho ha fet, que mai ho farà, perquè són humans i tenen errors. Vinga, ara sí, gràcies, molt fort.
7: Yo pienso que yo nunca he sido un jugador que habla mucho del árbitro, entonces yo no voy a empezar ahora. Yo pienso cosas, pero le voy a guardar para mí, porque yo nunca he sido jugador así, no voy a empezar a cambiar y decir cosas sobre el árbitro en la prensa, porque al final el árbitro es humano, hacen errores, sí son errores, pero yo no quiero entrar en este tema.
1: Ja, molt curiós, eh? Que l'estrella no segueixi la línia, no? L'entrenador.
4: Jo crec que ha estat tot organitzat.
1: Sí?
4: Jo crec que sí. Que aquí no s'escapa res, no hi ha res natural. A veure, la roda de premsa del Mourinho és que, a veure, és un exemple de dictat de comunicació. O sigui, el nom del Trujillo, el que havia fet abans, amb els partits d'abans, que sàpiga el nom del Trujillo, els partits d'abans, i en canvi, bueno, tingui una fotocòpia de les dues, i en canvi, quan li pregunten, però i la tercera vermella a Huysen? No he podido
1: ver. No l'he vist.
4: Però com l'has vist? T'ha passat aquí? No, diguis, a veure, em sembla bé, per una banda, la reivindicació del paper. No, això està bé, impressora, paper, quan el normal en el món d'avui seria, en lloc d'això, ensenyar les dues imatges. Seria el més normal, no? Fer-ho amb un ordinador o amb un mòbil o tal. Bueno, ho fan en print. També és un to romàntic, però em va semblar una roda de premsa era absolutament impactant. Però, per què es fitxa Mourinho? Per què?
1: Per què?
4: Per què es fitxa Mourinho? Per això. Bé, al Madrid, algú creu que fitxa Mourinho perquè és un geni de l'estratègia futbolística avui? Perquè modernitzarà l'equip? Perquè és un tio amb empenta jove que tirarà endavant? Perquè és algú que podrà harmonitzar, diguéssim, els jugadors que ha fitxat el club? Perquè tàcticament té un sistema que ha impactat amb els equips que darrerament el fitxen per això. Només el fitxen per això. Per seguir i continuar el relat de la guerra arbitral anti-Barça. I anti-Barça. O sigui, per dos complexes. Un, l'arbitral, i dos, el Barça. I per què el fitxen? Perquè et recorden que en la millor etapa de la història del Barça creuen que el Mourinho va frenar d'alguna manera la gran... Que no, a veure, només ho creuen ells.
5: L'any abans de fitxar-lo,
4: no, només ho creuen ells. Però
5: l'Inter sí, va guanyar aquella...
1: Ja. La diuen, Champions.
4: No? Hem de tornar aquella... Per què? Perquè ells diuen, bueno, el territori és el mateix, amb un Barça espectacular, amb un futbol espectacular, i aleshores hem de mantenir un relat. Qui pot mantenir el relat? Mourinho, però Mourinho què pot fer? Pot fer que es visualitzi tota aquesta guerra, que les visualitzi d'una forma contundent i amb el primer portaveu del club. Perquè el primer portaveu del club és Arbeloa. Ara, el primer portaveu del club és Mourinho, amb el discurs que té, la visualització que té és molt més potenta. Però per això ve. O sigui, no ve per una altra cosa.
1: Ja, jo crec que no, se'l creuen menys, fins i tot els periodistes de Madrid ja se'l creuen menys, o ja li han vist el número, i hi ha molta més crítica del joc, no?, que...
4: Sí, sí, això no t'ho discuteixo.
1: Que no li aguantaran tantes tonteries, segurament.
4: Però per què el fitxen?
1: Ah, sí.
4: El per què el club posa Mourinho al front d'això?
1: Sí.
5: Bueno, una prestació també que van dir, alguns periodistes de Madrid van comentar, que és aquest els farà creure. Amb aquests, amb el Mourinho, pressionaran. Aquests mossegaran. No s'està veient per enlloc. Vull dir, el Madrid juga... Doncs juga el que juga, vull dir, amb pilota llarga perquè corri l'Mbappé i el Vinícius, no? No, jo tinc la impressió, després d'haver sentit ahir el Mourinho, em va recordar la roda de premsa de Florentino Pérez davant de les eleccions. Al Madrid li han caigut tots els anys a sobre. Florentino és un president gagà, Mourinho és un entrenador gagà, que tots sabíem que no podia millorar els jugadors, perquè no és la seva especialitat, ni millorar la tàctica ni l'estratègia, com deia ara el Santi. I el que va fer ahir és pels vells mètodes de sempre, per tant és un déjà vu, no? Engegar una gran cortina de fum per tapar l'evidència tremenda que evidencia la classificació al Madrid quart, 7 partits a 6 punts del Barça, no? O sigui, però això ja no li compra, ja només li compren els del Chiringuito, el de l'ABC i algun aficionat, diguéssim, que no ho veu més enllà, perquè el dia que el Madrid va jugar al Bernabéu contra el Rayo, el van acabar xiulant. El dia que el Madrid va jugar al Bernabéu Champions
1: contra l'Inter,
5: sí, el van acabar xiulant. Feien entrevistes, allò, enquestes a la sortida a peu de camp, a peu de carrer, amb els seguidors. La meitat se'n recordaven de Rodri, que per què no m'ho has fitxat de Rodri? Que això ja us vaig dir, és una bufetada, és a dir, és el gran gol, no del camp, sinó dels despatxos d'aquesta temporada, pel que significa que un jugador madrileny prefereixi el Barça. La meitat se'n recordaven de Rodri i tots deien no ha mejorado nada, no jugamos a nada, és a dir, estan exactament allà on estaven. Van intentar la temporada passada fer alguna cosa diferent, que és posar el Xavi Alonso. I van dir, bueno, potser ara amb això farem un projecte. No van tenir paciència i el mes de gener, em sembla, ja se'l van carregar.
8: Bueno, i Vinícius guanya el pols.
5: I Vinícius li guanya el pols. Jo ahir és una cosa que faig sovint en ocasions senyalades, vaig estar escoltant una bona estona a la Copa i una bona estona a la SER. A la SER van dir, disfruten de lo votado. O sigui, com dient, si tu t'equivoques votant Florentino s'equivoca portant Mourinho s'equivoca fent plantejaments de partits de futbol. A la COPE estaven hundidos, todo. Però ho deien, eh? Vull dir, a ningú se li va acudir, o sigui, sí que deia, l'àrbitre s'ha equivocat, però a ningú se li va acudir donar les culpes als àrbitres del que està fent i no està fent el Real Madrid.
1: Bueno, hi ha una frase de Paco González que ahir sentíem, que és, el Madrid necessitava un entrenador moderno i ha fitxado un guionista per a Madrid Televisión. Sí, és que sí. Això va dir el director de Tiempo de Juego ahir, de Mourinho. Vull dir, sí. Em sembla increïble, també.
5: O sigui, van arribar a dir, al Madrid le da miedo la goleada. Parecemos un equipo pequeñito, de una provincia. Nos han vendido la moto que Mourinho venía a poner orden. Sus ideas son tétricas. Això és textual d'ahir. Sí, el moment que vaig començar a apuntar-m'ho, perquè dic, bueno, això no pot ser, no?
4: Sí, jo crec que l'error de no fitxar a Rodri és un dels errors greus dels darrers temps del Madrid. Aquest és un error descomunal. Descomunal en el sentit de que seria el jugador que en aquest Madrid de figures individuals hi donaria un sentit col·lectiu, i aquest jugador prefereix el Barça i ve al Barça. Això és un error que jo crec que el Madrid pagarà car, però és que el Madrid està en una fase difícil de la confecció de la plantilla. És una confecció complicada i complexa. O sigui, paguen 140 milions per... Jo si pagues 140 milions per Olise, bueno, dius...
1: Consolidat, no?
4: Però és que és un jugador que crec que no ha jugat més de 30 partits d'elit, que ve del Leganés, ha estat a la Bundesliga, va fer un mundialet, però diguéssim, no és un jugador de... És un jugador que segurament es pot fer una aposta i dir, escolta, vaig apostar 70 quilos, 60, caret, però, diguéssim, 140 milions.
1: I cromo repetit. Santi,
4: 140 milions.
1: Cromo repetit. És que sí. Tens a Vinícius, pots jugar Mbappé a l'esquerra. Que...
4: 140 milions. Però és que fitxen a Konaté perquè és amic de Mbappé. O sigui, la confecció final del que és la plantilla, o sigui, Mourinho, Bernardo Silva, el clan portuguès... O sigui, no hi ha la sensació de que s'està confeccionant un equip en funció de... Bueno, d'un cert talent organitzatiu, cosa que, per exemple, contrasta molt amb el Barça, amb Deco, que està construint un equip amb jugadors de la Pedrera, renovacions de la Pedrera, tenint sentit, o sigui, no necessitant segurament un migcampista, però amb l'oportunitat de mercat fitxant a Rodri, o sigui, mirant d'apostar per dues bandes molt potentes, per si Lamine o Rafinha passa com va passar a la Champions passada, o sigui, i en canvi el Madrid són tot cops sense un sentit futbolístic, no?
1: Sí, el Barça tenia claríssim que volia un perfil que pressionés, que corrés molt, i tenia controladíssim a Gordon. Després apareix l'opció de Adeyemi i diu, doncs vinga, com que l'any que ve tornarem a Montjuïc i potser ens costarà més fitxar, doncs va, fem la inversió ara amb Adeyemi, que és una oportunitat de mercat. Apareix Rodri, doncs vinga, va, Rodri, s'inventen un nou. És que el contrast és bestial del que està fent el Barça amb el que està fent el Madrid, no? I la sensació, perdona, Toni, que Mourinho ha empitjorat jugadors com Cucurella, que era el millor lateral del món, campió amb Espanya. Ha empitjorat a Dumfries, que era un tio que el veies amb l'Inter i dius, ostres, Bernardo Silva, sí, tindrà l'edat que té, però era millor jugador. I en canvi, Flick els fa millors. Sí, Rafinha sembla el nou, no? Sí, el nou Ronaldo.
4: Però Mourinho, amb un mig del camp com el que té, que no organitza ningú, té un tipus que la toca mirant endavant, que és l'Arda Güler, i el canvia.
1: El canvia cada partit, sí.
4: A cada partit. O sigui, no li dona continuïtat amb un mig del camp que acaba amb Valverde i en Tchouaméni, bons jugadors, però no són jugadors de cap creativitat.
5: I Vinícius fa temps que no hi és.
1: Ahir l'assenyala.
5: Ahir l'assenyala, ja, clarament.
4: Però és que la renovació multimilionària que li fan a Vinícius és que tampoc té sentit. O sigui, fan una renovació multimilionària a un jugador que el que necessitava era no renovar encara.
5: Sí, jo la pregunta que em faig de tota manera és si aquesta campanya, que ja fa temps que dura a Real Madrid Televisió i que ara Mourinho reforça, tindrà algun efecte o no. Recordem que el Madrid fa 2 anys que no guanya res. Una tercera temporada, bueno, jo crec que, no s'ho poden ni plantejar, perquè seria catastròfic, no? Vull dir que ja ho vam dir abans de començar i abans de veure la diferència de prestacions de l'un i l'altre, aquest any seria difícil, perquè hi ha molts incentius perquè el Madrid guanyi aquesta Lliga. Llavors, jo no sé si això pot significar algun canvi en diguéssim, en la gestió arbitral. De tota manera, és veritat també que els que tenen molts motius per estar emprenyadíssims amb el Madrid són els àrbitres, perquè és que els han assenyalat directament, no?
4: Sí, però aleshores fan això. Fan Mourinho, Trujillo, Mbappé...
5: Diu que...
4: Mbappé, Salvan. O sigui, ells tenen, no? Jo crec que
5: contrapesos,
4: no? Tot és un relat. O sigui, és un relat construït a un despatx, amb una fotocopiadora en color, i van doncs disseminant la construcció que fan amb un o amb l'altre. Ara toca això, ara toca jo. I ho van organitzant.
1: Avui m'ho mirava, de les últimes 15 lligues, més o menys, no? Que és l'etapa més moderna, Mourinho, en la seva primera etapa al Madrid, la temporada 2012-2013, a la jornada 7 estava a 8 punts del Barça de Tito Vilanova. O sigui, estava pitjor que ara, perquè ara està a 6. Però ja havia començat una lliga molt malament Mourinho amb el Madrid, la temporada 2012-2013. A 8 punts a la jornada 7. Aquella lliga el Barça fa 100 punts amb Tito Vilanova. I amb Zidane, la temporada 17-18, a la jornada 7 estaven a 7 punts del Barça. I aquell any també Valverde va ser campió de Lliga amb 93 punts.
5: Sí, però a part, diguéssim, dels números, que són bastant clars, hi ha les sensacions, les evidències. Tu, és que, de debò, vull dir, el Barça es va corregir molt a la segona part l'altre dia a Sevilla, sí. La primera part, aquí, i va tornar a sortir un Barça absolutament reconeixible que va passar per sobre del Sevilla. Per no parlar-te dels altres partits que han sigut tots, hi ha hagut moments de festival, d'autèntic festival, golejador, de toc... em sembla que vaig el mateix Simeone, no?
1: Va elogiar el Barça.
5: Va dir que el Barça juga a una altra cosa, que els altres no juguem, no? No, clar, quan et diuen això, em sembla que ja està tot dit. O sigui, no, més enllà de les xifres, que ja ho diuen tot, l'important és tu què veus? Tu quan poses la tele, què veus en un i què veus en l'altre?
4: Però clar, jo veig el derbi i la diferència entre Juliano i Vinícius Mbappé,
5: bueno,
4: és abismal.
5: Clar.
4: O sigui, però és que és
1: una
4: diferència abismal, tenint en compte que la diferència de qualitat és abismal.
5: Sí, clar, però...
4: O sigui, però la diferència en el terreny de joc és brutalment superior Juliano que qualsevol dels dos, que els dos sumats.
5: En aquests moments, a l'Hormiguero acaba de sortir Carlos Latre disfressat de Mourinho en un programa on el convidat protagonista està sent Ferran
1: Torres del Paris Saint-Germain. Sí. Sí,
5: no sé si voleu punxar el Mourinho de l'Hormiguero.
1: Sí, el tenim.
9: He traído mi impresora, yo voy a todos los sitios con mi impresora,
10: sí.
9: Para que se vean las dos tarjetas rojas que el árbitro niñato inexperto no ha pitado.
10: Yeah.
9: Entonces, como yo soy también una persona divertida, quería estar aquí contigo y que estoy en la tertulia. Esta tertulia que es realmente nada divertida.
1: No, però, perdona una cosa, és que això té molt valor. És un mem, Mourinho, ara mateix, a la televisió espanyola, en prime time d'audiència. Està convertida en un mem, ara mateix.
5: Ja, però un mem que repeteix un missatge, com dèiem abans, no? Vull dir, i per molta gent, doncs, ja està, no ens deixen competir. És el món al revés, eh? O sigui, ho tenen tot, per l'amor de Déu. Ho tenen tot.
1: I tots
5: ho han tingut sempre tot.
1: Tots els rivals, Antoni, tots els rivals podrien sortir a fer una llista de greuges. Tots els rivals de la Lliga Espanyola amb el Madrid.
5: És al·lucinant.
1: Quan acabi aquesta mega aturada, a partir del 9 d'octubre, Madrid-Vilareal, Madrid-Sevilla. El Madrid té dos partits a casa. I després, Camp Nou. I el Barça té Barça-Getafe i Betis-Barça. I pel mig hi ha Champions. Al mig de tot això hi ha Champions. El Barça ha d'anar a Galatasaray i a París contra el PSG, i el Madrid ha d'anar a Roma contra la Roma i a casa amb el Leipzig. Vull dir que són quatre partits, dos de Champions, dos de Lliga, abans del Clàssic, que, per què no, podria decidir una bona part d'aquesta Lliga.
4: Bueno, Mourinho ja està jugant al Clàssic.
1: I Mourinho està jugant al Clàssic. Sí,
4: ja està jugant al Clàssic.
1: Sí, sí, sí, sí.
4: Clar, després avui el que hi ha hagut és la reacció dels àrbitres, no? Que ha estat la no reacció.
1: No. La Federació Espanyola ha dit que no sancionarà aquestes paraules.
4: La no reacció del àrbitre, va? No sé si hagués estat el Barça el protagonista en els mateixos... No sé si hagués estat la mateixa reacció.
1: O qualsevol altre equip, no? Més petit, potser s'haurien atrevit a sancionar-lo. Re, un minut i tanquem el Consell del Tudiràs parlant del gran Charlie Reixac, perquè avui s'ha estrenat a Movistar el documental Correres de Cobardes, que repassa la trajectòria de Carles Reixac al Barça i que han fet els companys del Mundo Deportiu amb Santi Nolla al capdavant.
0: Tu diràs, amb Aleix Pariser. Professionals de la construcció i la reforma, sabem que sou perfeccionistes i no deixeu res a l'atzar. I per poder continuar fent els projectes amb la màxima qualitat, teniu al vostre costat Obramat, amb tot el que necessites per als teus projectes de reforma en un sol lloc, els millors preus del sector i amb estoc sempre disponible. 20 anys construint junts. Obramat.
11: Arriben els Opel Days. Corre a buscar el teu nou Opel Grandland amb preus irresistibles i aquest estil SUV que necessites. Informa't al teu concessionari Opel. Més a opel.es.
12: Valeria Castro arriba a una nova edició del Què fem en persona. Una trobada en directe exclusiva per a subscriptors de La Vanguardia el 7 d'octubre a Casa Cupra Raval. Entra al web del Club Vanguardia i participa en el sorteig per aconseguir dues invitacions.
13: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
14: Mm-hmm.
13: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
14: I des de 16.400 euros.
13: Què?
15: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
16: Citroën.
15: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
17: Podem estar d'acord en moltes coses o en cap, però en una estarem sempre d'acord. Si és bo, ha de ser realment bo. Embotits i carns de raça rústica, Ral de Vinyó. Realment, menjar bé comença amb Ral de Vinyó.
0: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I'm so used to being bold. Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Dos minuts i les 11 de la nit, abans de tancar el Consell del Tudiràs. Mira, un consell publicitari, perquè tornen els dies del Drac, Domoda i Jaeco. Tornen els dies per estalviar. De l'11 al 26 de setembre, fins a final d'aquesta setmana, eh? Aprofiteu una oportunitat llegendària. Us podeu estalviar fins a 15.950 euros en tota la gamma Omoda Jaeco. Sí, sí, fins a 15.950 euros d'estalvi en tota la gamma Omoda Jaeco. I no pagues fins al 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta-les a omodajaeco.es. Dies del Drac, Domoda i Jaeco. Tornen els dies per estalviar a la xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya.
0: El Consell del Tu Diràs.
1: Així comença el documental de Carles Reixac, que avui s'estrena a Movistar Plus i que ha fet Mundo Deportivo.
18: Hay gente que se creen que el sistema gana los partidos. Y los que ganan los partidos son jugadores.
19: Yo he hecho de todo. He sido primero, segundo, tercero, scouting, asesor de la presidencia. En mis tarjetas tengo una de cada color y lo he tocado todo.
18: Y hacemos la foto cada año. Está Raúl, está Guardiola, estoy yo, Rife.
19: Es que tú no corres, que tú no sé qué. Y claro, digo, oye, corres de cobardes.
18: El problema no és llegar antes, el problema és mantenir-se.
1: Santi, què? La preestrena va ser xulíssima, la que vam fer aquí a uns cinemes de Barcelona.
4: És un savi, és un savi del futbol.
1: Com sorgeix la idea? Vull saber.
4: Una agenda de Barça. Amb un consell d'això que estàvem parlant, parlàvem d'això, va sortir el tema de Xavi. Digue, escolta, hem tingut, diguéssim, documentals de Messi, de Cruyff, no? Però manca un documental real d'un jugador de, realment de la pedrera que ha estat només a un club, amb la saviesa del Charlie. El Charlie el que fa és una masterclass de futbol. O sigui, qualsevol declaració del Charlie és una masterclass de futbol amb un sentit de l'humor, amb una ironia, amb una... una intel·ligència, diré que quasi britànica, amb un tarannà molt català d'explicació del futbol que gent no ho veu igual. O sigui, que ell veu el futbol d'una forma diferent, d'una forma diferent, i al llarg de tota la seva història, i això que diu sempre, no?, que ell ha viscut tota la seva vida a 100 metres del Camp Nou, i ell el que fa és recórrer aquests 100 metres, són els comets de 100 metres, però recórrer aquesta distància cada dia de la seva vida, no? I és això, perquè... I forma part de la història, i ha format part de la història del Barça més gloriosa, no? De l'etapa de Cruyff, després va ser l'home que, d'alguna manera, va firmar Messi, perquè Messi no el firmava ningú, i ha d'anar i va firmar, i amb aquest to, que, per exemple, comenta també quasi al final del documental, no?, quan diu, bueno, però és que jo li dic a l'equip, a veure, sí, però màxim, què pot passar?
1: Què pot passar avui, no?
4: El màxim. Perdre. Sí. I què?
1: Sí. I què? Anem cap a casa, eh? Sopem i demà serà un altre dia, no? Així es pren la vida, sí, sí. Què va significar el Charlie per
5: Barça? Bueno, aviam, per no tornar sobre la part més recent i més coneguda, o més a prop, que és segon entrenador del Dream Team i el tema de Messi i tal, jo tinc prou edat per haver-lo vist jugar. Era un extrem finíssim, amb una tècnica extraordinària. Llançava les faltes com ningú, i els penals amb molta seguretat. Era un tipus que va haver de suportar un Barça que no guanyava, que guanyava molt de tant en tant i guanyava copes. Ell, en fi, la primera lliga la va guanyar del 73-74 i ja no en va guanyar cap més, no? O sigui, era un Barça dur, difícil, on al Camp Nou hi havia partits que acabaven amb enrabiada, en general, pel conjunt. Però amb ell més, perquè com que era un jugador que deia jo si veig que la pilota no hi arribo i ja no em tiro, doncs la gent, allò de qui et va parir, Charlie, no? Això ho havia sentit moltes vegades. Però es feia estimar, perquè personificava el jugador de casa... I a més, home, sobre el camp era un tipus, ja dic, d'unes grans prestacions tècniques. I a més, gairebé és anecdòtic, però la temporada 70-71 va guanyar el Pichichi.
4: Va ser Pichichi, sí.
5: Amb 17 gols.
1: 17, només.
5: Empatat amb Gárate.
4: Però va ser Pichichi Gárate. Jugant de 7.
5: Sí, sí, jugava d'extrem i va acabar de Pichichi. Era una època que es feien menys gols, cara. Sí.
1: Home, és que Rafinha el tindria a tocar, amb 12 gols a la Lliga.
5: Imagina't,
1: ja.
5: Sí, sí.
1: La Recopa de Basilea, el gol d'aquella Charlie a la pròrroga, potser és el més important que ha fet amb el Barça.
5: Sí, a més, sí, perquè ell va fallar un gol de penal.
1: Sí, el falla primer.
5: Va fallar un penal.
1: Això surt al documental.
5: Contra la seguretat que sempre donava, i ell mateix va dir, hosti, com passem a la història, que aquesta final es perd, perquè jo he fallat un penal, no podré tornar a Barcelona. I en el moment que marca el tercer gol, amb un rebot amb un defensa, però un xut de fora l'àrea molt del Charlie, arriba al cel de dir, bueno, ja està, ja m'he salvat, i el Barça guanya, sí, sí.
1: No, només un document més del documental, n'hi ha molts, parla de la seva relació amb Johan Cruyff, de com fa debutar Pep Guardiola, que ell li dona la idea al Johan perquè debuti Pep Guardiola quan era juvenil, i després de Messi. Va explicar això de Messi el primer dia que el veu aquí a Barcelona.
20: En aquel campo que hay, subo a las escaleras y cuando subo a las escaleras, pip, tocan el pito de salida. Y siempre lo explico, voy andando el largo de córner a córner, paso por detrás de la portería y cuando llego al banquillo digo, ya podéis fichar a este. Es mejor que todos los demás. Todo el recorrido ese, la pelota solo la tenía él.
1: Això. O sigui, va començar el partit d'entrenament als camps annexes del mini-estadi.
4: No va acabar la volta.
1: Clar, ell va començar a caminar de córner a córner i quan estava donant la volta al córner va dir, hòstia, si aquest tio no ha perdut la pilota en tota l'estona, aquest l'argentí aquest de 12 anys.
4: Ja el podeu fitxar.
1: I després ja és el famós dia del tovalló amb Minguella, perquè si no els pares marxaven, no? Jorge Messi marxava i el Barça no hagués tingut mai Leo Messi. Bé, val molt la pena, el teniu ja disponible a Movistar Plus, aquest documental que ha fet Mundo Deportivo de la història i la figura de Carles Reixac, amb anècdotes totes divertidíssimes i amb moments molt xulos i amb imatges no, de la trajectòria de Charlie i del Barça que a mi em van posar gallina de piel, una mica, en la preestrena que es va fer la setmana passada aquí a Barcelona. Molt bé, gaudiu-lo, si podeu, veieu-lo. Aquests dies que hi ha aturada, si podeu, veieu-lo.
3: Segur,
1: Antoni,
3: segur.
1: Ja teniu plans. Gràcies per venir i ens veiem aviat, eh? Potser us dono algun dilluns de festa, potser, que no hi ha futbol.
4: Molt bé.
1: Ja n'anirem parlant al Consell.
3: Vinga.
1: Gràcies, Antoni, gràcies, Santi. Vinga, una pausa i canviem la taula.
21: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
22: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
23: Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
24: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
25: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
26: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
27: Potser aquesta?
28: No, és pistatxos, diu pas tu.
26: O bé aquesta?
29: Diumenge sense drama.
27: I què me'n dius d'això?
30: Segurament t'estimo.
26: Tot i que aquesta altra...
31: M'avorraria sa memòria.
26: Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
27: Què?
32: Torna la Mercè de RAC 105.
26: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
32: Marcos.
26: Els Amics de les Arts.
32: Maria Jaume.
26: Teràpia de Xoc.
27: Com dius?
26: Torna la Mercè de RAC 105.
33: Amb el suport d'AMB, Bus Metropolità, Clubs Eurofitness i Veolia.
34: Bona nit. En el sorteig del cupon diario celebrat avui, el número premiat ha estat el...
35: 99.536-99536.
34: Sèrie...
35: 26026.
34: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari al sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
21: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.

0: 11 i 7 minuts. Aquí seguim el Tu Diràs a la nit esportiva de Catalunya. Ja amb la taula canviada i ben parada, com sempre. Hola, Marc Guillén, analista del Barça Jugar-RAC1.
1: Hola.
0: Bona nit. Hola, David Berrabeu, company del diari Esport.
2: Bona nit, Aleix.
0: Què tal? Bona nit. Tenim ja de camí Fernando Polo, subdirector de Mundo Deportivo. També per aquí, Roger Saperes. Hola, Sape.
3: Hola, Parisé, bona nit.
0: Què tal?
1: Ets de parar bé la taula, tu, que parlaves
0: sí.
1: ara?
0: Sí. Sí, sí, sí,
1: sí, sí, sí, sí. Els coberts ben posats.
0: A mi, la taula com els llençols.
3: I meticulós. Ben, sí, sí, sí, que és meticulós.
0: Ben
3: sí,
0: estirats, sí, els llençols, la taula també. Ben estirada, cap arruga.
1: Tovallons.
4: La forquilla on va? A la dreta o a l'esquerra?
0: La forquilla sempre a l'esquerra. Sí, sí, i el ganivet a la dreta, no?
4: A mi em va costar entendre-ho, això.
1: I el ganivet, si hi ha ganivet de peix i de carn, quin va abans?
0: Aquí més igual.
1: Ah. Aquí més igual. I els tovallons, què, de paper o...?
0: No, però ben doblegadets, també.
1: I de roba?
0: Sí.
1: Molt bé.
0: De roba, de roba, sí, sí, no, com els mocadors.
4: Bé, bé, bé.
0: Tota
4: jo tinc una cosa, sabeu si, una mica, aviam. Si la taula és de 6, Guillem, jo t'ho faig bé. Ara, quan sigui de 11 o de 12, ja el...
0: Pers...
4: Quan arribo al 7è, ja, escolta'm, si la forquilla va a la dreta, va a la dreta...
1: Les deixes allà al mig, les deixes allà al mig.
3: Agafeu, agafeu.
4: Escolta'm, és bo menjar, sí o no? Doncs ja està, és el més important.
3: I no entris en el recollir la taula i en com ho poses tot el rentaplats, eh?
1: Ah, sí?
0: Sí, sí, sí.
1: Com ho saps, això?
3: Oh, perquè jo tinc informació.
0: En l'acció parlem de coses. Jo tinc un toc amb els rentaplats.
4: Que s'ha d'ordenar.
0: S'ha d'ordenar de determinada manera.
4: Ja, però te'ls rentes igual si no els ordenes. No, saps, no?
0: El rentaplats a casa, no? El rentaplats a casa el poso jo.
4: Ja.
1: Home, clar, quan algú té un toc, ho fa ell.
0: Tu saps, i hi ha coses que s'han de fregar.
4: Jo t'ho dic per experiència.
0: No han d'anar al rentaplats.
4: Tu saps que el rentaplats et renta els plats encara que els posis desordenats o no?
0: Sí. Però renta...
4: Doncs és important,
0: no,
4: això.
0: Però gastes més aigua i més sabó del que és necessari. Els has de posar perfecte.
3: Què et sembla, quin balonet que hem obert, que és bo, ara?
4: Escolta, no, és que no recordo. Com es diu la santa?
0: No, Laia.
4: Laia.
0: Sí que és una
4: Laia,
0: santa.
4: Laia, ja em siguis.
0: Sí que és una santa. A veure, mira, deixa'm saludar el Fernando i arrenquem ja amb la tertúlia de veritat.
4: Que un altre que ordena el rentaplats.
1: Sí, també. No ordena res.
0: Hola, Fernando, què tal? Bona nit.
5: Hola,
0: bona nit. No, estàvem parlant
1: de... Què tal,
0: rentaplats?
1: Ordenes molt o poc?
4: Digues la veritat, no es posa un rentaplats en ta vida.
5: Jo fico la pastilla.
4: La pastilla.
5: I intento posar un programa ecològic.
0: Ah, aquí està.
3: Aquí està 3 hores donant voltes allà.
4: Diversos programes, sí.
1: És el típic que et despistes i ha posat la paella al rentaplats.
0: Com es nota que estem...
3: Com
0: es nota que estem a l'inici d'una aturada, eh?
4: Sí, sí.
0: A veure, per arrencar, hem de buscar el professional de la jornada de la mà d'Obramat, com sempre. Per aclamació haurem de dir Rafinha, però és veritat que al derbi madrileny també podríem trobar molts professionals d'aquesta jornada, al derbi madrileny. Qui ho té clar? Qui s'arrenca? Va, Fernando.
5: És complicat no dir Rafinha, eh? Però hem de ser originals.
0: No, pots dir Rafinha.
4: No, però ja que digues Rafinha, els altres ja han d'inventar.
0: Pots dir Rafinha i després ser original?
5: No, no, dic Rafinha, és que si parlo el primer dic Rafinha, és que no, no hi ha per... Com no dir que és ell? Si és que fa un gol amb la dreta, un amb l'esquerra i un de cap. No sent un davanter centre format així i que, bueno, es va fer un nom jugant per banda. Però clar, què has de dir d'ell? I no només per aquest hat-trick, és que crec que 3 dies abans va fer un altre hat-trick.
0: Amb
5: penals, però els penals s'han de ficar. Mm. Lamine va fallar un penal, no?
0: Sí, doncs, i ell no. Clar. Val, tu, Bernabéu?
4: Doncs jo diré Rodri. Jo crec que Rodri se n'ha parlat poc, perquè, evidentment, el focus és per Rafinha i per Lamine Yamal, que va fer una segona part. Bé, jo crec que un partit, però sobretot una segona part increïble. Però jo crec que Rodri, a la primera part, va sostenir defensivament el Barça en una situació no de màxima dificultat, però sí de certa dificultat, tenint en compte el que venien veient del Barça, que havia passat per sobre els rivals, i l'altre dia, per primer cop, jo crec que la primera part, hi va haver un rival que, com a mínim, el va incomodar, i Rodri va tenir accions defensives molt clares, va sostenir l'equip en tot moment i després, i ho va explicar després del partit, tenia clar on l'equip s'havia equivocat al descans i a la segona part es va veure que va ser determinant perquè el Barça allargués les possessions, perquè el Barça ajuntés l'equip i perquè el Barça, camp contrari, mastegués les accions el temps que necessitava per acabar trobant la porteria contrària. No? Jo crec que l'altre dia, si veus el partit, te n'adones doncs, que efectivament el Barça ha fet sí, està molt a prop de fer un pas endavant que resulta definitiu amb el fitxatge d'aquest futbolista. Em va semblar increïble.
0: Va, Rodri, Rafinha, tu què? Vols sortir del Sevilla-Barça o no?
1: No, jo sortiré, per això sí, del partit. Em quedarem la minya mal, però perquè ahir vaig recuperar l'entrevista de l'Universo Valdano, que té Jorge Valdano, i ja me l'havia recomanat el Gerard Ballera. De fet, em va dir, escolta-te-la sencera. Em va agradar molt el discurs, poder escoltar la minya mal, lo madur que és. Sobretot vaig recordar els inicis, quan vam patir una mica, aviam si aquest noi havia tingut una relliscada o un incident amb la selecció espanyola abans de començar a jugar amb el primer equip del Barça, si per la família que té, si per lo jove que és, per lo que va una mica cregut, ja veurem si aquest noi durarà gaire estona. Escolta'm, queda claríssim que és un noi que té les coses molt clares, que té el cap molt ben amoblat, que té molta fam, que té... li agrada molt el futbol, que és molt futbolero, que mira el futbol, que el valora, que entén perfectament el joc, i et quedes molt tranquil de dir, no ho sé, anirà una mica millor, anirà una mica pitjor, però que hi haurà la minya mal per els anys que li durin les cames, i que em va agradar molt i molt escoltar-lo i veure això, que és tan sencer amb aquesta edat.
0: Rafinha, Rodri i la minya mal. Tu vols dir-ho molt ràpid?
3: Pot ser doble?
0: Sí.
3: Can Guin i el Cuti.
0: Val.
2: S'ha de provocar aquí, eh?
0: Saps què m'han enviat a mi?
3: Tu saps el que ens ha donat d'aquests dos per parlar?
2: Una altra manera de veure.
3: Fotocòpia. Professionals. Autèntics professionals.
2: Més enllà i digues Mourinho.
0: No, perdona. Saps què m'han enviat ara per línia interna? Que el millor professional de la jornada és el tio de la impressora.
3: També.
0: Aquest és el professional. El que li dona els papers és un professional de la jornada. Bé, tots aquests són professionals d'aquesta jornada de primera divisió, però pels que són professionals tot l'any ja sabeu. Obramat. I és que Obramat saben que així, com un bon mitjapunt és el millor aliat pels davanters, Obramat és el millor aliat per a les teves obres i reformes, ja que t'ofereix les solucions de productes que necessites en el teu dia a dia amb el millor assessorament professional per assolir el màxim en qualsevol dels teus projectes. 20 anys construint junts, Obramat! Ara tornarem al Barça, perquè la Marta Ramon ens ha portat alguna cosa del moment que està vivint Rafinha, aprofitant l'entrevista que vam fer amb Rafinha divendres passat, que va dir coses molt interessants, i recuperarem algun document del que ens explicava RAC1, el tu diràs, Rafinha divendres passat. Però m'agradaria arrencar pel derbi madrileny, perquè avui la cosa encara està per sucar i pa, i amb la imatge del derbi madrileny. N'hi ha moltes. La de les accions polèmiques, si voleu, el canvi de Vinícius, hi ha moltes cosetes a comentar. Però sobretot el full que treu José Mourinho amb les dues accions fotocopiades que possiblement haurien pogut ser vermella o groga. Hi ha un company de DAZN, Sergio Quirante, que va aconseguir aquest full. I el tenim en línia. El tenim en línia.
4: De Deportes 4.
0: Hola, Sergio, què tal?
6: Què tal, com esteu? Bona nit.
0: Què tal, bona nit. Gràcies per atendre'ns en directe, un quart de 12. Aquí estem amb el David Bernabéu, el Fernando Polo i el Marc Guillén, i també amb el Roger Saperes, fent tertúlia. No, volia saber exactament... O sigui, el paper és el Real, eh? Vull dir, tu te'l trobes?
6: Sí.
0: Te'l trobes? Com va això?
6: Sí, bueno, fins on puc comptar... Després de fer labors periodístiques, no? Doncs la fulla va acabar... A la meva mà i bueno, ens vam veure amb un document pues que fins ara porta donant la volta al món i el vam ensenyar ahir al post de DAZN, avui a la DAZNeta i bueno, pues labores periodístiques lo dejaría yo, perquè si us heu fixat bé, Mourinho quan es marxa de la roda de premsa deixa el full sobre la taula. Jo crec i penso amb la intenció de que Simeone quan arriba trobi el pastís, no? Sobre la taula.
0: Clar, i algú retira i t'arriba a tu llavors.
6: Exacte.
0: Val. Algú retira el full. O sigui, no vas a la brossa, a la paperera.
6: No. No va fer falta.
2: Bueno, el perdis, eh?
0: No el perdis. Això no m'ha dit, el quedes de record, no?
6: Bueno, està al Museu de DAZN.
2: No, o sigui... i ara falta, Sergio, que te'l signi Mourinho.
6: Sí, oh, bueno, ho hem comentat aquesta tarda a la redacció. Sí, va, sí, bueno, jo crec que és més complicat aconseguir una entrevista amb el Mourinho perquè el signi que el full.
3: Vigileu, va, vigileu qui li demana que ho signi, no? Perquè el que vagi allà a dir-li... Delicat, sí, sí, el tema, eh? Delicat.
6: No, llavors... ha de ser personal.
0: Sí, sí, no, sí. El que avui explicaves és que a la part del darrere... hi havia com unes anotacions del partit. Vull dir, exactament què era aquest full?
6: Clar, nosaltres hem especulat perquè no sabem l'origen del full, perquè, clar, La història important és, són les dues fotografies, no?, de les dues accions polèmiques a la primera part, però clar, l'origen d'aquest full ve al contraplà, a l'altra part del full, i clar, nosaltres pensem que és un full que tenia el Real Madrid perquè té dues parts. La primera, la part de dalt, està apuntat al, o sea, Atlético de Madrid, l'escut i de més, i posa cuerpo técnico, i surt el nom de tots els membres que formen part del cos tècnic de l'Atlético de Madrid, nom i càrrec. Primer cognom, segon cognom i el nom, tot complet. I a la part de baix es veu el mateix, però amb tots els membres de la plantilla de l'Atlético de Madrid. Porters, suplents, titulars, nom complet i tot molt ben detallat. I estaven subratllats en color groc els futbolistes que van ser titulars, els suplents estaven subratllats en color taronja i senyalats els porters suplents. I veiem anotacions a una de les, dels costats del full amb la disposició tàctica dels jugadors titulars que va posar Simeone, i a la part de dalt una llista també amb lletra de metge, per així dir-ho, dels jugadors suplents. Clar, són anotacions que nosaltres pensem... una persona de l'Atlético de Madrid no
0: Madrid.
6: Fa això, no?
0: Ha de ser del
6: Clar,
0: Madrid.
6: No fa aquests garabatos. Aleshores, nosaltres pensem que va ser un full d'origen d'algú del Madrid, de membre de l'staff o membre de comunicació, no ho sabem, i que feia aquestes anotacions, i posteriorment nosaltres entenem el descans, perquè les dues accions són de la primera part, algú es dona compte... ja és el Mourinho, algun membre de l'staff o algun membre de comunicació que diu: oye, esto lo tenemos que imprimir porque si es Mourinho, quiero salir a la rueda de prensa con estas fotos y generar impacto, o queremos que el míster salga con esto. Va, però, aquí ja, aquí, que cadascú pensi.
0: Aquí ve la pregunta, Sergio. Com s'ha pogut imprimir això? Sent del Madrid, no és el seu estadi. Vull dir, com aconsegueixen imprimir?
6: Clar, aquí ja hi ha diverses teories, no? Perquè, per exemple...
4: A mi m'han dit avui, Sergio, m'han dit aquesta tarda, sí? Hem estat parlant tu i jo aquest matí, ja ho saps, sí. M'han dit aquesta tarda que el Madrid porta habitualment una petita impressora als camps.
6: Clar.
4: Avui havia, a tots els camps.
0: Avui hi havia molts memes de qui la portava, aquesta impressora, si Hendrik, si Mourinho...
4: És a dir,
3: hi havia qui havia convertit el Bernabéu en una impressora. Sí, sí,
4: sí. El Barça ha preguntat i el Barça es veu que no ho fan, això. Una cosa és el Camp Nou, però fora de casa, doncs, si han d'imprimir alguna cosa, doncs ho demanen... a qualsevol operari del club rival o assistent del club rival perquè els hi permeti, no? Però a mi m'han dit que el Madrid porta una impressora als camps. Igual preveient ja aquest tipus de situacions.
0: Clar. Impressores, vull dir sense un fils, que van amb Bluetooth.
4: Hi ha impressores aquestes, petites, o... portàtils.
0: Val.
2: Les ha portat amb bateria carregada, no?
6: Clar, jo crec que aquesta teoria, i si ho dius tu, David, cobra molta força, perquè era una de les que teníem nosaltres al cap i fèiem debat aquesta tarda a la zoneta, perquè clar, si tu portes una impressora, ja sabeu que abans del partit està la reunió de partit, estan els delegats, amb els membres de la Lliga, els membres de l'estadi, de seguretat, i potser tu també necessites, doncs, pel teu cos tècnic o els analistes, tenir fulls amb coses impreses, els vestuaris... habitualment estan impresos amb fulls d'estratègia i més, i em quadra aquesta teoria, perquè si no hi ha dues opcions més. Hi ha una que la descartem: els diumenges a la zona del Metropolitano per la tarda les impressores o les copisteries estan tancades, i és un lío anar-te fora a imprimir.

0: Según una idea, de Valdebé vas al Metropolitano, hi ha menys distància que de Valdebé vas al Bernabéu. Però clar, també és que algú surti i agafi un full
1: clar,
0: que està
1: no
0: present
1: el full
0: a l'estadi.
1: Clar, amb un full o amb un dinar 4 normal.
2: S'ha d'haver fet allà dins amb una impressora d'aquestes inalàmbriques. Sense
3: però pot ser que la part de l'staff de cada equip estigui també equipada amb alguna màquina d'aquestes? Sí. Vull dir que sigui sí, un servei que ofereixi l'Atlético de Madrid... Ah. Donat que és un estadi modern, nou, i que posi... A part de posar fruita, de posar beguda, de posar menjar... Que digui, per si necessiteu imprimir alguna cosa de darrera hora...
2: Clar, us deixem aquí una impressora que es connecta amb
3: és que,
2: així,
3: és
2: no?
3: És que igual que diu el Sergi, nosaltres hem comentat on es pot haver fet aquesta impressió.
0: Clar, nosaltres...
3: I descartem que li demanin permís a l'Atlético de Madrid.
4: Però la part de l'estafa que et refereixes, és a dir, els hi donen un vestidor.
2: I que al vestidor hi hagi una impressora. Que hi hagi una impressora pel rival.
5: En tot cas, denota...
3: Si vols imprimir algun paper, per temes tàctics...
5: Denota un punt de pressa, no? Perquè si tu tens una mica premeditat, segurament duries un paquet de folis blancs per poder imprimir el que sigui. En canvi, la sensació és que tu has agafat el full d'alineacions perquè no tenia res més.
2: El primer paper.
3: Jo crec que si transportes una impressora has de portar papers.
5: Per això ho dic.
2: És a dir, van agafar el primer paper que van trobar, que per la part del darrere hi havia això que deia de l'Atlètic.
5: I que devia ser tot un punt improvisat. A mi és el que em transmet.
2: Bé, Quirante, escolta, que volíem saber una mica com hi ha anat la intrahistòria. del Madrid, vols comentar alguna cosa esportivament, de Julián, que ahir el van tornar a xiular, d'aquest derbi... més enllà d'aquesta acció, com ho veus?
0: Bueno, van passar moltes coses. Jo crec que el que primer estem comentant tant aquí a Madrid com allà a Barcelona és tot el que ha passat amb la polèmica. Jo crec que tothom pot veure que el Madrid va ser perjudicat per l'acció clara de Kangin amb Fede Valverde. D'aquí surt la sorpresa del vestidor del Real Madrid perquè l'acció... No es revisa el VAR, no hi ha opció a que l'àrbitre la pugui veure i clar, això és una sorpresa perquè després l'acció és bastant clara. Després qualsevol pot jutjar l'acció del Cuti amb Bellingham si és groga i jo crec que la de Hausen no hi ha cap mena de dubte. Aquesta és la primera reacció al derbi, però el Madrid ha de fer autocrítica, entenc que farà autocrítica, perquè no solament es pot quedar amb la foto, amb les dues fotos d'aquest full, perquè hi ha un problema de futbol, va sortir ahir amb el mateix mig del camp que l'any passat, l'Atlético de Madrid va fer 5, ahir et va fer 2, i la sensació que hi ha és que Mourinho no ha trobat ninguna solució per fer que l'equip jugui millor. I jo crec que això és un dels debats importants que ha d'haver dintre de Valdebebas per poder millorar, perquè aquí al Barça es veu molt fort, com ho veu tothom, i tenim dintre d'un mes un clàssic.
2: Sí, el 25 d'octubre, diumenge 25 d'octubre. Molt bé, Quirante, que us seguim a la zona. Una abraçada forta.
0: Una abraçada a vosaltres.
2: Gràcies. Adéu.
0: Bona nit.
2: Bé, doncs així va anar la intrahistòria. Ara parlem del derbi, i us deixo opinar largo i tendido del que vulgueu, del que va passar ahir al Metropolitano, i després parlem del Barça i de Rafinha, del gran moment del brasiler.
6: RAC 1. Salomon estrena casa al cor de Barcelona.
7: Descobreix la nova Salomon Store al carrer dels Arcs 10, a tocar del Portal de l'Àngel. Un espai premium on trobaràs tota la col·lecció de running per trail, gravel i asfalt i també dissenys d'esport style que marquen tendència a la ciutat.
6: Nova Salomon Store Barcelona, carrer dels Arcs número 10.
8: Tens més de 40 marques de cotxes i motos a 10 minuts de Barcelona per comprar-te un model nou d'ocasió. Vine a Sant Boi. Vine a conèixer les ofertes de la Setmana de la Mercè amb models nous i d'ocasió a... Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. T'esperem per la Setmana de la Mercè. Vine!
9: Únic s'escriu amb H o sense H?
10: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
11: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona. Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Limmotor ara més a prop amb tota la gamma

0: Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Limmotor, la nova Hyundai de Barcelona.
1: Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco M Automoción. De l'11 al 26 de setembre descobreix tota la gamma Omoda i Jaeco amb fins a 15.950 euros d'estalvi i no comencis a pagar fins al 2027. Disseny exclusiu, tecnologia d'última generació i prestacions pensades per a gaudir de cada trajecte. Vine a descobrir els dies del drac. Omoda Jaeco M Automoción, Barcelona, Mataró i Girona.
2: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
3: Esto promete, Manu.
2: Ya lo creo. Arranca la transacción. Comienza en Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decir todo. Necesita una oferta ganadora.
3: Huele a compra, Manu.
2: Huele. Va. ¡Y va! ¡24 horas!
3: Con qué facilidad resolvió. Sin complicaciones. Ven a por más.
2: Venga. Ocasión Plus.
4: Tú dirás, amb Aleix Pariser.
5: Aquí seguim amb Marc Guillén, David Bernabéu, Fernando Polo i també amb el Saperes. Us recordo que és el moment de moure-us, eh? És el moment d'anar a Sant Boi Motor de la mobilitat sostenible. Més de 40 marques de cotxes i motos a només 10 minuts de Barcelona. Si busques cotxe nou o moto nova o d'ocasió, vés a Sant Boi Motor i aprofita les ofertes especials que fan durant la Setmana de la Mercè, amb models nous i d'ocasió per triar i remenar. Aquesta Mercè t'hi esperen a Sant Boi Motor de la mobilitat sostenible, a 10 minuts de Barcelona. Res, deixeu-me fer un repàs ràpid de com ha anat l'endemà del derbi de Madrid i ara fem tertúlia. Roger, que tots ha estat mirant.
6: Sí, una mica com s'havia llevat a Madrid, evidentment convuls després de tot el que va passar durant el partit, la derrota del Madrid i sobretot la roda de premsa de Mourinho. El Marca obria avui, per exemple, amb el Atleti se divierte y Mou explota. Juan Ignacio Ochoa escriu una contracrònica titulada El arbitraje no debería servir como coartada i afegeix tan mal com Ortiz Arias y Daniel Jesús Trujillo estuvo el Madrid que no tuvo fútbol ni ambición. A
5: més,
6: José Vicente Hernández diu a la seva columna el Madrid de Mourinho no funciona, llegó para olvidar los dos años anteriores y no lo está haciendo.
5: Un altre batapam.
6: L'As, per la seva banda, titula Gran Atleti, incendio arbitral. En pàgines interiors, el seu director, José Félix Díaz, escriu dudas en el juego y certezas con el arbitraje. En aquest sentit, parlant de les polèmiques decisions d'ahir i les no expulsions de jugadors de l'Atlético, assegura que circumstàncies así es lo que lleva a los dirigentes del Madrid a pensar que hay algo más que errores humanos detrás de todo lo que está sucediendo. Otra historia es el juego. Dicen que todo ha quedado condicionado a Ortiz Arias, pero en momento alguno el Madrid transmitió sensación de dominar el juego.
5: Doncs això. Bé.
6: Hi ha una mica de tot, hi ha qui justifica més i hi ha qui justifica menys el partit del Real Madrid amb els arbitratges.
5: Uns han entrevistat Mbappé avui i fa uns dies i els altres Harry Kane, perquè ens entenguem.
7: A tot... en general, tret del diari AS, pel que estic veient,
5: la resta
7: són mitjans que en general no li estan comprant el discurs a Mourinho i que estan posant molt més el focus en el que veu tothom.
5: Sí,
7: és que el Madrid, fins i tot guanyant, perdent o empatant, està en llum del Barça i no fa net.
5: Avui l'Atlético ha tornat a utilitzar les xarxes, com ja va fer contra el Barça, per reaccionar una mica, no, a tot el que ha passat en les últimes hores. I també t'has estat sentint Madrid Televisió.
6: Sí. D'entrada hi ha hagut un parell de piulades del nostre amic, el community manager de l'Atlético de Madrid, com deies. El primer amb un vídeo d'una impressora, d'on sortia un full amb una imatge en color de Mourinho durant la roda de premsa d'ahir, on mostrava aquella imatge de les dues accions de Canguin i del Cuti, i la llegenda Stop acoso arbitral ja. Per tant, aquest ha estat el primer tuit que ha fet l'Atlético. El segon amb aquest escrit: este año tienen un nuevo reto, 3 semanas sin liga, esta temporada empieza muy pronto. I de nou aquest hashtag stop acoso arbitral ja. Per tant, aquesta ha estat la reacció de l'Atlético. En canvi, el Real Madrid, i en especial el seu canal de televisió, han continuat criticant sense parar l'arbitratge del Metropolitano. Aquest vespre a Real Madrid Conecta, aquest programa que feien al Canal Blanc.
8: Primero el arbitraje, que favorecedor totalmente del FC Barcelona ante el Atleti, lo recordemos, que el perdón a Lamine Yamal y luego hay otra posible roja a otro jugador del Barcelona, podía haberse quedado con 9 también, era 0-0 el marcador.
6: Está hablando del partido contra el Atlético de Bilbao.
8: Pues que después de esos errores lamentables a favor de Barcelona, pues lo normal es que no arbitraron. No, pues da igual, evidentemente estaban satisfechos con él en el CTA. Estaban satisfechos con él también al ver lo buen amigo que es de los jugadores de Barcelona. Bueno, les faltaba irse todos de cañas después de acabar el partido, según vemos en las imágenes cedidas por ellos mismos. Hombre, ¿cómo puede pitar un derbi este señor, que es uno de los partidos más importantes del campeonato, este señor? No ya por el tema de los favores al Barcelona, pero es que por la inutilidad de su gestión arbitral en otros partidos en los que no aparecían ni el Madrid ni el Barcelona, hemos visto no parar de equivocarse. Bueno,
9: es como si a mí me ponen a, error, a pilotar la estación espacial.
8: De error en error
10: es imposible de entender, de comprender y de llegar a asumir que después de 5 jornadas donde ha cometido 4 errores groserísimos de una gravedad tremenda, este individuo, porque yo después de ver este tipo de acciones me niego casi a llamarle árbitro, porque después de lo que sucedió en el día de ayer con estas imágenes que estamos viendo, no se le puede considerar un árbitro porque no ejerce el arbitraje. Por lo menos no lo ejerce con el criterio y con la honorabilidad que tiene que tener un juez.
6: Per tant, ja veieu quina era una mica la línia, sorpresa a Real Madrid Televisió, que no falti tampoc el clàssic recull d'imatges sobre el paper de Jesús Trujillo al VAR contra el Madrid.
11: La durísima entrada de Kang In Lee sobre Valverde se une al largo historial de errores que acumula Trujillo Suárez con el Real Madrid. Un colegiado que desde el VAR ha tomado decisiones surrealistas y errores que han perjudicado a nuestro club. Él fue quien estaba en el VAR en el derbi del Bernabéu la temporada pasada. El mismo que tras la injusta expulsión de Valverde por esta entrada lateral en plena disputa por el balón, cayó y no avisó al colegiado principal para que la revisara y cambiase el color de la tarjeta. También estuvo en el VAR, en el Real Madrid-Girona del curso pasado. Aquel día, Mbappé recibió este fuerte golpe en la cara que le dejó ensangrentado en el suelo. Alberola Rojas no pitó penalti.
6: Tenim tot el vídeo, saps? Minuts i 22 segons d'imatges. Sí, sí, sense parar.
5: Només d'accions del VAR de Trujillo.
6: Del VAR de Trujillo contra el Real Madrid per demostrar que va claríssimament pel Real Madrid. I que no falti, després d'aquest vídeo tampoc, la referència
5: a la mugrienta,
6: a Negreira.
10: Una vez que Enrique Negreira dejó de ser vicepresidente arbitral, el Barcelona a partir de ahí, como ya no era vicepresidente, dejó de pagarle, ¿no? Y Bartomeu, cuando finiquitó ya los pagos con Negreira, Negreira le respondió de la siguiente forma: te puedo ayudar con el VAR. Era el primer año en el que iba a aparecer el VAR. Curiosamente, con el paso del tiempo, hemos sabido y estamos viendo y estamos comprobando la importancia del VAR.
6: Doncs vaja, aquest era un petit tastet de...
12: I això d'on ho treu, aquesta frase?
5: Si no s'ho inventen, no passa res, ja està. És que a més és fàcilment desmuntable tot això, perquè el Madrid és un dels equips més afavorits, si no, que parlin amb els altres 18 equips de la Lliga. Ja no hi poso el Barça aquí, perquè Barça i Madrid són equips que... Sí, doncs...
7: No, i de la mateixa
5: manera... Pes arbitrar-los, és així, pes arbitrar-los.
7: Parlant de Trujillo, doncs pot venir el Barça i parlar del Cerro.
5: Sí.
7: No?
5: O de Gil Manzano.
7: Vull dir que al final tothom,
5: expulsat a tothom.
7: Tothom té greuges. Però us dic una cosa, jo sóc el primer que a vegades recupero talls de Real Madrid Televisió i els poso. Ostres, crec que no els haurien de posar. O sigui, no, primer perquè hòstia, s'ha de tenir la pell molt dura per desenvolupar un paper com el que aquests personatges desenvolupen. Vull dir, Jesús Alcaide és un dels testaferros de Florentino Pérez en el segon assalt al poder de Florentino Pérez del 2009. De fet, ell i el que em sembla que continua sent cap de comunicació al Madrid, si no m'hi equivoco, és Carlos Carvajos, el cap de premsa al Madrid, van perdre un judici amb Ramon Calderón perquè li van fer la vida impossible fins que Ramon Calderón va saltar del club. Vull dir, al final, ells dominen, o sigui, plantegen un discurs que compren 4 bojos, però que el continuen comprant 4 bojos. Aleshores, donar-li bola a aquesta gent és que no té cap mena de sentit. Mira, hi ha un personatge que col·labora a... Bueno, jo crec que treballa a Real Madrid Televisió, que es diu Pol Tenorio, que jo l'he patit. A més, no, bueno, jo no l'he patit, l'ha patit l'audiència. Jo no l'he patit gens. Però l'ha patit l'audiència. Avui he vist un tuit seu que diu: la sumisión política, mediática, institucional y social al Barça está tan arraigada que ni la independencia de Cataluña acabaría con ella. Seguiría parasitando el fútbol español. Solo queda la UCO, pero está volcada en hechos que aún más graves que amenazan a este simulacro de país. Vull dir, aquest és el caldo de cultiu. Aleshores, clar, nosaltres parlem de futbol, parlem de qui perjudica en qui no, entenem que els personatges que formen part del futbol, entrenadors, jugadors, directius, etc, etc, quan els perjudiquen es queixen tots, el Barça també ha passat, tots tenen dret a queixar-se, però això no és una queixa. O sigui, lo de Mourinho, o sigui, Mourinho ja no és un entrenador, Mourinho és una pota més de tot aquest aparell. Capçalat, evidentment.
5: Sí, però jo crec que cada cop se'l creuen menys.
7: Cada cop se'l creuen menys.
5: Nosaltres ho hem fet, a moda de divertimento.
7: Sí, sí, no. Perquè, si no ho critico, jo l'he tirat avui també.
5: Jo no m'escolto mai a la televisió, però per sucar una mica de pa, perquè jo crec que és
7: un mem. Jo he utilitzat el tall del revòlver.
5: És un mem, sí, correcte.
7: Del revòlver.
5: És un mem, ja.
7: Però clar.
12: És un mem, però és greu, eh?
7: És molt greu.
12: Pots prendre broma, però és greu. L'individu, és que tiren una quantitat d'odis, de mentides. Home, això algun dia realment acabarà passant alguna cosa. O sigui, és gros. És per tots una mica plantar-nos. O sigui, seria per plantar-nos i dir, bueno, escolta'm, nois, o sigui, si la cosa és així, per què us presenteu? O sigui, deixeu estar a la Lliga. Deixeu estar a la Lliga. I si hem de tenir un equip que està dient aquestes barbaritats, no sé, plantegem-nos-ho tots com a Lliga, de dir, bueno, nois, doncs si realment està tot tan podrit, és que deixeu-ho estar. Bueno, és que no sé, és que és... O sigui, una cosa és queixar-se una mica, i des d'aquí també es fa, Des d'aquí també es fa. Ai, és que no
7: és
12: que
7: no s'ha cap imparcialitat. De la incapacitat, Marc, de mantenir el pols futbolístic, o sigui, no hi ha cap discurs amb els que ells puguin realment donar resposta al que està fent el Barça, és a dir, ja fa 2 anys i pico que no guanyen, el Barça és un equip amb model, amb una manera de jugar, funciona individualment, col·lectivament, etc. I ells davant d'això no tenen resposta perquè històricament, quan han deixat de guanyar, no han tingut mai resposta, mai han sabut. És a dir, ells mantenien que el seu objectiu era guanyar. I quan els preguntaves, escolta'm, però què has de fer per guanyar? A mi no m'ho expliquis, nosaltres el que fem és guanyar. Quan han deixat de guanyar, clar, no saben ni per què guanyen ni per què perden. I davant d'això, doncs, què val? Val el discurs de la por, del terror arbitral, del fang, de fer veure que encara existeix Negreira quan Negreira va deixar d'existir al futbol espanyol del 2018, és a dir...
12: Saps que perquè per Florentino és una espiral... persona que si no vas a favor seu, ets, o sigui, no se't pot escoltar, no tens cap criteri, no ets vàlid. El que passa és que el que tenen gros aquí, més enllà de tot això dels àrbitres, és que a Espanya, justament, jo crec que de cultura futbolística n'hi ha bastanta, però és que ara hi ha una selecció espanyola que està jugant bé, que està guanyant, i que els mateixos aficionats del Madrid, si no ho veiessin ja, que ja ho veuen, perquè no són tontos, per molt que siguin del Madrid, veuen els estius com juga la selecció espanyola, veuen com juga el seu equip, i diuen... Ai,
9: es torna a repetir el que va passar el 2010.
12: No, a mi què em veneu?
5: Fernando,
12: per això xiulen al Bernabéu.
5: Clar, Fernando, tens la paraula. Només vull dir una cosa, que la diferència amb el Mourinho del 2010, 11, 12, i 13, i ara, és que ara hi ha moltes més imatges, hi ha moltes més xarxes socials, hi ha molt més documents que filen prim amb el VAR, per tant, que ja no cola, jo tinc la sensació que ja no cola, bueno, que Mourinho és un mem i que Madrid Televisió és un mem.
13: Jo, en aquest cas, crec que el Madrid es pot queixar.
5: Es pot queixar per... Amb la de Cangui, per mi.
13: No? Però amb la de Cangui es poden queixar perquè hi ha precedents d'entrades que així... que han acabat en expulsió. Hi ha una disparitat de criteris que la gent a vegades es torna boja i dius, si altres han suposat expulsió, doncs aquesta potser ho hauria de ser. I t'ho dic perquè...
6: L'altra si és semblant a la de Trent, el dia de l'Espanyol.
13: Correcte,
6: la que no va acabar expulsió.
13: Correcte, és com aquesta.
7: Sí,
13: però... que, perquè, a més, el peu no va amb la planxa allà, sinó que va de cantó. I després, com diu Valdano, que el vaig sentir allà a Movistar, diu... És que el futbol és continuïtat. Tu toques la bola amb el peu
5: no
13: ben
5: posar,
13: posat no i després posar, no saps com acaba. Clar. I potser acaba a la cama d'un altre i no vols. Però no has de mirar només el frame. Jo el que et dic és que en aquest cas tenen certa raó per queixar-se perquè hi ha hagut jugades així que han acabat en expulsió. Per mi no ho és la del Cuti.
5: Per mi tampoc.
13: I la del Kang In-Li pot ser expulsió.
5: Sí,
13: ara.
5: Per mi sí.
13: On la caguen, i no crec que la caguin, on s'equivoquen, i no crec que ho facin perquè no se n'adonin, sinó que ho porten de forma allò manipulada, és elevar una causa general contra l'arbitratge, la Lliga espanyola i el futbol espanyol i a totes les competicions espanyoles...
6: A dir que està adulterada, que és aquesta...
13: A dir que està adulterada, mangonejada i predisposada perquè perdi el Madrid i guanyi el Barça, i tot, a més, és més increïble perquè ho porten de la mà del cas Negreira, que és una errada del Barça, que no està bé... perquè això estèticament... Després s'haurà de demostrar que el Barça, com ells diuen, va anar a comprar àrbitres o manipular.
5: On anaven els calés, perquè servia...
13: Ni anava per això. Però és veritat que hi ha uns pagaments. Sí, vale? Sí. Però alabar aquesta causa general contra l'arbitratge per dir que és contra el Madrid i a favor del Barça, dient que és la mugrienta Liga Negreira, no s'aguanta per enlloc, perquè si alguna cosa volen els àrbitres és no assimilar-se a la figura de Negreira. El que no volen és que ningú els apropi i que ningú pugui dir que ells són fills de Negreira. Si el que volen és sortir.
5: Passar pàgina d'això.
13: Passar pàgina, no? Absolutament. O sigui, ells pitaran contra el Madrid i veuran això, potser perquè el tio del bar diu, escolta, sota el meu criteri, el Can Ili no té la intenció.
5: Ja, però tu veus la imatge.
13: Ells han trobat. Ja, sí, però mira, sí, vaig sentir ahir el Gerard López. Que... El Gerard López deia, en el meu futbol, que jo he jugat a futbol, el Gerard haurà jugat millor o pitjor, però ha estat al Barça, al València, a la selecció espanyola.
5: I a la Lazio, sí, sí.
13: I diu, hi ha vegades que tu intentes arribar a una pilota, no arribes a la pilota, passa la cama del contrari per allà i li fots una llesca que el deixes tremolant i tu no volies. Vale? Que et poden expulsar, et poden expulsar. Però és subjectiu. És l'opinió de l'àrbitre de camp, si ho veu, que potser no ho veu, i del bar. Llavors, que te l'expulsa, te l'has de menjar. Que no te l'expulsa, potser el tio interpreta que Kang In-Li mai volia fer això. I la del Cuti, fins i tot madridistes, et diuen que no és expulsió. Ara, que això sigui la causa de la derrota del Real Madrid ahir al Metropolitano?
5: No.
13: No. I cada cop ho veu més gent, perquè, entre altres coses, l'Espanyol juga contra, diria que és contra el Racing. Als 5 minuts el Racing es queda amb un jugador menys.
5: L'Elx.
13: I guanyen 1-3. És a dir, que no és impossible que el Real Madrid, amb un jugador menys, pugui no perdre un partit, o sigui, o l'Atlético de Madrid pugui no perdre un partit, o fins i tot guanyar-lo. I perquè, a més, després d'aquestes jugades, el partit encara té molta vida.
6: Sí, sí.
13: I és com juga el Madrid en aquells minuts, el que fa veure que no tot és l'arbitratge. I cada cop, a més, hi ha més gent al Madrid que diu, escolta, però si no tenim a Kroos i Modric des de fa 3 anys i no fitxeu un punyetero migcampista. Però si és evident que Vinícius i Mbappé no quallen i ja, vosaltres els manteniu.
5: I a sobre porten a Diomandé, que amb aquests calés podries haver fitxat dos
13: migcampistes. Surt, és millor que Vinícius.
5: Sí, perquè podries haver fitxat dos migcampistes, si haguessis volgut.
7: Però vosaltres esteu fent ara el debat normal i corrent que faríem en qualsevol altra situació, sobre les accions polèmiques, que a alguns els hi sembla vermella, a altres els hi sembla groga, etcètera, etcètera, etcètera.
13: Home, jo ho dic, David, perquè en el cas del Barça ho hem fet.
7: No.
13: Clar, i si ho hem fet amb el cap
7: no,
13: del Barça...
7: No, però és que jo també ho defenso.
13: Puc entendre que algú ho faci.
7: Jo he defensat des del primer moment que una Lliga de 38 jornades la guanya el millor. L'any que la guanyi el Madrid, segurament hi haurà molts culers que es queixin dels moments en què l'àrbitre els perjudiqui.
13: Sí, però recorda que hi ha una lliga que el Barça perd a casa per una decisió arbitral.
7: Val, d'acord.
5: Sí,
13: ara, clar, és que quan arribes tan ajustat i et piten un fora de joc que no ho va ser, en plena època Negreira, tot sigui dit...
7: Aquest debat que fa...
13: Home, fa mal.
7: Aquest debat que tu poses sobre la taula, sobre les accions polèmiques, que no és el debat que ells volen fer. Ells, com bé has dit, des de fa molt de temps, el que han fet és aprofitar que el cas Negreira passa per Valladolid, el Pisuerga passa per Valladolid, per aferrar-se a això i vendre permanentment que si guanyo jo, guanyo contra tot i contra tots, i si perdo, perdo perquè tothom vol que perdi, perquè els àrbitres estan corruptes, perquè la Lliga està adulterada, perquè la Lliga està manipulada i per tant, perquè hi ha un contuberni...
13: Que això que no
7: s'aguanta. Hi ha una conspiració i un complot contra el Madrid. Aleshores, ells estan en aquest estadi. Ells utilitzen el cas Negreira i utilitzen aquestes accions polèmiques per vendre permanentment, perquè accions polèmiques n'hi ha a cada partit de Lliga, a favor i en contra de tots els equips.
13: És més, jo crec que hi ha una variable que no controlen.
7: No és una queixa, no és que la porta un dia es pari davant d'un taxi o davant de quan el cotxe oficial el recull i digui davant dels jutjats de sortir després d'una vista lo de ayer de Koundé és un escàndalo. Això ho han fet tots els presidents.
13: Clar.
7: I podem criticar-ho, però forma part del futbol. Entens? No és una queixa. O sigui, el que fa ahir Mourinho no és una queixa, perquè si no, no parla de situacions estranyes.
5: No va enrere, no parla
7: perquè,
5: de Sassuna...
7: Perquè si no, no diu mentides, perquè no parla de que l'àrbitre... Per mi l'àrbitre és dolent, es demostra que li ve gran el partit. Però no és dolent perquè no sigui internacional, és dolent perquè és dolent, perquè hi ha àrbitres internacionals que també són dolents, com per exemple Gil Manzano, que ha estat internacional i va de desastre en desastre. Però li vull recordar a Mourinho, i avui llegir aquesta dada...
5: A Mr. Chip, jo l'he llegit també.
7: Mr. Chip, que en la primera etapa, juguen 4 partits al Metropolitano, els guanyen els 4, i dels 4 partits, 3 àrbitres no són internacionals.
5: Clar, és que no s'aguanta per lloc, es desmunta molt fàcil.
7: Vol dir que quan tu estàs bé, jugues bé, tens grans jugadors, tens jugadors determinants que fan bé la seva feina, guanyes els partits. Per tant, el que no pots fer... O sigui, pots anar davant del micròfon a queixar-te, com fa Mourinho. Em queixo d'això, això, això, crec que ens ha perjudicat amb això. Però tu, com a entrenador al Madrid, no pots deixar de parlar de futbol. Quan has, no, quan has perpetrat... No, quan has perpetrat...
5: No ho han fet mai.
7: Però quan has perpetrat l'esperpent que perpetres, bueno, com a mínim
13: si
7: has de donar alguna explicació Barça, futbolística.
13: Jugues molt pitjor que el Barça i venen 3 setmanes sense futbol i venen 3 setmanes sense futbol, doncs això et serveix per tirar tinta de calamar, per tirar fum...
6: Intentar que el debat
13: vagi per un altre cantó.
7: Fernando, quan ha fet el Barça, quan ha fet el Barça, jo ho he criticat. Quan ha fet el Barça, això, jo ho he criticat.
5: Escolta, perdoneu una cosa.
6: Cap de les campanyes que ha denunciat des de sempre Mourinho, cap ha tingut fonament. L'únic objectiu era sortir al pas de la situació en la que es trobava. Quan el van eliminar de la Champions, aquelles semifinals amb el Real Madrid, que és, hòstia, m'ha eliminat el Barça de Guardiola, jo he vingut aquí per acabar amb el Barça de Guardiola. Què faig? Monto aquell xiri, UNICEF, els àrbitres, i que tot el debat giri al voltant d'això, i no del debat futbolístic de per què m'ha eliminat el Barça de Guardiola.
5: Ja, però allò
6: és
5: era,
6: que sempre ha estat així.
5: Allò era un bon Madrid que li competia de tu a tu al Barça, i per tant els madridistes podien creure aquell discurs, però ara és que no enganyen a ningú, perquè tu no pots dir que... Tu no pots dir que...
6: Però, Aleix, ves-te'n enrere les grans derrotes contra el Barça. Quan va caure contra el Chelsea, Stamford Bridge, contra el Barça de Rijkaard, llavors va ser el teatre de... I llavors es va parlar del teatre de la polèmica. És a dir, sempre té l'excusa per sortir al pas...
7: De Messi descomunal.
6: Ja, ha de sortir al pas, que no es parli de la meva derrota futbolística, sinó que hi ha una cosa que ha provocat la meva derrota futbolística.
7: No vol fer el debat futbolístic, no vol admetre la derrota. Jo no recordo l'última vegada que els madridistes... Bueno, els madridistes no, parlo del club. Que el club va sortir a dir, senyors, hem perdut justament.
5: A mi
7: donem la mà al rival.
5: A mi aquest Mourinho em fa un punt de llàstima, perquè jo tinc la sensació...
7: Per mi sinfonia.
5: Jo tinc la sensació que ell vol ser el Mourinho de fa 15 anys, i el Mourinho de fa 15 anys tenia una plantilla, hòstia, amb Cristiano, Benzema, Higuaín, Di María, Pepe, Ramos, que li aguantaven això. Li aguantaven futbolísticament això, i el dia que hi havia una derrota que ell no li agradava, tenia l'excusa dels àrbitres. Però ara és que cau pel seu propi pes. O sigui, com pots dir que el Barça està de favorit el dia de l'Atleti de Bilbao amb l'exhibició que ha fet en 7 jornades? És que és futbolístic el que està fet al Barça.
12: És molt previsible, no? T'ho veus a venir, és fluix, hi ha poca convicció, no sé, la veritat és que ja l'hem vist, aquesta pantalla, i l'hem vist ja moltes vegades. La veritat és que sí, que és molt poc creïble. Estic d'acord amb tu que a mi, vull dir, abans t'enervava, abans t'enganxava, abans t'hi emprenyaves. Ara, és que...
6: Era David,
5: pot saltar o no?
12: No crec, perquè és que
5: si per al clàssic el 25 d'octubre no pot saltar.
12: Però què farà? És que què faran? Aquí, és que tampoc no, és que mira, el problema del Madrid és aquest, que porta 3 anys encallat.
13: Jo crec que no pot saltar, però hi ha un factor que hem de tenir en compte, que és el Bernabéu.
5: Plebiscit, vols dir, si hi ha un plebiscit.
13: Bueno, el Bernabéu hi ha un 30% que van votar en contra de Florentino i van votar a un desconegut per molt de gent, que era el senyor Riquelme.
5: Ahir estava a la llotja, es va emprenyar com una mona, sí, a Florentino, clar, he sentit, clar, que hi havia
13: però Riquelme. Però no és que fossin de Riquelme, és que eren anti-Florentino aquests 30% i escaig. Llavors, si es va encomanant aquest mal rotllo amb el joc de l'equip, amb les decisions tècniques, perquè el fitxatge, ja et dic, jo crec que el fitxatge més clar que tenia el Madrid, no et dic Rodri, que Rodri hagués estat bo, però sí, un mig centre, que es veu venir, que ho necessites. I no ho han fet. I fitxen a Bernardo Silva, però tampoc és titular.
5: I que no era per ells, bueno, era pel Barça.
13: Clar,
5: el Barça el descarta.
13: Vale. Però llavors hi haurà un moment que tots aquests, que ja estan empipats, poden xiular, doncs que poden contaminar, entre cometes, o poden contagiar a d'altres, que es van escalfant cada cop més amb aquesta pel·lícula de dir, sí, els àrbitres, si no jugueu a res. Si aquest Vinícius és un gànster i l'hem renovat.
12: Aquesta temporada el Bernabéu ja ha xiulat al Madrid,
13: això,
12: guanyant, eh?
13: Per això t'ho dic, aquest any...
12: La segona part, correcte, el rival li comença...
13: Això venia de la temporada passada i aquest any guanyant, el dia del 30% de possessió contra l'Inter, va haver xiulets. Sí, sí. És a dir, que jo crec que no pot saltar, perquè igual Florentino diu aquest fins la mort, però et pots plantar en una situació de Bernabéu volcànic i inaguantable,
7: vull, vull recordar que la temporada 2012-2013, l'última de Mourinho, l'any del Vito
5: estava
7: al Camp Nou,
5: a 8 punts ara
7: la Lliga dels 100 punts.
5: Estava a 8 el Madrid de Mourinho.
7: Al novembre, el Madrid dimiteix de la Lliga. Al novembre, pràcticament, la sensació és que el Madrid havia perdut la Lliga, per una distància sideral que hi havia amb el Barça. I el va aguantar fins al final. És veritat que venia de guanyar l'única lliga que va guanyar.
5: Clar, 100 punts de l'any anterior.
7: Sí. Però el va aguantar fins al final. Jo crec que és difícil. Ara, s'emmerdarà molt la situació. I no veig gens descabellat a dia d'avui, veient la diferència abismal que hi ha entre els dos equips. És veritat que ara hi ha una aturada, que Déu no ho vulgui, però poden passar coses, que es lesiona algun jugador important del Barça, no ho sé. Aviam com tornarà l'equip després de l'aturada, que sempre va malament quan les coses van bé a nivell col·lectiu, sempre una aturada va malament. Va millor quan has de fer un reset perquè les coses van malament, no? Però, ostres, jo crec que és factible pensar que
5: no
7: el Barça pugui sentenciar, com a mínim, pugui encarrilar la situació amb el Madrid.
5: Ah, a la Lliga.
7: A la Lliga. Sí. No, jo crec que és factible pensar...
13: No arriba turrons, no sé, però que tinguin un lliure intern de convivència interna amb l'equip.
7: És a dir,
13: en els partits de casa.
7: És a dir, 9 punts són factibles, pensar-ho ara.
5: Sí.
7: Fas els deures contra Getafe i Betis. Posem que el Madrid els faci, ja ho veurem.
5: Contra Villarreal i Sevilla, a casa.
7: Contra Villarreal i Sevilla, el partit del Betis del Barça també és un partit complicat de la Cartuja.
5: Ja, però hi ha Champions pel mig pel Betis, també.
7: Si els dos fan els deures, el partit del Camp Nou és una conjuntura que guanyant et pots posar a 9.
5: No,
7: a 9, amb aquest Barça, veient com juga, a 9 del Madrid, digue'm tu si el Madrid ha la capacitat per remuntar.
5: Escolta'm, i l'endemà del clàssic 25 d'octubre, ja la pilota d'or. A veure què passa, que pot ser una segona.
13: Aleix, una cosa que m'he oblidat abans...
5: Sí, que hem de fer una pausa, sí.
13: Que a nivell arbitral sí que crec que hi ha un factor que no estan controlant, que és que ells ja es van carregar i van dinamitar la cúpula arbitral la temporada passada, eh?
6: Sí, l'han posat ells.
13: Vale? O sigui, ells es van carregar aquella cúpula, diria que és d'aquell...
5: Fran Soto, no era?
13: Fran Soto és l'actual.
5: Ah, és el nou, correcte. Ells es van carregar el
13: Sevillano,
5: el
13: Clos.
5: Ai,
13: el Clos Gómez del Bar.
5: Medina.
13: Medina Cantalejo.
5: Medina, que no sortia.
13: El responsable del CTA.
5: Sí.
13: És a dir, i ja en teoria van posar alguns que eren més de la corda.
7: Deixo la gràcia. Però en l'estructura hi havia representació al Madrid.
12: Però no els va semblar suficient.
13: Correcte. No els sembla que és prou madridista. Jo crec que ells aspiren a que estiguin al CTA Mejía Dávila, que és el seu delegat arbitral. Que diu en una portada del Marca, soy del Madrid desde pequeñito.
7: Perquè el que et diuen que no, que ells volen que l'arbitratge millori... Això és mentida, que vulguin que l'arbitratge millori.
13: No,
7: ells el que volen és controlar els àrbitres...
5: Volen que millori a favor seu.
7: Clar, és controlar els àrbitres.
13: Però el tema és com estan entomant els àrbitres aquest mangoneig constant i aquest insult permanent del Real Madrid, perquè dèiem, bueno, és que és un mem la tele. Perdona, és el canal oficial de comunicació, un dels canals oficials de comunicació del club. I aquells senyors que estan allà dient aquestes coses, que són tots periodistes, i darrerament em sorprèn que s'hagi incorporat algun periodista reputat, que ha estat en cadenes nacionals fent els esports,
7: i que donava,
13: amb certa, correcte, amb certa objectivitat pretesa per ell, i ara el veus que és un hooligan, aquell és un canal oficial, i no diu això sense que el senyor Florentino ho sàpiga. És més, si no volgués, no dirien això, i crec que és al contrari. Volen, ell vol que diguin això.
5: Clar.
13: Llavors, clar, jo entenc que els àrbitres també diguin, ara jo seré amable amb tu i estaré a favor teu i seré allò permeable al que tu em dius.
5: Se'ls pot girar en
13: contra. No et dic que et vagi en contra, però a favor,
6: ultra ràpid.
13: Davant del dubte, favorable no seré.
5: Esteu parlant de José Antonio Luque, digo les coses pel seu nom.
13: Sí. Va, no me'n recordo com
6: es diu. Una cosa, Marc, que al final també jo tinc la sensació que abans era, si féssim el símil d'un mag, era David Copperfield, i ens sorprenia i intimidava una mica Mourinho amb els seus trucs, i ara està amb la caixa de màgia Borràs que li veiem.
5: Li veus el truc.
6: Saps?
12: Ja l'hem vist molts cops.
5: Li veus el mocador, el barret, ja li surt l'orella del conill.
6: Era capaç de generar un estat de tensió molt bèstia.
13: Agafeu la carta a la màniga.
5: M'encanta aquest símil, sí senyor. Vinga, una mica de màgia també a la publicitat, ara.
14: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
15: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
16: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
15: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
16: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
17: 205 cavalls i només 4,3 litres?
18: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
19: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya. El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
20: Podem estar d'acord en moltes coses o en cap, però en una estarem sempre d'acord. Si és bo, ha de ser realment bo. Embotits i carns de raça rústica, Ral d'Avinyó. Realment, menjar bé comença amb Ral d'Avinyó.
21: Bona nit. En el sorteig de migdia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
22: 29 de maig del 2019.
21: I el número de la sort, el...
22: 6.
21: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos 11 Pones o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
23: Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: Pràcticament la mitjanit, eh? Ara passem ja al Barça, però crec que avui valia la pena una mica de, sí, de treure la bagueta, eh?
1: Sí.
0: I sí. Sucar, sí. És que ara venen tres setmanes que serà un desert.
2: Però m'han dit que el Forn m'han dit que l'has encarregat, que,
0: sí,
2: que,
0: sí,
2: vull
0: sí,
2: dir, que te'n vagin preparant cada dia, que et ve de gust, Pau.
1: Se va de pagès, eh?
0: Sempre podem treure el bolet, sí, una mica de... Què el Madrid, no?
2: No s'assecarà, aquest pa no s'assecarà, és d'aquests de pagès de tota la vida.
0: No, per rematar-ho, és que avui, oh sorpresa, Mbappé ha tornat a aconseguir una entrevista al diari AS.
3: Ja.
0: Una vegada
3: més.
0: Raro,
3: eh?
1: No, però, sí, però una altra, o és que era la segona part?
0: No, no, és una altra perquè aquesta és des de Zúric, sí, on ha presentat...
3: Una altra casualitat.
1: Hòstia.
3: Sí, el diari, sí, AS. No?
0: Sí. És
3: el,
0: aquesta és des de Zúric, on,
3: vota,
0: on ha presentat la seva nova marca esportiva, perquè... Bueno, ha deixat... És que anava a dir, no ens paga, però és igual.
3: És igual.
0: Que ens enviï unes bambes, una samarreteta. Ha deixat Nike i ha fitxat per On, que és una marca molt xula, divertida... Mm. A veure si ens cau algo.
1: Quin número, quin número tens tu? Perquè
0: hola, Marta Ramon, eh?
1: 42 vols o què? Quin,
0: sí,
1: número és?
4: Que falta dir, ja.
1: Quin número és?
0: Jo tinc unes bambes molt xules de la marca On per córrer i...
1: De quin número,
4: número
1: són?
4: Quin número
0: no,
4: són?
0: 43.
1: Ah, va, no,
5: però no. Ah, mira, com jo.
0: Sí, sí.
5: És que tinc el peu gros. Tinc el peu molt gros.
4: Ah, tu també.
0: No, té, sí, sí, samarretes molt xules, tècniques, aquestes, però,
1: tio, que vols que t'equipin?
0: No, no, no, faig broma.
2: No, no voler fer,
5: jo, com que no la conec, la marca, si volen que la conegui, ja saben, ja que saben, estic aquí.
1: Jo que estic aquí sense dir que porto un 41.
0: També.
1: Mira, un 41 també.
0: Tu també, Bernat.
3: Un dels millors migcampistes del futbol. Sócrates,
0: Mbappé, que ha fitxat per On, Mbappé. I ha aconseguit...
1: Bebeto també tenia un peu petit.
0: Ha fitxat per aquesta marca. I ha dit alguna cosa del derbi?
1: Doncs sí, i de l'arbitratge.
0: Dels àrbitres,
1: eh? I a diferència de tot el que m'ha escoltat, s'ha desmarcat d'aquesta línia oficial del club d'explicar la derrota a través de l'arbitratge.
6: Yo pienso que yo nunca he sido un jugador que habla mucho del árbitro, entonces yo no voy a empezar ahora. Yo pienso cosas, pero lo hago ahora para mí, porque yo nunca he sido jugador así, no voy a empezar a cambiar y decir cosas sobre el árbitro en la prensa, porque al final el árbitro es humano, hacen errores, sí son errores, pero yo no quiero entrar en este tema.
1: No vol entrar, però si són errores.
3: Clar, que abans he sentit que destacaves aquest document com anant contra el Mourinho, però compta amb aquest incís.
1: Sí,
3: errores, si són errores. No, no, no.
0: No,
3: no toquis l'asa.
0: No, jo crec que...
3: Ho diu molt clar.
0: Jo crec que ho diu...
3: Cometen errores, si són errores, ho van dir.
0: Si són errores, com dient, si s'equivoquen. Jo he entès.
1: A veure, a veure.
2: Torna a tirar,
1: La moviola, la moviola.
3: Escolteu-ho bé, aviam, aquí, si em dóna la raó.
0: A veure, venga.
6: Yo pienso que yo nunca he sido un jugador que habla mucho del árbitro, entonces yo no voy a empezar ahora. Yo pienso cosas, pero lo voy a guardar para mí, porque yo nunca he sido jugador así, no voy a empezar a cambiar y decir cosas sobre el árbitro en la prensa, porque al final el árbitro es humano, hacen errores, sí son errores, pero yo no quiero entrar en este tema.
3: Home, hacen errores, ya ho ha dit.
1: Si
3: fan errors, fan errors. Si són errores.
1: Hi ha dues...
3: No, si no hi ha algú més detrás.
1: I abans diu, jo també pienso coses.
4: Pienso coses, sí, són les dues.
3: Està claríssim.
2: Amb el to que ho diu, no carrega tant l'accent. No. Jo estic una mica...
0: I amb el castellà potser no s'acaba d'explicar com el que voleu insinuar vosaltres, bueno, que és que està dient que hi ha una mà negra.
1: Que el tio,
0: no
1: es vol fotre opinió,
3: en camions, sí, de vares, però
1: el que no
3: navega,
1: és
3: navega,
1: ara,
3: navega.
1: Com que mai ho ha fet, ara no ho farà.
3: Però navega.
1: Però el dir, si són errores... No, jo crec, ostres, que és una mica de... Jo
3: si
1: tinc
3: són errores,
1: jo tinc la meva opinió.
3: Hacen errores, claro, como todos, no, hacen errores, si són errores, és a dir, si no hi ha algo más detrás...
1: Jo, crec que jo tinc la meva opinió sobre l'arbitratge i puc pensar que ho han fet més bé, més malament, i per què ho fan malament, però no vull dir-ho. Jo, no, al final, em quedo una mica en aquest context, que no ho farà públic. I, per fi, més enllà dels àrbitres i del derbi, sembla que avui sí ha volgut donar per tancat el debat sobre la pilota d'or.
7: Yo pienso que yo ha dicho todo. Yo ha dicho todo sobre el tema. Yo pienso que también la gente no estaba contento cuando yo hablaba demasiado del tema, pero es lo que hay, es lo que hay. Yo soy tranquilo con eso, tranquilo. Yo he hecho todo lo que podía, yo pienso que lo he hecho bien y ahora a esperar.
0: A esperar.
1: He mirat i a veure quin dia es tancaven les votacions. Dic, igual s'han tancat ja i per això diu que ja n'hi ha prou de parlar de la pilota d'or. No, encara fins al dia 28.
0: Dilluns que ve.
1: Encara es podrà votar per la pilota d'or, però dona per tancada, com a mínim, la seva campanya ja sobre la pilota d'or.
5: Quina turra, tu, la pilota d'or.
1: És a dir, els propers partits de seleccions encara computen?
0: Sí, el pròxim.
1: Bueno,
0: sí.
1: Encara computen, encara hi ha gent que no haurà votat.
0: Sí, sí, sí. Fins al dilluns
3: 28. Quan s'acaben les votacions?
0: Dilluns 28, dilluns que ve.
1: A Cristiano, una jornada internacional, li va servir per...
4: Una repesca, eh?
8: Una rapesca.
0: Recordo que...
1: És actualitat de Blatter.
8: Li va computar a favor una rapesca quan Messi ja havia ficat Argentina al Mundial.
0: Sí.
8: Li va servir a Cristiano no estar al Mundial i haver d'anar una rapesca per poder puntuar i guanyar Messi.
0: Sí, perquè Blatter li va fer...
1: Se n'havia cardat.
0: Recordo que...
3: L'únic cas en la història d'un futbolista que guanya la pilota d'or sense guanyar res.
0: Sí, bueno, una Supercopa que va guanyar, però era poca cosa.
3: Supercopa la guanyo jo.
0: Dels 100 periodistes que voten, de 100 països diferents, han de triar 10 vots dels 30 nominats. O sigui, dels 30 finalistes, en els quals no hi ha Rafinha i Pedri, que és molt injust, doncs d'aquests 30 han de triar 10, i llavors fan com a Eurovisió. En el primer li donen 15 punts, en el segon 12, en el tercer 10, 8, 7, 6... I així voten.
8: Val? El que té un papelón és el periodista que vota aquí a Espanya, eh?
0: José Félix Díaz-Alas, no?
3: Ah, però si ja va votar, no. No he vist el vídeo... on dona els seus pronòstics, vídeo de fons pocs mesos, dona els seus pronòstics de que, no, bueno, li pregunten qui creu que guanyarà la Lliga, diu el Madrid, qui creu que guanyarà la Champions, diu el Madrid, li pregunten qui creu a qui li donaria la pilota d'or, diu, home, m'agradaria que ganara un espanyol, però jo se la daria a Mbappé.
0: Doncs ja està. Els 15 punts, a qui li donarà els 15 punts?
3: Ja teniu el vot.
8: No, jo ho dic perquè, clar, si porta dos entrevistes
3: consecutives,
8: si li dones...
1: És delicat, també, sí.
8: ...punts, màxim, diran que és per això, i si no li dones, algú s'empiparà.
2: Em direu pervers, però a mi m'encanta, o sigui, m'està encantant, jo que no suporto la de la pilota d'or, aquests anys on està guanyant espanyols, o sigui, va guanyar Rodri i els hi va doldre, i aquest any podria guanyar un altre espanyol, no? I també els hi doldrà, o sigui, que està clar que és com, bueno, som espanyols, però antes de tot del Madrid.
8: Sí,
2: no? És com primero del Madrid i després...
3: Excepte el 2010, que van defensar la candidatura de Xavi Iniesta, però no perquè volguessin que la guanyés Xavi Iniesta, perquè l'interès
2: es basava
3: en que no guanyés Messi.
8: Per restar Messi.
3: Sí. M'entens? I llavors defensaven que l'havien de guanyar pel Mundial. Llavors sí que pel Mundial l'havien de guanyar Xavi Iniesta.
2: Era tot per salvar el seu Cristianito.
3: Bueno, és que és un plomero d'aquí al
8: dia. És que creix el grup d'entre els fanàtics dir que aquella selecció ja no els representa. Clar, perquè del Madrid no n'hi havia cap.
0: Cucurella mitja.
8: Cucurella ha fitxat en ple mundial, però si no...
1: El dia abans del debut. Es va anunciar el dia del debut, no?
8: Clar.
0: Anem a...
8: I crec que els porten molt malament perquè jo us dic que del Barça no, però de la minya mal a Madrid samarretes de la selecció espanyola es veuen, eh?
0: Ah, sí, moltes?
8: Es veuen samarretes.
0: I una mica de ràbia de fer això, no?
8: Ah, no? Perquè és un tio que la gent vol estar amb el guanyador i aquest xaval, doncs, té màgia. Sí. I està ple de samarretes seves. Llavors, home, que a Madrid veure que aquest noi, que és el nou, entre cometes, Messi, encara li queda, però que és qui amenaça i qui pot ser el corcó que els faci la vida impossible els propers anys, allà a Madrid tingui... fan, si tingui claca, doncs això fa mal.
0: Els explota el cap, sí. Saps qui vendrà moltes samarretes a partir d'ara? Rafinha, que divendres va passar pel Tu Diràs, magnífica conversa que vam compartir amb la Marta i amb el Gerard Ballera, i volem arrossegar tres temes després d'aquesta entrevista, Marta. El primer és la seva renovació com a jugador del Barça fins al 2030.
5: Sí, divendres a la Ciutat Esportiva, Rafinha ens deia que ja havia començat a parlar amb el club per renovar el seu contracte, que ara acaba el 2028.
9: Cuando he renovado mi contrato, la verdad, he renovado hasta 28, con la idea de que ya, bueno, tendría 30, 31, y bueno, no sabía cómo, ¿no?, cómo llegaría físicamente. Pero, como he empezado la temporada, creo que me dan algunos años más, entonces yo estaría muy contento de poder alargar un poco más mi contrato y, bueno, ojalá terminar mi carrera aquí sin tener que ir a otro sitio.
5: Per tant, acabar la seva carrera de blaugrana, ho deia sense embuts a l'entrevista al Tu Diràs, i l'endemà a l'assemblea de compromissaris, el director esportiu Deco va anunciar que efectivament Rafinha allargaria el seu contracte fins al 2030, una notícia celebrada per Hansi Flick en el postpartit a Sevilla.
10: I think for the club it's the best decision. It's the best decision and also here.
11: Crec que per al club és la millor decisió, i també quan veus la seva connexió amb l'afició, l'equip, és un capità perfecte per l'equip i també per al club. Ho dona tot, i especialment aquesta temporada és increïble.
10: So especially this season is unbelievable.
5: Pel que ens expliquen, la renovació de Rafinha anirà per la via ràpida. La intenció és que signi l'ampliació del seu contracte aquest proper mes d'octubre. Rafinha farà 30 anys al desembre i el 30 de juny del 2030 en tindrà 33.
0: Plenitud, plenitud. Aquests pròxims anys de Rafinha al Barça, plenitud futbolística. A més, volem estirar el fil del que ens va dir a l'entrevista aquí a RAC1 de la transformació en un nou imparable.
5: Sí, 14 gols en 8 partits, amb 3 doblets i 2 hat-tricks. Era el nou que el Barça necessitava i que no sabia ningú que seria ell. Tot va començar el 16 d'agost a l'amistós de Basilea, per sorpresa de tothom, començant pel mateix Rafinha.
9: Tuvimos el partido contra el Basel, creo.
0: Basilea, sí.
9: No me acuerdo de haber entrenado de 9, no me acuerdo de verdad. Y en el partido me dijo el míster que jugaría de 9 y después me cambiaría a extremo. Y bueno, digo, vale, no pasa nada, yo hago lo que tengo que hacer y ya está. Sí. Y me acuerdo que antes de empezar la liga estábamos entrenando y estaba yo de 9 y Anthony a la izquierda, a mí a la derecha, y me preguntó el míster si estaba confortable, si quisiera me podría cambiar y estar en mi posición, y Anthony de 9, y lo he dicho que no, que estaba bien, tranquilo, y después si pasara algo en el partido lo cambiaríamos, y la verdad me salió muy bien, y entonces no pidió cambio.
5: Sí que li va sortir bé, i els números ho demostren. Quan veuen que van passant els dies i que està a punt de començar la Lliga i que no han fitxat Julián Álvarez ni cap alternativa, Flick i companyia posen en pràctica el que ja havien valorat internament de Rafinha. A Flick li agrada molt que la pressió comenci pel davanter centre, i la dinàmica que marca Rafinha de manera natural té un impacte col·lectiu que és prioritari pel seu estil de joc. A més, des del cos tècnic creuen que té molt gol, que pot marcar amb les dues cames i que també va bé de cap. La intuïció que tenien de portes endins s'està traslladant al camp amb fets. La incògnita ara és saber quants gols marcarà. Ens va dir que ja ha pensat una xifra, que la té apuntada, però no ens la va voler dir. Vam insistir, vam repreguntar, però no va haver-hi manera. La temporada 24-25, com a referència, la primera de Flick, la que ell diu que és la bona, la va acabar amb 34 gols.
0: Jo crec que en vol fer més de 40, ja que n'ha fet 3 ja 34.
5: Jo n'estic convençut.
0: Ell vol arribar a més de 40.
3: Ara està a la línia.
0: Sí, sí, i tant. Podria arribar als 60 gols si continua aquest ritme. És una cosa bestial. I l'última coseta de l'entrevista, va dir moltes coses, jo la recomano que la recupereu a RAC1.cat si voleu, o al podcast del Tu Diràs a través de l'aplicació, perquè val molt la pena sentir el capità del Barça, Rafinha, que bé parla, aborda tots els temes amb naturalitat, no sé, l'he vist molt madur respecte a les últimes converses que hem tingut amb ell en les primeres temporades aquí a Can Barça. L'altra cosa que volíem destacar és la lliçó de les lesions, perquè és veritat que l'han marcat molt, sobretot la temporada passada.
5: Sí, la temporada passada Rafinha té 3 tandes de lesions a la cama dreta, sobretot a la zona del bíceps femoral, però també li fa efecte rebot a l'adductor. La primera lesió li arriba el 25 de setembre, en tenia per 3 setmanes, però recau abans de rebre el Girona i torna a recaure abans del clàssic al Bernabéu. Les 3 setmanes es converteixen en 2 mesos i reapareix ja a finals de novembre, 9 minuts contra l'Atlètic Club i després 28 minuts a Stamford Bridge. El segon tram de problemes físics és intermitent al gener, però desemboca en perdre's el 12 de febrer l'anada de semis de Copa fatídica davant l'Atlètic de Madrid al Metropolitano. I la tercera tanda definitiva li arriba lesionant-se en Brasil en el famós amistós de l'aturada de març contra França. Això fa que es perdi l'anada i la tornada de quarts de la Champions contra l'Atlètic de Madrid, a més dels partits decisius per proclamar-se campions de Lliga. Es va parlar molt d'aquell sprint que va fer en Brasil contra França en aquest famós amistós, però l'entrevista del Tu Diràs va explicar que no va lesionar-se fent l'esprint.
9: La lesió no fue un sprint. Eso no fue sprint, pero la gente tiene que buscar un momento, ¿no?
12: Com va ser? Perquè com que no, com va ser la lesió? Perquè
9: la lesión,
12: es va parlar molt,
9: el momento exacto de la lesión fue un salto.
0: Un salto.
5: Ostras.
9: La gente piensa que ha sido un sprint. No. Y los números que he hecho en el partido contra Francia han sido muy abajo de lo que estaba acostumbrado en hacerlo.
5: Rafinha ens va explicar que ja venia carregat d'abans en una temporada en què mai va sentir-se del tot al 100%. De fet, les queixes de Rafinha, entre les de molts altres jugadors, van provocar canvis interns en la manera de treballar les qüestions físiques. Després de les dues recaigudes de principis de temporada, van canviar els readaptadors i a l'acabar la temporada Hansi Flick va portar un preparador físic de la seva confiança, Benjamin Kugel. Rafinha, tenint en compte tot el que va patir el curs passat, beneeix aquesta decisió.
9: Yo lo vi muy positivo a su llegada, es un tío espectacular y también trabaja muy serio y tira bastante de la gente y bueno, creo que los jugadores lo han entendido muy bien, que tenemos que hacerlo cada día, que es importante y bueno, también creo que por eso vamos como vamos en los partidos, ¿no? Creo que hemos estado a un nivel físico espectacular y también creo que esto tiene mucho que ver con el trabajo físico que hacemos en el gimnasio.
5: En total, per lesió, Rafinha es va perdre 19 partits, tot i així va acabar la temporada marcant 21 gols.
0: 34-21 amb les dues primeres temporades de Flick i aquesta, de moment, 14. Sí. Marc, bueno, no sé què et va semblar l'entrevista, si la vas poder sentir o no, i després intenta'ns explicar com pot ser que aquest jugador faci el que fa de nou. No? Jo crec que ni ell s'ho esperava, jo crec que Flick...
3: Us ho va dir.
0: Eh?
3: Va dir que, sí, que estava sorprès.
0: I que tenia molts dubtes de
3: jugar
0: de nou.
3: Però vull dir que
0: jo crec que Flick aposta per ell, perquè això, perquè
1: tot
0: desmarca...
1: Tot el mundo te cobra por goles. Sí, clar, sí, todo el mundo sí, te cobra por goles.
0: Jo crec que Flick aposta per ell, perquè pues, igual que hagués apostat per Gordon, perquè pressiona, perquè corre, perquè fa desmarcatges, però és impensable el que està fent.
2: Sí, no? La veritat és que sí. Jo crec que segur que... Vull dir, hi ha molts factors, però per mi el que més pesa, jo trobo que és un noi que és la mentalitat. És un noi que... va venir de molt avall, o sigui, realment ell a Brasil és d'aquests que realment ve de faveles dures, ell ho ha explicat en diverses ocasions, que no està gaire en clubs de formació i que puja molt, molt tard. Se li nota molt la fam que té de menjar-se el món, sempre ha sigut així. Quan no li sortien bé les coses d'extrem, en recordeu-vos les emprenyades que li agafava, donava cops a tot arreu i s'enfadava, i no tan amb l'entrenador, sinó que amb ell també, té una fam enorme. I alhora jo crec que ha agraït molt la confiança. Jo crec que des del primer moment el Barça era molt gran, jugava d'extrem i amb ell a l'extrem dret no li anava, era una posició que no tenia aquest dribbling, més enllà de que li confiés més o menys a Xavi, escolta, amb ell no li sortia i ho veia tothom, i ho veia al Camp Nou i el rum-rum i tot allò, jo crec que amb ell li pesava molt. Han vingut aquí grans jugadors, és que no és Rafinha, han vingut Luis Suárez i ha dit que aquí que els primers dies se sentia dolent.
0: Li va costar molt fer gol, clar, recordeu que no marcava. Se sentia
2: cohibit de dir, hòstia, noi, aquí sóc dolent. Doncs jo crec que Rafinha, una mica, suposo que li devia passar una cosa així. Ell ha anat creixent, Xavi ja li troba un espai a l'esquerra, en Flick, evidentment, se sent lliure, comença a volar, però segueix sent un jugador imprecís. Marca molts gols, però era imprecís, feia imprecisions, molts controls fallats, moltes passades que no tocaven, moviments que no tocaven, però ell ha anat encaixant, ha anat confiant, i ha anat encaixant en aquest equip, i ara, clar, té un jugador, per exemple, que amb la Minya Mal s'entén sense mirar-se pràcticament, això jo crec que l'ajuda molt, i no sé, ha anat pujant amb aquesta confiança i es sent tot poderós. La veritat és que li surt tot bé i a mi em sembla al·lucinant, perquè des del principi havíem vist que tenia molt bon xut. Des del principi sempre havia tingut un colpeig excel·lent i que tenia més gol que joc moltes vegades. Però és que ara està fent jugades de molta qualitat i a més pensades
0: i moviments,
2: o sigui,
0: moviments.
2: El primer gol de l'altre dia és que el retall ja el vol fer i ja el té pensat i enganya el rival d'aquella manera, o sigui, no és
5: Ronaldo,
2: només intuïció
5: és
2: que sí, sí.
0: Però el de cap atacar la pilota com faria Haaland o qualsevol davant de centre, vull dir.
2: Sí, no,
1: i a més, Marc, ho deies tu, es creu la centrada de Lamine, que no és fàcil en aquell moment, que la va buscar, ho dic per l'entesa que tu,
2: això és la connexió, que això de vegades els jugadors no els hi valorem prou i els critiquem molt de vegades quan arriba, etc, i diem aquest és dolent o aquest és bo, i que haver jugat tant temps ja amb Lamine Yamal sempre se n'ha entès, i ara cada vegada com més juguin més s'entendran, i ja ell ja va córrer abans de que Lamine li tiri, perquè sap que Lamine li tirarà allà.
0: Esteu d'acord amb mi que hi ha un punt de sort, és evident, hi ha un punt d'aposta de Flick, vull dir, el punt de sort es minimitza quan Flick diu no, crec en tu, no? I després hi ha un punt de maduració futbolística d'ell que ara explicaves, i per mi del joc col·lectiu del Barça, vull dir, si no tingués els companys que té al voltant, home, que li foten les assistències que li foten, no veuríem aquest rendiment.
2: Clar,
0: tot aquest còctel fa que estem veient una cosa inexplicable.
5: I després hi ha un altre tema per afegir al còctel que també se suma o reforça el que diu de la mentalitat al Marc, que és que com que la temporada passada li va deixar aquest pòsit que li crema tant per dins, és que encara la fama aquesta que deies, encara creix més, perquè té molta necessitat de reivindicar-se i de treure's l'espineta de la temporada passada, perquè si te'n recordes, Aleix, només entra per la porta que el saludem i li recordàvem l'entrevista que li havien fet el 2024, sí, te acuerdas que te entrevistamos tal, no sé què, i diu, sí, fue la temporada buena, perquè per ell la primera de Flick és la temporada bona, i la passada a ell li pesa molt per la part negativa d'haver-se perdut els partits més importants i no haver sigut clau per l'equip quan l'equip més el necessitava.
2: És que a més no ho va ser aquí i no ho va ser en Brasil, que tampoc, això, aquesta la porta clavada, però segur, que, perquè és el seu mundial, o sigui, si tenia un mundial, era aquest.
0: A l'entrevista li dic...
2: Per una lesió un altre cop.
0: La gent diu que la Lamine Yamal no ha de guanyar la pilota d'or perquè tot i ser campió del món no va fer un bon mundial, i Rafinha es va respondre a l'entrevista, sí. Diu, el mundial buen, malo lo hice yo, que jugué un partido y me lesioné otra vez.
2: És que aquesta la porta molt clavada.
5: Sí, segur.
13: La temporada passada va rebre molt, eh?
0: Va rebre per això de França. Sí, per això de
13: jo
0: França.
13: El vaig criticar.
0: Amb raó. I ara sí. Va ser un salt. Bueno, no sé
13: si estava encertat o no. És veritat que aquell sprint jugant aquell partit de Brasil a Estats Units...
3: Bueno, que això em va semblar... Vaig
5: escoltar sí, la tradició.
0: Diu que no va ser.
3: Diu que no, és, llavors vol dir que ja està relacionat
5: amb l'esprint.
13: Però també és una mica estrany que si és en un salt anterior, perquè diria que la primera part acaba amb aquell sprint, sí, això, més o menys. Sí,
3: sí. On vas esprintar si t'has fet la lesió
13: abans? Si ja notes alguna cosa, no et casquis aquell sprint.
3: Pensar, sí.
13: Això és el primer. I segon, si era pel salt, has tingut temps per dir-ho. Que està molt bé que ho digui RAC1, però si va passar quan el març, t'has d'esperar el setembre...
3: Ho hauria pogut aclarir de qualsevol cosa.
13: Si avui, escolta, senyors, o ho fas córrer a nivell del club, escolta, expliqueu-li que no, que era en un salt, que no era l'esprint. El món de la comunicació a vegades serveix per explicar coses i la gent que ho entengui...
3: Però ara més greu en el moment explicar.
13: La majoria en un error, en una errada...
2: Però perdona, perquè potser perdo alguna cosa, perquè no recordo ni l'esprint ni el salt, però quina culpa té ell, tant d'esprintar com de saltar? Vull dir, no,
13: que era un amistós.
2: Sí, però jugant a futbol, saltes i esprintes, no?
13: Sí, però si tu notes que tens alguna cosa en un salt anterior, potser no vas a aquell esprint.
1: Però el favor d'esprint és just abans del descans.
0: Fa 3 esprints al 45. Al minut 45 fa 3 esprints de pressió.
2: Ah, però quan es fa amb el Barça l'aplaudim i quan el fa amb Brasil...
3: No.
0: Era un amistós.
3: No estem criticant com vagi en Barça-Madrid. Estem dient que ell reconeix a l'entrevista que no s'ho fa en l'esprint. És a dir, el que ve dir és que quan esprinta ja està lesionat.
2: Perquè si s'ho hagués fet amb l'esprint, quin problema hi havia que s'ho hagués fet amb l'esprint?
3: No.
0: Però és que venint de les lesions que venien i abans d'afrontar les quarts de final de la Champions, dosifica't en un amistós.
5: No es va dosificar.
0: La crítica dosifica't en un any de Mundial.
13: La crítica contra l'Atlético de Madrid.
0: I un any de Mundial. Dosifica't perquè vens de tres recaigudes.
3: Abans de l'any passat, que el Barça perd 2-1, encara al Madrid amb Xavi Alonso, el dia de la substitució de Vinícius, durant aquella setmana recau dos cops, Rafinha.
5: Abans de jugar contra el Girona i abans de jugar contra el Madrid.
3: Recau dos cops. No, ve d'una temporada difícil, Marc. Ve d'una temporada difícil. I la crítica que es va fer quan van a jugar al bolo en Brasil és que vas a jugar un bolo amb una selecció molt important com Brasil, on ja saps que seràs titular al Mundial, en una situació, sent un amistós, en què t'estaves jugant la part final de la temporada amb el Barça. No, i ell desapareix del tram final de la temporada del Barça, tant de la Champions com de la Lliga. Jo crec que hi havia raons per ser crític. M'entens? Aquesta va ser la crítica que se li va fer Rafinha. Evidentment que si vas a jugar un amistós et pots lesionar fent un sprint com et pots lesionar jugant amb el Barça. Però el factor diferencial que jo sento a l'entrevista és que ell diu que no es lesiona en l'esprint, que es lesiona amb un salt previ. Per tant, si tu lesiones amb un salt previ, com vas a fer l'esprint a l'últim minut?
13: No, perquè pot anar a més la lesió. Pot ser més greu, pot fer-te més mal. Sí. No? Però en tot cas, jo crec que ell el que té a dintre és això que deia la Marta, que és que ell és un capità, ara capità número 1, però ja ho era davant de Flick. Ja era un pes pesat de la plantilla. I jo crec que ell se sent en deute perquè... I ningú té culpa de lesionar-se, però jo crec que es lesiona abans de jugar al Bernabéu per l'ànsia que té de retallar terminis, d'ajudar l'equip...
3: Sí, això no li dic jo que es lesioni, que ho ha recaigut dos cops.
13: I potser ha de tenir més cap de dir, escolta, amb 28 anys, perquè no és un juvenil. Ell té ara... 29. Té 29.
5: Em farà 30 al desembre.
13: Clar, llavors, de dir, escolta, potser no cal tenir tanta ànsia, intentar anar a tope...
3: Ell recau per la il·lusió que té d'ajudar l'equip.
13: Clar, és una carrera de fons, no? I però jo crec que això ho té a dintre. I ara té a sobre aquesta responsabilitat i el que jo crec que és un jugador... A mi personalment a l'inici no m'entrava per l'ull. Jo ho he de dir, no passa res.
5: No,
0: molts vale. El volien vendre el 2024.
13: És més, crec que el Barça va fitxar Ferran Torres l'hivern anterior, tenia Dembélé, que el van renovar, i fitxen a Rafinha. I dius, home, potser hi ha altres posicions i no cal tenir tres extrems drets. Que després Dembélé podia canviar de banda i Rafinha podia canviar de banda o Ferran va ser reubicat de davant de centre.
5: No era un fitxatge prioritari per Xavi en aquell moment.
13: Com a mínim no ho semblava.
5: I li desquadrava el fair play.
13: Clar, de moment no, en aquell moment no ho semblava si es quedava Dembélé com es va quedar. Perquè hi havia el ronron de si marxava Dembélé. Es va quedar Dembélé i es va fitxar Rafinha. Gràcies a Déu que el van fitxar. Perquè és veritat que al final ha estat un fitxatge diferencial i jo crec que és un futbolista que ha crescut moltíssim perquè té moltes ganes de guanyar coses i que és

0: estimat pel Xavi, pel Flick, però que ell també ha posat molt del seu, bueno, de la seva part, i que ara en Flick ha trobat com una mena de pare esportiu i futbolístic, i crec que té la sensació de que la temporada passada no és que li fallés, però que li podia haver donat més.
1: Mm. Bé, és que, comença a jugar... i també ho diu, perdona, David, sí, també ho diu a l'entrevista Rafinha, que quan li dona el braçal de capità a Hansi Flick, el missatge que li diu
0: és... Flick,
1: ho tria ell, Flick, però li diu et necessitaré molt aquesta temporada, cuida't molt, et dono el braçal de capità, però perquè et necessito sempre al camp. Mm. I això ens ho explica.
2: Que li dona superpoders, diu, el braçal de capità.
1: Que li dona com aquesta sensació de donar-li el superpoder, però que és una confiança de Hansi Flick.
0: Tècnicament jo crec que també ha evolucionat, perquè el que fa el dia del Feyenoord...
3: I el que fa a Sevilla.
0: I el que fa a Sevilla, això no ho fa un jugador que no té tècnica, eh? Ara, no sé si és que la tenia de sèrie i no l'havia... allò
2: polit
0: molt,
2: una cosa,
0: o que
3: la confiança et fa fer coses,
0: o que
3: ja
0: no la tenia, i aquí ara amb el braçal aquest i la confiança de Flick ja li surt tot.
2: Perdona, té la paraula Bernabéu, que em poliran a mi si no fem la publi. De seguida, David Bernabéu parlant de Rafinha. Yes.
4: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser. Un món més verd és possible amb Verdmón. Som professionals de la retirada d'amiant a tot Catalunya. Fa 12 anys que eliminem amiant amb responsabilitat per transformar els teus espais i garantir-te un entorn millor. Amb experiència, dedicació i un compromís constant amb l'excel·lència, som aquí per ajudar-te. Més info a verdmón.com.
5: El 29 de novembre l'Allianz Jean Buen arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
6: Amb Renault Capture EcoGE, el GLP de Renault, els motius per comprar un cotxe han canviat. Fins a un 50% de descompte en combustible, fins a 1.300 quilòmetres d'autonomia. També disponible amb motorització full hybrid i tech i gasolina. Fabricat aquí, en cicles urbans amb el dipòsit ple segons WLTP. Més informació a Renault.es.
7: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
8: RAC 5, 4,
9: 3, 2,
8: 1... El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
10: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
8: Us hi esperem.
11: Mira, ja ve, recta final.
12: Mare de Déu.
8: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
13: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
14: Un autèntic bochorno.
10: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
8: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
10: Amb la col·laboració de Frit Ravi, Grup de Palol, Coca-Cola i Vicenç Esport.
8: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
4: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.

0: Bàsicament dos quarts d'una de la matinada, ara de seguida la veu de David Bernabéu parlant de Rafinha, però us ho parla primer del Nissan Qashqai amb 9 e-power, eh? És 9 e-power el que té ara. 205 cavalls, només 4,3 litres de consum als 100 quilòmetres, tot i que són impossible, no ho és. Així és el Nissan Qashqai amb 9 e-power. Amb aquest Nissan Qashqai gaudiràs de més potència i menys aturades. Aquest setembre descobreix-lo al teu concessionari o, si no, a nissan.es. Nissan Qashqai amb 9 e-power. Gaudeix més i atura't menys. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
1: Què vols que et digui de Rafinha?
0: No sé, una cosa.
2: Ara vindrà el Broc.
0: Mira, ara vindrà...
2: Que segueixin enviant hate de Twitter.
0: Ara farem el contrast. Ara vindrà el Broc a parlar d'un bluff. Ja estem parlant de Rafinha i ara vindrà el Broc a parlar d'un bluff.
2: Sí, sí. No, la veritat és que, aviam, encara que la gent sap que jo vaig ser molt crític amb Rafinha els dos primers anys, jo vaig... Ho vaig fer a Twitter.
0: Però ho vam ser tots.
2: Però hi ha molta gent.

0: Tots l'haguessin venut a Rafinha, o no? Tots pensàvem que no, sí. Tots pensàvem que no encaixava.
1: No és el, tu ara el veus amb molt sobrat tècnicament, però clar, una cosa és ser extrem i una altra cosa és jugar amb més espai. Quan tu és extrem, a cama canviada, a la dreta, tenint la línia de banda que et marca el terreny, és que has de ser molt bo. Per això la Minyamal en 4 dies se'l va polint aquella zona. I és allà quan comença la història de Rafinha, o sigui, la història de la reconversió de Rafinha. La història de la reconversió de Rafinha comença en Xavi. En un context més dolent aquella temporada, perquè l'equip no funcionava, però vull recordar que és el jugador sense cap mena de dubte a l'eliminatòria contra el Paris Saint-Germain, és el millor futbolista del Barça jugant en aquella sí. posició. Li recordo un partit contra el Getafe que el Barça guanya 4-0.
0: Fa un golaç al Parc dels Prínceps, Rafinha de voler molt xulo.
1: Fot un golaç, crec que marca el gol també de la tornada abans de l'expulsió d'Araujo. És a dir, és el jugador de l'eliminatòria, el Barça hagués sigut el jugador de l'eliminatòria si el Barça passa aquella ronda, no? I després és veritat que arriba Hansi Flick i en un context ja molt millor, en el sentit de que bueno, no hem descobrir la feina a l'entrada del Barça, li dona molta confiança. Jo crec, aviam, que pugui mantenir aquest nivell, jo considero que és difícil. O sigui, estem parlant de que en 7 jornades a la Lliga ha fet 3 doblets i 2 hat-tricks. Vull dir, això...
0: Més que Messi.
1: Jo crec que continuo pensant que és molt difícil de suportar. No m'atreixo a dir que impossible, perquè clar, si el Barça manté aquest nivell també col·lectiu, jo crec que a mi l'ajudarà a mantenir aquests números, no? Però tard o d'hora potser trobo una època de sequera. El que és evident és que veient els moviments que fa, o sigui, ja han passat el dol de la situació circumstancial de provar amb un davant de centre. O sigui, jo crec que serà el nou del Barça ja tota la temporada, segur. O sigui que ningú el mou d'aquí i crec que al final, mira, a mi que m'encantava i m'encanta Julián, al final això servirà també per donar bola a jugadors com Gordon, ja deia a mi, perquè si hagués vingut Julián i Rafinha jugués del que era abans Rafinha, doncs probablement aquest compte de fades que estem vivint amb Adeyemi i Gordon no el viuríem, perquè haguéssim tingut menys minuts, haguéssim tingut menys protagonisme i segurament menys rendiment.
0: Escolta, si no,
1: o sigui,
0: juga,
1: mira, a vegades...
0: si no juga Rafinha, David, Gabriel Jesús no va fer malament els minuts que ha tingut.
1: Perdona, m'ha encantat.
0: Sí,
1: m'ha encantat.
2: Les estones que ha jugat ho ha fet força bé.
1: Sí. I crec que tard o d'hora li haurà de donar alguna titularitat.
0: Té moviments de nou, té aquesta facilitat.
1: I gols de molta qualitat.
3: Té ofici, té qualitat i entén perfectament i jo crec que encaixarà molt bé perquè justament és el tipus de davanter que buscava el Barça. El tema de Rafinha jo crec que és una lliçó per tots una mica. Els jugadors no és que siguin més bons o més dolents, sinó que necessiten uns contextos, tenen uns contextos adequats o no. Tots els entrenadors, tots els clubs són molt bons, s'ho estudien molt, i si no, expliquen per què la meitat dels fitxatges que fan no funcionen. No sé si, o sigui, el millor és Monchi, Chiqui, és igual, el millor director esportiu que vulguis, fins i tot Deco, si li poses a mirar, a fes una anàlisi, i al final hi haurà la meitat dels futbolistes que no li acabaran funcionant. Perquè tots necessiten un context, necessiten una situació, un ordre, un al voltant, la seva mentalitat, la confiança, si els ajuda, no els ajuda, els companys, els hi passen, els rivals, no sé, són moltes, moltes coses les que acaben.
1: Tu li treus a Lamin, igual ja no rendeix igual. Tu li treus a Lamin a Rafinha, li treus a Lamin, igual ja no rendeix igual perquè ja no troba tants espais, perquè ja no tens un jugador que treballi tants rivals.
3: Sí que és veritat que quan, per exemple, Rafinha els 2 primers anys no se'n sortia, dèiem que era un paquet, dius, no, jo això sempre he estat molt en contra, un paquet no és. O sigui, un jugador que arriba al Barça no és mai un paquet, mai. Tots els jugadors dels equips d'elit i de primera divisió són molt bons. No, són molt bons, simplement...
2: Douglas, potser. Douglas Pereira.
4: Víctor Roque.
3: Hi haurà algun... Sí,
2: però Víctor Roque encara crec que pot ser alguna
3: cosa. El Víctor Roque, que aquí t'arriba i que és un paquet perquè no encaixa, perquè aquí l'entrenador no el vol, perquè no saben el que juga, perquè és molt jove, tal. El camp se li tira a sobre. El Víctor Roque el posa en un altre context i és un jugador perfectament vàlid. És que és un jugador que potser miraries un altre equip i t'agradaria, però és que i el Rafinha passa, el posàvem d'extrem dret i l'haguéssim seguit posant d'extrem dret i s'hagués seguit encallant.
0: Escolta, mira, perdoneu, és que tenim un document d'última hora. Ha parlat Luis de la Fuente, renovat avui oficialment fins
2: de la gente,
0: sí. Renovat fins al 2032 com a seleccionador espanyol. A partir de demà ja s'incorporen tots els internacionals espanyols, n'hi ha molts del Barça, 7 internacionals espanyols del Barça. I ha parlat a la COPE aquesta nit sobre Lamine Yamal. Ha dit això al seleccionador espanyol.
5: Hay que ver en qué tono lo dice.
4: Yo creo que él es muy respetuoso también con Mbappé, sabe que es otro grandísimo futbolista y a mí me parece bien que se valoren ellos. Yo creo que en el tono que lo dice de en plan, no creo que lo diga con esa rotundidad de decir yo soy el mejor del mundo, no lo creo así. Yo creo que lo dice un poco en plan de divertido, en plan, bueno, de jugón.
0: Bé, ha defensat, doncs, les declaracions de la mina Universo Valdano. Jo estic bastant... Amb...
5: Mira, t'he de dir
0: que no serveixi de precedent. Estic bastant amb De La Fuente.
2: Què ha de fer Luis De La Fuente?
0: A mi m'agrada el Tom, que va dir.
3: A mi m'agrada molt l'entrevista.
2: Luis De La Fuente... Jo tinc una cosa. Luis De La Fuente diu el que ha de dir. Però la Min va dir el que va dir.
3: Sí.
0: No va dir que mentida, no? Els dos jugadors
2: és la seva opinió.
0: Més equilibrants del món,
2: sí,
0: són els dos.
2: Però diré una cosa.
0: I va fer millor temporada la Min.
2: A mi que jo que fins i tot he entès que després de fer una roda de premsa modèlica en comparació amb la de Mbappé, he entès que es fiqués en la roda de l'autopromoció, perquè, clar, tu fas la teva roda de premsa modèlica i Mbappé continua venent-se
3: bueno,
2: i fent entrevistes.
3: Si no...
2: Clar, i Harry Kane també es ven. I Leo Messi l'està molta gent d'Argentina dient que s'ho mereix ell. ¿Vale? Jo crec que algú li diu pavila, que si no aquí ens quedem enrere. Però sí que crec que dir los que entendemos de fútbol sabemos que los mejores del mundo somos Mbappé y yo, està bé, però crec que té un to una mica pretensiós.
3: Sí, que si Harry Kane ho sent...
2: Per tenir 19 anys.
3: Em vas dir això.
2: És a dir,
3: això sí.
2: O sigui, no et vull dir que no sigui veritat, però que ho digui ell, i amb aquest to...
3: Però sí que, sí, sincerament...
2: Mira, mira que he fet el gir i per defensar-lo.
0: Ho diu amb por, ho diu amb la boca. Bueno, no quiero... Bueno, pero...
6: A veure,
0: bueno,
6: Alex.
0: Escolta'm.
2: Tota l'entrevista, Alex.
0: Escolta'm, va en el caràcter d'aquesta generació jove.
3: Va en el caràcter.
6: I va en el seu caràcter. La Min és així.
0: A mi m'agrada que ho digui.
6: És atreviment al camp i fora del camp. I li comprem el pack sencer, no passa res.
0: A mi m'agrada que digui... No que digui, los demás son unos paquetes y yo soy el mejor.
3: A mi el que em va agradar més...
0: Creo que somos los mejores del mundo y yo lo he hecho mejor.
3: El que em va agradar d'escoltar l'entrevista sencera és que diu, vale, sóc el millor, però és que tinc unes ganes de seguir sent el millor, sí, que m'ho seguiré currant cada dia per ser el millor, perquè sé que no m'ho regalaran, que no és un do diví que tinc, que alguns s'ho han cregut. Algunes grans estrelles s'han cregut que era tot això un do diví.
2: No,
3: i quan... ell és com, jo dic el do, però
6: a
3: jo
6: m'ho sé. A mi m'agrada la maduresa aquesta.
7: I quan ell diu, mira, una de les coses que més en discuteixen és l'ambició que pugui tenir jo de cara al futur per continuar sent el millor. Doncs ja et puc dir que jo considero que encara haig de fer moltes coses al món del futbol i pel fet de que guanyi 3 Champions o més Mundials o més Lligues i tal, no em cansaré mai de guanyar i seguiré perquè vull passar la història del futbol. Jo crec que aquest és el gran missatge amb el que s'han de quedar els seguidors del Barça, perquè és veritat que sobre Lamin, home, potser no hem fet molts debats sobre aquesta qüestió a nivell públic,
6: però hi ha la
7: però
6: por aquesta
7: privat,
6: de, ui,
7: aquest
6: és
7: rum
6: que si ho guanya
7: dir,
6: tot amb 19 o 20 anys, què?
7: Hi ha gent que diu bueno, aquest tio ja ho veurem perquè igual l'hem de vendre amb 22-23. Yeah. Perquè es cansarà de guanyar i...
2: Jo crec que és un jugador brutal i per l'edat que té,
7: però
2: encara més brutal, perquè no és normal tenir aquesta maduresa ni al camp ni en les declaracions...
6: Amb 19 anys.
2: Però és que les tenia amb 17, perquè jo he parlat amb ella amb 17 i també les tenia. Ara, té coses que jo crec que algú li ha de fer veure. O sigui, el camp del Sevilla, el gest que fa cap a l'afició. Però si el dolent de la pel·lícula de tots els camps d'Espanya... i d'Europa, potser, és Vinícius. Si aquest paper ja està otorgat...
7: Però escolta'm una cosa, però Messi el dia que guanya aquella Supercopa, l'últim minut li fa així a Mourinho, i li respon, vull dir, això és futbol. No és el mateix
2: que Vinícius. Nano, si et pots picar, però si el cacau fatal és l'altre.
3: Tant de bo que li estiguin
2: esclant, seria tu a jugar i a lo teu, que ets boníssim.
7: Està a molta distància.
3: Sí.
7: El que passa que també estan pendents de la Minya Mal per trobar-li qualsevol gestet per posar-lo a l'alçada de l'altre.
2: Tu coneixes l'altaveu
7: mediàtica. Perquè hi ha ganes.
2: Però coneixes l'altaveu mediàtica i a l'altra banda.
7: Sí, clar. Bueno, t'ho estic dient, que busquen qualsevol gestet que faci la Min, que algun gestet haurà de fer, perquè no serà, com ell va dir, no seré nunca ni Pedri ni Iniesta. A mi no me querrà tot el mundo, sinó me querran el 50%, me diran l'altre 50%, i li troben algun gestet per dir veus, si esto lo hace Vinicius lo están ahorcando a les 6 de la madrugada.
0: Ja en seguirem parlant d'això, que ara anem a coses molt més divertides. Marta, recorda'ns només quants jugadors marxen del Barça marxa en aquesta durada?
6: Marxen 17 jugadors, només en queden 10 a Barcelona, els 4 lesionats entre ells, i recordar que aquesta setmana l'equip només ha fet festa avui i s'entrena de dimarts a divendres. Això sí, la setmana que ve, del 28 de setembre al 4 d'octubre, l'equip fa minivacances i torna als entrenaments el 5 d'octubre. Bé, aquests 4 gats que es queden.
5: Bons dies.
0: Bons dies, ja ens aniríem. Sí. Alguns podríem fer igual que el Barça. Minivacances del 28 al 4, m'ho aniria de
6: luxe. Posem unes reposicions aquí de els millors moments del Tudiré.
5: Ja ho estàs movent. Especial 50
6: anys. Especial 50 anys.
2: No, aquí, si és canteu,
0: no, no, jo treballaré. Ja. Jo treballaré com un Pepe aquí, ja, aquí estarem. Ja, sí, sí. Bé, hem parlat de Rafinha, de Lamine i... David Broch, què tal? Bona nit.
5: Bona nit. És que clar, o sigui, venir de Lamine i ara parlar d'aquest senyor...
0: Ja veuràs, ja.
5: No sé si...

0: Pel broc gros.
1: Una nova edició de Pel broc gros amb el David Broc per parlar dels bluffs.
2: He de dir que no és un mal jugador, eh?
1: No?
2: Estem parlant d'Arda Turan.
1: Ah, avui, avui Arda Turan.
2: És a dir...
3: Per cert, que no s'ha parlat prou del tema, però crec que el nom de la secció està molt ben trobat.
1: Sí, sí, no, és dels Saperes.
2: Sí, sí.
3: No s'ha dit mai en aquest espai. No, no, jo crec que
1: pel broc gros...
2: De fet, se'm va consultar si em semblava bé i al segon vaig accedir.
1: Sí, això és la frase feta pel poc gros i li posem broc perquè ja és de David Broc.
4: I aquesta és l'explicació de l'Aleix, que sempre ha d'acompanyar qualsevol...
2: No, fas bé, fas bé. No havia caigut, eh?
1: Hi ha gent que...
4: Hi ha d'haver-hi aclariments.
1: Hi ha gent que haurà dit...
4: Subtítols. Subtítols per ells.
2: Us heu equivocat, us heu equivocat.
1: Hi ha gent que haurà pensat, no, no, és pel Boc gros. No, no, sí, ja ho sabem, però l'hem posat pel Broc, perquè ella es diu David Broc.
2: O sigui, nosaltres som curts, però no tant.
3: No havia caigut.
1: Clar, clar, és tal qual.
2: Tenim un punt, però...
3: Mira, jo faig com... Suposo que tu també ho fas, que quan poses les sèries, jo li poso també els subtítols.
1: Per si de cas. Sí. Clar, és important, sí, sí, sí.
3: Sí, sí, sí.
1: Doncs això, venim de Figo, Emmanuel Petit, i avui el perfil d'Arda Turan.
4: El llença canallera.
2: Sí. Jo sé que en Petit vam deixar el llistó massa
1: molt
2: alt.
1: Alt.
2: No el superarem, no el superarem. Alt, vam deixar allà, sí, perquè va. Era el segon dia, i vam dir, aquí deixem.
5: Però porto l'ordinador avui també. Vull dir
2: no,
5: que...
2: ara portaré sempre, eh? Perquè el dia de Figo jo vaig venir una mica com Figo no necessitava cap tipus de suport.
1: Anava sol.
2: S'ho feia sol. I aleshores, Arda Turan és un tio que era bo. O sigui, no era un mal fitxatge com a idea. Després va fracassar estrepitosament i forma part de la història negra del Barça. Però quan arriba, ve de l'Atlètic de Madrid, que ve de fer bones temporades. I aquí, que tenim el Marc i el Bernabéu, que segurament hi ha el Polo, es va dir que Luis Enrique el va demanar expressament.
4: Sí, no? Sí, sí, el va demanar expressament.
6: Fins al punt que...
7: A ell i a l'Eix Vidal. Fins al punt de gestora.
6: Fins al punt de que...
2: Sí, fitxa la gestora.
6: Ramon Adell, el president de la gestora, ha de fer el pas per fitxar-lo.
7: Que hi havia el debat de si havia...
6: Perquè Luis Enrique l'apretava.
2: Sí, però és important assenyalar que és Luis Enrique que insisteix molt... fins i tot fins, bueno, es deia fins a un punt obsessiu, que vull aquest tio, perquè creia que la idea del seu joc amb Arda Turan aniria bé.
5: És veritat que ara, vist amb una mica de perspectiva, dius, no encaixa. No encaixa amb
2: l'Ustria. A priori no ho sembla, no? Però ell arriba 40 quilos, 41 quilos en aquell moment, que és una pasta,
6: sí.
2: Juga 55 partits, que diguéssim que és poc bagatge, perquè sí que la primera temporada ell està 6 mesos que no juga, no pot jugar.
6: Jo crec que això és decisió.
1: Per la sanció FIFA, no?
2: Sí, la sanció FIFA, aleshores, això marca decisió molt, perquè ell debuta al gener, amb la temporada ja allò com molt arrencada.
4: Amb Aleix Vidal.
2: Sí, amb Aleix Vidal, i no juga malament, arriba a fer algun hat-trick, etcètera, però no...
1: Ah, sí?
2: Sí, sí, sí.
1: No recordo això, mal.
2: Però és un tio que ja havia deixat senyals prèvies... de que tu no podies anar a buscar aquest senyor.
1: A veure.
2: I aleshores...
1: Què has trobat, remenant?
5: Quins senyals?
2: Sí. El primer de tot és un clàssic, és un hit, és un himne, és una obra mestra, que és quan ell llença, encara amb l'Atlètic de Madrid, llença una bota a un àrbitre assistent, que ja seria un motiu... O sigui, jo vaig a una ràdio a que em contractin i al meu currículum figura això i no em contractes.
1: No, segurament no.
2: Segurament no. I aleshores, així ho recordava en el seu moment, la narració dels partits. Tothom estava flipant, clar.
8: La bota, la ha tirado la bota.
9: Esa protesta está recogiendo la espinillera, le va a mostrar la cartulina de Arda Turan.
8: La bota, la ha tirado la bota.
10: Es que no se va a quedar ni siquiera con 10 el Atlético de Madrid.
11: Vamos a ver la acción repetida. Ahí está. Y la bota, ¿no?
2: Clar, això és un
7: símptoma. No, és que no s'ho creia,
1: eh?
2: Carlos Martínez està flipant, no? I aleshores, això és un motiu ja per tu. A més, això va ser el 2015, és a dir, que és poc abans.
1: Perdona, va ser en un Atlético-Barça.
2: Sí, a la Copa. A quarts de final, sí, la tornada.
1: I ell, sent jugador de l'Atlético, tira una bota a l'assistent.
2: Sí, sí, perquè es cabreja i li agafa un d'aquests rampells.
1: El Calderón era encara, això, el 2015.
6: Sí, el Calderón.
2: I hi havia un altre antecedent, per mi pitjor, per mi encara més clar de que no s'havia de fitxar, que és quan ell decideix anar a La Voz de Turquia.
1: Programa La Voz?
2: La Voz és aquest programa que surten cantants i aleshores hi ha un jurat que està a l'esquena i escoltant el cantant decideixen
1: si passa o no.
2: I aleshores, amb una gala d'aquestes de La Voz, apareix Arda Turan. No. Amb aquest to de veu tan sensual.
1: A veure...

0: És ell.
1: Sí, que ho és.
0: És ell amb una gala de cap d'any que decideix, perquè aquí tu ja veus...
2: Però va disfressat o alguna
0: cosa? No, no, és ell, que surt cantant. El jurat es reconeix al moment, no sé si hi ha condicional, perquè algun guionista l'havia dit, escolteu, gireu-vos, feu-li el favor a aquest senyor, perquè està fent veure que està cantant. Però tu ja veus això, i tu ja has de tenir un input de que aquest tio no carrega bé.
3: No rega bé, no.
4: Escolteu-lo bé, escolteu-lo bé.
2: Els informes dels scoutings.
3: No van valorar els cons.
0: A més, aquest to de veu és de nits llargues, saps?
3: Sí, sí.
0: De whisky.
3: De Ducado, sí, de whisky.
0: De whisky fort.
4: És casalla, casalla. Sí.
3: Perdona un moment, m'he posat el vídeo de la bota. És molt més impactant del que recordava.
0: Busqueu-lo, està a YouTube.
3: Sí, sí. El Barça està guanyant 2-3 al Calderón al minut 46 o 47, vull dir, a l'inici de la segona part.
0: És una eliminatòria que remunta el Barça, acaba guanyant 2-3 i ell té un moment de...
3: No, perquè Alves, en una lluita per la pilota, li trepitja i li treu la bota i ell s'emprenya com dient-li a l'assistent que no has vist que m'ha trepitjat i m'ha tret la bota i la seva reacció és llançar-li però a 10 o 15 metres, i perquè l'assistent s'ajup, si no, li fot la bota pel cap.
5: I et diré una cosa que potser és una il·luminació meva, però no sé si té un component cultural llançar una sabata.
0: Això és molt, era molt de les mestresses de casa de fa molts anys, quan el nen es portava malament.
3: Espardenya.
0: Jo vaig ser... No?
3: Increpat,
0: atacat per la meva mare.
4: Sí,
2: però ell no ho diu a nivell cultural, domèstic, nostre.
5: No, dic el Monara.
2: Si no, el Monara.
0: Ah, el Monara. Sí. Ostres, no. Perquè
2: estàs recordant el tema David Fernández.
5: David Fernández, sí, i crec que, no sé si a Bush... Després de la
0: sí, a Bush li llencen una sabata.
5: En una roda de premsa li llencen una sabata.
0: És cert. I Norma Duval a Jimmy Jiménez Arnau.
2: Aquesta
0: és la primera.
2: Perquè els referents han anat com evolucionant.
0: Per mi, Norma Duval i Jimmy Jiménez Arnau són referents. I aleshores, en el programa de Luis de Olmo, mític de ràdio, ella li llença una sabata...
5: A saber què va dir ella, Jimmy Jiménez Arnau.
0: Jimmy Jiménez Arnau, que tenia la boca com una serp, aleshores li hauria de dir alguna bajanada, i aleshores ella li llença la...
3: Val. És que estic llegint que el món àrab tirar una sabata a algú és un dels pitjors insults i gestos de menyspreu possibles que hi ha.
5: Això dic que no sé si és que se me'n va al cap o és que li va fer
0: així. Però això no exhibeix, clar.
5: O simplement perquè li va agafar amb la bota a la mà.
3: No, el va voler rebentar perquè no havia vist la falta.
0: De fet, no l'expulsen, crec.
3: No, és groga.
0: És groga, clar.
3: És groga, sí.
0: Potser l'àrbitre va entendre que era un factor...
5: És permissiu.
0: Sí, exacte. Però aleshores el fitxem, i per mi hi ha un moment... O sigui, ara Turan és cert que no fa una gran campanya amb el Barça.
3: No canvia a la història del Barça ni del mig del camp del
0: Barça. Luis Enrique li dona oportunitats, això és cert, però hi ha un moment, que per mi és el moment clau d'Arda Turan, el que jo recordo, el que tinc més clavat a la memòria...
3: Sí, sé per on vas.
6: Tenim clar.
0: El tenim clar tots, no?
3: Sí. Anem a recordar-lo.
6: I no va ser un gol.
0: Recordem-lo.
3: Anem a recordar-lo.
7: Ha tocat la pilota, Marcelo la té a la frontal, l'entrada de Mascherano, Marcelo encara amb la pilota, el persegueix Arda, no facis falta aquí. Quina falta tan ridícula, és estúpida aquesta falta, perquè Marcelo...
3: Ja ho veia venir al Pou, en un clàssic.
7: I d'esquena a la porteria contrària.
6: Totalment.
7: No té cap sentit fer aquesta falta aquí. El jugador, per fer una jugada de perill, s'ha de girar i des de la banda fer una bona centrada un contra un. I ara, en canvi, és una falta lateral perillosíssima. El 44 de la segona.
0: Molt, molt.
7: La centrada de Modric, la rematada i el gol de Sergio Ramos.
0: Tu fixa la diferència entre el professional, Pou, que en el fons està pensant m'estic cagant a la seva família, i els que estàvem a casa, que efectivament ens van cagant. És la diferència entre
2: el que estava
0: a la cabina i els que estàvem a casa,
5: sí,
0: que aquell dia van matar a Turan.
3: 3 de desembre del 2016, en un clàssic al Camp Nou, que...
2: Rip Arda Turan.
0: Sí, perquè és un partit que el Barça, si guanya, es posa a 3 punts al Madrid, és la diferència amb la que va acabar la Lliga al final.
3: Va guanyar el Madrid per 3 punts.
0: I era un partit que potser... ens quedàvem igual, si empatàvem, que és el que va passar, que eren 6 punts.
3: El Barça guanya 1-0 i aquell gol és 1-1.
0: Canviava molt la cosa i canviava molt la percepció que tenia.
5: I ara faré de Mourinho. En aquella jugada li fan una falta a Mascherano, que li fan una traveta...
3: Prèvia.
5: I no pot perseguir a Ramos.
0: Sí, però jo...
3: A la falta, quan s'entren la falta, vols dir.
5: Quan s'entren la falta, el Mascherano va i algú el trava per sota, cau al terra i no pot...
3: Que era el tercer any.
0: Però és cert que Luis Enrique li acaba... Li retreu. Després...
3: Sí. Va acabar la seva pròpia tomba, no?
0: I ell allà acaba la seva pròpia tomba i, a més, també l'acaba al Casino de Barcelona. Ho dic perquè el Casino de Barcelona, sí. Si heu anat recentment, hi ha una estàtua dedicada...
3: I anava molt
0: i es deixava autèntiques fortunes. Això és el que es va dir en el seu moment. Ell ho va intentar desmentir, però jo, evidentment, m'ho crec.
1: No tens dubte, eh?
0: Hi ha informacions que no necessites proves, no? I que ell ho confirmi.
2: No, i això corrobores,
0: no?
2: Per cert,
3: això va ser el 2016. Estic llegint que ell va tancar la seva etapa al Barça el juny del 2020, perquè després va anar cedit,
0: sí,
3: tenia un sou que no podies fotre'l fora, sí, ningú el volia comprar.
2: Vull dir, el que vam allargar de Turan...
3: Vam allargar-lo 4 anys més.
0: Però ella a Barcelona deixa grans moments. Un és el tema del casino i un altre és com deixa la casa en la que està vivint.
2: Ui, sí.
0: Per mi és el millor d'Arda Turan. O sigui, jo per mi Arda Turan passa a ser personatge de culte per com deixa la casa d'Esplugues, una casa que valia 18 milions d'euros i que ja es tenia llogada
3: 18 per... 18 milions d'euros?
0: El preu és aquest i ella la tenia llogada per una pasta. Li llogaven, ell pagava un dinar d'alt per aquesta... Recordeu que ell venia amb un grup d'amics sempre.
5: Sí.
0: Perquè en aquella època es parlava molt dels tois, de Neymar, però no es parlava dels tois...
5: Jo els vaig veure de molt a prop perquè a mi va tocar cobrir l'arribada d'Arda Turan a Barcelona.
0: Hi era molta gent,
5: no? El típic dia que arriba i a l'endemà per passar reconeixement mèdic al matí, ser presentat, etc. I el vaig veure, o sigui, va arribar, el van posar en aquell moment, el van posar el Sofia, i recordo que la nit anaven a sopar.
0: Sí.
5: I em va tocar seguir-lo. I van anar a un lloc del centre de Barcelona, amb un carreló, on hi havia diversos restaurants, i clar, jo, pràcticament 15 metres, seguint-lo, un acord.
0: No, és que
3: era 15,
0: clar,
3: era 15, o sigui, un acord de casino de Barcelona.
0: Sí, clar, és que és el que et dic, o sigui, els tois ha passat a la història com el gran grup d'amics.
5: No eren tois, eren més guardaespatlles que tois.
0: I aquests eren més perillosos que tois.
5: Eren més guardaespatlles que tois.
0: Els tois eren nens, eren crios de...
3: 55 partits després, i uns anys després d'algunes sessions, deixa el Barça i un pis a Barcelona, a Esplugues.
0: Sí, que això mereix reportatges fins i tot a programes de televisió de cadenes privades, i que expliquen el que va passar.
8: 9 baños, un salón de 100 metros cuadrados, sala de cine, jardín, piscina. Es la espectacular mansión de Barcelona en la que se instala Arda Turán cuando viene a jugar en el Barça. El exfutbolista presumía en las redes sociales dándose un baño, jugando con sus amigos y celebrando cumpleaños. Pero 3 años después, su casero la encuentra convertida casi en una zona de guerra. Muebles rotos, paredes desconchadas, muros de piedra partidos y suciedad en cada rincón de la vivienda que no habían limpiado durante años. El exfutbolista...
5: O sigui, era el Camp del Rayo.
0: Era un cau de merda.
5: El Camp del Rayo.
2: Era guarrete.
0: I aquí no diuen dues coses que per mi són clau.
3: Quines són?
0: Que han passat, perquè això va anar a judici. Una és que utilitzaven les cortines a manera de gronxador sexual. És un detall interessant. Perquè resulta que el llogater...
1: Aquesta quan... dada és teva, eh?
0: No. Això està...
3: Documentat.
0: Això està documentat, explicat pel llogater, que quan arriba a la mansió... No sé com és la imatge, però ella es troba les cortines de la sala d'estar posades d'una manera que ella interpreta que allà s'havien fet pràctiques molt estranyes.
1: I hi ha gent que les fa servir com a tovalló, les cortines.
3: Per què sempre acabem?
0: Bueno, o les dues coses.
2: A moda de gronxador.
0: I que es veu que quan estàvem veient futbol i marcava l'equip rival, que hauria de ser el Besiktas, o estaríem veient el comandament de la tele, que es veu que valia 1.000 euros, jo no sé què feia aquest comandament, però això ho ha explicat el llogater, el llançaven a la piscina. I aleshores...
3: I l'havien de canviar.
0: I es veu que em van haver de canviar 5 o 6.
3: 1.000 euros.
0: Els amics, que era aquesta espècie d'exèrcit que portava ell, que estava tot el dia a casa seva, i que, a més, la dona... Hi ha un documental d'Arda Turan a Amazon Prime, boníssim, que l'ha fet ell, i es nota que l'ha fet ell per netejar una mica la seva imatge, però surt la seva dona parlant de que estava farta de que els seus amics anessin amb ell a totes bandes. I, de fet, els seus amics passen a la història perquè hi ha una imatge molt... l'última de Barcelona allà, que és aquell banc que hi ha als Jardinets de Gràcia.
3: Sí,
0: que es converteix en,
3: viral, no?
0: En un lloc de peregrinació de l'afició turca, perquè els seus amics sortien a fumar i aleshores se n'anaven allà. I ell, que no fumava, es quedava al restaurant i es quedava sol, i aleshores sortia i un dia surt, es fa una foto amb un banc que el podeu trobar, perquè encara hi és.
2: Sí.
3: És un banc que hi ha als Jardins de Gràcia i que els turcs venen a fer-se la foto amb la mateixa postura.
2: Sí, surt a Google Maps.
3: Sí.
0: Surt a Google Maps i aleshores hi ha pintades i tot d'Arda Turan, etc. I aquest és el per mi és el llegat. O sigui, és una cortina com a gronxador sexual.
2: I el banc de jardinets.
0: I és els estudis de diverses generacions dels propietaris del casino pagades gràcies a les seves nits, diguéssim, bastant... Es parlava de milions, eh?
3: T'he de dir que és el nou entrenador del Shakhtar Donetsk.
0: Sí, que juga contra
3: el
0: Madrid.
3: I juga contra el Madrid en l'última jornada de la Champions. Al gener hi ha un Shakhtar Donetsk Real Madrid a Londres.
0: No, compte que com a entrenador Ho està fent bé. És a dir, que ell una mica ha canviat el xip.
2: És que va anar a una discoteca, a més, amb una pistola, un revolver.
0: Sí, va haver un tiroteig,
2: una cosa estranya.
0: Això ja és a Turquia, que ell es baralla.
2: T'estava venint això al cap, no?
5: Aquesta estava... Perquè hi ha un vídeo on es veu que està allà en una taula i posa una pipa.
0: És que ell es baralla amb un cantant turc molt famós. I aleshores li trenca el nas. Ell, el cantant. Perquè el cantant li diu que s'estava lligant a la dona. Tot, jo m'ho crec tot. O sigui, a partir d'aquí. I aleshores li trenca el nas i no content amb trencar-li el nas, se'n va a l'hospital amb una pipa i comença a disparar a l'hospital. Per això van condemnar, no van a la presó, perquè al final li van fer una condemna que ell s'estalviava entrar a la presó, però... Però vaja, és l'historial...
5: No recordava tantes coses. Si busquem a la Maroteca, hi ha una frase en què crec que van fallar els scouters, Luis Enrique, i van fallar tots.
0: Que no volia córrer, no? Sí.
5: Però ell havia corregut molt.
0: L'he buscat, i no l'he trobat,
5: Que havia corregut
4: molt.
5: Amb Simeone,
4: que ja
5: en tenia prou. I que ara volia jugar a tocar-la.
0: Que estava fart de córrer i de... Però això no ho he trobat, jo.
5: És que a mi no em quadra amb Luis Enrique, perquè, home, Luis Enrique pots tocar-la, però igual també has de córrer una mica, no? Que li digui a Dembélé.
0: Potser que no tenia informes, era ell, de Luis Enrique.
3: Gran Ardo Turán, molt bé. Gran, la tercera edició, perfecte. Ja tenim els cromos de Figo, Emmanuel Petit...
0: S'ha quedat un bon equip,
3: I Ardo Turán, sí. Tu espera't que arribem a l'11.
5: A l'Atlético jo crec que va jugar bé.
0: Sí.
5: Tècnicament era bon jugador.
3: Molt important. Després va dimitir.
0: És més bluff de fitxatge que de jugador.
3: Sí. Però és més interessant per la vida social que tenia, que no pas...
0: Sí, bueno, una mica com Emmanuel Petit, Estem a la línia aquesta de personatges.
5: La setmana que ve el llistó, què tal?
0: No el tinc pensat encara, però el llistó baixarà.
3: Ha de seguir, No
0: podem.
3: Amics i amigues, gràcies. Adéu.
2: Bona nit.
3: Vinga, una pausa i parlem de la festa de la penya.
9: Tens més de 40 marques de cotxes i motos a 10 minuts de Barcelona per comprar-te un model nou d'ocasió. Vine a Sant Boi. Vine a conèixer les ofertes de la Setmana de la Mercè amb models nous i d'ocasió a... Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. T'esperem per la Setmana de la Mercè. Vine.
10: Únic s'escriu amb H o sense H?
11: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
9: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
12: Aquest setembre vine a Romagrum a Mazda i endú't el teu Mazda sense esperes. Arribar i molt

0: aquest setembre només a Romakuruma.
1: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar en ala delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut a l'ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
2: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, Ali.
3: Qué ambientazo, mano.
2: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha chitado sobre la línea.
3: Qué barbaridad.
2: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
3: Buena venta.
2: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
3: Ven a por más.
2: ¡Venta! Ocasión
0: Plus. Necessito unes quantes coses per a casa i no sé on anar.
4: Doncs vés a Mr. D.
0: Mr. D?
4: Sí, Mr. D, al Centre Comercial Diagonal Mar a partir del 23 de setembre. Tenen de tot per a la llar, decoració, regals, papereria, bricolatge, bellesa i moltes coses més a preus increïbles. Mr. D arriba al Centre Comercial Diagonal Mar a partir del 23 de setembre amb tot el que busques al millor preu.
5: Dia de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
6: Hi ha desitjos que no tens per què deixar aparcats. Del 23 al 30 de setembre, vine als dies amb estrella de Mercedes-Benz. Descobreix la nostra gamma i marxa conduint el teu Mercedes-Benz amb 2 anys de manteniment i assegurança de regal. Més informació a mercedes-benz.es.
7: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
8: El 29 de novembre l'Allianz Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
9: Podem estar d'acord en moltes coses o en cap, però en una estarem sempre d'acord.

0: Si és bo, ha de ser realment bo. Embotits i carns de raça rústica, Ral d'Avinyó. Realment, menjar bé comença amb Ral d'Avinyó.
1: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
2: 2 minuts i la 1 de la matinada. Quan has de fer una reforma, necessites les millors solucions del mercat. Fes com els professionals i tria Obramat, el magatzem de la construcció i la reforma. Trobaràs una àmplia gamma en aïllament i impermeabilització de les millors marques, Rockwool, Nauf, Cova, Sica, i amb estoc de magatzem sempre disponible. A Obramat et garanteixen els preus més econòmics i una atenció personalitzada. Ho trobaràs tot a Obramat Ponés. 20 anys construint junts. Obramat. A l'inici del Tu diràs hem fet un tastet del que ha estat la gran festa del Joventut de Badalona avui al balcó de l'Ajuntament amb la seva afició després de trencar una sequera de 18 anys sense títols, ahir guanyant la Supercopa contra el Barça. El Dani Aguilar ens ha explicat que el jugador més demanat, aclamat, ha estat la Provítola, no? Nicola Provítola, MVP ahir de la final i de la Supercopa. Hola, Aguilar, bona nit de nou.
3: Bona nit, Aleix Pariser. Has parlat amb ell 2 vegades aquesta setmana. Sí, amb l'MVP, amb Nicolás Laprovítola, exacte.
2: Sí. Què tal? Hi havia molta gent, ens deies a l'inici?
3: Molta, molta. Era, jo crec que un autèntic ambientàs. Hi havia moltes ganes de celebració. Feia 18 anys que no hi havia un títol i avui ha estat una festa, jo crec que, per posar la cirereta i corroborar aquest cap de setmana espectacular. Centenars de persones a la plaça de la Vila, l'equip que ha anat amb autocar des de l'Olímpic fins a l'Avinguda Martí Pujol, i allà han baixat ja i a peu han anat fins a plaça de la Vila, i és que hi havia un espectacle de una marea de samarretes verd i negres, nanos, joves, gent gran, tothom amb el mateix discurs, no?, que feia molt temps que no se celebrava, i vaja, vés a saber quan ja es tornarà a celebrar. T'he de dir que per als discursos dels jugadors i dels protagonistes, ambició és una de les claus d'aquest discurs, un dels elements centrals del relat, en què sí, d'acord, una Supercopa està molt bé, sí, d'acord, s'ha guanyat, però que es vol encara més. Això s'ha explicat a la recepció de l'Ajuntament amb l'alcalde Xavier García Albiol, allà ja parlaments amb molta càrrega, també reivindicativa de Juan Morales Aleix, que no tenia veu, l'home, no de festa, ha dit, sinó per una qüestió de cridar ahir al pavelló, i també han parlat d'Ani Miret, Laprovítola, Tomic i Ric Rubio, i després ja el gran moment, el clàssic moment, el de la balconada. Primer, com dius, l'MVP, el més aclamat, el jugador que tothom volia saludar, Nico Laprovítola al balcó.
4: Es como si no hubiesen pasado 7 años, y acá estamos. Lo del fin de semana fue una fiesta, fue increíble el Olympic, es increíble lo que estamos viendo hoy. Como dice antes, estamos sin palabras, pero yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta. Vamos por más. Visca la peña y visca Badalona.
3: Ja ho has escoltat, Aleix, anar per més, que no es quedi aquí això. De fet, tots els seus companys que han anat passant han concordat amb aquest discurs, i tots li han donat les gràcies a la Provítola, tot eren somriures. Un dels capitans, un dels que ha parlat més clar, de fet el que ha parlat primer, Ricky Rubio, a Badalona.
5: Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir l'Olímpic, que va ser molt màgic. Crec que la penya és màgica, viure això és màgic, així que moltes gràcies.
6: Ricky, Ricky, Ricky, Abusón, Abusón, Abusón. Ricky, Ricky, Ricky,
3: Abusón. I aquest últim era Dani Miret, Aleix, que ja agafava el micròfon exultant.
2: Sembla que no,
3: tu has parlat amb...
2: però es deixa anar, Miret, de tant en tant.
3: I tant, i tant. Sí, senyor, mira, ara mateix t'ho anava a dir. Tu has parlat amb ell, tu l'has conegut, l'has tractat, i saps que és una persona mesurada, en Dani.
2: Seriós.
3: És una persona...
2: Sí,
3: exacte, to seriós, exacte. Doncs avui, noi, estava absolutament deixat anar. De fet, des d'ahir ja, des de la celebració, no és per menys, evidentment, una Supercopa s'ho val, i avui, insisteixo, estava especialment animat. Dani Miret també des del balcó de l'Ajuntament de Badalona.
7: Ahir va ser una oportunitat que un equip especial a l'inici de temporada, crec que ja vam donar una imatge increïble. L'equip a la pista i vosaltres fora a la pista fent equip amb nosaltres. Serà molt difícil serà molt difícil que els equips que vinguin aquí a Badalona amb aquesta intensitat marxin tenint una victòria o marxin pensant que el Joventut no és un equip que té una ciutat darrere increïble. I això és el que entre tots aquest any, com a primer objectiu, hem d'aconseguir.
3: I després, a poc a poc, han anat passant tota la resta de jugadors de la plantilla, amb discursos alguns més llargs, d'altres menys, molt aclamat, per exemple, Suleimanovic, o un que acaba d'arribar, ho comentàvem ahir a l'Eix, fa tan sols una setmana, Elijon Ndiaye, el jugador s'ha dit pel Madrid, que ha acabat amb un visca la penya i visca Catalunya, molt aplaudit, t'he de dir, per sorpresa segurament de molts, però molt aplaudit Elijon Ndiaye i tota la resta de jugadors han anat passant, per posar punt final un castell de focs a l'Eix que jo no sé si han quedat petards a tot Catalunya. Vull dir, una barbaritat de traca final, un castell de focs monumental just a sobre de l'Ajuntament que ha posat ja la cirereta, el punt final, a un parell de dies o com a mínim un dia i mig de celebració per un títol que, insistim, feia 18 anys que no es aconseguia.
2: Molt bé, ara a descansar una mica i a pensar en l'inici de la Lliga ACB, no?, que tenim aquest pròxim cap de setmana, és això, Dani?
3: Sí, senyor. Aquest cap de setmana arrenca l'ACB, aquest dijous arrenca l'Eurolliga. Ja tindrem temps de parlar, Aleix, però aquest dijous mateix ja arrenca l'Eurolliga, el Barça que hi va perdre la final, i avui ja pensant en aquesta estrena dijous al partit del centenari, per cert, aquest Barça-Efes, que és el següent compromís que ens ve, això ja ha arrencat París, i això no hi ha qui ho aturi. Ja comença la bogeria de partits, la bogeria de temporada, i ho explicarem tot entre RAC1 i RAC més.
2: Dijous l'Eurolliga, i el cap de setmana la Lliga ACB, i això ja serà un no parar fins al mes de maig-juny. Gràcies, Aguilar. A descansar, també.
3: Una abraçada forta.
2: Adéu, adéu.
8: Winamax, el més important és guanyar.
2: Ens queda l'últim minut, com sempre, per tancar el Tu Diràs, amb el nostre estudiant en pràctiques aquí entre setmana, el Tu Diràs, que és el Carlos Roger. Hola, Carlos.
9: Hola, bona nit.
2: Què tal? Bona nit. Què ens expliques?
9: Pues amb l'aturada de seleccions ja en marxa, el focus es centra ara en la Champions League femenina. Aquest dimarts comença la fase de lliga de la màxima competició europea, amb una primera jornada plena de grans partits. Un dels dos més destacats serà el Bayern de Múnich contra el Manchester City. El conjunt anglès torna a la competició europea després d'un any d'absència i ho farà davant d'un Bayern que la temporada passada va arribar fins a les semifinals. Finals. El partit començarà a 6:45 de la tarda. A la mateixa hora, l'Inter femení debutarà en aquesta fase de la Champions contra el Hackenswag. També hi haurà 3 partits a les 9. El Real Madrid rebrà el Paris Saint-Germain en un dels grans partits de la jornada. L'Arsenal jugarà a casa contra el Cluj danès. I l'últim partit del dimarts serà el Juventus-Benfica. La jornada inaugural es completarà dimecres amb 4 partits més i entre aquests hi haurà el debut del Barça que començarà a defensar el títol contra el París Futbol Club.
2: Sí, sí. Dimecres el fem, a RAC més 1, a les 9 de la nit, des d'una mica abans, a RAC més 1, tindreu aquest Barça-París Futbol Club. I demà, per començar a escalfar motors, Pere Romeu, el tècnic del Barça femení, aquí al Tu Diràs. Una bona entrevista abans d'arrencar la Champions. Gràcies, Carlos.
9: A tu.
2: Adéu, bona nit.
10: Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el Bono Goat, el millor bo de benvinguda del mercat. Fins a un 150% de les teves apostes perdedores reemborsades amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra ara? Aquesta temporada aposta per Winamax.
8: Winamax. El més important és guanyar.
11: Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
12: A RAC 1, Tu Diràs.
13: Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el millor bo de benvinguda del mercat. A Winamax et reembolsem fins a un 150% les teves apostes perdedores amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra ara? Aquesta temporada aposta per Winamax.
8: Winamax. El més important és guanyar.
11: Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
14: A Codere sabem que passats els 40 n'has vist prou per saber que se li poden fer 12 a Malta, guanyar jackpots increïbles, que un recent ascendit pot guanyar la Premier o que aquell esperit lliure que seria sempre acabaria signant la hipoteca. I és que l'experiència ens ha demostrat que no hi ha resultat impossible. Per experiència, Codere. Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
2: Amb això marxem. Gràcies a l'Oriol Montfort, a la part tècnica i a la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem, insisteixo, amb aquest gran protagonista per obrir el Tu diràs, Pere Romeu, tècnic del Barça femení, a 24 hores de l'estrena de la Champions. El Barça, que és el vigent campió de la Champions femenina, comença un nou camí cap a Varsovia aquest any. La final de la Champions femenina és a Varsovia, a Polònia, el mes de maig. Doncs dimecres el Barça arrenca el seu camí contra el París Futbol Club, al Johan Cruyff, i demà dimarts entrevistarem Pere Romeu. Aquí us esperem, amb Pere Romeu i amb moltes més coses, amb més ràdio esportiva, com sempre. Descanseu, bona nit.
15: Tu diràs.
16: RAC 1. Notícies. Pol Prats.
17: Bona nit, ara passen gairebé 9 minuts de la una. El govern espanyol acusa Juan Carlos Peinado de prendre's la justícia per la seva mà després que el magistrat hagi enviat Begoña Gómez a judici. Aquest dilluns, després de saber-se la notícia que la dona del president espanyol s'haurà finalment al banc dels acusats, la Moncloa ha condemnat la decisió, fent servir per primer cop aquest verb, condemnar. I fa una estona, el ministre de Transformació Digital i de Funció Pública ha anat un pas més enllà i ha acusat aquest jutge d'haver impulsat una autèntica persecució infundada, segons ell, contra Begoña Gómez. Óscar López n'ha parlat fa una estona a Televisió Espanyola.
18: Le ha dado todo igual al señor Peinado. Ha sido una cacería infumable en un momento de destrucción. Por cierto, el señor Peinado lo primero que hizo fue pedir un informe a la UCO. Un informe de la UCO que decía que todo estaba correcto. Y le dio igual, y siguió adelante, le ha dado todo igual, porque era lo que era, una cacería por ser la mujer del presidente Uribe.
17: Aquesta, però, no és l'única novetat judicial de les últimes hores que afecti el PSOE. El jutge que investiga el cas Plus Ultra ha donat 3 dies a José Luis Rodríguez Zapatero perquè justifiqui d'on van sortir les joies valorades en més d'un milió d'euros que van trobar al seu despatx. El tribunal també ha citat les filles de l'expresident espanyol que hauran de declarar com a imputades el proper 30 de novembre. Totes dues novetats, per cert, la de Begoña Gómez i la de Zapatero, s'han anunciat justament quan Pedro Sánchez feia les maletes cap a Nova York per assistir aquest dimarts a l'Assemblea General de les Nacions Unides. Tot plegat ha estat a poques hores perquè es comenci a definir també el desenllaç final de l'amnistia. Aquest dimarts el Tribunal Constitucional ha de decidir si esmena o no el Tribunal Suprem, que de moment impedeix aplicar-la a Carles Puigdemont, a Oriol Junqueras i a altres líders del procés independentista. El primer cas a analitzar-se aquest dimarts serà el de Jordi Turull, a qui no han amnistiat pel delicte de malversació. De moment, el Constitucional ho començarà a analitzar i s'espera que dicti la primera sentència de cara al mes que ve, per tant, a finals d'octubre. I ja que hi som, aquest dimarts es tornarà a debatre també l'oficialitat del català a la Unió Europea. Feia més d'un any que aquesta proposta estava desada en un calaix i, tot i que no s'esperen avenços importants, el govern espanyol ha amenaçat la resta d'estats de vetar l'entrada de nous països a la UE si no s'accepta l'oficialitat tant del català com també de l'euskera i del gallec. I aquesta hora estem pendents també dels Estats Units perquè les principals capçaleres del país s'han sumat al pols de les cadenes de televisió amb Donald Trump i cancelen de moment les seves cobertures sobre la Casa Blanca. Fa uns dies Trump va vetar els periodistes de la CNN, MS9 i Politico, aquests tres mitjans, a la residència presidencial, limitant el dret a la informació. Arran d'això, aquest dilluns, la majoria de cadenes de televisió han decidit fer-li el buit a Trump com a mostra de solidaritat. Parlem d'ABC News, la CBS, l'NBC i fins i tot de la cadena Fox, que és molt afí al president dels Estats Units. I aquesta nit, com dèiem, s'hi han sumat també els grans diaris, de moment, The New York Times i el Washington Post han dit que, pel que queda d'hores d'aquest dilluns, unes 6 hores, els Estats Units no informaran més del que estigui fent el president dels Estats Units. Ara fa només uns minuts, Donald Trump ha reivindicat el seu veto, malgrat el buit que li estan fent els mitjans, i diu que els periodistes només publiquen notícies negatives sobre ell. Ho deia també, ara fa una estona, el seu vicepresident, J.D. Vance.
19: No és que estiguem atacant els mitjans. El que fem és dir-los que no els concedirem un accés especial a la Casa Blanca si el que fan a la pràctica és propaganda. Cal recordar que en el cas d'aquests tres mitjans, al voltant del 92% de les informacions que publiquen sobre el president Trump són negatives. Per tant, si es dediquen a fer propaganda d'extrema dreta, que és el que fan a la pràctica, la Casa Blanca per què els hauria de donar un accés especial?
17: Cal matisar que aquesta dada del 92% de notícies falses que deia el vicepresident dels Estats Units no ha estat contrastada per cap organisme independent. Un jutge, per cert, ja investiga el veto de la Casa Blanca als periodistes. I en els esports amb l'Oriol Jové.
20: El seleccionador espanyol de futbol masculí, Luis de la Fuente, ha defensat l'actitud de Lamine Yamal, que fa uns dies va dir que mereixia guanyar la pilota d'or aquest any. Són declaracions a la cadena COPE.
21: Él es muy respetuoso también con, sí. con Mbappé, sabe que es otro grandísimo futbolista y a mí me parece bien que se valoren ellos. Yo creo que en el tono que lo dice de en plan, no creo que lo diga con esa rotundidad de decir yo soy el mejor del mundo, no lo creo así.
20: De la Fuente ha assegurat, després de renovar amb Espanya fins al 2032, que el fitxatge de Rodri pel

0: Barça és una bona notícia pel futbol espanyol. Això el dia en què l'Atlètic de Madrid ha reaccionat a les queixes de José Mourinho i de Real Madrid Televisió contra l'arbitratge de diumenge al derbi. El club matalasser ha fet fins a 3 piulades amb el missatge "Stop assetjament arbitral ja". I més enllà del futbol, el Joventut de Badalona ha celebrat aquest vespre la consecució de la Supercopa d'Espanya, el primer títol del club després de 18 anys. El tècnic Dani Miret s'ha adreçat a l'afició des del balcó de l'Ajuntament de Badalona.
1: Ahir va ser una oportunitat que un equip especial a l'inici de temporada, crec que ja vam donar una imatge increïble. L'equip a la pista i vosaltres fora a la pista fent equip amb nosaltres.
0: A la celebració s'hi han aplegat centenars de persones.
2: I el temps, durant tota la setmana, la temperatura continuarà clarament per sobre del que tocaria per aquesta època de l'any i també es mantindrà el domini del sol, tot i que hi haurà alguns núvols que seran poc importants. Les nits, com a mínim, sí que seguiran sent fresques o fins i tot una mica fredes, sobretot al Pirineu i en algunes fondalades de l'interior amb inversió tèrmica. És tot, ens actualitzem, com sempre, a RACU.cat.
3: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
4: a RAC1.cat.
3: El portal de RAC1.
5: A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, es repeteix. Amb els Oscars.
6: Ciutadans de Catalunya.
5: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Oscars. Aquí comença la competència.
7: Gràcies, moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
8: Sitges! Sí! Sarrià! Sí! L'Eixample! Sí! Sant Feliu de Pallerol! Sí! Tornabou! Sí! Vilanova de Geltrú! Sí! Terrassa! Sí! Sant Cugat! Sí! Guinardó! Sí! I Sant Quirze!
7: Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals. Són les 12 i 6 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
9: Bon dia, Òscar Dalmau.
7: Avui amb Bru Esteve, Noelia Caranetzi, Oriol de Balanzó...
9: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
7: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
9: Heu de saber que el Barça és líder destacat de la Lliga Espanyola després de la derrota del Real Madrid d'ahir.
7: Sí, però no cal dir-ho gaire alt.
9: O perquè no podem dir-ho gaire alt.
7: Perquè s'enfadaran a Madrid, eh?
9: Ora, prou feina tenen a Madrid amb lo de Ceuta, amb lo de Sánchez, amb el Marroc, amb l'àtic de la presidenta de Madrid.
7: No, ja s'ho faran,
9: escolti.
7: Ja sabeu com va acabar la cosa l'última vegada que vau fer enfadar la gent de Madrid, eh?
9: Què vol dir, com va acabar la cosa?
7: Doncs amb gent a la presó, eh?
9: Home, sí, però això no era perquè la gent de Madrid...
7: El pitjor encara, eh? Hi va gent que va haver d'anar a viure a Bèlgica, eh?
9: Bueno, és un drama.
7: Això sí que és un drama.
9: Bueno, en fi, explicarem el que ha passat i el que ha passat aquest cap de setmana.
7: Sort que el molt honorable runner Salvador Illa ha hagut d'arribar ell per arreglar-ho.
9: Sí, ja ho ha arreglat tot, eh? Ja...
7: Ha anat casa per casa dels catalans preguntant si estan bé. Han passat per casa vostra, Salvador Illa, sí, oi?
10: Sí. Hi ha una senyora aquí al seu costat que segur que sí, perquè fa molt bona cara.
7: Sí. Ha instal·lat l'aire condicionat. Salvador Illa, doncs, arriba a casa teva i t'arregla el típic vàter que perd aigua.
9: Sí.
7: Ha hagut d'anar fins i tot a Extremadura a explicar que ser català no és tan perillós.
9: No, si són bones persones.
7: Si són bones persones,
9: sí,
7: no?
9: Sí.
7: Explicar que les cançons d'estop estan molt bé.
9: Però, a veure, una cosa, estàvem parlant del Madrid i del desastre que representa aquest Madrid a 6... Portem 5 partits o 6...
7: Escolta'm una cosa, seguim l'exemple de Carles Puigdemont. L'heu sentit? Què ha dit últimament?
9: Sincerament,
7: sí, aquest cap de setmana...
10: Ha fet un parell de 3 entrevistes davant la perspectiva de que pugui tornar si finalment doncs, li apliquen la llei aquesta d'amnistia. Sí.
7: Pensava que anaves a dir l'eutanàsia. No. Que li apliquin l'auto...
8: No. La llei aquesta, gràcies a la qual hi ha 150.000 policies espanyols que no rebran el càstig que es mereixen. Aquesta és la llei de pacificació. A cagar la via.
10: Però és veritat que Carles Puigdemont, com deia Miquel Cidici...
8: Gràcies, senyora. Ara no sé si estava aplaudint o estava matant un mosquit.
10: Les dues coses a la vegada.
8: Sí?
10: Què deies? Perdona. No, no, no, això que el Puigdemont doncs, ha fet entrevistes a diversos mitjans, entre ells a TV3.
7: Sí, explica què ha dit.
10: Doncs ha dit que quan torni, gràcies a...
7: Què farà? Què farà quan torni?
10: Doncs recorrerà tot el territori català per tocar, olorar, sentir i estar entre la seva gent.
7: Molt bé. Escolta, hi ha coses molt boniques a Catalunya per anar a visitar.
10: Sí, sí, home, sí.
7: Puigdemont pot anar a visitar el Museu del Pessebre de Montblanc.
10: No, home, ja, però... Crec que no es referia
7: pot anar a l'Escala a visitar el Museu de l'Anxova i de la Sal. Però... Qui heu estat?
10: Però després d'anys...
7: Home, però què és això?
10: Sí, però...
7: Però que no hi heu estat mai al Museu de l'Anxova i de la Sal?
10: No.
7: Sí. Allà sí, eh?
10: Sí, home, allà hi ha gent que... Sí,
7: home, estic temptat de fer-li arribar un micròfon inalàmbric
10: perquè no expliqui
7: la seva experiència al Museu de l'Anxova i de la Sal.
10: Que té tot el sentit que estigui a l'Escala i no passa a Lleida.
7: És que ja no hi he estat. No hi he estat, però me n'han parlat molt.
4: Al costat d'un quibuc, ja, sortint d'una rotonda i arribes al Museu de l'Anxova.
7: Que bé.
4: És preciós.
10: Un quibuc,
4: quibuc mobles.
10: Em pensava que era com... És que no és un quibuts. O sigui, són dues coses diferents que en principi no tenen res a veure. Dic, mira, ja han arribat aquí al quibuts.
4: Hi ha un bon preu a prop, em sembla que hi ha un bon preu.
7: Un bon preu també, és veritat. Doncs escolta, Puigdemont també podria visitar el Lidl. Puigdemont podria visitar també l'edifici més maco, il·lustre i emblemàtic de la Roca del Vallès.
10: Quin és?
7: La casa on va néixer Salvador Illa.
10: Sí, aviam, sí.
7: Jo trobo que hi falta una placa, encara no l'hi han posat, però...
10: No, esperi que falti.
7: Tot i que si jo fos Puigdemont i passés per la Roca, també aniria a visitar l'outlet de Camper.
10: Sí, això...
7: L'heu vist? L'outlet de Camper està molt bé.
10: Sí, sí.
11: Una cosa, perdoneu, una cosa. Bon dia a tothom.
7: Bon dia, Mohamed, bon dia.
11: Bon dia, Catalunya.
7: Bon dia.
11: No heu esmorzat o què passa aquí, eh? Així no farem la independència. Amb gent que no esmorza no es fa la independència, m'entens?
7: Esmorzar de forquilla, eh? Un esmorzar fort.
11: El que sigui, a les 6 del matí, després de tornes del tros...
7: Sí, sí, que et lleves d'hora.
11: Home, és que si ens llevem ben d'hora, tindrem més possibilitats de fer l'autodeterminació, eh?
10: Sí, molt bé.
11: Es pot saber què passa amb els líders del procés? Puigdemont diu que recorrerà el territori quan pugui tornar.
7: Sí.
11: Jordi Turull, el primer que va fer quan li van donar l'indult, va ser anunciar que creuaria Catalunya caminant. Sí, volíem uns líders polítics que ens portessin cap a la llibertat i al final tenim una unió excursionista, m'entén? No és això, companys, no és això. Bueno, per pujar al turó d'Iloma ja ho podem fer amb la repressió espanyola.
7: Bueno, escolta'm una cosa, ara que parleu del Barça, 6 punts al Madrid.
10: Sí, encara no hem esmentat el Barça.
7: Ah, no? Tu l'acabes d'esmentar.
10: Ah, bueno, ja, sí.
7: Acabes de dir Barça.
10: Perquè vostè ho ha dit primer.
7: No, ho has dit tu.
10: Bueno, sí, és
7: ara, ara que l'esmentes, el Barça,
10: sí.
7: Només vull destacar com a culer empenedit que sóc.
10: Empedreït,
7: el que sigui.
10: Sí,
7: jo vull donar la meva opinió, però donant dades.
10: Bueno, mira, opinió amb dades, sí, molt bé.
7: Perquè les dades són objectives, perquè jo ara podria donar aquí la meva opinió i la gent se'n podria tirar a sobre. Ha pres part, la seva opinió és biaixada, perquè no... No és opinió.
10: Però és el que fa cada dia.
7: No, és informació.
10: No,
7: és informació. Avui no vull opinar. Avui vull donar dades.
10: Molt bé, endavant.
7: No les donaré jo.
10: Ah?
7: Les donarà el nostre company d'esports de RAC1, Oriol Jové. És l'home dada de RAC1. Ja sabeu que després de la jornada de Lliga, ell mira els números i te fa un anàlisi...
10: D'un Excel.
7: De les dades...
10: Sí.
7: Més boniques que es fan i es desfan.
11: És l'Excel de Harry Potter.
7: Pues sentim l'Oriol Jové repassant les dades d'aquesta arrencada espectacular de temporada del Barça.
12: Després de la victòria de dissabte a Sevilla, aquest Barça és el primer que guanya els 8 primers partits de la temporada des de la Guerra Civil, des de la temporada 1935-1936. A més, és el Barça que més gols ha marcat en els 8 primers partits, també des de la Guerra Civil, i en particular Rafinha és el futbolista que més gols ha marcat amb la samarreta del Barça en els 8 primers partits d'una temporada des de la Guerra Civil, des de la temporada 1935-1936, quan Josep Escolan havia marcat 26 més que els que porta ara Rafinha.
7: Bueno, pues
12: així
7: ja
12: doncs,
7: sabeu.
12: Estem parlant d'un Barça de rècord
7: Sí, sí, pues ja sabeu, quan el Barça fa una molt bona temporada d'arrencada, què és el que ve a continuació?
10: No.
7: Ja sabeu què va passar l'última vegada que el Barça va batre tots aquests rècords, no?
10: Sí, què va passar?
7: Que Franco va guanyar les eleccions.
10: Home, Franco no va guanyar les eleccions, va fer un cop d'estat en virtut del qual vam anar...
7: Tu hi vivies en aquella època?
10: No, però...
7: Calla la boca. A tu t'han intoxicat.
10: Ni tan sols ho he estudiat, això, ni a l'institut ni al col·legi, i precisament perquè van guanyar.
7: Jo t'explicaré.
10: I no és que guanyés
9: guanyar, si és que no van perdre, encara no han perdut.
13: Jo he llegit molts llibres d'història.
9: Vostè que collons ha de llegir? Si vostè odia llegir.
13: Bueno, és igual, però miro documentals que fan allà.
14: Ha vist un reel.
13: Hi ha un programa de documentals de la realitat.
9: De la realitat.
13: Que es diu Horizonte.
9: No, un moment.
13: Que presenta aquell dels ovnis.
9: Un programa de realitat presentat per aquell dels ovnis. Hi ha alguna cosa que aquí no quadra.
13: Què passa?
9: Home,
13: els ovnis existeixen, una altra cosa que us ho ocultin.
9: Sabeu...
13: És el que faltava, professor de Bo, bon dia.
9: Home, és que vostè també podria fer un informatiu perquè manés... No, no

0: Com sigui, el que no m'agrada com a representant i president del...
1: De què? President de? Però sap, home, si és president d'alguna cosa, vostè hauria de saber com es diu, no?
0: Aquesta... APM.
1: APM? APM? Alguna pregunta més?
2: Associació que post-mortem.
0: Associació de... No me'n recordo. La
3: paranormal?
0: No, professional del misteri.
1: Associació professional del misteri, APM.
3: Ben salvat.
4: Quan sí. Es va fundar aquesta fundació, aquesta associació professional del misteri?
0: Demà.
1: Està fent els papers encara.
0: Hem de portar els papers encara, però bueno...
1: En tot cas, vostè presidirà.
0: Sóc el president.
4: Serà el president, si es funda demà.
0: Bueno, estic sent ja el president. El president en funcions, in pectore, que m'agrada dir a mi.
1: Sí?
0: M'agrada dir que, com a portaveu també d'aquesta associació,
1: sí?
0: Aquest moviment que ha fet aquesta persona, de qui no recordo el nom...
1: Iker Jiménez,
0: exacte, ja el recordo.
1: Sí?
0: Aquest moviment que ha fet de el misteri cap a la realitat...
1: De parlar d'ovnis a passar a parlar de política?
0: No, això no ens agrada. No ens agrada, perquè ens sentim traïts.
1: Això no parla com a portaveu de l'associació...
0: APM, associació de professionals...
1: Sí. Dels misteris.
0: Dels misteris,
1: val.
0: Gràcies.
4: Abans era del misteri, però és com la CUPS.
0: És que hi ha més un misteri, per tant, són misteris.
1: Val, perfecte.
0: Per tant, el que recomanem és que no seguiu aquest senyor i, en tot cas, que aprofiteu per recordar-li pel carrer, per agafar-lo una mica pel
5: la
0: samarreta, sí? I ens has traït.
1: Ens has traït.
0: Què passa amb Roswell? Què passa amb les dones d'aigua? Què passa amb Nazca? Què passa? Què passa amb el Raval?
1: Vostè porta molts anys responent a aquesta pregunta. Què passa?
0: Exacte, o què ha passat? Doncs ha passat? Moltes gràcies.
1: Gràcies. No, vostè, eh?
4: Sí. A veure, estava intentant rebatre el Jep.
1: Vostè està dient jo.
4: Que l'última vegada que el Barça havia fet tots aquests rècords,
1: sí?
4: Que ha guanyat 8 dels 8 primers partits de la temporada,
1: sí?
4: I tot,
1: sí?
4: Era després... Sí. Just abans de la Guerra Civil.
1: No. Abans que Franco guanyés les eleccions.
4: Però que Franco no va guanyar les eleccions.
1: El que passa és que en aquella època es votava amb alçada.
4: No. Ells ho recorden, hi ha tota gent...
1: Ho recorden, també van votar, no?
4: No, home, sí.
1: Són d'aquests votants amb alçada i la cara al sol, no?
4: Sí, home, sí.
1: Cara al sol.
4: Però.
1: Sisplau, canteu amb mi, home.
4: No.
1: Cara al sol, com la camisa buena.
4: Que no és buena.
1: Si tu compraste mango ayer.
4: Prou!
1: Porque estaba de oferta.
4: Sisplau.
3: Però no banalitzem.
4: No banalitzem que qualsevol dia...
1: No estic banalitzant, ho dic, ja ho canto en sèrio.
4: Jo
1: canto molt en sèrio.
3: Ara parlarem, si ho banalitzem no passa res, però en tot cas, siguem-ne conscients. Ara parlarem abastament de la victòria del Barça.
4: Sí, vostè surt, Angelines, que ens ha dit que volia parlar sobre...
6: Ah, sí? Parlaré de l'Andic?
4: No, de l'Andic no, del Mourinho, perquè ja ho veurà més endavant.
3: Bueno, parlarem abastament més endavant. Parlarem d'aquesta derrota al Madrid, del madridisme fràgil de Mourinho i del millor fitxatge que ha fet Florentino enguany, la impressora de color. Quedeu-vos amb aquest concepte.
4: I Mourinho.
3: Quedeu-vos amb aquest concepte, la impressora de color.
1: A la competència també parlarem de l'ONU, perquè aquest organisme ha fet càlculs per saber quan arribarà la igualtat de gènere entre homes i dones.
3: Ah, sí? Quan arriba això? La setmana que ve?
1: No, haurà d'esperar una miqueta més, ara, sí.
3: 15 dies, 2 setmanes?
1: No.
3: Per la castanyada hi haurà igualtat entre homes i dones?
1: No.
3: D'aquí 2 anys, 3, 4...
1: Força més.
3: 5.
4: No. Segons l'Observatori de les Dones de l'Organització de les Nacions Unides, al ritme actual, les dones no tindran els mateixos drets, poder i capacitat econòmica que els homes fins l'any 2197.
1: Bueno, doncs ja...
5: Ens veiem aleshores.
1: Doncs ja ens podem esperar sentades, nenes. Perquè, escolta, és que des de luego...
3: Bueno, han dit el 2197, sí, arribarà a la igualtat de gènere.
4: Sí.
3: Han dit l'hora i el dia que ha d'arribar això. És que el 2197, jo tinc força plena en l'agenda.
1: El 2197, hòstia, sí que pensa viure.
3: Sí, bueno, tinc partida de petanca, que la feia, em penso que era bonita, ara no me'n recordo.
7: Quins collons que tenen aquesta gent. Mira, així també dono jo previsions, o faig previsions.
4: Com ara...
7: Els trens de Rodalies arribaran al 100% de la puntualitat,
1: sí,
7: el 2298.
1: Coincidint
7: amb el trasllat de tota la humanitat, les quatre persones que quedin a Alfa Centauri. Vull dir que, aleshores, bueno, no hi haurà ningú per saber si arriben.
1: Ja
7: s'haurà robat tot el coure.
1: No, avi, desperti.
7: Vols veure una cosa que arriba puntual?
1: Va, avi, va.
3: però mentrestant, a Igualada, un grup de veïns ha recollit més de

0: 400 signatures perquè volen treure...
1: El Museu de la Pell d'Igualada, també, que és un altre museu que existeix i que podria visitar Carles Puigdemont quan torni, que diu que vol recórrer Catalunya, llocs interessants. Museu de la Pell d'Igualada.
2: Una pregunta.
1: De la pell d'animal, no humana.
2: Ah, perquè si no... Sabeu si tenen una habitació dedicada a la fimosi, per exemple?
0: No. Bueno, a veure, un moment. No, l'hora... És molt d'hora per dir tantes bajanades.
1: Sí.
0: Oi, Noelia?
1: Aquesta imatge me la vull treure del cap. No podrem. Estem traumats ara ja de per vida. Aquesta gent està plorant.
0: No, sí, està plorant.
1: Hi ha un home justament que està fent el cim així, amb les mans, fa com que plora.
3: Perquè s'han recordat.
1: És un operat de fimosi.
0: Bueno, sí.
1: Ho veu?
0: Però és un senyor que deu ser... No és de la meva edat. És una mica més jove, però abans ho feien...
1: Pues escolta, nenes, jo no ho sé vosaltres, però jo...
0: Amb el ganivet del fuet.
1: Un d'allòs, un pitu operat de fimosi.
0: A veure, no. Prou.
4: Estem entrant en uns temes...
1: Digna.
0: Sí, i per culpa vostra. Bueno, mentrestant anem a Igualada.
4: Tornem a Igualada, sisplau.
0: Un grup de veïns, dèiem, ha recollit més de 400 signatures perquè volen treure una estructura enorme que aguanta garlandes i llums. Ara ho expliquem.
5: Ara. Realment hi era hora que en aquest programa us centréssiu en els problemes importants de la gent, no?
0: No.
4: Ara l'explico.
5: Quants diaris ho publiquen, això?
4: Això surt al 3cat Info.
5: Hombre, 3cat Info, el que antes era el...
0: Ara molt enrere,
5: Sí,
4: el tema és que aquesta estructura que està a la plaça de l'Ajuntament d'Igualada i és de juny a setembre i els llums molesten molt els veïns al vespre i consideren que aquesta estructura, que jo he fet un càlcul així, té uns 15 metres d'alçada, és desproporcionada i que ocupa un espai que no hauria d'ocupar.
1: Però escolta'm, que amb lo maco que és la plaça d'allà d'on?
4: D'Igualada.
0: Home, si que és bonica la plaça de l'Ajuntament d'Igualada.
1: Però que no toquin res, ara si tenen allà els llums que ho aguantin fins Nadal?
4: No,
1: res ens agrada més a la gent que uns llums al Nadal.
0: Sí, a la gent li agrada molt, però...
1: Sols a passejar? De dir, per on anem?
0: Sí.
1: Aquesta pregunta no es fa?
0: Però
1: on anem? On hem d'anar? A veure els llums?
0: Sí, ja,
1: però és que no necessites cap altra excusa per moure't.
0: Però que són persones o arnes? Vull dir, està molt bé.
1: Som una mica arnes.
0: Som una mica arnes, però sí que és veritat que els llums de Nadal fan il·lusió en la mesura que s'acosta el Nadal quan la cosa ja hi ha aquesta mena de distorsió.
1: No, res, jo ara ja teníem amb les amigues la ruta feta de dir, escolta, passarem per Badalona a veure l'arbre gegant aquell més alt de Catalunya de Nadal, que és una estructura, amb llums, i després anirem a Igualada a veure aquesta estructura també, que no la treguin, per favor.
4: Només una cosa, és molt d'hora per tornar a treure el tema cada any d'aquest arbre.
3: També era molt d'hora per parlar de fimosi i aquesta...
4: Del calendari i d'horari.
5: Aquesta gent és adulta, però esteu parada.
4: No, ho dic perquè l'Òscar Andreu cada any té la discussió amb l'Angelines sobre que aquesta estructura que hi ha a Badalona plena de llums no és un arbre de Nadal, sinó que és...
0: És una estructura, tu ho has dit.
4: És una estructura. És un con, no?
0: Hem de saber que hi ha una diferència entre una estructura creada per l'home i un arbre, perquè si no ens perdrem, perquè si no ja no sabrem què és un arbre i què és una estructura. Vull dir, què és el de debò i què és la realitat de fet, i que és allò que no és exactament la realitat, sinó una creació.
1: Acabeu de sentir el Grinch.
0: No, home, no.
1: Una persona que ve al Nadal i ja veu allò... Ja ha d'estar desacreditant un arbre de Nadal.
0: No.
1: És l'arbre de Nadal d'Àlex García Albiol.
3: És la torre de telecomunicacions.
4: Àlex García Albiol. És una barreja entre Àlex Arbiol, que és el nostre tècnic, i Xavier García Albiol, que és un altre... No, és un altre tipus de tècnic.
1: Aquell senyor que és més alt que l'arbre.
0: Sí, no, clar,
6: és una estructura.
4: Bueno, perquè ell posa el llum de dalt de tot.
1: Veus?
2: Efectivament. No sabeu? És que aquesta estructura, com diu la nostra amiga Noelia, ja pots tossir.
3: Gràcies.
2: Tu, senyora, també, què ha passat? Totes les senyores tossen ara.
4: Ui, no, que hi ha una passa ara de cosa de tos i això, d'això.
2: Heu de saber que aquesta estructura és una estructura de comunicacions que...
5: Una torre de comunicacions.
2: Una torre de comunicacions d'aliens. O sigui, els aliens s'estan comunicant amb Badalona. I Badalona s'està comunicant amb els aliens. La imatge que té...
5: I per què voten extrema dreta?
2: I a l'Albiol. L'Albiol és l'alcalde del món. O sigui, els aliens, ara mateix, pensen que el rei del planeta Terra
5: és...
4: Xavier García Albiol.
2: Àlex García Albiol.
4: Presumptament. Tornem a Igualada. El tema d'Igualada és que sí que tenen llums de Nadal i també precisament a la plaça de l'Ajuntament, però també tenen aquesta espècie d'embalat durant tot l'estiu. I clar, els veïns tenen tot l'any llums allà a sequíssim que no, i no poden dormir.
1: Escolta,
4: que si és que és bonic, segurament és preciós, i a mi m'és igual.
2: Però tenen persianes, no?
1: Exacte, estem parlant de gent que, escolta, que es pot posar ulleres de sol a les 3 de la matinada per anar per casa. A dir, escolta, és que ens enlluern. Escolta'm, sisplau, la gent d'Igualada que viviu al prop d'aquesta estructura, per favor, aguanteu.
0: A mi em costa veure, oi? Això ho he de mirar jo ara, perquè no m'imagino com ha de ser aquesta estructura i perquè hagin aplegat doncs, aquestes 400 signatures per dir, escolteu, fora.
1: Amb lo macos que són els llums. Jo vaig comprar uns llums per posar al balcó de casa. Els vaig comprar a la botiga alemana aquesta, a l'Heroi Berlín.
0: No. Merlín.
1: Que són uns llums que es carreguen amb el sol.
0: L'energia solar.
1: Sí. I escolta'm, una meravella. No calen ni piles. Es carrega durant el dia, després a la nit pues, tens, bueno, tens llum.
0: Discoteca.
1: Durant 4 minuts.
0: Fins que te'n vas a dormir.
1: Sí, no arriba al 5, perquè ho he cronometrat.
0: Veig una certa desconfiança a l'energia solar. Bueno, no té res a veure de tota manera això que està passant a Igualada. Si ens això ho explicava...
4: No, crec que no van amb l'energia solar, aquestes llums, a més, però bueno, cap problema.
0: Doncs parlarem del Barça, parlarem amb l'Angelines i parlarem de moltes coses més, perquè avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
1: Tot seguit les repassem.
6: No cal moure's de recull per escoltar La Competència.
0: De futbol, normativament futbol, la competència hem de parlar de futbol perquè els equips catalans...
7: Efectivament, sí senyor, avui és un gran cap de setmana per l'esport català.
0: Conrad, Consam.
7: Parlareu, Consam.
0: Consam.
7: Escolta'm, parlareu del Barça avui, no?
0: Sí.
7: Quin killer, eh? Aquest Rafinha jo crec que farà carrera.
0: Sí, però... Home, ja déu-n'hi-do.
7: Rafael Rafinha, que bueno és.
0: Sí, però vostè no és de l'Espanyol, que el veig...
7: Oh, i la penya!
0: Sí.
7: La penya i final de la Supercopa, no sé què, quina manera de jugar bàsquet a Badalona.
0: Sí,
7: Noelia Cararenzi, la nostra paradolonita.
8: Sí, fem millor el bàsquet que els arbres, clar.
0: Sí, el Joventut va guanyar la Supercopa contra el Barça.
7: El Joventut Divino Tesoro.
0: Sí, precisament...
7: Us agrada aquest eslògan, no el feu, no el canteu allà, Noelia?
8: No.
7: És
8: bastant pitjors.
7: Vaja.
0: Precisament amb un partidàs del base exculer La Provítola.
7: Sí, senyor, quin geni La Provítola.
0: Sí.
7: L'Apro, que en diem els experts en bàsquetbol.
0: Sí, Nico.
7: Aquest nom sí que m'omple la boca. Un argentí, La Provítola, que per més inris deixa bigoti de hipster.
0: Bueno, escolti...
7: Qui juga? La penya!
0: Sí.
7: Qui guanya?
9: La penya.
7: Bueno.
0: Avui tota la gent de la penya ha sortit i no han pogut arribar a la ràdio
7: Visca la penya, corre la penya, quan juga la penya.
0: Quan juga, aviat. Una cosa, vostè no dirà res de l'Espanyol, que va perdre?
7: I quin partidàs de la Solim Mataró contra l'Astralpul Sabadell a la final de la Copa Catalunya de Waterpolo.
0: Ah, sí, home, justament ho estàvem comentant.
7: Sabíeu que nedar és l'esport més complet?
0: A veure, una cosa, sí.
7: Treballa tot el cos, va molt bé per l'esquena.
0: Però si és Waterpolo. Polo,
7: Tinc una mica d'asiàtica.
0: Sí, enhorabona.
7: El
0: partidàs, el Mataró, el Sabadell...
4: Però crec que Mataró endavant,
0: Sí, però crec que hem de parlar de la derrota de l'Espanyol contra l'El.
7: I ahir, que es va disputar la 82a edició de la travessia a l'Estany de Banyoles.
0: Sí?
7: No diríeu mai qui va guanyar. La categoria femenina va guanyar Carlota del Río.
0: Ah?
7: Incertit cognom per ser nedadora.
0: Sí.
7: I en categoria masculina, un altre riu. Nil!
0: Ah, es diu Nil.
7: Nil Ibáñez.
0: Nil Ibáñez, ara.
7: Nil. Fixa't quines curiositats. És que no cal parlar de l'espanyol, perquè hi ha tanta actualitat esportiva per tocar.
0: Escolti...
7: És espectacular.
0: Venir a distreure.
7: No.
0: Ja he entès que no vol parlar de l'espanyol, que va quedar...
7: No diguis. Els partits de l'espanyol em passa com quan em faig analítiques.
0: Com?
7: No en tinc cap ganes. Em marejo.
0: Sí.
7: I prefereixo no veure el resultat.
0: No em digui
7: resultat.
0: Sí, doncs si no em vol parlar vostè...
7: No em digui resultat.
0: Miri, farem una cosa. No en parlarem ni vostè ni en parlaré jo. Sentirem el comentari del nostre company d'esports, l'Edu de Batlle.
7: Home, l'Edu de Batlle, que bueno és. Sí. L'únic periquito d'aquí, de RAC1.
0: Sí.
7: Segur que serà molt optimista amb la... Bueno, amb el resultat, que encara no l'hem dit.
0: Que
7: va fer l'Espanyol.
0: No ho sabem, ara ens ho dirà ell. Però ja fa dos partits.
7: Perquè jo no penso dir.
0: Ho vam explicar aquí, que
4: l'Espanyol va perdre a casa l'Elx 1-3.
0: Però no aquest partit, que ha sigut l'últim.
7: Crec que anava guanyant.
9: No, però va jugar durant més d'una part sencera amb un jugador més, però... perquè van expulsar un jugador.
4: És a dir, tenia avantatge per poder guanyar el partit, però va acabar perdent contra el Cué de primera, que era l'Elx, o és l'Elx.
7: Pot ser que el primer gol del partit el fes el Espanyol, aquest 1,
4: no.
7: I després hi remuntéssim.
4: No, pot ser.
7: Els meus somnis ja era desastre total.
4: Ja era un desastre total. L'Espanyol anava perdent 0-2, Víctor va marcar... L'1-2, però l'alegria sobre una possible remuntada va durar exactament 6 minuts. Sí. Perquè ja es va acabar amb l'1-2.
9: Deixa'm explicar això, el partit passat, no, que ja ha sigut un desastre, ja fa dos partits, l'Edu de Batlle ja va començar a enviar senyals de que la cosa anava molt per tragar. Jo no l'havia sentit mai així. Ell va dir, a més, en aquest partit ens està tocant el sol de cara tota l'estona, la cosa només podria empitjorar, perquè és la pitjor primera part que jo li recordo. L'Espanyol de Manolo...
7: Doncs espera la segona.
9: Sí. Diu, només podria empitjorar si em fiquessin escuradents sota les ungles i li calessin foc.
7: Més o menys ve a dir això, l'Edu de Batlle.
10: Sí, va ser una nit tètrica per l'Espanyol. Un daltabaix inexplicable que tanca una setmana horribilis dels blanquiblaus, amb dues derrotes i molt males sensacions. L'equip marxa a l'aturada de la Lliga amb molts dubtes, evident preocupació i la figura de l'entrenador tocada. L'Elx va ser clarament superior jugant tot el partit amb 10 i Manolo González admet el desastre sense embuts.
9: En fi.
7: En 20 segons,
9: sí,
7: ha dit, nit tètrica, daltabaix, setmana horribilis,
9: 3-4.
7: Preocupació, tocats, males sensacions, desastres sense embuts. No saps si parla del partit de l'Espanyol o d'un huracà que ha arrasat un país sencer.
9: Tota una civilització. Vol sentir què va dir l'entrenador de l'Espanyol, Manolo González, després de la derrota?
7: Jo no vull sentir. No? Sou els culers que us agrada furgar la ferida.
9: No, és una cosa que al final...
7: Sí, és informació.
4: És informació objectiva. Són dades.
9: A la gent li interessa. L'entrenador de l'Espanyol, Manolo González, després de la derrota.
11: No puc dir res. Hem fet un partit espantós. Pues tot el que podíem fer malament, que és defensar les contres, precipitar-nos en atac, i tot el que podíem fer, pues hem fet un partit... Pues jo crec que el pitjor des de castigar l'Espanyol.
7: Hòstia.
11: I hem de canviar el xip jo el primer.
7: Fixa't. Si vam jugar malament, que fins i tot el Manolo, que malo és, va admetre que va ser el seu pitjor partit. Mira que n'hem fet de dolents.
9: I el gol de l'Espanyol va ser en pròpia de l'Elx. Imagina't.
4: L'Elx va marcar 4 gols, un d'ells a favor de l'Espanyol.
7: No aplaudiu això! Hòstia, teniu aquí la colorada. L'única esperança que ens queda als pericos és que l'entrenador posi en marxa el seu mètode infal·lible per espavilar els jugadors. El que va fer públic l'any passat Manolo González, després de quedar eliminats de la Copa del Rei.
11: El primero que tiene que meterle el dedo en el culo a los jugadores soy yo.
7: Compte amb aquest mètode, eh?
12: Manolo González va molt fora als entrenaments, no? Sabeu si abans de ficar-los el dit al cul hi ha una mica de preliminar?
5: És una manera de parlar. A veure, ficar el dit al cul entenc que és una expressió que en realitat vol dir espavilar, o fer que algú s'espavili.
12: No, si espavila segur. Vull dir que jo això ho he vist en un vídeo de YouTube d'un mico que ell mateix se fica el dit al cul, se l'ensuma, i la sorpresa és tan brutal que cau d'esquena.
5: Bueno, la sorpresa o la pudor que li deu fer el dit.
12: Bueno, però és que no s'espera... Home, tu has d'esperar que...
5: Sí.
12: I el mico no s'ho espera i cau. Així és com l'home homo habilis, erectus...
5: Homo, deixa'm un homo a seques.
12: Com ens vam posar dues grapes als homes. Vam caure del ensumant-nos al cul, caure de l'ar...
5: De cop i volta, ja.
12: Ens vam posar rectes com si ens haguessin fotut un habanero pel cul i vam dir, bueno, doncs... mira, quin canvi de perspectiva. I això va fer possible que nosaltres veiéssim que se'ns acostaven els nostres enemics i a partir d'aquí ningú va voler tornar a les quatre grapes, si no és per amor.
4: I d'aquí, en gol en pròpia porta de l'Elx, hi ha un tram.
7: Per favor, que a mi m'agradaria que us hi fixéssiu en com continua la tàctica de Manolo González, com continua la frase, perquè aquest senyor va fins al final.
11: El primero que tiene que meterle el dedo en el culo a los jugadores soy yo, y esto hay que analizarlo, repito, con calma, sin volverte loco, porque tampoco hay que volverse loco ahora. Es que esto es una cagada gorda. Yo no le puedo vender a la gente lo que no es.
7: Tienen que meterle el culo a los jugadores.
9: El dedo, no el culo.
7: El
9: culo en el dedo.
7: El primero que tiene que meterle el dedo en el culo a los jugadores soy yo. Esto hay que analizarlo.
9: Es
7: un análisis de femta, que això es fa.
9: No.
7: Vas amb un putet que el compres a la farmàcia i diu ell, repito, con calma, sin volverte loco, porque esto es una cagada gorda. Cagada gorda, si els hi poses el dit al culo als jugadors, és possible que relaxin els esfínters i es deixin anar. Manolo González haurà de fer la feina bruta.
9: Mai, mai millor dir. Recordem que aquest any, de tota manera, és de la temporada passada.
4: És de la temporada passada i ell ja diu anal i zarlo. Vull dir que no fons ja...
1: Bé, atenció, deixeu de parlar de l'Espanyol i parleu del que realment importa, perquè els culers estem contents!
9: Sarri Carol, eufòric per aquest 1-3 del Barça-Sevilla.
1: Què suposo, dius? No eh? Estic eufòric per la victòria del Barça, estic eufòric per la derrota del Real Madrid! Sí, sí, sí! Mourinho ja és aquí!
9: No, no, no.
1: Sí, sí, sí! Mourinho ja és aquí!
9: Bueno, Charlie...
1: Ho hauria de dir, jo sé Llourinho.
9: A veure, un moment, jo...
4: És una dinó, eh?
1: Mourinho sí. Ploraner.
9: Sí, un moment. És veritat que el Madrid va palmar, va perdre...
1: Som Charlie Carol, sí. I això és passió pel futbol. Passió pel futbol. Perdona, company.
9: Sí, no, no. Quan dius company és que no te'n recordes d'una persona que has tingut al costat les últimes 10 temporades.
1: Perdona.
9: Eh? Sí, què vols?
1: No, res. No,
9: estava intentant donar una mica de context per si hi ha gent que...
1: El context és el que és. El Barça ha guanyat.
9: Sí.
1: Ja no és notícia.
9: El Madrid perd el camp de l'Atlètic de Madrid.
1: L'Espanyol fa el ridícul.
9: Sí.
1: El Madrid fa el ridícul. Mm-hmm. I el Barça ja és líder. A 6 punts del Real Madrid.
9: Sí.
1: Com RAC1, som imbatibles, som els millors. Juguem i guanyem els partits amb la xorra fora.
9: Home, no, tampoc.
1: I contra el Sevilla tots som un. Tots som dos i tots som tres. Hat-trick de Rafinha.
9: Sí.
1: I Mourinho fent el ridícul contra l'Atlético de Madrid i fent fotocòpies en lloc d'entrenar-los.
9: Exacte, això que expliquem, donem una mica de context també, perquè no estigui al dia la cosa. Mourinho va sortir, Déu-n'hi-ho, va sortir a la roda de premsa amb un paper on havien imprès les imatges dels jugadors de l'Atlético de Madrid que hauria d'haver expulsat l'àrbitre.
1: Doncs si el Madrid continua jugant així, Mourinho gastarà tants diners en tinta... Sí. Que els 120 milions per Diomandé semblaran quincalla.
12: Jo crec que això de les fotocòpies a color pues no acaba funcionar.
1: No?
12: No, si vols activar els jugadors, li recomano que els hi fiqui el dit al cul.
1: No. Bueno, escolta, perdoneu una cosa. Ja sabeu que jo, quan parleu del futbol, sí. Jo a mi això me'n desentenc, perquè ja, jo no m'hi vull ficar. Però aquí està claríssim el que li passa al Mourinho aquest. No ho veieu? Nenes?
9: Angelines.
1: Està claríssim?
9: No sabia que li interessava tant el futbol, però bueno...
1: Bueno, és molt evident el que està passant aquí. El Mourinho aquest té un problema molt greu amb el Hansi Flick.
9: Hansi Flick,
1: sí. Saps el que necessita el Mourinho per superar aquesta ràbia que té contra el Barça del Hansi Flick?
9: No.
1: T'ho diré en dues paraules. Teràpia de... confrontació.
9: Això serien tres, però bueno, teràpia de confrontació.
1: Una teràpia de confrontació, nenes. No, això sempre... Això, bueno,
9: què és una teràpia de confrontació?
1: Home, per favor, no s'ha de ser terapeuta per saber-ho.
9: Va.
1: És molt fàcil.
9: No.
1: Tu ets el Mourinho.
9: No. Sí.
1: Tu, Mourinho, t'has d'enfrontar a la persona que odies.
9: Jo m'he d'enfrontar a la persona que odies?
1: O sigui, que el Mourinho ha de trucar al Hansi Flick i dir-li, escolta, quedem per anar a fer una excursió.
9: A on?
1: No ho sé, per exemple... Collbató.
9: No, home, no. A veure, hòstia...
1: Amb lo maco que és Montserrat, eh?
9: Sí,
1: però clar, des de Collbató no es veu. No veus la muntanya de Montserrat, clar. Estàs a la muntanya, no? És de tontos.
12: Exacte, és com els peixos. Saben els peixos que són a l'aigua? Perquè, clar, o sigui, quan estàs dins de la moguda...
1: No sé si era comparable, però...
12: Que sí, no? Els peixos, com han de saber el que és l'aigua, si és l'aigua? Si han viscut sempre dins l'aigua i no saben el que és fora l'aigua.
1: Aquest nen li està donant un ictus.
12: Un peix. Bueno, sí, els van que és viure fora de l'aigua, els peixos,
1: sí.
12: Perquè estan morts.
1: Ja està, ja.
12: En canvi, tu com a peix, un peix li diu a l'altre, tu, l'aigua està calent... No ho saben.
1: No ho saben.
12: L'aigua és l'aire per ells.
1: Clar. L'aigua és l'aire per ells. I l'aire?
12: L'aire
1: és l'aigua.
12: És mort. Si t'entra aire, te pots... És com si te fiquessin el dit pel cul sense preguntar.
1: Escolta, per favor, que estic fent teràpia.
9: Sí, a veure.
1: Home, per favor, eh?
9: Recapitulem, sisplau.
1: No estic col·legiada, però...
9: De confrontació.
1: Com si ho estigués.
9: Li matisa...
1: Teràpia de confrontació.
9: Sí.
1: José Mourinho.
9: Sí.
1: Ha de trucar al seu rival, el qui odia, que és el Hansi Flick, i dir-li, anem a Collbató, que hi ha uns camins molt bonics.
9: Va,
1: molt. I un cop... Ets allà, dalt de la muntanya, li dius al Hansi Flick, Flick, guapo, mira quines vistes.
9: Sí. No es veu Montserrat? No.
1: No, però mira quines vistes, mira.
12: Bueno, però com els peixos que no veuen l'aigua, no? Sí, ja està, ja ho
1: dic. Vine, que et faré una foto amb tot aquest paisatge de fons. Apropa't al precipici un momentet, Hansi. Sí? Apropa't una mica més. Sí? Espera, que no entres bé al plano de la càmera de foto.
9: Ah, que hi ha una càmera de
1: foto. Sí, perquè el Hansi Klee li està fent una foto al soci Llaurinho, que és.
9: Sí.
1: El Mourinho. El Mourinho. Li diu, posa't aquí al precipici que et faré una foto.
9: El caire del precipici. O sigui, el arran...
1: Però, mirant a càmera.
9: Sí.
1: La qual cosa, Hansi Klee es va apropar al precipici d'esquenes.
9: Home, sí.
1: Hansi Klee no sap mai quan s'acabarà el terra.
9: És una teràpia.
1: I quan començarà el precipici.
4: Una mica més lluny.
1: És una teràpia de confrontació. Sí, llavors tu li vas dient, però una miqueta més lluny, que és que estàs massa a prop i es veu borrós.
9: No fa focus.
1: No fa focus al d'allòs. Sí. Una miqueta més enrere. Una miqueta més. Una miqueta més.
9: Sí.
1: Una miqueta més. Saps què et vull dir?
9: Sí.
1: I un cop tens el Hansi Klee mirant cap a la càmera, a puntet de caure, tu, José Mourinho, has de simular que l'empenys pel precipici.
9: Sí, però que has d'anar com un toro.
1: Atenció, Mourinho!
9: He
1: dit simular.
9: Ja, sí.
1: No dissimular, després d'empènyer-ho.
9: Sí, no,
1: saps què et vull dir?
9: Sí.
1: Una cosa és simular, l'altra és dissimular, eh? Ojo,
9: sí,
1: aquí,
9: paraules,
1: eh? Són dos lletres, eh?
9: Sí.
1: No sé si veieu...
9: De fet, són tres, eh? Sí. Però...
1: No sé si veieu que és la mateixa teràpia del...
9: Sí,
1: del...
9: no, s'ha entès. Aquesta és la
1: seva... Estic fent una metàfora, eh?
9: Sí, no, bueno, sí, aquesta és la seva teràpia perquè Mourinho superi el complex d'inferioritat davant el Barça de Flick, és això?
1: Sí, és una confrontació de Hansi Klee amb el terra.
9: Sí, molt bé, doncs ja ho trobarem. Faré una cosa, Angelines, que és anar a publicitat i ara quan tornem acabarem de parlar de tot plegat.
1: Home, sí, efectivament, perquè m'estic avorrint més que mirant un partit de futbol americà per la tele, que fan més anuncis que la competència de RAC1. Hem de continuar parlant del Barça, de la victòria del Barça, de la derrota humiliant del Real Madrid.
9: Sí.
1: Tot això i molt més, després de res
9: de...
1: Quants anuncis?
9: Quants anuncis? Ara no sabrem, ho haurem de... Però escolta...
1: Fots-ho amb el Barça!

0: 100% a les nits.
1: A RAC1.
2: Omple el dipòsit a Repsol i fes que la tornada et costi menys. Cada dia fins al 30 de setembre, estalvia't el doble quan posis benzina pagant amb Wilet. Perquè si tens la llum, el gas i altres energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims al litre. A més, si quan poses benzina pagues amb la targeta Wilet, sumes 5 cèntims més al litre de saldo addicional en carburant. Un estalvi total de fins a 45 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es.
3: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a Opel.es.
4: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
5: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
6: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
7: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
8: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
9: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
10: Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
11: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
12: Del 5 al 9 d'octubre, no t'ho pensis més i fes el pas. Arriba la Fira Virtual de Màsters, Postgraus i Doctorats de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tria una formació en projecció internacional, pràctiques en empreses i modalitats flexibles. Connecta't, informa't bé i mou fitxa. Inscriu-t'hi a uab.cat.
13: A fora els dies s'escurcen i a Montse Interiors comença la tardor al llit, el nostre refugi preferit. Fins al 12 d'octubre a Montse Interiors un 20% de descompte addicional en llençols, fundes nòrdiques, farcits i vànoves. Estrena roba de llit amb fins a un 60% d'estalvi. El teu llit ben calentó. Vine a la teva botiga Montse Interiors i visita montseinteriors.com.
14: Quan dones importància al menjar que t'endús a casa, busques. Quan busques, vens al Corte Inglés. I quan vens, trobes fruita i verdura de temporada. Peix i marisc de llotges seleccionades, carn amb denominacions d'origen, formatges nacionals o internacionals i els ibèrics que més t'agraden. Hipercor, Supercor i Supermercat al Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
15: Comprant alt i menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
16: Que l'any serien 1, 2, 3...
15: Més de 2.400 euros.
16: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana la banana, 0,99 al quilo.
15: I el llom de porc extra tendre, 3,79 al pack. Més info a Aldi.es. Aldi.
16: Que poc que costa comprar bé.
17: La llibertat t'està trucant. Elegeix lliurement entre un Jeep Avenger 100% elèctric, híbrid o de benzina. I gaudeix del SUV compacte més urbà de tots amb unes condicions immillorables. Corre a Sarauto, el teu concessionari Jeep a Sant Fruitós del Bages. Més informació a sarauto.com.
18: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en lloc de tenir el rum-rum de si entraran a casa teva, tens això. Consulta condicions. Movistar ProSegur Alarmes.
19: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
20: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
19: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
20: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a Opel.es.
21: Ja tornem a ser aquí a la competència. 3:15 del migdia. Estàvem parlant d'aquest partit del Madrid contra l'Atlético de Madrid.
22: Efectivament, la derrota. Sí. Rematarem aquest repàs al partit ridícul i suporífer del Real Madrid d'en Mourinho, sentint l'anàlisi que en va fer el porter de l'Atlètic. Jan Oblak. Sentim Jan Oblak parlant claríssim sobre la derrota del Madrid. Atenció, sisplau.
23: Importante, importante ganar. Partido bastante completo. La verdad que no sé por qué y si al mejor contra Villarreal no expulsan a nuestro, nada serio. Algunos opiniones distintas de cada equipo, pero bastante bien. Les han faltado jugadores, pero lo hemos hecho bastante bien. Está claro que Julián ha entrado, ha dado su máximo y al final estoy feliz. Seguro que va a ir mejorando.
0: Ara, un moment.
22: Fins aquí.
0: Perdona, es nota molt que va carregant la barra, no?, de fins al 100% i és un problema de buffer.
1: I llavors dispara, no? Carrega i pam!
0: Clar, perquè parla bé l'espanyol, però necessita carregar tot el
22: soft. És buffering, eh?
0: És buffering. S'està fent el buffering.
22: Tota l'estona, sí. Bé, aquest Oblak, ja heu vist que quan fa declaracions no acaba d'arrencar, eh? Ja ho has vist, Jean-Paul.
0: Jo crec que per espavilar el porter l'Atlètic, pues, hauria de seguir el mètode de Manolo González, no?
22: Sí, sí.
0: Dit al cul i a jugar, que sent el porter i anant amb guants és una mica més difícil, eh?
22: Sí, tu defenses dit al cul i a jugar, eh?
0: Al cap i a la fi faria exactament el mateix soroll, no?
23: Tenim o no tenim? Bastante bien.
0: Sí.
22: Mira'l.
0: Sí.
22: Aquí li acaben de ficar el dit al cul,
1: sí,
22: eh?
1: Bueno, fins aquí l'anàlisi futbolística. Canviem de tema perquè hem de parlar de nous supermercats a Barcelona.
2: Ara. Perquè la ciutat tindrà una xarxa de supermercats assequibles a partir de l'any que ve.
22: La ciutat de Barcelona, eh?
1: Això mirem-ho.
22: I gràcies aquí. Sí. No ho voleu dir, eh?
1: Sí.
22: Crideu tots amb mi. Gràcies a l'alcalde socialista Jaume Collbó.
1: Sí. Ho saben, eh? Ho expliquem. De tota manera, el que fem sovint és explicar totes aquestes idees que té la gent. Després, d'aquí un any, jo crec que hauríem de mirar si això s'ha fet, si no s'ha fet, si funciona o no funciona. En tot cas, de moment...
22: Segur que es farà.
1: Sí. Això és una còpia del que ha fet l'alcalde de Nova York, també.
2: Sí,
1: que ha fet
2: més o menys. Serà una prova pilot que vol imitar els supermercats públics de Nova York per garantir aliments assequibles i de qualitat per a la gent amb menys recursos.
22: Ostres, és que...
1: Sí.
22: Què li passa? Que no puc parlar.
1: Sí.
22: Cada cop em costa més diferenciar entre Jaume Collboni i Jesús de Natzaret.
1: Sí, home. Hòstia, però com
22: que
1: pot
22: són
1: ser...
22: iguals.
1: Sí, home, igualets.
22: Sí, és tan generós,
1: sí,
22: l'alcalde. Jo diria que Jesús va copiar-li a Collboni el miracle de multiplicar els pans i els peixos. Ara multiplicarà supermercats.
1: Una cosa, sí, això aneu molt ràpid, però a veure si ho entenc. En comptes de pujar salaris o de baixar el cost de la vida, ens regalen pedaços com aquests. O sigui, tu t'imagines que tens goteres a casa i en lloc d'arreglar el forat del sostre et diuen: t'ajudarem a comprar-te unes quantes galledes, que plourà tota la puta vida a casa,
22: sí,
1: i estaràs sentint tota l'estona, sí, sí, però bueno, no sortiran de la galleda. És que és això, són trossos, són pedaços. Doncs això són els supermercats barats, i això sona igual. Heu vist l'Estavet?
22: Quin Estavet?
1: Estavet.
22: No, avi, no comenci.
1: Estavet, on ets?
22: No, el teatret ara no, sisplau.
1: Sí?
22: No.
1: El teatret l'estan fent ells. Ens van robant i ens anem fent vells.
22: Avi.
1: Pugen els preus! Sous congelats, com la menestra del supermercat. I els meus pebrots, ben inflats, com la inflació dels preus, però amb pebrots.
22: Adi, prou teatre.
1: Cau el taló!
22: Ara.
1: Fosa negra. L'Estevet aprofita la foscor absoluta per entrar en un súper. Agafa un pot d'espècies i se'l fica dins la màniga del jersei. El de seguretat el veuen, el detenen i se l'emporten a la presó.
22: Adi.
1: I l'Estevet somriu. Un llit, un sostre, hi ha pas gratuïts. Això és la presó. Viure a la presó li surt més a compte que viure en llibertat.
22: Va, moltes gràcies. Adi, ja està. S'ha entès. Descansi una mica.
1: Sí. Gràcies.
22: Bueno, el que faltava, Nani Fornells, bon dia.
1: Sí, segur que és un bon dia per a vosaltres, bueno, això de bon dia, bon dia.
22: Però és per l'educació. Bon dia.
1: Ja, perquè tu dius bon dia, jo us veig tan malament que us han de posar uns supermercats més barats del que ja és un supermercat. O sigui, sí, obriran ONGs a Barcelona perquè pugueu menjar. O sigui, ho esteu celebrant, no? La vostra vida és el gran recapte.
22: Bueno,
1: no?
22: Nani, escolta, què vols?
1: Segur que molts de vosaltres us esteu fent la pregunta:
22: quina?
1: Com puc saber si sóc pobre, no?
22: Però què dius?
1: Si us feu aquesta pregunta...
22: Sí?
1: És que sou pobres.
0: Fins aquí la secció, no?
1: Sí, de tota manera, juguem. Ànimos i Ocandi.
22: Ànimos i Ocandi? De què? Què hem de jugar?
1: Benvinguts al concurs on qui guanya sempre som els rics.
22: Però quin concurs?
1: Benvinguts al concurs on sabràs si és pobre. Benvinguts a El Gran Pringat.
22: Som-hi! Home... Això em sona aquesta sintonia, del Gran Dictat.
1: No és el Gran Dictat, no. És el Gran Pringa.
22: Ja, ja.
1: Aquí el pot no és de diners. Aquí el pot és de cigrons. Mira aquestes cares, és cara de llegum.
22: Cara de llegum.
1: Es van molt bé, que tenen molta proteïna i molta vitamina i fan molt de gasos. Jo llanço una pregunta al públic i la responeu tots en veu alta.
22: Molt bé.
1: Ja veuràs. Primera pregunta del gran pringat. Si guardeu les paelles una sobre l'altra a casa posant-hi un paper de cuina entre paella i paella, què sou? Comença per la lletra P. De pobre. Què sou?
3: No, home, però no diguis ja la lletra P de pobre.
1: Se m'ha escapat.
3: Home, s'ha escapat.
1: Què sou? Oh. Hi ha hagut divisió d'opinions entre pringats,
3: és que
1: entre
3: si
1: pringats i pobres.
3: Gran pringat.
1: Bueno, les
3: això ho hauríem de treballar, eh?
1: Sí. Pobres i pringats.
4: Pobres, pobres i pringats.
1: Un aplaudiment per vosaltres. Vinga,
4: s'hauríem de la publicitat.
3: Ara tornem.
4: Vinga, va.
5: Arriben els Opel Days. Corre a buscar el teu nou Opel Astra amb preus irresistibles i tota la tecnologia alemanya. Informa't al teu concessionari Opel. Més a opel.es.
6: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
24: Mm-hmm.
6: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
24: I des de 16.400 euros.
6: Què?
25: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
26: Citroën.
25: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
27: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
28: Es ocupem a les millors taules del món.
29: En aquesta terra protegim i acollim.
30: Fem barri i fem pinya.
31: I fem i no deixem de fer.
32: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
33: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
34: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
35: Em passes les ulleres de prop, amb aquesta pantalla tan petita no hi veig de cap ull.
36: Si et traguessis el cupó de l'11 de l'11 de l'11 dels ulls.
35: No, que si em toca el premi d'11 milions d'euros o un dels 11 premis d'un milió, no vull que em reconeguin.
36: Nena, però si a casa només hi som tu i jo.
35: Però hi ha finestres.
37: Si no vols que et reconeguin perquè t'has fet milionari, vés en compte, que arriba un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. Sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona. Ja a la venda.
38: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
39: Per protegir la teva llar, cada segon compta.
40: Per això, amb Verisure, responem en menys de 20 segons per oferir-te una protecció millor davant les ocupacions.
41: La nostra alarma és capaç de detectar qualsevol intent d'intrusió a casa teva i d'enviar a la policia les proves necessàries perquè intervingui de seguida i així evitar-hi una ocupació.
40: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
42: Verisure.
43: De perdre la veu eixampada a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
44: Dalí Boulevard Cibernètic ja ha obert les seves portes. El passeig immersiu surrealista s'ha instal·lat al cor de Barcelona amb un recorregut de 1.200 metres quadrats amb peces úniques de col·lecció, realitat virtual en format metavers, una espectacular sala immersiva i sales interactives. Dalí Boulevard Cibernètic al Passeig de Gràcia. Venda d'entrades a daliboulevard.com.
45: Compartir. Descobrir. Viatjar. Riure. 130 milions. Amics. Llocs. Moments. Somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 100.